0: que sí per no dir no. Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
1: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Verisure.
3: La CUP presenta...
4: La competència...
5: És el millor programa que he sentit mai.
6: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
7: Migdia, això és la competència, això que dèiem, continuem parlant del Mundial de Futbol.
8: Un Mundial on no hi ha la selecció d'aquest país.
7: Bueno, sí, quasi.
8: Us agrada que us humilin, eh?
9: L'altre dia va marcar un noi català al Marroc.
7: Sí.
9: Nascut a Terrassa, com Òscar Andreu.
8: Perdona?
9: No he nascut a Terrassa com l'Òscar Andreu.
8: Val, d'acord, on és Òscar Andreu ara? Què faig cara de dir-me Òscar Andreu?
9: No, barrejava amb el tema de Terrassa, amb Marroc.
10: He anat a fer un pipi, Sí. Ja estàs?
9: Estava defensant un venedor xinès d'una senyora que l'estava atacant.
11: Ha marcat més gols Terrassa que Espanya en aquest Mundial.
7: Si parleu de mi, si no, que estigui jo de cos present, eh?
9: Que obris aquesta porta de 30 quilos.
10: Això ja és l'edat, ja, oi? La bufeta no pots aguantar, no?
7: Una hora sencera, no, sí. Una sencera, no. Bueno, continuem parlant del partit del Mundial, perdó.
9: El partit etern.
7: Sí, i tal com comentàvem fa un moment, hi ha hagut polèmica perquè diversos periodistes futbolistes no han pogut parlar castellà a les rodes de premsa.
10: Per il·lusió.
9: Aquest és el seu titular.
10: Bueno. Aquest hauria de ser el titular avui en dia a la premsa. Perquè això és una vergonya. El que ha passat al Mundial és una vergonya. La persecució del castellà.
8: No, home, no.
10: Indignant.
8: No, home, no.
10: Com collons no s'ha de poder parlar espanyol en un Mundial? Home, per favor, l'espanyol, que és la llengua més parlada del món.
12: No te va parar.
10: De les que s'entenen. Perquè hi havia algun listillo que... El xino és el xino.
8: Un moment.
10: De les que s'entenen és l'espanyol.
8: Un moment, senyor Cabestany,
10: Què?
8: Jo el que li demanaria és que no polititzi el castellà. No s'ha de barrejar llengua i política.
10: Escolti'm, que els castellanoparlants tenim els nostres drets, eh?
8: Sí.
10: I tenim dret a parlar castellà i a preguntar als futbolistes del Mundial en castellà i que ens responguin en castellà,
8: sí,
10: que és la llengua més parlada del món.
8: Sí.
10: De les que s'entén.
8: Sí, segur que sí. Però el que han de fer els castellanos parlants és seduir, m'entén? Fer que la llengua sigui atractiva.
10: No imposar-la
8: amb crits. Perquè si no, vostè està fent que el castellà sigui antipàtic.
10: Els meus pebrots antipàtics. El que s'ha de fer és fer-se respectar, home.
8: No, tranquil. No es posi així, home.
10: Contra, no em toqui, eh?
8: Les llengües...
10: No em toqui, que vinc avui vinc calent.
8: Amic, les llengües... Han de servir per comunicar-se.
10: Sí.
8: No han de ser un motiu de disputa.
10: Sí, sí.
8: No converteixi les llengües en armes de segregació. Tot mundial.
10: Què collons m'està dient ara vostè?
8: Lingua franca.
10: Escolti'm.
11: Tothom el parla l'anglès.
10: Escolta'm.
8: Me too.
10: S'ha de poder parlar castellà. Una de les seus d'aquest mundial és Mèxic.
8: Mèxic?
10: Que els nostres avantpassats no van anar allà a Mèxic a evangelitzar com perquè ara ens imposin l'inglès a les rodes de premsa dels jugadors del Mundial, home.
8: Siguem
10: serios, per favor.
8: Siguem sensats. Una mica de seny.
10: Això, posem.
8: Posem seny. Siguem racionals,
10: sí, senyor.
8: Vostè sap tan bé com jo que la llengua comú del Mundial és l'anglès.
10: No.
8: Que és la llengua més parlada arreu.
10: No,
8: la que ens serveix per anar pel món.
10: No, escolti'm. Que no em toqui,
8: no. No es posi nerviós.
10: Jo només dic que és una vergonya que tracta envers el castellà.
8: Ja.
10: Hòstia, ni que fos una llengua minoritzada.
8: Ho és?
10: Ni que fos el català.
8: A veure...
10: Home, per favor.
8: No ens enganyem. El castellà només el parlen 500 milions de persones i l'anglès 1.500 milions de persones. El triple. Jo crec que és l'hora d'assumir que el castellà és una llengua petita, pràcticament minoritària.
10: Miri, senyor Mohamed, no em provoqui perquè m'està buscant les pessigolles.
8: Miri, senyor Cabestany, des de la tranquil·litat que em dona que parlem la mateixa llengua. El fet que parlem la mateixa llengua. Vostè està encegat d'odi.
10: Sí, home, sí.
8: Sap què li passa? Que vostè és víctima del nacionalisme, que és una malaltia que podreix les societats.
10: Escolti'm,
8: no sigui provincial.
10: Calli la boca, que m'està fotent dels nervis, ja. Vinga.
8: Oi que això fot molt, eh? Quan els espanyolistes surten a veure món, comproven que a fora d'Espanya pues, ja no serveix ni el seu exèrcit, ni la seva policia, ni els seus jutges, ni els seus mitjans.
10: Molt
8: doncs bon profit. I et diré una cosa.
10: Què?
8: Ho diré en català, perquè m'entengui tothom. A cagar la via. Ja està.
2: aplaudiments, eh?
4: A vosaltres.
9: De totes maneres, suposo que a Jep Cabestany li agradarà saber que la FIFA ja ha rectificat.
10: Home! Ara... Hombre, pel meu gust han trigat massa, eh?
9: Sí, a partir d'ara es podrà preguntar en castellà a totes les rodes de premsa, perquè fins ara només es podia...
10: És la naturalitat.
9: Només es podia fer si hi havia algun equip de parla hispana, i ara es podrà fer totes.
10: Claro, home, ja s'ha imposat el seny.
2: Bueno,
10: veu, senyor Mohamed, ha triomfat la campanya que hem engegat els espanyols.
2: Què és?
10: Mantengo el castellano.
2: Sí, home, i tant.
10: Una campanya que ha durat 48 hores.
2: Sí, sí, perquè tothom es va posar supernerviós, dic castellano parlants i...
10: Senyor Mohamed, l'única manera de salvar el castellà és parlar-lo.
2: Ja, exacte.
10: I el que hem fet nosaltres ha sigut parlar-lo.
9: El manual de defensa del castellà.
10: Ah, efectivament. Era evident que el Mundial s'havia de permetre parlar castellà, vull dir, a partir d'ara serà obligatori.
2: Ja està,
10: obligatori parlar castellà.
2: Ha trigat dos segons, eh? Ara de sota és obligatori, eh?
10: Sí, home, sí.
2: Ho veu, senyor Cabestany, és vital que les comunitats lingüístiques amenaçades s'organitzin i facin tota la pressió que puguin.
10: Però què collons diu,
2: només
10: ara?
2: Així aconseguirem fer respectar els nostres drets.
10: Escolti, per qui m'ha pres? Qui s'ha pensat que sóc? Hi ha un soci de Plataforma per la Llengua?
2: És important.
10: Home.
2: És important
10: és que...
2: que els parlants de les llengües perseguides treballem plegats i aparquem les nostres
10: diferències. Que em deixi en pau ja, home, que no tinc res a veure amb vostès, que jo no sóc una professora de català amb els cabells de color lila i una samarreta groga.
2: No, i tot...
10: Que jo i els meus vam guanyar una guerra per algo. Collons, no per estar discutint aquí que si s'ha de hablar en castellano o no. Claro que s'ha de hablar en castellano, collons.
2: Perdoneu una cosa.
10: Què passa,
2: ara que esteu parlant de sociolingüística d'això, no creieu que el castellà més guapo és el que... El que parlen en rotllo llatins?
9: Com rotllo llatins?
2: A mi el castellà que més m'amola és el latino, el dels doblatges de les pel·lis de Disney, els dels tutorials de YouTube, el que parla més gent, el castellà que més es parla és el latino.
9: Sí,
2: que, sí, home, el castellà de Valladolid el parlen, doncs, jo què sé, 40 milions de persones i la resta, doncs, 460 milions.
9: Sí. I tu parles castellà latino?
2: Sí, jo vaig aprendre
9: espanyol,
2: a pintar...
9: Espanyol latino.
2: Sí, jo vaig aprendre a pintar Warhammers amb un tutorial d'un espanyol latino
9: sí.
2: I se me va enganxar tot.
9: Sí?
2: Buenas, cuates, ándele, que vamos pintar los Warhammers, ¿eh?
9: De... Molt bé.
2: Pequeños ninotets, i aleshores, pues, se pinten.
9: Sí, sí.
2: El latino és el castellà guai, el de Disney, el de Bad Bunny. Tengo el bicho afeitado y cabezón como cayó. No? Ja, ho heu entès, no?
9: Sí, bueno, sí, és una lletra
2: de Bad Bunny.
9: De Bad Bunny, sí,
2: però al final, el castellà que s'entén és el castellà dels panes, no?
9: Sí, dels panes.
2: L'altre és com molt estirat i...
9: Mira, bueno. Jean-Paul, em sap greu, eh? Pots continuar parlant, però...
2: Callu és aquell...
9: Nosaltres anirem a sentir uns quants anuncis. Sí. Digues.
13: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
14: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
13: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
14: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
15: Interrumpimos la programación, estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
16: Es una locura, Carlos, no he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
15: ¿Se confirma la cifra?
16: Confirmadísima, llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
17: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
19: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
24: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
25: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900 903 744.
0: Medisure.

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
2: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
1: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
2: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
3: Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés i participen al Corte Inglés Ponés.
4: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
5: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
4: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
5: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
6: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà. Feu bon dia.
7: La competència.
8: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
9: Hola. I avui?
1: Un programa basat en fets reals.
10: Mala farina.
1: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: RAC més 1.
1: Aquest dimarts el Mundial de Futbol es juga a RAC més 1.
2: Let's play football.
1: A les 9, França-Senegal. L'estrena en la competició d'una de les grans favorites davant d'un rival molt incòmode.
3: Compte França, centrada, gol!
1: Viviu-lo en directe a l'app del web de RAC1 amb Xavi Puig, Miquel Agut i els comentaris d'Albert Fernández i David Bro. Aquest dimarts a les 9, França-Senegal. El Mundial de Futbol es juga a RAC més 1.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
4: La gente de No lo sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No lo sé, ahora con Mireia Galú, Galú, ¿cómo es, compañeros?
5: Garulera.
4: Así no, compañeros, venga.
5: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del día al No lo sé.
4: Venga, que nos vamos.
0: No lo sé. Amb Mireia Garulera.
4: Voz corporativa, compañeros.
0: RAC 1.
4: Tots som
0: un milió.
4: Repàtamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churro, ¿cómo es?
1: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, a més avui a la una del migdia.
6: Però com que torna a repetir aquest programa ha estat una llosa, avui és un tostonazo.
1: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
7: Sí, ja vaig al sortir, l'Ernest Ferrer, Esther Romausa, què tal
8: estàs? Bon dia i bon dilluns.
7: Vas cap allà amb una noia, et volia preguntar, quina edat té la teva criatura?
8: 2 mesos.
7: Posa-li el micro, ja veuràs, a veure si parla.
8: Està fent caca.
7: S'està cagant en directe?
8: No,
7: home,
8: no ho sé.
7: S'està cagant en directe, jo també, eh? I poder... Mira, escolta, no, saps què m'ha sorprès? Mira, mira, calla.
8: Oi.
7: No, jo... T'imagines que ha fet tot el programa així una hora? Seria preciós, eh? Seria preciós. No, el nen aquest el que li passa... Una mica de còlics. El que passa que aquí hi ha un aire condicionat i com a millor de criatura. No, et volia preguntar. Aquest nino que té el bressol, aquest era teu? I l'has heretat? Posa la música, fes-lo anar. Perquè aquesta joguina deu ser com a mínim de l'any 70, ja veuràs.
8: Bueno, 70.

0: Veu. Mira que bonic. Pues mira, fantàstic.
1: D'aquells que movien els ulls,
0: era teu, eh? Era aquest teu.
2: Era teu.
0: Sí. Tu com et dius?
1: Iratxe.
0: Iratxe, genial, eh? Doncs escolta, felicitats, eh? En aquest hora de dos mesos ja tenim un nou oient a recobrar. Bravo. Bueno, ens acompanya l'Abraham Jiménez de Noa, el Roger Alujà, que és editor de la col·lecció Clàssics Grecs i Llatins de la Bernat Metge Universal. Què tal estàs?
3: Bé, bé, molt bé.
0: Estàs contentíssim, perquè acabeu d'editar i publicar la Odissea a traducció de Pau Sabater. Pau, què tal estàs?
3: Molt bé.
0: Estic molt content que vinguis, que estiguis aquí, perquè tu sabràs que la vegada que vas fer la Ilíada, el 2019, vas venir i em van dir, però com portes un traductor del grec a la ràdio? Això què és?
1: Ah, sí?
0: Vaig dir, provem-ho. Vaig tenir molts problemes i tal, i va funcionar. I aquí estem, gràcies a tots.
1: Bravo! Bravo.
0: Aquest senyor, el 2019 va traduir la Ilíada i ara l'Odissea. Què et queda per fer a la vida?
4: Unes quantes coses, suposo.
0: Per exemple?
4: De traducció. L'Eneida.
0: Ah, l'Eneida, clar.
4: Sí,
0: també pots fer l'Eneida, fas llatí i grec.
4: Sí. Mare de Déu. Un cop se sap grec, el llatí ja va de suar.
0: Va de suar, no? Sí. Mare de Déu. Bueno, abans de parlar per comptar, com vostès comprendreu, no començarem parlant de clàssics, perquè tampoc volem enfonsar, diguéssim, l'audiència de tota la ràdio, però ho farem després de la repassada esportiva Mireia Giró. Bravo.
1: Ha començat el Mundial Masculí de Futbol.
0: Ah, mira.
1: Un Mundial pel qual ens hem passat 3 dies a les xarxes intentant dilucidar si l'acaba sortir a actuar durant la inauguració a Ciutat de Mèxic cantant Dai Dai amb Barna Boy. Era la verdadera Shakira o una doble. La Shakira Temo.
0: Ah, sí?
1: Es va sortir i la gent deia, això és Shakira Temo, aquesta no és l'autèntica, és una doble.
0: Bon.
5: Ho has investigat, Mireia?
1: I m'he investigat, a mi aquest tema m'interessa la quantitat de 0 unitats, però jo sóc una professional i ho he mirat i és ella. És Shakira,
0: ella.
1: Shakira.
5: Autèntica.
1: Però sabeu qui no hi havia a la inauguració? Gerard Piqué.
0: Gerard Piqué.
1: Ni ell ni el seu doble. En fi, ens hem divertit en això. També és un mundial en el qual s'ha empatat l'entrada dels Estats Units a l'àrbitre somali Omar Artan i a part de la delegació d'Iran, perquè són perillosos, segons ells, per a la seguretat del país, però en canvi han deixat entrar a Thomas Partey, que és de la selecció ghanesa i jugador del Villarreal, acusat de 7 delictes de violació. O sigui, aquest no el consideren perillós i l'han deixat entrar. Després no entenen com escollim l'os. Sabeu allò del... Si et trobes en un bosc un os o un home, què
0: sí,
1: prefereixes?
0: Sí,
1: i moltes dones van contestar...
0: L'os, l'os, per descomptat. Per descomptat.
1: Almenys a Canadà no l'han deixat passar, aquest tipus.
0: A Canadà són més fins.
1: Són més fins.
0: Sí, sí, són més fins.
1: També és un mundial dispersat en 16 seus repartides en 3 països. Mèxic, Estats Units i Canadà. I això serà el més llarg de la història, el mundial més llarg de la història, perquè amb l'ampliació de 32 a 48 seleccions s'han multiplicat també el nombre de partits, que ara seran 104 en contres, i el 2022 van ser 64. La traducció, que això pinta que serà insuportable, més insuportable que mai, i se'ns farà més llarg que el viatge del Papa a Espanya, que és com, per favor, aquest senyor que se'n vagi ja, doncs ens passa igual.
0: Ha passat, perdona, parlant del viatge del Papa, ha passat suficientment temps per començar a debatre el tema dels drons fent figuretes
5: no,
0: al cel?
5: No, encara.
0: Encara, una
5: encara no. Encara,
1: encara no,
5: no?
1: T'espera't una mica.
0: Encara, m'he d'esperar una mica?
1: Encara és emocionant, encara.
0: Encara és emocionant? Val. Aviseu-me quan es pugui debatre seriosament, com una democràcia seriosa que teòricament som, si cal fer figuretes amb drons a l'espai aeri de Barcelona. Per favor, que cluquin l'ull o ho intentin. Per favor.
1: Doncs bé, aquest mundial doncs, promet ser... Bueno, s'han passat de taca d'oli, una mica, i la matraca feminista jo crec que no és ni del bon tros tan pesada com aquesta dictadura futbolística.
0: Sí, exacte, exacte, que bo.
1: Però, bueno, tot això d'ampliar seleccions ho fan per la pasta, i no ho dic, soc l'única que ho dic, sinó que també ho diu el director de cine, Alejandro Iñárritu, que no és sospitós de ser feminista woke i va criticar el fet que el mundial no es fes només en un país. Diu que això treu ambient de mundial, que el preu de les entrades també el va criticar, que és molt alt, i també que diu que baixarà el nivell perquè amb tants equips que són una merda es colaran uns nivells de partits que seran molt fluixos.
0: Jo t'entenc.
1: I també diu ell, la causa, que la cito, no ho dic jo, ho diu ell, que tot això és per culpa de l'avarícia de la màfia FIFA.
0: Ah, mira.
1: Màfia FIFA, que a mi ja és una, bueno, una proposició que se m'ha enganxat ja. I que li ha robat al món un gust popular com era el Mundial. I tot així, hi ha gent embogida pel Mundial i jo he sentit frases que creia que mai sentiria, com per exemple, me n'haig d'anar perquè vaig a veure el Costa d'Ivori Japó. El Costa d'Ivori Japó, o sigui, Japó. Què és això?
0: Sí, jo estic flipat amb això.
1: O avui no vull perquè... No, avui no puc perquè bocadà, perquè fan a Espanya Cap Verd.
2: Això s'ha dit a casa meva.
1: S'ha dit i t'ho diu un paio que el 2019 estava cremant contenidors contra l'estat espanyol, sí. I que em corregeix quan dic vacuna en comptes de vaccí.
0: És així, anem a la merda. S'ha de vaccí?
1: No, no, està... Bueno, diuen que no és prou català perquè és copiat del, del castellà.
0: Jo no puc parlar ja de més.
1: Però vaccí està copiat del francès.
0: No penso parlar més de què és ser prou català o no prou català. Ja us ho fareu.
1: Jo una cosa us dic a tots aquests que se'n van al Mundial...
0: Sí.
1: I em deixen penjada, que és que quan s'acabi no cal que torneu perquè ja no hi seré, no em ve d'això. D'acord?
0: Exacte.
1: Però tanta atenció i tanta obsessió té coses bones perquè l'heteropatriarcat...
0: No sé ni dir.
1: Heteropatriarcat.
0: Heteropatriarcat.
1: Però combustible fòssil capitalista s'ha preocupat per primer cop pel canvi climàtic, gràcies al Mundial. Perquè es va adonar que les altes temperatures farien impossible jugar i han establert fer dues pauses obligatòries a meitat de cada temps del partit perquè beguin aigua i refresquin.
0: Ai, pobrets, ara farem dues hores, no resulta que tots els... Ai, pobrets. Maricons, que sota una panda de maricons. Si fóssiu uns mascles com Déu mana, que era del que es tractava, aguantaríeu el partit sota a 60 graus a l'ombra sense ni mitja part. Mariques, sobre què els hi passa a tots aquests. Ja t'ho dic així de clar.
1: Però potser gràcies a això doncs es comença...
0: Nenazes!
1: Es comença a prendre mesures en general, sí, contra el canvi climàtic per frenar-lo. Sí,
2: o a les escoles.
1: I això, s'adonaran doncs, que si no es pot jugar a futbol tampoc, exacte, es pot fer classe en aquest clima.
0: Sí, segur,
1: o
0: sí,
1: treballar a la construcció,
0: vale,
1: o al camp, vale, o continuar vius, fins i tot.
0: Sí, sí.
1: O ser pobres i viure al carrer.
0: Segur que d'aquest Mundial, com de la pandèmia, en sortirem tots millors després d'aquest Mundial. Exacte.
1: Sí, pinta molt malament perquè un dels grans patrocinadors del Mundial és la petroquímica saudí Aramco.
0: Ah, mira.
1: D'un país, a l'Aràbia Saudita, que és negacionista del canvi climàtic, que posa traves.
0: Per la cuenca li trau.
1: També trau. És negacionista i tota l'organització d'aquest macromundial.
0: Perquè, per tant, més negacionista en general, diguéssim, no del canvi climàtic, sinó del canvi climàtic i de tot, i de tota
1: tot,
0: la resta.
1: De tot, de tot.
0: Sí.
1: Llavors, clar, amb tants partits, tanta moguda, tants avions, tantes seus, hi ha molt poques ganes de fer un decreixement i ser sostenible.
0: Sí, tot allò de decreixement ens ho passa per l'arc del triomf.
1: I una dada que pot ser curiosa, fixeu-vos-hi. Pel que sigui, 106 jugadores al 2024 van fer un escrit demanant que el Mundial Femení 2027 no fos patrocinat per Aramco,
0: sí,
1: per la falta de drets de dones a l'Aràbia Saudita i pel dany al medi ambient.
0: Sí.
1: O sigui que, a veure si el masculí ho pillen, això.
0: Ja, crec que no, eh?
1: No, no, jo crec que tampoc. I una cosa molt graciosa al Mundial també és que la FIFA no permet que es parli espanyol a les rodes de premsa.
0: La FIFA què és? Un videojoc?
1: La Federació Internacional de Futbol.
3: La màfia
1: FIFA.
0: I la A què és? Futbol. Federació Internacional Futbol A...
3: Associació.
1: Associated.
0: Associated? Ah, vale.
1: No ho sé. Ah, sí, sí, associat.
0: Val.
1: Llavors, s'ha donat el cas...
0: De Àlava.
1: Que es fan rodes de premsa a Mèxic, no? I en diverses ocasions jugadors que responien...
0: Sí, perdona, perdona que et talli. Joel, a veure... O estàs atent al programa, perquè no pots dir per cascos, amb, o sigui, quan ja havíem resolt que l'A era de Xoxatet, que ja ho ha dit aquí,
2: l'Abraham,
0: se n'estava assegurant, diu, però tu li estàs portant com a marica a la contrària a un heterosexual.
2: Li està fent un blank planning.
0: Estàs fent un mansplaining a un men. Vinga, Joel, vés-te'n a cagar, vés-te'n a la xocotxurros i nenaza. A veure, digues, perdona, que t'he tallat.
1: Doncs ha passat que diverses ocasions jugadors que responien en espanyol a rodes de premsa a Mèxic, com De Jong...
0: Ah, perquè estan dient que no es pot parlar en espanyol...
1: Han estat interrompits...
0: Bueno, si se'm vol pa que així dona, joder!
1: Perquè canviessin a l'anglès.
0: Bueno, jódete! Anabra!
1: Exacte. Hi ha hagut una indignació general, però clar, sí, està molt bé posar ara, un mirall ara, davant dels mateixos que no protegeixen el nahuat o el maia o qualsevol de les 68 llengües indígenes nacionals de Mèxic,
0: clar,
1: o el català, el gallec, el bable, el bas, etc. a Espanya.
0: Això mateix.
1: I a tots els que esteu indignats, doncs us dono gratis una frase que podeu dir si us torna a passar, que no us deixen parlar la vostra llengua a una roda de premsa al vostre país o a un país que es parli espanyol. Que és, bueno, pues molt bé, pues adiós, com va dir el trapero.
0: Exacte.
1: I passant a un altre tema, aquesta setmana hem vist lluita lliure, boxa, esgrima, els grups de WhatsApp de famílies de l'escola. És competició esportiva d'alt nivell, perquè s'acaba el curs i al WhatsApp s'ha discutit molt sobre si fer o no regal a les mestres.
0: Molt bé. Clar.
1: I en cas de decidir fer-ne, la discussió carnissada ha passat a ser si el regal ha de ser material o simbòlic.
2: Això, clar, això és un clàssic.
1: És un clàssic. Si es cull simbòlic, és tipus un àlbum de dibuixos o una tassa on les criatures han escrit els seus noms amb una grafia que sembla Satanàs, que l'hagi escrit Satanàs, o les mans, no? Allò, de la gent que se'n recorda, perquè hi ha gent que no se'n recorda i no ho fa. Llavors saps que aquest regal serà el primer que les mestres llançaran a la foguera la setmana que ve per
0: Exacte.
1: Sant Joan.
0: Absolutament.
1: Que això no ho diuen, però ho faran.
0: Amb tota la raó.
1: I en cas d'escollir opció material, clar, el debat, la lluita, que la gent es pega, hi ha bufetades, passa a discutir-se si comprar, què comprar, i en cas de decidir què comprar, quin és el pressupost. Llavors és un infern absolut aquests whatsapps aquesta setmana.
0: Per culpar el rata, sobretot.
1: Del rata, sí, bueno, i de filosofia també hi ha gent que no creu que s'hagi fet regal. Bueno, ara no ho farem aquí perquè acabarem
0: clar,
1: a
0: hòsties. Clar, clar, acabarem a hòsties.
1: Llavors jo, per si encara us esteu barallant, tinc tres bones idees per fer a un Molt mestre bé. O a una mestra.
0: Som-hi.
1: Per exemple, un abonament per veure el Mundial a Movistar, que segur que els encanta, perquè hi ha coses que no es podran veure a Televisió Espanyola. Un xec amb els 800 euros que han perdut fent vaga per l'educació pública lluitant pels nostres
2: drets. Molt bé,
1: nens.
2: Escolta, ara, aquesta m'agrada.
1: Molaria. Això molaria, eh? No sé si són 800, potser són més, no ho sé.
0: Potser són més, jo crec que potser hi ha més.
1: Una capsa retornant-los una mostra de tots els pongos, allò que es diu, on ho poso, saps? Allò que, sí. que fan els nens i que no sabem on posar-ho. Doncs regalar una capsa amb una mostra de tots els pongos que ens han donat aquest any, que han produït aquest
0: retornar,
1: any.
0: Retornar, no? Retornar...
1: Retornar, una mica reciclar.
0: Retornar a la societat.
1: No? Reciclar, bueno, reciclatge o reutilització.
0: Sí.
1: Per exemple, la plastilina casolana feta amb farina, que s'ha podrit, però els nostres fills no volen llançar.
0: Fàstic.
1: Posa aquesta a la capsa, que se la quedi ella. El mòbil del sistema solar, fet amb cartró i purpurina, que és la purpurina que cau tota l'estona, es fica per tot arreu.
0: Sí.
1: No estava prohibida la purpurina, que és microplàstic?
0: I a més,
1: doncs encara en tenen, encara clar. Hi ha...
0: remeses. Sí,
1: remeses de purpurina.
0: Sí, no sé com diu això,
1: i les estan sí. col·locant.
0: A més, aquests mòbils, normalment, si tens un pis petit, està el mòbil i la gent, hi ha famílies vivint al replà, perquè,
1: Exacte.
0: Clar, o és el mòbil pues a dintre de casa o el meu...
1: Perquè no només és un. També hi ha un niu amb un ocell,
0: sí, sí,
1: no sé què.
0: Sí, jo de tot, tenim de tot.
1: La maqueta de l'escola feta amb rotlles de paper de vàter, que sembla una caca de vaca.
0: Sí, total.
1: I molt gran. Que tampoc pots tirar-ho, perquè, clar,
0: perquè
1: fa pena.
0: Fa pena i el nen té un trauma.
1: I, sobretot, els panellets reductius de la castanyada, que per sort no els van menjar, però jo els estic guardant per poder donar el regal.
0: Clar,
1: sempre exacte. A favor dels regals simbòlics.
0: Absolutament. Doncs escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Mireia, i un aplaudiment per ella, perquè realment la esportiva ha estat una generalitat. Amb tots vostès, no deixin d'aplaudir, per favor, amb moltíssim d'entusiasme, el senyor Roger Aluja i el senyor Pau Sabater. Bravo. Bravo. Bueno, abans de res, el Pau Sabater bueno, ha editat en Roger l'Odissea d'Homer, dos pebrots, això sí que estaria dir pebrots, si el deves o tonteries, i després el Pau Sabater l'ha traduïda, del grec, eh? Bé,
4: sí, sí.
0: Abans de res, cada vegada que has vingut m'oblido, o sigui, ara parlem de l'Odissea, però tu ets un gran ballarí. I és cada vegada m'oblido a preguntar-t'ho.
4: No sé si un gran ballarí, però en tot cas m'agrada.
0: Sí. Sí, sí. Què balles?
4: No danses dic... tradicionals.
0: Danses tradicionals.
4: Gregues especialment.
0: Gregues especialment. Ets un pirrat de la cosa grega.
4: Sí,
0: eh?
4: Sí, sí.
0: En quin moment va començar això, la dansa tradicional? A què li diem dansa tradicional grega? Seria l'equivalent a la sardana, a la sevillana, a la jota, o com?
4: Sí, a la jota, potser més aviat. Però la sardana està més... no és tradicional del tot, no?
2: A mi no, aquí no em diguis que la sardana és tradicional catalana, perquè...
4: Ho és,
2: no,
4: ho és.
2: Que no suportaria l'estructura meva mental.
4: Ho és, però està una mica tonejada.
2: Que la sardana és el ball tradicional català i és l'hòstia en patinet. Posa-li un rebre en aquest senyor.
4: Serà el doctor.
2: Que jo no vull ara més atacs d'allò. A veure, què és la sardana...
0: Una meravella, no?
4: Una meravella, no dic que no.
0: I que és la millor dansa tradicional, sí, la que t'has topat sí, mai.
4: I tant.
0: Tradicional, i ho és de... O sigui, estava el Big Bang i llavors hi havia... Va aparèixer un català ballant la puta sardana, sí o no?
4: Sí, segurament, va néixer.
0: Digue-ho així,
4: sí,
0: digues.
4: Sí, tant,
0: vale, vinga.
4: Després hi va uns quants compositors. Fotem
2: valido que la sardana no... La sardana, bueno, parlem-ne, vale.
0: Digues, llavors, perdona, això de la tradició grega, deies?
4: Ah, no, doncs això, sí, són danses tradicionals gregues, sí, sí.
0: Per exemple, algun nom?
4: Ah, Sirtos, Zaibéquico...
0: És allò del doctor Palos. Taram, taram, tot això, aquesta merda del cine de Hollywood.
4: Això està una mica tonejat, també, sí. No és ben bé tradicional.
0: Està més tonejat o menys que la sardana?
4: Més i tot. Sí, el Sirtaki ja està més tonejat.
0: Ara, si t'he de ser sincer, m'interessa molt... aquesta pa... Sí.
5: A mi també.
0: M'interessa molt això de la sardana, que dius que no és exactament... No és català.
4: Tampoc no en soc cap expert. No, sí que és català. Però hi ha hagut... O sigui, no és purament tradicional, per dir-ho així. Hi ha hagut una influència culta, hi ha hagut compositors... És una dansa molt reglada.
6: Ah, perquè hi ha hagut compositors.
5: Molt reglada. Ja.
0: Molt reglada.
5: Sí. Vols dir que abans era més espontània o més...
0: No és com el flamenc.
5: Ai.
4: No farem comparacions.
0: Però quina seria la dansa catalana no reglada?
4: No, bueno, aviam, no en soc cap expert, però la sardana originalment sí que era una dansa popular. El que passa és que la sardana que tenim al cap és una cosa que sí, es fixa molt. Val, doncs amb el romanticisme...
0: Però perquè això de la cultura i de la nacionalitat i tal deu anar construint, diguéssim, no?
4: Sí.
0: És com el gènere.
4: En canvi, les jodes, per exemple, sí que són més... acostumen a ser més espontànies, clar. No? No estan tan, no,
0: ara,
4: tan fixades.
0: Ara. Molt bé, bueno, i el Vall de Bastos també s'ha de regularitzar perquè si no et foten una bastona del carro. Sí,
4: allà és necessari.
0: Bueno, doncs, dit això, que aquest senyor jo m'ho volia treure de sobre perquè realment cada vegada acabo i dic, merda, no li he preguntat per les danses tradicionals gregues que balles, perquè és un pirrat total.
4: Mira, aquest dissabte vam fer una ballada al Tradicionari de Gràcia, precisament, ara es molt bé.
5: Sí, sí. Has d'avisar. I la propera on la feu?
4: Ah, no, la tenim prevista, ja. Ah.
0: Però ja es lliga,
6: I si la tingués prevista?
4: Sí.
0: Es lliga molt, no?
4: I tant.
5: Clar.
4: Sí.
0: Tu has lligat ballant Sirtaki d'aquest...
4: Sirtaki, no.
0: No, però tot el que balles.
4: Sí, i tant.
0: Què creus que es balla més, ballant sardana o ballant de dansa popular grega? Que es lliga més, perdona.
4: Jo crec que amb les danses gregues, però tampoc no sóc gaire sardanista, eh? Per tant,
5: ja tant,
4: no.
5: Els meus avis van lligar ballant sardanes, eh?
0: Sí, doncs mira,
2: l'avorrista havia estat l'època de l'això, el franquisme, quina merda.
6: Jo ja us vaig dir que els bars dansaires és Tinder total.
0: És el Tinder català.
6: És un endogam, o sigui que la gent comença allí i neixen fills i de tot.
0: Total.
4: En segon lloc, però després de les colles castelleres, no? Que és el Tinder número 1.
0: Ah, sí?
6: Clar, hi ha més contacte.
0: Això, doncs, no es parla tant, eh? No es parla tant d'això. Bueno, anem a parlar de, per favor, ara sí, un aplaudiment. Homer, l'Odissea, bravo. L'editorial Bernat Metge Universal, en el seu 14è volum, publica Homer de l'Odissea. La meva pregunta, Roger, anem amb tu. Tu balles o no balles? Que ets més de...
7: Sí, mira. També havia fet bastanta dansa tradicional.
0: Ah, és quina? Però
5: grega o catalana?
7: Bueno, grega, perquè quan vaig fer un estat a Grècia, un meset, allà ens feien classes de dansa grega, també.
0: Oh, però aquests grecs són la munda.
7: Home, és que és divertidíssima. No, i sobre això de la sardana, volia dir... que jo que sóc...
0: Que em tornarà a caure... Hate a tope.
7: I això també li podeu preguntar a la Mònica Usar, que també és de Molins. A Molins s'està recuperant la manera tradicional de ballar sardana prèvia a tot el que és...
0: A la Renaixença,
7: bueno,
0: diguéssim,
7: sí,
0: a l'ofantisme.
6: Ah, que es diuen satàniques, no?
7: Exacte.
0: Ah, sí, va, que us interessa.
7: Sí, sí, vull dir que també seria interessant.
0: Tens molt alts, el casco, si no?
7: Bueno, és que si no em sento una mica...
0: Bueno. Et vols sentir o no et vols sentir?
7: No ho sé, si em vull sentir.
0: Sí, t'has de sentir la teva veu interior, home. Imagina que de sota treus els cascos i et dius alguna cosa interessant si et passa de llarg per no posar els cascos. Llavors, la dansa sardànica s'està recuperant a Molins,
7: o sigui,
0: del Rei.
7: A Molins hi ha tot un... I hi ha un munt de joves que ballen i ballen amb un pas diferent, que no és el de la sardana tradicional, sinó que... I en diuen sardana satànica.
5: Però per què satànica?
7: Bueno, perquè la gent que balla sardana tradicional no ho acabo de... Bueno, no sé, potser és una manera de girar-ho. Però vull dir que potser seria interessant convidar algú de l'agrupació folclòrica de Molins del Rei.
0: Mira,
6: i una vegada vaig...
0: Què passo?
6: Ja, sí, això és un reportatge de PM que el volem fer. Però doncs, aquest de les satàniques. I també vam fer una... No ballaven sardanes. Anaven vestides de pubilles, però ensenyaven els pits, al final.
0: Ah, això m'interessa, també. Sí. Això era Catalunya?
6: I crec que ballaven sardanes, també.
0: Carai, noia, això sí que és ja increïble. Bueno, a veure, l'Odissea d'Homer, amb tots vostès, vinga. A veure, Déu jo deia, quina és la raó per la qual, Roger, tu que ets l'editor... Bueno, tu vas fer la teva tesi editorial, alguna cosa sobre el cànon Zec, que és quan aquest Ulisses baixa a l'infern i es troba amb Aquiles, no?
7: Exacte.
0: O sigui, tot és un pirrat, també, d'aquest assumpte, no?, de l'Odissea.
7: Bueno, sí, és l'obra, probablement el clàssic que més vinculació hi tinc, clar, i vaig dedicar la tesi.
0: Sí, llavors, quina és la raó per la qual, amb el despiste que portem al cap la gent, ens hauríem de llegir exactament 24 cants, 12.000 hexàmetres de poema homèric, un llibre que és més vell que l'any de la Quica, diguéssim, això que té 3.000 anys, jo crec que té això. És increïble, vamos. Sí, és doncs, sí. Exactament, amb la quantitat de TikToks i de mundials i de partits del Mundial que hem de mirar, tu pretens que algú es llegeixi l'Odissea? Per què?
4: En lloc del Japó Costa d'Ivori.
0: Exacte, per exemple, exacte.
7: Home, crec que és una raó entre l'alternativa entre Mundial i TikTok i l'Odissea, crec que
0: no hi ha color,
7: no? No cal explicar-ho gaire. No, aviam, l'Odissea és sens dubte el clàssic incontestable. Tothom el té al cap, tothom el coneix, tothom l'ha sentit a parlar, doncs està molt bé poder-lo llegir i poder saber per què continua fascinant-nos, no?
0: Clar. Escolta, bueno, parla per tu que te l'has llegit 400 vegades, perquè clar, és que no l'has llegit mai. A veure, Pau, tu com l'has traduït? Vull dir, perquè clar, ja teníem el Riba, teníem com es diu l'altre?
4: Mira.
0: Hi ha un moment en què em sembla que tu expliques que l'has traduït no fent-lo col·loquial, que sigui en un llenguatge culte, diguéssim. O sigui, no l'has volgut pentinar molt. O sí?
4: Ni una cosa ni l'altra.
0: Val, a veure, doncs explica això.
4: És a dir, jo l'he traduït més o menys com vaig traduir la Ilíada, és a dir, no arcaïtzant perquè sí, no allunyant-lo del lector, però tampoc convertint-lo en això. Una novel·la, que és el que es fa de seguida. És a dir, no anava tant per la banda del llenguatge col·loquial com per no convertir-ho en una cosa que no és, una novel·la, no? Un totxo d'aquests, un best-seller. No és això, és una altra cosa, és poesia, no? I ha de continuar sent poesia. És a dir, la idea ha sigut fer un llenguatge que sigui planer, que sigui entenedor, que sigui accessible, no crear barreres on no n'hi ha, perquè a més els poemes homèrics són, és a dir, estan fets per ser escoltats, per ser dits en veu alta i ser escoltats. No és una, és a dir, no tenen una sintaxi supercomplexa ni un vocabulari. A veure, el vocabulari és una mica estrany dintre del grec, per dir-ho així, és molt, molt característic, molt particular. Però no és una cosa inaccessible, és una cosa que devia sonar molt familiar. I jo és el que he intentat, que sonés molt familiar. Però al mateix temps que sigui poesia. I que tinguem l'experiència estètica d'estar llegint poesia, que no sigui una cosa... Això, que no sigui una
0: novel·la. I que no sigui la sèrie, que no sigui la pel·lícula del Chris Nolan, diguéssim. O sigui, que no sigui un guió de Chris Nolan, que no sigui...
4: Ja veurem com ha sortit la pel·lícula del Nolan, però no, esclar, la idea...
0: O sigui, que això segueix sent el llibre, diguéssim.
4: Sí, sí.
5: Però quin llibre has anat a buscar, diguéssim, el primer?
4: No, sí, sí, és traducció de l'original grec, sí, sí.
0: Tu has traduït directament del grec, eh?
4: Sí, sí, i en vers, precisament, perquè continuï sent poesia, perquè tinc un
0: ritme,
4: tingui una música.
0: Quanta estona t'hi estàs amb això?
4: Amb això m'he estat més o menys un any i mig.
0: Ah, mira, encara trobo que Déu-n'hi-do.
4: Sí, encara.
0: Ara imagina't que jo ara recordo que jo traduïa el grec, imagina't que estàvem 6 anys per traduir d'un merda de frases al col, però imagina't ara. A veure, una cosa, quina és la teva relació, Aruja? Tu deies abans, Roger, que ja de petits, diguéssim, tenia una relació amb l'Odissea, dos nens raros, dos criatures rares. Tu, en quin moment connectes amb l'Odissea per primer cop, ho recordes?
7: Ostres, jo crec que amb adaptacions i llibres de mitologia, probablement, no? Totes aquestes històries de les sirenes, els ciclops, etcètera, etcètera. Però jo, de fet, el batxillerat i el treball de recerca ja el vaig fer de traduccions de l'Odissea.
0: Joder,
7: o sigui que carai. Ja em venia, diguéssim, amb 16-17 anys ja tenia una mica la dèria aquesta d'Homer i de l'Odissea.
0: A tu, Pau, en canvi, als 15... em sembla que va ser quan comences a llegir l'Odissea sí. I a més ha marcat la teva vida aquest llibre.
4: Sí, bastant. És a dir,
0: jo per això no la vull llegir ara, perquè si ara la llegeixo em marco la vida i he de canviar tot, que tot he de canviar de vida. Potser no seria la manera.
5: Com et va marcar els 15? A mi m'interessa saber-ho.
0: Sí, clar.
4: Aviam, la meva primera experiència segurament també va ser indirecta, no? A través d'això, els típics llibres de mitologia per nens i aquestes coses. Però sí que als 15 anys em vaig llegir l'Odissea de Riba, a més.
0: De Riba, però això...
4: Allò és un viatge...
0: Quin tipus de nen eres tu als 15 anys?
4: Un nen que li agradava molt llegir,
0: Sí, però una cosa que t'agradi molt llegir, l'altra fotre la llegita l'Odissea de Riba, a més.
4: Mira, doncs era aquesta mena de nen. Era a casa.
0: Clar, això ajuda molt, tenir l'Odissea. Tenir l'Odissea, tenir l'aventura a casa, clar.
6: Home, però 15 tampoc és tan petit, eh?
0: Bueno, no.
5: Perdona, li dono jo el meu fill de 15. Ho provaré, a veure què em diu.
0: Si li dones tu, segur que no ho farà.
6: Ho has de deixar per allà.
0: Ho has de deixar per allà.
5: Li deixaré sobre la taula.
0: Que ens supegui.
7: Et sorprèn, eh? Nosaltres ens trobem, nanos de 14, 15, 16 anys, que venen a les parades, o sigui, quan a la setmana del llibre som allà a la parada dels editors, diguéssim, venen amb ganes de llegir-se...
0: Bueno, és un bon moment, els 15, 16, 14, sí, 15, sí, 16, ja. Perquè és el moment en què tu vols descobrir, desentranyar no sé què de la vida, després és una merda tot, però en aquest moment encara hi ha una... tens la llavor, no tens l'impuls de... I llavors, perdona, el... has dit una cosa que m'ha interessat ara setmana a l'olla, perquè estic des de dilluns, estic una persona gran, ja se m'es fa...
5: Que li va canviar la vida, no?
0: Et va canviar la vida, sí. Però tu dius que a l'hora de llegir-lo, a mi el que em preocupa és que voldria que ho expliquéssiu, això sona estrany, diguéssim. Tu quan has de llegir això, en quin... que hem d'aguantar una mica, no? Perquè ara jo trobo que tinc la sensació que nosaltres no aguantem. Allò que és que no, ara la gent es divorcia molt perquè no aguanta, no és això, eh? Però hi ha un moment que t'has de deixar portar, perquè per sí. Hi haurà un moment que et capbussaràs, diguéssim.
4: Sí, sí.
0: Perquè és com quan vas a Londres i de sota entens l'anglès després de 6 anys de sèrie, entens, per fi pots estar una conversa amb 15 persones i l'entens. O sigui, t'has de submergir. I això acaba passant.
4: Sí, i de fet crec que passa bastant de pressa, amb l'Odissea. És a dir, la Ilíada, per exemple, sí que és més dura d'entrada, no? Perquè és això, és un poema de guerra, és un poema d'uns herois que és orgullosos, que es barallen per qüestions d'honor i coses així. És moltes més coses que això, però el primer que trobes és això, no? I, en canvi, l'Odissea comença... O sigui, de seguida comença l'aventura, de seguida comença... És a dir, és un poema que se t'emporta, que no costa gaire esforç submergir-s'hi.
0: A banda de l'aventura del viatge de l'Ulisses, que després la Dolors Miquel llegia que deia que no, és un llibre de viatge sense viatge, diguéssim. Això també és un liu, no?
7: Sí, la Dolors Miquel, que ens ha fet
0: l'epíleg,
7: que fa aquesta lectura, ella sobretot se centra una mica en el conflicte, en el que representa la tornada d'Ulisses
0: a Ítaca,
7: en contraposició una mica a una Penèlope que s'havia quedat allà esperant-lo. És una lectura, diguéssim, en clau feminista, que enllaça bastant amb algunes lectures modernes. Per exemple, el llibre, o sigui, el text de la Dolors Miquel es clou amb un poema de Yanis Ritsos,
0: sí,
7: que és molt divertit, que és divertidíssim, que el que ve a dir és Penèlope quan veu aquella piltrafa de marit que li ha acabat d'arribar, sí, i, ostres, era això el que jo esperava.
0: Clar, i tant.
7: I llavors, sí, ella fa tot un recorregut per diferents temes de...
0: Hi ha molts cants del viatge d'Ulisses cap a Ítaca, mm-hmm, però també és interessant, quan ja arriba, hi ha molts cants, bueno, hi ha un paquet de cants, de, no de Manuel Kant, de cants de la Ilíada, que en el que ja arriba a Ítaca i a tot, passa tot el que passa, que és una mica culebron, diguéssim. No?
4: Sí, exacte. Ha de començar a tramar la venjança contra aquests pretendents, clar, que s'han instal·lat al seu palau i se li mengen, doncs, tots els ramats, és a dir, les riqueses,
0: sí,
4: perquè
0: sí, sí,
4: la riquesa a l'època era això, eren els ramats, eren les terres. I és això, Ulisses arriba d'incògnit, com un es fa passar per un captaire, i de fet explica tot d'aventures que li han passat, no? S'inventa tot un personatge que a més va canviant segons a qui ho explica, i llavors és això, el ritme aquest trepidant de les aventures s'alenteix i llavors comença a tramar la venjança, comença a encaixar totes les peces mica en mica fins que arriba efectivament la venjança, i més important encara, arriba el reconeixement, arriba el moment en què Penèlope efectivament se'l veu davant i diu,
0: mare
4: aquest
0: Déu,
4: és el meu home.
0: Mare de Déu, senyor, això em passa
4: de 20 anys.
0: Jo de vegades em passa moltes vegades, estic a casa meva, miro el meu major i dic, mare de Déu, senyor, què ens ha passat, que escolti, què ens ha passat. Què t'anava a dir?
6: Els gossos el reconeixen, no? Com
0: els gossos de Buenos Aires. Segueixen ell i seguim nosaltres perquè els gossos segueixen recordant-nos, mare de Déu, senyor, com ens hem de veure. Bueno, escolta una cosa, precisament això. Hi ha la diferència entre Aquiles... Aquiles apareix també a l'Odissea, perquè clar, quan baixa a l'inferno hi ha un moment que es troba Aquiles, però a l'Odisseus, però a l'Ulisses, però hi ha diferència entre els dos herois, diguéssim, i l'altre dia l'Eloi Creus ens va fer tota una secció que nosaltres no sé si vam entendre massa bé, perquè clar, no estem a l'alçada de cap de les maneres del món, però que tu, a la primera frase, als primers versos, Pau, us ho pregunto els dos, d'aquesta nova i bastant definitiva de moment, no? Perquè tot això és un... Catalunya, que els catalans tenim el projecte... Bueno, sobretot el que s'ha de fer és traduir l'Odissea, o sigui, que ser català passa per anar traduint l'Odissea, això és el que ha de ser català. Sí, sí. Perdonin, eh? Llavors, el cas és que tu tradueixes que Ulisses és molt versat. L'Eloi deia que és una proposta... Dius que Ulisses és versat, però el Riba em sembla que diu que és l'home de les mil cares, i el Mila, el gran ardit, es veu que traduïeu, al revés, no? Mira que ho he pensat. El gran ardit, Riba, i l'home de les mil cares, Mira. És a dir, que els altres dos, els teus predecessors, el deixen com un puta, el que em diem més puta que les gallines.
6: Però com tradueixen la mateixa paraula, diferent.
0: Exacte, volia dir. És que ho ha fet tot l'Eloi, recupereu la secció de l'Eloi, que era de gran alçada, l'Eloi Creus, el coneixeu, no? Sí, sí. Vostre, el coneixeu tots, vosaltres sou una màfia. Eh? Sí. Els,
4: com la FIFA.
0: Com la FIFA, exacte. Sou fiferos. Jo hagués traduït, Ulisses era més puta que les gallines, diguéssim, si hagués de fer la traducció, cosa que no descarto, eh? Però el, tu Persat per què?
4: Sí, és una paraula complicada, aquesta, que tradueixo per versat.
6: Com és la paraula?
4: En grec és polítropos.
0: Això, polítropos.
4: Polítropos vol dir de molts girs, de moltes giragonses, sí. més cares. I llavors pot fer referència al fet que ha fet molts viatges, diguem, que ha anat per molts llocs, o que és... això, més puta que les gallines. Llavors Ribas fixava més...
6: No? O xacatero.
0: Xacatero seria una altra cosa.
4: Per exemple, o trapasser, o una cosa així.
6: Astut.
4: No? Astut. Llavors Ribas fixava més en això, i per això diu de gran ardit, ardit com a astúcia.
0: Sí, sí.
4: Mira el que feia, era intentar traduir les dues coses, i per això deia de mil cares que feu mil viatges, i llavors ho desplegava, per dir-ho així. I amb el versat el que vull recollir és que versat té el component de l'experiència que li han proporcionat tots aquests viatges, i al mateix temps, etimològicament, però això ja és una mica més recargolat, per part meva, versar ve de girar, diguem, és a dir, és a dir, del llatí verso, versare, que ve de... revertir, no? Per exemple, girar una cosa, clar. Al revés.
0: I com et va venir-ho de versat? En quin moment? Estaves
4: doncs
0: un dia...
4: em va vindre perquè la primera traducció de l'Odissea, de la qual tenim notícia, que és la traducció al llatí, que de fet inaugura la literatura llatina, és molt curiós això, la primera obra d'autor que coneixem en literatura llatina
0: és
4: una traducció a l'Odissea que va fer un llibert, és a dir, un esclau alliberat, que era del sud d'Itàlia, Livi Andrònic. I llavors, ell, el llatí, ho va, aquest Andra Polítropon, aquest home de molts girs, de moltes giragonses, ho va traduir com a Uirum Uersutum. I aquest Uersutum, vaig pensar, Uersutum, versat, per què no?
0: Clar.
4: És una mica una paranoia, però em semblava convincent.
5: I aquesta reflexió filosòfica que et fas en certs moments de la traducció pot allargar-se...
4: fins a l'infinit, el que passa és que arriba un punt que prens una decisió, no? De dir, bueno, doncs he de continuar, no?
5: Pots anar
4: tinc un termini, he de cobrar, he de viure, també.
5: Han avançat la traducció i que et quedi una paraula penjada.
4: Sí, això de vegades també passa.
0: I tens ara, penedeix d'alguna cosa, ara que està editat, que dic, me cago l'ou, aquella paraula que ha hagut de ser...
4: De moment no.
0: Val. Estàs satisfet.
4: Almenys estic satisfet.
0: Tant l'editor com el traductor és l'última pregunta. M'heu de contestar ràpid. Quan esteu involucrats en la traducció d'una obra de magna, com és l'Odissea, la vostra vida familiar, els vostres amics, tot això, saps? Tira endavant o... quin caràcter teniu? Perquè, clar, saps?
4: Sí, clar, tira endavant... És veritat que, clar, jo traduint això, doncs és una cosa que no te la treus del cap. Clar, és a dir, encara que no estiguis fent feina en aquell moment, el motoret està engegat i va fent... Llavors, sí, de vegades...
6: I a més perquè ja sou de motoret engegat,
4: sí,
6: normalment.
4: Sí, exacte. De vegades és una mica difícil aturar-lo i dir, vale, ara no estic treballant, ara estic, doncs això, amb parella o amb els amics o amb qui sigui, no? Però, per sort, no sé, tinc una parella i uns amics molt comprensius amb aquestes coses. Vull dir que... I a més... precisament a mesura que ho anava fent anava passant els cants com en fascicles en un molt bon amic que és traductor, l'Arnau Barrios.
0: Home,
4: i,
0: tal, la gent.
4: I a la Paula, la meva parella,
0: ja t'entenc,
4: que s'anava llegint.
0: Ella no la Paula llegeix
4: no, que va, ella no és especialment lectora de clàssics ni res, però sí, és lectora.
0: Aquesta dic la teva parella perquè això m'interessa a mi
4: com... és psicòloga.
0: Això deu ajudar molt, perquè clar, vull dir-te...
4: Sí. És bastant comprensiva.
0: És bastant comprensiva, és a dir que això, clar.
5: I llavors
0: això...
5: si et feien crítiques, les contemplaves, entenc.
4: Sí, i tant.
0: Clar.
4: I tant. I a més, en el seu cas, a més de psicòloga, no sé dir que professionalment, però sempre ha dibuixat, ha pintat, és una persona molt artística.
0: Anava dibuixant. Ja, tenim la versió de l'Odissea pintada per la teva...
4: Sí, però de moment no és pública, diguem.
0: No és pública, home.
4: I no sé si la voldrà fer pública.
0: Home,
4: és una cosa que feia més per ella.
5: Pels nens de 15 anys que no vulguin
0: llegeixin. No, els nens de 15 que són tontes, del cul, els nens de 15 anys.
5: No, et dic jo, ho provarem al meu fill, a veure si...
0: Però tu deixa-li al mig del passadís que s'ho pegui, perquè si tu li dones carta de llegir això,
5: em dirà no. A casa meva està plena de llibres, però el salten, no entens o no?
0: Mare de Déu, el salten perquè són atletes. Bueno, escolta una cosa.
6: Digue-li, això no t'ho llegeixis.
0: Per quatre xavos pots tenir una obra monumental, la Odissea d'Homer, traducció de Pau Sabater, amb una lectura de Dolors Miquel i el pròleg de Roger Aluja, que també és l'editor, no? A més a més. Tot això a la Bernat Metge Universal. Qualsevol persona civilitzada hauria de tenir aquest llibre a casa seva i ja, si ja és civilització cap a nota, o sigui, si vols ja morir tranquil i no ser fast food pels gusanos, doncs tu llegeixes. Jo, mira, ho faré aquest estiu. Ja tinc la... Sí, he pensat, perquè estic en un punt odisseic, fixa't què et dic jo.
6: Potser et canvia la vida, gràcies.
0: Potser em canvia la vida, millor, mira, us hi faig el programa l'any vinent en grec. Moltíssimes gràcies. Després de la publicitat, a Abraham Jiménez de Noa. Bravo, bravo.
8: Vostè primer, amb Marc Giró.
9: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
0: Amb tots vostès, Abraham Jiménez Enoa.
10: Escuchar música es casi siempre un acto de memoria, porque una canción siempre nos remite a una época, a un olor, a una esquina de la infancia, o el abrazo de alguien, una ruptura, lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando esa voz, esa canción te conecta con un pasado doloroso? Es lo que me ha pasado a mí este fin de semana cuando descubrí y leí el anuncio de que Silvio Rodríguez va a dar un concierto en septiembre en Barcelona.
0: Ah, sí. Sí.
10: Gobierno que Silvio defiende con tanto empeño, es el mismo gobierno que durante años me acosó, me persiguió, bueno, y que me tiene aquí sentado en esta silla a un océano distancia de mi familia, ¿no? Y las secuelas que vive mi cuerpo y mi cabeza, por ejemplo, hace un par de días me levanté en medio de la madrugada y no podía respirar, he tenido el susto de mi vida porque no podía ni respirar, ¿no?
0: Esos ataques, ¿entre semana?
10: Sí, entre semana. Esos ataques de ansiedad son producto de esa vida pasada. Sin embargo, como la vida es en blanco y negro, no es en blanco y negro, como casi todas las cosas, en mi casa, sobre todo los fines de semana, cuando se puede desayunar con más tranquilidad, no hay que ir a la escuela, no hay que ir al trabajo, la mayoría de las veces siempre hay música puesta en la casa y parte de esa banda sonora la integra Silvio Rodríguez, unas veces de manera aleatoria porque sale en el playlist y otras veces la ponemos nosotros de manera intencional. Es una paradoja tremenda, ¿no? Porque yo detesto su posición política, me indigna muchas veces su silencio, que es cómplice, ¿no?, de la dictadura, de la falta de derechos y de la libertad en Cuba, pero a la vez su voz me remite a mí, a mi país, que estoy en un océano de distancia, y a la vez me trae de vuelta toda mi vida pasada en Cuba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las personas tenemos la capacidad de expropiar el arte, ¿no? Cuando una canción, un libro, una pintura... Cualquier obra de arte sale al mundo, ya no le pertenece al creador, ¿no? Le pertenece a quien la necesita, a quien la consume y cómo la consume, de hecho, ¿no? Por eso yo no escucho de manera al Silvio oficial, yo resignifico sus letras. Entonces lo adapto a mis necesidades, a mis pérdidas, a mi resistencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando yo escucho El Necio, esa canción que suena así...
11: Dicen que me arrastrarán por sobre el...
10: Bueno, estos versos Silvio los escribió pensando en la época, en la épica de un proceso que creía puro, ¿no? Pero esa revolución se terminó convirtiendo en una dictadura, ¿no? Entonces, los que hoy terminan arrastrados sobre rocas, como ha dicho Silvio, son los que, de alguna manera, en ese momento eran los buenos y ahora los malos son. No, de alguna manera, la realidad volvió al opresor, le dio la estética del oprimido. Entonces, cuando yo escucho sus letras, no pienso en la alabanza de Silvio al régimen. Yo borro a Silvio, borro el régimen y resignifico todo lo que él
0: ¿Y
10: está...
0: ¿Y es capaz de hacerlo?
10: Sí, sí, sí, yo sí, sí. Y de ahí viene la contradicción, ¿no? Bueno, pero esto no es nuevo, ¿no? Es un poco, salvando las distancias, un poco lo que ha pasado ahora con Rosalía y Picasso y lo que pasa con las películas de Woody Allen y las películas de Roman Polanski. Es muy difícil separar la obra del autor, pero hay que hacerlo, porque evidentemente el arte no justifica las vidas y tú perfectamente puedes estar en Arbolar y disfrutar una obra de arte y no estar para nada de acuerdo con su postura política y con su ideología. Uh-huh. Es decir, puedes hacer las dos cosas y despreciar...
12: El Silvio Rodríguez vive a Cuba ahora, ¿o
10: sí, sí.
12: sabéis vivir a Cuba, ¿eh?
10: Sí, sí, puedes despreciarlo profundamente como persona, ya. pero lamentable. Obviamente, el ejemplo de Picasso y de Polanski y Woody Allen son muy diferentes a los de Silvio, ¿no? Pero que eso puede convivir. Ya. Entonces, básicamente, en septiembre, cuando llegue el concierto, habrá quien vaya al concierto, que es en el Liceo, al concierto de Silvio, aplaudir al mito político, congelados en la nostalgia ideológica que ignora el dolor de los cubanos, y habrá otros que legítimamente, como ya he visto, me han dicho en redes sociales, decidan boicotear el concierto o simplemente no comprar las entradas. Ambas uh-huh. posturas, yo estoy de acuerdo con las dos, ¿no? Con los que van y lo van a aplaudir, o con los que no están de acuerdo, o con los que directamente lo boicotean. Yo, por mi parte, prefiero quedarme con mi derecho a la contradicción, ¿no? No iré a su concierto, pero no iré porque mi dignidad y mi propia memoria y mi propio cuerpo y primeramente no me lo permiten, ¿no? No puedo aplaudir en público a quien valida al gobierno que me tiene hoy aquí a un océano de distancia en contra...
12: I després, perdó, que et pregunta, el Silvio Rodríguez, que és un tipus que és llest, o sigui, que és fi, que és llest, que és poeta, que això m'intriga a mi, què deu tenir pel cap per no veure que el que defensava fa un temps és indefensable avui? O per què ell, que estaria obligat per ser poeta a retratar la realitat cubana... No, fan una mica això, els poetes, no, que desvetllen. Bueno, però què li deu haver passat perquè no ho vegi?
10: Yo creo que pasa por la edad. Es muy difícil cuando tú le has entregado la vida a una idea, a un país, a una entelequia, aceptar esa realidad es como... aceptar que estan estafados, ¿no?
12: Si eres un sí, hombre que... Aceptar la... més divorció, la gent trenca amistats, la gent són capaços...
10: Cerca de los...
12: Això és absurd, això és edatisme, que no, que hi ha gent...
10: 70, 75...
12: Que ahí, això no. és edatisme, que hi ha gent que fa anys i segueix veient la realitat tal i com...
10: Ja, però bueno, eso es una pregunta para él. Yo no estoy en su cabeza, no sé por qué él ha actuado así y...
6: Però a més, un poeta no
10: te...
6: Sí, saps? No necessàriament ha de ser...
12: Jo crec que sí.
6: Sí, potser ho hauria de ser, però no
7: necessito. El Karadžić era poeta, eh?
12: Qui?
7: Un dels serbis aquests, que era... El, com es deia? Karadžić, no? Radovan Karadžić.
12: Ah, sí, és veritat.
7: Poeta èpic serbi, per cert.
12: Sí, però la poesia, mare de Déu, senyor.
10: Sí, és... Pues, bueno, i és muy triste, porque él encarna y es... Bueno, hombre, no solo mía y de mi familia, sino de la banda sonora, y ni siquiera de los cubanos, de otro montón de gente que ni siquiera son cubanos, ¿no? Y bueno, y viven esa contradicción. Pero bueno, yo quiero cerrar la sesión diciendo que, bueno, de alguna manera... Silvio no lo sabe, pero él ya no le pertenece ni siquiera a él mismo, ¿no? Y él lo que no sabe es que sus canciones, aunque él no lo quiera y no lo es, le cantan a la libertad y la libertad de ese país, de los que no podemos regresar y los que están en las cárceles. Y bueno, en contra de su voluntad, nosotros nos robaremos su poder simbólico.
12: Pues sí, gracias.
5: Muy bien.
12: Tens
5: tota
12: la raó. No sé si també... Mira, ara que anava... On te'n vas, Esther, perdona?
5: Anava a mirar l'aire, no?
12: Anaves a mirar l'aire, però si vols llegir la menció, doncs pues mira, la tenim llegida ja.
5: I tant.
12: Ja tornes, no? Ja tornes.
5: I tant.
12: Vas amb un fularcillo.
5: Mira, de la meva àvia.
12: Ah, mira, molt bé, molt bé.
5: Sí. Mira, heredada, vull dir. Sí. Us imagineu una d'entre centenars...
12: Què més has heretat tu de la teva àvia?
5: Perquè
12: vosaltres...
5: D'aquesta és l'àvia paterna, eh?
12: Sí,
5: Algun collaret. Hi ha alguna fotografia.
12: T'ho has hagut de pensar molt, crec que molt poc.
5: I la màquina de cosir, també.
12: Ah, molt bé, molt bé.
5: Les coses de cosir, sí. Us imagineu una d'entre... Què creus que diré?
12: Teaurons?
5: No.
12: Això ho fem cada dia.
5: Tonyines. Molt bé, entre tonyines roges enmig del Mediterrani. Doncs això és el que viureu a Tunatur, a l'Ametlla de Mar. Una experiència única que podeu viure fent snorkel.
12: Ah, mira, menys mal. Perquè si no les veus, no? Perquè si no et posen les ulleres...
5: Diving, que he anat a buscar què és. He anat a buscar què és. Submarinisme, que no entenc per què et posen diving. Submarinisme de tota la vida.
12: Home, no, però si és... O és que digui, senyora?
13: És que diving... És submarinista en anglès.
12: Ah,
5: per això.
12: Ah, val.
5: Però no sé per què ho posen en anglès.
12: Que tenim sempre
5: si
12: aquí
5: és a
12: la nostra Jacqueline
5: de mar.
12: Bueno, perquè la gent diving...
5: Fent snorkel, que
12: perdona,
5: l'snorkel és amb ulleres...
12: Perdona, jo entre fer submarinisme i fer diving...
0: Prefereixo fer diving.
5: Doncs jo no. Doncs jo faig submarinisme.
0: Sí, sí, clar, clar. Perquè tu les cavalles de la sardana aquesta noucentista.
5: Exacte.
0: Però les que som salvatges i veiem les sardanes amb tetes. Satàniques, que som satàniques, fem diving. Ole, carinya.
5: Doncs això, mar adrenalina.
0: Mar adrenalina, ja ho diu aquí, a collons, eh? Que, a veure, quantes coses hem de
5: no,
0: fer?
5: No, això és el que... A tu, natura, a l'Ametlla de Mar, faràs una immersió amb tonyines roges i la pots fer o fent snorkel o fent...
0: Diving.
5: O fins i tot fent un primer bateig de mar.
0: I això que has dit de driving...
6: Mar i adrenalina.
0: Ai, mar i adrenalina és el
5: mar,
0: lema.
5: Mar, adrenalina i un record que no s'oblida.
0: Perdona, és que has llegit... No, perdona, és que has llegit... És poesia. Però és que has llegit mar...
5: Ja
0: sabeu ja? Jo és que estic aquí per reservar perquè estic intrigadíssim. No, hi ha hagut un moment que has llegit mar i adrenalina com si també a sobre... O sigui, hi havia la tonyina, el driving, l'snorkel i mar i adrenalina. I he pensat, bueno, tot això junt.
5: I un record que no s'oblida.
0: I un record, tot allò... Hi havia un lío de collons. No, mar i adrenalina és el lema de la mansió.
5: I un record que no s'oblida.
0: Mar i adrenalina i un record que no s'oblida. I això què és? .com, què?
5: Reserveu ja a tonatur.com.
0: Tonatur.com. I les tonyines et passen pel costat?
5: A l'Ametlla de Mar i et passen pel costat.
0: I mosseguen o no?
5: No, entenc que no, hem de mossegar. Nedes vale. Entrevista
6: no,
5: tonyina,
6: no, no mosseguen.
0: Ah, quan qui ho ha fet, això?
5: Amb el fax vam anar a gravar el
0: vale, Joan. Ja ha tornat a sortir el fax. Escolta, si estàveu millor el fax, haver buscat a TV3, matxa. Sempre em recorden aquests dos, com que van estar treballant el fax, els meus empleats em recorden que estàvem allà, estaven allà, estava superbé el fax, i el fax, allà sí que estàvem bé, saps? Bueno, anem a la merda. Escolta, anem a fer una mica publicitat, i mar i adrenalina, i tonyina... A mi la tonyina m'agrada en escabetxe. Endavant.
5: I un record que no s'oblida.
14: Vostè primer. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
15: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
14: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
15: I escolta el que vols.
14: Quan vols.
0: Escolta, és molt important això que us explicaré, perquè la Fundació Vicente Ferrer, celebra 30 anys de trajectòria i, coincidint amb aquesta fita, organitza aquest dijous 18 de juny la primera edició de la gala Essència, la gran nit solidària de, per la infància. Tot això a la Galeria Cristal del Palau de Cibeles de Madrid. Ho dic perquè si passeu per Madrid... Pots fer-ho de les tonyines o pots fer això? Vull dir que... Jo preferiria fer-ho de la Fundació Vicente
5: Ferrer. Les tonyines
0: no
5: és Madrid, eh?
0: També pots fer les dues coses.
5: Clar,
0: les tonyines
5: que
0: vas al...
5: A
0: l'Andreu tenen sushi, també, aquí a la... Bueno, fins demà, que vagi molt bé, eh? Endavant. Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
14: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Dues temporades sense títols.
16: A la cantonada, el triple i tap. Cap i final. Fins aquí la temporada del Barça de bàsquet 2024.
14: Un altre any molt irregular.
16: La temporada europea 25-26 del Barça acabarà on va acabar la temporada passada.
14: El
16: Barça...
14: Però el moment de redimir-se és ara.
16: És que el Barça s'acaba de classificar per la final de la Lliga ACB.
14: Tres anys després, el Barça torna a jugar una final de la Lliga ACB de bàsquet i a RAC1 us l'explicarem al detall. Aquest dijous a les 8, a RAC1, des del Roig Arena, València-Barça. Primer partit de la sèrie prevista al millor de 5. Viviu-lo en directe amb Xavi Puig, els enviats especials a València, Dani Aguilar i Albert Pedrol, i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dijous, València-Barça. La final de la Lliga ACB es juga a RAC1. RAC1. Tots som un milió.
17: Saludem aquesta hora el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
18: Bona tarda.
17: Benvingut. Entrem en matèria, perquè avui tenim poc temps.
19: Com està tu, Púria?
17: Bueno, no lo sé. No lo sé, ni me interesa.
19: Ja. Ojo, el trata faltes... tema de agresiones.
17: Sí, però no està als Estats Units i no està seguint el Tupuri a aquesta hora del matí, on para i on està. A veure, un dels protagonistes d'aquesta jornada, d'aquest matí, ha estat unes noves revelacions de Jonathan Andic quan Catalunya Ràdio ha publicat els àudios de les primeres trucades que el fill del fundador de Mango va fer després de la caiguda del seu pare. Escoltem primer la conversa que va mantenir Jonathan Andic amb el 112.
18: ¿En lo que digo?
20: Hola, necesito ayuda, necesito ayuda.
18: ¿De qué tipo ha corrido?
20: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
18: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
20: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
17: Bé, tenim... aquesta seria la primera trucada i després el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, es posa en contacte amb Jonathan Dick perquè els hi doni les indicacions del lloc on es troba mentre intenta localitzar-lo.
20: Sí.
21: Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
20: Jonathan.
21: Jonathan, què ha passat?
20: Que no passa, que ha caigut.
21: Vale, ara venim a ajudar-lo.
20: Ja, però és que no el veig. No el veig, no me responde.
21: Vale.
20: No he caigut por el barranco.
21: Es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. Vale, con la ambulancia sí, no vamos a llegar, pero... con el helicóptero sí.
20: Sí.
21: Vale, vendrá una médico y una enfermera.
17: I podem escoltar el moment en què els serveis d'emergències ja es dirigeixen cap al lloc on es troba el fill del fundador de Mango.
21: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan.
20: Sí.
21: Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
20: Por favor, envíenlo.
21: Vale, pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
20: Que no está en tiempo real, quiero decir.
21: En tiempo real, no.
20: Vale. Enviado.
21: ¡Viejo!
17: Bé, són fragments d'aquestes converses que avui ha fet públiques Catalunya Ràdio. Proper dia, els estimats companys de Catalunya Ràdio, si poden baixar la música, els hi agrairé, perquè el document cobra més credibilitat i més veracitat sense la música de fons. Però, en fi, cadascú fa les coses com considera. Dit això, amb aquests àudios, la defensa el que pretén és demostrar l'estat de desesperació en què es trobava el fill del fundador de Mango en els moments dels fets. I, paral·lelament a aquests àudios, ves per on, qui ha estat convidat al matí de Catalunya Ràdio, ha estat Francisco Marco, director de l'agència de detectius Método 3. Casualitat o intencionalitat? Bé, el que queda clar és que aquests àudios defensen, com dèiem, que Jonathan Andic, doncs, estava desesperat.
22: Yo no creo que la llamada en sí misma sea importante o no importante, sino que simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación. Nadie que pueda premeditar una caída de ese tipo luego muestra esta desesperación que es abiertamente natural, ¿no? Nadie, vamos, sí, me imagino que actores y actrices podrían mostrar esa desesperación, pero es materialmente imposible. Nadie que pretenda simular ese escenario lo simula así.
17: He trobat a faltar la música de fons, que veig que l'entrevista l'han suprimit. Dit això, Toni Muñoz, uns àudios que han aparegut avui amb Francisco Marco incorporat per defensar la versió de que Jonathan Andic evidentment estava desesperat per l'accident que s'havia produït.
23: Sí, i perquè hem de tenir en compte que una cosa és llegir, no? És a dir, nosaltres llegim interlocutòries, llegim recursos, podem llegir transcripcions d'algunes frases, però quan les escoltem, doncs és molt més impactant, no? Et poses molt més en la pell del nostre interlocutor, de la persona que estem escoltant, no? I una mica l'efecte que buscava la defensa amb aquests àudios és escoltar el moment d'afectació pel qual estava travessant Jonathan Andic el 14 de desembre del 2024, quan acabava de caure el seu pare pel barranc de les coves del Salnitre. Jo crec que ha estat, diguéssim, una estratègia de la defensa, sobretot per mostrar aquesta afectació. De fet, Paco Marco parlava que és una reacció obertament natural, Bé, això jo crec que la fiscal ho posarà en dubte, també la jutgessa d'instrucció, no?, de dir si és natural o no és natural, és a dir, al final...
17: Home, el que sí que hi ha és un decalatge de quan cau, segons els Mossos d'Esquadra, Isaac Antic, a quan es produeix aquesta primera trucada, la primera, han passat més de 8 minuts.
23: Sí, recordem que vam parlar dels famosos 4 minuts 34 segons, que és el temps que triga, o almenys el que van calcular els Mossos, entre la caiguda d'Isaac Andic i la primera trucada de Jonathan Andic, que no la fa al servei d'emergències mèdiques, sinó que la fa a la parella del seu pare, d'Isaac Andic, que es diu Estefania Nut, i un cop acaba de parlar amb Estefania Nut és quan truca als serveis d'emergències. Avui li han preguntat a Paco Marco per què va trucar primer a Estefania Nut, i diu que en aquells moments de tanta desesperació no hi ha un manual de com actuar, i que vés a saber com actuem la resta de mortals. Vull dir que no hi ha un ABC, no hi ha un protocol establert del que és normal o el
17: això
23: que no
17: ho diu?
23: És normal. Això ho ha dit Paco Marco avui en aquesta, entrevista.
17: No, això té raó, no.
1: Tu no saps a qui trucaries en un cas?
17: En un cas d'urgències, jo sempre truco al 112. Què em traurà de trucar a la meva dona o la meva tieta?
1: No se sap com reaccionaries.
17: No se sap, sí que se sap. Jo truco al 112. Jo sempre que he tingut un problema o una situació límit, sempre he trucat al 112. No truco
1: al
17: familiar.
1: A mi em ve el cap...
17: Quan ha caigut... jo no truco al 112.
5: Clar, perquè vols que vinguin a socórrer-li immediatament. No trucaràs a un familiar.
1: A mi em ve el cap al 012. No em ve el cap al 112.
17: Bueno, vostè s'ha quedat al 012 com s'ha quedat a la...

0: ENDI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
1: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENDI.
0: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
1: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
2: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
3: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Aquí Francisco Marco...
5: Ell parla d'un policia.
4: Sí, parla d'un policia que és, jo crec que l'instructor de les diligències, un sergent, que és el que s'ha encarregat, diguéssim, de dirigir aquesta investigació, i que ell... posa tot en qüestió la seva feina perquè està qüestionant tota la investigació, perquè al cap i a la fi el que està fent és defensar el seu client, que és Jonathan Andic, i el que ve a dir doncs, és una persona inexperta que mai ha portat, diguéssim, una investigació d'aquest abast i que li ve gran, i que, per tant, ell parteix d'una cosa que avui ho ha explicat doncs, Paco Marco, que diu el policia té un biaix de confirmació, que ve a dir que tu ja pressuposes... quina serà la conclusió de la teva investigació, que, per tant, tot et condueix cap a aquella conclusió. No? Ell ha posat un exemple, per exemple, de quan està investigant una infidelitat, no? Tu ja saps que ja parteixes de la base de que hi ha una infidelitat i veus un home doncs, que entra a casa d'algú. Doncs ja penses, mira, ja està, veus, està consumant aquesta infidelitat sense comprovar que potser allò és casa de la seva mare o casa de la seva germana. No? Aleshores diu, aquí ja tens un biaix de confirmació i diu que per això, és, o això és el que està passant en aquest cas de Jonathan Andic.
5: Parlant de la feina dels Mossos, avui La Vanguardia publiqueu que la fiscal que lidera l'acusació d'homicidi contra Jonathan Andic, ha demanat la incorporació d'una nova unitat dels Mossos a la causa. Què vol dir això?
4: Bé, ha demanat que s'incorpori, també, fent pinya amb aquesta unitat d'investigació de Martorell, la unitat de persones desaparegudes, que són especialistes en... Bé, en acabar, doncs, de fonamentar una investigació, acabar d'apuntalar-la, i que són especialistes, doncs, en aquest tipus d'assumptes, més de desaparicions inquietants, de buscar persones, d'establir quin va ser el lloc de la mort, és a dir, volen que s'incorpori una unitat especialitzada també en aquesta investigació. Això també ho ha aprofitat, doncs, Paco Marco per dir, veus, la fiscal, que és, també és la que dirigeix la investigació, comença a dubtar ja, també, com jo, de la feina dels Mossos, i això fa doncs que hagin de recórrer a una altra unitat. Bé, això es pot llegir així o es pot llegir com que realment volen acabar d'apuntalar una investigació que ja tenen encarrilada.
5: Una de les denúncies que ha fet aquest matí Paco Marco a Catalunya Ràdio és una denúncia contra l'opinió pública. El perit contractat per a la defensa de Jonathan Andic ha dit això.
6: Que se está viendo en este caso... algo que no se ve habitualmente, ¿no? Que es el que la defensa esté luchando por el discurso público, por el discurso mediático, que esto no se ve. No, es que hay algo que no se ve normalmente. Una defensa desesperada defendiendo a un inocente. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, es decir, lo que no podemos llevamos un año y medio soportando que un señor que ha perdido a su padre, que acaba de ser padre, que no puede salir de casa ni él ni su mujer, que tiene su empresa, y yo ya no sé ni cómo la pobre lo debe estar haciendo. En su desesperación, en algún momento tenía que gritar y decir, oiga, que soy inocente, y es lo que estamos haciendo, y para eso tenemos que hablar de un discurso absolutamente sesgado de un Mosso d'Esquadra.
4: Aviam, aquí Paco Marco el que està fent és una defensa ultrança del seu client, està acusant doncs, que aquest sentiment potser generalitzat, de que tothom pensa doncs, que Jonathan Andic és el culpable doncs, de la mort del seu pare, i que s'han vist obligats a sortir a fer un pas endavant i reclamar o defensar la innocència de Jonathan Andic. Aquí també hi ha una cosa que, perquè tothom ho entengui en el context en què es produeix tot plegat, i és que, recordem, aquest cas es jutjarà per un jurat popular. És a dir, seran 9 persones que s'asseuran en una sala de judicis i hauran d'escoltar pèrits, contrapèrits, policies, la declaració de Jonathan Andic i la d'altres persones del voltant, i molts d'ells arribaran al judici amb una opinió formada, ja.
7: Estan condicionats per tot el que s'ha dit.
4: Bé, però per uns i per altres. Aleshores,
7: sí, però sobretot durant un any i mig, i amb això té raó el senyor Marco, durant un any i mig se l'ha fet culpable.
4: Durant un any i mig la investigació ha estat arxivada fins que la van reobrir.
7: Sí, però tothom sospitava ja, perquè no es podien veure, que si pare i fill no es podien veure. Això s'ha dit des del primer dia.
4: Sí, sí. Aquest senyor, aviam, de moment...
7: Per tant...
4: Aquest senyor és innocent.

0: sent fins que es demostri el contrari.
1: Ah,
0: que
1: sí,
0: també
1: bona
0: és veritat
1: hora,
0: que aquest senyor...
1: Està els periodistes sou un mal la calanya.
0: Aquest senyor està investigat per l'homicidi del seu pare, per això el van detenir i per això continua com a investigat i s'ha fet una investigació durant un any i mig que ha arribat a la conclusió indiciària, que vol dir abans de que se celebri el judici, de que ell podria ser l'autor de la mort del seu pare. A partir d'aquí, doncs ara, què passa? Doncs que s'està jugant a aquest judici abans d'hora, s'està fent, s'està celebrant el judici abans d'hora, s'està prejutjant, però uns i altres, és a dir, tant l'acusació com la defensa. Per què? Doncs perquè el que intenten, entre tots, és que arribin al jurat popular amb una opinió formada i això...
2: Doncs, o amb un dubte...
0: O amb un dubte raonable que afavoriria l'acusat.
2: Exacte. Divendres es va publicar també un missatge que Jonathan Dick va enviar al seu pare 5 mesos abans de la seva mort. Un dels missatges deia: tenir un fill com jo és el més dur que li pot passar a un pare. He recordat algunes discussions i no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te. Quina transcendència pot tenir aquest missatge en aquesta causa?
0: Doncs mira, l'acusació, la fiscalia i la jutgessa d'instrucció li donen una rellevància cabdal a aquest missatge, perquè consideren, i això ho vam llegir a la interlocutòria de la jutgessa, que clar, com un dels indicis deia que havia desitjat la mort del seu pare i que havien trobat missatges en aquest sentit d'odi, de menyspreu, i en què fins i tot li desitjava la mort al seu pare.
1: Fixa.
0: L'altre dia vam conèixer uns quants d'aquests missatges que la defensa ha respost i han dit que s'han d'enmarcar en la teràpia amb la psicoterapeuta per la, bueno, que estaven fent. És a dir, tot això era una teràpia familiar de tipus freudià en què es parlava de matar el pare en sentit figurat, no en sentit literal. I que, per tant, doncs, s'ha d'enmarcar en el marc d'aquesta teràpia familiar.
2: Doncs del cas en Dic, posem punt i a part, perquè abordarem un altre cas que hem seguit molt de prop i és el cas d'aquest nen maltractat. Toni, 3 metges i una infermera que van atendre el nadó van declarar dijous i els metges van explicar que les lesions que tenia el nen no es van produir de manera accidental. És més, algun d'ells fins i tot va dir que no havia vist mai unes lesions de tal gravetat.
0: Sí, la setmana passada es van produir ja les primeres declaracions de testimonis que van atendre aquest nadó presumptament maltractat, que recordem tenia moltíssimes lesions i per la qual van ser detinguts els seus dos pares, pare i mare. La mare doncs, finalment va sortir en llibertat perquè consideraven que els indicis que hi havia en contra seva eren menors que els que hi havia en contra del pare. Setmana passada van declarar diversos metges que van atendre el nadó i van explicar un parell de coses que jo crec que són molt rellevants i seran molt rellevants per aquest cas. Un, deien que mai havien vist unes lesions al recte d'un nadó com les que va patir aquest nadó de 6 setmanes. I després que hi havia risc per la seva vida perquè tenia el fèmur trencat. El fèmur doncs, podia haver provocat una hemorràgia que li hauria pogut provocar la mort. No entrarem més detalls, la declaració va ser duríssima. La defensa continua dient doncs, que aquelles lesions se les podia haver provocat el nen tot sol. Un nen de 6 setmanes estan suggerint, perquè al final tenen dret a defensar-se i han de dir qualsevol cosa, que un nadó de 6 setmanes es podia haver enganxat la cama amb un barrot del bressol i que, per tant, per això se li podria haver trencat. Aviam, tothom que tingui fills sap que en 6 setmanes els nens ni es mouen i són incapaços de moure pràcticament les extremitats. Per tant, ara mateix aquest és el cas. I ara, un cop ja han declarat totes aquestes persones, el que està clar és que qui ha de dir alguna cosa ja és la mare. La mare tot apunta que sabia què és el que estava passant i no va fer res per defensar i protegir el seu fill, i per tant, ara haurà de fer un pas endavant, haurà de declarar, haurà de demanar voluntàriament sotmetre's a un interrogatori i que aclareixi aquests dubtes. És a dir, per què vostè no va dir res si ja tenia sospites que el seu marit estava agredint d'una manera brutal el seu fill? Aquesta resposta fins ara, o aquesta pregunta que ara no ha tingut resposta, veurem si la té doncs pròximament.
2: Escolta, Toni, i acabem amb una denúncia que ens va cridar l'atenció, perquè això de periòdicament passa, dic periòdicament, en aquest sector, que és la producció del món del cinema. Estem parlant del Xavier Atanzi, que divendres va quedar en llibertat amb mesures cautelars després de ser detingut per una presumpta agressió sexual a treballadores de la seva productora. Bé, primer de tot, qui és Atance?
0: Atance és el cap de BNC Produccions, que és una productora que porta més de 40 anys funcionant, i ell és el cap, i la setmana passada va ser detingut pels Mossos d'Esquadra perquè l'acusen de 3 presumptes agressions sexuals a treballadores de la seva productora. Hi ha 3 dones que el van denunciar, una de 24 anys, una de 26 i una de 30 anys, i finalment doncs, va ser detingut, va passar a disposició judicial, el van deixar en llibertat amb càrrecs, amb un ordre d'allunyament respecte de les 3 víctimes, la retirada del passaport i la prohibició d'abandonar el país. Segons una de les denunciants, i segons va publicar el periòdico, va anar a casa seva després d'una festa, en estat de semi-inconsciència, ell la va agredir sexualment.
2: Ja, però tot això... Ara entra
0: en fase d'investigació, de corroborar que efectivament aquestes
2: que
0: proves...
2: La magistrada de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Barcelona li ha decretat la llibertat.
0: Sí, l'ha deixat en llibertat amb aquestes mesures cautelars, prohibició d'aproximar-se a les víctimes, prohibició d'abandonar el país, retirada de passaport, i veurem a veure com evoluciona.
2: Sí. No, va ser una altra de les sorpreses que de tant en tant i periòdicament en aquest sector en tenim coneixement. I tenim una última hora.
0: Ai. Sí, perquè la companya Ana Ponsí doncs, acaba de donar una informació que crec que és molt rellevant, i és que els Mossos han confirmat la identitat de l'home que va ser executat la setmana passada al carrer Balmes de Barcelona. Es tracta d'un jove de nacionalitat sèrbia, com ja havíem apuntat a la Vanguardia, perquè li constava un ordre europea de detenció. Per tant...
1: Ah, amb ell el buscaven?
0: Amb ell el buscaven. Sí. Normalment
2: ara els enviaran, però mort.
0: Sí. Normalment són persones doncs, que es refugien aquí a Catalunya perquè tenen ordres de detenció internacionals. Per tant, aleshores es confirma que els 2 últims crims tirotejos que hem tingut a Catalunya, a la zona franca, en qüestió de 4 dies, el diumenge de la setmana passada, i després
2: el del carrer Balmes
0: el dijous, tots 2 eren de nacionalitat sèrbia. Per tant, bé, veurem a veure si hi ha alguna mena de relació o estan alguna mena de...
3: És una percepció. Si parles amb segons qui.
2: Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Fem una pausa i... Adri...
4: Ara... Oh!
2: Jesús.
4: Oh, no!
2: Si tenim un animador o una vaca.
5: Versió RAC 1. RAC 1. Cada nit a 2:15 tu diràs:
6: comienza la Vuelta Ciclista a Catalunya con todos los gallos en primera fila de combate en una etapa que pasará a los anales de la historia, marcada con litros de sangre, donde el equipo del CAS...
7: A qualsevol hora del dia podeu recuperar tots els moments del Tu Diràs a RAC1.cat i a l'aplicació.
5: RAC1. Tots som 1.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu ho diràs d'aquest dilluns 15 de juny, el dia que ha debutat la selecció espanyola al Mundial, protagonitzant la primera gran sorpresa de la competició. Espanya ha empatat a 0 contra Cap Verd, per tant, dia històric per la selecció africana, que en el seu primer partit en la història dels Mundials ha tret un empat contra una de les favorites. Luis de la Fuente, per cert, ha fet jugar 4 blaugranes d'inici: Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres, i a la segona part han entrat també Olmo i Lamine Yamal, que ha jugat els últims 20 minuts de l'enfrontament. En canvi, Eric García i el porter, això ho esperàvem, Joan García, s'ha quedat a la banqueta. Connectarem amb Atlanta d'aquí a no gaire per poder parlar amb el Dami del postpartit, de les reaccions i, sobretot, de com ha caigut aquest empat, de com han encaixat aquest empat avui la selecció espanyola contra Cap Verd. Evidentment, a Madrid ja hi ha comentaris de tota índola, és a dir, alguns que són més suaus, altres que ja comencen a carregar, que han aixecat la mà ben en l'aire, i alguns ja l'han deixat caure a les primeres de canvi. Veurem si això és una tònica habitual, si és que Espanya el que ha tingut avui és només un avís a navegants, o si és alguna cosa més. En qualsevol cas, ningú esperava, no cal dir-ho, aquest empat a zero de la selecció espanyola, que a més tampoc no li hem vist proposar gaire cosa. Ha tingut oportunitats, sobretot un travesset a Ferran Torres, però poqueta cosa més. Poca cosa en atac i alguna incursió al final del partit, fins i tot de Cap Verd, un córner a falta de pocs minuts de l'acabament del maig, que encara hauria posat en més problemes la selecció espanyola. En qualsevol cas, com deia, després serem a Atlanta perquè el Dami ens faci 5 cèntims de quin és el sentir ara mateix de la concentració de la selecció espanyola, i també parlarem de l'altra notícia del dia. De fet, ahir ja la comentàvem, avui s'ha fet oficial, que és l'arribada, el fitxatge ja de Cucurella pel Real Madrid. Cucurella, per cert, que avui ha jugat tot el partit, ha sigut un dels destacats de la selecció de Luis de la Fuente, i que poques hores abans de començar aquest maig, doncs s'oficialitzava aquest traspàs del Chelsea cap al Madrid. El club blanc pagarà 55 milions fixos més 5 en variables pel lateral maresmenc, que avui doncs ha començat el Mundial ja no com a jugador del Chelsea, sinó com a jugador del Real Madrid. En parlarem en tertúlia amb els habituals del dilluns, amb el Fernando Polo, el David Bernabéu i el Marc Guillén, però abans trucarem Bruno Saltó, un dels primers entrenadors que va tenir Marc Cucurella quan va començar la seva etapa a la Premier amb el Brighton. Això era l'agost del 2021, i la temporada següent tots dos van fer les maletes per anar plegats cap al Chelsea. Bruno Saltó, com a assistent de l'entrenador Graham Potter. D'aquí uns minuts, com deia, el trucarem per analitzar aquest fitxatge del lateral de l'Ella pel Madrid, que avui s'ha fet oficial signant fins al 2032, o signarà fins al 2032 per 6 temporades. Ara sí, anem cap a Atlanta, que tenim ja el Damià López en línia. Damià, com estàs? Bona nit.
2: Hola, Xavi, molt bona nit.
1: La gran pregunta ara, que és la que ens feia més, com ha mancat la selecció espanyola aquest cop, que suposo que el veuen com a cop dur en l'inici del Mundial?
2: Malament, la veritat és que malament, tot i que la portes en fora. Ja hem escoltat algun discurs i escoltarem al llarg de la setmana en la línia, doncs, que això els pot servir de toc d'atenció, fins i tot de cura d'humilitat, per créixer i per baixar la terra i per veure que la realitat del Mundial és que no hi ha seleccions fàcils. Ahir de la Fuente ja va advertir de Cap Verd. El cert és que no s'ho esperaven, que no l'havien vist venir, que s'esperaven, doncs, que el primer gol podia costar, però que a mesura que anés avançant el partit, doncs Espanya creixeria en el partit, i que la sensació, doncs, que també havien a l'estadi era que el partit cauria pel seu propi pes. Al final no ha estat així, 0-0, i ara, per bé que hi ha la sensació i també la certesa que amb dues victòries, si Espanya les aconsegueix contra Aràbia i contra Uruguai, Espanya s'asseguraria la primera posició, però també ara venen 6 dies, hi ha una franja d'espai molt llarga, 6 dies en què Espanya i els jugadors tindran molt temps per pensar i per també assumir que si Espanya no guanya contra Aràbia, doncs es complicaria molt la vida i fins i tot hi hauria la possibilitat de quedar fora. És a dir, que ara amb aquest punt s'obren tots els dubtes. És evident que De La Fuente recuperarà també la Lamine Yamal, etcètera, etcètera, però Espanya ha quedat tocada i amb moltes coses per millorar, però potser també amb massa temps per pensar, perquè estem a dilluns i el pròxim partit no és fins diumenge que ve, també aquí al Mercedes-Benz Arena d'Atlanta.
1: De fet, Aràbia Saudita i l'Uruguai, que debuten també d'aquí a menys d'una hora i mitja, a les 12 a la mitjanit, per tant, es jugarà aquest partit que, per tant, durant el tu diràs, hi tindrem un ull posat a veure què passa amb la selecció d'Araujo, que és una altra pregunta, si avui podrà jugar o no. Recordeu que va fer aquell viatge exprés per poder resoldre els seus problemes musculars, que ja es va incorporar a la concentració o reincorporar a la concentració de l'Uruguai, però veurem si és massa d'hora perquè avui li puguem veure jugar alguns minuts o no. Ho sabrem d'aquí no gaire, perquè és quan sortiran ja els 11 titulars. És un dels partits del dia. Dami, després sentim protagonistes i ja en temps de tertúlia analitzem en profunditat què ha succeït avui a Atlanta amb aquest Espanya-Cap Verd. Et sembla?
2: Fantàstic, Xavi. Fins d'aquí una estona.
1: Això mateix, fins ara. I el que tenim ara en joc és el Bèlgica-Egipte. Clara Rodergas, bona nit.
3: Bona nit, Xavi.
1: Segon partit de la jornada i amb un blaugrana que no sé si ha tingut minuts i encara espera la banqueta.
3: De moment encara estem esperant que tregui el cap. Estem parlant de Hamza Abdelkarim, aquest futbolista egipci que va fitxar el Barça, que de moment no té minuts en aquest Bèlgica 1, Egipte 1, partit corresponent a aquest grup G, on també en formen part Irà i Nova Zelanda, que jugaran aquesta matinada a les 3 de la matinada, un partit en què s'ha avançat el conjunt egipci amb un bon gol de Shur al minut 19 de partit, però fa uns instants, fa cosa de 8 minutets, Hani en pròpia porteria ha fet el gol de l'empat a un pel conjunt belga. De moment aquest repartiment de punts, quan queden 15 minuts més l'ha afegit i pendents de si Hamza finalment té alguns minuts.
1: Doncs té un quart d'hora perquè sigui possible, veure si debuta o no en el Mundial també el davanter del Futbol Club Barcelona, un dels jugadors cridats a tenir un paper important en el futur, fins i tot immediat, del club blaugrana. També hi tindrem un ull posat, lògicament, i seguirem aquest final del partit entre Bèlgica i Egipte, i la jornada es tancarà a les 3 de la matinada amb el debut de l'Iran. De fet, és un dels debuts més esperats, en aquest cas per qüestions extraesportives, perquè s'ha aixecat un munt de polseguera al voltant de la presència de l'Iran en aquest Mundial dels Estats Units. Ja hem anat explicant que fins i tot ha hagut d'endarrerir els seus viatges, han passat només 24 hores, és que l'Iran va arribar a terres nord-americanes fins que es disputarà aquest partit avui a les 3 contra Nova Zelanda. Aquest ja no l'esperarem, aquest ja no el veurem aquí en temps de tu diràs. De moment el que fem, però, és seguir el que tenim en joc i lògicament analitzarem també el partit de la selecció espanyola.

0: nom l'hem invocat, Clara? L'hem invocat. I ja està aquí, ja està aquí.
1: Sí. Hamza Abdelkarim, que tot just acaba de saltar a la gespa per disputar el que dèiem, aquests 15 minutets més l'afegit, que serà llarg, perquè sabem que amb la pausa d'hidratació se'n perden 3, més els canvis, més els gols. Serà un temps afegit generós, molt pendents, per tant, d'aquest futbolista del Barça. Aquí veiem que ha entrat per Mohamed Salah, paraules majors, pel capità i per una emblema. Aquests minutets de Hamza molt pendents de com ho fa.
0: I fora del futbol, aquesta hora el Barça d'handbol fa el sopar de final de temporada per celebrar la Champions d'ahir, però també el ple de títols aconseguits durant el curs. I un dels grans artífexs de la victòria és el seu tècnic, Antonio Carlos Ortega. Ahir parlàvem, avui també ha passat aquest matí pel món i ha reconegut que l'anunci de la seva renovació ha de ser imminent.
2: No habrá problema. Yo creo que yo estoy muy contento aquí, me siento muy valorado. Seguro que arribaré a un acord més pronquetat.
3: Et queda una temporada i, per tant, què seria? Una renovació per quantes temporades més?
2: Estem parlant, però serà, jo crec que serà llarga.
3: Llarga.
0: Sí. Ho ampliarem cap al final del Tu diràs, que, com cada dilluns, tancarem amb el final feliç del David Llorenç. Ara falten 5 minuts perquè siguin 10:45, una pausa curta, 2 minuts i tornem.
4: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: 3 minuts i seran 3 quarts 11 de la nit amb el Mundial en marxa. Recordeu que tenim un partit en joc a les acaballes. Això sí, que és aquest Bèlgica-Egipte. El deixàvem empat a 1 i, Clara, de moment tot igual. Eh?
1: Tot igual, sí. 10 pel final. Bèlgica 1, Egipte 1. Una Bèlgica que no és de la fa uns anys, que era una de les potències segurament europees. Avui està deixant més dubtes. Només Doku, Trossard una mica estan desequilibrant més i han de ser algunes de les velles glòries com De Bruyne. En aquest cas, Lukaku, que just ha estat clau en el gol de l'empat per intentar donar vida a Bèlgica, que està costant molt contra Egipte, pendents de Hamza, que ha entrat, recordem, el jugador del Barça, Hamza Del Karim, que ja el veiem com a nou, amb el dorsal número 9 dins l'àrea, intentant doncs, rebre alguna pilota i caçar alguna per intentar donar la victòria a Egipte. De moment, però, com diem, els punts es repartirien en aquesta estrena entre belgues i egipcis.
0: Doncs un dia, però, en què la notícia d'avui l'hem tingut a Atlanta, on Espanya, abans ho comentàvem, ha començat amb mal peu al Mundial, després de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les debutants d'aquest Mundial, i Luis de la Fuente ha fet jugar 6 blaugranes, 4 d'inici, 2 a la segona part, i també un jugador del Madrid, Cucurella. De fet, feia ben poques hores que s'havia oficialitzat. Tenim ja en línia qui ha estat un dels seus entrenadors a la Premier, el Bruno Saltor, actualment assistent de Roberto De Zerbi al Tottenham. El saludem. Bruno, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Primer de tot, enhorabona per la salvació. El Tottenham, recordem, va patir fins l'últim moment per no baixar la Championship. Haurien ser setmanes de temporada complicades aquestes últimes, oi, Bruno?
2: Sí, la veritat és que sí, no? Jo porto ara 3 mesos treballant i la veritat que bueno, que és difícil, no?, a l'agafar l'enhorabona, perquè pues, bueno, és un club que no hauríem d'estar en aquesta situació i va ser el moment, no?, de la salvació, que és un moment pues, bueno, pues, d'estar content, però just després ja reflexiones i bueno, és una posició que no podem estar amb un club com el que estem, no?
0: De fet, és un dels històrics de la Premier, un dels equips que sempre el trobem encapçalant les posicions capdavanteres, no?, d'aquesta Premier, i que evidentment feia mal als ulls veure el Tottenham ocupant aquestes últimes posicions, lluitant fins i tot per no baixar a la segona divisió anglesa, aquesta Championship, i evidentment ara, Bruno, entenc que treballant perquè la temporada que ve tot això reparteixi.
2: Exacte, no? Està clar que des de l'arribada de Roberto, pues, bueno, la sinergia de l'equip ha canviat, la sinergia del club ha canviat, se li ha donat molt de poder a l'entrenador per poder pues, bueno, confeccionar un equip pues, bueno, d'un nivell superior i poder estar a la part alta de la, pues, bueno, de la Lliga, no? Que ja sabem de la dificultat. Sí que és veritat que aquesta temporada no tindrem competició europea i sempre ajuda pues, bueno, tenir molt més temps per entrenar i per, pues, bueno, pues, per arribar al nivell tàctic que Roberto vol, no?
0: És any de Mundial, clar, no és fàcil a vegades per no et diré refer plantilles, però sí per reforçar-les, perquè has de tenir una mica un ull posat a tot arreu, no? En la teva planificació esportiva, però també el que està passant ara mateix als Estats Units, perquè alguns dels jugadors que puguis incorporar doncs, estan jugant fins a ben entrat el mes de juliol.
2: No, està clar, no? Que no és doncs, bueno, la millor situació quan vols que els jugadors a pretemporada es coneguin, no només dins del camp, sinó fora del camp. Són moments importants, però sí que és veritat que, bueno, que al final tenir la capacitat de poder fitxar jugadors que estan al Mundial pues sempre ajuda, no, també?
0: No et preguntaré, evidentment, noms, tampoc me'ls diries, per tant, no, podem saltar la següent pregunta i s'acaba la història, Bruno?
2: Exacte.
0: Bueno, ja estàs veient-lo, per cert, en el Mundial.
2: Sí, estic intentant seguir-ho el màxim possible, el que les nits em donen, però bueno, està clar que, com sempre, hi ha sorpreses i, com sempre, doncs, bueno, hi ha jugadors que comencen a destacar, jugadors que, doncs, bueno, que semblaven que tenien un nivell més alt i que ara mateix és més complicat el poder rendir perquè venen de temporades molt llargues, però bueno, crec que és una competició pues, bueno, increïble, no? Com a tots ens agrada.
0: Quina assistència m'has fet ara parlant de sorpreses, eh? Com has pujat la banda i m'has fet la centrada, perquè sorpreses, la més gran de moment, la que hem vist avui mateix, aquesta tarda, aquest empat a 0 d'Espanya.
2: Sí, està clar, no? Que pues, bueno, és, possiblement és un partit semblant que en altres Eurocopes o Mundials ha pogut passar. Ens hem recordat del Marroc, pues, bueno, Espanya amb Luis Enrique, que sí, va costar moltíssim, i al final el Marroc, que sí que és un equip superior a Cabo Verde, però bueno, està clar que quan hi ha equips ben organitzats, amb un físic important, doncs, bueno, fa que siguin partits difícils, i està clar que Espanya tampoc ha tingut els millors jugadors dins el camp durant 90 minuts, sinó que durant els últims 30 minuts i és difícil.
0: Mm-hmm. Com ho llegeixes? Com un toc d'atenció? És a dir, un accident que ha passat avui a la primera jornada o alguna cosa més preocupant?
2: No, jo crec que és un accident. Després, jo pel que he pogut veure, no, hi ha hagut diverses preses de decisions des del camp que m'han sorprès, perquè a mi m'ha semblat un equip molt ordenat, amb les intencions d'equip molt, molt clares, que això porta que cada jugador sàpigui el que han de fer per aconseguir aquestes intencions d'equip, i avui he vist una presa de decisions precipitada, intentant acabar les jugades molt ràpid. Com sabem, no, que davant d'equips que estan molt ordenats, que acumulen molts jugadors a la part central, has d'intentar trobar aquestes superioritats per fora, i jo crec que Espanya avui no ho ha aconseguit. Després, com t'he dit, no, decisions, xuts de fora de l'àrea, ara mateix amb el cap un xut de Cobercí de possiblement d'uns 30 metres,
0: sí.
2: Altres decisions que denoten, amb tot el meu respecte, eh? O sigui, al final una falta de respecte cap al rival, no? Perquè si haguessin jugat contra Brasil o contra Argentina, no ho fem, no?
0: Mm-hmm.
2: Llavors jo crec que és un bon tot d'atenció i jo segueixo confiant moltíssim en l'equip.
0: Gestionar l'ansietat, no? Són competicions molt curtes, aquesta vegada una mica més llarga, però continua sent competició curta, sí. Jugues contra un rival inferior, ara ho deies, com és Cap Verd, i has de gestionar que, ostres, ens anem apropant al minut 90 i això no canvia, estem atacant, no tant com voldríem, potser, però atacant i no arriba al gol.
2: Exacte, no? Jo crec que la capacitat de poder prendre contínuament les decisions correctes és on els grans equips fan el pas endavant, no? Com sempre, no? Al final els equips com els equips de Pep sempre han sigut equips que han tingut la capacitat encara que hi hagués una pressió pel temps, pel rival, de continuar fent les coses de forma consistent, intentant aconseguir el que l'equip vol, no? Llavors avui crec que hi ha hagut una mica de precipitació i això porta que el partit va passant i l'equip rival es creix, no? Perquè si s'hagués marcat un gol després de 20 minuts, està clar que l'equip contrari hagués hagut d'obrir una mica més les línies i és quan pots atacar.
0: Deixa'm obrir el meló, Marco Corella, et sembla? Sí? Som-hi? Anem-hi, abordem el tema. Mira, començo. Quina relació tens amb el Marco Corella?
2: La veritat és que no puc ser objectiu perquè tinc molt bona relació. Està clar que... la meva família és del Masnou, ell ha estat de l'Illa també, i tinc molt bona relació, va venir el Brighton, vam estar al Brighton junts, vam estar al Chelsea junts, és un xaval, com podeu veure, que és molt fàcil tenir molt bona dinàmica i m'aprecio moltíssim, no? Mm-hmm. Encara que hagi fitxat pel Madrid.
0: De fet, podríem dir que vau fer les maletes junts per anar del Brighton al Chelsea.
2: Sí, quasi. La veritat és que va ser una temporada molt curta però és un jugador que va on va, es fa estimar, va on va, ho dona tot i això és el seu valor més potent, no?
0: Quan fa que ho saps?
2: No, jo no sabia...
0: No sabia res?
2: No sabia res, són coses que dins del món professional intentem que cadascú porti les seves coses de la millor manera possible i sabem que hi ha certes situacions que s'han de portar amb molta tranquil·litat i amb secret, no?
0: Mm-hmm. Evidentment no heu parlat encara, perquè això és d'ahir, tot just.
2: Per suposat. Mm-hmm. No hem parlat i està clar que quan parli amb ell el felicitaré, perquè crec que és un pas endavant a la seva carrera.
0: El felicitaràs, però després hi haurà la cunyeta final, no?, de la conversa, suposo.
2: Com sempre, amb el Marc, com sempre.
0: Molt bé. Tens dies segurament per poder pensar com dirà aquesta conversa i per poder explicar-li el que creguis convenient i gestionar aquell moment. En tot cas, te l'imagines al Madrid per la posició que té, per com juga ell, per com juga el Madrid, te l'imagines?
2: 100%. La veritat és que per mi la principal qualitat del Marc és que el seu poder d'adaptació a el que l'equip demani, no? Pot anar des d'un Eibar a un Getafe, adaptar-se, venir a Brighton a la Premier League i convertir-se en un jugador importantíssim, marcant a l'home en la lliga més física del que hi ha al món, i des d'allí marxar al Chelsea en un moment molt complicat on el seu començament són molt difícils i té la personalitat, en moments personals també complicats, i té la personalitat de donar-li la volta a la situació i convertir-se en un dels jugadors més estimats del Chelsea, no? que no és fàcil, que et dic, és una afició que exigeix moltíssim. Per mi la seva millor qualitat és el poder d'adaptació, per suposat, a base de treball i a base de qualitat, no? Llavors crec que vagi on vagi, i especialment per exemple al Madrid, crec que li anirà bé. Per què? Perquè el Madrid, per la forma de jugar que té, demana que els jugadors tinguin una capacitat de marcar l'home, perquè els jugadors de davant no són jugadors que defensin moltíssim, i ell té aquesta capacitat. Nosaltres li hem exigit molt quan va venir a la Premier League amb el Brighton, sí. I quan vam anar al Chelsea, que marqués a l'home en espais molt grans, jugadors molt importants, i ell sempre va complir i els va anul·lar. Llavors crec que, doncs, bueno, que té la personalitat per portar la samarreta del Madrid, que té les qualitats per poder desenvolupar i tot aquests el que se li exigeixi. Llavors, doncs, bueno, crec que s'ho mereix i que li anirà bé.
0: Mira, és que m'has definit un vestidor com el del Madrid. Dius, l'adaptació serà ràpida perquè ell és fàcil d'adaptar-se als llocs, i aquí caldrà, perquè sabem com està el vestidor del Madrid, i no és que ho sapiguem perquè ens ho han explicat, no, perquè és que hi ha hagut comunicats, fins i tot, del que ha succeït aquests últims mesos o últimes setmanes de temporada al vestidor del Madrid. És un polvorín ara mateix.
2: Sí, però jo crec que intentaran corregir-ho, no? I per això portaran jugadors tipus en Marc, no? Que són jugadors que no només dins del camp, sinó que fora del camp és com un oli dins del vestidor, no? Que fa que totes les peces al voltant funcionin millor, no? I tenir jugadors que millorin la resta no és fàcil, no? I ell és un d'aquests.
0: Haurà de fer societat, ara ja et parlo del terreny de joc, amb Vinícius. No sé si casen un amb l'altre, és a dir, creus que es pot adaptar bé amb un jugador com Vinícius, és a dir, que obre molt la banda, que és extrem pur?
2: Sí, jo crec que sí, jo crec que el Marc, com t'he dit, no? Té aquestes aptituds, no? De poder adaptar-se amb el jugador que sigui davant seu. Està clar que, per exemple, està jugant amb Nico Williams, ha jugat davant seu i ha funcionat bé, és un extrem amb unes habilitats, podem dir, semblants. Està clar que no amb la mateixa personalitat, però jo crec que es pot adaptar perfectament i es poden entendre perfectament.
0: El volia també l'Atlètic de Madrid. El Barça el tenia en el radar. De fet, fa molts anys que el Barça el té en el radar. Ha acabat escollint el Madrid. De totes tres opcions, clar, és difícil, eh? Ara pensar en quina hauria estat la millor, però l'hauries vist al Barça també, per exemple?
2: Per suposar. Jo crec que surt del Barça i segur que, pues bueno, que hagués estat content de ser-hi, però crec que ara mateix, pel timing, funciona molt millor l'altra opció, i crec que és, pues bueno, com t'he dit, no? És un pas endavant en la seva carrera enorme. Ell ha viscut a Madrid ja, coneix la ciutat, és una persona molt familiar, que pues bueno, que l'opinió de la família és, per ell, és fonamental, i imagino que ha tingut tot això en compte per prendre aquesta decisió.
0: I haurà de gestionar un dia a l'any, vaja, un dia a la temporada, però l'haurà de gestionar el dia que vagi al Camp Nou, oi? I vagi vestit amb la samarreta del Madrid. No sé si el veus preparat, com t'imagines també aquell dia?
2: El veig totalment preparat. Com t'he dit, no? És una persona que té les esquenes molt grans, que entén el futbol d'una manera molt especial, que entén la vida d'una manera molt especial, i entendrà, no, aquesta situació. Ell ja ha viscut moments complicats, per exemple, amb el Chelsea anant cap al camp del Brighton. El Brighton, ell cada cop que va al camp del Brighton no el reben gens bé, tot el contrari. Al final, quan ets una persona molt estimada i te'n vas i prens la decisió de marxar, quan tornes, la gent no està contenta, no? I a Brighton va ser el mateix, o sigui, la gent l'estima moltíssim, va ser el millor jugador de la temporada, el jugador doncs, bueno, favorit, no? del preferit dels aficionats, va prendre la decisió de marxar i els aficionats s'ho van agafar malament, no? I cada cop que ha tornat a camp del Brighton ha tingut una rebuda molt, doncs, bueno, molt dolenta, no? Mm-hmm. I ell sempre ho ha portat de la millor manera possible i ha tingut la capacitat i la fredor de poder rendir, no?
0: Mm-hmm. Parlant d'aquest fitxatge de Cucurella pel Real Madrid amb algú que el coneix a la perfecció, com és el Bruno Saltó, de fet, ell el va rebre a Anglaterra quan va començar la seva aventura a la Premier, parlo de l'aventura de Cucurella, lògicament, primer al Brighton, un any després al Chelsea, van marxar la mateixa temporada cap allà. A partir d'aquí, Bruno, separeu els camins, oi? Perquè te'n vas cap al West Ham, ara al Tottenham, això sí, Londres no l'abandones, tu?
2: No, està clar que tinc la base a Brighton i doncs, bueno, la veritat és que he tingut sort, no, que, doncs, bueno, de poder estar a grans equips i disfrutar moltíssim de la prèvia.
0: Acabaré preguntant-te per la temporada que ve com es presenta, quines perspectives teniu?
2: Bueno, som molt ambiciosos, no? Jo crec que, com t'he dit, no? Som un club que hem d'estar a la part de dalt, que l'exigència és màxima. Amb l'entrenador Roberto Di Servi, que té una ambició enorme, la nostra intenció és la d'estar el més a dalt possible i intentarem pues, bueno, crear i confeccionar la plantilla pues, bueno, que estigui a l'altura del que és l'escut.
0: I la Lliga Espanyola, amb tot el que està fent el Madrid i tot el que té el Barça, com la veus?
2: Bueno, jo crec que ara mateix el Barça és el favorit per com funcionen a nivell d'equip, com segueixen creixent, no? I són jugadors que segueixen donant passos endavant. Està clar que ara també amb el fitxatge de Gordon, que crec que els hi pot donar coses importants, no? Perquè és un jugador pues, bueno, que donarà un pas endavant a el que possiblement Rashford va donar, que va ser també molt. Però bueno, jo crec que Gordon és un jugador que té una capacitat de treball, una capacitat de córrer a l'esquena, doncs, bueno, que pot ser doncs, bueno, que doni aquest factor que sempre és important i per suposar, com t'he dit, no? Veig el Barça favorit.
0: No m'hauria perdonat mai que no m'haguessis parlat de Gordon i mira, demano disculpes perquè m'ha marxat del cap completament, però mira, t'agraeixo aquesta assistència perquè si no haguéssim acabat la conversa sense preguntar-te per un dels noms de l'estiu. Però saps què passa? Que es va signar tan d'hora i sembla que faci ja mesos que va arribar Gordon a Barcelona, però t'agraeixo l'assistència perquè si no haguéssim acabat sense poder parlar d'un dels noms de l'estiu. Sempre és un plaer, Bruno, ja ho saps, parlar amb tu. Tant de bo et vagin molt bé les coses que tu mereixes, tant de bo refloti el Tottenham i torni a estar a la posició que es mereix, que és aquesta part capdavantera de la Premier.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
0: Que vagi molt bé amb el Bruno Saltó, assistent de De Zerbi al Tottenham, que avui hem pogut tenir una xerrada sobre com està una mica la situació, bàsicament centrats lògicament en aquest nom, el del seu amic Marc Cucurella, ara nou fitxatge del conjunt blanc. Pràcticament les 11, estàvem pendents, Clara, d'aquest partit entre Bèlgica i Egipte, com ha acabat?
1: Amb aquest empat a un que explicàvem aquí al Tu diràs de RAC1, s'havia avançat Egipte, recordem, a la primera part amb el gol de Xur, però ha empatat Bèlgica molt a la pròpia porteria de Hani, 1-1 amb minuts per Hamza Abdelkarim, ha jugat aproximadament uns 20 minutets, no ha pogut fer massa cosa perquè tampoc Egipte no ha pogut generar ja res més. Per tant, en aquest debut al grup G, Bèlgica 1 punt, Egipte 1 punt, a veure què passa aquesta matinada a Iran i Nova Zelanda.
0: Ara sí, les 11 clavades, farem una petita pausa de només 2 minuts i obrirem tertúlia amb els habituals del dilluns, el David Bernabéu, el Fernando Polo i el Marc Guillén. Ara venim.
3: Sembla que tenim aquest veí del barri de la Sagrada Família afectat per la visita del Papa. Bon dia.
4: Ayer Papa, Papa.
3: Bon dia.
4: Ai, bon dia.
3: Bon dia. Vostè és? Amb qui parlo?
4: Jo sóc un veí anònim del barri de la Sagrada Família.
3: No vol dir el nom, eh?
4: Els agrairia que s'adrecessin a mi amb un nom fals.
3: Molt bé, li direm Jesús Maria.
4: És que aquest és el meu nom de devoció.
3: Hòstia, quina casualitat. Vostè es diu Jesús Maria.
4: Perdoni. Jesús Maria Josep, sí, aquí el rei de la Sagrada Família, ho estem passant malament. No es pot caminar per carrer. Tots són turistes cada dos per tres que pregunten Sagrada, Sagrada, i jo, Sagrada el què? I els envio tots a la mina a disfrutar.
3: No, home.
4: Que tots són botigues de mòbil, de carcassa, McDonald's, autocars aparcats en segona, tercera fila, gent pujant, gent entrant. Entren xinesos i surten japonesos, que jo ja no sé diferenciar.
5: De dilluns a divendres, de 12 a 1, la companyia Patència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. 1. Dues temporades sense títols.
6: A la cantonada, el triple i tap. Tap i final. Fins aquí la temporada del Barça de bàsquet 2024.
5: Un altre any molt irregular.
6: La temporada europea 25-26 del Barça acabarà on va acabar la temporada passada.
5: El
6: Barça...
5: Però el moment de redimir-se és ara.
6: És que el Barça s'acaba de classificar per la final de la Lliga ACB.
5: Tres anys després, el Barça torna a jugar una final de la Lliga ACB de bàsquet i a RAC1 us l'explicarem al detall. Aquest dijous a les 8, a RAC1, des del Roig Arena, València-Barça. Primer partit de la sèrie prevista al millor de 5. Viviu-lo en directe amb Xavi Puig, els enviats especials a València, Dani Aguilar i Albert Pedrol, i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dijous, València-Barça. La final de la Lliga ACB es juga a RAC1. RAC1. Tots som un milió. Amb Xavi Rocamora.

0: 3 minuts passen de les 11, una mica de música sempre va bé per que les feres es tranquil·litzin i perquè arribin també els tertulians. Un d'ells ja el tenim aquí, de fet, el Marc Guillén. Marc, com estàs?
1: Què tal? Molt bé.
0: Carai, tu, quina tranquil·litat que portes.
1: Sí, no, home, estem tranquils. Que ha passat alguna cosa avui?
0: No ho sé.
1: Ah, no, espero.
0: Ara preguntarem al Dami, que el tenim allà a Atlanta i potser ens fa arribar... Sí, ell ha tingut detalls.
1: No, n'hi ha hagut gaires... Gols, no? Com a mínim.
0: No ha hagut d'apuntar gaire en aquest sentit, no. Tampoc ocasions, n'hi ha hagut un travesser de Ferran Torres.
1: Depèn de qui ho digui, sí, sembla que sí, que n'hi ha hagut més,
0: ja,
1: però no.
0: Això és veritat. Però abans, deixa'm, perquè el teu negoci demana resultats.
1: Jo que tenies alguna cosa.
0: Sí, i a fort responen amb fets. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya, gràcies a professionals com tu, que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria elèctric, híbrid endollable o dièsel, i ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules. I obrirem, efectivament, el tema, o reprendrem el tema d'aquest empat a 0 entre Espanya i Cap Verd, aquest debut de la selecció espanyola i la primera gran sorpresa del Mundial que s'està disputant a Nord-Amèrica, a Estats Units, a Mèxic i també al Canadà, i que avui també hem seguit en temps del versió RAC1 i, de fet, aquí teniu alguns dels moments estel·lars que ens han deixat.
1: Són molt bons.
0: Està atacant la selecció espanyola, però la pilota...
2: Quin fàstic!
0: Albert...
2: Mira, Cucurella de Rangona!
3: Va, home, va, traieu-ho!
4: Primera incorporació del jugador del Rangona. Marc Cucurella directament a fora.
0: A veure, o es calma una miqueta o se'n va a fora, perquè no es pot estar...
2: Jo no aniré mai més a l'Ella, perquè el Cucurella és de l'Ella.
0: Exacte.
5: Escolti, pot anar...
3: Ni traguis vi!
2: No!
4: Mira, Pedri, fa la centrada, com t'ha buscat... López.
0: Camacho.
3: Camacho.
6: Es que casi una campaña. Joder.
3: Pero qué hay ahí,
6: si que joder, estáis aquí.
4: No pot ser que cada santada
6: que parecí de Cabo Verde.
0: Un altre cop,
4: Cucurella, Valencia, por la joga de la Sala. El tauró Ferran Torres, el travesser, el cap i atura Bosilla. Ara no hi havia fora de joc l'acció de Cucurella, la deixa amb el cap per Ferran Torres, remata i envia la pilota al travesser.
3: És el moment d'animar Cap Verd amb Cesària Évora.
2: Sí, que... sí. Ara.
3: Això s'anirà. És la cantanta més famosa que ha tingut mai Cap Verd.
2: Sí.
3: Fixa't, i cantava descalça a tots els concerts fins que... No.
4: Però per què?
3: Es va tallar el peu, o què?
4: Clar.
3: No hi eren rampar. No, anaven caient els músics.
4: Posa la centrada, el segon pal, rematada amb el cap, un
3: ai!
4: L'ha tingut Cap Verd, ha tingut una bona oportunitat i ara la contra del conjunt espanyol és Nico Williams.
7: Estoy ya preparando el artículo, pues empezando a escribir. Lo hago con la Olivetti.
4: Español.
7: España ha sido muy española y con un juego muy español y unos jugadores muy españoles todos.
0: Ja ho hi eren tots, Des de Camaja fins i tot, també avui ha passat per aquí per l'estudi 1 de RAC1, Mariano Rajoy fent el seu article particular, Vicenç Martí, lògicament, l'avi també està per aquí rondant amb les seves, què diré jo ara, nocions sobre Cap Verd, cantants i tot,
1: Són uns genis,
0: absolutament.
1: Jo t'he de dir que moltes vegades veig el partit sense escoltar-los, ho he de reconèixer, perquè clar, és que si no, no puc veure el futbol, o sigui, ho he de veure el partit sense ells, i després recupero en qualsevol altre moment, fins i tot a lo millor, a l'estiu, a l'agost, o sigui, en qualsevol moment, recuperes això, perquè tant te fa el resultat, de fet, però són estel·lars.
0: El d'avui ni cal que el recuperis, et diria.
1: No, sí, perquè rius, però si jo cada vegada aquestes que comencen a cridar, o sigui, ho han fet 50 vegades, però quan comencen a cridar, no sé, no puc parar de riure, vull dir.
0: Doncs sí, avui una vegada més, de fet, s'ha inaugurat també els partits de la selecció espanyola a RAC1, com hem fet habitualment en les últimes cites, també en Eurocopes, de juntar la redacció d'esports amb els del Versió, i avui a les 6 l'hora era, clar, és que l'hora era perfecta, de 6 a 8 era fantàstica.
1: A la matinada també ho faran, quan sigui la matinada? O...
0: Això ja no ho sé, veus?
1: Ah, haurem d'estar...
0: N'hi ha un, segur, que és a les 2 de la matinada,
1: aquest
0: espanyol-uruguai.
1: No sé si seran, no?
0: És que, a més, cau en complicat. Dissabte, si no m'equivoco, dissabte o diumenge. Miquel Agut, com estàs? Bona nit.
8: Molt bé, molt bé, realment molt bé.
0: Del 27 al 28, jo diria que és matinada, dissabte o diumenge.
1: No saps el calendari...
0: No.
8: No, mira, diré, no, el d'Espanya ni el de cap altre, perquè et diré que a partir de divendres a la nit estic de vacances. No, per tant,
1: i no veuràs el Mundial?
8: Bé, potser el puc veure, però no caldrà que sàpiga fil per randa el calendari del Mundial. No, o sigui que...
0: no com la convocatòria de l'Uruguai pel primer partit, que ja la sabem.
8: A la qual no hi és Ronald Araujo, ni...
0: que era d'esperar.
8: Sí, ni tan sols a la banqueta, tot i que ha aparegut a la gespa de l'estadi amb un pentinat, doncs diguem-ne que discutible, amb els cabells tenyits d'un blau elèctric, com aquest que tens aquí darrere la pantalla, més o menys, Rocamora, sí. Tot i que aquí fa més goig, perquè és el cel de la ciutat de Barcelona, i Araujo no hi és en aquest partit de la selecció de l'Uruguai, que juga contra l'Aràbia Saudita a partir de les 12, sí. Que pertany al grup d'Espanya, i que després de l'empat a 0 d'Espanya avui contra la selecció de Cap Verd, doncs evidentment té més protagonisme i més rellevància del que tindria en el cas d'una victòria d'Espanya, que és el que tothom pensava.
0: Sí, sí, abans ho deia el Dami, ara l'Espanya està obligada a guanyar els dos partits per optar a la primera posició de grup, i de passada veure què fa Uruguai, que a priori és amb qui haurà de lluitar per aquesta primera posició en els seus partits. Sí, David Bernabéu, com està vostè?
5: Molt bé. Molt
0: sí?
5: Bé.
0: Sí, no, has vist, evidentment, el partit, suposo?
5: No dono crèdit, perquè em vas dir, Miquel, que hauries tots els partits de la selecció espanyola a Rojigual del costat. Sí,
8: no, jurant bandera, vull dir, jo...
5: jurant bandera.
8: Jurant amb això a casa, jurant bandera, això amb el sofà...
5: No t'equivoquis de bandera. Sí, no,
0: i posa, heu sortit, i... també. No, si
1: el partit, el partit contra l'Uruguai serà de divendres a dissabte.
0: De divendres a dissabte.
1: Sí, que dissabte tots van fer una copeta...
0: I el següent és diumenge.
8: No, avui hauries també fer una copeta per el partit, també, perquè amb el que s'ha vist... Realment.
0: Costava de mastegar, allò, avui.
5: Bueno, molt bé, ara. Molt bé, molt pendent del debut. Mm-hmm. Tenies de veure si tornava Lamine, que és una bona notícia al final que torni a
0: 20 jugar. Minuts.
5: Encara que no està al seu nivell, òbviament, perquè porta un mes i mig sense jugar, doncs jo crec que una mica s'ha notat, però Espanya molt malament, ara ho comentarem. Molt malament Espanya i molt malament De La Fuente.
0: Sí, per sí. Mi.
5: Molt malament, en tot gairebé, en tot. En tot el plantejament, primera part i fins i tot decisions a la segona.
0: Com estàs, Fernando?
9: Bé.
0: També has vist, lògicament, bueno, el debut, evidentment. Sí. Què t'ha semblat?
9: Avorrit, sense ESMA, selecció espanyola, sense 1 contra 1, contagiada una miqueta de... suposo que fa calor i que costa. Defensivament, els de Cap Verd, bé. Mm. I crec que... tinc la sensació que no, els d'Espanya no s'ho han pres del tot en sèrio. Que quan han volgut reaccionar i donar-se compte ja era tot córrer, i tampoc he vist molts recursos. M'ha estranyat, perquè crec que tenen bon equip i bona selecció, però la majoria de jugadors per sota del seu nivell. Mm-hmm. És veritat que quan ha entrat Olmo, per exemple, ha tingut un parell d'intervencions d'aquelles de màgia, no? I aquella que li ha donat a Oyarzabal, que ha picat en un... defensa, que ha anat a córner...
0: a l'esquena i després de la desviada, sí.
9: Allà podia haver estat la victòria, però per ser un debut contra Cap Verd, una actuació molt pobra, la veritat.
0: I mira que la porteria a zero la tenies pràcticament assegurada, perquè ells sí. Han tingut una, perquè l'han tingut en un córner a falta de pocs minuts, però és que no es dedicaven més que a tancar-se a l'àrea, a organitzar-se, perquè allò no...
9: Però en teoria això havia estat... era el previsible, no?
0: Sí, clar, evidentment.
9: Era el previsible. Llavors, per exemple, Rodri l'he vist fora de...
5: una ombra del que va guanyar el pilotador.
9: Sí, fora de forma.
5: Una ombra.
9: Mm-hmm. És pilotador. Mm. És veritat que ve de lesió, que ve d'inactivitat, però clar, i no sé jo si el senyor De La Fuente ha tingut allò, com et diria, massa, no por, però, bueno, massa respecte per no fer segons quins canvis, quan veia que se li anava una miqueta al partit, no? Uh-huh. Perquè és veritat que ara t'obliga a guanyar els altres perquè, en teoria, vés a saber...
5: Sí, clar, perquè si no, corres compleixen... el risc d'enfrontar-te a Argentina com a segona de grup als 700 de final, i això, clar, et pot enviar cap a casa de manera prematura. O sigui, no corren risc, jo crec que, home, ho hauries de fer molt malament. Realment, en un mundial amb 48 seleccions, on es classifiquen els 8 millors tercers de 12 grups... si te'n vas a casa als fies de canvi, és que no cal ni que tornis.
0: I que l'Uruguai no és l'Uruguai de fa...
5: No,
0: que diré jo ara, 8 anys
5: però sí,
0: o 12
5: però
0: anys.
5: Però si de cara al creuament de 700 t'obliga a guanyar els
0: clar.
5: No, jo, per exemple, considero inconcebible, o sigui, moltes coses d'avui, però, per exemple, ara que deia Fernando lo dels canvis, considero inconcebible que triguis tant a moure l'arbre quan veus que les coses no funcionen? Considero inconcebible que un jugador com Dani Olmo, que és un especialista en jugar en espais curts, davant de blocs baixos, no l'entris fins al 80 de partit. Mm-hmm. amb 0-0. O sigui, és increïble. No entenc com a De La Fuente, que es passa tota la temporada veient partits de clubs, òbviament, perquè és la seva obligació, cada vegada en una gran cita li passa el mateix amb Pedri. Avui llença la primera mitja hora perquè torna a situar Pedri a prop de l'àrea, no el baixa a la base de la jugada i li treu protagonisme, alinea dos futbolistes que es trepitgen al terreny, que cap d'ells és mitja punta, com són Pedri i Fabián, i Pedri perd tota la capacitat de generar joc, quan ho ha parlat en el primer calling break de la primera part, jo he vist que De La Fuente parlava amb Pedri, automàticament l'ha baixat una mica, i és quan Espanya ha creat les dues o tres oportunitats abans del descans.
9: I saps que Pedri allà tampoc li acaba d'agradar massa.
5: Clar, però és que a més el perds, com a actiu de l'equip, tu el perds. I després una altra cosa, aviam, jugues amb... tu saps que et donaran la pilota, encara que tu, més enllà que tu la vulguis, te la donaran.

0: entre un bloc tan enfonsat, on vas amb un quart migcampista com Gavi, i aguantant-lo tant al camp, on vas? Si no tens, o sigui, no tens els extrems titulars, que després en parlarem, perquè els 5 minuts que he vist de Nico Williams m'han semblat depriments. Jo crec que no està, o sigui, no estava per anar al Mundial. La sensació que ha transmès,
1: no ha jugat pràcticament
0: aquesta temporada. Però tens a la Min també inactiu, que t'ha d'entrar avui i tal. No tens els extrems. Necessites, amb espai curs, una mica de desequilibri. És que abans, o sigui, no tens a Fermín. Ostres, Baena o Olmo? I si m'apures... Genevi Pino, que és un extrem. Però vas amb Gavi, que és un futbolista bé posicional, que t'ajuntarà al mig del camp, sí, que et dona grap en la pressió, però és que pràcticament la pressió no la necessitaves perquè ells ni sortien. O sigui, realment, increïble que un seleccionador que porta ja el rebre que porta i que ha guanyat una Eurocopa i una Nations League avui hagi donat una exhibició de principiant com la que ha donat. Increïble.
2: Perquè Rodri no estava bé.
3: Jo la sensació que he tingut des de l'inici, des que abans que comencés el partit, quan he vist a Gavi de fals extrem, és que el posava una mica pensant al més enllà, o sigui, no pensant en el partit d'avui, donant, jo crec, que per sentat que el partit d'avui se l'acabaria enduent, i per començar-lo a rodar, Gavi en el fons no ha jugat tant aquesta temporada, fa dies que no juga amb la selecció, veus que Nico no estarà segurament per ser titular, potser durant tot el Mundial o en molts partits, i que per tant necessitarà molt relleu, i que l'opció de Gavi com a quart migcampista li interessa pel que serà el Mundial, però pel partit d'avui era claríssim que avui no el necessitaria. Clar, això ho pots comprar, de vegades s'ha de fer aquest tipus de decisions, però un cop vas veient que el partit s'està complicant, havia de reaccionar molt abans. A més, és un seleccionador que jo mai l'he tingut amb molta vàlua pel que fa al joc tàctic, però sí que és veritat que com a mínim el que havia fet molt bé a l'Eurocopa és que havia fet canvis i molt aviat, era un dels seus segells. Havia sigut moltes vegades a la Minya Mal, a Nico Williams, eren canvis atrevits, i avui no, li ha costat, realment han arribat molt tard aquests canvis amb una selecció espanyola que és... Bé, jo no crec que ho hagi fet tan malament, jo crec que ha fet un joc molt previsible, molt canònic, molt el que toca, jugant per les bandes, intentant que els laterals arribessin, però li ha faltat inventar una miqueta, li ha faltat una mica crear, i sembla, sí que a mi la sensació també, no parlo normalment mai del físic, que avui estaven molt pesats, molt lents, a les disputes sempre anaven abans els jugadors de Cap Verd. No sé si realment és part de la preparació física que no pensaven una vegada més en el partit d'avui, sinó que és perquè després els deixaran una mica més frescos i baixaran la càrrega pels propers partits, perquè avui realment se'ls ve lents.
1: N'agafant rima, i no era el pitjor escenari, perquè és un d'aquells camps que està
3: està fresc, tapat, no?
1: Exacte. Vull dir que no hi ha climatització, que no és un que estàs a un bat de sol, després, a 50 graus.
0: I després un altre problema que avui no s'ha vist molt, perquè no han coincidit molt camp només en el tram final, però que és un problema que ve, O sigui, com acompanyant de la Mina a la banda dreta, Llorente, ha sigut un drama. Els 20 minuts que han coincidit, Llorente li donava la pilota i es quedava allà. Tio, li fan un 2-1. Tira-li una ruptura, buscar el dubte entre central i lateral perquè Lamine pugui maniobrar. El deixava allà, no, clar. Sí, evidentment, Lamine, amb un procés de més activitat i de més ritme, doncs se n'hauria sortit millor. Però, clar, acabes de tornar després d'un mes i mig i el lateral que tens és que no t'acompanya. No? Jo és que veig a Eric allà, d'aquí a Lima, però...
1: Avui ni un sol minut. Eric García s'ha quedat a la banqueta, igual que John García. Deixa'm tornar cap a Atlanta, va, que tenim el Dami, que abans ja deien que volíem escoltar protagonistes, entre d'altres, o sobretot el que ha dit el seleccionador espanyol, Dami.
4: Doncs sí, aquí continuem, camí de Chattanooga, tornant des d'Atlanta, encara no hem arribat ni a mig camí aquestes dues hores, que la setmana que ve tornarem a fer d'aquí 5 dies per la prèvia d'un partit contra Aràbia, del qual tindrem temps de parlar durant la setmana, perquè bé, en funció del que passi en l'Uruguai i Aràbia, del que n'estarem molt pendents ara durant les pròximes hores, però jo crec que serà un partit crític de veritat, perquè tot i que ara potser no es dimensiona, ara ho dèieu, sí,
1: quan es posa a parlar en anglès el Dami és insuperable. Ara tornarem cap a Chattanooga, perquè de moment és el que podia passar. Ell mateix ho deia, està de camí d'Atlanta cap a Chattanooga, ja sabeu que és on té el quarter general la selecció espanyola instal·lat, i avui és el dia de tornada després del partit d'avui, però ens pot arribar a passar durant el moment que connectem, que passin per els típics túnels de la carretera, sí, que van d'Atlanta a Chattanooga, sí, que fan la...

0: última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
2: Hi ha festivals que no s'expliquen, es viuen.
3: Festival L'Àurea de Montblanc, 20 i 21 de juny.
2: Amb Judit Nederman, Obeses, Cel Obert, Increixendo, Anna Dibori i molts més.
3: Solstici d'estiu amb nosaltres. Entrades a festivallaurea.cat.
4: Focus en Espanya, que no ha tingut prou ritme, que no ha tingut prou desequilibri, però la veritat és que el rival, la feina que havia de fer, l'ha fet molt bé, ja han estat molt actius, molt bé les disputes, concentrats, vull dir, han aguantat els 90 minuts amb un ritme alt, defensiu, evidentment, defensant-se només, però és que és normal, no podíem fer gaire coses.
5: Però en els duels molt dignes, eh?
4: Sí, sí.
5: I sense emplear-se amb duresa ni algú, vamos, fora del reglament. De fet, crec que Pedri ha vist la targeta, no?, que ha hagut de fer una contra.
6: Un 3 contra 3, que podia acabar perillosament, sí.
4: Aprofitant també això dels cooling breaks, que això és una cosa també que, no sé, sí, jo crec que no hi ha per on agafar-ho, o sigui que només...
6: Diuen que són per anuncis.
4: Moltes coses, evidentment, és pels anuncis. Avui, per exemple, la selecció espanyola li ha perjudicat aquest cooling break.
6: I els descansos,
4: un temps,
6: Marc.
4: Temps mort a un equip quan, a més, no està fent calor perquè és un camp tancat, vull dir, és que no hi ha per on agafar-ho, i alteres l'esport, perquè aquest esport no tenies durant 45 minuts, no tenies les ordres de l'entrenador i sobretot no tenies una aturada per poder descansar, per poder agafar aire i reprendre-ho. Gran part d'aquests partits s'acabaven trencant quan el rival ja no podia més i de tant perseguir les pilotes al final cometia errades. Ara és més difícil que comentin errades entre això i els 5 canvis, els és més fàcil.
5: I ara si un córner no és córner, el VAR ho diu, no?
6: Sí, és un dels canvis, no.
5: Sí.
6: Al revés, no, un córner que no donin, no te'l donen.
5: Però hi ha hagut,
6: si ho revisen.
5: Hi ha hagut un que semblava corna,
6: sí.
5: A favor de l'Espanya, i l'havia tocat Lamin al final.
6: La nova norma implementa que si hi ha un corna que te'l donen i no ho és, te'l treuen. Però, en canvi, si hi ha una jugada similar, és corna i no te'l donen, no te'l reposen.
5: Ah, doncs això no està bé.
6: És que no ho entenc.
5: Viatge de nada, però no de tornada.
6: Si veus que vull dir,
5: és increïble.
6: Una cosa o l'altra.
5: Clar, perquè al final és tan injust una cosa com l'altra. Que no sigui corna i te'l donin, o a l'inversa. Doncs a l'inversa no te'l donen.
6: Suposo que és per protegir l'equip, que no tingui una...
5: I després els descansos són insufribles.
6: Una ocasió en contra.
5: Sento molt.
6: Bueno, clar, són descansos de 20 minuts.
5: Sembla que està anunciada una mitja part de mitja hora.
6: A la final,
5: mitja hora.
6: Perquè allà hi haurà
5: mitja hora, si
6: espectacle.
5: Més mitja hora si et lesiones el turmell. Si et fots un esguinç al minut 44, Marc.
6: Se't refreda, sí.
5: O sigui, no tornes, perquè en mitja hora estàs mort.
6: A no ser que estiguis corrent pel vestidor.
5: No, ja t'ho dic, parlant en sèrio, estem assistint a una americanització del futbol que a mi no m'agrada gens.
6: Però ja ho sabies, David?
5: Sí, però jo entenc que el negoci passi per damunt de tot, perquè al final aquí també la Lliga Espanyola és un negoci. Però el futbol... Hi ha coses que... Ostres, aviam, d'acord que hi ha molts agents en un campionat del món de futbol, però el Mundial l'organitza la FIFA, tu. Mm-hmm. El màxim rector del futbol. Per tant, hi ha coses...
6: Li va entregar un Òscar
5: no
6: a Trump, Infantino.
5: Ah, hi ha coses que no es poden tocar, tu. Mitja hora, simplement, perquè hi hagi actuacions musicals a mitja hora.
6: Sí.
5: Amb la tensió que això representa pels jugadors, que es fa llarguíssim, que perds la dinàmica, perds el ritme, que fins i tot no es pot escalfar pràcticament en mitja hora.
6: Sí, d'acord, però és que tot això, insisteixo,
5: normals,
6: ja ho sabies, perquè ja t'ho van explicar fa mesos, que hi hauria un espectacle durant com es fa a la Super Bowl, que durant el descans també hi haurà un espectacle musical per la gent que vagi al camp.
5: I el que deia el Marc, això el cooling break, vull dir, està molt bé quan arriba l'estiu, temperatures altes, que veus que la gent, hosti, que els futbolistes els costa, que gairebé s'ofeguen, que la sudoració és brutal perquè la temperatura és altíssima, però, ostres, estem parlant de camps molt acondicionats. Mm-hmm. Però per què? I a part, minut 22, és que en 22 minuts a vegades has tingut temps ni d'escalfar, estàs igual al millor moment, estàs agafant el ritme i llavors...
6: Però això ve de les retransmissions de la MLS, és a dir, ells ja estan acostumats a fer-ho, això ja ho fan durant tota la temporada, per tant, aquí ho repeteixen. És
5: sí,
6: a dir,
5: sí,
6: els que tenen els drets, doncs volen seguir tenint aquelles pauses publicitàries per poder, doncs, fer els seus anuncis. Fantàstic. Mira, parlant d'anuncis, jo crec que és el millor moment ara per encarar una pausa publicitària.
5: Minuts.
6: Anem a fer el nostre cooling break. Ara.
5: 15 minuts i ja te'ls omplim nosaltres.
6: No, fem dos només. Mira, dos minuts de cooling break. Ara venim.
7: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
6: Falten 3 minuts perquè siguin 2:15, 33 minuts, per tant, per arribar a la mitjanit. Ara que parlàvem de com deu estar

0: està com deu ser l'ambient que es viu ara mateix a Cap Verd, doncs mira, tinc en línia un jugador que ja ha jugat amb Cap Verd. Recordeu Baldo, vosaltres?
1: I tant.
0: Ex de l'Espanyol, de l'Osasuna.
1: Osasuna. Sí. Bon peu. Bon
0: format al Real Madrid.
1: Sobretot bons anys a l'Osasuna, jo recordo. Mm. Molt bons anys a l'Osasuna, sí.
0: I has fet molt bé de parlar bé, perquè el tenim a l'altra banda. Per tant, Baldo, com estàs? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Ara recordábamos tu etapa en el Espanyol, dos temporadas, ¿verdad? ¿Fueron?
2: Sí, dos temporadas. Sí, fueron dos temporadas y en Montjuïc. Uh-huh. Y bueno, buenos recuerdos ahí en Espanyol.
0: Buenos recuerdos en Espanyol, sobre todo en Pamplona, ¿verdad? Con Osasuna.
2: Sí, eso también en Osasuna, en Levante también y en el Madrid. Sí, ahí, pues bueno, creo que fueron los mejores años.
0: ¿Dónde te formaste? ¿Dónde llegaste a jugar con el primer equipo, a debutar con el primer equipo en aquel momento de los Zidanes y Papones, ¿verdad? Es...
2: Sí, justo pues debutamos Pavón, Raúl Bravo y yo, y de ahí pues nació lo de Zidanes y Pavones, y bueno, al año siguiente ya me fui y bueno, siguieron ahí los Galácticos con el resto de Pavones que siguieron saliendo.
0: Claro, tú eres nacido en España, tus padres llegaron a León porque tu padre trabajaba en una mina en León, si no me equivoco, ¿verdad? Que va por aquí la historia. Sí. Allí naciste tú y a los 5 años te trasladas ya a Madrid, donde empiezas a jugar en las categorías inferiores, en la fábrica, vaya, con el Real Madrid. Y yo no sé hoy con quién ibas.
2: Pues hoy, la verdad que ha sido bastante raro, con el corazón ahí dividido. Sí que es verdad que un poco más por Cabo Verde, por el hecho de algo histórico de debutar y de jugar contra España, y que lo normal era que España hubiera ganado el partido fácil.
0: Sí.
2: Y bueno, luego ya según se iba dando el partido, pues con más ganas de que Cabo Verde aguantase ese resultado histórico para el país.
0: Y ha aguantado porque incluso ha tenido el gol en el tramo final del partido, a pocos minutos del final. Incluso ha habido un remate de cabeza que podría haber supuesto el 0-1 para Cabo Verde. ¿Has hablado con familiares, amigos, gente que esté viviendo ahora mismo en Cabo Verde o no?
2: Sí, he hablado con algunos amigos, familiares y tal, y la gente está pues súper contenta. Ya era una alegría clasificarse para el Mundial, jugar contra España, y bueno, pues la gente emocionadísima con el partido que han hecho, con la imagen que han dado. La verdad que han trabajado y han preparado el partido muy bien tácticamente y han hecho que España pues no haga un fútbol muy fluido, han cerrado muy bien los espacios cerca del área, complicándole mucho a España. Y bueno, el portero ha estado muy bien, los centrales también, pivotes, y ha sido pues como una victoria para Cabo Verde.
0: Ha llegado tarde, ¿verdad? Este debut. Lástima que no fuera cuando estabas tú jugando. ¿Qué jugaste? ¿Dos partidos con la selección de...?
2: Tres.
0: Tres partidos.
2: Tres, sí. Luego también nos quedamos a las puertas de clasificarnos para otro Mundial. Y sí, bueno, era más complicado de aquella porque menos equipos. Esta vez, pues bueno, entre comillas, estaba más asequible. Y bueno, sí que es verdad que Cabo Verde ha quedado primera de grupo con Camerún y bueno, no le han regalado la clasificación, pero sí que al haber más selecciones pues se hace un poquito más asequible para selecciones como Cabo Verde.
0: Sí, pero es cierto lo que ahora comentabas, que la clasificación fue muy buena también, fue histórica, ya se celebró la clasificación. Imagínate hoy este primer punto, además un empate contra una de las favoritas. ¿Para ti sigue siendo favorita España? ¿La metes en el grupo de favoritas?
2: Sí, la sigo metiendo en el grupo de favoritas, y esto pues es un mensaje para no salir o no pensarse que todos los partidos se van a ganar fácil y que tendrán que dar un plus de un extra para sacar los siguientes partidos. Y es bueno, es algo que creo que la selección se va a encontrar en más partidos y que viene bien para, pues bueno, para que lo trabajen, para que vean lo que se tiene que mejorar, y creo que sigue siendo una de las favoritas.
0: El de hoy era fácil porque era a las 6 de la tarde. No tengo ahora en la cabeza los horarios de Cabo Verde, sí el último, porque es a las 2 de la mañana, como el partido de España contra Uruguay. ¿Eres de los que se va a levantar a las 2 de la mañana para ver a Cabo Verde o no?
2: Sí, normalmente me acuesto tarde, estoy viendo los partidos, y si hay fútbol pues más fácil aún para aguantar. Y bueno, si es España, Cabo Verde, pues una excusa más para estar despierto y ver los partidos mundial que bueno, que están siendo interesantes.
0: ¿Sigues el Español, por cierto, Baldo, aún?
2: Sí, claro.
0: ¿Qué te parece el momento como terminó la temporada, salvando al final la categoría a falta de pocas jornadas, de hecho a falta de 2 jornadas para el final, y sobre todo cómo se presenta la nueva etapa con Monchi en la dirección deportiva?
2: Bueno, pues la temporada fue rara porque iban bien y sin problemas y de repente pues tantos partidos sin justo después de pues bueno de diciembre, que es cuando más importante es sacar los resultados, pues ahí se empezó a no ganar y se fue complicando mucho la cosa y al final pues mira, he conseguido sacarlo sufriendo ahí las últimas jornadas, pero bueno, al final se consiguió sacar, que eso era lo importante. Y luego pues la llegada de Monchi, imagino que bueno, que será un plus, que el club pues hay mucho y suele trabajar muy bien pues fichajes y esperemos que siga dando los mismos resultados cada mes.
0: ¿Y qué estás haciendo ahora, Baldo, por cierto? ¿Baldo? Uy, han perdido la comunicación.
3: ¿Hola?
0: Ahora sí, ahora sí. No, no, ahora, te preguntaba, ¿qué estás haciendo ahora?
2: Estoy pues bueno trabajando en la ENAFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, ahí con he coincidido, bueno, estoy con David Aganzo, que también estuvo ahí en Español.
0: Sí.
2: Y bueno, nosotros coincidimos en España.
0: Problemes de connexió, a veure si els podem resoldre en qualsevol. Ahora sí, ahora perfecto.
2: Sí. Pues eso, que estoy en AFE con David Aganzo y ayudando a los jugadores en todo lo que se pueda, pues bueno, desde el sindicato.
0: Perfecto. Tiempos movidos también, ¿eh? Mira, justamente una de las protestas o una de las reclamaciones que teníais era este Mundial. Queríais los días o asegurar los días de descanso para los jugadores. Más o menos lo conseguisteis. Digo más o menos sí, porque no todos los equipos van a volver el 23 como queríais vosotros.
2: Sí, eso es. Más o menos sí, pero bueno, al final pensamos que el que tengan el descanso que está estipulado, que es importante, está habiendo lesiones pues graves o lesiones que al final pues están perjudicando mucho tanto a los jugadores como a los clubs, y creemos que en ese sentido el tener un descanso es importante para que los jugadores pues su salud se vea cuidada y, y bueno, en eso estamos nosotros ahí peleando para ello.
0: Doncs uns minutets, hem pogut parlar amb Baldo, qui va ser, insistim, jugador de l'Espanyol, d'Osasuna, format a la fàbrica del Real Madrid i que va arribar a jugar amb Cap Verd dos enfrontaments, tres, vaja, ara ens comentava ell, llàstima que no fos en l'etapa actual, que és on està fent història ara mateix Cap Verd. Moltíssimes gràcies, Baldo, un abrazo, que vaya muy bien.
2: Nada, un abrazo, muchas gracias.
0: Festival de Cap Verd, és que cada cop que hi penso, està ara mateix a la Sal, per exemple, o a Praia, allà al mig de les celebracions que s'hauran muntat a qualsevol de les platges que hi ha per allà.
4: No tu et conec i sé que sense celebracions també t'agradaria molt anar a Cap Verd a passar uns dies. Si a sobre hi ha celebracions...
0: Ara, però...
4: No, perquè t'agrada viatjar,
0: No, sí,
4: Cap Verd és una bona terra.
0: Vaig ser a Cap Verd. Veus? Vaig ser a la Sal. Jo crec que em vaig equivocar d'illa, però vaja, perquè la Sal té... Aleshores, almenys, tenia poqueta cosa. I després vam veure que les altres illes tenien moltes més coses per fer, saps?
5: Però bueno, no he tingut el plaer.
0: També et dic que no va passar res, vull dir que els dies allà estirat a la platja sense fotre res tampoc no van anar gens malament, saps? Va haver aigua amb gas o una cosa d'aquestes i endavant. Va, que intentarem recuperar. Avui s'estan fent laguits una mica les comunicacions, a veure si la segona o el segon intent amb el Damià López...
5: Anava pels túnels de Chattanooga.
0: Clar, aquesta ronda que deia el David i que no sé si ara l'hem superat allà, ara sí tindrem sort i podrem escoltar ja protagonistes pendents de sentir, per exemple, el seleccionador. Ens havíem quedat allà, el seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente, com ha llegit aquest empat i, per tant, aquesta ensopegada en el debut. Dani, ets per aquí, oi?
6: Sí, ara tot anirà bé, Xavi, ja hem abandonat l'estat de Geòrgia, ja ens hem allunyat d'Atlanta i ara hem entrat al magnífic estat de Tennessee.
0: Home.
6: I ens aprovem a Chattanooga, així que jo crec que ara ens respectaran les connexions telefòniques.
0: Espero, també hem canviat el mètode de comunicar-nos, hem anat al passat, al que teòricament és més segur, i a veure si ara ens en sortim. Va, sentim protagonistes, què han dit a la roda de premsa?
6: Sí, abans una informació, Xavi, que volia donar-te.
0: Digues.
6: És que quan érem a zona mixta i els jugadors anaven desfilant, evidentment tot eren cares llargues, quan ha passat la mil hem fet allò de preguntar-li, la mil, com vas? I ha dit, todo perfecto. Vale, que és la frase... Todo perfecto. Lamine, evidentment, no anava acompanyat d'un somriure ni d'una bona cara. Era la cara llarga de la derrota, en aquest cas de l'empat. Però vaja, que els pròxims dies, Lamine, que ha jugat aquest gairebé 20 minuts contra el descompte, doncs, o no, més de 20 minuts contra el descompte, perquè ha estat 5 d'afegit, doncs ha acabat bé físicament. Luis de la Fuente.
5: Perdona, Dani, això vol dir que titular contra Aràbia, oi?
1: Home.
6: No cal, sí, jo crec que sí. Ja. I Nico Williams gairebé segur. Per la necessitat i per la necessitat i perquè hauran passat 6 dies. Aviam, està una mica a la frontera la cosa, eh? Jo crec que si avui estava per 15 i ha jugat 20, doncs d'aquí 6 dies jo crec que la idea era que fos titular contra Uruguai, però potser també contra Aràbia. Estava entre 30 i 60. Tenint en compte la necessitat, contra Aràbia serà titular i si el partit es resol, doncs aleshores el canviarà abans.
1: No, de la mi no tinc cap dubte que serà titular, jo crec. Però et digo una cosa, Dami, estàs més ràpid tu que Nico, eh? Ja t'ho dic ara, eh?
6: No, clar, efectivament, li falta desequilibri, però és que tu de la mi pots esperar la millor versió o una versió propera a la que has vist amb el Barça aquesta temporada. Però si de Nico t'has d'esperar el que has vist amb l'Atlètic aquest any, millor que confis amb el Nico de fa 2 anys o amb el de fa 3.
1: A mi, sincerament...
6: Però tu vas esperar de Jeremy Pino. És que gairebé pots...
1: Sí, no. Sí, però Dami, que et dic que els 5 minuts que he vist avui de Nico Williams, sincerament són 5 minuts, però m'han fet molta por, eh? O sigui, m'han fet molta por. L'he vist molt malament.
6: El que està clar és que Espanya necessita les bandes, necessita unes bones bandes i pot assemblar a la defensa.
1: No pots guanyar el Mundial sense bandes. Impossible.
6: No pot guanyar el Mundial. No pot guanyar el Mundial.
1: No aspires a guanyar el Mundial.
6: Necessita Nico per l'altre costat. I jo dic una cosa. A De La Fuente se li poden criticar moltes coses, però De La Fuente no es casa amb ningú perquè ell vol guanyar. Si Nico no li funciona, anirà provant coses. Nico no té la titularitat assegurada. Aquí l'únic que la té és la Minya Mal. Però vaja, escoltem el seleccionador espanyol que ell diu, i això ho mantindrà durant tota la setmana i serà el discurs que escoltarem dels jugadors, ja ho deia Unai Simón, ell parla d'accident futbolístic i una mica la valoració és que la pilota no ha volgut entrar i es consideren que, per exemple, si la Ferran el travesser i un altre que ha tingut Ferran i les oportunitats haguessin entrat, doncs al final la balança s'hagués inclinat i fins i tot potser creuen que Espanya hagués pogut golejar cap més.
3: Ellos es un equipo que es muy organizado. Desde el primer momento hemos visto que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio. Pero quizás en algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios. Pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar.
1: Va.
6: A Luis de la Fuente, aquí a Televisió Espanyola, i després en roda de premsa parlava dels lesionats. Parlaba de Lamine Yamal y del desequilibri que dona quan entra al camp.
7: Lamine había demostrado, además, en nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival. Ya estaban prácticamente 3 jugadores ahí haciendo coberturas, ayudas para... ha cundido el temor dentro del rival. Eso es muy importante, de igual manera con Nico. Pero hoy era el tiempo que entendíamos que correspondía que participara.
0: Feies un va, David, com si no t'hagués convençut gaire.
1: Home, però és que,
0: missatge.
1: Però és que en la primera declaració que m'ha escoltat parla, diu, ellos se han metido enseguida en bloque bajo. Què esperava? Que volguessin la bola?
0: No.
1: Clar, és a dir, tu pots esperar, tu pots dubtar de si amb un entrenador com Bob Martínez, amb els jugadors que té Portugal, que té 4 dels millors migcampistes del món, et jugarà més a especular o més a voler tenir la pilota i jugar en contrari o més a apretar dalt o a esperar a mig camp, etc. Tu pots tenir cap dubte, però avui no el pots tenir cap dubte. Mm-hmm. Saps que avui vas a atacar un bloc baix des del minut 1. I que depèn, evidentment, del primer gol, que si hagués fet alguna de les ocasions que ha tingut, doncs estem parlant d'un altre resultat, però no del joc. I jo crec que en les declaracions de la Fuente avui ja no ha de desbarrar, perquè és el primer partit d'un Mundial, etc etc. Lògicament. Però sí que ha de ser una mica més autocrític. O sigui, un seleccionador com de la Fuente avui no pot sortir dient és que hay veces que no quiere entrar. No, hemos hecho cosas mal, hay que mejorar.
8: Dels extrems, crec que 3 arriben amb problemes físics. És a dir, Lamine... Nico, crec que fa temps que està recuperat, però no ha agafat el ritme. I Víctor Muñoz crec que també va caure
0: fa
8: poc a nivell muscular.
1: Sí, avui no estava ni convocat.
8: Clar, però contra un bloc baix no tens aquests jugadors, però tu ja ho saps, que no els tens per ser titulars. Ho saps fa dies. Llavors, què has de provar? Altres coses. On els laterals tampoc és que siguin els que ha posat els més hàbils per generar superioritats. Perquè el de l'Atlético de Madrid, Llorente, sí, home, és potent i tal, però en espais reduïts tampoc és Garrincha. Llavors, què has de fer? Doncs saber-ho i actuar en conseqüència. Mm-hmm. Què has de fer si estan en bloc baix? Bueno, doncs potser t'has de dedicar a l'estratègia o a xutar de fora de l'àrea Bueno, sovint, però no només... perquè al final algun d'aquells rebots et pot anar a dintre, però com a mínim posar a prova el porter. És veritat que ha hagut d'aturar alguna, però no l'he vist exigidíssim en unes ocasions claríssimes. Allò, bueno...
0: De fet, és l'home del partit avui, eh? El porter a Cap Verde...
8: Sí, perquè ha estat bé, la veritat que ha estat bé, ha estat segur. I crec que té una edat, també.
0: 40 anys. 40 anys juga a la segona divisió portuguesa, a més, vull dir, que no és que sigui un porter d'un equip, no et diré cap davanter, però com a mínim d'una primera divisió, per exemple, portuguesa mateix, però és que no juga a la segona divisió de Portugal.
1: Jo crec que no només té el problema als extrems de la Fuente. És a dir, per mi és el problema fonamental, principal, perquè, evidentment, contra seleccions més grans també has de trobar la manera de transitar, de tenir velocitat i de fer contres. Lògicament, si hi ha un rival que t'apreta dalt i pots sortir, que és el que va fer Espanya a l'última Eurocopa, i això és molt important. Per mi el més important, però també jo crec que té un problema en altres posicions. És a dir, Rodri ha fet un partit molt fluix, se n'ha anat, jo crec que s'ha anat amb la cara que se li veu quan se'n va caminant, faltant tan poc temps amb Espanya empatant el partit, se'n va per l'altre costat i caminant amb una cara de pomes agres que per mi no tenia res a veure en que el canviés l'entrenador en aquell moment. Mm. Era una cara que explicava una mica el partit que ell sentia que havia fet, no? És a dir, volem dir, ostres, és que no estic. Però és que, a més, Zubimendi no ha acabat bé l'any. No ha estat titular amb l'Arsenal. D'acord?
0: No s'ha adaptat,
1: segurament. No tens a Carvajal, que Carvajal va fer una gran Eurocopa fa 2 anys i que va tenir una química amb Lamine Yamal descomunal. Avui, als 20 minuts, insisteixo, que han coincidit Lamine i Llorente, no he vist cap química semblant, no? És a dir, hi ha una sèrie de... Miquel Merino, jugador molt important, segona unitat, però clau, detenant, que avui ha de sortir molt pocs minuts també perquè ve de pràcticament 4 mesos inactiu. És a dir... És una sèrie de coses que ja vam dir abans del Mundial que s'havia de veure com evolucionava. I si no evoluciona el camí correcte, doncs Espanya tindrà moltes dificultats, sent, en essència, una de les seleccions grans del torneig i favorita per mi.
8: Dels jugadors que tenen més màgia allò en espais reduïts, un és Olmo.
1: Sí, exacte.
8: I ha acabat bé la temporada. Allò, allò que tens molta gent a sobre i que reacciona ràpid i que arma ràpid la cama... Jo crec que potser donar-li més bola a Olmo...
4: Haurà de demostrar, de la Fuente haurà de demostrar que té cintura, que té habilitat per canviar una mica el patró. En aquest sentit mateix, això d'Olmo, ell sempre ha sigut molt tossut. Olmo o Pedri? Olmo o Pedri al mitja punta. Sí, sí. I d'aquí no ha sortit. Tampoc ha sortit amb el tema dels extrems. Per tot el que s'està posant sobre la taula, alguna d'aquestes decisions l'haurà de moure. Haurà de canviar de jugar amb extrems. Avui ha intentat això de Gavi de fals extrem. O haurà de canviar de mig centre. O haurà de canviar el millor dels laterals i fer jugar Eric, que no l'ha fet jugar mai. Alguna decisió d'aquestes haurà de fer perquè no crec que se li posin tots a to, no? S'ho estem dient, molts jugadors que van ser molt importants, que li van funcionar molt bé, però que ara no estan al millor moment. Llavors, ho ha de canviar. Aquest any, si anem a el que dominem més, que és el Barça, mira l'11 titular del Barça de la temporada passada, aquest any te'l poses a mirar i en els partits importants la meitat de l'equip eren diferents. I no era perquè no t'haguessin agradat els de l'any anterior, sinó perquè un estava lesionat, l'altre havia marxat, l'altre no estava del tot en forma, i perquè n'hi ha dos que han començat com un tro. Doncs això ho has de veure, i aquí li faltarà, o és aquí on haurà de sortir el seleccionador, aquest entrenador que sí, que és campió d'Europa, però que jo ja dic que jo com a mínim no el tinc en gran vàlua. Veurem, a lo millor sí, i m'hauré de menjar les paraules i potser sí que canviarà aquestes coses, no?
1: I després una altra cosa que jo crec que en el futbol actual hem d'assumir, que és que hi ha una igualtat brutal. O sigui, això no és com fa 20 anys, no? Jo he escoltat les setmanes prèvies al Mundial...
0: Sí, però avui parlàvem...
1: no,
0: David.
1: No, d'acord, però escolta'm una cosa, mira, quan parlàvem de... Evidentment, que Espanya ha de guanyar Cap Verd, però quan parlàvem de si Lamine Yamal debutaria o no, tots coincidíem. Va, però és que aviam, no et fa falta Lamine Yamal per guanyar Cap Verd. Bueno, si no arribes al teu màxim nivell, qualsevol equip, ahir Curaçao n'hi foten 7, però la primera part arriba a empatar el partit.
0: 1-1, sí.
1: I hi ha un moment que Alemanya té dificultats i li tiren contres. És a dir, ho hem vist, avui Bèlgica no ha guanyat. Egipte, jo he vist la primera part, l'ha superat plenament. Tenim l'exemple de Cap Verd, tenim el Marroc, que ja ve de ser semifinalista, i l'altre dia la primera part fot 25 minuts extraordinaris contra Brasil. No hi ha la diferència que hi havia abans. El de Cap Verd fa 20 anys era impossible, n'hi haguéssim fotut 8 caminant. Ara no, ara has d'arribar bé, és un Mundial i has d'arribar bé, i jugues contra 11 tios molt físics que defensen bé. Un dels centrals acaba de firmar pel Trabzonspor, prové del Benfica. O sigui, no, m'entens? No estem parlant de lligues de tercer o de quart nivell.
0: Mira, deixa'm justament...
1: I això s'ha de tenir en compte.
0: Escoltar protagonistes de Cap Verd, em sembla que has pogut fer justament, Dami, el porter. És a dir, el gran protagonisme d'aquest partit, el gran protagonista, volia dir, d'aquest partit entre Espanya i Cap Verd, oi?
6: Sí, hem estat esperant la zona mixta, si podíem parlar amb Bosinha, amb Josimar Díaz. La veritat és que els jugadors de Cap Verd han sortit amb uns altaveus, amb uns subwoofers gegants, fent una festa improvisant. Han trigat a sortir, però el cert és que tenien una discoteca mòbil muntada a la zona mixta, i al final de tot ha sortit amb un aspecte com més sobri, no? El porter Bosinha també ha produït la seva veterania, no? Té 40 anys. Ara ho comentàveu, porter de segona divisió del Chaves, que l'hem vist plorar, ho hem comentat en l'entrevista que escoltareu al final del partit, per diversos motius. Un, perquè la seva mare, per problemes de visats, de papers, no ha pogut arribar al partit, espera que hi sigui en el segon enfrontament contra Uruguai, també perquè ha perdut els seus avis fa poc, que eren persones amb qui estava molt, molt unit. Escoltem a Bosinha, en declaracions de RAC1, una conversa un parell de minuts després del partit.
9: Josimar Díaz Bosinha, buenas noches, felicidades.
10: Buenas noches.
9: Bueno, historia del fútbol, ¿no?
10: Pienso que sí, hicimos un gran partido contra una de las mejores selecciones del mundo y estamos muy orgullosos y muy contentos por todo eso.
9: Poca gente que no fuera caboverdiana creía en Cabo Verde. ¿Vosotros creíais desde el principio?
10: Sí, sabíamos que no iba a ser fácil. Como hablé antes, íbamos a jugar con una de las mejores selecciones del mundo, pero sabemos que también tenemos mucha calidad en nuestro equipo. Trabajamos mucho, mucho para llegar a este Mundial y estamos todos muy satisfechos con el partido y vamos a trabajar para conseguir hacer más dos buenos juegos.
9: España no conseguía marcar el gol, tú te calentaste, empezaste a parar y no marcó España, ¿no? Y 0-0.
10: Sí, pero yo hice mi trabajo, pero pienso que el trabajo de equipo fue muy, muy bueno, porque España es una selección que tiene mucha posesión de bola y sabíamos que teníamos que estar muy, muy compacto, muy juntos, pero estamos muy, muy felices con el resultado y, como dice, a continuar a trabajar.
9: Josimar, lloraste. Te hemos visto llorar, creo que había un componente familiar ahí, ¿no?
10: Sí. Yo siempre crecí con mis abuelos, ¿no? Abuelos, como... Y ellos no están entre nosotros ahora porque ya partieron. Y gustaría que les estuviesen vivos para presenciar ese momento.
9: Y además tu madre, que no ha podido estar por un tema de visado.
10: Sí, porque las reglas de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y mis otros hermanos. Y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para, pelo menos, el último juego para mi mamá también estar aquí.
9: Por último, ¿te has mirado el Instagram ya? Porque creo que ha habido una subida de seguidores, ¿no?
10: Es una locura.
9: ¿Por dónde vas ahora?
10: No sé.
9: Felicidades.
10: Esperas, muchas gracias.
0: Milió i mig estava, em sembla, Dami. Vaja, quan ho hem mirat l'última vegada, havia començat amb 50.000 seguidors i en tenia un milió i mig quan ha acabat el partit.
6: Jo crec que ja va per més, eh?
0: Oh, tant,
6: jo crec que
0: ja va
6: estar proper als 2 milions, sí, diria. Sí, no, una bogeria. Jo l'he fet del Mundial, Xavi.
0: Sí, ha començat amb 50.000 i un cop acabat, és a dir, tot just, el xiulet final era un milió i mig. D'això fa 3 hores, deu fer. Imagina't, ara si busques a l'Instagram de Bosinha, doncs potser està en el que diu el Dami, en els 2 milions de seguidors. Mira, avui el que debuta és el jugador aquest de Nova Zelanda. Ara no em sortirà el nom, Dami, si em pots ajudar, que va pujar tan bèstia també.
6: Sí, sí.
1: El Payne.
6: Payne.
0: Exacte. Sí, exacte, que va pujar i estaven 5 milions. Aquest de manera poc orgànica, perquè va ser una mena de juguesca d'un creador de continguts argentí que el va ajudar, es va proposar que pugés de seguidors i ho va fer, però estaven 5 milions. Doncs encara Bosinha li passarà per davant sense haver de fer res més que jugar.
1: Ara Bosinha potser ja rep ofertes per promocionar algun producte.
0: I tant, estan trucant a la porta.
6: Fernando, què tal podria portar el Barça de substitut a Joan García, el Bosinha? Això no.
1: Mira, és més vell que Tecno. Estan gairebé 3
8: milions. Però està en forma.
0: Ah,
1: amb 3 milions.
0: Imagina't, 3 milions de seguidors.
1: 3 milions, 2,9 milions a Instagram, ja.
0: Ha doblat el que tenia.
6: No, no, no. Et posen 10, eh? Et posen 10 milions.
0: Sí, sí, sí, sí. Dami, va, descansa. Avui podràs anar a dir dormir a casa, però sí, ja podem dir-ho, no, Chattanooga ja és com casa teva, això. Ara ja és anar a dormir a casa tranquil·lament.
6: Doncs ho estava pensant, eh? Estava pensant ara, retorn cap a casa, cap a Chattanooga, en lloc de tornar cap a Barcelona, doncs tornem a Chattanooga i així en bucle fins al dia 30 de juny, que jo, mira, la veritat que aquí la gent tenia molt interioritzada que el dia 30 de juny marxem cap a Los Angeles, si Espanya queda primera de grup, ara ja no està la cosa tan clara. Ara, ara ja és un Los Angeles-Miami, perquè ja això de tercers de grup, encara no, ja veurem què passa contra Aràbia, però ara sí que ja l'Espanya-Argentina aquest de 700, que la gent ho deia mitja en broma,
0: sí, sí,
6: doncs s'ha de començar a considerar, aviam què fa Argentina demà en el seu debut a Kansas City contra Algèria, que també és un partit perillós, però s'ha de començar ja a mirar seriosament aquest partit contra Aràbia, perquè si Espanya es despista, aleshores sí que seria ja una bomba.
0: Seria un Messi Lamine, aquell que no vam poder veure per la finalíssima, que no es va acabar disputant, doncs seria un Messi Lamine, aquest partit de 700 entre Espanya i Argentina. Dami, demà parlem, tranquil·lament.
6: Perfecte, demà parlem ja des de Chattanooga. Una abraçada a tots.
0: Igualment, que vagi molt bé. Va, 3:15, farem una petita pausa i tornem a veure també com han rebut des de Madrid aquesta ensopegada de la selecció espanyola. Hi ha una mica de tot. I alguna cleca també comença a sonar des de Madrid pel que s'ha vist avui en aquest debut d'Espanya contra Cap Verd. I també hem de parlar del nom del dia, que és Cucurella, avui jugant tot el partit. I hores abans d'aquest debut d'Espanya, fent-se oficial el que ja explicàvem, que serà nou jugador del Madrid, com avançava ahir, avui estic pel cap a Capistraus.
4: Fabrizio
0: Romano, gràcies. Ara venim.
11: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Minuts i arribarem a la mitjanit, per tant 5 minuts i començarà el partit d'aquesta hora, l'Uruguai que s'enfronta a l'Aràbia Saudita. De fet, ja tenim a totes dues seleccions i els àrbitres sortint ara mateix a la gespa, perquè d'aquí a poc més de 4 minuts ha de començar l'enfrontament, ja ho dèiem, ens ho comentava abans el Miquel Agut, sense Araujo, que no és ni tan sols a la convocatòria. També explicàvem que era d'esperar, tenint en compte aquest viatge llampec que va fer cap a Madrid per poder curar-se o mirar-se aquesta sobrecàrrega o aquests problemes musculars que arrossegava. Ja va tornar a la concentració uruguaiana, però avui no és ni tan sols entre els convocats. Agut, abans d'entrar en matèria amb aquest Uruguai-Aràbia Saudita, com ha caigut la notícia de l'empat Espanya-Cap Verd a Madrid?
12: Com ha caigut la notícia de l'empat,
0: sí,
12: a Madrid?
0: Què diuen els mitjans de Madrid i tot plegat?
12: Què diuen els mitjans de Madrid? Vols que t'ho digui jo?
0: Sí, home, clar, que vull que ho diguis.
1: Com ha caigut a Madrid, Miquel? No, com t'ha caigut a tu?
12: Malament.
0: Ara estàvem comentant-ho a la redacció.
12: Sí, no, home, la redacció ho estàvem comentant, però malament, caure caigut malament, evidentment. Hi ha les primeres crítiques, sobretot al físic dels futbolistes, avui sí, és un dia de molt de físic, i d'altra banda, salven Cucurella, casualment avui tothom salva Cucurella, i Lamine, Pedri i poca cosa més. Per la resta, no els ha agradat res del que han vist.
0: Doncs tot just a les primeres de canvi, això, eh? Després veurem com avançant i, evidentment, si hi ha una segona ensopegada. Si hi ha una segona ensopegada, atenta la companyia.
1: Ja perquè no serà Luis de la Gente.
0: No, no. Serà una altra cosa del tot diferent. Alguns ja s'animen, imagina't, doncs, si Luis de la Gente, que dius, doncs acaba ensopegant un altre cop. Traurem el nom de Cucurella mentre esperem que comenci aquest partit. Alguna cosa a dir d'aquest Uruguai-Aràbia Saudita, encara que és a punt de començar, o què?
12: Doncs no, bàsicament que, com hem dit, Araujo no hi és, que hi ha Valverde al mig del camp de la selecció de l'Uruguai, que té Darwin Núñez a dalt, que és un jugador que no ha tingut gaire bones temporades últimament, però que és un bon davanter, i que si la selecció uruguaiana ho fa mig bé i guanya, suposant que guanyi el partit que ha de jugar contra Cap Verd, tindria moltes opcions d'un primer lloc. També pren importància el nombre de gols que facis,
0: sí,
12: perquè si una selecció aconsegueix en un partit fer 3-4 gols, no dic que hagi de passar avui, però pot ser que passi, doncs a partir d'aquí, en casos d'empat, ho té en una fase de lligat així inicial tan curta, té molts números de poder acabar primer i de tenir en teoria, un millor creuament en una segona fase.
0: Mm-hmm. Queda't per aquí i ens vas comentant si hi ha canvis en aquest... No el narrarem, tampoc, avui no cal.
12: No, bueno, jo m'he vingut per altres coses, però escolta, si tu vols que jo faci un seguiment d'aquest partit...
0: Tindrem temps per tot, vull dir, ara hem de parlar també de la resta del Mundial. Hi ha un partit interessant, extraesportivament parlant, que és el d'aquesta matinada a les 3, amb tot el xup-xup que ha generat aquesta presència de l'Iran al Mundial dels Estats Units, amb tots aquests canvis que s'han hagut d'anar fent la FIFA, o començant per la FIFA, perquè aquesta gent ha arribat 24 hores abans, només 24 hores abans del partit a territori nord-americà, i veurem què hi ha a les 3 de la matinada en aquest Iran Sud-Àfrica. Sentíem el seleccionador, tot això en parlem d'aquí una estona, però primer el nom del dia, que és Cucurella. Fernando, t'ha sorprès la notícia? Que ahir la vam saber via Fabrizio Romano, sí. I després lògicament confirmada aquest matí pel Real Madrid.
8: M'ha sorprès la rapidesa. Ja feia algun dia que sonava algo del Madrid, però el que jo no m'esperava és que fos tan ràpid, perquè des de l'entorn del jugador es deia que esperaria després del Mundial, que volia prendre's el Mundial amb tranquil·litat, que no volia romanços d'interessos de clubs. Suposo que és que el Madrid, veient que era un jugador de l'estil Mourinho i que suposo que Mourinho ha demanat, doncs, i sabent que ell, perquè això sí que ell ho ha fet circular, volia sortir com fos del Chelsea, i a més havia pactat amb el Chelsea que se n'anava sí o sí. És veritat que al Chelsea li va bé
1: temes personals,
8: treure jugadors, clar, ell prefereix tornar cap aquí a la Lliga, i home, que podia tornar al Barça, perfecte, però clar, és que el Barça ara té una situació que no és la més adient, perquè vol fitxar Cancelo i té un Balde que de moment no vol sortir, amb la qual i té una prioritat que és un davanter centre, perquè ha marxat Lewandowski, amb la qual no era la prioritat, i és una inversió potent la de Cucurella. Sonava l'Atlético de Madrid, que també el volia, i es veu que divendres Mourinho el va trucar directament i li va dir, escolta, tu estaries disposat a anar a Madrid? Crec que la família de la seva dona no li feia cap fàstic anar a Madrid, i ell volia sortir com fos.
1: Ja hi havien viscut.
8: Del Chelsea, ja havia jugat al Getafe, i es veu que, com que no li feia res jugar al Real Madrid, l'oferta era potent i pagaven a tope el que volia el Chelsea, i a més s'estalviava el problema durant el Mundial, perquè és veritat que ja té club i està protegit en un moment donat perquè ja té un contracte. També el tenia amb el Chelsea, però ell volia sortir del Chelsea, amb la qual ja té el que volia. I viurà a un lloc que li és familiar, i a nivell personal té situacions que li van bé sortir d'allà. Amb la qual m'ha sorprès, ja et dic, el timing. Lo del Madrid, algú ho havíem sentit, però ha sigut allò... Ho faig fer ampolles, de divendres cap a dilluns, i tema sanjat i punto, que diria Gaspart.
0: Li preguntava abans a Bruno Saltó si creu que encaixarà al Madrid. Em deia una cosa que no agrada sentir, evidentment, que és, n'estic plenament convençut, amb aquestes paraules, és a dir, encaixarà segur amb el Madrid.
4: És que és un jugador que és molt, molt versàtil, encaixaria, jo crec, amb molt tipus d'equips, i és això, jo veig perfectament que encaixi en el Madrid i també encaixaria al Barça, i per això a mi sí que em sap greu, perquè crec que és un jugador que és d'aquells errors que de vegades passen, no? Que dius, ostres, podíem fitxar aquest i hem fitxat l'altre. Ens podíem haver quedat un i ens vam quedar l'altre. Doncs amb Cucurella ens ha passat sempre. Ara semblava que hi havia alguna opció que pogués tornar i que doncs, se'n vagi l'etern rival. Doncs jo crec que sap especialment greu, perquè aquí a Can Barça també és encaixat de meravella, perquè domina el joc, perquè té qualitat, visió de joc, té capacitat d'atacar... però també és un jugador molt intens i per tant també pot encaixar perfectament al Madrid en un perfil un punt més defensiu, un punt més agressiu, un punt també que necessiten evidentment jugadors de qualitat, i Cucurella ho és. Crec que és un jugador que la veritat és que s'ha anat fent gran a mesura que han anat passant els anys i que ha anat demostrant molts recursos que potser d'inici no se li veien. Per això també a Can Barça, ara és molt fàcil dir, com pot ser que no ho veiéssiu? Bé, de vegades passen, els jugadors van evolucionant i hi ha coses que que no veies a primera vista i que després doncs van creixent, i Cucurella no ha parat de créixer, i la veritat és que ara és un lateral esquerre extraordinari, que Can Barça hagués anat també de meravella, perquè hem vist els problemes que està tenint Balde últimament a jugar a camp contrari. Cancelo ho ha fet molt bé, i tant que sí, però crec que et podia donar gairebé el mateix peu que Cancelo. No té el mateix talent, no té la mateixa qualitat segurament que té el portuguès, però sí que té molta més intensitat i és molt més defensa que no pas el portuguès, i per tant, a mi, tant de bo, si el Barça no estigués en els problemes econòmics que està, desenganyem-nos, jo crec que no l'hagués deixat escapar.
0: David,
1: sí, jo, vaja, ja m'ha sorprès, perquè això s'ha forjat en pràcticament 2-3 dies. O sigui, tinc entès que el Madrid volia que Mourinho inicialment va posar sobre la taula Calafiori i Guardiol, i davant la impossibilitat de fitxar aquests futbolistes, al final amb Cucurella lliure al mercat, no lliure, vull dir, la possibilitat d'intentar atacar el seu fitxatge, evidentment, i la possibilitat de poder-lo fitxar, de no haver d'esperar que surtin altres jugadors de l'equip, com li està passant al Barça, després del fitxatge de Gordon, no? La sensació que en Bernardo Silva, si no és una prioritat, però bueno, està bé, però clar, hem de desallotjar al mig del camp perquè tenim overbooking, amb Cucurella, si no sortia Balde, impossible, doncs el Madrid ho ha atacat, pel que m'expliquen, entrant com un elefant en una catxarreria, amb tot, i se l'ha fet seu. Sap greu? Sí. Tots els que ara bueno, no diré insulten, perquè això forma part de les xarxes, però els que ara menys tenen a Cucurella, perquè clar, pensen que un culer, si ho és de veritat, no ho diria mai al Madrid, que són els mateixos que defensaven que Joan Garcia decidís en llibertat i deixés l'Espanyol i vingués al Barça, doncs se'ls hauria de dir que el Barça l'ha tingut a tiro molts anys. Molts. Molts. Va fer un càsting amb Cucurella i Miranda, no es va quedar cap dels dos, els dos van haver de marxar, després el cedeixes a l'Eibar, no el recuperes, el traspasses al Getafe, el Getafe tampoc el recuperes, Brighton, i així anar passant, no? Doncs ara no et pots queixar. Jo, preocupació zero, en el sentit que crec que el Barça continua per sobre del Madrid, té l'equip fet, el Madrid l'ha de fer, ho ha de demostrar, el Barça, si fa bé els deures i complementa bé l'operació d'Anthony Gordon, que jo crec, jo vaig dir que és un gran jugador i crec que han començat a veure mostres als partits que ha fet amb la selecció anglesa, doncs s'ha d'estar tranquil, però el que no podem negar és una evidència, i és que el Madrid ha fitxat dos grans jugadors. O sigui, si el Barça hagués fitxat Bernardo Silva i Cucurella, què estaríem dient? Que la plantilla ha millorat, no? Doncs el Madrid jo crec que ha fitxat dos bons futbolistes, però tot i amb això, crec que a nivell competitiu el Barça continua estant un parell de punts per sobre i ho ha d'aprofitar per mantenir l'hegemonia.
0: Ara falta saber si té entrenador al Madrid, que és el gran dubte per mi que hi ha.
1: Clar.
0: És a dir, si el Mourinho que ha arribat ara...
1: Espero que no em falli amb això, i vull dir que és el segon millor fitxatge de la temporada del Barça.
8: I una mica de context, Mourinho. També, és veritat que Cucurella és bon jugador, però tenia davant a Jordi Alba en aquella època.
0: Sí, sí.
8: Clar que Jordi Alba ha donat un rendiment.
1: Però Jordi Alba, que el renoves, tu saps que el renoves amb més de 30 anys per no sé quantes temporades, i què va passar al final?
8: Sí, sí, però si no dic
1: que no... Va passar que va acabar com el Rosario.
0: Farem una cosa, és que ara repassarem exactament els punts claus d'aquella etapa com a blaugrana i per què hem arribat aquí, però abans el Miquel demanava...
12: No, només segurament tinc la sensació que en aquell moment el Barça, molts jugadors de planter, perquè no tenia la necessitat econòmica que ha tingut més endavant, feia servir per abaratir operacions o per treure un rendiment econòmic més que no pas esportiu. Ara, per necessitat, s'aboca a la Masia i entreu molts jugadors que alimenten el primer equip, i suposo que això en aquell moment a Cucurella el va perjudicar. I d'altra banda...
1: Perdona, Miguel, però quan portes Junior Firpo i portes Marcos Alonso, aleshores tu has de fer mirar això de baratir les operacions.
12: No, clar, però això... Clar, vull dir,
1: estàs portant jugadors que han durat tres telenotícies.
12: O Lucas Digne, per exemple. Oh. Però bé, a part d'això, Cucurella aquesta temporada, així com algun altre jugador del Chelsea important, per exemple, Enzo, ha tingut problemes, perquè quan van fer fora Maresca va dir en veu alta que no li semblava bé aquella decisió. Després, a més, han anat portant entrenadors i entrenadors i entrenadors fins que ha fitxat Xavi Alonso un cop han acabat la temporada sense entrar a Europa, no? I s'han fotut la gran hòstia. Doncs ell va dir que el que s'havia d'haver fet era mantenir Maresca, perquè era un entrenador amb majúscules, amb qui van guanyar el Mundial de Clubs, no li van donar temps, i si no passa res estrany, d'aquí pocs dies el City l'anunciarà com a substitut de Guardiola. Per tant, aquí hi va haver un moment en què també es va desgastar la relació entre Cucurella i el Chelsea, i també és un dels jugadors que estava a la rampa de sortida per això, i s'havia parlat fins i tot d'Enzo. Recordareu que el van sancionar, a Cucurella no el van apartar de l'equip, però a Enzo sí, perquè entenien el Chelsea que havia ha dit massa obertament o s'havia deixat estimar massa pel Madrid en declaracions públiques.
8: Sí, però sobre aquest tema, perdó, crec que Cucurella a la darrera aturada de seleccions ho has d'explicar, Roger?
0: Sí. Fem una cosa.
8: Faig una passada avançada.
0: D'on venim, és a dir, a l'origen del per què Cucurella marxa del Barça i anar avançant etapes, que n'hi ha hagut unes quantes a més, perquè ja sabeu que Cucurella no és la primera vegada que sonava com a possible reforç o possible retorn al Barça, sinó que ja portàvem uns quants estius. Bona nit, Roger Sabines.
13: Bona nit, Xavi Rocamora.
0: Fem aquest repàs.
13: Vinga, som-hi. Doncs repassem el que ha estat la carrera de Cucurella per arribar i el seu pas pel Barça. Comença la seva carrera com a futbolista a l'Alella, jugant a futbol sala. D'allà passaria a les categories inferiors de l'Espanyol, on hi va estar 6 temporades i finalment la 12-13 fitxa pel Barça i s'incorpora al juvenil. Finalment, com diem, aquell 2016 debut amb el filial, amb el Barça Atlètic, a les ordres de Gerard López.
14: No tenia cap dubte que és una assegurança. Aleshores, és aquests jugadors que fa temps que tothom sap que un dia o altre estarà al Barça B com a primer pas, però de moment el seu lloc és el juvenil. Quan ho he necessitat per l'ascensió del Moll, sense tenir aquesta posició doblada, ni ho he pensat un moment. El Cucu és el recanvi natural a l'esquerra. També el Nili sortia de la lesió, podia haver jugat amb el tema dels laterals València i Nili, però també entenia que quan un jugador fa bé a baix i tens una necessitat concreta, això és donar-li continuïtat a la formació i estava convençut que faria un gran partit.
13: Doncs Gerard, convençut d'aquesta aposta que feia per Cucurella al lateral esquerre del filial. Al juny d'aquell any, d'aquell 2017, el jugador renova fins al 2022 i passa a tenir fitxa del Barça B.
15: El meu primer objectiu era seguir en aquest club, créixer. Sé que és un dels clubs el més gran del món i bueno, s'ha pogut donar a terme, hem arribat a un acord entre les dues parts i bueno, molt content de seguir créixer i amb ganes de que comenci la temporada.
13: Doncs satisfet d'aquella renovació, el 24 d'octubre del 2017 debuta amb el primer equip a la Copa del Rei en un partit en una eliminatòria contra el Múrcia. A l'agost del 2018 ho estàvem comentant a la gira amb Jordi Alba, a l'equip titular com a lateral esquerre principal, i després que Lucas Digne no hagi funcionat les dues últimes temporades, Valverde ha d'escollir si el lateral suplent pot ser una aposta del planter. Hi ha càsting obert entre Cucurella i Miranda.
16: Estamos en pleno mercado, pero desde luego mi idea ahora mismo es sacar partido a los jugadores que tenemos. Y los jugadores que tengo ahora mismo a mi disposición son Cucurella y Miranda. Nuestra idea sobre todo es ver cómo se desenvuelven, que hasta ahora yo creo que lo están haciendo bien. Y desde luego si tenemos que apostar por ellos, pues apostar por ellos, luego ya lo veremos.
13: Ho hem dit també aquí a la taula, Valverde escull Miranda i es confirma la sortida de Cucurella cedit a l'Eibar. Mendilibar compta amb ell, però el de l'Ella passa a jugar també d'extrem, cosa que no l'ajuda en el seguiment que li fa Valverde.
17: Se trata de que está jugando en una posición en la que nosotros ya tenemos cubierta y también que no es la en la que él fue allí de entrada, ¿no? Que es la de lateral.
13: Al maig, els bascos exerceixen l'opció de compra per 2 milions, però aquell mateix juliol del 2019 el Barça activa la que té de recompra i el repesca per 4 milions. Dos dies després de fer-ho, el Getafe obté la seva cessió amb una opció de compra de 10 milions que executarà l'estiu següent, el del 2020. Després de 2 anys al Coliseu Alfonso Pérez, el 2021 signaria pel Brighton i una temporada després pel Chelsea, on ha jugat les últimes 4. Deixa'm que faci també un asterisc. Miranda va jugar 2 rondes de la Copa després de ser l'escollit en aquest càsting que comentaven contra la Cultural i el Llevant, però després de ser titular i anar perdent 2-0 al descans del Ciutat de València, Valverde li posaria la creu, no seguiria a final de temporada i l'aposta passaria a ser Junior Firpo.
0: Per cert, un parèntesi, avui mirava, sabeu quan va costar-li al Chelsea Cucurella? Quan va pagar el Chelsea al Brighton per Cucurella?
1: Més del que pagarà el Madrid,
0: pràcticament. Més? Però poc més, poc 55 més. Milions de lliures en aquest cas, aquest poc més és el canvi de la lliura a l'euro, però vull dir que són 55 més 7 en variables, però que són uns preus bastant similars, els que va pagar el Chelsea ara fa 4 anys al Brighton, el fitxatge més car de la història del Brighton, o els diners o el jugador amb qui més diners ha rebut el Brighton al llarg de la seva història, doncs similar al que ara s'ha pagat o el que ha pagat el Madrid al Chelsea. Però ja que està fet, i ara que ja està resolt el fitxatge, també és interessant sentir algunes de les coses que ha dit Cucurella sobre la possibilitat d'algun dia acabar fitxant pel Madrid.
13: Com per exemple l'any passat, quan lamentava no haver tingut més oportunitats al primer equip del Barça.
15: Al final que no tenés la oportunidad, pues te duele un poco. Me supo mal, pero me hizo crecer mucho y todo lo que he conseguido hasta ahora, quizás si la decisión hubiese sido diferente, no hubiese conseguido todo lo que tengo ahora.
13: Són declaracions que Cucurella va fer a Movistar, ho enfoca en positiu, però reconeix que li va fer mal no haver gaudit de més oportunitats al primer equip del Barça. El juny de l'any passat parlava a la Copa d'una cosa que pot passar a partir d'ara, a partir d'aquest estiu, marcar la minya mal als clàssics.
15: La verdad que una putada... Pero bueno, y encima el míster casi siempre me lo pone, pero la verdad que tampoco intento no lesionarlo, eso lo primero, y luego sí que es complicado, al final es un jugador que siempre tiene muchos recursos, nunca sabes lo que te va a hacer, y lo bueno que tenemos es que solo me toca sufrirlo en los entrenamientos de momento y que en el día de partido va a nuestro favor.
13: Parlava, evidentment, Cucurella de la selecció, quan s'ha d'enfrontar ell a Lamine Yamal en els entrenaments. En aquest sentit, sobre aquest possible duel, i parlant del que pot ser els clàssics entre Cucurella i Lamine Yamal, l'octubre del 2025, en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, li pregunten per la possibilitat de fitxar pel Madrid. Cucurella no acaba de tancar la porta.
15: Nunca me lo he planteado. Al final, todo es verlo. Al final, la vida es todo de experiencias y depende en qué momento te llegue, depende de muchas cosas, pero no es una cosa que piense mucho.
13: I al març d'aquest any, el que comentava també el Fernando, fins i tot Cucurella va tenir algun petit conflicte amb el Chelsea després que en una concentració de la selecció espanyola li preguntessin pel Barça i ell es deixés estimar així.
15: Está claro que si esas situaciones llegan, pues son difíciles de rechazar, pero me lo tendría que plantear. Al final no solo soy yo, también tengo que pensar quizás en mi familia, en lo que a ellos o entre todos decidir lo que es mejor para nosotros, pero como he dicho antes, ahora mismo no estoy pensando en eso, si viene vendrá y ya veremos la decisión que se toma.
13: Finalment, davant l'ofensiva blanca, Cucurella, ja ho sabem, ha decidit acceptar la proposta del Real Madrid per les properes 6 temporades.
0: Fins al 2032 serà jugador al Madrid Cucurella, a més de Bernardo, a més de la resta de jugadors que han anat anunciant, Dumfries és un altre, Konaté és aquests quatre de moment els noms que hi ha sobre la taula, tres dels quals oficials, falta només Bernardo, si no m'equivoco, oi, per fer-se oficial, i segons explicaven volien que es fes just abans de dimecres, que és el dia del debut de la selecció portuguesa en aquest mundial.
1: Aniran tots els debuts.
0: Sí, exacte, aniran fent la hits una mica a totes les seleccions que disputen aquest Mundial.
13: No, anava a dir que oficial només ha fet a Cucurella.
0: Ah, perquè els altres no estan anunciats,
13: encara no.
0: Són de Florentino durant la campanya.
13: I hi havia la pressa també de que Cucurella,
1: suposo, li va dir
13: que no jugués i hagués un internacional espanyol.
0: Jugador al Madrid amb Espanya, que no n'hi havia.
13: Exacte.
1: Que li va dir Iker Jiménez a Horizonte, del programa de fantasmes.
0: Per tant, si es va dir allà...
1: Tractant de temes de fantasmes i tal, no?
0: Sí.
1: Bueno, millor dit.
0: No? Sí.
13: No, escolta... Però fantasmes blancs, no?
1: Blancs, sí, portant un llençol, no?
13: Per això.
1: La iconografia ja, no? Tradicional fins així. No, sobre el tema aquest de que hi hagi a les xarxes, que deia el David, perquè clar, les xarxes sempre, com t'hi fixis molt, et tornes boig, però sí que és veritat que són també un termòmetre, no? De la gent més visceral. Sí que hi ha ser rebombori amb el tema de Cucurella, però jo crec que és perquè no fa tant, al mes de març, a la darrera aturada de seleccions. Clar, quan hi ha una aturada de seleccions també, el mínim bistec que et tiren de Mercato, clar, també t'agafes. I ell, jo crec que allà va deixar alguna pista cap al Barça. El partit crec que jugava a Barcelona, no? Contra Egipte, va ser aquell famós partit.
13: Sí, els càntics lamentables.
1: Vale? Doncs, clar, a Barcelona, preguntant-li pel Barça i deixant la porta oberta i dient que ho hauria de parlar amb la seva família, primer que li va generar un lío al Chelsea. Però crec que era, bueno, l'inici del final. És a dir, que ell estava dient al Chelsea, no vull seguir aquí. Es veu que ell té la sensació de que el Chelsea és un club que es dedica a fer plusvàlues, a invertir diners... perquè té uns inversors de fora, però també es dedica a vendre, i que el projecte esportiu no és tan important com el negoci. I també té situacions personals que l'empenyen a tornar aquí. Clar, tornar aquí és preferiment al Barça, però si el Barça no pot, per la situació que té o perquè té altres prioritats, què et queda? Atlético.
8: No? Atlético, bueno, és Madrid, la família de la Lona, tal, també gran ciutat. Ara, si et ve el senyor Mourinho i paga la pasta i et dona un calé i tu vas al Mundial, ho liquides, també s'ha d'entendre. Però què passa? Que col·lisiona que en qüestió de 3 mesos de deixar-te estimar pel Barça, acabis de blanc, quan a més tens un passat blaugrana.
1: Bueno, sí, deixar-te estimar, però també hem sentit un document de fa, no sé si un parell d'anys, no? De Ràdio Nacional.
13: L'any passat.
8: De la Madrid.
1: L'any passat.
8: Sí, però que jo crec que...
1: ja no tanca la porta. Llavors, no, no. Si ho tinguessis clar, conceptualment, moralment, tu tinguessis clar com a futbolista, no aniràs mai al Madrid perquè et sents culer, jo crec que en aquell moment ell ja hagués tancat la porta.
8: Però fixa que hi ha un document anterior que ell diu, ve a dir, no ho diu, però ve a dir que té com una espineta clavada amb el que li va passar al Barça,
1: també.
8: Saps que no es va apostar per ell, no? Llavors, al final tot suma, suposo.
1: Jo estic convençut que qui l'entrevisti pròximament i li tiri primer per això, o no, les respostes que utilitzarà serà aquesta. Saps? Dirà, bueno, jo també podria dir que en el seu moment el Barça va prescindir de mi, o no em va voler repescar. Aleshores, clar, la vida pues, va per on va, ja està. Vull dir,
8: i no... crec que hi ha una figura aquí que és veritat que ara està molt a baix, però crec que Valde, quan va començar, tots vam pensar que tenia... condicions i que tenia una edat allò que dius, jo, tens lateral per 10 anys. Sí, aquella expressió que es fa de dir...
1: Jo encara hi crec, en Valde. Jo crec que és un any dolent perquè també he tingut una lesió important i no he trobat el ritme en tot l'any. I ha fet un mal any, està claríssim. Clar. Però fa 2 anys, amb Flick, jo crec que va ser un dels jugadors més destacats.
8: És veritat que jo crec que s'ha de picar i ha de començar a pensar que està davant d'una temporada, si finalment segueix el Barça, que, home, sembla que no vol marxar, però li queden 2 anys de contracte, entra en un moment de la seva vida professional i del seu contracte en què ho aixeca el vol o, bueno, si li passa per davant Cancelo a la seva edat...
0: És que haurà de començar per Flick, eh? Haurà de tornar a seduir Hansi Flick, que sembla que és el primer que ara mateix no se l'acaba de treure.
13: I motius per motivar-se n'ha de tenir perquè s'ha quedat fora del Mundial.
0: Sí, sí, exacte.
13: D'aquesta temporada, per exemple. Jo més que... el moment d'ara i les declaracions que va fer, on deixava la porta oberta al Barça o no, a mi el que em sap més greu segurament és el moment del 2018-2019, o sigui, el moment d'aquell Barça, no? És a dir, no perquè fos titular, perquè com deia el Fernando, hi havia Jordi Alba, que jo crec que era indiscutible i que no li podia prendre el lloc.
8: I aquella connexió amb Messi que tant vam celebrar.
13: Jo crec que era indiscutible que en aquell moment... El tema és l'aposta que tu fas de cara a veure si hi ha algú del planter que pugi i que no siguis valent com per apostar per aquells jugadors, fins i tot per donar-li més temps a Miranda, que no li vas donar, i aquell partit al Ciutat de València que el Barça va perdent, se'l carrega, el substitueix i ja decideix que no
0: s'ha acabat més. Sí, sí.
13: I després venen apostes com Lucas Digne, Firpo, de gastar-te calés per un jugador que no ha de ser protagonista, quan en canvi podries donar recorregut a futbolistes com aquests per veure si poden ser el relleu de Jordi Alba.
8: Roger, saps què passava en aquell moment? Que el Barça tenia calés.
13: Sí, sí, sí.
8: Quan tens calés, però que crec que tens la tentació de gastar-los.
13: Que sempre anem dient, no, ara sí que ho hem après.
8: Com, si
13: ara
8: no els tens, has de mirar per obligació cap a baix. Sí, però Júnior va venir aquí amb el Betis, va fer un gol, em sembla, i dius, hòstia, doncs aquest...
13: Quan no en tenies, vas anar apostant pels noms i va passar això, no? I ara que no n'has tingut, has mirat cap a baix i crec que juntant les dues coses, la lliçó queda clara quina és.
1: Tenia calés i tenia un entrenador que no apostava. Sí, va posar Ansu Fati, clar, l'hagués posat jo.
8: Sí.
1: Ansu Fati es posa sol, no?
8: I jo crec també que hi havia poders fàctics de vestidor, de sinergies... Que...
1: Bueno, però això era per ser recanvi de Jordi Alba, eh? No era per ser titular de ningú, eh?
8: Sí, però dic que al final Júnior tu el fitxes i el fitxes sabent que serà poca competència per Jordi Alba.
1: Bueno, però és que... però és per una...
8: Per què? Perquè ell mateix sap que està per sobre de Jordi Alba.
1: Perquè et gastes 30 milions d'euros per un futbolista que saps que serà suplent.
8: Però perquè tens eines per no apostar per un jove, perquè això comporta un risc. Perquè el jove, si està verd, dius... Hòstia, però com ara jugues amb un jove que està verd?
1: Però no justifica bé perquè els inverteixes malament. Perquè si tens 30 milions per gastar, és evident... que des del punt de vista del concepte, en el Barça, el segon lateral, dret i esquerra, ha de sortir del planter, si tens un titular.
8: Però per això, com
1: que és pasta, intentar apretar d'altres.
8: Mira, o sigui que jo me'n recordo l'època que està Luis Enrique, que el 2015 es guanya la Champions, i hi ha un moment que circula per allà quan guanyen la Champions amb aquell equip fantàstic que tenia, amb aquella davantera, Messi, Neymar i Luis Suárez, que s'han de fer reforços. Però que es diu, escolta, s'han de fer reforços, però no em fitxis molts titulars, perquè els titulars són els que m'han guanyat la Champions. Mm-hmm. I han de jugar aquests. I fixa't que ve un perfil de jugadors que tenen bona pinta, però difícilment aspiren a desbancar els que són titulars i han guanyat la darrera Champions. I venen jugadors que pintaven bé, me'n recordo aquell del València.
13: Paco Alcácer, també.
8: I André Gómez.
13: André Gómez, mm-hmm.
8: I dius, són bons? Home, no semblaven dolents.
0: El de la clàusula, no?, per la pilota d'or.
8: Sí, clar, André Gómez. El de la clàusula, per la pilota d'or.
13: No, ho havia fet bé el València.
8: Tenia bona pinta i un tio...
1: Sempre podrem dir, sempre podrem dir que va participar en el 2-3 de Messi.
8: Maco de veure, tal, però al final, què sabies? Que no aspiraven a ser titulars. Paco Alcácer va venir sabent que el titular era Suárez. Llavors, què feia? Què passava amb Paco Alcácer? Que no jugava.
1: Tu, Marc, estaves a dins del club quan va venir...
4: André Gómez.
1: André Gómez?
4: Jo crec que sí.
13: André Gómez?
1: No vas tenir res a veure, no?
13: Es va anunciar...
4: No.
1: Per estar tranquil, bàsicament. Perquè no se'n caigui un mite.
13: Es va fer oficial 21 de juliol de 2016. Perquè és la portada del diari del dia que va néixer el meu fill, que la tinc guardada.
8: Ah, mira. Com te'n recordes?
0: Això va marxar.
13: Tinc l'acord deportiu.
1: S'ha dit una cosa, eh?
13: André Gómez fichado.
1: Com veu durar el desastre, eh?
0: Sí, sí.

0: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
3: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
2: Coneix a professors, experimenta amb projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
3: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
4: Generen, en com s'associen uns i altres, en quin estat de forma estan, doncs això és al final el que marca més la diferència. Ens podem entestar molt sempre a centralitzar-ho molt en noms, només en jugadors, però aquests jugadors han de jugar en grup. I de vegades hi ha jugador, no és allò de no hi ha jugador més bo o més dolent, sinó que hi ha jugador més adaptable o encaixable o que ha encaixat que no pas a un altre. Llavors veurem com encaixen, veurem com els fa jugar, com els ordena. I si doncs, l'equip té sentit, doncs amb aquests jugadors, sens dubte que es pot fer un molt bon equip, però això vindrà després. Aviam com es reparteixen aquestes posicions, perquè de pilota només n'hi ha una i s'han de repartir una miqueta. Evidentment que quan els vas sentint en clau blaugrana, doncs home, sempre pot espantar una mica l'estiu, però després s'ha de veure com els posa en pràctica.
5: En tot cas, em semblava curiós, no, Marc, el perfil que fitxa de jugadors la temporada passada, no? Perquè té el lateral dret a Trent i ara porta a Dumfries.
4: Sí,
5: tenia a l'esquerra Carreras i ara porta a Cucurella. Fitxa a Huijsen i ara fitxa a Konaté. És a dir, em sembla que és un trasllat de la imatge o del que volia Xavi Alonso al perfil
6: un,
5: que vol Mourinho, no?
6: No,
5: ser d'un canvi més agressiu.
6: No el que volia Xavi Alonso. És un trasllat, com tu dius, és un trasllat del que va fer el club, perquè van ser decisions del club i van ser fitxatges de club.
5: Però que
6: va
5: semblava
6: ser política de club per damunt del que volia
5: sí.
6: Xavi Alonso.
5: Però vaja, em
6: semblava cap al que vol ara l'entrenador, que
5: sí,
6: és Mourinho,
5: que
6: li estan fent cas d'entrada.
5: Un perfil de central amb sortida de pilota que li podia anar més bé a Xavi Alonso, però i que això no li importi tant a Mourinho, busqui un central més físic, com li passi també a la dreta, a l'esquerra, no?
4: Sí, però també
5: que ho hagis de refer tot el que havies fitxat la temporada passada.
4: Perquè no t'han funcionat, perquè necessita reforçar encara aquestes posicions i sí, no sé per això fins a quin punt és realment el que vol l'entrenador i una vegada més hi ha un projecte, hi ha una idea clara, o són una mica jugadors bons. Evidentment, et falta un lateral dret perquè t'ha marxat Carvajal, lateral esquerre te'n falta perquè només tenies mig lateral, que era Carreras, o els altres, un Mendy està lesionat i Fran García, doncs no té el nivell. Centrals també te'n falten perquè a més sempre els tens lesionats, doncs els acabes fitxant. Ara, són realment el perfil de jugador que vol Mourinho? Jo, per exemple, havia sentit que si Mourinho volia els del Chelsea, l'Enzo Fernández, no?
6: Sí.
4: Home, a mi aquest, per exemple, m'encaixava molt més amb el que és Mourinho que Bernardo Silva. Que Bernardo Silva li traurà profit? Home, evidentment.
5: Però crec que potser no ha acabat
6: doncs,
5: encara.
6: Doncs, escolta, Bernardo Silva és ell el que va agafar el comandament i el va trucar i el va convèncer.
7: Bernardo Silva m'ha arribat que és com una alternativa al Nico Paz. Que el Nico Paz es veu que el Madrid el volia recuperar.
6: El Como.
7: Però que el jugador ha dit que jugaria en la Champions allà.
6: Vol un any més allà.
7: Sí. I que vol quedar-se allà perquè sap que el Madrid no jugarà i que, en canvi, el Como jugarà i s'estrenarà a la Champions
6: si
7: i tindrà
6: tu,
7: una continuïtat amb un entrenador que li ha donat bola.
6: En el mateix que estàs dient, hi ha la contradicció. És a dir, si ell hagués sabut que jugarà és perquè Mourinho li garantia que seria important.
7: Clar, però jo
6: abans
7: crec
6: de
7: Mourinho,
6: que Mourinho buscava una altra cosa.
7: Abans de Mourinho,
6: Mourinho
7: jo crec
6: està buscant jugadors experimentats amb rendiment immediat perquè sap que si ve aquí i perpetra un any en blanc, que seria el tercer consecutiu,
7: està molt però és veritat que suposo que el jugador veu que en Mourinho igual no juga i diu, escolta, em quedo amb el Cesc.
4: Una de les coses que deia abans, de jugar amb equip o no jugar amb equip. Bernardo Silva és competitiu, ho hem vist, evidentment, amb el City. És un molt bon atacant, és un molt bon defensor. Si estem ajuntets i estem aplegadets.
6: Clar.
4: Que l'equip és partit, uns corren cap amunt i no corren cap avall, i ell ha de començar a abarcar camp,
6: a patir.
4: Bernardo Silva,
5: Bernardo
4: Silva, el veuràs de cop, se li posaran 10 anys a sobre. Diràs, però aquest noi no està en forma, aquest noi està acabat. No està acabat, no. Simplement que abans potser havia de jugar amb 15 metres i ara, de cop, haurà d'ocupar 40 metres. Doncs, home, si esperen que ocupi 40 metres, Bernardo Silva és un fitxatge horrorós.

0: Ara, si saben jugar junts i tal, home, Bernardo Silva, aquest és el jugador.
1: I t'ha dit també que a vegades, sobre el que dèiem ara de Nico Paz i del que pots creure o no en el planter, hi ha també la confiança que tingui el club en el projecte d'un entrenador. Quan un entrenador es pot sentir fort per no creure que depèn dels resultats de la primera temporada, segurament pot mirar més al planter i mirar més a llarg termini. Quan creu que la cosa va de que s'ha de guanyar sí o sí, com crec que li va passar també a Valverde, que pensava, hòstia, si no guanyo aquí, saltaré.
2: Salto, exacte.
1: Això em porta al curtterminisme. Sí, potser sí. No puc creure ni en Cucurella ni en Miranda i he d'anar a Diny, que segurament és més experimentat, perquè això m'acostarà més a guanyar.
0: I reconeixem-ho, en aquella època, l'afició, ara podem dir missa, però l'afició jo crec que en aquell moment és el que volia. Aquell moment era un moment en què començaves amb un triplet i cada vegada que perdies un títol és en tenim un de menys.
3: Sí,
0: no, clar, però llavors s'ha d'acceptar que en aquells moments, quan també tenies Messi i companyia, dir, no, ara no, comencem la temporada de zero i si guanyem un, fantàstic. No, hem de guanyar els tres, hem de guanyar els tres, no podem perdre ni un.
3: Venies de l'opulència.
0: Home, doncs llavors
3: gent...
0: l'entrenador no dius, noi, jo, aquest nano jove, li falten un parell de tres anys,
3: club,
0: que se'n vagi fora.
3: Aquí està el club per demà.
2: Fernando, molt breu, que hem d'anar a públic.
4: Molt breu, que avui que és un dia, en teoria, feliç pel madridisme, perquè ha fitxat un jugador que està bé, I que a més jo crec que també té el puntet aquell de que té passat culer i ha sonat pel Barça, que ja els posa cachondos també dic que si el Barça en dos anys es gasta 110 quilos en el lateral esquerre i no són ni Marcelo ni Roberto Carlos, sí, parlant del Madrid,
2: sí.
4: Aquí hi ha un lío de nassos,
2: aquí
4: hi ha un lío de nassos, i l'any passat van fitxar el tren Alexander-Arnold i ara porten el Dumfries. No sé que l'Arnold com s'ho haurà pres.
5: I a Huizen porten...
1: Conate.
4: Però bueno, aquí si se'n va a l'Ava, dius, bueno, mira, s'ha anat un, porto un altre... Però el Mastantua no crec que van ser 60 i pico, eh?
1: Sí.
4: I abans el Guler, que també van competir amb el Barça, van ser 50 i pico, 60 i pico.
3: No, el Mastantua no és una cosa tremenda.
4: Clar, però ara si ve Bernardo Silva... Aquests dos no sé com queden. Un, el Mastantú, no crec que ja sona que el cediran.
3: No, per veure, se'l va pot jugar al mig.
2: Tanquem tema Cucurella, Madrid. Fem una pausa durant la pausa. És el moment. És el moment de Mr. Wonderful. Ja sabeu com funciona. 902-477-100. Busqueu aquest pack que de seguida...
4: Escapibara.
2: Regalarem. Sí, home, clar.
3: Escapibara.
6: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
2: Ja sona. I un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, és el vostre moment. Qui s'endú avui el pack Wonder Goal cap a casa? Doncs ja el tenim a l'altra banda, al fil telefònic, que és el Jordi. Jordi, com estàs? Bona nit.
7: Hola, bona nit. Com esteu, patres?
2: Bé, home, bé, tu afortunat. Afortunat que t'endús un superpack Wonder Goal. Només m'has de contestar dues preguntes. La primera, qui creus que s'ha d'endur com tu un pack Wonder Goal? Comencem per aquesta.
7: Hansi Flick, sense dubte.
2: Perfecte, bé. Doncs Hansi, n'acumula uns quants, em sembla ja, però mira, com que té el net i tot plegat, podrà anar-lo regalant. No el veig a ell jugant, potser el vestidor...
1: Ah, allò, sí, potser sí, feu una anotació amb les capibares, sí. I tant.
2: Quina imatge m'acabes de fer entrar al cap ara.
1: Capibara alemanya.
2: Sí. Ja tenim aquí, aquí va parar aquest pack, i aquí no li donaries o aquí li trauries?
7: El capo de la màfia, Florentino.
2: Carai, tu. Bomba. 12:35. Ha dit Florentino. No ha dit res més, eh?
1: No,
7: suposadament...
2: Exacte.
1: Havia semblat una altra cosa.
2: No ha dit ni cognom ni res. No, no, deu conèixer alguna situació d'una màfia, algun lloc o altre, que hi ha un capo que es diu Florentino. Perfecte. Doncs escolta'm, Jordi, moltíssimes gràcies per la trucada. Per tu és aquest pack. Disfruta'l i acaba de gaudir del Mundial. Que vagi molt bé.
7: Gràcies a
2: vosaltres,
7: guapos. Bona nit.
2: Bona nit amb el Jordi, afortunat avui, amb aquests capibares. Posa una mica més de música, home, clar que...

0: serà de vent, no?
1: Ara sí que sí, ho saps, ja. Sí, sí, ara entra una mica millor. Però no, no. No és Sud-àfrica, eh?
0: És una setmana, eh? Portem una setmana amb la Shakira amunt i avall.
2: Però és el waka-waka de Sud-àfrica 16 anys després, és la mateixa cançó.
1: Sí, és la mateixa cançó.
0: Modificada.
1: Home, i el waka-waka.
0: No, tampoc la fotem, home. Sí. És una gran artista, Shakira.
1: Sí, escolta, sí.
2: No, a casa seva...
1: Sets anys abans em va entrar millor.
2: No, però Shakira, jo aquí ja no discuteixo.
0: Va, veus aquella...
2: Escolta, això...
0: Allà està la sortida del jardinet aquest, la tens allà, agafa tot recte, i parlem de la resta del Mundial.
2: Parla't del que vulguis, Xavier.
0: Parlant de la selecció espanyola, també del partit que tenim en marxa. Com va, per ser, aquest Uruguai?
2: El partit que tenim en marxa, sort que tinc un coixinet aquí a la cadira de l'estudi de RAC1.
0: Quin inici de
2: Mundial. El Mundial és per avorrir el futbol. És per avorrir el futbol, sincerament, el que estem veient, a part d'algun moment, diguem-ne, que selecta, del que hem vist fins ara, és per avorrir el futbol.
0: I en un país... que ja no els agrada, és a dir, que ja ha costat d'entrar aquest esport, eh?
2: Sí, sí, no, i potser tal com ha entrat en surt i no hi torna a entrar mai més, veient el que estem veient, perquè realment està sent un Mundial dur d'arrossegar. Hi ha hagut una ocasió de l'Uruguai, estan empatant a 0 al 33 de la primera contra l'Aràbia Saudita, partit del grup d'Espanya i Cap Verd. Mm-hmm. Un cop de cap de Fede Viñas, el jugador que ha estat a l'Oviedo aquesta temporada, però l'ha salvat el porter de l'equip àrab, i a partir d'aquí, res més, és l'única ocasió clara en tot el partit, de moment més domini de l'equip uruguaià, però sense grans ocasions de gol, i per cert amb el porter Muslera, que està jugant, que avui fa 40 anys, el porter de l'Uruguai.
0: Històric Muslera, sí, també. Com el de Cap Verd.
1: Clar, quan
0: són de la mateixa quinta, doncs.
2: Com Bosinho.
0: Com Bosinho.
3: Va ser molts anys porter del Galatasaray.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Del 16 de juny del 86.
1: Bueno, escolta, Muslera... És que Muslera, Sud-àfrica, és l'heroi de la tanda de penals contra Ghana.
2: Aquella Luis de Luis Suárez, el dia de Luis Suárez provoca el penal.
1: I fa 16 anys, exacte, la que provoca...
0: Bueno, i el Loco Abreu que pica un penal allò...
1: A l'estiu Panenka.
0: El
1: definitiu. Sí, sí.
0: Home, ex del Depo, no? Loco Abreu. Arriba a jugar al Deportivo.
2: Pot ser que la Real Societat pot ser que també, no?
1: Sí, també.
0: Loco Abreu.
1: O sigui que hi ha Muslera. Aleshores ja...
0: Sí. Oh, no, si històrics en tens algun. No tant, perquè jo crec que és un dels mundials on més s'ha notat potser el canvi generacional, no? Aquest Mundial als Estats Units... On les grans figures...
1: Clar, bueno, Cristiano té 40, també.
0: Sí, Cristiano i Messi encara hi són. Cristiano, sobretot,
1: jo crec que
0: és l'últim.
1: 41, eh?
4: Home, t'anava a dir, sí, clar, noves estrelles, sens dubte, però hi ha els tres grans il·lustres.
0: Els tres són, que és l'últim, no?
4: Neymar, Cristiano i Messi, que suposo que serà l'últim.
2: Cristiano es fot d'això de formol, una piscina de formol, i el tio d'aquí 4 anys i torna, eh?
0: Home, no fotis tu.
4: Suposo que no el deixaran, però ell s'enfadarà, eh? Perquè ell es veurà amb opcions.
1: I per mi, amb diferència d'aquests tres, el que està... millor és Messi, amb molta diferència.
0: I ara ens arribava
1: a l'altre dia un amistós, Cristiano, pobret, ostres.
0: Messi va aturat al Mundial, però va acabar l'últim partit de l'MLS lesionat.
1: Sí, però ara ja està recuperat. L'altre dia vaig veure la mitja hora que va fer, amistós, evidentment, però és que, clar...
0: No,
1: és el vídeo de Guardiola, no? Mira-lo ara. Ara està mirant. Ell està mirant.
0: Perquè una cosa, a Portugal, Cristiano és titular... Cristiano, si és titular. Cristiano.
4: Segurament, sí.
0: Déu-n'hi-do, quina hipoteca del Robert Martínez.
1: No,
0: pobre d'ell, de Robert Martínez, que no el
1: vol veure. Espera que hi hagi un rebot i te la clavi.
0: Clar,
1: i tothom digui que, ostres... Però
0: això és creieu que és per convenciment?
4: A mi em decepciona, ja em va decepcionar l'Eurocopa, que segueix jugant. Jo crec que és un jugador que, home, 20-30 minutets, recurs, quan arriba l'està tancat,
0: el
4: cop de cap...
0: Però... Neymar, no?
1: Ha de ser difícil, Marc, gestionar això com a entrenador. Jo crec que ha de ser molt difícil.
4: Sí, no, segur que sí.
1: El típic perfil de que si estàs amb ell i el poses, t'ajudaran al vestidor a cohesionar. Sí. Però l'aquell consideri que l'has de posar i no el posis...
2: Clar, però ha de ser difícil, però...
1: La guitarra, però d'una manera brutal.
2: Però per Robert Martínez, segurament... no s'hauria trobat un escenari més fàcil, diguéssim, perquè arriba a la selecció portuguesa amb Cristiano fora d'Europa, ja. Tocant els 40 anys. Clar, amb una selecció que, a més a més, té molts recursos. O sigui que potser era un moment, diguem-ne, que relativament fàcil per ell, com per agafar i dir, aviam, parlem-ne, ja sé que no t'agradarà, però parlem-ne i...
4: Mitja horeta, estoneta, sí.
1: 100%. I és Messi, que per mi és el millor d'història, però...
0: Hola, la posen com a favorita a Portugal,
1: sí.
0: Molts.
1: Home,
0: com una de les favorites.
4: Té un mig del camp.
0: Joan
4: Neves, Vitinha...
2: Bernardo Silva.
4: Bruno Fernández, Bernardo Silva... Vull dir, mig del camp, és segurament el millor mig del camp del món.
1: L'altre dia a Scaloni li preguntaven que com... que com ho gestiona això amb Messi cada partit. Uf.
2: Muslera, eh? Acaba de fer l'aturada del partit, eh? En un corna, una rematada al segon pal i Muslera ha salvat el gol de l'Uruguai mig quart pel descans.
1: Doncs, no, li preguntaven això, que com ho gestiona ell i tal, cada partit, i diu que li consulta tot. I després, en una roda de premsa posterior, va haver d'aclarir que això no volia dir que fes les alineacions amb un si el que ligués Messi.
0: Clar,
1: és una, no és l'amo, però... Suposa de dir, ostres, estàs per jugar els 90 minuts, tal, mira, doncs avui podem jugar els últims 35 minuts, tal, perquè et convé descansar per un altre. Suposo que refereix a això, a consensuar-ho tot. Però clar, li van acabar preguntant si això volia dir...
0: Que mana ell, no?
1: Que mana sí, sí. Messi. Clar, és que és molt complicat.
0: Que han d'anar tancant tertúlia, eh? Que se us fa tard, o d'anar sí, a descansar, però, que venen ah, molts dies no, encara de Mundial.
1: Estem còmodes.
0: Sí, sí, ja,
1: però, avui, Xavi... Però... Ens estem passant, eh?
0: No ens estem passant.
1: No, dic dintre del teu timing habitual.
0: No, no ens estem passant. I en tot cas, si és així, no és per culpa meva, eh?
1: No, no, no. No,
0: sí, d'acord.
1: Si no tiro la culpa, però que tu ens adjusteixes més ràpid.
2: No, no, s'acaba dos quarts de dues, el tu diràs, eh?
1: No, no, si no, no tenim pressa.
0: Ho rematarem amb un parell de coses més de Mundial, Miquel, que teníem pendent.
1: No que ens rematis.
2: A veure, després d'aquest Uruguai Aràbia Saudita, amb empat a 0 a 5 minuts del descans, més el temps afegit, es juga a les 3 el partit de la selecció iraniana contra Nova Zelanda, a Los Angeles. És l'estrena dels iranians que no faran ni 24 hores en sol estatunidenc, tot plegat per la política exterior de Donald Trump, que els ho impedeix, tot i que s'hagi signat ja un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Després del partit, la selecció asiàtica de nou cap a Tijuana, a Mèxic, a tocar amb la frontera amb els Estats Units, que és on tenen la base d'operacions. Amir Galenoei és el seleccionador iranià i a la prèvia del partit trobava la part positiva al que seria, entre cometes, aquest exili.
5: Segons els protocols, hem de tornar al camp base després de cada partit i la veritat és que estem molt contents a Mèxic i vull aprofitar l'oportunitat per agrair el suport dels mexicans que ens animen. Sentim el seu escalf i estem feliços de tornar-hi.
2: Clar, la frontera dels Estats Units amb Mèxic, Donald Trump, també hi ha aixecat murs, hi ha posat una policia que fiscalitza qualsevol moviment amb molt de zel... I molts dels mexicans, com que veuen que els iranians pateixen una situació, diguem-ne que comparable per culpa de Trump, doncs els animen i els acompanyen durant tot aquest trajecte. Per cert, ara juguen a Los Angeles, però hi ha un partit que el juguen a Seattle, que és tocant amb el Canadà. O sigui, el desplaçament ha de ser realment llarg i això també deu afectar
0: el rendiment
2: i la preparació.
4: És escandalós. És escandalós que es permeti això gol, des de la FIFA.
2: Gol. Doncs mira, gol de la selecció de l'Aràbia Saudita a la mà i un dels centrals que havia pujat a rematar abans. Havia salvat el gol. Muslera ara no ha fallat. Eren els millors instants de l'equip de l'Aràbia Saudita i això cristal·litza el marcador amb el primer gol del partit. Havia tingut alguna ocasió l'equip uruguaià abans, però tampoc no és que estigués dominant clarament el partit i m'atreveixo a dir que és un resultat sorprenent. Tot i que la selecció de l'Aràbia Saudita a l'últim Mundial...
0: Com van guanyar Messi.
2: I ara en parlarem perquè serà el torn...
0: Miguel, trist, eh?
2: Serà el torn d'Escaloni, però ara la pífia de Muslera després d'un cop de cap a l'interior de l'àrea i molt atent, veient que la pilota roda per l'àrea petita, posa el peu al central i l'envia a l'interior de l'àrea, de la porteria. Per tant, ara mateix, l'Aràbia Saudita, el líder de grup. Ara mateix seria així, perquè està guanyant per 1-0 contra l'Uruguai. Abans Espanya i la selecció de Cap Verd han empatat a 0.
0: Amb
2: i...
0: aquella victòria contra Argentina, ell diu, va guanyar Messi, va guanyar l'Argentina de Messi, efectivament, aquella victòria.
1: Va ser un impacte, allò, eh?
0: Va acabar amb 3 dies de festa nacional a l'Aràbia Saudita i no sé si van regalar un cotxe a cada jugador.
1: Jo recordo alguna cosa així.
0: Una bestiesa, sí, clar, sí. Allò va ser històric per ells. Mm. Doncs avui, de moment, estan guanyant Uruguai, no és Argentina, l'Uruguai, però estan guanyant el debut.
2: Hi havia aquell jugador del Girona que era Canià, que es deia Olunga, i que per fer un hat-trick contra les Palmes en un partit de Lliga, el president de el seu país li va regalar una menció a Nairobi i a banda el posaven en els cartells dels partits, les transmissions de televisió de la Lliga a Kènia, sortia Olunga perquè va fer aquell hat-trick contra les Palmes. Això en aquests països s'està portant molt.
0: S'estila.
2: Que diria aquell. Sí. 3 minuts i el 45 de la primera, guanya l'Aràbia Saudita contra l'Uruguai per 1-0, per tant, si això s'acaba així, l'Uruguai campió del món. I més enllà d'això, ja sabeu que demà a les 9, França-Senegal, un gran partit.
0: En directe a RAC+1.
2: Això és correcte, Xavier. A la mitjanit, Iraq-Noruega, en el debut de Haaland, també és un partit que ve de gust de veure. I a les 3, Argentina-Algèria. Més o menys, aquí 24 hores, en Sap estarà aquí amb fent vivac, aquí a l'estudi.
3: No, estava proposant si algú es queda demà.
1: Demà tinc, tinc una
0: matinada. Si tu demanes que ens quedem,
3: s'ha de veure.
0: Ens quedem.
3: I s'ha acabat. Si volen venir també el David, el Fernando, el Marc, demà.
0: Evidentment, demà.
6: Jo tinc lío, però us escoltaré.
0: A les 3 no tens lío, no enganyes. Vull dir que no, ara no.
6: Veure Messi tranquil amb una copeta.
0: Home, i tant. A les 3, per Messi i per Sape, sobretot, sí, el que faci falta.
1: Fins les 5, aquí.
2: Si tens lío a les 3, promet el tema. Bé, escolta, això a banda. A veure.
3: I hi haurà comunitat argentina que ho seguirà al poble espanyol.
0: És veritat, que hem canviat de seu aquesta vegada.
2: Com era el lloc aquell? Perdó,
3: Es deia Latin Palace.
2: Això, Latin Palace, que si se'n va fer un tip.
1: Aquest any és el poble espanyol?
3: Aquest any és el poble espanyol.
6: Abans era l'Ovella Negra, no?
3: També va ser
1: Ovella Negra molts anys.
3: Ara serà una discoteca de
0: poble espanyol. Que vaig tard. No m'estranya. Si mira, estem parlant aquí de l'Ovella Negra.
2: El nostre company de BTV, l'Àlex Massana, se'n va fer un tip d'anar allà.
0: Sisplau.
2: Aviam, Scaloni.
3: Pedrol també hi va anar algun dia.
2: Pedrol va ser el primer pèl roig que vam veure. Aviam, Scaloni, que relativitzava la importància del primer partit comparant-ho amb l'últim Mundial, no? Van perdre el primer partit i van guanyar el títol, doncs relativitzava la importància del primer partit el que jugaran demà contra Algèria.
7: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último Mundial que no es fundamental el primer partido, más allá de que sí, es importante, tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido.
2: És un partit important, però la competició no s'acaba en el primer partit. Diu que demà el porter Emi Martínez estarà disponible per jugar avui en una roda de premsa prèvia, per ser molt emotiva per ell. Li ha preguntat Palermo, entre els periodistes, i Gelminha, en qui va coincidir el Depor, i s'ha emocionat les dues vegades el tècnic argentí, perquè són companys amb qui té molts bons records.
0: Gràcies, Miquel Agut.
2: A disposar, Xavier Rocamora.
0: Gràcies, Sape, i gràcies, evidentment, als que tornaran dilluns que ve, o no tots, em sembla que Marc que està començant a posar creuetes.
6: Aquí hi ha gent que ja...
1: Documental?
4: No, aquesta vegada no.
0: Una sortireta.
4: Documental de la vida.
0: I ho diu...
6: Que no vagi alguna platja.
0: M'agrada que digui sortireta en diminutiu, perquè deu ser una bona sortida.
6: Escolta, vull dir una cosa abans d'acabar.
1: No hi haurà imatges. Penjaràs
2: alguna cosa? No hi haurà imatges d'aquesta.
4: No acostumes.
0: Digui Fernando Polo, vostè.
6: No, volia dir abans d'acabar que passen coses molt rares a Estats Units, i no només pel Mundial.
0: Home, això és ben cert, sí.
6: L'home que diu que va ser una injustícia no donar-li el Premi Nobel de la Pau celebri els 80 anys d'allà a la Casa Blanca amb una gala de UFC amb tios atonyinats que van sortir amb la cara com un mapa...
0: Començant per Topuria, que va acabar...
6: Em sembla ja brutal. No sé com catalogar-lo, però em sembla un insult a la intel·ligència, a la democràcia i a tot, perquè a més aquest esport, jo que sóc de la boxa, que m'agrada, això no té regles, i si les té són desconegudes, perquè gent que està al terra els atonyinen, els hi foten cops de colze amb el puny com si fos un martell, i bueno... Ja es va veure com va sortir aquest...
0: No me l'esperava, aquest final de Tartuleu.
2: No, però
0: està bé, està bé.
2: Trump devia dir, come on, go for it!
0: Trump, Trump, Trump.
6: Perdoneu els amants de l'UFC i tot això.
0: No n'hi ha, que em sembla... Vaja,
6: no, no, però audiències segur que n'hi ha algun, però...
0: Algun n'hi haurà, algun n'hi haurà.
6: No, no.
0: Fernando!
1: Podem dir alguna cosa més per retardar la incorporació de Llorenç?
0: No, ara sí que ja no. S'ha acabat l'oportunitat.
2: Però no ens quedem el temps afegit del...
0: Tu et quedes?
1: Surpar la taula directament,
0: eh? És veritat, t'he dit adéu, però
6: tu et quedes. Un dia,
0: sí. Fernando, gràcies, que vagi molt bé. David, fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns.
0: I Marc, que vagi molt bé l'escapadeta.
4: Vinga, moltes gràcies.
0: Una pausa i tornem.
8: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play
9: football. La rematada, Messi, gol!
8: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
9: Compte França central, gol!
8: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
10: És dins l'àrea, Havertz, el seu gol!
8: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
9: Final! Història de la Copa del Món!
8: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
11: RAC 1.
12: Hola, què passa?
13: Que sou de Polinyà o què?
14: Què tal? Jo et conec.
13: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
14: De RAC1.
13: Sí, som de RAC1.
14: Els taloners.
13: Sí, els taloners.
14: Què tal, maco?
13: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
15: Venim de Dublín.
13: Veniu de Dublín?
16: Què diu?
15: Què sembla? O sigui,
13: viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
15: Exacte, aquest sembla.
13: Hòstia, per tant, you speak English?
14: A little bit.
13: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
14: Jo s'escolto cada dia.
16: Ai, molt, que molt bé.
14: Ara sóc conductor d'autobús.
13: Condueix un autobús a Dublín?
16: A Dublín?
14: Els públics, autobús públic.
13: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
14: Us escolto.
13: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
16: No pot ser.
13: Tu, mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
14: A vosaltres.
13: Escolta, RAC1.
14: Sí.
17: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
14: Ok, lads. See you soon.
11: RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: D'aquí a 5 minuts arribarem a la 1 de la matinada. Encara alguna cosa per explicar-vos. Per exemple, relacionat amb el futbol, i dic relacionat perquè no és un tema esportiu, sinó extraesportiu, Quim Salvador, bona nit.
18: Hola, bona nit.
0: El davanter valencià, Rafa Mir, ha estat condemnat 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions.
18: Sí, la sentència encara no es ferma. La justícia ha imposat a Mir 7 anys de presó per dues agressions sexuals i un any i 6 mesos per un delicte de lesions. El tribunal obliga també el davanter, que aquesta temporada ha jugat a l'Elx, cedit pel Sevilla, a pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima i, a més, no podrà acostar-s'hi durant un període de 13 anys. De fet, la sentència també indica que quan surti de la presó haurà d'estar encara 7 anys més en llibertat vigilada. Els fets van passar la matinada de l'1 de setembre del 2024 a la casa d'Amir, al municipi de Bétera, després de conèixer dues noies en una discoteca de la capital valenciana. Ell l'ha acompanyat per un amic també futbolista, Pablo Jara, que també ha estat condemnat a 2 anys i mig de presó per agressió sexual i per un delicte contra integritat moral i lesions lleus. La sentència, en el cas d'Amir, considera aprovat que va forçar en dues ocasions una de les joves i va agredir l'altra. Tots dos han quedat en llibertat provisional. Mira, ha publicat un missatge a les xarxes per dir que en els pròxims dies presentarà recurs, que no està d'acord amb la sentència i que confia, diu, en la justícia.
0: I ara sí, relacionat purament amb el vessant esportiu, temes molt més agradables, lògicament, d'explicar. Clara, parlem de futbol sala, perquè demà comença la final. El Barça rep el Pozo al Palau en el primer partit d'aquesta final de futsal, per tant, en la lluita pel títol de Lliga.
19: I amb el retorn d'Adolfo, que va operar-se el 2 d'abril a l'espatlla per uns problemes d'inestabilitat, ha rebut l'alta mèdica avui mateix, per tant, podrà viure aquesta final. El tècnic Javi Rodríguez destaca la importància del primer punt.
20: Nosotros nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los dos, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, eres campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto y a partir de ahí se verán muchas cosas, pero creo que si mañana hacemos un buen partido y ganamos, tenemos mucho a ganar.
19: Aquest partit del Palau serà a les 9 de la nit, el segon també és a casa i també a les 9, en aquest cas dijous.
0: I demà arrenca la final de futbol sala, però és que dijous també ho fa la de la Lliga ACB de bàsquet.
19: El Roig Arena, València Barça, i avui hem pogut escoltar un ex-blaurana que sap que és guanyar lligues amb el Barça en T3, com és Pau Gasol, que ha presentat el seu campus d'estiu i ha celebrat que l'equip de Xavi Pascual hagi arribat a aquesta final.
21: Como dice, ¿no?, que viene un poco la charla de Xavi Pascual, este es el último baile, vamos a acabar bien este último baile y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sí que veo a un Barça mucho más sólido y consistente durante estos playoffs de lo que ha sido durante la temporada y pero el Valencia tiene un equipazo, tiene un muy buen equipo y este va a ser difícil de ganar.
19: Aquesta final es presenta dimecres en un acte a l'Ajuntament de València amb Pedro Martínez i Xavi Pascual, els entrenadors, a més de Pradilla i Satoranski. 3 apunts més, el Hajo Pozgei denuncia la renovació de Melvin Egin fins al 2028, Xus Vidorreta deixa de ser entrenador del Tenerife després de 10 anys i confirmat que la 47a edició de la Lliga Catalana tornarà a celebrar-se a Tarragona entre el 9 i el 13 de setembre amb Barça, Manresa, Joventut, Girona, Andorra i Hajo Pozgei.
12: I tot plegat, ahir en parlàvem, l'endemà del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 i de la victòria de Lewis Hamilton, que ja vam explicar. Ens volem també aturar o volem fer-ne balanç més enllà també del vessant estrictament esportiu. Quim, en aquest cas un balanç, vull dir, d'un Gran Premi que és exitós i que ha superat els 300.000 espectadors.
16: Sí, sí, aquest primer Gran Premi de Barcelona-Catalunya ha plegat més gent que moltes de les edicions del Gran Premi d'Espanya durant els 4 dies que el circuit està obert al públic, amb una xifra acumulada de 301.273 espectadors. Èxit rotund. Si ens fixem només en diumenge, però ahir van ser al circuit 124.870, sí, diguem-ho bé, fregant els 125.000 de l'any passat, però una mica lluny dels 140.000 del 2007. I és clar, quan es va saber la xifra oficial, Xavi, em va sorprendre perquè divendres s'havia avançat, que s'havien exhaurit les entrades, sí, que hi havia sold out, i per tant jo tenia entès que el circuit ple eren 140.000. I me vaig anar a preguntar-li al director de Fira Circuit, Ignasi Armengol, el per què d'aquesta diferència de les xifres.
22: Intentem fer un equilibri on la part de pelús, sobretot, permeti un càlcul de persona, per metro quadrat, que tingui un mínim de comoditat, que no obligui, diguem, a la gent a estar una sobre l'altra. Sabent que és gent, doncs, que hi estarà moltes hores, que normalment, diguem, combina entre alguna tovallola i alguna cadira, que també es vol protegir del sol, i que, per tant, hi hagi una determinació de metres quadrats que fa que no anem als màxims, sinó que busquem la màxima ocupació dintre d'una lògica de comoditat.
16: Em sembla molt destacable, Xavi, que es prioritzi la comoditat per damunt de maximitzar la venda d'entrades. Alguna instal·lació nova, que se n'ha parlat molt últimament, resulta que el públic està com sardines més que abans.
12: Sí, sí, sí.
16: En aquest sentit,
12: els temps que corren, sí.
16: En aquest sentit, serà destacable. Una altra millora important d'aquest Gran Premi, sobretot perquè havia estat un aspecte en què hi havia hagut molts problemes anteriorment, els accessos. A la sortida és gairebé impossible millorar-ho perquè tothom surt a l'hora, però a l'entrada al circuit, dissabte i diumenge, evidentment una mica d'embust en trobes, perquè tothom va cap allà, desenes de milers de persones, però es va millorar molt i els embussos s'han reduït força.
12: Doncs és una llàstima que després de l'èxit d'aquest cap de setmana, això sí, i cal recordar-ho, no tornem a tenir Fórmula 1 fins al 2028.
16: Sí, el contracte actual de Catalunya amb la Fórmula 1 és bianual, alternant amb Bèlgica, per tant l'any que ve, el 27, li toca a Spa-Francorchamps tenir Gran Premi. Això no vol dir, però, que el circuit de Barcelona-Catalunya no estigui atent. Mm-hmm. Parlo de la situació geopolítica actual. De moment no s'han pogut fer a la Fórmula 1 els grans premis de Bahrein i Aràbia Saudita. I el setembre està previst a Azerbaijan, que té frontera amb l'Iran, el novembre a Qatar i el desembre a Abu Dhabi. En aquest sentit, Ignasi Armengol explica a RAC1 que el circuit de Barcelona-Catalunya està preparat i disponible per si cal acollir algun altre esdeveniment, com va passar el 2024 amb la cloenda del Mundial de MotoGP, que no es va poder fer a València.
22: Els grans promotors, els grans organitzadors d'esdeveniments de motoresport identifiquen el circuit com un espai que té un grau de professionalitat del seu equip i de flexibilitat que és bastant únic en el món. Segurament no n'hi ha gaires que portin 35 anys fent un gran premi de Fórmula 1 i de MotoGP constantment, i que, per tant, això ens ho han guanyat. I això ens permet pensar que, igual que va passar la situació de la Dana València i que ràpidament se'ns van girar i que van estar parlant amb tres circuits al mateix temps, però al final ens vam quedar nosaltres com a única solució, estem bastant convençuts que nosaltres estem en plena disponibilitat per tenir la capacitat de fer qualsevol gran premi, qualsevol gran cursa de motoresport.
16: Atenció també en aquest sentit al Mundial de Resistència, que té previst acabar la temporada a Qatar a l'octubre i a Bahrein al novembre. I paral·lelament, des del circuit es treballa també la possibilitat d'afegir una gran cita al calendari esportiu del 2027 quan no ha de venir la Fórmula 1, alhora, això sí, que també volen potenciar els altres esdeveniments que ja acullen.
22: Veiem que ens toca, i ho farem amb molt de gust, elevar des d'un punt de vista de coneixement del públic que li agrada el motor esport el resta de les altres 12 curses que potser queden molt amagades darrere de la Fórmula 1 i MotoGP, però que són curses internacionals de primer nivell, de gran reconeixement. Tenim un conjunt de curses de motor esport que segur que els hi han de donar més potència, i ojalà ens surti bé algunes de les negociacions que estem fent per portar-ne d'altres.
12: I tant, tant de bo, estarem pendents d'aquestes negociacions. Quim, moltes gràcies.
16: Bona nit.
23: Final feliç.
12: És dilluns, estem acabant el Tu diràs. Això vol dir, David Llorenç, bona nit.
3: Què tal, bona nit?
12: Que l'acabarem de la millor manera possible, no? Amb el David explicant-nos coses.
3: Bueno, si l'heu d'acabar de la millor manera possible, m'aixeco i me'n vaig.
12: No, no sigui d'així, no sigui d'així. Aquesta és la millor manera possible. Avui, per exemple, de què ens parles?
3: Avui et parlaré de la primera estrella global de l'esport.
12: Primera estrella... Primera pots acotar l'esport?
3: No, mantindrem el misteri...
12: D'acord.
3: Re, uns petits segons. Perquè tu t'has de plantejar anys 20, anys 30,
12: sí.
3: No hi havia televisió, les ràdios eren locals, els diaris eren locals, com algú pot convertir-se en una estrella global Clar. De l'esport si els mitjans de difusió són locals? Doncs molt fàcil, a través del cinema. I el personatge que parlarem avui és algú que la gent que té una certa edat i està una mica trotinada el coneix perfectament.
12: No cal, tampoc.
3: Perquè es va mamar moltes pel·lícules. Aquesta és la clau. El cinema, sí, com a senyor. Eina de difusió global, protagonitzades per aquest heroi de l'esport. I només cal un crit per saber de qui estem parlant.
12: T'has buscat una secció només per poder emetre aquest crit per la ràdio. Estic
3: m'encanta. És més, el tècnic que se senti lliure per fotre el crit cada cop que li doni la punyetera gana durant aquesta secció. Vull dir, molt a favor, m'encanta aquest crit. Efectivament, és el crit que identifica a Tarzan, sí. A les pel·lícules de Tarzan, però no alguna de les 73.000 versions de Tarzan que s'han fet des de llavors, sinó el Tarzan original, que és Johnny Bismuller,
12: sí, senyor.
3: Que abans de portar taparrabos i fer-se famós amb el taparrabos, i amb la mona Chita que passejava per la conca del Congo,
12: sí.
3: Doncs va ser un nedador superlatiu. No només superlatiu, et diré que si hi ha tres nedadors destacables a la història, són Michael Phelps, Mark Spitz i Johnny Bismuller, indubtablement.
12: Alçada, doncs, dels dos déus d'aquest esport.
3: Sí, jo et diria que, o sigui, si haguéssim de fer un rànquing, Phelps seria el primer i el segon seria Bismuller.
12: Spitz, que és el de les 7 medalles.
3: Spitz és el dels 7 ors als Jocs de Múnich 72, correcte. Però, bueno, Spitz va tenir una carrera molt curta. Tampoc és que fos molt llarga la de Johnny Bismuller, però ell va estar a 3 Jocs Olímpics, que no està malament, el que passa que, clar, són jocs París 24, Amsterdam 28 i Amberes 32, i va guanyar 5 ors olímpics en natació i un bronze en waterpolo, de propina. Wow. Vull dir que...
12: Bona propina, que no, bona propina. No està malament.
3: A més, era un tio que, o sigui, ho nedava tot, des dels 100 als 400, en aquella època no es feien distàncies gaire més llargues, però ho nedava absolutament tot i ho guanyava absolutament tot. De fet, ell es va retirar després dels jocs del 32, amb 28 anys, és a dir, en el seu zènit físic,
12: jove, sí.
3: I sense haver perdut mai una cursa de competició. Mai. Clar que sí. Clar que sí.
12: Moment clavat, eh?
3: Per cert, aquest crit és sí. La seva veu real, però distorsionada per un tècnic de so, i a més al revés, a l'inrevés.
12: Ah, o sigui, ell ho va fer d'una manera...
3: Ell ho va fer d'una manera, el tècnic li va girar, li va alterar alguna coseta i tal, i bueno, ha passat en la història perquè totes les punyeteres pel·lícules del Tarzan...
12: Home, absolutament.
3: Quan s'acostava algun moment clau, tu senties el crit i deies, hosti, correcte, i deies, aquí hi ha marro. Clar, què passa? Que ell era un tio que com a nedador era tot, però no el coneixia ningú. Fora del seu àmbit d'influència, sí. De l'àmbit olímpic i de la natació, és que no el coneixia ningú.
12: A ell i a cap altre que destaqués mínimament en un esport.
3: I a cap altre, correcte. Uh-huh. Però clar, què passa? Que ell va deixar el cinema precisament per emprendre una carrera cinematogràfica. Era un tio amb molta planta, 1,91 m, bona presència, guapet, tal. El que passa és que el pobre es va passar tota la seva carrera cinematogràfica amb el pit i les cames a l'aire i vestint un taparrabos.
12: Sí, perquè, sí, fent un únic paper.
3: Sí. I dius, aviam, com comença a anar d'aquest tio? Curiosament, Johnny Bismuller, que evidentment és un emblema dels Estats Units, però no va néixer als Estats Units, va néixer a Hongria. El que passa que els seus pares van emigrar d'Hongria quan ell tenia un any, es van establir a Chicago, i ell va començar a nedar perquè als 9 anys li van diagnosticar poliomielitis.
12: Hosti,
3: i el metge li va dir, escolta, si pot nedar, que nedi. I ell tenia una casa al costat del llac Michigan, i allà és on va convertir-se en un nedador, i de seguida va veure que era molt superior a la resta. O sigui, ell quan tenia 11 anys competia contra nens de 15 i els guanyava. O sigui, que era un una bèstia parda absoluta.
0: Jo la història que era nedador la sabia, no, el que no desconeixia era que fos tan bèstia, és a dir, un dels tres millors nedadors de la història.
3: Sens dubte, sens dubte.
0: I el que no sé és el pas com el fa, és a dir, com passa d'un món, a ell, que és el de la natació...
3: Clar, ell era un tio molt ben plantat, li fan ofertes, però veuen que la seva capacitat d'actuar és limitada. I llavors...
0: Per dir-ho suau, oi?
3: Sí, per dir-ho d'una manera suau. I ell, o sigui, ja feia temps que buscaven algú per portar les novel·les de Tarzan, de l'Edgar Rice Burroughs, a la pantalla del cinema, i no els hi acabava de quadrar cap actor perquè els trobaven massa seriosos. Però ell tenia com una mena d'encant animal, que vulguis que no, a més el Tarzan el feien parlar amb Apache, jo Tarzan, tu Chita, saps dir-lo just, i el tio encaixava en el paper. I, de fet, va munyir la mamella tarzanesca, però fins als límits, O sigui, entre 1932 i 1948 va protagonitzar 12 pel·lícules de Tarzan.
0: No està malament. 12. No està malament.
3: Que no està mal, Que et dic que després de la quarta ja la gent devia estar fins als collons, però, bueno, vull dir, la cosa va funcionar.
0: Sí, perquè no és a menys, no? Vull dir...
3: Però dius, aviam, va fer algun altre paper? La resposta és sí, però era exactament igual que el Tarzan. Va fer, sí. Va impersonar un heroi de còmic que es deia Jungle Jim. Jim de la jungla,
0: sí.
3: Que era exactament el mateix, i va fer 16 pel·lícules protagonitzant a Jungle Jim, a més de 26 episodis televisius de mitja hora ja més tard.
0: Vull dir, també de Jungle Jim.
3: De Jungle Jim, o sigui, va. Que el pobre tio no va sortir mai d'aquí, o sigui, no...
0: Va, és però, que potser no calia.
3: Potser no calia.
0: 12 de Tarzan.
3: Aviam, quan ell es va morir, amb 79 anys, l'any 84, el seu llegat era immens, una figura superrespectada, té una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood, per suposat.
0: Clar.
3: Va ser un dels primers membres del Hall of Fame de la natació, per suposat, i un detall de cultura popular, apareix a la portada del Sgt. Pepper's de l'àlbum emblemàtic dels Beatles, sí. Que és una mena de collage de tots els personatges influents del segle XX, surt Marilyn Monroe i tal, i ell surt, Johnny Weissmuller, just darrere dels Beatles en la composició que foten, vull dir que déu-n'hi-do. Aviam, molt respecte per algú així.
0: Totalment.
3: O sigui, només va necessitar un taparrabos i un crit com aquest... per convertir-se en una llegenda i en superar aquella barrera d'invisibilitat que havia entre l'esport i el gran públic en general.
0: No podies arribar segons a quins països fent
3: correcte.
0: El que
3: feia. A ell el van conèixer primer com a actor i després van dir no, és que aquest tio és campió olímpic de natació. Ah!
0: I a partir d'aquí és on saben també la seva història. I va fer molts més diners, segur.
3: No.
0: Com a actor.
3: No, que, segur perquè, a més, en aquella època tu no podies anar a uns Jocs Olímpics si no eres un esportista amateur. És a dir, no podies cobrar.
0: Imagina't.
3: Si cobraves, quedaves automàticament desqualificat per participar en uns Jocs Olímpics.
0: Doncs mira, avui he sabut coses de Weissmuller que no sabia. Sí, no, que sabia d'on venia tot plegat.
3: Et dic, la gent de certa edat, entre els quals m'incloc, hòstia, ens fèiem un far de veure pel·lícules, no al cinema, però en aquella època, quan jo era petit, les passaven per la tele... I et quedaves enganxat, tot i que eren pel·lis cutres, salxitxeres en blanc i negre...
0: És que anava a dir petit i no tan petit, perquè no fa tants anys que s'han pogut veure pel·lícules de Johnny Weissmuller per la tele, potser parlo de fa 25-30 anys. Les podies veure, aquestes pel·lícules?
3: I 40 també.
0: Però 30...
3: I 50 també.
0: Això segur. I si vas tirar enrere encara més. Però vull dir que no fa tant que n'hem pogut veure alguna.
3: No, clar.
0: Tinc 30 anys que ja...
3: Ara tenim les plataformes que ja
0: pots recuperar
3: tot i pots recuperar
0: el que vulguis.
3: Que recomano, recomano veure almenys una, perquè és una d'aquelles coses que s'ha de fer a la vida.
0: I perquè és curiós veure com va ser el primer Tarzan, l'has a veure una vegada.
3: Sí.
0: Vas a veure d'on ve tot aquest fenomen.
3: A més, un Tarzan que no, o sigui, anava sempre, o sigui, depiladíssim.
0: Perfecte,
3: no tenia una taca de fang, anava repentinat, vull dir, però bueno, eren altres...
0: Perquè era en Johnny, era el bo d'en Johnny.
3: Eren altres temps.
0: Era el bo d'en Johnny Weissmuller, A veure on tenim aquest crit de...
3: Ara.
0: Així tancarem. Bona hora, per anar sentint...
3: No, és que estic per institucionalitzar això en qualsevol secció que faci, no cal parlar de Weissmuller, vull dir, a favor.
0: No, si vols que sigui la botzina final del Tu diràs serà aquesta, o de la secció serà aquesta
3: perfecte,
0: a partir d'ara.
3: Perfecte, firmo.
0: David, moltíssimes gràcies. Dilluns que ve més.
3: I tant, però pitjor.
0: No, millor, seguríssim. Va, que anem tancant Tu diràs.
12: I com sempre ho farem amb l'últim minut, que avui ens acostarà el Miquel Agut. Abans, però, d'aquest últim minut actualitzarem el partit que teníem a mandança. El tercer partit de la jornada d'avui al Mundial, que disputen l'Uruguai i l'Aràbia Saudita. Miquel, això anava 1-0 i continua igual.
2: Sí, de fet acaba de començar la segona part. Els descansos són molt llargs, sí, en aquest Mundial, i acaba de començar la segona part fa 1:40. Es manté el resultat d'Aràbia Saudita 1, Uruguai 0. Ha tingut una ocasió Fede Viñas de cap, ara només començar, que ha tret molt bé el porter, que podria haver estat el gol de l'empat. Amb aquest resultat, la selecció de l'Aràbia Saudita lideraria el grup per davant de l'Uruguai, vaja, d'Espanya i de Cap Verd, i de l'Uruguai, que seria qui el tancaria.
12: I ara sí, l'últim minut.
2: Mira, un últim minut, Rocamora, que comencem a Girona, perquè avui John Solís ha deixat de ser jugador del Girona. Al Birmingham el tenia cedit des de la segona volta d'aquest campionat i finalment se'l queda. El traspàs ronda els 7 milions d'euros, dels quals el Girona se'ns quedarà un 6, perquè hi ha una part que va a l'Atlético Nacional colombià, que és el club de formació del migcampista. El Girona, que reserva un 20% d'un futur traspàs.
12: Doncs rival, primer rival del Barça, d'aquest estatge que farà de per temporada per terres angleses, el Birmingham és justament el primer rival dels tres partits que té programats.
2: Doncs està en aquella plantilla John Solís. Parlem d'entrenadors, perquè Tunísia, que ahir a la matinada perdia 5-1 contra Suècia, ha destituït aquest matí l'entrenador Sami Lamouchi. Fruit d'aquest 5-1, parlant d'entrenadors, l'Atalanta ha fet oficial l'arribada de Maurizio Sarri. I tornant al Mundial, informa la selecció brasilera que, tot i que només és per precaució, Rafinha, Bruno Guimarães i Gabriel han fet un entrenament a banda de la resta de l'equip, i Neymar continua al gimnàs recuperant-se de la lesió muscular de grau 2 que té el bessó dret. I acabo també amb més entrenadors, però aquests de bàsquet. Ataman, Ergin Ataman, ha deixat de ser l'entrenador de Panathinaikos. El cap de setmana passat perdia la Lliga amb aquell ball de bastons impresentable, sí, contra Olympiacos. Doncs tres temporades després deixa de ser l'entrenador de l'equip d'Atenes. I d'altra banda, a l'NBA, els Bulls han anunciat que el nou entrenador serà Thiago Splitter.
12: Perfecte, gràcies, Miquel.
2: A disposar.
12: Un minut passa d'un quart de dues a la matinada, hora d'anar tancant el T'ho diràs, i com sempre abans de fer-ho agraint la tasca de l'Oriol Montfort a la part tècnica i també de tota la redacció d'esports de RAC1 que han fet possible aquest programa. Demà hi tornem a l'hora habitual, a partir de 11:15. Que vagi bé, descanseu, bona nit.
5: T'ho diràs.
7: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
5: Escolta, navega, descarrega, informa't.
7: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC1.
23: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 16 de juny del 2026. Ara, de seguida, la Mònica Usart ens explicarà quin temps farà, però farà calor, que és el tema també, que continuen les temperatures altes per damunt del que és normal. Però, mentrestant, Israel es planta i diu que no retirarà les seves tropes del sud del Líban, malgrat l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà. Donald Trump haurà de fer mans i mànigues i tornar a invertir perquè Benjamin Netanyahu es tregui el Líban del cap. Mentre l'acord de pau trontolla, l'economia mundial continua disparada. Ahir la borsa espanyola va superar els 19.000 punts per primer cop a la història i el barril de Brent, de referència a Europa i que marca el preu del petroli, ha caigut un 5% fins als 83 dòlars. El mundial de... Acaben d'informar a la Marga Ortú. El Mundial de Futbol a Espanya debuta amb un empat, ara ho explicarem. Amb un empat sense gols davant de Cap Verd, una de les seleccions més fluixes del campionat, els africans s'han estrenat amb un empat històric contra una versió grisa del combinat espanyol. Lamine Yamal va jugar els últims 20 minuts del partit, però sense més. No està l'única patacada sonada del Mundial. Aquesta matinada l'Uruguai, que està al mateix grup d'Espanya, ha empatat a un contra l'Aràbia Saudita. I fa poc menys d'una hora ha debutat la selecció de l'Iran contra Nova Zelanda i han acabat amb empat a dos, xiulada, l'himne, declaracions dels jugadors de l'Iran que van en diferents idees. Ara de seguida ho analitzarem aquí a la taula, però després també avui una tertúlia esportiva per parlar d'aquests primers partits del Mundial amb l'enviat especial de RAC1 de Mia López i també amb el Joan Jopallàs, el Santi Segurola i el Miguel Rico. A Madrid, el jutge Peinado decidirà aquesta setmana si envia a judici Begoña Gómez, la dona del president del govern d'Espanya, comparegut durant 3 hores davant del magistrat pels delictes de tràfic d'influències, malversació de diner públic i apropiació indeguda. Qui també haurà de passar pel jutjat és l'expresident Zapatero, que demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx. Sí que declararà demà sobre el cas Plus Ultra. Avui a la tertúlia, Isabel García Pagán, Joan López Alegre, Otbou, Toni Aira i Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. I males notícies, si aquest estiu voleu anar amb avió per vacances, el Parlament Europeu no serà sortit i, finalment, les aerolínies continuaran cobrant la maleta de mà. En successos, avui tenim nous detalls de l'home que va morir d'un tret dimecres passat al carrer Balmes de Barcelona. Era de nacionalitat sèrbia i tenia una ordre de detenció europea. I el futbolista Rafa Mir, condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i per lesions a dues dones. Els fets van passar el 2024 en un xalet del jugador de l'Elx. I si sou usuaris de la R8 de Rodalia, sapigueu que hi ha bones notícies. Avui es reprèn la normalitat després de mig any de maldecaps. La línia entre Rubí i Martorell estava tallada arran del famós accident de Gelida. I avui, que a 11:15, al món RAC1 entrevistarem Manu Guix, que ens presentarà el seu últim disc, Galàxies. I amb el Joan Ferrer al diàling, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb aquestes temperatures aquí, en aquest estudi, paneroles no en tindrem, no? I si trobem, es transportes. Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que 24 hores després d'anunciar un acord a l'Orient Mitjà, la treva ja perilla. Israel ha anunciat que es nega a retirar les seves tropes del sud del Líban, cosa que viola el que han aparaulat els Estats Units, l'Iran i el Pakistan. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que no pensa fer cas del que s'hagi acordat.
5: Hem creat una zona de seguretat i hi estarem tant de temps com sigui necessari. L'Iran volia que ens retiréssim. Això no passarà. Sabeu per què? Perquè fins ara ens hem mantingut molt, molt ferms. I crec que els nostres amics nord-americans respecten aquesta determinació i aquesta fermesa.
2: I per si no n'hi hagués prou, ahir, després que s'anunciés l'acord, un atac de les tropes israelianes va matar una persona al Líban, la primera, des que es va anunciar l'alto al foc. Segons les forces de seguretat libaneses, un dron va xocar contra un cotxe i el conductor del vehicle ha acabat morint.
0: Per tot plegat, Donald Trump ja ha assumit que haurà de tornar a intervenir i negociar amb Netanyahu perquè es tregui del cap al Líban.
2: Trump ha dit que el conflicte entre Israel i el Líban és molt feixuc i que s'està eternitzant, però veu factible solucionar-lo aviat.
6: Volem veure si podem posar ordre a l'assumpte del Líban, perquè sembla que no s'acaba mai. És una versió reduïda del que estem fent, però no hauria de costar gaire. No hauria de costar gaire. Així que suposo que haurem de tornar a parlar amb ells.
2: Aquesta matinada, per cert, un alt funcionari de la Casa Blanca ha fet públic que el contingut de l'acord es publicarà en les properes 24 o 48 hores. Ara bé, quan es pugui consultar, tot apunta que no serà gaire detallat. Aquesta nit, el vicepresident J.D. Vance ha reconegut que el text és molt general i que no inclou massa detalls, tot plegat quan aquesta matinada ja han creuat l'estret d'Hormuz els primers vaixells iranians, malgrat que encara continua blindat pels Estats Units.
0: I a tot això, ja sabem que aquest alto el foc pot saltar pels aires en qualsevol moment, però malgrat tot, l'economia en aquests moments d'arreu del món, la macroeconomia continua disparada.
2: Sí, la borsa espanyola ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts, ahir va pujar gairebé 1.5%. Tant Wall Street com la majoria de borses europees també van tancar amb números verds, i el barril de Brent, que és el de referència a Europa i que marca el preu del petroli, ha caigut un 5% fins als 83 dòlars.
0: Aquesta inestabilitat a l'Orient Mitjà coincideix amb la participació de l'Iran al Mundial de Futbol, que aquesta matinada ha jugat el seu primer partit, el partit de debut, a Los Angeles.
3: Sí, el resultat ha sigut d'empat a 2 contra Nova Zelanda. El partit ha estat més entretingut de l'esperat, però ha despertat més interès pel que ha passat fora del terreny de joc. Hi ha hagut xiulada a l'himne iranià i una esbroncada quan s'ha desplegat la bandera sobre la gespa abans del partit. També hi ha hagut confrontació de banderes entre la pròpia afició iraniana a la graderia, entre aficionats que duien l'oficial i d'altres que portaven la d'abans del règim per reivindicar que el seu equip no representa l'actual govern iranià. La cosa no ha anat a més, però la duresa de l'administració Trump no afluixa i ara l'Iran ha de tornar a córrer cuita cap a Mèxic perquè només tenen visats de 24 hores. També de matinada, a Miami, l'Uruguai no ha passat de l'empat a 1 contra l'Aràbia Saudita.
0: Avui farem el nostre suplement del Monarracú de les 8 d'aquest Mundial de Futbol. Escoltarem des d'una entrevista que li va fer el Damià López, el porter que va ser l'heroi del partit ahir, entre Espanya i Cap Verd, perquè aquest resultat que ara deia l'Albert, que l'Uruguai no ha passat de l'empat a 1 contra l'Aràbia Saudita, li treu un pes de sobre a la selecció espanyola, que de totes maneres va deixar una imatge... Diguem-ho, he de dir una cosa, em va sorprendre molt, tothom parlarà avui del mal partit d'Espanya, però jo he de dir que defensivament Cap Verd em va semblar una selecció extraordinàriament endreçada, però molt, molt, molt endreçada.
3: Sí, va saber sobreviure als atacs de la selecció espanyola, que d'altra banda va fer un partit molt decebedor, i per acabar-ho d'arrodonir va topar-se una vegada i una altra amb el millor jugador del partit, el porter de 40 anys de Cap Verd, Bosinha. Ferran Torres no va estar gens encertat i a la segona part la Minya Mal ho va provar d'esmenar en els últims 20 minuts, però no se'n va sortir. I encara pot donar gràcies a la selecció espanyola de l'empat, perquè Cap Verd en va tenir una de claríssima al minut 90. Tot i així, Luis de la Fuente diu que no vol que s'encenguin les alarmes.
4: Me parece muy bien el ruido, pero este equipo es fiable sí o sí. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino.
3: Com dèiem, l'heroi de Cap Verd va ser el seu porter, Bosinha. En acabar, explicava a RAC1 els problemes de la seva família per poder entrar als Estats Units.
7: Les regles de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y otros hermanos, y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para pelo menos el último juego para mi mamá también estar aquí.
3: La patacada de la selecció espanyola no ha passat gens desapercebuda als diaris, que no perdonen, avui són molt contundents. El diari es titula Fiasco històric, el Marca diu textualment petardazo, el Mundo titula empat depriment i Mundo Deportivo fa un joc de paraules a la portada amb el nom del rival d'Espanya i diu pal verd i alerta vermella.
0: És un desastre, eh? O sigui, empates contra Cap Verd. Crec que hi ha unes declaracions, no sé, de Luis de la Fuente, que dius que llevamos no sé quantos partits sin perder. Ja, però esclar, no, clar, ja. Sí. Però estem parlant d'un partit molt mediocre. Molt mediocre. Sis i nou minuts, més enllà del Mundial de Futbol, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà aquesta setmana si envia a judici Begoña Gómez.
2: I també ha de decidir, per exemple, si li retira el passaport. La vista judicial a la dona de Pedro Sánchez va acabar ahir, passades les 9 de la nit, després de més de 3 hores. Les acusacions populars havien demanat mesures cautelars, però el magistrat diu que s'ho ha de pensar. Avui, per cert, qui compareix és la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Ho farà aquesta tarda al Senat per explicar-se sobre les reunions que va fer amb Leire Díez.
0: I mentrestant, un nou informe de la Guàrdia Civil reforça que Santos Cerdán va liderar una trama per buscar drets bruts de jutges i policies.
2: Els nous documents indiquen que va autoritzar tots els pagaments de despeses a l'Heredia, aprofitant-se que era el número 3 del PSOE. Luco també considera que ha quedat demostrat que les lletres PS corresponen a Pedro Sánchez, perquè hi ha diversos moments en què l'Heredia fa referència al germà de PS, i que per context aquest ha de ser tant sí com no David Sánchez, per tant PS hauria de ser Pedro Sánchez, i encara n'hi ha més perquè la Guàrdia Civil també assenyala que l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, era un objectiu de la trama del PSOE per cobrir-se les espatlles als jutjats. Aquesta estructura que teòricament dirigia Santos Cerdán hauria buscat informació compromesa de Gonzalo Boye amb l'objectiu d'obrir-li causes judicials i entorpir d'alguna manera la seva relació amb Carles Puigdemont.
0: I a tot això, quan són les 6 i 10 minuts, se li ha d'afegir el cas Zapatero. Ara Zapatero ha demanat ajornar els interrogatoris que ha de fer demà i demà passat.
2: Ha de donar explicacions sobre les joies que van trobar al seu despatx, però ara sol·licita parlar només sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Demana més temps per trobar la documentació que acrediti d'on va treure els collarets, els rellotges i les arracades que guardava la caixa forta i que estan valorats en més d'1 milió d'euros. El portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat que la norantena de joies provenien de regals de viatges oficials i de l'herència de la dona de l'expresident, de Sonsoles Espinosa. Ara bé, el jutge no s'ho creu i per això l'investiga per delicte fiscal i per contraband. Creu que podria haver introduït aquestes peces, aquestes joies, a Espanya sense declarar.
0: Mentrestant, més coses, males notícies. Aquest estiu s'ha d'agafar un avió i anar de vacances perquè les aerolínies continuaran cobrant la maleta demà.
2: Ho ha confirmat el Parlament Europeu, que ha aprovat la nova normativa dels drets dels passatgers. Brussel·les feia anys que pressionava per aconseguir que la maleta demà fos gratuïta, perquè cada cop més aerolínies cobraven per pujar-la a l'avió, però finalment no ho ha aconseguit. Només ha esgarrapat que a partir d'ara les companyies aèries estiguin obligades a informar del preu de la maleta en el mateix preu del bitllet. Per tant, a la pràctica, si els passatgers porten equipatge demà, el pagaran igual, amb la diferència que ara sabran quant costa abans d'embarcar. La nova normativa també manté les indemnitzacions de 250 euros pels vols de 1.500 quilòmetres o més que arribin amb més de 3 hores de retard.
0: Anar ara amb aquestes aerolínies amb algunes de baix cost és una autèntica odissea. Entre altres coses, perquè primer hi ha... Quan l'agafes ja penses, bueno, aquesta podrà o no podrà? Llavors veus que ve una hostessa a mirar la cua, que va amb unes... Llavors és el segon pas, que és el primer passar. El segon és que passis i que no et fotin l'etiqueta perquè la maleta no hi cap a dalt i t'ha d'anar baix i amb la qual cosa l'hauràs d'esperar que arribi, que ve de saber quan trigarà. Si te l'accepten i estàs a la fila 16 i arribes una mica tard, ve de saber on aniràs a petar amb la teva maleta. Perquè la fila 16, evidentment, està plena, tot el que és el teu armari de dalt. Per tant, no la pots deixar baix. Per tant, has de venir que vingui una hostessa, amb la qual cosa trigarà a venir, i llavors te l'agafa i te la posa allà a la fila 40.000. Llavors has d'anar, després, quan s'acaba, has de pensar que tothom passi, i després agafar la maleta. En fi. I a sobre ens la cobren. I a Barcelona, els Mossos han confirmat que l'home que va morir d'un tret de dimecres de la setmana passada al carrer Balmes, aquell famós tret enmig del carrer a les 10 del matí, tenia una ordre de detenció europea.
2: Era
0: mort.
2: Sí, era un home de nacionalitat sèrbia i l'ordre de

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
4: Dues vegades, una de les joves, i va agredir l'altra. El tribunal també l'obliga a pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima i li prohibeix apropar-s'hi durant 13 anys. La sentència no és ferma i el jugador ja ha dit que la recorrerà.
5: I de la plana de salut, s'ha detectat a Salamanca un cas de febre hemorràgica de Crimea-Congo. Un virus greu que pot ser mortal.
4: Generalment es transmet per la picada d'una paparra i provoca febre molt alta, calfreds, dolor muscular, nàusees, vòmits i dolor abdominal. En cas que no es tracti a temps, la malaltia pot ser crítica. L'infectat és un home de 68 anys, està aïllat en una habitació de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, el mateix on han passat la quarantena la majoria dels espanyols afectats pel brot d'antivirus. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home té símptomes però està estable i sota control epidemiològic.
6: Hi ha pocs casos i això no és... No, tranquils, o sigui, tranquils. Pitjor és trobar-te paneroles per una redacció.
7: Per què ho dius?
6: No, perquè n'hi havia una, perquè aquí a la nit tenim les finestres obertes i estem a una planta 3, els bitxos salten. Si estiguéssim a la planta 15 no hi hauria això, però és a la planta 3 que, clar, els finestres obertes els bitxos entren. I et dic jo que no és l'única que hi ha per aquí. Perquè n'he vist una fa una estona.
8: Sí, oh. Home. Una altra?
6: Sí.
8: No.
6: Sí. Jo et diria que molt a prop d'on hi ha l'Abel.
8: Uf. No.
6: Sí, sí. En política, Jordi Aragonès serà el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona.
4: Sí, el partit ho anunciarà oficialment aquest divendres, però Sílvia Orriols ja ha acceptat que Aragonès sigui l'alcaldable a la ciutat, amb una condició, que el seu lideratge a Barcelona no li impedeixi formar part de les llistes a les eleccions al Parlament, previstes pel 2028. El candidat té 33 anys, se'l considera un dels ideòlegs d'Aliança Catalana, i, per cert, és cosí de qui va ser president de la Generalitat amb Esquerra Republicana, Pere Aragonès.
5: I una informació de servei. Avui, després de mig any, els trens tornen a circular entre Rubí i Martorell a la R8 de Rodalies. Enhorabona.
4: Estava tallada des de l'accident mortal de Gelida del mes de gener. Malgrat tot, per si de cas, per si hi ha alguna incidència, Renfe ha anunciat que mantindrà durant tot el dia el servei alternatiu per carretera. A banda, també manté fins dijous els busos llançadora fins a Cerdanyola Universitat.
5: I en música, a les últimes hores s'ha fet viral el show d'una cantant brasilera que sembla un plagi de la gira Lux de la Rosalía.

0: Sí, els concerts que està fent aquesta cantant s'aprecien clarament les grans similituds entre les seves actuacions i les de Rosalía. Es diu Manu Batidao, té més de 5 milions de seguidors a les xarxes, a Instagram. El fragment que s'ha fet viral es veu com puja unes escales blanques amb unes ales d'àngel i es tira d'esquena, que és el mateix que fa Rosalía al final de la cançó Foco Rani, i a més durant tot el show du una roba molt similar a la de la cantant catalana i fins i tot les mateixes botes, tot i que d'un color diferent. Molts fans de Rosalía han posat el crit al cel a les xarxes i li demanen a la cantant brasilera que demani disculpes públicament.
1: Pel que fa a la resta dels esports, el circuit de Barcelona-Catalunya es postula per acollir els grans premis de Fórmula 1 que no es puguin fer a l'Orient Mitjà.
2: Sí, la inestabilitat del Pròxim Orient ha obligat a cancel·lar les curses de Bahrain i l'Aràbia Saudita i encara queden les de l'Azerbaidjan, Qatar i Abu Dhabi abans d'acabar la temporada. Per aquest motiu, el director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha dit a RAC1 que Catalunya està disponible i preparada, tal com va passar amb el final de MotoGP del 2024, que no va poder-se fer a València per la Dana.
3: Igual que va passar a la situació de la Dana a València i que ràpidament se'ns van girar i que van estar parlant amb tres circuits al mateix temps, però al final ens vam quedar nosaltres com a única solució, estem bastant convençuts que nosaltres estem en plena disponibilitat per tenir la capacitat de fer qualsevol gran premi, qualsevol gran cursa de motoresport.
2: De moment, MotoGP també ha reprogramat ja el Gran Premi de Qatar, que estava previst pel novembre.
1: I el temps, què, Mònica? Avui puja una mica la temperatura,
4: sí.
1: No?
4: Calor,
1: i
4: avui...
1: I calcem-nos pel cap de setmana?
4: Sí, perquè es disparen més els termòmetres, sí. Els mapes ens indiquen un cap de setmana de calor més intensa, ja ho anirem seguint, però podríem tenir valors que arribessin fins als 40 graus en punts de ponent, per tant, esperem-nos, però en principi seria un cap de setmana de temperatures molt disparades, i de moment avui també calor, tenim uns

0: temperatures que estan uns 5-6 graus per sobre del que tocaria aquesta època de l'any, amb màximes que avui es mouran entre els 32 i els 36 graus al matí amb sol i després a la tarda amb alguns xàfecs que afectaran bàsicament punts del Pirineu. I com dèiem, els propers dies la notícia serà que pugen les temperatures, demà ho fan una mica, però sobretot serà el cap de setmana quan es disparen de manera més clara, amb matins de sol i tardes de tronades al Pirineu. I avui hem tingut una nit tòrrida a l'Observatori Fabra de Barcelona, on la temperatura no ha baixat dels 25 graus, ara mateix entre 22 i 25 graus precisament a Barcelona, 19 a Tarragona i també a Lleida, 14 a Girona, 24 a Mataró i 12 a la Seu d'Urgell.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2: I a les 6 i gairebé 20 minuts, el diàling. Hola, què tal, bon hombre?
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
3: L'altre dia, parlant de cançons del Mundial, el Guille va esmentar Stock, Aitken i Waterman. Que és un trio de productors britànics, sí, molt coneguts, sí, que van fer una cançó per la selecció anglesa. Sí, tu, Jordi, n'ets molt fan, molt fan. Sí, els tens gravats al cap.
2: Sí,
3: una producció...
4: Home, sí o no?
2: Oh!
4: Una producció de...
5: Oh! Sí!
4: Els inefables Stock, Aitken i Waterman.
5: Oh! Oh! Sí!
4: Home!
5: Oh!
4: Tira, tira.
2: Hauríem de fer un dia un especial de Stock, Waterman i Out. De Stock, Waterman i Out.
6: How you pick? En anglès?
4: Els inefables Stock, Aitken i Waterman.
2: Oh. Ja estàs? Molt bé.
3: Això és perquè era un trio o amb totes les cançons del Mundial et poses així?
2: No, és que aquest de debò, és que són molt bons. Aquesta gent són molt bona. Són els que han fet el Kylie Minogue, Jason Donovan, cançons dels equips de futbol anglesos que han fet, que cantaven abans dels equips de futbol cantaven. Ara canten d'una altra manera, però vull dir que... Sí, què deia, estàs?
3: No, recomanaria a la gent, no? Si voleu tenir un dia com el del Basté, doncs la cançó es diu All the Way.
2: Aquesta?
3: Us aneu animats.
2: Has vist la panerola avui o no?
3: No, jo no l'he vist.
2: Algú l'ha vist?
3: Arribat just després.
7: Sí, l'hem vist,
8: home. Molt grossa.
7: Mare meva. Sí. Per no veure-la.
2: Què?
7: Per no veure-la.
2: Sí, sí. I volava.
7: Volava, sí.
2: I després, qui està l'assassí?
7: L'Abel.
8: L'Abel Espinosa.
7: Tot i que Jordi Ramos s'hi ha posat, sí, també, sí, sí, eh? I tots dos han perseguit.
2: Jordi Ramos, el dels drets humans i d'aquesta cosa. Vine, tu. Truquin el del PACMA, que ja veuràs ja. Anava buscant aquí com...
7: Sí. No comptis mai amb les Móniques, per això, eh? Si apareix una panerola, no, desapareixen. No.
2: Bueno, mira, és que hem de fer una cosa avui. Mira que la cançó que portava era bonica, eh? No, no posaré la cucaracha, que és el que m'ha dit que posi la Margot Ortuño.
7: No.
2: Però com es diu cucaracha en anglès?
3: Alguna dels Beatles.
8: Cockroach.
4: Ah!

0: 1.
1: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre, amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mapfre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estàs en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
4: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos. Amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a Viajes al Corte Inglés Ponés. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
5: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
6: Ja estan tots quatre pneumàtics. Amb targeta?
7: Sí.
6: Posi el PIN.
7: No, posi'l vostè, 4504.
8: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
9: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
10: ¿En serio? ¿Aquí?
9: Sí, en este monasterio.
10: Y yo pensando que era una excursión más.
9: Si estos muros hablasen...
10: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
9: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
11: Gobierno de La Rioja.
12: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
13: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
12: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
13: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
12: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
14: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mapfre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mapfre. Anem on vas.
15: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
17: 71.094-71094.
16: Sèrie...
17: 2002.
16: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
18: RAC
19: més
18: 1. Aquest dimarts el Mundial de Futbol es juga a RAC més 1.
20: Let's play football.
18: A les 9, França-Senegal. L'estrena en la competició d'una de les grans favorites davant d'un rival molt incòmode.
21: Compte França centrada, gol!
18: Viviu-lo en directe a l'app del web de RAC1 amb Xavi Puig, Miquel Agut i els comentaris d'Albert Fernández i David Brom. Aquest dimarts a les 9, França-Senegal. El Mundial de Futbol es juga a RAC+1.
0: RAC 1.
19: Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara
20: fàcil, intuïtiva i renovada.
21: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
19: Escolta'ns al cotxe.
21: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
19: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
21: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
22: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que 24 hores després l'acord de pau a l'Orient Mitjà ja perilla perquè Israel es nega a abandonar el Líban.
2: El pacte entre els Estats Units, l'Iran i el Pakistan també inclou un alto al foc al Líban, però Israel es nega a col·laborar. El pacte s'hauria de signar aquest divendres a Suïssa.
0: La inestabilitat a l'Orient Mitjà coincideix amb el debut de l'Iran aquesta matinada al Mundial de Futbol.
3: L'equip iraní ha empatat a 2 contra Nova Zelanda, Los Angeles, i se'n torna cap a Mèxic perquè els seus visats només tenen vigència durant 24 hores. Hi ha hagut xiulada a l'himne del país i també quan s'ha desplegat la bandera oficial.
0: I encara el Mundial. Sorpresa majúscula en el debut de la selecció espanyola, que va empatar a 0 contra Cap Verd.
3: L'equip de Luis de la Fuente va fer un partit molt decebedor i va topar-se amb l'heroi de Cap Verd, el porter de 40 anys, Bosinha. La millor notícia per la selecció espanyola és que en el mateix grup l'Uruguai no ha passat de l'empat a 1 contra l'Aràbia Saudita.
0: El jutge que investiga Begoña Gómez decidirà aquesta setmana si l'envia o no a judici.
2: La dona de Pedro Sánchez està acusada de 4 delictes de corrupció. El jutge també decidirà si li retira el passaport. Avui, nou capítol judicial pel PSOE. Compareix al Senat la cap de la Guàrdia Civil pel cas Leire Díez.
0: Brussel·les confirma que les aerolínies poden continuar cobrant l'equipatge demà.
2: El Parlament Europeu demanava que fos gratuïta, però finalment res de res. Ara, però, les companyies hauran de desglossar el preu i descomptar-lo a qui només vulgui dur una bossa petita.
0: La policia ha confirmat que l'home executat d'un tret a Barcelona era un delinqüent d'origen serbi.
2: Ho ha avançat la periodista Anna Ponsí. Tenia una ordre de detenció europea, aquest delinqüent, i feia servir identitats falses als Mossos, encara buscant l'assassí que va fugir.
0: I a Salamanca s'ha detectat un cas de febre hemorràgica de Crimea Congo.
2: És un virus greu que es transmet per la picada d'una papa. L'infectat té 68 anys i està estable i aïllat a l'hospital. Sanitat ja està fent seguiment als contactes estrets.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui es repetiran les tronades de tarda al Pirineu.
4: Sí, a partir del migdia de nou xàfecs al Pirineu, però la resta del dia vindrà marcat pel sol, només amb algunes bandes de núvols prims ara al matí, però en general jornada marcada per aquest sol. Les temperatures pugen lleugerament al centre del dia, amb moltes màximes que avui es mouran entre els 32 i els 36 graus, però encara es disparen més els termòmetres els propers dies. Demà puja una mica més la temperatura, però serà especialment elevada al cap de setmana.
0: Què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 22 i 25 graus a la ciutat de Barcelona, 19 a Tarragona i també a Lleida, 14 a Girona, 18 a Cervera i 20 a Malgrat de Mar.
0: Pel que fa al trànsit, de moment, cap incidència destacable i el transport públic avui recupera el servei de la línia R8 entre les estacions de Rubí i de Martorell, però tot i això Renfe ha anunciat que, per si de cas, mantindrà durant tot el dia el servei alternatiu per carretera. Passen gairebé 3 minuts de 2 quarts de 7 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimarts 16 de juny del 2026.
5: RAC 1. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Joana, et veig molt rejuvenida.
8: Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
9: Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
10: Ganes de cinema?
11: Dimecres 17 de juny s'estrena l'esperada animació de Pixar Toy Story 5, que ens tornarà a fer sentir uns nens. Divendres 19 de juny arriba Viva, i a Moviebosque serà una estrena especial amb col·loqui amb la seva directora Aina Clotet. I el 26 de juny celebrarem el final de curs amb High School Musical 3 a Movie Aribau Cinema.
12: Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
13: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
14: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
13: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
15: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
16: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
17: La impressionant excursió als llacs de Colomers.
1: la visita a la cascada de South Dead Beach o l'adrenalina d'un descens amb rafting per les aigües del riu Garona. Aquest estiu, impregna't de pura naturalesa. Aquest estiu, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Visit valdaran.com.
10: Celebrem la Revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
17: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
10: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
17: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
18: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
18: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
20: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
21: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
22: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
0: 6:37, l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units perilla per la nul·la col·laboració d'Israel, que es nega a abandonar el Líban.

0: La treva a l'Orient Mitjà no serà flors i violes. Tothom comença a tenir clar que fins que no s'assigni aquest divendres a Suïssa, tot pot saltar pels aires en qualsevol moment, i potser ni així. Aquesta matinada, un alt funcionari de la Casa Blanca ha anunciat que el contingut del pacte es publicarà en les properes 24 o 48 hores, i no després de la seva signatura, com s'havia anunciat inicialment. Ara bé, sembla que quan es pugui consultar no serà gaire detallat. Aquesta nit, el vicepresident J.D. Vans ha reconegut que l'acord preliminar és molt general i que no inclou massa detalls, és a dir, que després de firmar-lo començarà la veritable negociació en què els dos bàndols hauran de fer concessions importants. En espera de saber què diu exactament el text, el que dèiem, tant la Casa Blanca com els ayatolars han subratllat que ha començat un alto al foc a tota la regió, també al Líban, però el govern de Benjamin Netanyahu no pensa fer cas del que s'ha paraulat i ha assegurat que mantindrà les seves tropes al sud del Líban. El primer ministre d'Israel ha estat molt contundent en una roda de premsa que ha organitzat per parlar específicament d'aquest acord de pau.
1: Hem creat una zona de seguretat i hi estarem tant de temps com sigui necessari. L'Iran volia que ens retiréssim. Això no passarà. Sabeu per què? Perquè fins ara ens hem mantingut molt, molt ferms. I crec que els nostres amics nord-americans respecten aquesta determinació i aquesta fermesa.
0: I no només això, ahir, després que s'anunciés l'acord, un atac de les tropes israelianes va matar una persona al Líban. Segons les forces de seguretat libaneses, un dron va xocar contra un cotxe i el conductor del vehicle va acabar morint. És, de moment, la primera i única víctima mortal des que es va anunciar l'alto al foc. Ara caldrà veure què hi diuen els Estats Units a tot plegat, si donen suport a Israel i justifiquen els atacs, o si donen un cop sobre la taula i forcen Benjamin Netanyahu a abandonar els seus objectius de guerra. Per la seva banda, Donald Trump ha assumit que haurà de tornar a intervenir i negociar de nou amb el primer ministre d'Israel perquè abandoni el sud del Líban. Segons Trump, el conflicte entre Israel i el Líban és molt feixuc i s'eternitza, però veu factible solucionar-lo aviat.
2: Volem veure si podem posar ordre a l'assumpte del Líban, perquè sembla que no s'acaba mai. És una versió reduïda del que estem fent, però no hauria de costar gaire. No hauria de costar gaire. Així que suposo que haurem de tornar a parlar amb ells.
0: Mentrestant, aquesta matinada, la televisió estatal de l'Iran ha confirmat que ja hi ha hagut com a mínim 4 vaixells que han pogut travessar l'estret d'Hormuz sense incidents, això tot i que els Estats Units encara mantenen el bloqueig naval. Segons Donald Trump, l'estret estarà completament operatiu a partir d'aquest mateix divendres. I com us dèiem ahir, l'anunci de l'acord de pau ha fet repuntar l'economia a escala mundial. La borsa espanyola ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Ahir va pujar gairebé un 1,5%. Tant Wall Street com la majoria de borses europees també van tancar amb números verds, i el barril de Brent, de referència a Europa i que marca el preu del petroli, va caure un 5% fins als $83. Vint minuts i arribarem a les 7 del matí. La inestabilitat a l'Orient Mitjà coincideix amb la participació de l'Iran al Mundial de Futbol.
3: M Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: L'equip iranià ha jugat de matinada contra Nova Zelanda a Los Angeles. El resultat ha estat d'empat a 2. El partit ha estat més entretingut de l'esperat, Pedrol, però ha despertat més interès pel que ha passat fora del terreny de joc.
4: Sí, perquè hi ha hagut xiulada, l'himne iranià i una esbroncada quan s'ha desplegat la bandera sobre la gespa abans del partit. També hi ha hagut una confrontació de banderes entre la mateixa afició iraniana, la graderia, entre seguidors que duien l'oficial i d'altres que portaven la bandera d'abans del règim per reivindicar que el seu equip no representa l'actual govern iranià. La cosa no ha anat a més, però la duresa de l'administració Trump no afluixa i ara l'Iran ha de tornar a córrer cuita cap a Mèxic perquè només tenen visats amb vigència de 24 hores.
0: Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Javier de la Sotilla, bon dia.
5: Bon dia. Després de mesos d'incertesa sobre la seva participació i després que 11 membres del seu staff se'ls denegués el visat per entrar al país, la selecció iraniana finalment ha saltat a la gespa dels Estats Units. I malgrat fer un territori enemic per primera vegada a la història d'un mundial, aquesta nit semblava l'equip local. A Los Angeles hi viu la major diàspora iraniana del món, 230.000 persones, i molts d'ells van fugir del país durant la Revolució Islàmica. A l'estadi s'han pogut observar tant la bandera oficial com la prèvia al règim dels ayatolars, i malgrat la xiulada inicial durant l'himne, els seguidors han animat a la seva selecció durant tot el partit. Uns aficionats iranians han desplegat darrere el seu porter una pancarta que recordava les 168 víctimes del bombardeig dels Estats Units a una escola primària al sud del país. En acabar el partit amb més càrrega política del Mundial, els jugadors han marxat cap a Tijuana, a Mèxic, perquè no se'ls permet quedar-se al país més de 24 hores.
0: També de matinada, a Miami, l'Uruguai no ha passat de l'empat a un contra l'Aràbia Saudita. Això treu un pes de sobre a la selecció espanyola, que hi van sopegar de mala manera en el seu debut al Mundial.
4: Sí, va empatar 0 contra Cap Verd, que és una de les seleccions més modestes de la Copa del Món. L'equip de Luis de la Fuente va fer un molt mal partit i per acabar-ho de rodonir va topar-se una vegada i una altra contra el millor jugador de l'enfrontament, el porter de 40 anys de Cap Verd, Bosinha. Ferran Torres no va estar gens encertat i a la segona part Lamine Yamal ho va provar a desmenar en els últims 20 minuts, però no se'n va sortir i encara pot donar gràcies a la selecció espanyola de l'empat perquè Cap Verd en va tenir una de claríssima al minut 90.
0: Enviat especial de RAC1 Atlanta, Damià López, bon dia.
6: Bon dia, sí, empat a 0, un daltabaix per la selecció espanyola que manté el seu cartell de favorita però que s'omple de dubtes i interrogants de cara al que ve. Ahir, incapaç de fer-li un gol a Cap Verd, es va demostrar que sense bandes és molt difícil. Lamine Yamal va entrar un pèl abans del que estava previst, una de la necessitat que tenia Espanya. El blaugrana va disputar 25 minuts, va acabar el partit sense molèsties i encara que no va poder decidir el partit, s'hi va donar mostres del que és capaç en algunes accions. Així ho destacava Luis de la Fuente.
7: Lamine había demostrado, además, nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival. Ya estaban prácticamente tres jugadores ahí haciendo coberturas, ayudas, para ha cundido el temor dentro del rival. Eso es muy importante, de igual manera con Nico. Pero hoy era el tiempo que entendíamos que correspondía que participara.
6: Lamine va entrar al camp per Gavi, que va ser la gran sorpresa a l'11 inicial. També van ser titulars, com s'esperava, Cubarsí, Pedri i Ferran Torres. Dani Olmo va jugar als últims minuts. Ara Espanya no jugarà fins diumenge contra Aràbia, també Atlanta. Els de la Fuente continuen depenent d'ells mateixos, però ara jugaran el partit contra Aràbia amb tota la pressió de saber que hi ha poc marge d'error.
0: I més enllà de la patacada de la selecció espanyola, es va jugar un altre partit i un altre empat.
4: Sí, el que van firmar Bèlgica i Egipte, totes dues seleccions van empatar a un. I avui a les 9 del vespre, la selecció francesa, encapçalada per Kylian Mbappé, debuta contra el Senegal. I més tard, a les 3 de la matinada, Leo Messi i l'Argentina s'estrenen contra Algèria.
8: Descobreix la moda nou SQS a Omoda Jaecu M Automoción. Disseny

0: Junts. Barcelona, Mataró i Girona.
1: Pràcticament 3:15 del matí, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà aquesta setmana si envia a judici Begoña Gómez i si, per exemple, li retira el passaport. La vista judicial a la dona de Pedro Sánchez va acabar ahir, passades les 9 de la nit. Després de més de 3 hores, les acusacions populars havien demanat mesures cautelars, però el magistrat els ha respost que s'ho ha de pensar. Aquest era el primer capítol de la setmana infernal del PSOE. El segon és la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, aquesta tarda al Senat, per explicar-se sobre les reunions que va fer amb Leire Díez. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
2: Bon dia. El jutge té ara 3 dies per decidir si dicta l'ordre de judici oral contra Begoña Gómez. Tampoc resol de moment la petició de mesures cautelars que havien demanat les acusacions populars. Retirada de passaport i obligatorietat de personar-se en jutjats cada 15 dies per demostrar que no ha fugit. El jutge no resol res, tira la pilota endavant. Pel cas hi ha 2 acusats més, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Tots ells s'han de defensar de les acusacions de malversació, tràfic d'influències, corrupció als negocis i apropiació indeguda de marca. I tot està relacionat amb la càtedra que dirigia Begoña Gómez de la Complutense. L'acusació popular la presideix Acte Oír, que demana fins a 24 anys de presó.
1: Mentrestant, un nou informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil reforça la tesi que Santos Cerdán va posar l'estructura del Partit Socialista al servei de la trama. Segons els nous documents, quedaria clar que va autoritzar tots els pagaments de despeses a Leire Díez i que ho va fer de manera unilateral i aprofitant-se del seu càrrec quan era número 3 del PSOE, Pol.
3: Lucó també considera que ha quedat demostrat que les lletres PS a les anotacions de Leire Díez corresponen a Pedro Sánchez. Apunten que hi ha diversos moments en què el text fa referència al germà de PS i que, per context, aquest germà ha de ser, tant sí com no, David Sánchez i PS Pedro Sánchez. La Guàrdia Civil, per cert, també apunta que l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boyer, i el jutge Manuel Marchena eren objectius de la trama del PSOE per cobrir-se aquestes espatlles. Els jutjats creuen que van buscar informació compromesa de Boyer amb l'objectiu d'obrir-li causes i entorpir la seva relació amb Puigdemont.
1: A tot això encara li hem d'afegir la declaració de demà i de demà passat de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol, però, ha demanat ajornar l'interrogatori sobre les joies que van trobar al seu despatx i sol·licita parlar només sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: Demana més temps per trobar la documentació que acrediti d'on va treure els collarets, rellotges i arracades que guardava en una caixa forta i que estan valorats, segons la policia, en més d'un milió d'euros. El portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat que la norantena de joies provenien de regals de viatges oficials i també de l'herència de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa. El jutge creu que Zapatero podria haver introduït aquestes peces a l'Estat sense declarar i per això l'investiga per delicte fiscal i per contraband.
1: Ara són les 6:47. A pocs dies perquè comenci l'estiu i milers de catalans agafin vacances, Brussel·les ha confirmat que les aerolínies ens poden continuar cobrant la maleta de mà. Després de 10 anys d'estira i arronsa, el Parlament Europeu ha aprovat la nova normativa dels drets dels passatgers, que també inclou noves obligacions per les companyies. A partir d'ara hauran d'informar del preu de la maleta en el mateix preu del bitllet. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
4: Bon dia. Les companyies aèries ja tenen l'aval legal per cobrar la maleta de mà, però hauran d'informar-ho diferent. Posem un exemple. Si un bitllet d'avió costa 100 euros i la maleta 20, dins del 100 de la tarifa base, ens hauran de dir que ja ve inclosa la maleta i a quin preu. Si renunciem, el bitllet costarà 80. És a dir, ens la cobren igual perquè el bitllet s'abarateix si renunciem a la maleta. L'equipatge, que continuarà sent gratuït, és la bossa o objecte personal de 30 per 40 centímetres que hi cap sota el seient. L'Eurocambra buscava que almenys s'inclogués una maleta de rodes més petita, però finalment s'ha imposat la voluntat dels països, a excepció d'Espanya, i dels lobbies de les aerolínies. La mesura busca que les companyies no posin preus variables de la maleta en funció de la demanda, però obre la porta que no només les low cost, també les aerolínies de bandera puguin cobrar-la. Pel que fa a les indemnitzacions, no hi ha canvi, 250 euros en cas de retard en un vol de fins a 1.500 quilòmetres, que és la majoria, per exemple, de Barcelona a qualsevol ciutat europea. Tot plegat podria entrar en vigor com a d'hora a la tardor, com a tard d'aquí 6 mesos.
1: 6:49 de la plana de successos, els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'home executat d'un tret dimecres passat al carrer Balmes de Barcelona tenia nacionalitat sèrbia. La policia també ha explicat que tenia una ordre de detenció europea dictada des de Bèlgica.
3: Ho ha avançat la periodista Anna Ponsí, que també diu que els agents han tingut problemes per identificar la víctima. El motiu és que feia servir diverses identitats justament per evitar que l'enxampessin. Els Mossos, per tant, mantenen la hipòtesi que el crim podria ser una altra revenja entre grups criminals de l'est d'Europa. Els investigadors encara busquen l'assassí.
1: Al País Valencià, un home ha assassinat el logopeda del seu fill de 2 anys després de trobar-se el nen a la consulta amb els pantalons abaixats. Ho ha avançat el diari Levante, que explica que el pare s'ha entregat a la policia i ha confessat el crim. Va passar ahir a la tarda a València. El pare va entrar un moment a la sala i es va trobar el seu fill sense bolquers, com dèiem, amb els pantalons abaixats, cosa que el va portar a sospitar que el logopeda l'estava agredint sexualment. Per això li va demanar que li ensenyés les càmeres de seguretat, però la víctima s'hi va negar i l'home el va acabar matant a ganivetades. Després va deixar el seu fill a casa i es va entregar a comissaria. De la plana de salut, a Salamanca s'ha detectat un cas de febre hemorràgica de Crimea Congo, que és un virus greu que es transmet generalment per la picada d'una paparra. L'infectat és un home de 68 anys i està aïllat en una habitació de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, el mateix on han passat la quarantena la majoria dels espanyols afectats pel brot d'antivirus.
3: Aquest virus provoca febre molt alta, calfreds, dolor muscular, nàusees, vòmits i també dolor abdominal. En cas que no es tracti a temps, la malaltia és crítica i pot provocar la mort del pacient. Segons el Ministeri de Sanitat, però, l'home està estable i sota control i ara estan fent seguiment a les persones que han tingut contacte amb ell. En els últims 13 anys, per cert, s'han detectat 15 casos a tot l'estat, amb 2 morts, però a Catalunya, de moment, no se n'ha identificat cap.
1: I un últim apunt de la plana política, perquè Jordi Aragonès serà el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Barcelona. El partit d'extrema dreta farà oficial l'anunci aquest divendres.
3: Jordi Aragonès té 33 anys i se'l considera un dels ideòlegs del partit liderat per Sílvia Orriols. Aragonès, per cert, és cosí de qui va ser president de la Generalitat amb Esquerra Republicana, Pere Aragonès.
1: Nou minuts i les 7.
5: RAC 1. Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per 1 euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
10: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
11: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
6: Esclat. Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
7: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisure. Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
12: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
13: La vida te da sorpresa, sorpresa. poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
14: Ella era una xica plàstica.
15: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
13: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
16: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
17: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
18: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
17: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
18: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
17: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
19: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
20: 6 de setembre del 1984.
19: I el número de la sort, el
20: 3.
19: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
21: El món a RAC 1.
1: 4 minuts i les 7.
22: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
1: A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
23: Ai, que feliços que eren aquells temps en què buscàvem una cosa a Google i ens sortien resultats. Ens sortien resultats, de veritat. Webs, llocs que podies visitar... No, ara et surten vídeos, et surten unes explicacions fetes amb intel·ligència artificial. Bueno, però jo vull veure les webs. Com es fa això? Doncs mira, és un tio que ha muntat una web que es diu udm14.com, udm14.com, que fa que les cerques de Google et surtin com en els inicis, només una colla de webs. I això com es fa? Doncs mira, ràpidament, es veu que en els resultats de cerca, si tu li poses and UDM14, et surten els resultats així. Però com que nosaltres no ho farem, això, quan anem a la web o en el mòbil, també ho farem, no. Tu entres a UDM14.com i et sortirà la pàgina de Google i automàticament els resultats de cerca se't presentaran d'aquesta manera. Com antanyo, què et sembla? Ho prefereixes així? UDM14.com o amb els resultats moderns amb intel·ligència artificial? Que potser no ho faràs servir mai, eh? Però no està de més saber-ho.
24: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: I a 2:30 per les 7... Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
25: La taiwanesa Xi Jinzhou debutó con la película La chica zurda en la dirección después de años de colaborar con el oscarizado Sean Baker, amigo suyo desde que coincidieron en una clase en Nueva York. Baker coescribe, produce y monta una cinta que es un tierno retrato de una familia, una madre y sus dos hijas que comienzan a trabajar en un mercado nocturno en Taipei. Es una película sobre mujeres, resistencia, precariedad y secretos familiares, que recuerda de Florida Project, porque aunque los personajes son marginales, la historia está contada desde el color, la alegría y la luz. Mención aparte se merece la niña actriz Nina Ye, la gran protagonista de la película. Es imposible no adorarla. Puedes encontrar La chica zurda en Filmin.
1: Y al diàleg. Joan Ferrer, bon dia.
26: Bon dia, Víctor Cullell. El cardenal Joan Josep Omella no crec que escolti gaire el programa.
27: I ho sé positivament, que ho fa per a, també, per a la benedicció. Lo que passa que jo crec que ho ha dit molt bé. Teu nom...
28: Bueno, ¿quién eres tú?
27: Besteu, eh?
29: Sí. ¿Hablas conmigo?
27: Ho ha dit molt bé. Bueno, que tu eres conegut per Besté.
29: ¿Qui més, a mi?
27: Ja està.
30: Sí, exacte.
27: El Besté. Tot això parla tot així.
21: El món a RAC 1 amb Jordi Besté.
26: Hi ha companyies de teatre criminals.
31: De Cop de Rock que tornarà al Teatre Coliseum per celebrar, doncs això, els 15 anys d'aquest musical, amb 5 úniques funcions, Marta Vivas.
32: Estrenat l'11 de setembre del 2011 per la companyia de Goya Gom.
33: Dolor e irritació de garganta.
32: Per la companyia de Goya Gom.
34: Això és habitual quan acaba un espectacle.
32: Cop de Rock inicia ara una nova etapa.
35: Mm.
22: Nou eVitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. eVitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
0: Són les 7 del matí, bon dia Catalunya.

0: Vinga, va, peu terra, que és dimarts. Dimarts 16 de juny del 2026. Comencem el dia amb temperatures altes, sobretot a la costa central, i al migdia farà més calor que ahir. Al matí, sol, i a la tarda esperem tronades al Pirineu. A l'Orient Mitjà, la corda Pau penja d'un fil molt prim, tot just 24 hores després de tancar-se. La pedra a la sabata és, com ahir ja preveiem, Israel, que es nega a retirar-se del Líban, tal com exigeix l'Iran. Malgrat tot, Donald Trump manté el to triomfalista i es vanta del repunt de l'economia mundial. Ahir la borsa espanyola va superar els 19.000 punts per primer cop a la història i el barril de Brent, el que determina el preu del petroli, va baixar un 5%. En parlem avui aquí al Món a RAC1. El Mundial, debut gris d'Espanya. L'equip de Luis de la Fuente va estrenar-se amb un trist empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més fluixes del Mundial. Lamine Yamal, com era previsible, només va jugar els últims 20 minuts. Tampoc ha començat bé l'Uruguai, que ha empatat a 1 contra l'Aràbia Saudita. Aquesta matinada també ha debutat l'Iran en un partit entretingut amb Nova Zelanda, empat a 2. Això és el més important. Totes les mirades estaven posades a la graderia amb estries ronces entre partidaris i contraris del règim dels ayatolàs i l'acollida dels nord-americans. Han xiulat l'himne de l'Iran durant les presentacions. Parlarem de tot plegat a partir de 3:15 a la tertúlia del Mundial, avui amb Joan Jopallà, Santi Segura, la Miguel Rico i amb Damià López, l'enviat especial de RAC1 en aquest Mundial des d'Atlanta. En pàgina política, a Madrid, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, va sortir ahir a les 9 del vespre dels jutjats després de la cita amb Juan Carlos Peinado, el magistrat que la vol enviar a judici per tràfic d'influències, malversació pública i apropiació indeguda. En els pròxims 3 dies, el jutge també decidirà si li retira el passaport, tal com reclamen les acusacions populars de l'extrema dreta. A les últimes hores també s'ha complicat el cas de la Leire Díez. Un informe de la Guàrdia Civil certifica que Santos, Cerdán i ella es coordinaven perquè el PSOE financés les operacions irregulars per trobar draps bruts dels jutges, fiscals i policies que investigaven l'entorn del president Pedro Sánchez. Tot això ho comentarem a la tertúlia avui amb Joan López Alegre, Isabel García Pagán, Toni Aira, Ot Bou i la Laura Rossell, trepitjant l'ull de poll. Per cert, que si aquest matí teniu previst agafar un avió, o aquest estiu, males notícies, el Parlament Europeu ha autoritzat les aerolínies a continuar cobrant la maleta de mà. Avui que la periodista Anna Ponsí avança detalls de l'home que va morir d'un tret dimecres passat enmig del carrer Balmes de Barcelona. Era un home de nacionalitat sèrbia i tenia una ordre de detenció europea. Encara en successos, l'Audiència de València ha condemnat el futbolista Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per violar una noia l'any 2024. I a la resta dels esports, el circuit de Barcelona-Catalunya s'ofereix a acollir els grans premis de Fórmula 1 que no es puguin celebrar a l'Orient Mitjà per la inestabilitat geopolítica. El dia que el Món a RAC1 a partir de les 11 ens visitarà Manu Guix per presentar-nos el seu últim treball, que es diu Galàxies. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que l'acord de pau a l'Orient Mitjà podria penjar d'un fil després que Israel s'hagi plantat i hagi anunciat que no retirarà les seves tropes del sud del Líban. El primer ministre Benjamin Netanyahu fa com qui sent ploure i diu que no se sent interpel·lat per l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Afegeix que manté la seva llibertat d'acció militar al Líban.
3: Hem creat una zona de seguretat i hi estarem tant de temps com sigui necessari. L'Iran volia que ens retiréssim. Això no passarà. Sabeu per què? Perquè fins ara ens hem mantingut molt, molt ferms. I crec que els nostres amics nord-americans respecten aquesta determinació i aquesta fermesa.
2: De fet, el Líban s'ha convertit en un dels principals punts de fricció. Ahir, hores després d'anunciar l'acord de pau entre Washington i Teheran, les tropes israelianes van llançar un atac contra el sud del país. Segons les forces de seguretat libaneses, un dron va xocar contra un cotxe i el conductor del vehicle va acabar morint.
0: Per tot plegat, Donald Trump haurà de fer mans i mànigues i tornar a negociar amb Benjamin Netanyahu perquè es tregui del cap al Líban.
2: Trump ha dit, de fet, que el conflicte entre els dos països és molt feixuc i que s'està eternitzant, però veu factible, diu, solucionar.
4: Volem veure si podem posar ordre a l'assumpte del Líban, perquè sembla que no s'acaba mai. És una versió reduïda del que estem fent, però no hauria de costar gaire. No hauria de costar gaire. Així que suposo que haurem de tornar a parlar amb ells.
2: Aquesta matinada, per cert, un alt funcionari de la Casa Blanca ha fet públic que el contingut de l'acord entre els Estats Units i l'Iran es publicarà en les properes 24 o 48 hores. Ara bé, el vicepresident J.D. Vance ha reconegut que el text és molt general i que no inclou massa detalls. De fet, les dues parts es donen 60 dies per negociar el text definitiu en què s'haurien de resoldre qüestions importants com ara la reobertura total de l'estret d'Hormuz o el futur del programa nuclear iranià.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà també afecta la participació de l'Iran al Mundial de Futbol, que aquesta matinada ha jugat el seu primer partit a Los Angeles.
5: Sí, el resultat ha sigut d'empatadors contra Nova Zelanda i a l'estadi hi havia molts aficionats de l'Iran. El motiu és que a Los Angeles hi viu la major diàspora iraniana del món amb 230.000 persones. El partit ha estat més entretingut de l'esperat, però ha despertat més interès pel que ha passat fora del terreny de joc. D'entrada, hi ha hagut xiulada a l'himne iranià i una esbroncada quan s'ha desplegat la bandera sobre la gespa abans del partit. A més, també hi ha hagut discrepàncies entre la mateixa afició iraniana. Uns duien la bandera oficial i d'altres portaven la d'abans del règim per reivindicar que el seu equip no representa l'actual govern. La cosa no ha anat a més, però com la duresa de l'administració Trump no afluixa, ara l'Iran ha de tornar-se a correcuita cap a Mèxic perquè només tenen visats amb vigència de 24 hores.
0: I també de matinada l'Uruguai no ha passat de l'empat a un contra l'Aràbia Saudita. Això dirien que és una bona notícia per la selecció espanyola, però no esborra la mala actuació contra Cap Verd. L'equip de Luis de la Fuente no va passar ahir de l'empat a 0.
5: Sí, l'equip espanyol va fer un partit molt decebedor i per acabar-ho d'arrodonir va topar-se una vegada i una altra contra el millor jugador del partit, el porter de 40 anys de Cap Verd, Bosinha. Ferran Torres no va estar gens encertat i a la segona meitat Lamine Yamal ho va provar d'esmenar en els últims 20 minuts, però no se'n va sortir i encara pot donar gràcies a la selecció espanyola de l'empat perquè Cap Verd en va tenir una de claríssima al minut 90. Luis de la Fuente, però, treu ferro a la primera ensopegada.
6: Me parece muy bien el ruido, pero este equipo es fiable sí o sí. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino.
5: Com dèiem, l'heroi de Cap Verd va ser el seu porter, Bosinha. En acabar, explicava a RAC1 els problemes de la seva família per poder entrar als Estats Units. Els motius, les traves burocràtiques i econòmiques del govern nord-americà.
7: Les regles de... de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y mis otros hermanos y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para, pelo menos el último juego para mi mamá también estar aquí.
5: La patacada de la selecció espanyola no ha passat gens desapercebuda als diaris, que no perdonen. El diari es titula Fiasco històric, el Marca diu textualment petardazo, el Mundo titula empat depriment i Mundo Deportivo fa un joc de paraules amb el nom del rival d'Espanya. Diu pal verd i alerta vermella. I també ha dit la seva...
0: Deixa'm dir un moment, sí. Que Santi Nolla avui fa un article com el director del Mundo Deportivo que comença dient que va ser un desastre sin medias tintas. Que no vale eso de que hubo ocasiones, y digo él, solo faltaría, o que los debuts son siempre diferenciados. Y digo una cosa que también es veritat, que diu que els jugadors ara que es poden bunkeritzar quan vegin algunes crítiques dels diaris i tal, i diu, és possible que utilicen les crítiques periodístiques per bunkeritzar-se com aparece que lo hicieron en el último documental emitido de la selección. Que és veritat que les primeres crítiques els jugadors s'acostumen a tancar ells mateixos perquè, no, aviam, hi ha coses que són... O sigui, el partit d'ahir no té... Avui sabrem les audiències, jo crec que tindrà un xer bestial, monumental, al partit, perquè realment el partit anaves dient, bueno, en algun moment acabaran marcant. Però també crec que avui és important parlar del rival, perquè molts cops ens quedem que l'equip espanyol va fallar, però si va fallar no va ser només per mèrits o per demèrits propis, sinó també pel contrari. I jo crec que Cap Verd va fer un partit defensiu impecable. Aviam què explicarà avui el Segurola, el Rico, el Pallàs i el Damián López des dels Estats Units.
5: Ha parlat, o ha escrit, Mariano Rajoy,
0: hombre,
5: l'expresident del govern espanyol.
0: Carai, hem començat per aquí.
5: Sí, que aquest any també escriu cròniques d'Espanya al digital El Debate. La crònica d'avui es titula Vindran temps millors.
0: Això sempre.
5: I d'entrada demana donar suport a l'equip espanyol perquè, segons ell, és un dels pocs instruments d'unió entre els espanyols que queda actualment. Sí, sí. Val la pena, eh?
0: Sempre.
5: Et dic sempre. Que... Comença dient, en el fútbol lo que de verdad importa es meter más goles que el rival, si no lo haces pierdes, o en el mejor de los casos empatas. España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno, y por eso el resultado fue de 0-0.
0: No, es que es clarivident. Mm. És a dir, per guanyar...
2: Sí, has de marcar.
0: Has de marcar un gol, mm-hmm. Més que el rival, clar, és que ell ja t'ho diu.
2: Gran analista.
0: Sí, sí, és que... Avui analitzarem aquest article amb... Otbou, Joan López Alegre, Isabel García Pagán, Laura Rossell i Toni Aire. Per què? Què et passa?
2: No, que he dit gran a la lista i el Pedrol m'assenyala com tu. He pensat, de què va?
0: Per cert, que avui a les 9 hi ha debut a França,
5: sí.
0: Que per mi és... Vaja, té dos equips. D'equip, per mi, de les grans favorites d'aquest Mundial, amb Mbappé, amb Dembélé, amb Griezmann... bueno, en fi, tota la caterva de jugadors, és França-Senegal. I més tard, a les 3 de la matinada, Argentina-Algèria. Però més enllà del Mundial, el jutge Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a Begoña Gómez.
2: La dona del president espanyol ha comparegut davant del jutge durant més de 3 hores. Les acusacions populars demanen que Gómez no pugui sortir del país, per tant que li retirin el passaport i que se li obligui a comparèixer al jutjat cada 15 dies, entre d'altres mesures cautelars. Tant la defensa com la fiscalia van demanar que s'arxivi el cas, ja que consideren que no s'ha comès cap delicte. La causa contra la dona del president espanyol és, recordeu, pels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda.
0: I qui també ha de passar pel jutjat és l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que ara demana més temps per explicar l'origen de les famoses joies que van trobar al seu despatx.
2: I valorades en poc més d'un milió d'euros, Zapatero està citat a declarar demà pel cas Plus Ultra. De fet, l'exlíder socialista demana que demà només se l'interrogui sobre aquest cas i ajornar, per tant, per més endavant, la trama de les joies, per tal que pugui recopilar informació i explicar l'origen d'aquesta fortuna.
0: I a tot això, un nou informe de la Guàrdia Civil reforça que Santos Cerdán va liderar una trama per buscar draps bruts de policies i de jutges.
2: De fet, els nous documents indiquen que van autoritzar tots els pagaments de despeses a l'Eire 10, aprofitant-se que era el número 3 del PSOE. També confirmen que PS és Pedro Sánchez en les anotacions de l'Eire 10, i encara n'hi ha més. La Guàrdia Civil també assenyala que l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, era un objectiu de la trama dels socialistes per cobrir-se les espatlles als jutjats. Aquesta estructura que teòricament dirigia Santos Cerdán hauria buscat informació compromesa de Boye amb l'objectiu d'obrir-li causes judicials i d'entorpir d'alguna manera la seva relació amb Puigdemont.
0: I més coses, si teniu previst agafar un avió els pròxims dies, això us interessa. Finalment, les aerolínies continuaran cobrant la maleta de mà.
2: Sí, el Parlament Europeu ha aprovat la nova normativa dels drets dels passatgers. Feia anys que Espanya pressionava per aconseguir que la maleta de mà fos de franc, però s'ha imposat la voluntat dels països que hi estaven en contra i també la dels lobbies de les aerolínies. Per tant, a partir d'ara, les companyies aèries estaran obligades, això sí, a informar del preu de la maleta en el mateix preu del bitllet. És a dir, que a la pràctica, si els passatgers porten porten equipatge de mà el pagaran igual com fins ara, amb la diferència que ara sabran quant costa. La nova normativa també manté les indemnitzacions de 250 euros pels vols de 1.500 quilòmetres o més que arribin amb més de 3 hores de retard.
0: I de la crònica de successos, quan falten 2 minuts per un quart de 8 del matí, avui tenim detalls de l'home que va morir executat d'un tret dimecres al carrer Balmes de Barcelona.
2: Sí, era de nacionalitat sèrbia i tenia una ordre de detenció europea dictada des de Bèlgica. Ho ha avançat la periodista Ana Ponsí, que també explica que els

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
4: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
3: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
4: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
5: Que no para de créixer a Espanya i els casos s'han multiplicat des del 2022, tot i que se'n desconeixen els motius. Els experts apunten a qüestions legislatives o també sociològiques. Tot plegat ho llegim avui al País.
6: I Barcelona es prepara per la sortida del Tour amb importants restriccions de mobilitat.
5: La prova ciclista traurà 850.000 persones entre el 2 i el 5 de juliol. El primer dia l'epicentre serà la Sagrada Família, amb la presentació dels equips. Els dies 4 i 5 hi haurà afectacions en 6 dels 10 districtes de la ciutat, especialment a l'Eixample, Sants Montjuïc i Sant Martí. Tots tres concentraran recorreguts i activitats. El dia 4, per exemple, hi haurà la primera prova del Tour, una contrarrellotge de gairebé 200 quilòmetres, que anirà del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions als principals eixos de circulació de la ciutat. L'endemà, el 5, els carrers de Barcelona tornaran a patir afectacions amb els últims quilòmetres de la primera etapa de 178 quilòmetres que té sortida a Tarragona i arribada a Montjuïc.
6: I en política, Jordi Aragonès serà el candidat d'Aliança Catalana per l'alcaldia de Barcelona.
5: El partit ho anunciarà oficialment aquest divendres, però Sílvia Orriols ja ha acceptat que Aragonès sigui l'alcaldable a la ciutat amb una condició: que el seu lideratge a Barcelona no li impedeixi formar part de les llistes a les eleccions al Parlament previstes pel 2028. El candidat té 33 anys, se'l considera un dels ideòlegs d'Aliança Catalana i, per cert, és cosí de qui va ser president de la Generalitat amb Esquerra Republicana, de Pere Aragonès.
6: I, per cert, aquest dijous, és a dir, demà passat, es farà l'últim rosco de la història de Passapalabra.
5: Ja vam explicar que la justícia li impedeix a Antena 3 mantenir el rosco perquè els drets són d'una empresa neerlandesa, i això vol dir que divendres el programa estrenarà una nova prova final, tal com han anunciat a la televisió.
7: Este viernes a las 8, estreno.
8: ¡Ay, qué nervios!
7: De la nueva prueba final.
8: ¡Qué emoción!
7: De Passapalabra en Antena 3.
5: Per tant, dijous, últim rosco, divendres, a partir de les 8 del vespre, la nova prova.
6: Per cert, un bon amic em diu, has dit una crono de 200 quilòmetres?
5: Sí, és que he vist 20 quilòmetres i llavors he dubtat. Ha estat així, sí. Ha estat així, són 20 quilòmetres.
6: Sí.
5: Perquè si fan 200, moren.
6: Una crono de 200 quilòmetres pot ser una cosa tremenda.
5: Molt bé, aquesta audiència atenta, eh?
6: Què?
5: Sí. Molt bé.
6: Sí, una audiència de molt nivell, a més. Mm. En música, a les últimes hores s'ha fet viral l'espectacle d'una cantant brasilera que sembla un plagi de la gira Lux de Rosalía. Els concerts que està fent aquesta cantant s'aprecien clarament les grans similituds entre les seves actuacions i les de la cantant de Sant Esteve Sarroïres.
5: És un artista que es diu Manu Bactidau i té més de 5 milions de seguidors a Instagram. El fragment que s'ha fet viral es veu com puja unes escales blanques amb unes ales d'àngel i es tira d'esquena, tal com fa Rosalía al final de la cançó Focurrani. A més, durant tot el show, du una roba molt similar a la de la cantant catalana i fins i tot les mateixes botes, tot i que d'un color diferent. Molts fans de la Rosalía han posat el crit al cel a la xarxa i li demanen a la cantant brasilera que demani disculpes públicament.
6: Ja. El que passa és que el món està ple de... no?
5: De còpies i de plagis, sí, i de coses.
6: Sí. El que fa la resta dels esports, el circuit de Barcelona-Catalunya es postula per acollir els grans premis de Fórmula 1 que no es puguin fer a l'Orient Mitjà.
9: Sí, la inestabilitat a la zona ha obligat a cancel·lar les curses de Bahrain i l'Aràbia Saudita, i encara queden les de l'Azerbaidjan, Qatar i Abu Dhabi abans d'acabar la temporada. Per aquest motiu, el director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol, diu a RAC1 que Catalunya està disponible i preparada, tal com ja va passar amb el final de temporada de MotoGP el 2024.
6: I anem al temps.
10: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
6: Quina calor.
11: Sí, temperatures que encara pugen més avui i encara ho faran més els propers dies i de manera més accentuada a finals de setmana, coincidint amb el cap de setmanes quan la calor serà més intensa. Avui, de moment, màximes d'entre 32 i 36 graus i comencem el dia també amb temperatures altes. Ara mateix entre 22 i 25 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 17 graus a Lleida, 13 a Girona, 19 a Roses i 8 a Prades. Matí de sol i bandes de núvols.

0: i després a la tarda amb alguns ruixats avui restringits en punts sobretot del Pirineu. I de cara als propers dies continua la mateixa dinàmica de temps, matins de sol i tardes amb tronades sobretot en sectors del Pirineu.
1: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
2: El món a RAC 1, amb Jordi Basté. La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
3: Apuntar cotxes des del RAC, com cada matí ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a l'A2 a l'altura del Bruc en sentit Lleida. Doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també ja comptem amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Comptem amb cues en tot el nus de la Trinitat, sobretot destacant la C58 des de Sant Quirze i la B20 Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat ens deixa afectacions també en direcció Llobregat a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès també tenim cues a la AP7 des de Mollet fins a Barcelona en direcció Tarragona i un quilòmetre de cues a Cerdanyola en sentit nord. També per la C16 ja trobem lentitud habitual pels túnels de Vallvidrera en direcció a la Ronda de Dalt. Per últim, al Llobregat tenim cues per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei i també per les vies costaneres per la C31 i C32, lentitud de 2 quilòmetres en sentit nord des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
5: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
6: Kia. Movement that inspires.
3: I el diàling. Vinga, va, Joan Ferrer.
7: Bon dia. Bon Com dia. Que la totpoderosa selecció de Cap Verd ha aconseguit empatar contra Espanya, recordem el dia que Xavier Pérez Esquerdo va anar a parlar amb un grup de seguidors del combinat africà, un dia que suposo que van enfrontar-se a la selecció catalana.
8: Sí. Què és això?
9: És que...
10: Això és Esquerdo, segur.
9: És que em trobo...
11: Ai, que ja el veig.
9: Amb l'afició de Cap Verd, i com jo parlo una miqueta el portuguès, bons dies, bons dies.
12: Hola!
9: Hola, vosotros venís de...
12: Jo soc d'aquí, eh?
7: Una altra llista dels capverdians. Per cert, la selecció catalana va guanyar 4-1.
3: 7:22.
2: RAC 1.
13: Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
14: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
15: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
17: Doncs millor.
18: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
19: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
20: Tens una nau industrial. Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
21: Viu la revetlla de Sant Joan a peu de platja a l'hotel Le Meridien Ra del Vendrell. Gaudeix d'un deliciós sopar bufet mediterrani i de marisc amb música en directe en un entorn màgic. Reserva a regalalmra.com.
22: Tren amb destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard com cada matí.
23: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: I si aquest estiu comencés abans? Cambussa't a les nostres 13 piscines, relaxa't als 13 solàriums i descobreix tot el que t'espera per viure un estiu top. Apunta't ara al web dir.cat amb inscripció 0 euros i aconsegueix 2 mesos d'armariet i 1 mes de tovallola. Consulta condicions. L'estiu es viu al dir.
11: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
19: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com. You
24: make me feel good. Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
25: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
24: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
25: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
26: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
27: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
28: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
27: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
28: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
29: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: 7 i 27.
29: Cada dia, una idea.
3: La del Xavi Puig.
30: Serrallers versus notaris. La nova versió de la Street Fighter.
31: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
3: La proposta d'aquest dimarts, del Pep Prieto.
32: D'entre les pel·lícules recents que han passat massa desapercebudes, Te van a matar ocupa un lloc d'honor perquè és una veritable sorpresa. La seva protagonista entra a treballar en un selecte edifici de Nova York amb un llarg historial de desaparicions. Aviat descobrim que la noia no és qui diu ser i que té unes habilitats inesperades. A mig camí entre la saga John Wick i el fantàstic hereu de Possessió Infernal és un molt entretingut recital de violència i humor negre que et contagia el seu entusiasme. També té la seva lectura social, ja que es tracta d'una sensacional sàtira de les històries de criades i senyores. Trobareu Te van a matar a HBO Max.
33: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
34: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
33: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
34: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
33: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
34: RomautoNissan.com.
3: Santi Val, més bon dia.
35: Molt bon dia, tinguem Catalunya. Segons un estudi fet a Austràlia, les persones que treballen més hores tenen més probabilitats de patir obesitat. Res de nou. Després de 10 hores de feina, el cos deixa de distingir entre una amanida i una pizza familiar. El Spotify d'avui és Working for the Weekend de l'Overmoon.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... hem de saber Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Que l'acord de pau a l'Orient Mitjà perilla només 24 hores després del seu anunci. Israel es nega a abandonar el Líban, on ja hi ha hagut la primera víctima mortal des d'aquesta última treva.
3: La fragilitat al golf Pèrsic coincideix amb el debut a l'Iran al Mundial de Futbol, que aquesta matinada ha empatat a 2 contra Nova Zelanda a Los Angeles. Ara se'n tornen cap a Mèxic perquè els seus visats només tenen vigència durant 24 hores. Hi ha hagut xiulada l'himne iranià i també quan s'ha desplegat la bandera oficial. Encara al Mundial, sorpresa majúscula en el debut de la selecció espanyola, que va empatar a 0 contra Cap Verd, el mateix grup. Aquesta matinada l'Uruguai no ha passat de l'empat a 1 contra l'Aràbia Saudita, cosa que beneficia l'equip espanyol.
1: El jutge que investiga Begoña Gómez decidirà aquesta setmana si l'envia a judici i si li retira el passaport. Mentrestant, avui compareix al Senat la cap de la Guàrdia Civil pel cas Leire Díez.
2: El Parlament Europeu ha confirmat que les aerolínies continuaran cobrant l'equipatge demà. Alguns països demanaven que fos gratuït, però finalment les empreses només hauran d'indicar el bitllet al preu de la maleta en cas que sigui més gran del que toca.
1: Els Mossos han confirmat que l'home executat d'un tret a Barcelona dimecres passat era d'origen serbi i que tenia un ordre de detenció europea. Ara els Mossos busquen l'assassí.
2: I a Salamanca s'ha detectat un cas de febre hemorràgica de Crimea Congo. És un virus que sovint transmeten les paparres i que pot ser greu si no es tracta a temps, però de moment l'infectat de 68 anys està estable.
0: I el temps?
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia, avui torna a ser un dia de calor, temperatures una mica més altes que ahir, màximes que es mouran entre els 32 i els 36 graus, i comencem la jornada amb temperatures al voltant dels 19 graus a Tarragona, entre 22 i 25 graus a Barcelona, 17 a Lleida, 13 a Girona, 10 a Puigcerdà i 19 a Amposta. Ara al matí predominarà el sol a tot el país, només amb algunes pinzellades de núvols prims, i a la tarda de nou s'esperen xàfecs que avui quedaran concentrats en punts del Pirineu.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui hi ha un semàfor vermell a Manresa amb qualitat desfavorable i groc a Vilafranca del Penedès i el Montsec amb qualitat regular.
9: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
10: Senyora rentadora.
11: Diguin, diguin, diguin.
10: Què fa?
11: Jo res.
10: Se'n riu de mi?
11: Mai, mai, mai.
12: Crec que està fent servir el mode eco.
11: Clar, si estalvia un 33%.
9: Un altre cas resol per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
14: Fiat us ofereix aquest espai.
0: A punta cotxes des del RAC, ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
15: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb aquest accident a la A2 a l'altura del Bruc en sentit Lleida. Continua amb un carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud. També tenim retencions habituals a hores d'ara amb força intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem tot el nus de la Trinitat, que de retruc deixa afectacions a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda i Mollet en direcció a Tarragona fins a Barberà. Un quilòmetre de lentitud també a Cerdanyola en sentit nord i també per la C16 d'entrada a la ronda de dalt pels túnels de Vallvidrera. Pel que fa al Llobregat, també retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. Retencions en sentit nord també des de Viladecans i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
16: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
17: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34 minuts i aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
18: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
19: Bon dia.
0: Sergi Ambudio, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran continua sent el principal tema del dia als diaris. La majoria creuen que el règim dels ayatolàs n'ha sortit molt reforçat, però que els Estats Units no han complert amb els objectius i que Israel ho pot fer saltar tot pels aires.
18: Sí, a La Vanguardia parlen d'un acord amb més dubtes que certeses i a l'editorial lamenten que Israel vagi a la seva. De fet, creuen que Netanyahu no pensa renunciar als seus objectius i que té previst assumir el risc de desafiar els Estats Units. Al mateix diari, Xavier Mas de Xeixàs titula Trump quede cao i afegeix que la prioritat de la guerra era enderrocar els ayatolàs i que els ha acabat reforçant.
19: El País carrega contra Trump per presumir d'una solució provisional a un problema que no hauria d'haver existit. Admet que l'acord tranquil·litza, però es fa creus que si la guerra acaba, ho farà sense que sapiguem per què va començar. I alerta, Israel és l'actor més imprevisible i menys interessat en l'estabilitat.
20: A l'editorial, El Mundo titula Trump segella el seu fracàs a l'Iran. El diari analitza que, tot i alleugerir, no som davant d'una solució duradora, sinó davant d'un pacte fràgil, i conclou Teheran surt sense renunciar a cap actiu estratègic i amb un acord que obre una nova etapa d'incertesa.
18: I al diari Ara llegim, l'oposició d'Israel a l'acord fa que l'escenari sigui inestable i fràgil, i creuen que ara Trump té una feina molt difícil, convèncer Benjamin Netanyahu, el seu suposat aliat, perquè es retiri del Líban.
0: Mentrestant, tot això, l'altre tema del dia als diaris és el sorprenent sotrac de la selecció espanyola de futbol al seu debut del Mundial contra Cap Verd. Els mitjans se'n fan creus i tots repeteixen les mateixes paraules. Fracàs, fiasco i decepció. Albert Pedral, bon dia.
3: Bon dia.
21: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
3: Santi Noll escriu a Mundo Deportivo que l'ensopegada de la selecció espanyola va ser, ras i curt, un desastre. Destaca que l'equip africà va estar impecable en defensa i conclou és possible que ara l'equip faci servir les crítiques per bunqueritzar-se, però la clau és que hi ha futbolistes per fer un gran paper a la Copa del Món.
19: El director del diari Esport, Joan Bahils, qualifica l'empat de la selecció espanyola de ridícul en un partit que va semblar-se més a un amistós de pretemporada.
20: A la portada de l'Esportiu llegim Festa Major Cap Verd. Espanya s'estima contra l'autocar d'aquesta selecció i en pàgines interiors, Carles González afegeix que el resultat és una espifiada a banda de la sorpresa més important de l'inici de la competició.
18: A La Vanguardia titula en Espanya comença amb un fracàs i Luis Buxeres creu que la Roja ha arrencat amb una estrena indigna que costarà molt de revertir.
3: El periòdico parlen de fiasco, de fracàs, d'ensopegada i de decepció i conclouen Espanya s'ha estavellat contra Cap Verd.
19: A Madrid el Marca titula literalment petardazo, decepcionante debut. Juan Ignacio Gallardo carrega contra un equip descafeinat, insípid, sense velocitat, sense idees, sense recursos i sense mossegada, però no perd la fe i diu aquest desengany encara es pot arreglar, tenim un màster en oblidar decepcions.
20: En aquesta mateixa línia, l'As obre la portada amb un gran desengany històric. Tomàs Roncero sosté que Cap Verd ha donat una lliçó d'humilitat a Espanya, fent la tocada a peus a terra, creu que cal reflexionar i acaba escrivint tant de bo això sigui un punt d'inflexió per deixar de mirar-nos al melic del favoritisme.
3: El País titula Cap Verd punxa el globus d'Espanya. Ramon Bes escriu que l'empat exigeix una bona digestió i una reformulació de les expectatives sense caure als extremismes propis d'Espanya.
18: El Mundo obre amb una forma trista de començar el Mundial, la Razón amb un quin desengany i l'ABC titula Sofre per arrencar.
0: Però si hi ha un article que no ens podem perdre, quin és?
19: El que fa Mariano Rajoy al debate després de cada partit de la selecció espanyola. L'expresident del govern espanyol el titula Vindran temps millors i el subtítol diu Donem suport a la selecció, un dels pocs instruments d'unió entre els espanyols que tenim avui en dia. I al llarg de l'article assegura que ell és optimista i que no s'ha de criticar ni a l'equip ni a l'entrenador. Però també fa afirmacions que de tan evidents que són fan gràcia, com ara que al futbol s'han de fer gols i que si no en fas i no en reps, el resultat és de 0-0.
22: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil. La teva estació de proximitat.
0: 22 minuts i les 8. Hola, Polls, bon dia.
23: Hola, bon dia. Per fer aquest programa cal fer moltes coses, sí. Moltes, i per fer-les cal molta gent, fins de tot. Un equip de redacció que es faci ressò de l'actualitat, un equip de producció que sempre faci possible l'impossible, uns tècnics que facin que tot soni com ha de sonar. Perquè les coses passin, perquè les coses es facin, cal somiar, pensar, parlar, però al final sempre cal fer. En aquest programa i en qualsevol empresa, i això és el que també fa Banc Sabadell, fer. Ah. Fer perquè les empreses puguin continuar fent el que fan i han de fer. Ser el que fan.
0: Molt bé. Pum. 21 minuts i les 8.
1: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
7: Este verano, la gran pregunta es...
24: ¿Híbrido o eléctrico?
7: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
25: Tus juguetes favoritos vuelven a los cines y no vienen solos.
26: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
25: Ahora se enfrentan a la tecnología.
27: ¡Es el fin de los juguetes! ¡La extinción! ¡Otra vez no!
25: No te pierdas el reencuentro más esperado.
28: Bonnie aún nos necesita.
25: Toy Story 5, el miércoles 17 de junio, solo en cines.
29: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
30: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
31: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
32: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
33: 150 anys movent-nos per tu.
34: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
35: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
36: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
37: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
38: Yo, Bolivia, Bolivia.
39: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
40: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
41: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
17: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Pràcticament 3:15. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li entrevistarà aquest matí el Xuxu?
18: Aquest matí a tots els que viuen en zones turístiques si llegeixen l'article de Gemma Ribes a La Vanguardia. Més que res per la realitat que els ve a sobre en les properes setmanes. Ribes escriu que, com que ja arriba l'estiu, totes aquestes persones comencen a mirar el calendari amb certa urgència per aprofitar els últims dies abans que arribin les multituds i desaparegui en un no-res la combinació de paisatge, temperatura i tranquil·litat.
0: Metges sense fronteres acomiada 18 treballadors a acusats d'abusos sexuals.
1: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
2: L'ONG ha pres aquesta decisió després de confirmar almenys 59 casos en camps de refugiats de Txad en què el personal demanava sexe a dones i nenes a canvi de donar-los accés a aliments i ofertes de feina. Entre la vintena d'acusats i acomiadats hi ha personal de la mateixa ONG i també treballadors temporals, contractistes externs i proveïdors. Se'n fan ressò el Der Spiegel o la BBC.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
0: Martí Esteban, bon dia.
4: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
4: Que Marco Corella va dir que preferia tallar-se els cabells que anar al Real Madrid. És una afirmació que ha corregut com la pólvora a les xarxes socials des que es va saber que el català ha fitxat pel Club Blanc, però és fals. Ho explica amb el dit a Ponesa.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia.
0: La fusió del Permagel emet més gasos d'efecte hivernacle del que es pensava.
5: Sí, fins ara se sabia que tant l'alliberament de metà com la descomposició de matèria orgànica afectava l'escalfament del planeta, però ara entra en joc un nou element. Quan aquest gel permanent es descongela, els minerals queden exposats a l'atmosfera i es produeix un procés que allibera CO2.
0: Quan gastem en cultura?
2: Doncs de mitjana 834 euros per persona a l'any. Això són uns 2.000 i escaig per família i en total sumat tots els catalans el 2024, l'últim any amb dades, vam gastar 6.659 milions d'euros en cultura. Ho explica el diari Ara.
0: Bombardejaran la catedral de Barcelona amb poemes.
4: Sí, serà una acció simbòlica que ja s'ha fet a Guernica i a Berlín i que consistirà a deixar caure 100.000 poemes sobre llibertat per commemorar els 50 anys de democràcia i recordar els atacs de l'aviació feixista. Serà aquest dissabte. Ho explica el Plural.
0: Què has d'evitar si vols entrar a la botiga del Tour de França?
6: Portar una bici, perquè no t'hi deixaran entrar. Li va passar un home que anava amb una bici plegable i que va voler accedir al local efímer que han instal·lat a la plaça Catalunya de Barcelona. Li van barrar el pas i el van convidar a deixar-la a la porta, o explica avui el Forat del Pany de la Vanguardia.
0: I els nous televisors de Samsung ja parlen català.
1: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
4: La multinacional sud-coreana, líder mundial del mercat de televisors des de fa més de dues dècades, ha incorporat el català entre els idiomes disponibles als menús interns dels models que han sortit a la venda aquest any. La nostra llengua ja forma part de les noves teles Samsung amb pantalles d'entre 32 i 115 polzades.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
8: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: A les xarxes.
10: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Amb en Guillem Terrés, bon dia.
11: Bon dia. El youtuber argentí Gaspi i el cantant americà Oliver Tree han mort aquest diumenge en un accident d'helicòpter a Rio de Janeiro. I des de llavors el món de les xarxes s'ha omplert d'homenatges i missatges de comiat. Gaspi tenia 23 anys i era un dels creadors de contingut més estimat i reconegut de parla hispana. El Rubius, amic seu, va rebre la notícia en ple directe davant de milers d'espectadors i va haver de reaccionar com va poder. Hores després, en una publicació, escrivia que està destrossat i que calen més persones com ell al món. Jordi Wild, que li havia fet una de les entrevistes més personals, l'ha descrit com un noi introvertit, tímid i profundament artista. I la Júlia Savioli, exparella seva i també creadora de contingut, ha escrit que sent dolor, pressió i buidor al pit, que encara li costa de creure que sigui real i que convertirà tot aquest dolor en el seu motor per continuar. M'impressiona molt veure com en casos com aquest el dol també es viu a internet, davant de milions de persones i en temps real. I precisament per això queda tan clar fins a quin punt Gaspar Prim Díaz era estimat més enllà del personatge de Gaspi.
10: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: La notícia freak. Jordi Saumell, bon dia.
12: Bon dia. Un apostador ha perdut gairebé $1 milió amb l'empat de la selecció espanyola de futbol contra Cap Verd. Tot semblava a favor de la victòria. De fet, el web d'apostes donava un 92% de possibilitats d'una victòria espanyola i l'apostador ho va tenir clar. Va posar-hi 999.000 dòlars. Si Espanya hagués guanyat, l'apostant s'hauria endut un benefici de 85.000 dòlars.
0: On hi ha salmó aquest matí?
12: A diversos mitjans que es fan ressò que Bonnie Tyler ha sortit del coma, però encara es troba en cures intensives. A la cantant la van haver d'operar d'urgència a Portugal per un problema intestinal, va passar el mes de maig, i els metges li van induir el coma per ajudar a la recuperació. Ara la família de la cantant ha informat que Bonnie Tyler continua ingressada a cures intensives, que la seva evolució és bona, però que la recuperació és molt lenta.
0: I avui que és Sant Quirze, és l'aniversari de...
12: L'actor Daniel Brühl, maleïts malparits, Salvador, que fa 48 anys, l'entrenador de futbol Jürgen Klopp, 59 anys, i el presentador de televisió Jordi Hurtado, avui fa 69
0: anys. Quan?
12: 69 anys.
0: Doncs escolta'm, que no...
12: No, se'n posa de més.
0: No, home, i tant. Per molts anys, Jordi Hurtado, que saps que des d'aquesta ràdio i d'aquest programa t'apreciem i t'admirem molt. I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimarts, Martí?
4: La de La Vanguardia, que conversa amb la psicòloga canadenca Lene Tambrinke. Aquesta professora de la Universitat de Columbia dirigeix un laboratori dedicat a l'estudi de la veritat. Tambrinke investiga, per tant, també els mentiders i ens alerta del pitjor de tots, els psicòpates, els narcisistes i els manipuladors. I diu, esperar que sentin culpa és com intentar que una pedra sangni.
13: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 9 i les 8.
14: Mas Renfe és el millor programa de punts. Amb el programa de fidelització de Renfe, cada vegada que viatges amb AVE, ABLO, Larga Distància, Avant o amb abonaments de Media Distància i Rodalies, acumules punts. Té 4 nivells. Clàssica, plata, or i platí. I com més alt és el teu nivell, més punts aconsegueixes. Els pots bescanviar per viatges gratuïts, descomptes en propers bitllets o vals per a hotels, lloguer de cotxes i molt més. A més, accedeix a sales club, aparcament gratuït i avantatges exclusius. Dona-t'hi d'alta de franc. A Renfe.
15: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
16: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
15: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
16: Si busques el millor, recorda.
15: Només Daikin és Daikin.
19: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Medisure.
21: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
22: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
25: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
26: Costellarro va bé. Gràcies.
27: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
25: Costellarro, senyor?
28: Volkswagen.
29: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
30: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
31: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
32: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
33: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't.
1: Inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
5: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
5: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
6: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
7: Què?
6: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
7: Sense pagar?
6: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
7: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
8: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem a un... Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
9: Més immediat que mai.
8: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
10: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 4 minuts i les 8. Aquesta hora la notícia de la qual no es pararà prou amb el Marc Artigau. Avui, el camió bolcat.
11: Un camió que van enviar a reparar els sots d'una carretera rural a Anglaterra va acabar atrapat dins el mateix forat que havia d'arreglar. El terreny, afectat per les pluges i el fred, va cedir sota el pes del vehicle i va quedar inclinat gairebé 45 graus. Els treballadors van haver d'abandonar el camió, és clar. El cas s'ha fet viral perquè alguns veïns s'han acostat per fer-se fotos amb el vehicle bolcat. Em sento molt identificat amb aquest camió. Som molts els que intentem esmenar algun error i encara ens equivoquem més, deixant en evidència que la rada primera era poca cosa. Aquella manera de demanar perdó quan en el fons és un retret disfressat de disculpa, quan algú pronuncia «Si algú s'ha pogut sentir ofès, demano perdó». M'agraden molt les històries dels individus que les coses els surten malament. Què deuria explicar el conductor aquella tarda en arribar a casa?
0: Hi ha 3 minuts per les 8.
17: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Ens porta com cada matí la Isabel Vinaixa.
18: Una idea genial que atrapa petits i grans. Les joguines cobren vida quan els humans no miren. Quina meravella! El xèrif Woody i el guardià espacial Buzz tornen a jugar aquest cop amb nous personatges. Faig spoiler. Una tauleta. Demà s'estrena la saga d'animació Toy Story 5. Una aventura entre les joguines clàssiques i la tecnologia moderna i el típic i conegut himne a l'amistat. Na, na.

0: Avui ens visita l'Oriol Mas, coordinador de processos i optimització de Matí Origen Obradors, per parlar de fruita, però aquest cop per veure.
1: Les opcions són tantes i tan bones, des dels clàssics que mai fallen fins a les novetats que elaborem a diari com els cors de fruita i els smoothies. La idea és sempre la mateixa, oferir-te begudes naturals, originals i refrescants per cuidar-te allà on vulguis.
2: Ametller Origen, el gust és nostre. RAC 1.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Hi ha partits que s'obliden l'endemà mateix i n'hi ha d'altres que, més enllà d'un resultat, deixen una imatge, una idea i també una lliçó. Ahir, en el Mundial de Futbol, Espanya va empatar 0 amb Cap Verd. I tothom parla del desastre, del mal partit d'Espanya. I dit així, sembla una simple sorpresa estadística, un accident, una d'aquelles tardes en què la pilota no vol entrar. Però segurament va ser alguna cosa més, perquè ahir jugava Espanya, sí, però també jugava un país de poc més de mig milió d'habitants que disputava el primer Mundial de tota la seva història. Un país que molts serien incapaços de situar exactament en un mapa, un arxipèlag a l'Atlàntic que viu en bona part de la seva diàspora. Un país petit que ahir es va presentar davant d'una de les seleccions més poderoses del món, sense por, sense complexos i sense demanar permís. I això té un valor enorme. Vivim en un temps en què gairebé tot es mesura en dimensions. Els mercats són grans o petits, les empreses són grans o petites, les audiències, les economies, les ciutats, les xarxes socials, fins i tot les televisions... Tot sembla una competició permanent per veure qui és més gran, qui té més múscul, qui acumula més recursos. Per això el futbol continua tenint alguna cosa de meravellosa, perquè de tant en tant ens recorda que la mida no ho és tot, perquè moltes vegades admirem els grans genis i oblidem la força dels equips. Ahir Cap Verd va demostrar que hi ha una altra manera de competir, que no sempre guanya qui té més recursos, que no sempre s'imposa qui acumula més noms, i que no sempre el favorit té raó. És veritat que probablement, molt probablement, Espanya acabarà classificant-se. I és veritat que continua sent infinitament superior. És veritat que en una sèrie de 10 partits probablement en guanyaria 9. Però els esports no es juguen en les probabilitats, es juguen en els dies concrets. I ahir va ser el dia de Cap Verd. Ahir Cap Verd va sortir al camp convençuda que tenia dret a competir, que tenia dret a discutir el partit, que tenia dret a somiar. Per això aquestes històries ens agraden tant, perquè no parlen només de futbol, parlen de nosaltres, de qualsevol empresa petita que intenta fer-se un lloc, de qualsevol projecte modest que desafia els més grans, de qualsevol persona que sent que juga amb desavantatge però que decideix presentar batalla igualment. Potser Cap Verd quedarà eliminada d'aquí a uns dies. Potser aquest empat acabarà sent una anècdota estadística dins la història dels Mundials. Però els qui el van veure difícilment l'oblidaran, perquè durant una llarga estona vam veure un grup de futbolistes defensant alguna cosa més que una porteria. Defensaven la idea que els petits també poden ser grans. I aquesta és una de les millors notícies que sempre ens dona l'esport. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 16 de juny del 2026.
2: I avui pugen una mica les temperatures i l'ambient serà càlid al migdia, amb sol i núvols prims al matí i alguns ruixats de tarda al Pirineu.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hem de destacar que a hores d'ara continua actiu aquest accident de l'A2 entre el Bruc i Hostalets de Pierola, en sentit Lleida, on es talla un carril de circulació provocant encara un quilòmetre de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Tot just 24 hores després que Donald Trump l'anunciés a so de bombo i platerets, l'acord de pau a l'Orient Mitjà ja penja només d'un fil. La principal pedra a la sabata és Israel, que continua fent tot el que pot per intentar que les negociacions s'embarranquin. El primer ministre Benjamin Netanyahu vol allargar la guerra, sigui com sigui, perquè té unes eleccions a la tardor que podria perdre si els seus votants entenen que ha tancat en fals el conflicte a l'Orient Mitjà. Ara el problema es concentra al Líban. Israel pretén mantenir l'ofensiva contra l'aliat libanès del règim dels ayatolàs, que és la milícia de Hezbollah, però l'Iran adverteix que si no s'aturen els combats en tots els fronts, no firmarà res. A hores d'ara, el més calent, per tant, és a l'aigüera. La gent pressiona perquè els Estats Units confien firmar el pacte a Ginebra aquest divendres, però queden molts serrells per tancar. Tot i que Israel és l'obstacle més empipador, la Casa Blanca i el règim dels ayatolàs també n'han de superar d'altres. N'hi ha un de gruixut, el contingut de l'acord, que encara no està definit al 100%. Aquesta matinada, un alt càrrec de l'equip de Donald Trump ha receptat paciència i ha avançat que el text no es farà públic fins d'aquí un o dos dies. De moment, cadascú filtra el que li interessa. Els Estats Units donen per fet que l'estret d'Hormuz reobrirà divendres el trànsit marítim sense que ningú hagi de passar per caixa. De fet, assegura que ahir dilluns quatre embarcacions ja el van creuar. L'Iran, en canvi, es vanta de mantenir-ne encara el control i avisa els armadors dels vaixells que hauran de pagar peatge per circular-hi. Els uns i els altres tampoc es posen d'acord en un altre capítol que és clau, el de les sancions. Iran vol que s'aixequi per la via ràpida, però la Casa Blanca pretén retirar-les gradualment a mesura que l'Iran certifiqui el desmantellament del seu programa nuclear. Per salvar aquest reguitzell d'entrebancs, els mediadors del Pakistan i de Qatar opten per aparcar diferències i prioritzar la pròrroga de l'alto al foc. És a dir, si finalment tot plegat no s'estronca, tot apunta a que el que els Estats Units i l'Iran firmaran divendres serà una prolongació de la treva de 2 mesos i no pas cap acord de pau definitiu. El pacte final es tancarà després d'aquests 60 dies extra de negociacions. Tothom creu els dits perquè res no s'espatlli, menys Benjamin Netanyahu, que està decidit a torpedinar tota conversa de pau. El primer ministre d'Israel va comparèixer ahir d'urgència per deixar molt clar que les seves tropes no s'aturaran al Líban, peti qui peti, agradi o no agradi.
4: Hem creat una zona de seguretat i hi estarem tant de temps com sigui necessari. L'Iran volia que ens retiréssim. Això no passarà. Sabeu per què? Perquè fins ara ens hem mantingut molt, molt ferms. I crec que els nostres amics nord-americans respecten aquesta determinació i aquesta fermesa.
0: Dit i fet, unes hores després, un dron d'Israel va matar un home al Líban. Netanyahu està atrapat entre l'espasa i la paret. Donald Trump li exigeix que aturi els combats, però els seus aliats més ultres i bona part de l'opinió pública israeliana l'insten a no frenar. Anem cap a Jerusalem amb la corresponsal de RAC1 Orient Mitjà, Elena Pelicano.
5: L'acord entre els Estats Units i l'Iran continua penjant d'un fil. Tot i la pressa de Washington per signar-lo aquest divendres a Ginebra, encara hi ha desacords importants sobre les sancions i la reobertura de l'estret d'Hormuz. Però el principal obstacle continua sent Israel. Benjamin Netanyahu insisteix que la guerra no ha acabat i defensa que l'ofensiva contra l'Iran ha estat un èxit.
4: L'Iran no tindrà armes nuclears mentre jo sigui el primer ministre d'Israel. El que hem aconseguit és eliminar el perill immediat de destrucció que tenien, i també els hem destruït. Hem provocat danys enormes. Calculem que de prop $1 billion. Si el president Trump i nosaltres no haguéssim actuat, l'Iran tindria armes i bombes nuclears.
5: Mentre els mediadors de Qatar i el Pakistan intenten salvar les negociacions, Netanyahu també ha deixat clar que les tropes israelianes continuaran al Líban. De fet, poques hores després de la seva compareixença, un dron israelià va matar un home al sud del país. Però ara mateix la sortida més probable és que divendres no s'assigni una pau definitiva, sinó una pròrroga de l'alto el foc de 2 mesos per evitar que les converses acabin descarrilant.
0: Donald Trump va confessar ahir que ja es comença a fartar dels excessos del seu aliat israelià al Líban i va insinuar que tornaria a trucar a Benjamin Netanyahu per picar-li el crostó.
6: Volem veure si podem posar ordre a l'assumpte del Líban, perquè sembla que no s'acaba mai. És una versió reduïda del que estem fent, però no hauria de costar gaire. No hauria de costar gaire, així que suposo que haurem de tornar a parlar amb ells.
0: Però Donald Trump no pensa permetre que Netanyahu li xafi la guitarra. I ahir, en la seva arribada a França, per participar a la reunió del G7, va presumir d'haver lligat un acord de pau històric. La reunió del president nord-americà amb els seus homòlegs d'Alemanya, el Canadà, el Japó, Itàlia, el Regne Unit i França, que és l'anfitrió, va arrencar la tarda a la ciutat balneari de Vian, a tocar de Suïssa. En una primera trobada bilateral amb el francès Emmanuel Macron, Donald Trump es va mostrar platòric i va anticipar que ara se centrarà en la pau a Ucraïna.
6: Ahir vam tenir una conversa molt bona amb el president Zelensky i el president Putin i veig que potser podem fer alguna cosa en aquest àmbit. De debò que ho crec. Crec que els dos ho volen. Ara que el conflicte a l'Orient Mitjà ja ha acabat, ens centrarem en això.
0: Però els socis europeus no comparteixen l'optimisme desfermat de Donald Trump. Ningú oblida que els últims 2 mesos el president nord-americà ha anunciat 40 vegades reals, 40 vegades reals, acords de pau amb l'Iran que després han acabat frustrats. Mentrestant, a Brussel·les es miren aquesta nova temptativa amb un punt d'escepticisme i demanen garanties plenes que el règim de l'Iran renunciarà al seu programa nuclear abans d'aixecar les sancions al país.
7: El principi de les sancions és que necessitem un canvi real sobre el terreny abans de poder pensar en aixecar-les. Depèn del comportament. Si el comportament canvia de manera creïble i verificable, aleshores podem aixecar les sancions.
0: En canvi, els que... És la veu d'Ursula von der Leyen. Per cert, en canvi, els que ja llencen les campanes al vol són els inversors. Des que Donald Trump va donar l'acord de pau per tancat, les borses d'arreu del món s'han disparat. Una de les que més ha repuntat és l'IBEX 35, que ahir va tocar, trencar el sostre dels 19.000 punts per primera vegada a la història. L'altra gran notícia és que el barril de Brent, que és el que marca el preu del petroli a tota Europa, va continuar desplomant-se i va caure un 5% fins als 83 dòlars, que són 20 dòlars menys que ara fa 15 dies. El problema és que encara trigarem ben bé un parell de mesos a notar-ho quan omplim el dipòsit. Quina casualitat. Quina casualitat. És a dir, això sí, puja el barril de Brent, pugen els preus. Baixa el barril de Brent, hem d'esperar un parell de mesos. Abans de tancar la pàgina internacional, escolteu atentament aquesta història surrealista, que en parlarem d'aquí una estona aquí al món RQ. Segur que recordeu fa algun temps... alguns anys, un videojoc que es deia Pokémon Go, que es va convertir en un fenomen viral ara fa una dècada. L'any 2016, milions de persones d'arreu del món omplien els carrers hipnotitzats per la pantalla del mòbil mentre intentaven caçar tants Pokémons com podien. Doncs bé, ara hem sabut que tots aquells jugadors que passaven hores enganxats a aquest videojoc addictiu del moment van contribuir a desenvolupar una tecnologia militar que ara fa servir l'exèrcit nord-americà. Sense ser-ne conscients, les imatges que els usuaris de Pokémon Go enregistraven amb el seu telèfon mòbil quan sortien de cacera, avui estan alimentant el sistema d'un programari militar de posicionament de drons. Està basat en una tecnologia de posicionament visual que els seus programadors han entrenat amb 3.000 milions d'imatges, 3.000 milions, que els jugadors del videojoc van gravar mentre perseguien Pokémons. L'empresa Vantor té contractes milionaris amb l'exèrcit dels Estats Units, que ara se n'aprofitarà. La història sembla extreta d'un capítol de Black Mirror, però és molt real i demostra fins a quin punt perdem absolutament el control de tot allò que fem o consumim com usuaris a la xarxa. Tres minuts i arribarem a un quart de nou del matí. La inestabilitat internacional coincideix amb el debut de l'Iran al Mundial de Futbol. Aquesta matinada, la selecció iraniana ha jugat el seu primer partit, ha estat a Los Angeles, i esportivament parlant, ha estat un partit prou entretingut. Ha acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda. Ara bé, el que va passar damunt de la gespa era el menys important. Tothom estava pendent de l'Iran perquè en plena guerra amb els Estats Units la Casa Blanca els obliga a entrar i sortir del país en només 24 hores. De fet, només acaba el maig, l'equip serà tornat cap a Mèxic, on ha hagut d'instal·lar la seva seu mundialista.
1: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC1.
0: El debut de l'Iran al Mundial despertava més interès per la càrrega política de la cita que no pas pel partit en si. Ja d'entrada el duel ha arrencat amb una xiulada a l'himne de l'Iran i una esbroncada quan s'ha desplegat la bandera del país sobre la gespa abans del partit. Però la polèmica no s'ha aturat aquí. De fet, les discrepàncies s'han estès entre la mateixa afició iraniana. Uns duien la bandera oficial i d'altres portaven la d'abans del règim, la dels temps del xa de Pèrsia, que ara abanderen els opositors dels ayatolars. Tot i que el conflicte no ha anat a més, l'ambient enrarit ha eclipsat el partit de futbol. Anem cap als Estats Units amb un dels corresponsals de RAC1, Javier de la Sotilla.
8: Després de mesos d'incertesa sobre la seva participació i després que 11 membres del seu staff se'ls denegués el visat per entrar al país, la selecció iraniana finalment ha saltat a la gespa dels Estats Units. I malgrat fer un territori enemic per primera vegada a la història d'un mundial, aquesta nit semblava l'equip local. A Los Angeles hi viu la major diàspora iraniana del món, 230.000 persones, i molts d'ells van fugir del país durant la Revolució Islàmica. A l'estadi s'han pogut observar tant la bandera oficial com la prèvia al règim dels ayatolars, i malgrat la xiulada inicial durant l'himne, els seguidors han animat a la seva afició durant tot el partit. Uns aficionats iranians han desplegat darrere el seu porter una pancarta que recordava les 168 víctimes del bombardeig dels Estats Units a una escola primària al sud del país. En acabar el partit amb més càrrega política del Mundial, els jugadors han marxat cap a Tijuana, Mèxic, perquè no se'ls permet quedar-se al país més de 24 hores.
0: Sobre el debut de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món RQ, Anna Gómez.
9: La FIFA només ha vetat en aquest Mundial a tres federacions, la russa per la invasió d'Ucraïna, la del Congo i la de Pakistan. La resta dels molts països que no compleixen els mínims paràmetres democràtics i poden jugar tranquil·lament. L'argument de la FIFA és que les eleccions representen els ciutadans, no pas els seus governs. Si acceptem aquesta premissa, que costa, vostès es preguntaran per què els russos estan exclosos i

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Ei, quan fa que no renoves casa teva?
4: A la Sénia, País del Moble, trobaràs 20.000 metres quadrats plens d'inspiració.
3: Preu i qualitat.
4: Renova la il·lusió. Renova la teva llar a la Sénia, País del Moble.
3: Si ho somies, ho fem realitat.
5: Una vegada i una altra contra el millor jugador del maig, que va ser el porter de 40 anys de Cap Verd, Bosinha. Ferran Torres no va estar gens encertat i Lamine Yamal ho va provar d'esmenar quan va saltar la gespa els últims 20 minuts de maig, però no se'n van sortir. De fet, Espanya encara va tenir sort perquè al minut 90, Unai Simón va salvar el que hauria estat el gol de la victòria de Cap Verd. Enviat especial de RAC1 Atlanta, als Estats Units, Damià López.
6: Sí, des de l'equip espanyol de portes en fora no volen fer massa drama de l'empat en el debut contra Cap Verd. Creuen que el partit no va ser tan dolent, que es van generar ocasions i que el que va passar és que la pilota no va entrar per desencert d'Espanya i perquè el porter de Cap Verd, Bosinha, va tenir una actuació estel·lar. Així ho analitzava Luis de la Fuente.
7: Ellos es un equipo que es muy organizado. Desde el primer momento hemos visto que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio. Quizás en algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios. Però quan no quiere entrar, és que no quiere entrar.
6: Amb l'empat a l'Uruguai-Aràbia, els quatre equips del grup tenen un punt. Espanya continua depenent d'ella mateixa per classificar-se a setzens i fins i tot per ser primera de grup, però anirà al partit de diumenge que ve contra Aràbia, també Atlanta, amb molt poc marge d'error.
5: Ja ho dèiem, el gran protagonista del maig va ser el porter de Cap Verd, Bosinha. Doncs bé, Damià López el va entrevistar després del partit. Entre altres coses, el futbolista explicava que la seva família no el va poder veure en directe per culpa de les traves burocràtiques i econòmiques a l'hora de l'expedició dels visats. Així de clar. Per tant, la família del porter de l'heroi d'ahir, prohibida l'entrada als Estats Units. Són dos minuts de conversa del Damià López amb el porter de Cap Verd, amb Bosinha, per RAC1.
8: Josimar Díaz, Bosinha, buenas noches, felicidades.
9: Buenas noches.
8: Bueno, historia del fútbol, ¿no?
9: penso que sim, fizemos um grande partido contra uma das melhores seleções do mundo e estamos muito orgulhosos e muito contentes por tudo isso.
8: Pouca gente que não fora cabo-verdiana creia em Cabo Verde. Vosotros creíais desde o princípio?
9: Sim, sim. Sabíamos que não ia ser fácil. Como falei antes, íamos jogar com uma das melhores seleções do mundo, mas sabemos que também temos muita qualidade em nosso equipo. Trabalhamos muito, muito para chegar a este Mundial e estamos todos muito satisfeitos com o partido e vamos trabalhar para conseguir fazer mais dois bons jogos.
8: Espanha não conseguia marcar o gol, tu te calentaste, empezaste a parar e não marcou Espanha, não? E 0-0.
9: Sim, sim, mas eu fiz o meu trabalho, mas penso que o trabalho de equipa foi muito, muito bom, porque Espanha é uma seleção que tem muita posse de bola e sabíamos que tínhamos que estar muito, muito compacto, muito juntos, mas estamos muito, muito felizes com o resultado e, como eu disse, a continuar a trabalhar.
8: Josimar, lloraste. Te hemos visto llorar, creo que había un componente familiar ahí, ¿no?
9: Sim, sim. Eu sempre cresci com meus abuelos, né, avós, e eles não estão entre nós outros agora, porque já partiram, e gostaria que eles estivessem vivos para presenciar esse momento.
8: E, además, tua madre, que não podia estar por um tema de visado.
9: Sim, sim, porque as regras de Estados Unidos cambiaram e tínhamos que pagar uma taxa muito grande para trazer minha mãe e meus outros irmãos, e então não conseguimos tratar a tempo. Pero penso que vou tentar ver se consigo para, pelo menos, o último jogo para minha mãe também estar aqui.
8: Por último, te has mirado o Instagram já? Porque creo que havia uma subida de seguidores, não?
9: É uma loucura, é uma loucura.
8: Por onde vas agora?
9: Não sei.
8: Felicidades.
9: Muitas graças.
5: És Bosinha, l'heroi a RAC1. Per entrevistes com aquestes ja justifiquen el viatge per anar a Estats Units, entre altres coses perquè és el gran protagonista del partit, perquè ens ha explicat històries que són aquestes del Mundial, que la família no ha pogut entrar. No ha pogut entrar als Estats Units perquè no li ha permès la burocràcia nord-americana. Ara ho deien Damià, més, el partidàs de Bosinha ha provocat un gran creixement de la seva popularitat

0: de les xarxes, el porter va començar el partit amb 58.000 seguidors. Atenció, eh? A Instagram, 58.000 seguidors. I ara en té 5 milions i mig. 5 milions i mig. El debut de la selecció espanyola, evidentment, no passarà a la història del futbol, ans al contrari. Però sí que passarà a la història de la ràdio els partits que fa el versió RAC1 amb el Toni Clapés al capdavant i els seus Muppets, que ens ho van fer passar d'allò més bé gràcies a la seva transmissió del partit. Diumenge que ve, el pròxim partit és a les 6 de la tarda. Ho dic perquè si el Toni i els seus s'animen. Nosaltres no us posarem les dues hores de partit, però sí que us fem un tastet de 3 minuts i mig. Gaudiu-lo igual que ho hem fet nosaltres.
1: Arrenca el partit, primera possessió per Cap Verd, juga la zona defensiva, el conjunt espanyol que intenta pressionar la sortida de pilota, una puntada directament als dominis de Unai Simón.
2: Està atacant en la selecció espanyola, però la pilota...
3: Quin fàstic!
2: Albert...
3: Mira, cocorella de
2: Rangona! Va, traieu-ho!
1: Primera incorporació del jugador del Marc Cucurella, directament a fora.
2: A veure, o es calma una miqueta, o se'n va a fora, perquè no es pot estar...
3: Jo no aniré mai més a l'Ella, perquè el Cucurella és de l'Ella.
2: Exacte, escolti, pot anar...
4: Ni vagis vi de l'Ella.
1: Avui serà un duel de taurons, no? El Ferran Torres, el tauró de la selecció espanyola, i els taurons blaus, que volen aconseguir un bon resultat.
2: Sí, això és taurons contra taurons.
5: Correcte, correcte. No és Cabo Verde, és Ferran qui em muerde.
2: Eh? Però, per favor.
6: Això què és?
5: Si juega el tiburón, se acaba la discussió. Contra Cabo Verde o contra Marte, Ferran sempre reparte.
1: Mira, Pedri fa la centrada.
2: Ai, ai, ai, ai,
1: López.
2: Però què, ai, ai, ai, si
1: que joder,
2: t'eix
1: aquí.
2: No pot
1: ser que cada centrada...
2: Que
1: parecí
2: de Cabo Verde.
1: Un altre cop, Cucurella, València, Corajó, la de Salés, el tauró Ferran Torres, final.
2: Ah, final.
1: Final de la primera meitat, sense gols. Espanya 0, Cap Verd 0.
2: És el moment d'animar Cap Verd amb Cesari Évora.
3: Sí, sí, sí.
6: Ara, ara, ara.
2: Això s'anima. És la cantanta més famosa que ha tingut mai Cap Verd.
3: Sí.
2: Fixa't. I cantava descalça a tots els concerts fins que no...
1: Però per què?
2: Es va tallar el peu, o què?
1: Clar.
2: No hi eren rampar. No, anaven caient els músics.
1: Lamin.
5: Lamin, vamos.
2: Ja l'he dit.
1: Sí, ja
2: el fa sortir ara. Sí. Compte que ataca Espanya.
1: Cosa per Llorente, Bosilla! Però és que, clar, és un altre partit. Ara amb Lamin.
2: Jordi.
1: Lamin ha buscat el desequilibri i ho ha aconseguit.
7: Estamos emocionados aquí en casa.
2: ¿Estás emocionado viendo el partido?
7: El cerrojazo. ¿Sí? Estamos grabando el partido para ponérselo a los chicos de cara al año que viene.
2: Claro.
7: Y bueno, me parece que más que un cabo...
2: Se te ha movido el gato de la cabeza. Bueno, és que no li queda ni gat. Ara ja porta un cap que és d'aquests gats... És d'aquests gats que no té pèl.
5: Estoy ya preparando el artículo, pues empezando a escribir. Lo hago con la Olivetti, con papel. España ha sido muy española y con un juego muy español y unos jugadores muy españoles todos también.
8: Este año en el Mundial pues han dejado de participar a clubs y hasta empresas, ¿no? Porque nadie se cree que Curazao sea un país. Más bien una bebida energética para que se te levante la cosa y bueno. Si hay alguna selecció interessada, pues la razón en portería.
1: Posa la centrada, el segon pal, la rematada amb el cap, un gol! Doncs l'ha tingut, Cap Verd, ha tingut una bona oportunitat i ara la contra del conjunt espanyol és Nico Williams. L'àrbitre ja no s'espera, xiula al final del partit, sorpresa, jo crec que és la primera gran sorpresa, segurament també amb l'empat del Brasil.
3: Calma tu!
1: Espanya 0, Cap Verd 0, dia històric per Cap Verd, que debuta en un Mundial i, a més, treu un punt contra Espanya absolutament sorprenent.
3: Que t'has enfadat? T'has enfadat el nen? Que li ha guanyat el seu equip, ai, que li ha tret el Xumet! Ai, el Xumet d'Espanya te l'han tret!
0: Ara el sentíem abans de la retransmissió del versió RAC1, l'empat de la selecció espanyola tampoc no ha convençut Mariano Rajoy, que aquest any també fa el seguiment d'Espanya al digital El Debate, tal com va fer durant el Mundial del 2022. No us perdeu les seves anàlisis perquè són riquíssimes en detalls i una autèntica delícia literària. La primera es titula Profètica, vendran tiempos mejores, i el subtítol és una crida èpica a la mobilització que hauria firmat el mateix Winston Churchill. Apoyemos a la selección es uno de los pocos instrumentos de unión entre españoles que tenemos hoy en día y necesitamos esa unión. Comencem la lectura, el primer paràgraf és una oda al sentit comú, diu així: en el fútbol lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. bé. Si no lo haces, pierdes. O, en el mejor de los casos, empatas. I llavors diu, Espanya fue incapaz de hacer un gol. Tampoco recibió ninguno. Y por eso el resultado fue de 0-0. Son paraules sabes, perquè és pura matemàtica, però són paraules sabes. Continua Rajoy. Comenzó el Mundial de Fútbol para España. Això és veritat. Por primera vez, el Mundial se celebra en tres países. També és veritat. Algunos equipos se verán obligados a recorrer más de 10.000 kilómetros solo en la fase de grupos. El número de selecciones pasa de 32 a 48. Fa anys que ho sabem, això, però en fi, que ens ho recordi, tampoc està malament. I serà este el Mundial de mayor duración de la historia. També. El precio de las entradas es el más elevado desde que existe el campeonato. Veus? Fins aquí, dades. Dades. Però alerta que ara arriba l'opinió. Rajoy reconeix que fins i tot a ell alguns partits d'aquest Mundial multitudinari no li desperten el més mínim interès. Escolteu. Los partidos generarán más ingresos que cualquier otro y algunos más preocupados por estas cuestiones que por el balón estarán muy contentos. Veremos si los que somos aficionados al fútbol podemos disfrutar como ellos, sobre todo en los partidos de la primera fase. Tengo más que serias dudas de que eso vaya a ser así, pero no me sumo a los que piensan que muchos partidos van a provocar el mismo interés y entusiasmo que algunos de la Liga Turca. Atenció, perquè està comparant que la Liga Turca és un desastre, està dient. Yo creo que hay que pensar en positivo, así que disfrutemos del Mundial. Molt bé. Fet aquest comentari, que farà les delícies de Recep Tayyip Erdogan, Rajoy passa a l'anàlisi esportiu. Ciñéndonos a lo estrictamente deportivo, resulta obvio que España no inició su andadura con muy buen pie. Esperábamos otra cosa y, desde luego, otro resultado. La selección de Cabo Verde, dicho sea con todos los respetos, quan hi ha algú que diu, dicho sea con todos los respetos, aparta perquè la castanya és la descomunal. No es el Brasil del año 70, ni nada que se le parezca. Mucho físico, mucha fe y poco fútbol. El partido no pasará a los anales de la historia del fútbol. Això de los anales sempre m'agraden molt. Ni por bueno, ni por malo. No hay muchas cosas que destacar en el debut de la selección. Tuvimos muchas oportunidades, fuimos mejores que Cabo Verde, pero no hubo ni acierto ni goles. Los delanteros no tuvieron su día, pero yo estoy convencido que pronto lo tendrán. Ahora arriba el pronòstic sempre optimista de Mariano. Ahora nos espera Arabia Saudí. No hay que perderle el respeto a ningún rival. Pero lo normal es que España saque el partido adelante sin mayores problemas. Esto nos tranquilizará a todos y evitará que algunos comiencen a darle instrucciones al seleccionador, algo que por otra parte solo le servirá para perder el tiempo. Es evidente que no las va a leer y hará muy bien. Al final Rajoy desgrana una visió de la vida com si d'un autèntic filòsof es tractés i no s'oblida de les referències històriques. Soy optimista. Cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada. Recuerdo que cuando ganamos el Mundial de 2010, perdimos el primer partido con Suiza y recuerdo que no hace mucho tiempo ganamos el primer partido por 7-0 y luego nos eliminaron en octavos. Así que les digo a todos ustedes, vendrán tiempos mejores. Disfrutemos del Mundial y no nos enfademos si algo no nos gusta. No sirve absolutamente para nada. Apoyemos a la selección. Es uno de los pocos instrumentos de unión entre españoles que tenemos hoy en día. I atenció ara a la castanya pilonga que va... Aquest era el comentari de PP, d'home de fort del PP. Necesitamos esa unión, puesto que los que tienen la obligación de hacerlo han apostado por lo contrario, por dividirnos. Mala cosa, mal asunto. Ja esperant, de debò, esperant el comentari de Mariano Rajoy del partit de diumenge, de dissabte, de diumenge, el dilluns l'analitzarem aquí al Món a RAC1, després de l'Espanya-Aràbia Saudita de diumenge a les 6 de la tarda. El fiasco de la selecció espanyola en el primer partit del Mundial no ha passat desapercebut als diaris que avui no perdonen l'equip espanyol. Se'ls ha llegit l'Albert Pedrol.
9: A Madrid, el diari Marca titula literalment petardazo, decepcionante debut. Juan Ignacio Gallardo carrega contra un equip, diu, descafeinat, insípid, sense velocitat, idees, recursos ni mossegada. En aquesta mateixa línia, l'AS obre la portada amb un gran desengany històric. Tomás Roncero sosté que Cap Verd ha donat una lliçó d'humilitat a Espanya fent-la tocar de peus a terra. Creu que cal reflexionar i acaba escrivint, tant de bo això sigui un punt d'inflexió per deixar de mirar-nos al malic del favoritisme. El País titula Cap Verd punxa el globus d'Espanya i Ramon Bes escriu que l'empat exigeix una bona digestió, a més d'una reformulació de les expectatives sense caure en els extremismes propis d'Espanya, i el Mundo obre amb una forma trista de començar el Mundial, la Razón amb un quin desengany, i l'ABC titula Sofre per arrencar. A Catalunya, Santi Noll escriu a Mundo Deportivo que l'ensopegada de la selecció espanyola va ser ras i curt un desastre. El director del diari Esports, Joan Bahils, qualifica l'empat de la selecció espanyola de ridícul. A La Vanguardia llegim Espanya comença amb fracàs, i Luis Buxeras creu que l'equip espanyol ha arrencat amb una estrena indigna que costarà molt de revertir, i a l'esportiu Carles González creu que el resultat és una espifiada a banda de la sorpresa més important de l'inici d'aquesta competició.
0: D'aquest empat de la selecció espanyola de futbol, i més enllà de la lectura imprescindible de Mariano Rajoy, de l'estrena amb l'ensopegada de la selecció espanyola, escoltem el comentari que signen dos col·laboradors del món RQ. El primer és el sotsdirector del diari A, Santi Jiménez.
10: Si l'entrenador d'Espanya ahir, en lloc de ser Luis de la Fuente, hagués estat Luis Enrique, no em vull ni imaginar el pollastre mediàtic que estaria muntat, sense descartar querelles de manos limpias i abogados cristianos. Però com el tècnic actual és amiguete de l'entorn, doncs res. A dir que això és molt llarg, que passen tres, que Espanya va ensopegar a Sud-àfrica i va acabar campiona, i que a Qatar, Argentina, va perdre el seu primer partit amb Aràbia Saudí, pròxim rival d'Espanya, per cert, i també, per cert, el primer partit del passat Mundial, Espanya li va fotre 7 a Costa Rica i va ser eliminada per Marroc, equip que l'altre dia va ballar a Brasil. Maneres d'entendre les coses. Fins que el Real Madrid va dinamitar la calma de la concentració fitxant Cucurella 24 hores abans de debutar, l'equip blanc no tenia cap jugador a la selecció, però sí que tenia una cosa molt important: l'esperit del seu entorn, aquell que diu que abans de jugar ja s'ha guanyat tot.
0: Gràcies, Santi. I el segon comentari el signa el periodista i escriptor Manuel Javois.
11: Debo decir que me gustan mirar estos tropiezos con cierta calma. Hablo de España, que llegaba al Mundial con la etiqueta de candidata seria, quizá demasiado convencida de sí mismo, y del empate contra Cabo Verde. ¿Qué sirve? Quizá para bajar un poco la fiebre antes de que sea tarde. No es agradable empezar un torneo de estas características dejando una sensación tan pobre, sobre todo con un rival al que se suponía inferior, que era inferior. Pero creo que a veces estas advertencias tan tempranas son bastante más útiles que una goleada cómoda que te pueda dejar medio dormido. Sí, es preferible la goleada, pero por sacar una luz positiva de todo esto. Ya conocemos la historia de estos campeonatos, los mundiales especialmente, no se deciden en la primera jornada. También sabemos que un mal arranque puede ordenar la cabeza, puede endurecer al grupo, puede blindarlo contra los primeros que se vuelvan adversarios dentro del entorno. Y recordar a todos que nadie gana un mundial por currículum, esto ya es bastante conocido. El problema va a ser el cruce si España no acaba primera, pero incluso esto puede tener una lectura competitiva. Ya digo que he venido demasiado optimista. A veces para llegar lejos, eso seguro, conviene descubrir pronto que el camino desde luego no va a tener ninguna alfombra.
0: Gràcies, Manuel. Com cada dia de Mundial, tancarem el repàs de la jornada amb una contracrònica, una lectura alternativa d'aquest Mundial. Aquest matí la firma el periodista i col·laborador del món RQ, Tian Ribà.
12: En aquest apassionant Benidorm Fest del futbol, la notícia de la jornada al Regne de la Roja va ser que la dona de Cucurella es va fer una foto de petiteta amb la samarreta del Madrid patrocinada per Teca. Espanya debutava a Atlanta, terra d'Scarlett O'Hara, on el Samsó de l'Ella s'ha afegit al particular allò que el Madrid s'endugué, al costat de Figo, els impostos, les agrupacions corals i Gabriel Rufián. I no és que Florentino pensi que no podia haver-hi un Mundial sense un jugador del Madrid a la selecció espanyola. A su florentineza tant li fa a Espanya i a la va desestabilitzar el 2018 fitxant Lopetegui a les portes del Mundial i s'hi va haver de posar el Cervantes de la pilota. De moment, contra el totpoderós arxipèlag de Cap Verd, terra de la diva dels peus descalços, amb una estrella de l'edat del pare de Lamín i els mateixos habitants que Màlaga, els taurons blaus van deixar De La Fuente més rebregat que Ilia Topuria a la Casa Blanca. Ja tinc ganes de saber què n'opina Mariano Rajoy.
0: Doncs ja l'ha llegit, Tiana, és imprescindible. Més enllà de la patacada d'Espanya, ahir es va jugar un altre partit, un altre empat en casa 1, Bèlgica i Egipte. Avui a les 9, en directe a RAC+1, França, que té un equipàs, però un equipàs monumental, debuta contra el Senegal. I més tard, a les 3 de la matinada, ja ho explicarem demà a les 6, Argentina-Algèria. Per cert, els mals resultats d'alguna selecció en la jornada inaugural del Mundial han provocat el primer acomiadament, la primera destitució a la banqueta. És el cas de l'entrenador de Tunísia, Sabri Lamouchi. La Federació del País Africà l'ha fet fora després de perdre 5-1 la matinada passada contra Suècia. Ara li busca un relleu a correcuita.
13: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: 8:36, d'aquí uns moments parlant del PSOE i de la crisi que té aquesta setmana horribilis, i parlarem d'altres temes que ens toquen encara més a prop, com per exemple que haurem de continuar pagant per posar una bossa a dalt d'un avió.
14: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
16: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
17: Però tu en saps d'anar amb moto?
16: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
17: I què?
16: Que em vaig trencar una cama.
17: Apa!
16: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
18: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
19: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
22: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
21: S'ha confirmat la xifra?
22: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
23: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
24: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
25: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
26: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
27: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
28: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Este verano la gran pregunta es...
3: ¿híbrido o eléctrico?
2: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
0: 20 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Abans de continuar, deixeu-me dir una notícia perquè diguin que el futbol no interessa. En vena. Ahir, Televisió Espanyola, a nivell de tot l'estat, la quota de pantalla del partit va ser d'un 60,5%, que és una bestiesa descomunal. Més d'11 milions d'espectadors a tot l'estat. 60,5% a tot l'estat. Mentrestant, a Madrid, la decepció pel trist debut d'Espanya al Mundial conviu amb una atmosfera cada cop més irrespirable. L'agenda política continua marcada per les maniobres de jutges, fiscals i policies, sempre amb el PSOE ara en el punt de mira. Ahir va tenir lloc la primera de les cites judicials que faran anar de corcoll als socialistes aquesta setmana. Va comparèixer als jutjats la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. El jutge que l'investiga, Juan Carlos Peinado, l'havia obligat a presentar-s'hi per comunicar-li que tanca la instrucció contra ella. És un tràmit que normalment es resol sense la citació dels imputats, però Peinado tenia ganes d'escarmentar Begoña Gómez i fins i tot va amenaçar de detenir-la si no anava físicament als jutjats. La vista va acabar ahir més enllà de les 9 del vespre, després de més de 3 hores d'estira i arronsa entre acusacions, defenses i jutge. Al final, Peinado no va decidir res. Es va limitar a comunicar a les parts que necessitava 3 dies per pensar. En aquestes 72 hores ha de resoldre dues incògnites. Si envia Begoña Gómez a judici per malversació de fons públics, malgrat que tant la Fiscalia com els investigadors de la Guàrdia Civil no hi veuen delicte per enlloc, i s'hi fixa cautelars per evitar que es fugui, com ara retirar-li el passaport o obligar-la a comparèixer periòdicament als jutjats. Abans de dijous haurien de sortir de dubtes. Madrid, Jordi Armenteres.
4: Sí, el jutge té ara 3 dies per decidir si dicta l'ordre de judici oral contra Begoña Gómez. Tampoc resol, de moment, la petició de mesures cautelars que havien demanat les acusacions populars. Retirada de passaport i obligatorietat de personar-se en jutjats cada 15 dies per demostrar que no ha fugit. El jutge no resol res, tira la pilota endavant. Pel cas hi ha 2 acusats més, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Tots ells s'han de defensar de les acusacions de malversació, tràfic d'influències, corrupció als negocis i apropiació indeguda de marca. I tot està relacionat amb la càtedra que dirigia Begoña Gómez a la Complutense. L'acusació popular la presideix Acte Oír, que demana fins a 24 anys de presó.
0: Però aquest era tot just el primer capítol del viacrucis judicial del PSOE aquesta setmana. El segon és la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, aquesta tarda al Senat, per explicar per què es va reunir diversos cops amb Leire Díez, la coneguda com la lampista de Ferraz. El cas Leire s'embolica cada dia que passa. Ahir vam conèixer un altre informe clau de la Unitat de Central Operativa de la Guàrdia Civil, de la famosa UCO. Reforça la tesi que l'antiga mà dreta de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, va posar el PSOE al servei de Leire Díez perquè busqués dreps bruts de jutges, policies i fiscals que investigaven l'entorn del president espanyol. Els agents han trobat documents que acreditarien que Cerdán va autoritzar pagar totes les despeses de Leire Díez. També estava el cas de les persones amb qui es reunia per obtenir informació. Des de Madrid, Roger Perciba.
5: La Guàrdia Civil conclou que Santos Cerdán, fent ús del poder que tenia el secretari d'organització del partit, va donar instruccions perquè es paguessin totes les despeses que passava a Leire Díez. Es reforça, per tant, la relació entre Cerdán i la fontanera del partit i es reforça també, segons l'últim informe de la Guàrdia Civil, el paper del líder de Cerdán en aquesta suposada trama del PSOE per alterar les investigacions judicials i policials en curs i que afectaven el partit. Santos Cerdán, que ahir, per cert, quan anava al jutjat de Tafalla, Navarra, negava haver fet res il·legal.
6: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal.
5: L'informe de l'UCO també qüestiona la versió oficial dels contactes entre Leire Díez i la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareix al Senat a petició del Partit Popular per explicar la relació, les polèmiques reunions amb Leire. L'informe desmenteix que Mercedes González hagués tallat tota relació amb Leire a principis del mes d'abril de l'any passat i certifica missatges de WhatsApp entre les dues fins l'11 de maig del mateix any, quan Mercedes González ja era conscient que Leire anava fent de les seves.
0: L'informe de la Guàrdia Civil també dona per fet que les lletres PS que van trobar anotades en una de les llibretes que van confiscar l'Aire Díez corresponen a Pedro Sánchez. Vaja, no cal ser Sherlock Holmes per arribar a aquesta conclusió, però els agents de la UCO argumenten que alguns dels apunts acompanyen PS d'informació addicional, com ara el germà de PS o la dona de PS, els dos investigats en casos de presumpta corrupció. Vaja, que són faves comptades i, per tant, PS només pot fer referència a l'actual president del govern d'Espanya. Les noves revelacions incomoden el PSOE, però el partit intenta perimetrar l'escàndol carregant el mort exclusivament a Santos Cerdán. La que és la seva successora, l'actual secretària d'organització del PSOE, Rebeca Turró, insisteix que ningú, els socialistes, tampoc Pedro Sánchez, sabien què feien ell i l'Eire Díaz. De fet, fins i tot obre la porta a carallar-se contra Santos Cerdán, Roger.
5: Turró no descarta que el partit es pugui carallar contra Santos Cerdán, però no ara, diu, perquè tots són indicis. Cal esperar que hi hagi certeses. Assegura que el Partit Socialista mai ha firmat cap contracte ni ha pagat mai res l'Eire Díaz per cap servei. Qui ho hagi fet, diu Turró, haurà de respondre.
7: Ningún contrato de esta casa tiene por objeto pagarle directamente a Leire Díez. Por tanto, si alguien se salió de ese objeto, será la justicia también quien tiene que avanzar en ese proceso.
5: Sobre la posibilitat que Pedro Sánchez acabi sent citat com a testimoni...
7: El presidente del gobierno no ha formado parte de ninguna de las actuaciones que estamos conociendo, no se ha reunido nunca con Leire Díez, no ha conocido ninguna de las andanzas que estas personas hayan podido realizar.
5: Confiança total en Zapatero, espera que quan comparegui ho expliqui tot, i sobre les mesures internes aprovades ara fa un any quan va esclatar el cas Santos Cerdán, diu que han portat el PSOE a ser el partit més transparent i amb normes més exigents de l'Estat.
0: Si amb tot això no n'hi hagués prou, la setmana horribilis del PSOE la completa la declaració entre demà i dijous de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Zapatero hi anirà per explicar si va cobrar comissions o no per donar un cop de mà a l'aerolínia Plus Ultra a l'hora d'aconseguir un rescat públic durant la pandèmia del coronavirus. En canvi, ha demanat al jutge que l'investiga, José Luis Calama, que no l'obligui a parlar de les joies que van trobar a la caixa forta del seu despatx quan van entrar a escorcollar-lo. Alega que necessita temps per preparar la defensa perquè va saber tot just divendres que el magistrat també l'acusava de delicte fiscal i de contraband. El jutge sospita que José Luis Rodríguez Zapatero hauria introduït les joies a l'Estat sense declarar i no es creu que provinguin d'una herència o de regals. L'import total, segons els taxadors, supera el milió d'euros. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la delegada del diari Ara a Madrid i col·laboradora del Món a RAC1, Núria Oriols.
8: El PSOE és perfectament conscient que travessa la setmana més difícil de tota la legislatura. Més difícil que quan va saltar la llum al cas Ábalos o quan Sánchez va deixar caure Santos Cerdán ara just fa un any. Només cal repassar l'agenda prevista i tot el que s'hi va afegint, com va passar ahir. El PSOE va voler prendre la iniciativa i explicar mesures anticorrupció, però es va filtrar un informe de la UCO que referma el vincle entre Cerdán i Leire Díez. Rebeca Turró, actual secretària d'Organització dels Socialistes, es va passar la roda de premsa havent de respondre sobre això. Avui passarà el mateix amb la directora de la Guàrdia Civil. En qualsevol moment, Juan Carlos Peinado pot retirar el passaport a Begoña Gómez i podem tenir la primera sentència del cas Koldo. Però dimecres és més transcendent que tot això, perquè hi ha la declaració de Zapatero. Des de les files socialistes esperen que es defensi, creuen encara en la seva innocència, tot i que políticament ja res serà igual, encara que acabi sense responsabilitat penal. Zapatero era el suport clau de Sánchez per vestir un relat i una majoria plurinacional. Per aquest motiu és la pitjor setmana del govern espanyol, almenys fins a dia d'avui.
0: Potser molts de vosaltres ja ens sumeu les vacances. Doncs bé, si teniu previst agafar un avió, males notícies. La Unió Europea ha confirmat que les aerolínies ens poden continuar cobrant la maleta de mà. Després de 10 anys d'estira i arronsa, el Parlament Europeu ha aprovat la nova normativa dels drets dels passatgers, que inclou algunes novetats sobre l'equipatge, però continua permetent a les companyies fer-nos passar per caixa si volem pujar una maleta a l'avió. Espanya i Alemanya pressionaven l'Eurocambra per aconseguir que fos de franc, però finalment s'ha imposat la voluntat del lobby de les aerolínies i continua sent de pagament. L'únic que n'ha esgarrapat és que ara les companyies estan obligades a informar del preu de la maleta en el mateix import del bitllet. Per tant, a la pràctica, si volem equipatge de mà, el continuarem pagant, però com a mínim sabrem quant ens costa. Més enllà de l'equipatge de mà, el text sí que preveu algunes millores substancials pels passatgers. Per exemple, les aerolínies no ens podran cobrar perquè els membres d'una família seguin junts a l'avió si van amb un menor de 14 anys. En canvi, manté el llindat de 3 hores que dona dret a compensació i tampoc millora la quantitat de les indemnitzacions. Seran de 200 euros pels vols de 1.500 quilòmetres o més que arribin amb més de 3 hores de retard. Repassem tots els detalls de la nova normativa amb l'eurocorresponsal de RAC1. Des de Brussel·les, informa Lluís Tovar.
9: Les companyies aèries ja tenen l'aval legal per cobrar la maleta de mà, però hauran d'informar-ho diferent. Posem un exemple. Si un bitllet d'avió costa 100 euros i la maleta 20, dins del 100 de la tarifa base ens hauran de dir que ja ve inclosa la maleta i el preu. Si renunciem, el bitllet costarà 80. És a dir, ens l'estan cobrant igual perquè el bitllet s'abarateix si renunciem a la maleta. L'equipatge gratuït continuarà sent la bossa o objecte personal de 30 per 40 centímetres que hi cap sota el seient. L'Eurocambra buscava que almenys s'inclogués una maleta de rodes més petita, però finalment s'ha imposat la voluntat dels països, a excepció d'Espanya, i dels lobbies de les aerolínies. La mesura busca que les companyies no posin preus variables de la maleta en funció de la demanda, però obre la porta que no només les low cost, també les aerolínies de bandera puguin cobrar-la. Pel que fa a les indemnitzacions, no hi ha canvis. 250 euros en cas d'un retard en un vol de fins a 1.500 quilòmetres, que és la majoria, per exemple, de Barcelona a qualsevol ciutat europea. Tot plegat podria entrar en vigor com a d'hora la tardor, com a tard d'aquí 6 mesos.
0: En plana de successos, avui tenim nous detalls de l'home que va morir executat d'un tret dimecres passat al carrer Balmes de Barcelona. La periodista Anna Ponsí ha avançat que la víctima era de nacionalitat sèrbia, però el més sorprenent és que hi havia una ordre de detenció europea contra ell dictada des de Bèlgica. Els Mossos han tingut problemes per identificar-lo perquè l'home feia servir diverses identitats precisament per evitar que l'enxampessin. Els investigadors mantenen la hipòtesi que el crim seria una revenja entre grups criminals de l'Europa de l'Est i encara busquen el sicari que el va executar. El País Valencià, el diari Levante, avui avança un cas que ens ha deixat glaçats. La policia ha detingut un home a València acusat de matar ganivetades al logopeda del seu fill de 2 anys. L'agressor es va entregar a comissaria i va confessar haver comès el crim perquè, segons ell, va enxampar la víctima abusant sexualment de la criatura. No ens movem del País Valencià perquè l'audiència ha condemnat Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per violar una noia en un xalet a Bétera l'any 2024. La sentència no és ferma i el futbolista de l'Elx ja ha dit que la recorrerà. A Noruega, cop dur per la Casa Reial. Un tribunal ha condemnat Marius Borg, el fill de la princesa hereva del tron, Mette Marit, a 4 anys de presó per 2 violacions, l'any 2018 i el 24. Les proves es basaven en vídeos que el mateix Borg va gravar amb el seu telèfon mòbil. La xacra de la violència sexual no s'atura. Pareu atenció a aquesta dada. A Espanya, una persona denuncia cada dia haver estat víctima d'una agressió sexual per submissió química. Segons El País, només l'any passat, 360 persones van ser punxades o drogades en contra de la seva voluntat i després les van violar. És una tendència que va a l'alça perquè el 2020 aquests casos no arribaven als 70. I la violència masclista afecta tothom. Ara hem sabut que des del 2019 s'han duplicat el nombre de feminicidis de dones de més de 60 anys. Un dels motius d'aquest augment és l'envelliment de la població, però també que la soledat, el deteriorament físic i el cognitiu augmenten la vulnerabilitat de les víctimes. A Barcelona ja ha començat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el rodatge de les pel·lícules dels Beatles. RAC1 va avançar fa un parell de mesos que Montjuïc seria l'escenari escollit per recrear un macroconcert dels 4 membres de Liverpool, i aquesta nit ja s'ha començat a enregistrar. És una de les seqüències que podria tenir més pes dins de la història, sobretot perquè el rodatge s'allargarà durant 10 dies i mobilitza un desplegament molt important. Almenys un centenar de figurants que compartiran l'escenari amb els 4 Beatles. Els actors Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn. Qui ja ha pogut veure les primeres hores d'aquest rodatge és l'Adrià García.
10: Sense fer massa soroll, l'entorn de l'estadi s'ha omplert de camions tècnics i equips de producció amb l'objectiu de transformar Montjuïc en l'escenari d'un dels grans concerts de la banda britànica. Concretament, han utilitzat el córner més proper al Sant Jordi Club com a teló de fons, han tret tots els seients i a la part de la pista hi han posat els plafons blaus que fan de croma. Després, ha estat el torn de provar la megafonia de l'estadi. Han disparat les ovacions que se sentiran quan els 4 de Liverpool irrompin a l'escenari. I quan tot estava a punt, han fet sonar la claqueta i han començat a rodar ja els primers fragments amb el centenar de figurants vestits d'època. El rodatge s'allargarà fins dijous de la setmana que ve, temps suficient perquè la muntanya màgica de Montjuïc es converteixi per uns dies en l'escenari de la Beatlemania que va sacsejar el món als anys 60.
0: I encara a Barcelona, el Tour de França posarà a prova la mobilitat de la ciutat entre el 2 i el 5 de juliol. Agafeu paper i boli, el primer dia l'epicentre serà l'entorn de la Sagrada Família amb la presentació dels equips. De fet, el temple es tanca durant unes hores. Els dies 4 i 5 de juliol, la ciutat acollirà dues etapes. El dia 4, una contrarrellotge per equips pel centre de la ciutat, que començarà a la plataforma marina del Fòrum i acabarà a Montjuïc. I el dia 5, la final d'una etapa que s'haurà iniciat a Tarragona. Durant les dues etapes està previst que s'habilitin 53 passos de vianants perquè la ciutadania pugui travessar els carrers que seran afectats. Però quan no hi passin els ciclistes, evidentment. 900 agents de la Guàrdia Urbana s'encarregaran de la regulació. Tot i això, aquells dies l'Ajuntament recomana moure's per Barcelona amb transport públic. I parlem del PP català, que inclou l'expulsió de migrants irregulars que delinqueixin a la ponència política que aprovarà a finals de mes al Congrés del Partit, informa Alba Carnicer.
11: El PP català endureix el to contra la immigració. Sota el lema llibertat, ordre i prosperitat, el text diu que cal més madura per garantir el bon funcionament dels serveis públics, planteja endurir els controls fronterers i expulsar qualsevol immigrant irregular que hagi comès un delicte. D'altra banda, els populars defensen que els migrants han d'assumir valors democràtics per integrar-se plenament. Fa referència al fonamentalisme islamista, que ho consideren incompatible, diuen, amb una societat lliure. El senador Juan Milian reivindica el full de ruta per evitar la decadència de Catalunya.
12: No creemos que debamos conformarnos con perder posiciones económicas, con que nuestros jóvenes tengan más dificultades para emanciparse o con que nuestras clases medias vean cada vez más difícil prosperar. Creemos que Catalunya puede volver a ser una referencia de libertad, de prosperidad y de convivencia.
11: El partit aprovarà la ponència política al Congrés, que se celebrarà el 27 de juny.
0: I encara cueix a Barcelona la polèmica pels cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa. Ara exigeixen explicacions i disculpes a la Basílica, a l'Arcabisbat, a la policia i als Mossos d'Esquadra. En una carta que avançava ahir RAC1, expressen el malestar pel tracte rebut i demanen que s'assumeixin responsabilitats. Informa Cesc Giró.
13: A la carta denuncien el maltracte rebut, diuen tant els cors adults com els infantils, que a excepció de l'Escolania també es van quedar sense interpretar la part final de l'acte. El text reivindiquen l'esforç i el temps dedicat per preparar l'actuació i consideren dolorós que per uns fets puntuals atribuïts, diuen, a un grup reduït de cantaires, s'adoptés aquesta mesura col·lectiva. Denuncien que se'ls va expulsar sense donar-los explicacions i que un centenar de policies els van intimidar durant l'actuació, movent-se i obligant el director a desplaçar-se diverses vegades, fins i tot amb la música en marxa. Per això exigeixen que s'aclareixi quina autoritat va donar l'ordre, que s'expliquin els criteris amb transparència i que s'assumeixin responsabilitats si es conclou que no es va fer una bona gestió de la situació.
0: Samsung ha incorporat al català els seus nous televisors, tots els models que la multinacional sud-coreana hagi fabricat el 2026, disposaran de la nostra llengua entre els idiomes dels menús interns. Això sí, només l'incorporen a les televisions noves amb pantalles d'entre 32 i 115 polzades. Per tant, si teniu un televisor Samsung des d'abans d'aquest 2026, de moment encara no podreu seleccionar el català. I a 3 minuts per les 9, el govern fa un pas més per mirar de reduir la llista d'espera per la dependència amb la digitalització dels processos. A partir de la setmana vinent, també començarà a pagar els primers ajuts express, informa Júlia Manero.
14: Aquest abril, el Departament de Drets Socials de Bracet amb Salut van presentar el nou Pla Cura, un model que preveu agilitzar l'accés a la dependència. Un dels canvis principals ha sigut la digitalització dels processos. Des d'aleshores, els tràmits fets digitalment han passat del 6% a gairebé el 80%, i d'aquesta manera s'ha reduït dues setmanes el temps d'espera. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha explicat que el pas següent per agilitzar el procés és implementar el PIA Express, que serà la setmana que ve.
15: Són aquestes prestacions que ens avancem a l'acció del món local per donar, doncs, aquestes ajudes per prestacions econòmiques de manera àgil i en poques setmanes després d'haver tingut el grau de dependència. Les persones que vulguin tenir un cuidador no professional o una prestació econòmica vinculada amb aquest PIA Express podran tenir just després del grau.
14: La mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però que esperen un cuidador professional rebin ajuts d'entre 100 i 200 euros mensuals.
0: En plan econòmic, Catalunya té ja un nou pacte nacional per la indústria. La Generalitat s'ha compromès a invertir des d'ara fins l'any 2030 5.000 milions d'euros per millorar infraestructures. El pla també concentrarà una bona part de la despesa en innovació, dimensió i finançament empresarial. Ho va explicar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
16: Els 5.000 milions d'euros amb què dotem el pacte són una bona mesura de l'ambició que hi posem. Vull centrar-me en aquestes dues idees, adaptar-nos i avinyar-nos. Això significa comprometre'ns en tots els àmbits on Europa es juga la seva competitivitat, la seva autonomia i el seu model, és a dir, el nostre futur.
0: El document va firmar-se ahir la tarda en presència dels sindicats, Comissions Obreres, UGT i de les patronals Foment del Treball i PIMEC. Anem a l'apartat musical. Aquestes últimes hores s'ha fet viral l'espectacle d'una cantant del Brasil que sembla un plagi en tota regla del Lux Tour de la Rosalía. Sí. La cantant en qüestió es diu Manu Vatidau i té més de 5 milions de seguidors a Instagram. El fragment que s'ha fet viral es veu com el show i l'estilisme tenen grans similituds. Per exemple, si al final de la cançó Foco Rani la catalana puja unes escales blanques amb unes ales d'àngel i es titza d'esquena, el xou, la cantant brasilera, fa exactament el mateix. A més, durant tot l'espectacle porta una vestimenta molt similar a la de Rosalía i fins i tot les mateixes botes, però d'un color diferent. I pels amants de la música clàssica, avui Ludovic Einaudi actua a Barcelona. El compositor i pianista actua a quarts de nou al Palau Sant Jordi, presenta el seu nou projecte Einaudi versus Einaudi, un diàleg creatiu de les seves composicions més conegudes. I el musical Cop de Rock torna a Barcelona al setembre. A Cop de Rock vull viure, a Cop de Rock per sempre més. Just poder... Fa 15 anys, de Goll de Gom va estrenar aquest espectacle inspirat en l'escena del rock català dels anys 90, i ara la productora usonenca La Barca l'ha recuperat. Faran 5 funcions del 3 al 6 de setembre al Teatre Coliseu de Barcelona. I parlant de música catalana, Gossos farà una gira per commemorar els 20 anys d'aquesta cançó.

0: perdó, és 12 concerts, volia dir. 12 concerts que faran a partir de l'any que ve els gossos arreu de Catalunya. Avui, que cap a quarts de 12, ens visitarà el Manu Guix per parlar del seu últim disc, Galàxies. Passi el que passi, seguiré cantant. Si el món s'acaba, ens trobarà ballant. El nostre món s'anirà transformant. És el setè treball del productor, del compositor i del cantant de Barcelona que ha dedicat a les diferents formes d'estimar. Encara relacionat amb la música, molt bones notícies. La cantant galesa Bonnie Tyler ha sortit del coma que li van induir després d'operar-la d'urgència el mes de maig a Portugal. Els metges li van induir el coma perquè van considerar que això ajudaria a la recuperació. Ara la família de Bonnie Tyler ha confirmat que ja no està en coma, però continua a la UCI en una recuperació que està sent molt lenta. La família ha aprofitat per dir que Bonnie Tyler ha de cancel·lar tots els concerts previstos per aquest any. I un últim apunt encara en música. Més de la meitat dels creadors culturals catalans utilitza la intel·ligència artificial com ajuda a l'hora de fer guions, textos o música. Són dades del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Adrià García.
1: Un de cada tres enquestats assegura que l'ús de la intel·ligència artificial els ha portat eines de treball noves i els ha facilitat la tasca. Tot i això, prop del 80% dels creadors culturals consideren que aquestes tecnologies afavoreixen la deshumanització i el plagi. El membre del plenari del Conca, Salvador Casals, deia que cal anar amb peus de plom.
2: Estem davant d'una transició tecnològica desigual, l'autoria està en risc i l'identitat creativa debilitada, hi ha una ambivalència entre oportunitats i amenaces, hi ha una demanda transversal de demanda de regulació i garanties i es necessiten reforçar les competències crítiques i ètiques.
1: Pel que fa a la resta de sectors, l'informe mostra com el darrer va ser un any magnífic per al teatre, amb un rècord d'espectadors i fregant els 108 milions de facturació. A l'altra cara de la moneda hi ha el cinema, que va viure una altra davallada. El nombre d'espectadors va caure un 10%, mentre que el d'usuaris a plataformes va augmentar dels 15 als 20 milions.
0: I el temps.
3: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia.
0: Dia de calor i amb tronades de tarda al Pirineu.
4: Exacte, avui tornarà a ser un dia de temperatures elevades, tant com ahir, fins i tot una mica més, a màximes d'entre 32 i 36 graus. I ara al matí més calma, amb més estones de sol, i a la tarda amb xàfecs que repetiran, sobretot en punts del Pirineu. Ara mateix tenim temperatures d'entre 24 i 27 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 21 a Terrassa i 22 al Vendrell. I els propers dies puja més la temperatura, demà ho farà lleugerament, dijous i divendres es manté sense grans canvis, però atenció amb el cap de setmana perquè es disparen i molt aquests termòmetres i s'intensifica la calor a tot el país i es mantindrà aquesta mateixa dinàmica de temps de moment els propers dies amb matins de sol i tardes de ruixats en punts del Pirineu.
5: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
6: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
5: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
6: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: I a la resta dels esports, només un apunt. El circuit de Barcelona-Catalunya s'ha ofert per organitzar algun altre gran premi de Fórmula 1 abans d'acabar aquesta temporada.
7: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: El traçat català no vol esperar-se fins al 2028 per tornar a tenir una prova de Fórmula 1. Per això ha proposat acollir les curses que no es puguin fer a l'Orient Mitjà pel conflicte que hi ha a la zona. El Mundial ja n'ha cancel·lat dues, Bahrain i l'Aràbia Saudita, i encara queden les de l'Azerbaidjan, Qatar i Abu Dhabi, abans d'acabar aquesta temporada. En declaracions a RAC1, el director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol, assegura que Catalunya està disponible i preparada per si cal un pla B, tal com va passar el 2024 amb el Gran Premi de MotoGP de València, que no va poder fer-se a Xest per culpa de la dana.
8: Igual que va passar a la situació de la dana a València i que ràpidament se'ns van girar i que van estar parlant amb tres circuits al mateix temps, però al final ens vam quedar nosaltres com a única solució, estem bastant convençuts que nosaltres estem en plena disponibilitat per tenir la capacitat de fer qualsevol gran premi, qualsevol gran cursa de motoresport.
0: La inestabilitat a l'Orient Mitjà també ha obligat a reprogramar el Gran Premi de Qatar, que s'havia de disputar el mes d'abril i que ara està previst que es disputi el pròxim mes de novembre.
9: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I acabem aquests apunts... Perdó, el trànsit.
10: Motorocasion.com patrocina aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC amb el Ferran Aràndiga. Bon dia.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb dos accidents actius. Un ha estat a la C-17, a Parets del Vallès, on s'obre el pas alternatiu pel voral i provoca 3 quilòmetres de retencions en direcció Barcelona. L'altre accident, el segon, ha estat a la AP-7, a Cerdanyola, on dalla un carril de circulació en sentit nord i provoca, en aquest cas, 5 quilòmetres de cues. En tercer lloc, també hem de comptar amb una avaria, la A-2, a l'altura del Bruc, que en sentit Lleida també talla un carril amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també encara queden retencions habituals, encara amb intensitat també, als voltants i accessos de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, que de retruc doncs encara afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès encara queden cues a la AP-7, entre Mollet i Barberà, en sentit sud, i també en sentit nord, entre el Papiol i Sant Cugat. Tenim retencions també per la C-16 arreu dels túnels de Vallvidrera, també a la C-59 a Caldes de Montbui, i a un quilòmetre de lentitud en sentit nord. Per últim, al Llobregat, 8 quilòmetres de cues encara, des de Pallejà fins a Cornellà, a la A-2, i també per la B23, amb retencions des de Molins de Rei fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
12: Busques cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions? A motorocasion.com hi trobaràs vehicles seminou, revisats, garantits i amb finançament a mida. Motorocasion.com. El veus, te'l vols, te l'endús. L'ocasió intel·ligent. Motorocasion.com.
0: Ara sí, acabem aquests apunts aquí al món RAC1 amb el curiós moment que van viure fa uns dies els espectadors del ballet de l'obra Romeu i Julieta, que es representava a Turquia. L'obra es trobava en el clímax final, amb la Julieta plorant desconsoladament al costat del cos del seu estimat Romeu, que es pensa que està mort. Just en aquell moment va aparèixer a l'escenari un gat pel roig, que, curiós com tots els gats, es va acostar al ballarí que interpreta el Romeu i va començar a refregar-se-li pel cap i pels cabells. Malgrat aquesta inesperada intrusió, el ballarí va mantenir el paper i va seguir amb els ulls clucs. La ballarina, que interpretava a Julieta, veient que el gat no fotia el camp, va decidir improvisar. Va agafar per una cama a Romeu, el va estirar i el va apartar del gat, que aleshores, sí, va decidir saltar sobre una banqueta que hi havia a l'escenari per estirar-s'hi. Molts mitjans han fet ressò d'aquest curiós incident, dient que un gat va arruïnar la funció. Però veient el ressò mundial del moment, potser els promotors poden exprimar el fenomen i restrenar l'obra amb el títol de... No! De Romeu i Julieta, no! Per favor, no!
13: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
14: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
13: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Les 9 i 9.
15: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
16: Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol, t'ofereix el perquè de tot plegat.
17: Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
0: Comencem per aquí. Hola, Laura, bon dia.
18: Hola, visca Cabo Verde.
0: Oi.
18: Ui, perdó.
0: Hola, Ot Bou, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Isabel García Pagán, bon dia.
18: És el cabo del miedo.
0: Sí, bon dia. Ara en sèrie, per cert. Hola, Toni Aire,
20: sí,
0: bon dia.
20: Sí, bon dia. És de por?
0: Sí, una mica. Joan López Alegre,
21: ja
0: bon dia.
21: Està bé.
18: Aquí.
21: Oh, sí. A nosaltres, per prepotents, per
0: creguts... Joan López Alegre, et demano, sisplau, una valoració ràpida. Article de Mariano Rajoy al debat.
19: El primer paràgraf. El primer paràgraf diu...
0: En el fútbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival.
4: De tota la raó.
0: No, sí. Si no lo haces, pierdes. O, en el mejor de los casos, empatas. España fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno, y por eso el resultado fue 0-0.
20: Valoració està a cavall entre Barrio Sésamo i Duolingo.
22: Sí, és una mica Josep Pla exageradíssim i pervertidíssim, perquè subjecte, verb i predicat, frases curtes i coses bastant òbvies, però vaja.
20: És que ho fa per notes de veu, Toni.
22: Tu creus que cobra?
0: Aviam, això és interessant, Joan.
20: Sí, o sigui, ell no ho escriu. Ell envia una crònica amb una nota de veu per WhatsApp i en el diari fan la transcripció. Aleshores, jo...
0: O sigui, ell deu dir... Vamos a empezar, venga, en el fútbol, això ho poden fer de la versió RAC1 perquè menten el Rajoy de debò. En el fútbol lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Hoy, ayer, pues mira, pues ellos metieron nosotros tampoco, por tanto 0-0. Y a un pobre Lázaro, que comença a picar...
20: Que té que fer la... Esclar, bueno, ja sabeu que hi ha programes, no?, que pots transcriure ara l'àudio a text i després l'has de maquillar.
0: Tu creus que... Una pregunta, tu creus que ell és conscient que Espanya se n'en, és a dir, que Espanya se n'en fot d'ell?
20: No, disculpa, els articles del Rajoy al Debate ho peten.
0: Home, esclar, però també ho entenc.
20: És l'article el que és el bat rècords de lectura.
23: Però és allò que te lean aunque sea mal.
0: Clar, per riure. És un efecte Streisand, vull dir, va tothom ballar perquè diu, ostres, però esclar, aviam què diu aquest home i tothom, ja parlem ara i la gent fa tant.
23: De tota manera, estem parlant del Rajoy, però les declaracions del seleccionador espanyol no són pitjors, o sigui, no són millors, perquè això de si la pilota no vol entrar, no entra, dius, molt bé, és una gran aportació al futbol modern.
0: Sí, el Sergi Pàmies feia fa molts anys, quan fèiem el No diguis a ningú a Catalunya Ràdio, feia el Museu de Frases Antològiques. O era aquí, no sé si era aquí o a Catalunya, és que no me'n recordo, si era el tu diràs, el Museu de Frases Antològiques. I llavors agafava una frase d'algun protagonista esportiu i la disseccionava. Clar, amb això és que hagués rebentat el Pàmies, rebentat el cap del Sergi Pàmies. Perquè, clar, és que si segueixes... Comenzó el Mundial de Futbol per Espanya. Mentida no en diu cap.
4: No.
22: De moment no.
4: Són veritats absolutes.
0: Però, esclar, estem parlant de que tu estàs buscant una crònica d'un partit de futbol. Per primera vez el Mundial se celebra en tres países.
4: Cert.
0: Algunos equipos se verán obligados a recorrer más de 10.000 kilómetros solo en la fase de grupos.
4: Cert.
0: El número de selecciones pasa de 32 a 48 y será este el Mundial de mayor duración de la historia.
4: Cert.
0: El precio de las entradas es el más elevado desde que existe el campeonato. Generarán más ingresos que cualquier otro y algunos, más preocupados por estas cuestiones que por el balón, estarán muy contentos.
24: Pues que això ho expliquen perfectament en el documental, la sèrie documental aquesta que van treure fa poc, que es diu La última llamada, que és una cosa molt propagandística dels expresidents espanyols, però que en la segona tongada electoral de Rajoy, quan ha de revalidar el càrrec, els seus assessors se n'adonen que té davant Pedro Sánchez, Albert Rivera i Pablo Iglesias, que són tios joves, amb carisma, amb làbia, etc, i que ell és un funcionari gris, insípid, i que converteixen aquestes gràcies amb l'operació de rentat d'imatge més bèstia de la història d'un tio que aconsegueix, a través d'aquestes brometes, que ens oblidem que és el responsable d'un dels desastres en la gestió política de l'estat espanyol més bèsties dels...
0: Però tampoc li caldria fer aquest article, saps què vull dir? O sigui, ara
24: perquè ens hi ha acabat trobant còmode, perquè endolceix la imatge que el gran públic té
20: d'ell. És l'únic expresident de govern espanyol que, per exemple, pot anar a l'Hormiguero i la gent li riu les gràcies i cau bé, perquè jo crec que tant Aznar com González són personatges avinagrats, ja no parlem de Zapatero i tot el que ha passat,

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
4: Deixa'm contestar, fa una pregunta al Toni, respongui, així no, si parlem tots. Ciclisme, García... amb una Vuelta Ciclista d'Espanya.
5: I fins i tot es van portar el fill una vegada a retransmetre alguna...
4: Bueno, el fill era...
5: El petit, el Marianín.
4: El Marianín.
5: Amb un comentari, amb alguna cosa de futbol. Per tant, el personatge, evidentment, que hi ha una part de... com tot en política, hi ha un candidat a la presidència d'un govern, hi ha una part de màrqueting i de comunicació que l'acompanya. Però, si no es correspon amb la personalitat de l'individu, allò hi ha un moment que grinyola. En canvi, Mariano Rajoy, te'l veus fent això, perquè segurament aquest seria el comentari que faríem aquells amics que sortien en aquell reportatge i que no transmetien una mala imatge.
6: Qui de vosaltres l'ha tractat?
5: No.
7: A Mariano Rajoy? No.
6: Tu no l'has entrevistat mai?
4: Sí. L'he entrevistat i és molt agradable.
7: Però... el que passa és que no saps, durant molta estona, no saps cap a on vas. Les converses més llargues que pots tenir amb ell, o sigui, recordo alguna conversa així fora de micro, que després de 25 minuts parlant de l'equip de futbol de no sé quin coi de poble de Galícia, em va acabar explicant notícies, diguéssim, però havies d'aguantar-li la conversa, perquè vam parlar de futbol, vam parlar de bàsquet, vam parlar de no sé què, tal, i quan 25 minuts després em va acostar una persona del seu equip, diu, no et queixaràs, que ha estat molta estona, dic, ja, però ha sigut per aprofitar 2 minuts i mig.
6: Rajoy tenia una virtut dramàtica. Jo no és que el tractés molt, però els anys que vaig estar en política va coincidir que ell era el líder del PP en el meu tram final. I Rajoy, quan us dic que tenia la virtut dramàtica, és que era un senyor que podia estar en una reunió amb 10 persones i les 10 persones sortien convençudes de que el Rajoy els havia donat la raó.
7: Sí.
6: O sigui, i en realitat, després passava el que va passar en els temps de Rajoy, que tot es podria, no tenia cap mena de decisió, i per tant no és que li donés la raó als 10, és que en realitat no fotia cas de ningú.
7: S'inhibia.
8: Jo no dic que no sigui una cosa genuïna aquest punt de naturalitat o d'espontaneïtat, però que s'ha instrumentalitzat perquè sembli improbable d'una persona tan aparentment inofensiva que fes el mal que va fer, o sigui, que una persona que aprova la llei Mordassa, que apuja els impostos de la classe treballadora mentre està rescatant la banca, que suspèn l'autonomia de Catalunya, que aprova la llei Verd, que aprova...
6: És el fundador de Ciutadans i de Vox.
8: I que, entre altres coses, permet que el règim fiscal que ell va aprovar corqui el mercat de l'habitatge, o sigui, que un tio així n'acabem parlant...
5: Que tingui Jorge Fernández, de ministre d'Interior.
8: N'acabem parlant amb retrospectiva com un xaiet. Ell n'és perfectament conscient d'això. És a dir, no sé si neix purament com una qüestió de màrqueting, però que ell és perfectament
5: que
8: conscient.
5: Que s'hi recrea i s'hi repenja.
8: De per què serveix això.
6: No us agradarà el que us diré, però qui millor retratat a Rajoy ha sigut Esperanza Aguirre, que tot el que diu d'ell té tota la raó.
5: Se l'estimava molt, també.
8: Sí.
7: Qualsevol persona, quan li presenten una moció de censura, està allà assegut al seu banc, si és president del govern, no se'n va dinar i no torna.
4: Mira, segueix, perquè... ciñéndonos a lo estrictamente deportivo... I apareix aquest verb tan...
7: Sort que és estrictamente deportivo, perquè el començament tampoc no era deportivo.
4: Resulta obvio que España no inició su andadura con muy, bien, muy buen pie. ¿Estem d'acord?
7: Cert.
4: Esperábamos otra cosa, y desde luego otro resultado. La selección de Cabo Verde... dicho sea con todos los respetos, és a dir, quan tu dius això...
7: Ve
4: la baixada del Dragon Khan. Diu, no és el Brasil del año 70.
7: Home, no.
4: Ni nada que se le parezca.
7: La selecció d'Espanya tampoc.
4: No, mucho físico, mucha fe y poco fútbol. Bueno, això també val per l'Espanya.
6: Està a punt de guanyar.
4: Sí. El partido no... aquesta expressió, és que és una expressió tan decimonònica. El partido no passarà a los anales de la historia.
6: A la de Cabo Verde, sí.
4: Ni por bueno, ni tampoco por malo.
7: Como por malo, igual sí.
4: No hay muchas cosas que destacar en el debut de la selección. Tuvimos muchas oportunidades, fuimos mejores que Cabo Verde, pero no hubo...

0: o acierto ni goles. Los delanteros no tuvieron su día, pero estoy convencido de que pronto lo tendrán.
1: Es que es ChatGPT.
0: Sí. Ahora nos ella es ChatGPT. Ahora nos espera Arabia Saudí. No hay que perder el respeto a ningún rival, pero lo normal es que España saque el partido adelante sin mayores problemas.
2: Bueno, bueno, va empatando Uruguay.
0: Ya. Esto nos tranquilizará a todos y evitará que algunos comiencen a darle instrucciones al seleccionador, algo que, por otra parte, solo les servirá para perder el tiempo. Es evidente que no las va a leer y hará muy bien. Es a dir, està dient ja... M'agrada aquesta història.
2: Aquí parla d'ell mateix.
0: Sí.
2: És evident que no leí nada e hice muy bien. Aquí parla de si mateix. Sí.
0: Llavors diu, jo soy optimista. També, això és una opinió. És a dir, que ell sigui optimista és una opinió. Cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada. Recuerdo que cuando ganamos el Mundial de 2010, perdimos el primer partido con Suiza. És a dir, t'està dient ara... Això ho he pres del Pamis, això, d'analitzar. Està dient que, clar, com que es va perdre el primer partit amb Suïssa, pots guanyar el Mundial igual. Y recuerdo que no hace mucho tiempo ganamos el primer partido por 7-0 y luego nos eliminaron en octavos. És a dir, està dient que millor no haver guanyat que haver guanyat. Así que les digo a todos ustedes, és a dir, està dient, ara agafo el megàfon, eh? Vendrán tiempos mejores. Disfrutemos del Mundial y no nos enfademos si algo no nos gusta. Vull dir, és humanisme pur. No sirve absolutamente para nada. Y ara ve... La castaña...
3: O la matan.
0: Exacto. Ahora ve la castaña política. Apoyemos a la selección. Es uno de los pocos instrumentos de unión entre españoles que tenemos hoy en día. Obro paréntesis. Si eso es para las audiencias de televisión española de ahí, os certifico. Ahí a toda España, 60,5% de share.
1: Espectacular, eh?
0: Espectacular. Més d'11 milions d'espectadors. D'això vol dir que molta gent a la tarda estava pencant mirant la tele, o mirant la tele i intentant pencar. Tanco parèntesi. Y necesitamos esa unión, puesto que los que tienen la obligación de hacerlo han apostado por lo contrario, por dividirnos. Mala cosa, mal asunto. I així s'acaba. Ja. És a dir, és com els llibres de l'Àgata Christie que per saber les assises per al final. Per tant, el millor arriba al final.
3: Home, arriba la part de la veritat. Bé, és a dir, que al final... Jo aquests dies així tinc molt d'entorn, familiar, amics, etc, que no entenen perquè jo no vaig amb la selecció espanyola. I n'hi ha que s'entesten a dir que és que al final no és política i que hi juguen molts del Barça i tot això, i jo els dic que ho entenc perfectament el seu argument, però que entenc també la utilització política que evidentment fan, es fa aquí a la Xina Popular, de les seleccions de futbol, i el Mariano Rajoy aquí al final li treu la veritat del personatge que fent-se, dir-ho popularment, el pagès a les primeres, o fer-se allò el que passava per allà, al final ha fet una càrrega de profunditat a agafar la bandera, doncs, que és l'òbvia, eh? És a dir, el Vamos España, jo recordo un eslògan de Ciudadanos que era literalment Vamos, és a dir, Vamos, sí. Amb tot de banderes espanyoles de fons com si fos un estadi de futbol, que era el crit aquell que va posar de moda també el Rafa Nadal. I, bueno, més nacionalisme espanyol que això, per tant, escolta, fantàstic pels... Jo, en general, tinc poques ganes de que guanyi Espanya, però quan hi juguen molts del Barça, encara menys per si se'm lesionen. Per tant, quan abans acabessin i tornessin a casa, estaria feliç de principi a fi. Ara, entenc que hi hagi gent que no vegi aquesta component, però Mariano Rajoy la retrata, com fa ell, amb tota la naturalitat del món.
1: Si ha cobrat per això, no el denunciaran per tràfic d'influències.
2: No crec.
0: Deu ser per alguna relació amb algun periodista.
1: No creus que cobri?
4: Bueno, el director del debat és el Vieitor Rubido, i que havia sigut, com sabeu, el director de l'ABC, i jo crec que deuen tenir molt bona relació, perquè va coincidir els anys del Vieitor a ABC amb el Rajoy a la presidència del govern. Segur que tenen bona relació.
0: Llavors deu ser d'això, i recordeu, pròxim article de Mariano Rajoy.
4: Diumenge a la tarda.
0: Per dilluns al matí, que
4: evidentment... No, els posen després del partit.
0: Sí, crec que el va posar a les 9 així,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, per tant, diumenge a les 9 hem de llegir, sí, el Rajoy.
0: El Rajoy, don Mariano Rajoy.
3: I Brey.
5: En tot cas, sí que se li ha d'agrair aquell govern que t'ha proveït d'una lectura d'articles sistemàtica, perquè entre aquest... Falta Cospedal, a mi m'agradaria llegir Cospedal.
0: Bueno, Cospedal estava l'altre dia a la seu electoral de Florentino Pérez.
3: Com?
0: Sí.
3: Pel marit o...
0: El dia de les eleccions.
2: Ara allà. És consellera de Naturhaus.
0: Ah, sí?
2: Sí, ho vaig llegir l'altre dia.
0: Mira que bé. Escolta'm tu, això se'n diuen les portes giratòries. Escolta, que per cert, aquí hi ha cosa Que amb el tema Mariano Rajoy, que molt a favor d'aquests articles, tot i que, torno a repetir, que jo no sé quan aquest matí veu... Si ell sap que la gent se n'en fot, sí, no?
3: Bueno, tu quants articles has llegit en antena, Jordi?
1: És igual.
3: De molta gent que escriu cada dia, quants n'has llegit en antena?
0: Pocs.
3: Els del Jorge...
0: Sí, Jorge avui.
3: I els del Mariano Rajoy, això en si mateix és un mèrit, és a dir, que en un programa
4: Fernández,
3: de menció
4: que sapigueu que és del Barça, o sigui...
0: Sí, bueno,
4: Res.
0: No m'ha acabat de
1: arreglar.
3: El seu germà és de l'Espanyol.
4: Sí, el seu germà és de l'Espanyol, és una edat.
3: Deuen anar repartint. Però en tot cas és un mèrit innegable, perquè mira que s'escriuen articles al dia als diaris i no es llegeixen tots en màxima audiència de programa de Ràdio Líder, o sigui que Mariano Rajoy ja sap el que fa. Jo és que crec que definitivament el personatge li escau, però el personatge no deixa de ser també una part de màscara que li va bé.
0: Són les 9 i 27 minuts. D'aquí uns moments deixarem el PP per parlar del PSOE. I vosaltres, com el menú, podeu escollir. Tinc de primer Zapatero, de segon tinc Leire, de postres tinc Begoña Gómez, i si algú vol ressupor, perquè
5: posarem aquí el mig i farem
0: podem fer el germà de Pedro Sánchez.
1: Una bona carta.
0: I de moment vindrà el xef, que és el Jordi de Planell, per explicar-nos les últimes novetats en gèneres de punt. Serà d'aquí uns moments aquí al món a RAC1, la setmana horribilis, evidentment, del PSOE, això és així, la setmana horribilis del PSOE, perquè ahir Begoña Gómez, demà i demà passat Zapatero, sense joies, en principi, ha demanat que sigui sense joies, Leire tota la setmana,
5: avui la directora de la Guàrdia Civil.
0: Avui la directora de la Guàrdia Civil. I recordeu que, mentrestant, la beguda la pot portar a Valós aquesta setmana, també. 3 minuts i 2 quarts de 10.
6: RAC 1. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
8: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
7: Tu creus? Jo pensava que era normal.
8: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
9: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
10: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
11: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només són dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vin al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
16: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
17: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
18: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
19: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
12: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
20: Doncs millor.
21: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
22: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics... One Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
23: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: Aquest estiu la gran pregunta és...
25: híbrid o elèctric?
24: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
27: El perquè de tot plegat.
0: No, que no, home, no. No, no, no que no, per Joan, no? Que no. Que no. És que vol parlar del Topúria.
2: Home, és que allò va ser molt gran. I no has vist que ha dit que vol deixar l'escenari i ho ha comparat amb la Torre Eiffel de París?
3: Com? Ah, que vol deixar-ho allà. Diu, sí, perquè sí, diu que és més alt que l'Arc del Triomf que està allà.
2: I a més, no sé si vosaltres ho veu veure, jo és que em vaig enganxar a aquesta història. Clar, surt el tal Topúria i li posa música mexicana... amb un toro, però la bandera que surt al costat del nom d'aquest senyor és la de Geòrgia, o sigui, una espècie de ultra empanada mental brutal. Però és molt bèstia, lo de la festa dels 80 anys d'aquest home.
0: O sigui, que a la festa dels 80 anys s'autoorganitzi uns combats d'aquest esport... que és, en fi, que hem vist imatges que m'he quedat esgarrifat, perquè no és boxa. O sigui, el boxa és el Ballet Nacional de París. No, home, sí, és que al boxa hi ha un àrbitre que t'atura, aquí també hi ha un àrbitre, però, ostres, però que fot unes castanyes.
3: La cara,
0: com va acabar Topúria abans i després... Hòstia,
3: bueno, és que hi ha teories sobre si estava això pactat o no, però aquella persona potser perd l'ull, no ho sé. És a dir, no sé fins a quin punt es pot pactar això. Ara, és veritat que el xou és com es diu això, com tot de testosterona en estat pur i tota la cosa més grullera, però sí que és veritat que els presidents dels Estats Units la tradició de fer-se la festa pel seu aniversari l'han tinguda. Ara, una festa normalment continguda, sala de ball, uns artistes convidats, i ell, doncs, havia de fer-ho tot superlatiu. De tota manera, molta gent s'ha fixat amb els interessos que podia tenir ell amb la UFC, que és aquesta lliga de la lluita, però jo normalment em fixo amb els seus assessors, i a l'Stephen Chong, que és, per exemple, el director de comunicació a la Casa Blanca, és una persona que va dirigir la comunicació de la UFC, d'aquesta lliga. Ell hi té participacions, el president dels Estats Units, però és que el seu equip també. Per tant, és una barreja entre públic i privat tan descarada, que jo crec que és el que ho fem més a la vista, entenc. És
0: aviam. Un moment, perquè tinc una persona al telèfon, perdona, Toni, és que tinc una persona al telèfon perquè hi torno on estàvem, que és a l'empat a zero d'Espanya en Cap Verd. Més enllà del que és el resultat en si, ahir era el primer partit que aquesta selecció disputava en un Mundial, el primer. I la veritat és que ens en podem fotre tot el que vulgueu del partit i tot, no sé què, però defensivament l'equip va ser, primer, un porter de 40 anys, que ho va aturar pràcticament tot, però és que després, per Cap Verd, aquest empat és història.
2: I tant.
0: És història. Tenim en línia un català que viu a Cap Verd des de fa 20 anys, el Dani Cabanes. Hola, Dani, bon dia.
28: Bon dia, Jordi.
0: Bon dia. Tu ets fuster, oi?
28: Sí,
0: deixa'm preguntar la teva arribada a Cap Verd. Com és que arribes a Cap Verd a viure?
28: Bé, va ser venir de vacances, enamorar-te d'un país i canviar la fusteria que tenia a Taradell per la fusteria de Cap Verd.
0: Ostres, si va, no, però és deixar-ho tot, això, quan... eh?
28: Com?
0: Que és deixar tot, eh? Deixar la família, deixar-ho tot.
28: Sí, sí, sí. És un pas interessant. Jo diria que és el destí de cada un.
0: Sí.
28: Ja està. Sí, res, ja està. Val. I bé, i també com ja tenia 32 anys, havia deixat de, futbol, de jugar a futbol a Taradell, jugava de porter amb el Taradell, i vaig decidir canviar-ho tot.
0: O sigui, tu jugaves de futbol...
28: Molt content.
0: Jugaves de porter al Taradell, un dia te'n vas de vacances a Cap Verd, mm-hmm, veus el país, t'enamores del país i dius, jo em vull quedar a viure aquí. Mm-hmm.
28: Exactament.
0: I tornes o ja t'hi quedes?
28: No, no. Bueno, vaig tornar, vam anar-hi el 2000 de vacances, vam anar-hi fins al 2005 de vacances, i el 2006 ja vaig marxar.
0: Ja vas marxar cap allà. Bueno, cap aquí on estàs tu ara. I treballes de fuster, treballaves de fuster també a Taradell, i ara treballes de fuster. I segons m'han dit... Estàs treballant per algú, concretament, no ara?
28: Sí, estem fabricant la cuina del seleccionador, d'en Bovista.
0: Estàs fent la cuina del seleccionador, està bé això?
28: Sí.
0: Ja li pots fer feta, que... després de lo d'ahir?
28: No, jo li vaig dir, que si guanyava Espanya li regalava la cuina.
0: En sèrio?
2: Li què?
28: Ja buscaré els catalans que paguin. Un euro cada català que estava fora d'Espanya i paguem la cuina.
0: Ostres.
28: El que passa que ara empatat, ara hem de veure com ho fem, hem de fer un negoci.
0: Ja. Carai. Sí. Tu coneixes...
28: I amb el porter també, amb el porter Mambosinha, el veig jugat jo de porter, vaig venir cap a Cap Verd, vaig jugar un any a la primera divisió de Cap Verd, era el 2006-2007, i quan venia a Taradell, doncs li comprava guants a porter, li portava guants a ell, i altres porter, perquè tots em demanaven guants. En Dani, porta'm guants. Hi havia molta falta de guants a porter.
0: Aviam, perquè ara i això, o sigui, aquesta trucada era per saber com havia passat Cap Verd aquesta nit i matinada, però clar, estic trobant aquí una història que rascant, em sembla més apassionant que el partit d'ahir. És a dir, per entendre'ns, tu ets un fuster de Taradell, que jo et faig el resum del que m'has dit fins ara, perquè per entendre-ho, tu ets fuster de Taradell, te'n vas a treballar de fuster també a Cap Verd perquè t'enamores d'aquest petit país... I automàticament tu havies jugat de porter a Taradell i entres en contacte amb el país, coneixes el porter de Cap Verd,
28: de la selecció,
0: perquè tu també vas jugar encara un any de porter a Cap Verd,
28: la primera divisió a Cap Verd,
0: i com que allà no deuen tenir molta de les no deuen tenir o no,
28: no
0: devien
28: havia,
0: tenir
28: no havien facilitat de guants, no,
0: cada vegada que venies a Taradell agafaves guants pel porter d'ahir de la selecció.
28: Sí, de la selecció i altres porters, perquè n'hi ha molts.
0: Ja. Ara el porter juga amb els teus guants, que els hi portaves, o no, ja en té de professionals, ja?
28: No, és un crac. És una bellíssima persona, és molt humil, és molt treballador, és fantàstic, és un nano fantàstic.
0: Ja. I repeteixo, els guants que porta ara ja no tenen res a veure amb aquells que portaves tu de Taradell?
28: No.
0: El continues veient amb ell i amb els seleccionadors, evident, amb ell també el veus sovint?
28: Sí, cada cop que ve per aquí ens veiem, quan envia pels Messenger, pels missatges del Facebook, sempre em segueix, el segueixo, és molt bon nano, és que és una... Vesinha és una passada. I m'han vist el seleccionador també, i altres jugadors, jugadors.
0: Ah, coneixes altres jugadors també?
28: Sí, el capità Rian ja fa, no sé, 10 o 12 anys li vaig fer una cuina també. Aquí mateix, aquí a l'illa Sant Vicenç.
0: O sigui, tu fas cuines per gairebé tota la selecció de Cap Verd?
28: No, però hi ha molta gent, és que hi ha molta feina, la veritat.
0: O sigui, aquí hi ha molta feina a Cap Verd, tens molta feina.
28: Com a tot arreu, m'imagino que... Bueno. És...
0: Escolta'm, segueixes el futbol de Cap Verd?
28: El campionat de Cap Verd no el segueixo. Perquè no tinc massa temps amb el futbol d'aquí, però segueixo els jugadors que juguen a fora i tot això, sí, això sí que ho segueixo.
0: Ja Cap Verd té poc més de mig milió d'habitants. Com s'explica que una selecció tan petita sigui competitiva a nivell internacional?
28: Juguen amb el cor, són molt treballadors, són molt apassionats al futbol i juguen amb molt amor pel país, per la seva gent, i això fa la diferència. i s'ho agafen molt en sèrio.
0: Tots són... És allò que passava moltes vegades quan el Barça, o quan el Real Madrid, o quan aquests equips més potents juguen contra equips que els toca la primera eliminatòria de, en aquella època, de la Copa de la UEFA, de la Champions, que deien que tots són o fusters, o manyars, o tal. Ells, evidentment, exacte, tots treballen.
28: No.
0: Ah, no?
28: La gran majoria de jugadors de Cap Verd juguen a futbol a fora, a l'estranger. Portugal, a Turquia, França, allà on sigui. I no, ells són professionals, eh? La gran majoria són professionals.
0: Què és la gran... Els que
28: juguen aquí a Cap Verd, sí, el campionat de Cap Verd, aquests sí, són gent que treballa i que tenen una feina, no? Però els de la selecció són tots de fora, i juguen a fora, no? Aquests són tots professionals o semiprofessionals.
0: Clar, aquí el dubte que hi ha és, si ara jo miro els partits de Cap Verd, la gran estrella és el porter?
28: No, jo crec que sí, és la gran estrella, perquè en un partit defensiu és allà on et veuen més, no? Però jo crec que la gran estrella que ha estat molts anys és el capità. En Rian ha estat el jugador que empeny més aquell equip i el que té més força de l'equip de Cap Verd, no? Però, bueno, ara cada cop hi ha més bons jugadors, cada cop hi ha més... El de l'anticentro jugava a la Fiorentina, vull dir, o a Itàlia, vull dir, és bon jugador. Cada cop hi ha més jugadors bons, cada cop hi ha més.
0: T'esperaves que poguessin competir contra Espanya o era un fet impensable?
28: Mira, ahir quan vam sortir de la fusteria, que ahir van donar festa, el govern de Cap Verd va donar festa a partir de la una de la tarda, d'on podia anar a treballar per veure el futbol, que clar, és un fet històric, i és una victòria, ja només anar al Mundial ja és una victòria per Cap Verd. Quan vam sortir de la fusteria els vaig dir als treballadors, mira, això serà un empat. 0-0, 1-1, 2-2, però sembla empat. Perquè sí, perquè a Espanya el primer partit sempre els hi costa arrencar el motor, no és el mateix. I després, psicològicament, no van sortir molt ben preparats per jugar contra Cap Verd. I Cap Verd va fer un partidàs en defensivament.
0: És que parlem molt de... Perdona, Dani, és que parlem molt del desastre del mal partit d'Espanya, però és que ningú parla del sistema defensiu que ahir va aplicar Cap Verd, que defensivament va ser bestial.
28: I va fer una aranya perfecta en Bovista, i després que al final podia haver marcat de cap aquell corna i guanyàvem 1-0 i ens quedàvem tots contents. Va faltar molt poc a Cap Verd marcar un gol a l'última jugada del corna.
0: Sí. Dit això, quan va acabar el partit, primera notícia és que a Cap Verd el govern va donar festa a tothom a partir de la una del migdia. Quan va acabar el partit, què va passar pels carrers?
28: Festa, és una festa total, és cotxes, pitar amb els cotxes i què més, i festa, familiars, amics, tot el carrer, una meravella. Això és molt bo per Cap Verd, és molt bo perquè és més a més que a tots els cantons del món coneix Cap Verd avui.
0: Clar,
28: allò que deia en Bovista, no? Ai, en Bozinha, no? Que tenia 5.000, no sé quants likes, i ara en té
0: 58.000. Tenia 58.000 a Instagram i ara té no sé quants milions ja de seguidors a Instagram amb hores. Clar, aquí hi ha una altra cosa que evidentment el propi porter explicava avui amb el Damià López a Atlanta després del partit, que diu que clar, aquestes coses a la resta del món pràcticament ni se saben, que és que la família no ha pogut ni viatjar, no els han deixat per un tema burocràtic i tal entrar, no, em sembla?
28: No. I a més que em sembla que el país dels Estats Units va posar havies de donar uns diners, com un... Bueno, 10.000 euros de reserva per si no tornaves de Cap Verd, saps? Tens que tenir 10.000 euros, deixar-los allà en caució...
1: De fiança.
28: I quan tornes, te'ls tornaven. Una cosa així, una bestiesa d'aquestes.
4: Com el que lloga un apartament.
1: Una fiança.
0: Una fiança, no?
28: És una fiança, exactament.
0: Per cert, com és, Dani, viure a Cap Verd? Què és el més semblant que té a Catalunya i el més diferent?
28: Ostres, aquí el millor que té és el clima, sempre és la mateixa temperatura, molt bona.
4: Però fa molt vent.
28: La gent, molt tranquil·la i no estrès. No val la pena estressar-se.
0: Em sembla que me n'hi vaig demà.
28: No, cada cop n'hi ha més de catalans i d'espanyols. la gent que jubila venen aquí a passar 6 mesos aquí i després se'n van 6 mesos. És una Canàries més una Canàries africana.
0: I la societat com és?
28: Molt estable, molt tranquil, és un país molt tranquil, bona gent, no hi ha perill, hi ha robos com a tot arreu, però vull dir, bé.
0: Políticament?
28: Molt estable. Ara està molt estable i sí, fa molts anys que està estable i tranquils, i tant si és la dreta com l'esquerra, com a tot arreu. I fan coses bé malament, però bé. Podria dir-te tot això, són moltes empreses catalanes. Aquí n'hi ha bastantes empreses catalanes. Hi ha, vull dir, o espanyoles, els Hotel Riu, els Hotel Malià, els Hotel Barceló, les aigües de Sabadell hi havia també, els de la Coca-Cola, vull dir, totes aquestes empreses estan a Cap Verd. Estudiaran si són estables. Jo crec que és un bon país per tot, per viure, per passar-hi vacances, per invertir, per tot.
0: No? Deies que la temperatura era estable. Estem parlant de quina temperatura estaríem parlant?
28: És entre 20 i 30 graus tot l'any.
0: Bueno.
28: Sempre m'anigo curt, no tinc ni jerseis.
0: Què te les menja? Què te les menja aquí?
28: Molt bé. Allò que deien de la catxupa, la catxupa de la selecció de Cap Verd, no? És això. Es menja bé, molt peix, molt bon peix.
0: Catxupa no ho he sentit mai jo, Què és exactament?
28: La catxupa és tipus una... El cocido de Astúries, no? El cocido...
0: Hòstia, amb 30 graus em fots un cocido i ja te'l foto pel cap, també t'ho dic, Dani.
28: És això. És mongetes, bat de moro, verdura, carn, peix, tot barrejat, i això dona... Bueno, fan una catxupa al dematí i tiren tot el dia. És el menjar típic de Cap Verd, la catxupa capverdiana.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, el pròxim partit de Cap Verd, que ara m'ho preguntava el Toni, el pròxim partit de Cap Verd deu ser diumenge o dissabte-diumenge, em sembla que és. Oi?
28: Diumenge.
5: Contra?
0: Bueno, si és contra, de ser contra Uruguai.
5: Contra Uruguai.
0: Uh-huh. Contra Uruguai. Per tant, aquí tu creus que la gent té esperances de classificar-se per la segona ronda?
5: Per tant.
28: Sí, és que l'esperança no es perd mai. Ells no la perden pas gens. No tenen res a perdre i sortiran a guanyar, segur.
0: Molt bé.
5: Passen molts tercers. I estan tots en un punt.
0: És Uruguai-Cap Verd, és a hora d'aquí, hora nostra, a les 12 de la nit de diumenge a dilluns. O sigui, i llavors per tenir, evidentment, el dilluns informaran
28: de la ciutat. A les 9 de Cap Verd.
5: Ara anirem a Cap Verd.
0: Què? Ara n'hi has en Cap Verd,
5: Mira que normalment vaig amb tots els que
0: juguen. És que ahir va passar una cosa també, la veritat, que es va fer un equip, oblida tant de que si jugava a Espanya, és que es va fer un equip molt simpàtic.
5: Sí.
0: És un equip molt simpàtic, el porter cooperava tot, una defensa, veies que era un equip molt endreçat. És que era un equip molt endreçat.
28: Sí. És que el seleccionador m'ho ha vist, Jo no he vist mai ningú que visqui el futbol com ell. És una passada. Ell ho prepara tot, ho estudia tot, els vídeos, tot. És un crac amb el tema de futbol. Per cert, ell havia jugat al Badajoz una vegada.
5: Al Badajoz.
28: Fa molts anys.
5: Que deu estar a primera ref, no?
0: Sí, no, deu estar per deu. Sí, està tot el Joan també. Que, per cert, és bestial. I de quin equip és aquest home?
28: En Bovista?
0: No. Té algun club favorit, com li juga, com juga, li agrada algun jugador aquí?
28: No sé, exactament. Jo diria. Aquí Cap Verd, ell té una escola, amb els seus amics, té una escola de futbol que es diu, que és de l'Sporting de Portugal, però no sé si és de l'Sporting o només, no ho sé.
0: Està bé. Escolta, moltes gràcies de debò, per haver-nos atès la trucada des de Cap Verd. On estàs exactament, de Cap Verd?
28: A Sant Vicente. És la segona illa més gran.
6: Són 10 illes, no, en total?
0: Estic per anar-hi ara,
6: Quan trigues a fer una cuina, diu?
28: És igual, pot ser un dia com pot ser un any. No estrès, no val la pena.
0: Ja.
28: La vida és molt curta per estressar-se.
5: El ritme de fer sèrie Évora i anar fent, no?
0: Sí. Exacte.
28: Ah, sí.
0: Quan trigues en volar des de Barcelona, per exemple, fins a Sant Vicenç?
3: Ja estàs fent el planning, eh?
28: Sí.
3: Ja
28: està. Mira, tens Barcelona a Lisboa, una hora i tal, i Lisboa a Cap Verd, unes 3:30.
0: Per tant, com si anessis gairebé, com si anés menys que anar als Estats Units, per exemple. Saps? Sí. Per això és una i mitja, més l'altra, sí.
6: Com les Canàries.
0: Sí, com, no, sí, l'únic és que has de fer...
6: Escala.
0: Has de fer, escala. Molt bé, Dani.
28: Escala a Lisboa o Canàries.
0: Molt bé. Dani, moltes gràcies. Una abraçada molt forta.
28: Igualment per vosaltres, eh?
0: Jo vaig dir fins ara.
28: Vagi bé.
3: Sí, història fantàstica.
0: Aquest programa troba coses molt estranyes.
3: La ràdio.
0: Sí, la ràdio troba aquestes coses tan fantàstiques.
7: Però el tens que trucar cada dia després del partit.
0: Sí, home, esclar, el dilluns encara ho trucarem una altra vegada, el Dani. La crònica espanyola del Mariano Rajoy i la crònica de Cap Verd del Dani.
7: És el nostre Rajoy, aquest senyor.
0: Efectivament. Què tal, Tepla? Tot bé o què?
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
7: Ell i jo anem als Estats Units, al Mundial.
0: Però vas a Espanya, tu?
3: Pel Pochettino,
7: no, però tenim el Pochettino de seleccionador.
3: Drama.
8: Que ens desperta molta simpatia.
0: Bueno, per cert, nostàlgia. El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha demanat la dimissió de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, per les seves reunions amb Leire Díaz. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid que està seguint en Roger Parciba. Què tal, Roger? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Què ha dit?
9: Doncs Miguel Tellado, en aquest esmorzar amb Azcón, el Fòrum Nova Economia, ha fet un repàs de la setmana judicial, començant per la citació ahir de l'esposa de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que encara té un marge de 3 dies per decretar mesures cautelars i per notificar l'obertura de judici oral, però Tellado ha començat fent esment d'aquest procés contra Begoña Gómez.
10: Ayer vimos a la mujer del presidente en el juzgado, en el banquillo de los acusados. Begoña Gómez tiene los 2 pies en el banquillo por 4 delitos, nada más y nada menos, que habría cometido desde el propio Palacio de la Moncloa.
9: Tellado, que ja situa Begoña Gómez al banc dels acusats abans que el jutge decreti l'obertura de judici. Però ha sigut molt dur, com deies, contra Mercedes González, contra la directora de la Guàrdia Civil, que aquesta tarda compareix al Senat, citada pel Partit Popular, perquè expliqui els seus contactes amb Leire Díez, i que ahir, recordem, no va sortir gaire ben parada després de conèixer l'últim informe de l'UCO. Perquè en aquest informe que vam conèixer ahir de la Guàrdia Civil doncs s'apunten a la cúpula del mateix cos, a Mercedes González, que hauria continuat els contactes amb Leire Díez més enllà d'aquestes reunions que finalment es van haver d'admetre, unes reunions que es van negar, després es van admetre. Doncs, segons la Guàrdia Civil, segons la UGO, aquests contactes entre Mercedes González i Leire Díez haurien continuat fins l'11 de juny, però els missatges de WhatsApp entre totes dues es van esborrar. Per tant, aquesta tarda, a veure si Mercedes González amplia la informació. El senyor Tellado, dient que és indigne que encara Mercedes González continuï al càrrec.
10: Mercedes González es una deshonra para la Guardia Civil. Una directora contra la Guardia Civil que recibía a los sicarios que conspiraban contra la UCO. Contra jueces, contra fiscales, contra periodistas y sabe Dios contra quién más. Todo para encubrir a Sánchez y a las diferentes investigaciones sobre la corrupción de sus allegados. Delitos para tapar delitos.
9: Per acabar, també ha fet menció a Zapatero, ha dit que l'ha descrit com el senyor dels anells, ha dit que si el portaveu de Zapatero ha mentit sobre el valor de les joies, han pogut mentir en tot.
0: En fi, Roger, qualsevol cosa ens ho expliques, d'acord?
9: Molt bé, com a Cap Verd estem aquí, eh?
0: Sí, ja ho veig, ja.
6: Igual.
0: Mare meva, tu, els estressos. Cuida't, Roger, fins ara.
9: Adéu.
0: Sí, sí, com a Cap Verd, ja té raó ja, el Roger Parciba. Estem en un fangar polític de dimensions colossals, amb un PSOE molt, molt, molt acorralat. El problema és, aviam, de Planell, anem cas a cas i així ho valorem cas a cas. Comencem pel cas de Begoña Gómez? Comencem per aquí o què? El cas de Begoña Gómez, expliques una mica la situació, si us plau.
11: Doncs mira, ahir el jutge Juan Carlos Peinado, que és el jutge instructor de Plaça de Castilla, va citar Begoña Gómez i els altres dos imputats, en aquests moments encara estan imputats, en l'última vista que es produeix abans de tancar la fase d'instrucció. De fet, ahir ja la va donar per clausurada i decidir si finalment obre judici oral. Finalment el jutge s'ha donat 72 hores per decidir-ho i bàsicament ha de prendre dues decisions. Aquesta primera, si obre o no judici oral, tot apunta que serà així, judici oral per diversos delictes, el més greu el de malversació de fons públics, segurament amb jurat popular. I l'altra decisió, també important, és si dicta alguna mesura cautelar contra Begoña Gómez per suposat risc de fuga. Com que les acusacions tant particulars com populars ahir no van demanar presó provisional, el que pot fer com a molt Juan Carlos Peinado és retirar-li el passaport i demanar-li que es presenti periòdicament a un jutjat per demostrar que no ha marxat d'Espanya. Aquest és el primer cas, ja et dic, a punt de tancar la fase d'instrucció i a punt d'obrir-se judici oral. Llavors caldrà que es fixi data pel judici, que el judici se celebri i que es dicti sentència, en primera instància. I abans que aquest judici s'arribi a obrir, ja sabem del cert que tant la Fiscalia com la defensa dels acusats ho recorreran a l'Audiència Provincial de Madrid, que tindrà encara l'última paraula. Vull dir que el cas de Begoña Gómez encara va per llarg. Per cert, si vols t'explico una cosa de Leire Díez, que acabo de parlar amb ella.
0: Vaja.
6: Quants cops a la setmana parles amb ella?
11: Sí, intento sempre abans d'anar a dormir parlar-hi una estona.
6: Bona nit.
0: És una broma, no, suposo?
11: És que l'esclar.
0: Ah, no, jo no sé. Sí. Ja em sorprendria res.
11: No, perquè... Esclar, ahir, ara ho explicava en Perciba, es va fer públic un informe de l'UCO Força Demolidor del cas de Leire Díez, que a més enfanga en primera persona l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Per què s'estan filtrant tots aquests informes? Doncs perquè ja sabem que fa 15 dies el jutge instructor de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va aixecar el secret de sumari. Doncs bé, Leire Díez diu que un cop que s'ha aixecat el secret de sumari, ella està molt emprenyada, però molt tranquil·la. Diu que es troba davant d'un cas de venjança, una vendetta personal, diu, perquè totes aquelles persones que ella reconeix que va investigar perquè cometien irregularitats, ella insisteix que els investigava com a periodista, ara estan intentant venjar-se d'ella. I al mateix temps també es reconeix decebuda per l'actitud del PSOE. El PSOE està intentant perimetrar l'escàndol i carregar el mort a Santos Cerdán i a Leire Díez i deixar ben clar que ells no en sabien res i que a Pedro Sánchez no li van retre mai comptes d'aquestes operacions irregulars que duien a terme. Doncs bé, m'ha deixat caure una frase que jo crec que és interessant de recuperar i vull recuperar la literalitat de la sentència. Diu... Hasta ahora he protegido, pero desde ya solo me voy a proteger yo.
3: Uy, bueno. De fet, és un avís a navegar.
6: Crec que en no sé quin diari
0: Joan,
6: també...
0: El Joan està espantat, eh?
2: No, estic impressionat.
6: Crec que va dir també que val més pel que calla que pel que diu Leire Díez. No?
1: O sigui, que encaixa... El diari Montañés.
6: Exacte, el diari Montañés, que encaixa amb això que et diu a tu, no?
11: Sí, és evident que l'estan deixant caure i ella deu pensar que si ha de caure no caurà sola.
1: En totes aquestes causes que estan obertes amb el PSOE pel mig, el perill no són, evidentment, les proves evidents, perquè si, a més, algú que suposadament delinqueix ho deixa tot per escrit, en fi, ja ens diu molt de la seva perícia, diguéssim. Però el perill, bàsicament, en el cas Leire, és que ella decideixi col·laborar amb la justícia. En el cas de José Luis Rodríguez Zapatero, és el seu amic, que si decideix col·laborar amb la justícia també podria acabar perjudicant no només l'expresident, sinó també el PSOE, i ha passat el mateix amb Ábalos i Koldo, que en el moment que el Dama decideix col·laborar amb la justícia, doncs tot es precipita. Vull dir, la clau en tots aquests casos és el que decideix col·laborar amb la justícia i que acaba enfangant a la part política, diguéssim, que volia mantenir-se al marge de totes aquestes causes.
3: De tota manera, a mi em crida molt l'atenció. Evidentment, tots els partits avui en dia tenen argumentaris, però dels qui més bé l'apliquen són els socialistes històricament. És a dir, quan ha de sortir una frase, ha de sortir la frase. I respecte a aquest cas Leire, m'ha cridat l'atenció això de les andanzas de la senyora Leire. Això ho va dir el president del govern fa uns dies. Avui he sentit, em sembla que era un tall que passava de l'Arturró, la secretària d'organització, i per tant, aquesta cosa de les andances com Don Quijote, les andances de Don Quijote, la Mancha i Sancho Panza, no és casual. És a dir, és evident que això està en un argumentari. Parlar d'una senyora que feia coses o que tenien a veure amb la literatura, recordeu que ella va dir que estava escrivint un llibre al principi quan es va defensar tot això. Que ho trobo molt arriscat. És a dir, amb el que sabem avui, que aquesta senyora, entre altres coses, va tenir un càrrec a Correus que no té un senyor de base i que tenia uns contactes, i jo conec a gent que milita en diferents partits, no sé si tots tenen a l'abast de la mà de quedar amb la directora de la Guàrdia Civil, per exemple. És a dir, per tant, una persona que tenia com a mínim una capacitat de xarxa interna, expulsar-se-la d'aquesta manera del damunt, a més públicament amb aquest punt de menyspreu, trobo que és molt agosarat, perquè, clar, després pot passar això, que aquesta senyora arriba un moment que digui, doncs, si em deixen caure, doncs potser els arrossegaré a mi, i després, independentment de si té proves, si no en té proves, però pot tacar moltíssim a una persona així. Li poden oferir uns tractes a la justícia estupendos, i ja hem vist uns quants casos. Amb el senyor d'Aldama va passar una cosa similar. Al principi formava part de la família, després el van apastar, i aquest personatge ha acabat embolicant moltíssim la troca. Per tant, jo crec que aquí el PSOE està atrapant, no només per tota aquesta teranyina de casos que l'esquitxen, a diferents nivells. Jo diferenciaria, i és veritat que és una cosa que políticament no es fa molt. Abans citàveu el Tellado, diumenge feia un TikTok infame on ell es posava de seleccionador nacional, fins i tot amb el fons típic d'una compareixença d'entrenador de futbol i els micros, i feia una alineació. Una alineació et posava des de la Leire, passant pel Tito Berni, passant pel Coldo, per l'Àvalos, per Cerdán, pel fiscal general de l'Estat, per Begoña, començant a fer com l'alineació de la corrupció amb el Pedro Sánchez, con un equipo d'ella que dice que no conocía. Bé, el concepte és que el PP, evidentment, aprofitarà tot això i barrejarà naps amb cols d'una manera grollera. Però el PSOE està en una situació, jo crec, que insostenible, i si aguanta a dia d'avui és bàsicament perquè Pedro Sánchez s'ha bunqueritzat a la Moncloa i perquè l'alternativa PP-Vox ningú te la votarà a dia d'avui a nivell de cambres. Però, vamos, és que és molt insostenible tot
2: plegat. Una cosa ha dit la Isabel que jo crec que és molt rellevant, que és sempre pot haver-hi una persona que col·labori, i en aquest sentit jo crec que la sentència del tema mascaretes, més interessant que veure els anys de presó que li poden caure a Ábalos, és veure quina és la condemna que té Aldama, perquè Aldama, si efectivament se li aplica una condemna molt lleu, obre la porta a que tots els altres potencials col·laboradors, com la teva amiga del xat, perquè ens puguem entendre...
11: Què vols, que m'entri algú a casa?
2: No, et felicito. Però que diguin, ostres, pues si això a l'Aldama li ha sortit bé, jo també col·laboro, i a partir d'aquí el castell de cartes del PSOE s'enfonsa.
1: Només un afegit amb això, Joan, és que l'Aldama està col·laborant per deslliurar-se d'una causa que no té res a veure amb tot aquesta melee política, diguéssim. O sigui, ell va a presó, el detenen, i va a presó preventiva per la causa dels hidrocarburs, que està allà pendent, i llavors decideix col·laborar amb la justícia quan apareixen les causes vinculades al govern del PSOE, i surt de la presó de la causa d'hidrocarburs per col·laborar amb una causa en contra de l'exministre i l'exsecretari general del PSOE.
11: Però és que ara la causa dels hidrocarburs també la connecten amb el PSOE, eh?
1: Sí,
11: perquè
1: però
11: ara diuen que hi ha una empresària, Carmen Pano, implicada en la trama, que va portar diners en efectiu a la seu del PSOE per intentar que la deslliuressin d'aquella causa.
1: Però qui se n'aprofita amb una causa separada és Aldama.
2: És que, en el fons, tots els casos, menys el del germà, quan comences a tirar del fil, tenen un link econòmic que, d'una manera o una altra, poden acabar tots a fer ràdio al PSOE. Però la segona cosa que volia dir era, escolta, fins ara l'argument del PSOE, i ara agafo, i he agafat el fil de l'Isabel i agafo el del Toni, ha sigut, tot això és l'ofert, tot això és una conspiració, aquí hi ha la ultradreta judicial, l'ultradreta mediàtica, l'ultradreta política, però jo crec que hi ha una cosa a l'argumentari, i aquí agafo el fil del Toni, que jo crec que falla, que és... Si realment tot això és una mega conspiració de les clavegueres ultres de l'Estat, per què muntes la claveguera de la Leire? Per què això s'arrenca els dies d'aquesta falsa reflexió de l'hombre enamorado que ens té a tots com si fos un colabrot veneçolà de tercer nivell, pendents de si ell segueix o no segueix? Perquè si tot això fos lawfare, no fa falta el que avui veiem, com ha dit Alot, de la directora de la Guàrdia Civil enfangada en perseguir a guàrdies civils que fan investigacions, en perseguir a jutges que jutgen en el germà... O sigui, si tot fos mentida, no fas l'esforç de muntar tot aquest merder amb l'Aleire...
0: Però és que tot sigui mentida no vol dir que hi hagi una guerra bruta.
2: I el darrer...
3: És obvi que tot no és l'ofer.
2: És molt difícil, per no dir impossible, de creure que si la gerent posa la pasta, si el secretari d'organització autoritza els viatges, si l'Aleire parla amb PS, que tot això sigui aliè a l'estructura de comandament del partit. Fem una comparació ràpida. Igual que ningú es creu que el cas Kitchen no tingui el coneixement de la cúpula del PP, o que el cas Bárcenas no tingui el coneixement de la cúpula del PP, és absolutament impossible de creure que tot això, amb diners de les comptes del partit i amb gent que entra i surt de la seu del partit, no tingui el coneixement del màxim responsable del partit.
0: Mm. Jo crec que són dues coses perfectament compatibles. És a dir, jo crec que per una banda hi ha una operació de gran envergadura coordinada per molts interessos paral·lels, per jutges, per fiscals, per periodistes, per molta gent, de correlar el govern de Pedro Sánchez amb casos de corrupció i amb la, la tempesta d'aquests casos de corrupció. En alguns casos, sembla bastant indubtable que hi és. Home. En altres casos, com en el cas de Begoña, sembla bastant clar que és una investigació prospectiva destinada a erosionar la força política del president del govern espanyol. Vull dir que en el cas del fiscal general de l'Estat hi ha una condemna pràcticament sense proves per uns fets que, si realment van passar, són greus, però és una condemna que es produeix sense proves. Ah, és a dir,
2: però és que el fiscal general de l'Estat s'ha dedicat a perseguir a la jutge de Badajoz que investigava el germà. De veritat segueixes dient que és que no hi havia proves quan ara sabem hasta això? Home, és que ha actuat d'advocat
3: per una altra cosa.
0: Això són coses diferents. Clar, el judici, quan s'ha de demostrar que algú és culpable i s'han de portar les proves que ho és i que el senyor Álvaro García Ortiz va donar l'ordre de filtrar aquella informació, és en el judici. És una cosa elemental d'un sistema judicial amb garanties que ja sabem que l'espanyol no ho és, però vaja. És a dir, en tot cas, jo no dic que tot sigui mentida ni que tot sigui lawfare. Evidentment, a mi no em sembla que tot sigui lawfare. A mi em sembla que hi ha múltiples casos de tota la tempesta que va assetjant Pedro Sánchez, que hi ha més que indicis, més que raonables per pensar que hi havia corrupció. Però crec que, en paral·lel a això, crec que hi ha una operació política per fer caure Pedro Sánchez respectant els sistemes de garanties o no, i a més, en paral·lel, hi ha una guerra interna a dins de certs estaments del poder espanyol amb clau fratricida. És a dir, hi ha una guerra a dins de la magistratura, entre la magistratura conservadora, que se sent esmenada quan Pedro Sánchez decideix aprovar els indults i decideix aprovar la llei d'amnistia i que senten que han d'enderrocar aquell govern perquè Pedro Sánchez està corregint el rei, i això acaba amb la condemna del fiscal general de l'Estat. Ara hi ha, a dins de la Guàrdia Civil, una guerra interna de la unitat central operativa contra la seva pròpia directora, que es veu claríssima en els informes d'ahir, i això no vol dir que en els missatges que veiem de l'Aire Díez i en aquestes juguesques estranyes de dinars que es fa amb la directora de la Guàrdia Civil i que ella mateixa presumeix que hi té una relació d'una gran capacitat d'incidència i parla amb els advocats de Koldo García i trafica com si la Guàrdia Civil fos seva, una cosa no treu l'altra. És a dir, hi ha en paral·lel una guerra de poder interna i hi ha una voluntat política i una campanya per fer caure el govern de Pedro Sánchez.
1: T'has deixat la guerra de la Fiscalia, que vam veure com s'exhibia el judici del fiscal general, de fiscals en contra de fiscals allà mateix, acusant-se de cometre delictes directament.
3: És la guerra del que pot fer. Per
2: això inclou la fiscal que diu que la nota de premsa contra Ayuso hi ha d'haver-hi més tia en oro, perquè, perquè amb tot el meu respecte, tu fiques sobre la taula una hipòtesi sobre la lluita dels jutges de dretes i d'esquerres contra una cosa que a dia d'avui jo crec que és difícilment discutible, que és la incidència política a Venezuela, el negoci sobre el petroli, les joies, la corrupció amb les mascaretes... O sigui, una cosa, a dia d'avui, jo crec que és que ni el propi PSOE ja la posa, ni Zapatero la posa en dubte, quan el que intenta és que el seu judici decaigui perquè és de fa anys.
0: O sigui, ningú posa en dubte. L'únic que et dic és que són dues coses que avancen en paral·lel.
12: La corrupció no podria ser un problema pel PSOE si no hi hagués corrupció.
3: El problema que hi ha, Joan...
0: Un segon, que són les 10 i 10. Un segon, que ara tornem i continuem discutint. No us preocupeu.
13: RAC 1.
14: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
16: Doncs millor...
21: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
19: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
20: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
29: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
30: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
31: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
32: Estic venent casa meva i no me'n surto.
33: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvia en comissions i regala't il·lusions.
34: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
35: I el va fer... Futbolista? Milionari? Stripper?
34: No, actor.
35: Casum.
34: El món no estava preparat.
35: Ni ell tampoc.
33: L'Alca del Senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'Alca del Senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
36: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
37: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
36: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
37: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
38: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
39: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats premium.
40: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
41: Avui, a la tertúlia, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
0: Quart d'onze al matí, Toni Aire tenia la paraula, Toni.
1: Sí, mira, només la idea de que l'ofensiva contra el PSOE hi és, jo crec que és evident, però que han anat a buscar petroli i n'han trobat, també. Ja està, és a dir, és evident que l'ull de Mordor ha enfocat ara el PSOE, com abans havia enfocat a l'independentisme català, com havia enfocat a Podem, diem-ho tot, mentre el PSOE feia com que o ja li estava bé o que no ho veia i considerava que això el lawfare no existia i que quien puede hacer que haga, pues això encara no ho havia dit l'Aznar, però ja es practicava. Però el cas és que ara els ha tocat amb ells i passa això, és a dir, també amb el procés va passar, no? És a dir, van enfocar moltes coses, van disparar a discreció i van caure algunes peces, doncs, que sí, que portaven plom ja a les ales. Això genera, jo crec, un problema gros, perquè també, respecte de discurs moral, jo crec especialment, aquí a Catalunya

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Part de ser un element, un talismà en els últims temps electoral. Ostres, això de les joies, del 1.300.000, això moralment toca moltíssim i jo crec que és un fet que no serà qualsevol cosa. Pedro Sánchez, recordem-ho, accedeix a la presidència del govern d'Espanya amb una moció de censura contra la corrupció, la primera que és regida a l'estat espanyol, precisament perquè el PP es va tenir una sentència ferma. Ell de moment no en té cap sentència, però hi ha un munt de casos que l'estan envoltant, que no et dic que no li hagin enfocat per matar-lo per aquest pecat original, però que, com va dir Gabilondo als encontros, als foros de La Vanguardia fa no gaire, home, per exemple, en el cas del Zapatero, bona pinta, mínim, no fa. I abans que no hi hagi sentència, moltíssima gent la desenganxarà del PSOE. Qui recull això? El PP no, perquè si tu mires les enquestes, Núñez Feijóo, què puja? Entre poc i res, qui puja?
4: A Vox.
3: Aquest és el drama, és a dir, i on s'anirà la gent que votava això?
4: Per cert, deixa'm dir una cosa, el jutge Calama, informa Jordi Armenteres, rebutja la petició de José Luis Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx.
5: Ostres, o sigui que haurà d'explicar-ho?
6: Ja, però demà. Això seria fàcil, demà. És que demà jo no entenc on està la petició de plaçament, o sigui, tu pots aportar
5: perquè,
6: fotos...
5: Sí, perquè no té... no té informació per aportar, sí, perquè si no seria la mar de senzill.
6: Si les joies són de la família, hi ha fotos de festes familiars amb les joies. Clar. Si les joies són legítimes, hi ha una assegurança a la que tu tens les joies declarades. Per tant, a què aquest home demana aplaçar? O sigui, de què estem parlant?
5: Joan, si faig com tu ho has fet abans, agafo el fil del Toni, el José Luis Rodríguez Zapatero, el mateix PSOE, el va batejar com el far mundial, moral de l'esquerra, perdó, no? Uh-huh. Vale, el far moral de l'esquerra resulta que tenia aquestes joies en una caixa forta, de la qual no ha volgut donar fins ara la procedència, no sabem si perquè el seu advocat, especialista en dret processal, que no penal, en processal, o sigui que van a intentar anul·lar totes les proves abans d'arribar a cap mena de procediment judicial, de cap mena de judici, li ha dit que no parli. Però igual que van sortir immediatament a rebatre que la hipoteca de casa seva s'havia liquidat per la venda de la casa anterior, amb el tema de les joies van dir que eren entre 30.000 i 50.000 euros, doncs algú estava amagant alguna cosa. Vull dir que, al final, de sospites, s'està alimentant tota aquesta història.
4: Clar, aquí hi ha un altre problema, Isabel, si em permets, que és... estem en un segle que jo entenc que els advocats defensors diguin que calla, no et moguis, no diguis res, no obris la boca. Després passa el que passa, que és que ja hi ha grans penalistes que veuen que això ja no va així, ni pot anar així, perquè el món està canviant d'una manera extraordinàriament ràpida. El cas de Jonathan Andic, així, és a dir, allò que no faria mai Cristóbal Martell, doncs ho fa Paco Marco, és a dir, surt algú...
5: Però l'advocat no ho fa.
4: No ho fa, però és que ha d'haver-hi algú que en aquest cas, jo crec que Luis Arroyo no era la persona adequada.
5: És un error. Si han intentat fer el mateix, diguéssim, l'elecció de la persona ha sigut un error i la informació de la qual disposava la persona que fa de portaveu de l'expresident és un error. O sigui, han anat d'error en error. Però insisteixo, igual que van sortir ràpidament amb el tema de la hipoteca de la casa i allà es va acabar la història, amb el tema de les joies no ho estan fent. I no ho estan fent per algun motiu. Segurament no sabem si estan declarades, no sabem si no, però el que està treballant la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero per la via processal és per intentar anul·lar tota la prova que pugui sustentar el cas per la via del telèfon que ve de Venezuela, perquè fa, bueno, suposadament aquí no s'hagués pogut descarregar tota la seva informació sense un ordre judicial, i als Estats Units sí que ho fa, perquè arriba 5 anys més tard després de que es descarregui, perquè no sabem quina és la custòdia de policial o judicial d'aquesta prova. O sigui, estem en això. El problema és aquest, o sigui, que el far moral de l'esquerra porta unes esmeraldes, uns diamants i uns, no? I unes pedres que valen 1.500.000 d'euros. I aquí hi ha el problema en aquesta explicació.
4: I llavors passa el que passa, que és que ara veus, per exemple, la Griso, que el titular és El tesoro de Zapatero. És clar, és com si fos ara, com si haguessin trobat els Pirates del Caribe.
7: Perquè en la mesura que ens hem... O sigui, en la mesura que és tan important...

0: en el relat, tothom busca la secció més morbosa del relat. Però jo crec que ens hem de fer tres preguntes sobre això que està passant. La primera pregunta que ens hem de fer és: ens hem d'escandalitzar? És a dir, fins a quin punt és raonable escandalitzar-se perquè descobrim que la corrupció és un element estructural d'aquest règim i que el Partit Socialista Obrer Espanyol fa joc brut quan és el partit dels Gal, és el partit del cas Roldán, és el partit del cas Filesa, és el partit
1: sí, clar,
0: del senyor...
1: És
0: el partit del senyor Rubalcaba, que va dir que l'Estat pagaria el preu de treure's de sobre el president Puigdemont. És un partit que ha jugat, ha fet un joc brut i ha posat a la seva disposició els recursos de l'Estat de manera sistemàtica. Ho ha fet també el PP quan ha governat amb el cas de l'operació Kitchen, siguin casos exactament simètrics o no. Jo crec que el marge d'escandalització, independentment d'on tinguem els llindars d'ètica, però en termes analítics, en termes d'entendre com funciona l'Estat espanyol en els últims 40 anys, hi ha molt poc marge per escandalitzar-se. Una altra cosa és que hi hagi gent que s'hagi oblidat de què és realment el PSOE i de com funciona. Llavors, la segona pregunta que ens hem de fer és: per què ha passat això? O sigui, per què està passant això ara? Per què s'ha trencat l'omertà, per exemple, de què gaudeixen tots els expresidents espanyols sobre José Luis Rodríguez Zapatero? Perquè hi ha una part del Partit Socialista en mans de Pedro Sánchez que ha decidit pactar amb l'independentisme. I la tercera pregunta, realment la més important, és: ha pagat la pena? És a dir, políticament, independentment de guerres brutes que n'hem vist moltíssimes en les últimes dècades, independentment del cost personal que n'hagin de pagar, ha pagat la pena políticament? És a dir, Pedro Sánchez està pagant un preu per allò que ha volgut fer per reformar l'Estat democràticament, per canviar la distribució del poder dels jutges, per obrir-lo territorialment, per redistribuir la sobirania de l'Estat? No, Pedro Sánchez simplement està pagant el preu que està pagant perquè va gosar desobeir una ordre del rei espanyol en un moment determinat.
2: Vinga, sigui entenec, Joan. Escolta, respon i després el Jordi de Planell, que demana la paraula.
3: Està molt bé el sistema de preguntes, però jo vull contestar la segona. La resposta és no, perquè la investigació, per exemple, sobre Zapatero, quan comença als Estats Units, comença a l'època de l'administració Biden, molt abans de l'amnistia. Les investigacions sobre Servi Navarre i la corrupció de Santos Cerdán en el PSOE de Navarra venen ja des del moment de la presa de possessió de Pedro Sánchez, perquè ella venia corromput des de Navarra cap a Madrid. A la qüestió que afecta a Ábalos amb Zapatero, en realitat ara comencem a tenir un indici, que és que Ábalos, afortunadament encara hi ha resorts de l'Estat de Dret contra la vostra idea de que els catalans, perquè són independentistes, els socialistes, perquè són socialistes, se'ls persegueix per part de fatxes. No, el concepte és diferent. Afortunadament, encara hi ha resorts de l'Estat de Dret que creuen en la independència judicial i que des de molt abans de l'amnistia han estat investigant una cosa que jo crec que és inèdita a la història d'Espanya, que és que habitualment, des que un partit arribava al govern fins que es començava a haver-hi l'apoderiment i la corrupció, més igual Bárcenas que el cas Filesa amb el cas del PSOE o Juan Guerra, passava un temps. Al començament d'aquell partit arribava al poder, s'aposentava, governava bé o malament, però no hi havia corrupció. Al cas del sanchisme hi ha una diferència, és que és des del minut 1, és que el primer corrupte és qui surt a la tribuna de la moció de censura a presentar una moció de censura contra la corrupció. I en aquest senyor ara comencem a tenir indicis, i amb això acabo, de que no se'l peten per les prostitutes, sinó que se'l peten perquè hi ha una competència a la corrupció entre ell i Zapatero. I Sánchez pren partit per als negocis de Zapatero. Sí, aquesta és la qüestió que en aquests moments s'està investigant.
4: Has fet un triple salt mortal.
5: No, en el cas de Zapatero, i ara ho apuntava en Joan, abans també la Isabel, parlem molt del paper de Zapatero en les negociacions amb Junts, no?, i com a intermediari entre l'actual direcció del PSOE i la direcció de Junts per Catalunya, però el paper decisiu, efectivament, és el dels Estats Units, que disposaven d'un telèfon, o dels missatges incautats en un telèfon des de l'any 2021, perquè el telèfon s'incauta l'any 2021 a Rodolfo Reyes, exaccionista majoritari de la companyia Plus Ultra, i aquests missatges no s'aporten a l'Audiència Nacional Espanyola fins 5 anys després, al maig d'aquest any, just abans que el jutge José Luis Calama obre la investigació contra José Luis Rodríguez Zapatero. Per què triguen 5 anys a facilitar aquesta informació si realment els missatges eren rellevants? Aquesta és una pregunta pertinent. I, a més, és una pregunta que podem respondre també d'acord amb el context. 3 mesos després que els Estats Units intervinguin Venezuela i 3 mesos després que el paper que tenia José Luis Rodríguez Zapatero d'intermediació amb el govern veneçolà quedi en qüestió per la intervenció nord-americana. Perquè, a més, qui incauta aquest telèfon mòbil és un servei que obeeix directament a l'ICE, la Guàrdia Antiimmigratòria de Donald Trump. Vull dir que aquí el paper nord-americà crec que es menysprea, però també és un factor determinant en la persecució de José Luis Rodríguez Zapatero, potser fins i tot més que el paper que en el seu moment ell jugués en la gestió de l'amnistia, encara que instrumentalment també s'hagi fet servir. I només una cosa més. Hi ha dos tipus de casos que avui esquitxen a l'entorn del PSOE. Hi ha els casos, diguem-ne, del que podríem anomenar pomes podrides i hi ha els casos estructurals. Els de les pomes podrides són els que tu pots perimetrar en la mala praxi d'una persona en l'exercici del seu càrrec. El cas Ábalos, fins i tot el cas Zapatero, tu pots al·legar que no coneixies les seves males pràctiques en les activitats privades o com feien servir el seu càrrec per lucrar-se. El problema són els casos estructurals. I n'hi ha dos. El cas Leire, que té aquest potencial perquè afecta directament al secretari d'organització i perquè el partit finançava aquesta suposada operació irregular, i la peça separada que ha obert el jutge Ismael Moreno per finançament irregular del PSOE, que pot esclatar en qualsevol moment. I en el moment que s'imputi el PSOE per finançament irregular, i a Madrid tothom dona per fet que això passarà en un moment o altre, la gestió de l'escàndol encara serà molt més difícil perquè anirà al cor de l'argumentari que, com ara deia en Joan, va fer servir en el seu moment Pedro Sánchez per justificar la moció de censura de l'any 2018.
1: És que jo crec que fent una mica de Mariano Rajoy diria que diverses coses poden ser certes a la vegada i el cas és que aquí coincideix primer que l'empanteta dels Estats Units arriba ara, jo crec que és òbvia, Pedro Sánchez s'ha erigit com l'anti-Trump a nivell internacional, en tenim dos ara en els últims temps de molt coneguts, Pedro Sánchez i el Papalleó 14, no? Que els va erigir ell mateix, i això li ha donat un oxigen polític, li ha donat un suport ciutadà, fins i tot internacional, però era previsible que tingués alguna conseqüència també política de la mà d'un personatge com Donald Trump i d'una administració que també ha demostrat que va a totes. I per tant, aquí, quan deia el de Planell, que per què si fa 5 anys que ho tenien ara, doncs bé, doncs algú ha decidit ara que apretava un botonet perquè això sortís. Això és compatible amb una estratègia, o que convergeixi en un moment determinat amb una estratègia més àmplia i que ve de més lluny. Deia abans el Bou que per què es dona ara aquestes circumstàncies, no? És a dir, per què ara Pedro Sánchez això, si ha centrat tota la mirada o de cop, per què? És a dir, ha sigut perquè ha pactat amb els independentistes? És perquè ha cedit en tal? Jo no ho veuria tant així, perquè al final el que ha aconseguit Pedro Sánchez, no ens enganyem, és pacificar bastant. O sigui, com a mínim mirat des de Catalunya. Al final aquí estem en el balneari, que a Catalunya fa molt de temps que no passa res. Sí, és Cap Verd, capital Barcelona. Però el problema és que fixa't que jo faig sempre un link, un nexe entre 2023 i 1993. 1993, el PP es pensa que guanya unes eleccions que no guanya, i Felipe González, a partir d'aquí, li cauen tots els mals, que ja en venien uns quants, però li cauen tots els mals possibles, i hi ha una ofensiva, allò que va dir Luis Marianson en el seu dia, després ja amb el Aznar i el PP instal·lat al poder, que havien remogut els ciments de l'Estat perquè van veure que aquell senyor no el desallotjaven de la Moncloa i a les urnes, per tant que ho havien de remoure tot. Si calia, doncs, tocar el governador del Banc d'Espanya, el director de la Guàrdia Civil, el que fos, tot.
5: És que eren tots
1: corruptes. El problema és que hi havia petroli, i com ara. Però per què s'activa? Es va activar llavors el 93 i ara el 2023, fixeu-vos que el PP també pensava que guanyaria i governaria. Va guanyar les eleccions, però no va tenir suficient per governar. Allò que diu Núñez Feijóo, que veia aquest cap de setmana que feia humor de si mateix i deia no juego en la selección porque no quiero, amb una foto que penjava jugant amb el seu fill a futbol. Però el concepte és que sí, no és que no fos president perquè no va voler, perquè no li van donar els números. I això tampoc no es va metabolitzar bé, i jo crec que hi ha una ofensiva a partir d'allò que accelera tot el que és la turbina contra el PSOE per terra, mar i aire, i que exemplifica molt bé la frase de José María Aznar. Podia haver passat que això no anés a més, però resulta que sí que hi havia material. si a més tu vius en el món que viu el Joan López Alegre, on resulta que a Espanya hi ha independència judicial, però no és així, perquè resulta que vivim en un país on PP i PSOE es van haver de reunir a Brussel·les amb un mediador per repartir-se el govern dels jutges, entre altres mil coses.
5: Jo estic molt a favor que això
1: sí,
5: no sigui
1: molt bé,
5: així,
1: sí, doncs llavors no diguis que no hi ha una politització a la justícia o una judicialització de la política, perquè el cas és que és un repartiment groller per quotes que acompanya frases
2: el
1: mítiques com la de Zapatero.
2: Un segon. Isabel García Pagán.
4: Faig un reguitzell de coses que probablement no semblin inconexes, però que van tot això. O sigui, deia el Deble al començament que tothom dona per fet que en els propers mesos la causa de l'Ismael Moreno, que està secreta en aquest moment, hi hagi una imputació per finançament irregular del PSOE. El simple fet de que tothom dona per fet i aquesta retransmissió en directe que estem fent de cada actuació judicial ja dona per posar en qüestió la independència judicial. Sobre el tema del finançament irregular del PSOE, és fins ara el que estem veient és que el PSOE paga. Paga la Leire, paga les amigues de l'Avalos, però de rebre diners, excepte la declaració de la Carmen Pano, que ningú ha portat res més, no hi ha res. O sigui, estem parlant d'un suposat finançament irregular del PSOE, quan el que veiem és que surten diners del PSOE cap a altres feines, però no que rebi diners. Fins aquí, eh? Després ja veurem si realment passa el que tothom té previst que passi que no deixa de sorprendre que tothom tingui previst que passi una cosa que encara no sabem si ha de passar. Però bueno, una altra cosa, un altre element és tots els interlocutors que ha tingut Junts per Catalunya en aquesta legislatura, abans fins i tot de la investidura, estan imputats. Tots. Investigats. Tots.
3: Però què vols dir amb això?
4: No vull dir res, és un fet.
2: No, és que eren corruptes.
4: No, Joan, Joan.
2: Com diu el Toni, és compatible. Parlem junts i ser corrupte.
6: Està fent de Mariano Rajoy, l'Isabel. Està exposant els fets.
4: Això no va dir, estic exposant els fets. Tots estan imputats. I no és només Santos Cerdán i no és només José Luis Rodríguez Zapatero. Les segones files també estan investigades. I a partir d'aquí, el punt final, diguéssim, això pot aguantar molt més? El PSOE, no Pedro Sánchez, sinó els alcaldes del PSOE que seran candidats, els candidats autonòmics del PSOE, els dirigents provincials, tots els quadres del PSOE creuen que això pot aguantar molt més al marge de la voluntat de Pedro Sánchez d'aguantar?
6: Però és que internament no té oposició Pedro Sánchez al PSOE. Quina oposició té? Té el control absolut del partit.
4: Una cosa és l'oposició al lideratge de Pedro Sánchez.
6: Però per fer caure Pedro Sánchez, a més de tota aquesta taranyina que estem retratant, què més cal? Cal una oposició dels partits contraris i una oposició interna.
3: Una petició,
6: una cosa o l'altra. Però no existeix?
3: Afegeixo un element que jo crec que és el que pot acabar passant i potser la Isabel té més informació, que és el moment en el qual entra una petició de suplicatori cap a Pedro Sánchez diputat per poder ser investigat al Congrés. La pregunta teva de què més pot passar és un suplicatori a Pedro Sánchez.
1: Això el podria reforçar.
3: Que s'ha de votar.
1: S'ha de votar, sí, però això el podria reforçar, és a dir, això tanca les files. Però això és el que apunta la Laura. És a dir, un problema que tenen avui en dia els partits és que més enllà del líder i el seu nucli més dur, que no necessàriament és l'organigrama del partit, hi ha poca cosa. I per tant, el que els hi tocarà segurament als socialistes és un desert després de Pedro Sánchez claríssim. Com el que ha passat al PP ara, com passen els partits que passen a l'oposició després de tenir un lideratge que s'ha cremat a lo bonzo.
3: Ja té bastant de ser, Toni. Pensa només per aportar una dada a lo que estàs dient, de les 10 primeres alcaldies espanyoles, només dues, que són Les Palmes i Barcelona, estan en mans del PSOE. Les altres estan, per exemple, en mans del PP. O sigui, sí, quan dieu quina oposició interna té, cap, perquè és que en realitat no tenen poder per sota del poder central.
1: És cert que han cremat moltíssim les naus per mantenir la Moncloa a la resta, i és cert que si repassem una mica els candidats que s'han presentat a les últimes autonòmiques, tots els que feien una mica de farum de Sánchez, doncs els hi ha anat fatalíssim, i els que semblava que es desmarcaven una miqueta, els hi ha anat una mica menys fatal. Castella. Però els hi ha anat malament a tot plegats. Per tant, sí, és a dir, és que trenca tot el relat, és a dir, del Peugeot, que tenia aquella
3: que
1: mística de... Bueno, això. Del Peugeot de la història, no?, del relat, a les joies de Zapatero, i va un món. I segurament això, doncs, té conseqüències.
2: Ara de seguida, et vol, vaig donar la publicitat un moment, es prega, sisplau, que... O sigui, en aquest moment estem a punt d'entrar. O sigui, aquí Josep Cunís s'hagués quedat congelat aquí dins.
4: No és cap verd, això.
2: No, mare meva.
1: Perquè hi ha moments de tot. És a dir, quan hem arribat hi havia un moment cap verd.
2: És que aquí puges un grau i estem suant, i baixes un grau i estem gelats. Són les 10:36. Un segon, sisplau.

0: fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
1: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
2: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
1: Tu creus? Jo pensava que era normal.
2: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
3: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
4: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
6: Cada butlleta és un gest de suport, el que fem per les persones.
7: Compra les butlletes del sorteig d'Or de la Creu Roja abans del 23 de juliol. Podràs guanyar fins a 3 milions d'euros i canviar les vides dels que més ho necessiten. I això val or. Juga-hi amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
9: Vaja, Carles.
8: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
9: I tu què li vas dir?
8: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
10: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
11: 150 anys movent-nos per tu.
12: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
13: Jo no puc treure'm del cap això.
14: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
15: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
16: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
17: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
18: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
19: Bé, i què voleu fer aquests dies?
20: Anar a una piscina caribenya.
21: Dormir en un hotel del Far West.
22: Volar a llums d'un drac.
19: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
23: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
24: El per què de tot plegat.
25: 19 minuts i arribarem a les coses que estic veient. És que, clar, això no em poseu més teles aquí, perquè es veu que un ajuntament de Canillas de Ceituno a Màlaga va publicar la fotografia de la bandera franquista.
26: Jo.
25: Encara hi és?
27: Sí. En directe.
25: Hòstia, no m'ho puc creure.
28: Bueno, però aquest senyor, la bandera et pot agradar o no, però és el seu balcó. Què vols fer-hi?
0: Home, doncs és per l'Ajuntament. Però...
1: No, no és l'Ajuntament.
25: Sí, sí, sí. Publicó la foto de la bandera franquista a Sorred, sí, l'Ajuntament de Canelles.
1: Ah, l'Ajuntament. Va public... però el balcó no és el balcó de l'Ajuntament, és la de la casa d'un random.
25: No, no ho sé, però posa que l'Ajuntament de Canelles ha fet una mala... Però és que, clar, és que és igual... Que posi el que vulgui, evidentment.
2: Jo crec que en comptes d'anar a Canberra has d'anar a Canillas de Aceituno.
25: Sí, Canillas de Aceituno, Màlaga.
1: Oh, el Màlaga-Almeria és un partit superinteressant. 0-0 a l'anada.
25: Ja, ah, hòstia, però de què m'està parlant ara?
1: Bueno, és que va d'això, va d'això.
25: Hi ha una cosa que ara parlava... Algú durant la publicitat ha dit una cosa que és tan bèstia que hem convertit en òbvia, que és... Algú ha preguntat per què el Zapatero es veurà i han dit, no, en directe no, però es gravarà, i llavors hem dit, bueno, per tant, això al cap de 3 o 4 dies, això veurem fotos i veurem es imatges, l'àudio i tot. Sí, sí, sí. Per tant, ja donem per fet que la filtració de jutjats és el pa nostre de cada dia. Vull dir, ja ho hem... Una cosa que no sé si passa a molts països del món.
3: No, perquè és un element instrumental de la batalla que estem descrivint.
25: Bueno, però batalla
3: és una de les armes que tenen.
25: Però per bueno, que tenen jutges. Però mira... sí, perdó, estem parlant de que llavors són els jutges els que volen filtrar això.
9: Sí, però mira, vivim en un estat, i abans el citàvem, on un fiscal general de l'estat ha estat condemnat i, per tant, ha deixat de ser-ho, en teoria, per filtrar, però l'han condemnat sense proves en el país de la judicatura que filtra tot i on s'ha normalitzat. És això el que m'escandalitzava, perquè, ostres, d'acord, Zapatero declararà, l'enregistren, entenc que l'enregistren, no sé exactament per què, si no ho passen després públicament, entenc que és com el per tenir-ho abans gravat, i ara tenen... No,
2: és una cosa de la justícia amb tinta xina i lletra gòtica, diguéssim. Que... Abans es prenia nota de tota la declaració transcrita mentre es parlava, ara la secretària del jutge, del jutge instructor, pren nota dels temes sobre els quals fa referència i hi ha el document perquè totes les parts ho puguin fer servir. Una altra cosa és que la ineficàcia de la justícia espanyola sigui tal que, malgrat es posen marques als documents que es notifiquen a les parts i es fan mil malabars per intentar que si algú ho filtra, enganxar-lo, doncs no els enganxen.
9: L'únic que intentava dir és que la idea és aquesta, que entenc la qüestió tècnica, que evidentment ja no anem amb mecanògrafes i companyia i que s'ha de gravar per tenir el document, però que hem normalitzat que automàticament això ho tindrem tot el dia als mitjans de comunicació i tindrem aquest senyor amb la seva declaració del dret i al revés, amb aquestes imatges de recurs que ara podem tenir aquí en pantalla, ara de les televisions i els magazins, tot el dia. Igual com hem tingut les joies. I clar, les joies és un element que és molt cridaner. És a dir, jo quan les vaig veure, què vaig pensar? Doncs les joies de la Castafiore, o vaig pensar o les joies de la Cleopatra quan sortia la Liz Taylor a la pel·lícula mítica que hi ha Peplum. És a dir, tot això, vivim aquello que va dir el sociòleg mític el Giovanni Sartori, l'era de l'homo videns, que hem arribat a la conclusió que veure és entendre. I no és veritat, però sí, una imatge pot ser molt contundent i et pot ajudar a condemnar. Què passa? Que si es filtra cada 2x3, com si no passés res, i ho donem per
25: I
9: fet.
25: No passa res. Jutjats, I no passa
9: no,
25: res.
9: Però li pot no destrossar la vida a la gent.
25: Home, sí.
3: En tot cas, sobre el que deia el de Planell de l'origen nord-americà del cas del Zapatero, la importància que ha tingut el paper dels Estats Units. Cada cas té els seus matisos. Cada cas té les seves explicacions, però la pel·lícula general, el paisatge general, és que el president del govern espanyol té esquitxats, investigats, processats, o condemnats, o a punt de ser condemnats, la dona, el germà, la mà dreta, la segona mà dreta, el fiscal general, el padrí polític i expresident, la directora de la Guàrdia Civil, i una colla de ministres, alguns en exercici, alguns relegats del seu càrrec. Podem pensar que és un govern excepcionalment corrupte en la història del retorn de la democràcia espanyola. Jo no ho crec, sincerament. Jo tinc els meus dubtes, jo crec que la corrupció... No ho crec, no en el sentit que siguin innocents la majoria, sinó en el sentit que la corrupció ha estat la moneda de canvi elemental del sistema polític espanyol dels últims anys, i crec que si Pedro Sánchez hagués decidit d'abstenir-se en la investidura de Mariano Rajoy, no hagués fet la moció de censura, o hagués acabat governant amb Ciutadans amb el suport extern de Podemos, o hagués triat un altre camí polític en la seva carrera personal, ara mateix no es trobaria en aquestes circumstàncies. Per què? Perquè hi ha un sistema de silenci i de protecció que només es trenca quan es transgredeixen determinades línies. I Pedro Sánchez les ha transgredit. I jo estic d'acord amb tu, Toni, que són unes línies amb el llistó molt baix, perquè efectivament el còmput global de la seva obra de govern ha estat la pacificació de Catalunya, no la conflictivització de Catalunya, no la cessió de poder i de sobirania a Catalunya. No ha estat això, però és que tant se'ls indona això a ells.
4: Jo crec que això
3: simplement ha transgredit una línia que no podia transgredir. I llavors jo crec que, a més, ara el que veiem és que hi ha un programa per després. O sigui, per mi el que decanta la balança és que no només hi ha una operació per enderrocar-lo. Comencem a veure des de fa molts mesos mandarins de l'estat espanyol que tenen moltes idees sobre què ha de passar després de Pedro Sánchez perquè ni el procés ni els indignats es tornin a repetir.
25: Bien, Joan.
1: No, jo sincerament crec que tot això que dieu és terraplanisme i que, a més, tot no és Catalunya en el centre del món.
9: Bueno, hem dit això.
1: Aquí va haver-hi un judici sobre el procés, amb una condemna. Vosaltres també dieu que és l'ofer, però el fet és que es van transgredir les lleis i, per tant, allò ja es va jutjar, però el fet de que algú no estigui res en el govern no li dona dret a la impunitat. Això és el que tenim que tenir en compte. O sigui, està molt bé intentar crear un relat de que a mi em persegueixen, però el fet és que, per molt que, i amb això puc estar d'acord amb vosaltres, tant el PSOE com el PP han intentat domesticar i han intentat debilitar la independència de certs poders de l'Estat al llarg de dècades per tenir més poder.
3: Però dit això,
1: ni el PSOE ni el PP, afortunadament, ho han aconseguit, perquè molts dirigents del Partit Popular han acabat a la presó condemnats per jutges per casos de corrupció, i hi han consellers de la Comunitat Autònoma de Madrid, consellers de la Comunitat Valenciana, que han acabat a la presó, i que a dia d'avui, deixa'm acabar, i que a dia d'avui segueixen a la presó condemnats per aquests jutges que vosaltres considereu megafatxes, pues vaya megafatxes que condemnen a consellers del PP. I aquest mateix poder judicial que ha estat sotmès a una pressió brutal durant anys per part del PSOE i per part del PP, en alguns casos més matussera que altres, ara són els mateixos que protegeixen aquest estat de dret i investiguen a un PSOE que, si podem dir que efectivament judicialment no és corrupte, crec que tenim tots prous indicis com per veure que efectivament sí és corrupte.
9: No, si no van ser corruptes, si no són corruptes, o sigui, el que deia Lot, jo crec que és obvi, és a dir, aquest és el govern més corrupte de la història d'Espanya, home, doncs podrem parlem-ne, no ho sabem. I com a mínim, si es confirma tot això que va passar, sí que és el que ha decebut més la promesa d'honestedat, o, bueno, el PSOE de Felipe González també parlava d'allò dels 100 anys d'honradez, però el concepte és, ostres, arribes com arribes, i pel que sembla, si es confirmés tot això, és que van començar amb la corrupció molt ràpid, és a dir, perquè estem parlant de processos que van iniciar
1: d'origen.
9: El problema per mi de fons és una cosa que va dir, però no és tant això, o la judicialització evident de la política o la politització de la justícia a Espanya. És una qüestió més de fons que, mira, el letrado Melero, que abans el veiem aquí en una d'aquestes pantalles, ell em va citar en una ocasió un llibre d'un catedràtic que es deia Alejandro Nieto i que deia una frase mítica per obrir, que és: la corrupció acompanya el poder com la sombra al cuerpo. Que això qualli socialment és el més corrosiu que pot passar, perquè si fins i tot el don limpio de la política espanyola, que en teoria era Pedro Sánchez, en el cas més indulgent amb la seva persona, va tenir un ull clínic totalment descriptible, de miop llarguíssim, per triar tot el seu entorn, ostres, aquí fas confiança, rebentes la confiança amb el sistema mateix, que ja venia bastant rebentada de casa. El problema llavors és la participació política, la decantació de molta gent cap als que fan més soroll en contra de tot això. És un problema de fons, no és un problema de Pedro Sánchez. En realitat, Pedro Sánchez passarà tard o d'hora, però és un individu que passarà. Ara, la petja que queda d'aquesta època és molt bruta. I és molt bruta per mèrits propis, però diguem-ho tot també, per una activació d'uns resorts que casualment a Espanya sembla que només s'activin quan el PP resulta que no està al govern. Això també passa.
2: No, que posats a activar, és que si un ministre del govern d'Espanya surt dient que hi ha jutges que prevariquen, el que ha de fer és anar al jutjat i presentar una denúncia.
25: Efectivament.
2: Perquè llavors passem de que posaven el crit al cel quan des de l'independentisme es deia que hi havia jutges que prevaricaven, però resulta que ara sí diuen que hi ha jutges que prevariquen. El primer que han de fer és presentar una denúncia davant del jutjat de guàrdia. També és veritat que totes les queixes i tots els que s'han posat davant del poder judicial respecte a actuacions judicials més que dubtoses, com és el cas del jutge Peinado, que ha estat esmenat per l'Audiència Provincial, no per pels polítics, sinó per l'Audiència Provincial, que és la seva instància superior, en 13 o 14 ocasions, doncs tampoc no sembla que tinguin ganes de resoldre que hi hagi algun jutge que probablement intenta fer la seva feina, però no l'està fent bé. Perquè si la fes bé, no l'haurien esmenat 14 vegades. Vull dir que estem en un moment en què s'alimenta aquesta circumstància de que potser allò de la justícia, no? De que saps quan entres al jutjat però no saps com surts. Doncs en aquest moment la gent està així davant del sistema judicial. I no vol dir que tots siguin corruptes, ni que tots siguin uns fatxes, ni que tots actuïn malament, però sí que és veritat que hi ha actuacions de dubtosa conveniència. I la conveniència sempre va a favor de José María Aznar, no? Del que pode fer que haga.
9: Això també està tenint conseqüències a Catalunya, diguem-ho tot, perquè jo, que sóc de tendència a no creure molt les enquestes en general, a molta distància d'un procés electoral, però fixeu-vos que el PSC, en les últimes que veiem les últimes setmanes, queia. I és un govern que està jugant, el del president Illa, a porteria buida, perquè té el primer partit de l'oposició a dia d'avui, que és Junts per Catalunya, té el seu líder a l'exili, el tercer té el seu líder que no es pot presentar en unes eleccions, l'independentisme està com està, la capacitat de generar agenda alternativa a la del govern és totalment descriptible, i malgrat això caus. Hi ha una part de problema de marca, perquè el govern de Catalunya, doncs no ho sé, és a dir, sí que evidentment ha tingut problemots grossos en els últims temps, no cal descriure'ls, que ens hem tractat aquí amb el tema de les infraestructures, dels trens, de la sanitat, dels mestres, va acumulant el típic que és de desgast d'un govern, però un govern que inicia una primera legislatura, home, normalment l'impuls és cap a dalt. Què passa? Ostres, doncs que sí que el desmarcar-se del PSOE li és molt costós, i el president Illa especialment, i crec que hi té una fidelitat personal a Pedro Sánchez que ha fet que lligui molt també les seves històries, no?
3: Jo crec, Joan, que la qüestió del Laufer no és important com a termòmetre de l'estat de salut judicial, o no primordialment. Evidentment hi ha hagut ministres del Partit Popular condemnats per corrupció. Jo crec que és important, ministres, no? Jo crec que és important analitzar bé per què de cop i volta es construeix una campanya per enderrocar Pedro Sánchez, perquè la pregunta que ens hem de fer és estrictament política. És estrictament política. Què és? Jo estic d'acord amb el Toni en el sentit que Pedro Sánchez no arriba més lluny amb Catalunya, amb sessions a Catalunya, no perquè no pugui, sinó perquè no vulgui. Però veient com reaccionen els jutges amb el mínim del mínim que ha fet Pedro Sánchez, la pregunta que ens hem de fer és què passaria si realment, a més de no poder, volgués anar més enllà? És a dir, si Pedro Sánchez estigués disposat a fer una reforma a fons de l'Estat, de la distribució territorial de l'Estat, de les estructures de poder corcades de l'Estat, que no ho està, però si estigués disposat a fer això, per obra i gràcia d'aquesta col·laboració amb l'independentisme, el sistema judicial espanyol, el poder judicial espanyol, li permetria, i la raó per la qual és útil veure que se li munta tota aquesta campanya és per adonar-nos que no.
25: Són les... falten 6 minuts per les 11. Laura Rossell, quan ella vulgui, jo estaré encantat.
2: Ah, ja estem?
25: Sí que parlarem, sí, perquè ara d'aquí uns moments parlarem de Cap Verd. Parlem de futbol, ara sí que parlarem d'aquí uns moments amb el Santi Segurola, amb el Miguel Rico, i amb el Joan Jopallàs, del partit d'ahir, i també connectarem amb Atlanta i despertarem el Damià López, pobre, que...
1: Pues Aràbia és molt millor que Cap Verd,
25: bueno, però allò d'ahir, a primer partit,
4: Doncs em va molt bé que em diguis això, Basté, perquè si Mariano Rajoy fes aquest ull de poll, diria que en la tertúlia hay personas que hablan.
25: Sí.
4: Cada persona da su opinión sobre la actualidad. La tertúlia empieza y acaba. Y es el oyente el que elige la radio, y es la radio la que quiere que sean los oyentes la radio. Ximpom, Això seria l'ull de poll de Mariano Rajoy. En fi, la màgia de la ràdio que ens ha vingut a salvar amb la història magnífica del Dani des de Cap Verd. Ha anat de Taradell a Cap Verd a base de guants de porter i de cuina, de construir cuines. Ens ha fet una enveja terrible a tots. Diré que hi ha algú d'aquesta taula que ja ha començat a buscar vols per anar cap a Sant Vicenç, no dels Horts, sinó de Cap Verd. Ens ha explicat que el govern de Cap Verd va donar festa a tothom per celebrar al carrer l'empat davant de la selecció espanyola. Per cert, el gentilici de Cap Verd és capverdians i capverdianes, i el plat principal amb el que s'alimenten per passar tot el dia, tot i tenir una temperatura mitjana de 25 graus, és la cachupa, que és una mena de cocido entre madrileny i asturiano.
25: Sí, sí, i és una cosa que, clar, com ha dit la temperatura, penso, hòstia, això us foteu, perquè, clar, sortireu d'aquí...
4: Aguanten tot el dia.
25: Però la cachupa és un famós plat que hi ha, atenció, eh?
4: Ai.
25: Cocció lenta, principalment, a base de blat de moro i frijoles, acompanyat de diverses verdures, carns i peix.
4: Ah, carn i peix.
25: Sí, o peix, sí, sí, peix.
2: Ell ha dit carn i peix. Quan ho ha explicat el Dani, ha citat carn i peix.
25: Mira, això serveix així, que això m'ho fots a tu t'imagines al costat de la platja.
2: És com
25: una escudella.
2: Allà,
1: això té conseqüències en forma de ventositats diverses.
4: I de digestions pesades.
3: Que anàvem bé.
4: Va, el de Planell, que ha vingut a fer-nos l'úpero amb ou ferrat i tot.
25: Amb ou ferrat i tot.
4: Per favor. L'úpero de la teranyina judicial del PSOE que ens ha fet el Depla, que té línia directa amb l'Eire Díaz, ens ha confessat que li diu bona nit cada dia abans d'anar a dormir, no sabem si és veritat o no, però ell ho ha dit en antena, i també ens ha separat els casos del PSOE entre les pomes podrides i els casos estructurals que l'afecten. El Joan ha dit que tot el que diem és terraplanisme al voltant dels casos judicials del PSOE, i acabarem amb una frase del Toni, que apuntava que l'ull de Mordor està enfocant ara cap al PSOE, una frase que no té res a veure amb els casos de corrupció suposats, sinó amb el Mundial de Futbol, i és Cap Verd, capital Barcelona.
5: Ai, sí.
25: Escolteu-me una cosa, us aprecio molt. Dimarts que ve serem vigília de Sant Joan.
4: Però oi, quina alegria!
1: Que bé.
4: Sant Joan, que bé. No t'agrada?
1: És el meu sant.
4: És que no hi ha... el dia més bonic de l'any, la nit més bonic de l'any.
25: Per tu, és la
4: bonic. M'encanta.
25: Jo de debò l'eliminaria del mapa. Aquesta era la Cap d'Any.
9: La Cap d'Any, tal qual. Sí, sí, sí, són les dues que podíem passar volant.
25: Entre altres coses, primer, pels que no teníem, i des de fa uns anys, tenim mascota, que et diuen ara.
4: Aquest és un problema.
25: Tenim, sí. Doncs mira, doncs et sap
4: molt greu. Sí.
25: Et sap, és a dir, passes malament tu perquè ho passes malament, però és igual, però això és un tema que és, diguem-ho, col·lateral a cadascú. Però a mi això mai m'ha agradat.
4: Oh, m'agrada tant tirar petards, no. Molts petards.
25: Tu també, Isabel?
2: Jo soc petardera.
25: Sí, jo també.
4: Sí. Que facin molta
25: olor.
4: Us agrada
25: tirar petards? Però és que ara ja no són petards, que són tomahawks, ara.
1: Sí. No, però si ara n'hi ha que no fan remor.
9: Només els focs de la Sagrada Família em van fer gràcia.
25: Sí, i justet.
9: Altra, i justet.
25: En fi, 2:00 i 11:00. Vinga, fins la setmana que ve. Que vagi bon dia. D'aquí a uns moments, aquí al Món RQ, parlem del partit d'ahir, del Mundial, i amb Miguel Rico, Santi Segurola, Joan Jopallàs, i també amb la col·laboració des d'Atlanta del Damià López.
6: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: El perquè de tot plegat.
8: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
10: Doncs millor.
22: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
26: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
27: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
28: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
5: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
10: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Adidas, Brownie o Tommy Hilfiger. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
14: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
15: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
14: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
15: Si busques el millor, recorda.
14: Només Daikin és Daikin.
16: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
17: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
18: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
30: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
31: Viu la revetlla de Sant Joan a peu de platja a l'hotel Le Meridien Ra del Vendrell. Gaudeix d'un deliciós sopar bufet mediterrani i de marisc amb música en directe en un entorn màgic. Reserva a regalalmra.com.
32: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
33: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
30: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
34: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
35: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
36: I els frescos d'Aldi!
35: Al.
36: Aquesta setmana estalviem la cindria ratllada 0,89 al quilo.
35: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
36: Que poc que costa comprar bé.
37: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns. I ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
6: Són les 11:05.
7: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
8: Hola, Joan Jopallàs, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Hola, Miguel Rico, com estàs?
19: Bon dia, bona hora, jove.
8: I a Santi Segurola. Hola, Santi, què tal? Bon dia.
20: Bon dia.
8: Bon dia. Què? Sí, ara saludo... El deixo que renti la cara, pobre. És que tinc el Damià López, que està... que està no sé si està a Chattanooga, Chuchu...
19: Quantes hores són, ara?
8: O està a Atlanta, no ho sé. Però deuen ser les 5 del matí.
19: No, encara, pot ser...
8: Aviam, no sé. Hola, Dami, què tal? Bon dia.
21: Bon dia a tots.
8: Quina hora és?
21: Les 5, sí, són 6 hores de diferència.
19: Ah,
21: i ahir, després del partit, ja vam tornar des d'Atlanta cap a la nostra casa, aquí aquests dies, que és Chattanooga. Tot correcte.
19: Chuchu.
8: Chattanooga, Chuchu. Escolta'm, que ahir a un quart de 7 del matí vam posar la versió de la cançó Chattanooga, Chuchu, a la versió dels Muppets, dels Telenyecos, que és molt divertida, està molt bé. Aviam, comencem, Joan Ju. Clar, jo deia, i he posat, posava tothom, evidentment, posava l'èmfasi en l'atac de... en el desastre del partit d'ahir d'Espanya, però és que a mi el sistema defensiu de Cap Verd em va semblar un sistema defensiu, vaja, impecable.
9: Aviam, hem de partir de la base que en futbol és més fàcil sempre defensar que atacar, perquè, en fi, requereix de menys creativitat, de molt d'ordre, és veritat, molta disciplina, molta organització, i Cabo Verde la va tenir. Ara, jo crec que si Espanya no va guanyar el partit d'ahir és perquè va fer un partit nefast, perquè tot el que va fer està molt ben guionitzat, però es va executar a una velocitat molt baixa. I quan tu jugues a futbol a una velocitat molt baixa, normalment la capacitat teva de sorpresa disminueix de manera molt gran. Jo crec que els debuts tenen a vegades aquestes coses. El que passa que, clar, un debut pots perdre com va passar al Mundial del 2010 amb Suïssa, diguem que és una bona selecció, amb Nigèria, que també li va passar a Espanya, un 3-2... Però, clar, Cap Verd és la número 64 del rànquing mundial, i jo crec que això no obeeix a que Cap Verd hagi fet el partit de la seva vida, que el va fer, sinó que Espanya no ha estat al nivell esperable, perquè és que tampoc estem parlant... És veritat que estem parlant molt de Bocinha, del porter, perquè va ser escollit el millor jugador i tal, però és que tampoc va ser una allau d'ocasions de gol. Espanya estava molt a prop sempre de la porteria perquè Cap Verd va cedir el seu terreny deliberadament, és a dir, Espanya arribava als últims tres quarts de camp perquè Cap Verd li deixava. El problema era arribar a dins de l'àrea i rematar en condicions, i això va passar molt poques vegades. Jo crec que segurament el segon partit d'Espanya millorarà de manera manifesta, perquè podrà corregir els errors, que van ser molts, i crec que la figura de Lamine Yamal, la seva importància ha crescut després d'aquest primer partit inaugural, perquè ja se'l va fer jugar d'urgència, jugant una mica més del que estava previst, i perquè va ser entre ell i encara que poc es va notar moltíssim que el que li faltava al partit i a la selecció espanyola era atreviment, era regat, era desbordar, cosa que Espanya no va fer pràcticament en 70-80 minuts. Per tant, jo crec que Espanya fa un debut lamentable, que és esmenable, però que ha de millorar molt la seva manera de jugar, i sobretot la seva actitud i la seva velocitat de joc per canviar una mica el seu viatge que acaba de començar.
8: Rico.
19: Si parlem del partit, no va ser un bon partit. Jo no diria que és una tragèdia ni res que se li assembli. Partit així pot sortir a qualsevol competició que facis. Estic d'acord, com acaba de dir el Joan Ju, quan tu t'enfrontes amb un equip que jugui amb una línia tan baixa, el que necessites són jugadors a les bandes que et facin l'1 contra 1, marxin i provoquin la sortida de la defensa i un espai a l'àrea, que això no ho va aconseguir la selecció en cap moment del partit. Tot i jugant malament, va tenir opcions clares per haver guanyat el partit amb certa comoditat, però el futbol és exactament així com va succeir ahir. No sempre surten les coses i s'ha de... Jo m'ho prenc amb absoluta calma, no li dono una transcendència vital pel desenllaç de la competició. Una altra cosa és que el nivell de joc es mantingui per sota de les expectatives, les mínimes expectatives d'aquest equip. I si vull dir una cosa respecte a l'equip, jo, que si m'ho haguessin preguntat al minut 1 del partit, ja ho hauria dit. No ho dic ara amb el ventajisme de que conec el resultat i vaig veure el partit. Jo, si tu convoques a Pedri perquè consideres que és el millor jugador no d'Espanya, sinó probablement d'Europa i del món a la seva posició, lo normal és que la selecció jugui també amb la seva posició i només i no, com a mitja punta, que en realitat no és el lloc que correspon. Dit això, suposo que el seleccionador deu tenir raons per explicar aquesta decisió, però jo crec que amb el fons i a la llarga, per la selecció és perjudicial traure a Pedri de la seva posició.
8: Segurola, què dius?
5: Partido muy preocupante, pero muy preocupante en mi opinión. Es como, perdón, es como si en la selección hubiera entrado en un bucle negativo. Creo que desvitalizada, morosa, jugando a fútbol, sin muchas veces los partidos se te complican porque tienes una defensa como esta que España ha visto, o la selección española ha visto innumerables veces. Ese tipo de defensas tienes que aplicarle una receta, ya habéis hablado de regateadores, jugar por los extremos, tal. Para empezar, el equipo no los tenía, me parece que fue una pésima alineación. Creo que Ferran no es extremo derecha, se ponga como se ponga la gente. Hace mucho tiempo, casi 3 años, que en el Barça no juega, o muy circunstancialmente, nunca en partidos importantes, porque es un jugador de potencia y de correr al espacio. Y ayer tenía enfrente un jugador, o dos jugadores, por cierto, Cabo Verde hizo una defensa muy cerrada, pero muy limpia, apenas cometió faltas. Una falta, fijaros, es que no tuvieron ni que esforzarse en detener a jugadores que no pueden regatear. Lo mismo que Gavi, la alineación de Gavi y Ferran me pareció, en esas posiciones, me pareció dramática. Hay que añadir que Llorente es un jugador para mí muy sobrevalorado, lo digo sinceramente, creo que es un jugador que en el Atlético de Madrid funciona en un modelo de juego, el de Simeone, que está en las antípodas de lo que pretende jugar a España, y nunca ha tenido relevancia alguna en la selección. De hecho, no estuvo en la Eurocopa del 2024. Es un jugador que va, pero esa intrepidez que se le supone, yo no la vi por ninguna parte. La suma de cosas que funcionaron mal fueron muchísimas, pero muchísimas, incluida la sensación que tengo de La Fuente y la posición en la que debe jugar Pedri. En 2024 él decía que Pedri no podía jugar junto a Rodri y le colocó en la media punta. ¿Y qué ocurrió? Pues que no estaba funcionando, finalmente se lesionó, entró Olmo y la cosa empezó a funcionar. ¿Qué ocurre ahora? Que Pedri es indiscutible, no le puedes quitar del equipo, pero yo tengo todavía la sensación de que De La Fuente no le acaba, a De La Fuente no le acaba de convencer la pareja Pedri y Rodri, y estamos otra vez ante un debate que me parece bastante absurdo, porque creo que los jugadores deben estar en las posiciones donde mejor funcionan. Y ayer por lo menos 4 jugadores no estaban en esas posiciones. Y creo sinceramente, en contra de lo que escuchaba Miguel y a Juancho, es un partido que dice bastante de la sensación, yo diría que de fatiga mental de equipo revenido que tenía España. Estos partidos es muy probable que te presenten dificultades porque tienes que abrir a una defensa muy cerrada. Ahora bien, todos estos partidos se ganan con energía, diciéndole al rival, mira, somos mejores que vosotros y os vamos a ganar como sea y en cualquier momento. Y eso no lo hizo España, jugó al trantrán, todo blando, todo suave, el portero descolgaba los centros que caían llovidos, una cosa muy, muy fea lo que vi, muy preocupante, con un añadido. El añadido son las condiciones en las que se juega este Mundial. Están asesinando al fútbol, así de claro, cuatro tiempos, como en los deportes americanos, como quieren ellos que se juegue al fútbol, las paradas.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: En Players, minuto 62-63, parada. Y luego hay 9 cambios en 6 tandas. Es decir, que del minuto 23-24 al minuto 45 no hay quien juegue a fútbol. No hay quien juegue a fútbol. 6 cambios, 9 jugadores cambiados en 6 tandas, eso se te hace en 10 minutos. Le quitas al partido 10 minutos más lo que le habías... Así no hay manera de jugar a fútbol. Les importa un pimiento el fútbol a Infantino. Detesta el fútbol. Es una vergüenza. Y lo peor del caso es que la gente no dice nada. Nos están robando el fútbol.
2: Aviam, Damià, tu que vas estar ahir al camp, els jugadors havien sortit... Bueno, a marxa de que, efectivament, ja vaig escoltar ahir la tarda amb el Clapés, que comentaves que això d'aquest minut de, com en diuen, de...
3: Aturada d'hidratació.
2: Sí, d'hidratació, que això no és... Faltaria molt...
3: Bueno, Damià, ahir hi havia aire condicionat, no?, a l'estadi on estàveu.
4: Sí, aquest és el punt, que jo tenia al costat del Lluís Buixeres, company de l'Avantguàrdia,
3: sensible que ell anava...
4: Clar, jo no, però Lluís, que és molt sensible al fred.
3: Sí.
4: Bueno, aviam, mira, ahir a l'exterior estàvem a 30 graus, la temperatura que hi ha a Atlanta aquests dies. En entrar, la baixada va ser d'uns 10 graus.
2: Sí, això és normal quan entres a qualsevol lloc als Estats Units que estigui tancat, que et fot una baixada de temperatura bestial.
4: Sí, doncs aquest era el panorama a l'estadi d'Atlanta, que havies d'abrigar-te o no, però vull dir que s'estava en una temperatura confortable pels futbolistes. Jo tenia el Lluís allà, que es va posar la seva dessuadora i ell estava allà, doncs, tan a gust. Doncs en el moment en què es va anunciar la primera pausa, ens van mirar i en general va haver-hi una sorpresa majúscula a l'estadi. Va ser un moment surrealista i es van sentir molt xiulets. Jo crec que és el moment que va haver-hi més xiulets. Jo crec, Jordi, que...
5: A part, les pauses, perdona, Damià, les pauses no les fan a la mitja hora de joc, les fan al minut 22.
4: Correcte, clar, ho fan a la meitat de cada temps.
5: De cada temps, per això et dic.
3: És una aberració absoluta.
4: No, sí, jo crec que s'està creant un nou paradigma en el futbol que ens l'estan colant, eh?
3: O sigui,
4: ens l'estan imposant, que és que ara a la meitat de cada temps... No, que ahir ho vèiem. Per exemple, hi va haver gent que a la meitat de cada temps se n'anava i sortia de l'estadi, doncs, al bany o a buscar un refresc o el que sigui. Jo crec que aquest nou paradigma ens l'estan imposant en el sentit de que ara tu estaràs a casa i quan es produeixi aquesta situació, si això s'extén al futbol europeu, doncs també aprofitaràs o diràs, bueno, carem quan hi hagi la pausa d'hidratació. En tot cas, ahir sí que podem entrar al debat de si quan el partit es jugui a Guadalajara, a Mèxic, a 30 graus, s'ha de fer la pausa d'hidratació o no. Això és debatible, però ahir, a 20 graus, en el moment que els jugadors encara no havien suat, al minut 23, va ser bastant surrealista.
3: Et diré una cosa, els jugadors, que sempre els alabem o acostumem a fer-lo, perquè ens donen alegries i ens donen, raó per escriure sobre ells o per parlar sobre ells, són el gremi menys contestatari de les professions del món mundial. És a dir, es frena el ritme de partit. Ho han imposat sense cap tipus de consulta. No estan cansats, com deia Damià, és que és el minut 22 amb un estadi cobert amb aire condicionat.
5: Bueno,
3: que,
5: no hi hagi
3: jo no hagi sentit cap veu, ni d'un entrenador, ni d'un jugador, qüestionant un fet que transforma el futbol d'una manera... en fi, és una interrupció absolutament aleatòria, o bueno, gens aleatòria, perquè està justificada per fer anuncis, que és una cosa que l'Infantino ha decidit, doncs, aprofitant que el Mundial era als Estats Units, que ja sabem...
5: Que és el negoci.
3: Com el tema de les entrades, etcètera, etcètera, que també els jugadors podrien dir és una vergonya que el futbol, que és un esport que si té un segle i pico i és el més popular del món, és gràcies a que ha tingut les portes obertes a totes les classes socials, etcètera, etcètera, tampoc diguin res. Home, jo crec que també, a part dels periodistes, els jugadors, els protagonistes, els entrenadors, podrien dir alguna coseta allà. Perquè, aviam...
6: No diuen mai res.
3: No diuen mai res.
5: Els clubs... que són els propietaris dels jugadors, també callen, perquè com que també els hi toca
1: una
5: part del
1: ajuda.
5: Pastís...
2: Sí, naturalment.
1: I el periodisme ajuda. Sí, vuelvo a decir, des del VAR, hablando del VAR, en el partido de Suiza, que ganó Suiza, hubo una jugada en un fuera de juego

0: clarísimo, clarísimo, que no hemos visto la repetición nunca porque el VAR dijo que no tenía la gente del VAR o la realización o la FIFA, no le interesó nada en repetir esa jugada que tiene indignado a mucha gente. Estamos ante un momento verdaderamente crítico en el fútbol. Yo pensaba que el fútbol era indestructible. Lo creo, que era una fuerza imparable. Las razones, no lo sé, estaba incardinado en la vida de la gente, de innumerables países, formaba parte de unas culturas profundas que se están yendo al carajo. Están haciendo un modelo a la americana en todo, es un deporte nuevo, es un deporte que cada vez me gusta menos, un deporte que ayer en 25 minutos vuelvo a 9 cambios en un partido que necesitaba, por ejemplo, jugarse con algún ritmo para España, pero es para todo el mundo, la sensación de que el fútbol no importa, que lo que importa es ver parada a la gente, a la FIFA y al señor a este desgraciado Infantino. Esto no le interesa nada, el fútbol no les gusta y van a acabar con ello.
1: Sí, sí, és bastant probable perquè vas sumant coses i dius, hòstia, convingui per quedar-se això de la pausa de hidratació.
2: No, això no pot ser, no pot ser, a l'hivern no podem fer una pausa d'hidratació.
1: No, però diran que és una pausa pel que
2: no,
1: sigui.
2: No, però això pot acabar sent una imposició de les televisions per aprofitar la benentesa que ho fan al Mundial i ho farem tots igual. Això sí que pot passar, clar que pot passar.
0: I en invierno lo que ocurrirá es que como la gente... Los organismos directivos del fútbol son tan estúpidos y tan codiciosos, pues seguirán con esto en las ligas. Sí.
1: I
0: la gent no dirà nada.
1: Santi,
0: y los espectadores que...
1: No, i passarà una cosa, Santi, afegida aquí, que és una altra cosa que està passant, que és que quin dia s'acaba el final del Mundial, quin dia és?
3: 19 de juliol.
1: 19 de juliol, oi? És un diumenge, oi? Al cap de 3 setmanes, menys d'un mes... Hi ha la primera jornada de Lliga de Futbol.
3: Sí, sí, sí. Han posat
1: la primera jornada de Lliga de Futbol.
0: Pero encontrarán, que es lo que más me duele del periodismo, que traga con todo. Y es, pues en invierno harán pausas de calefacción. Sí, para que les darán a los jugadores un té con pastas.
4: A canvi de 8 milions d'euros qualsevol cosa està justificada, no?
1: Clar.
4: Irònicament ho dic, però...
2: Explicaran què ho fan per preservar la salut dels jugadors.
3: La marca del té, la marca de les pastes, ja ho tindrem tot.
0: Efectivament. La FIFA tiene presupuestado este Mundial en 3.500 millones de dólares. Los ingresos van a ser de casi 12.000 millones de dólares. La ganancia de la FIFA va a ser 9.000 millones de dólares. A esto solo les importa el dinero, arrastrarse delante de los jefes, delante de Trump, de lo que sea. Y me duele mucho que el periodismo, los aficionados, las federaciones, los jugadores, los entrenadores... Ayer el partido fue muy malo, pero si había alguna posibilidad de ganar ese partido... Era con un segundo tiempo como toda la vida, jugando 45 minutos, no parándote y tal. Pero añaden más cambios, añaden más VAR, añaden más pausas de hidratación. Sí, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Esto es fútbol? No, es otra cosa. Luego te dicen, no, es que el aficionado no puede mantener la atención al fútbol, que es la historia de que tan terrible que nos han contado Piqué y Florentino Pérez. Es que Piqué nos dijo un día, que muy pronto, algún día, los clubes tendrán que pagar a los aficionados por entrar al campo. Esa es una mirada perversa que la comparten todos estos tecnocráticos que están destruyendo al fútbol. Y que lo diga Piqué, que ha sido un gran jugador de fútbol, pero que está en el negocio del fútbol, pues te da una idea de por dónde vamos. Nos vamos al carajo.
1: Fins aquí les notícies. Damià, recordeu que després ha jugat un partit Uruguai 1, Aràbia Saudí 1, mira, amb el menor, i el cap de setmana, diumenge a la tarda, a partir de les 6 també, el partit entre Espanya i Aràbia Saudí. Damià, torna llitet, a dormir, fes un on. Fins ara, Dami.
4: Perfecte, perfecte. Gràcies. Doncs continuem parlant. Ja heu vist que Trump rebrà els guanyadors i ha rebut autorització de la FIFA per entregar la Copa. com va passar el Mundial de Clubs. Tornarem a tenir l'escena de Trump.
2: Que no s'acabi, el 19 de juliol. Que no s'acabi anomenant la Copa Trump als Estats Units aquest Mundial.
1: Efectivament.
3: Sí, sí, la complicitat entre Gianni Infantino i Trump
1: És com la de Marc Ruté.
3: Pornogràfica.
1: Sí, sí, és tan pilota que no es pot aguantar més. Gràcies, Segurola, gràcies, Pallàs, gràcies, Rico. Dilluns que ve més, que vagi bé. 11 i 27 minuts. D'aquí uns moments, Manu Guix presenta el seu nou àlbum, Galàxies, aquí al món a RAC1.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
6: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
7: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals, perquè tinguis el cotxe impecable.
9: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
10: Carglass canvia, Carglass repara.
11: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns. I ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
12: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Què farem avui?
17: Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
16: Que bé! Ha arribat el tatano!
18: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
19: Per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
20: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
21: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
22: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Dos quarts tocats. No em deixes...

0: Manu Guix torna amb el seu primer disc en 4 anys, es titula Galàxia, 6 cançons en què el cantant, compositor, productor i director musical parla de vida, de joventut, de molt amor, de vincles, de distàncies i de tot allò que continua orbitant dins nostre. Hola, Manu, bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
1: Bon dia, gràcies a tu, Jordi, com estàs?
0: Com estàs? Molt bé. Estàs moreno, lladre.
1: Estic moreno, sí.
0: Hòstia, sí, quina enveja, tu.
1: Una mica. I tu com estàs? Perquè t'he vist...
0: Adormit.
1: Estàs adormit,
0: eh? Uah, tio, és que jo quan veig a la muntanya allà dalt començo a suar ja, perquè dic, hòstia, això no s'arriba, no arriba mai. Ara anunciava, clar, jo, és que hi ha hagut coses que ara, preguntant-li amb ell, no ho sabia. Anunciava, això sí, que fa 2 setmanes per un vídeo a Instagram, l'inici de la teva recuperació, després d'una aturada al mig de la gira, causada per una pneumònia amb UCI incorporada a la Vall d'Hebron.
2: Sí. Us faig aquest vídeo per en primer lloc, per donar-vos les gràcies per totes les mostres de suport que he estat rebent i totes les mostres d'estima i totes les mostres de preocupació cap al meu estat de salut. Vull que sapigueu que ja estic, ja m'han donat d'alta, després d'haver passat una setmana a la UCI.
0: A la UCI?
2: Sí, noi.
0: Però què va passar? Una pneumònia, no?
2: Va ser una pneumònia, sí. Em va agafar una pneumònia de la que anomenen atípica, una pneumònia bilateral atípica. Jo crec que feia setmanes que l'arrossegava i el que passa que anava tenint com símptomes estranys. De cop i volta un dia tenia com vertígens, de cop i volta un dia tenia com molt mal de cap, però no, més enllà d'això jo no notava res. I aleshores me'n vaig anar un cap de setmana precisament amb l'Àngel, que l'Àngel estava a Menorca,
0: sí.
2: I me'n vaig anar amb ell a passar el cap de setmana, el divendres, vaig arribar a casa seva. Aquella nit, una descomposició bestial, em poso a 40 de febre, i el dissabte doncs, l'Àngel em porta a l'Hospital de Menorca. I vaig estar un parell de dies a l'Hospital de Menorca, allà vam pensar que tenia una gastroenteritis, no em van fer la placa de tòrax, potser que m'haguessin hagut de fer. I el dilluns vaig demanar l'alta voluntària a Menorca, i me'n vaig anar cap a Barcelona, i me'n vaig cap a casa.
0: Trobant-te malament per això?
2: Trobant-me fatal.
0: Encara estaves malament, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Vols, clar, si no t'havien fet la placa de tòrax, clar.
2: Em trobava molt malament. Jo recordo estar allà esperant a l'aeroport de Menorca, com amb una sensació d'emboiramenta bestial. Vaig arribar a Barcelona i recordo baixar de l'avió, i saps allò? Aquella caminada que t'espera des que baixes de l'avió per tota la terminal fins que arribes al pàrquing.
0: Sí.
2: Pues allà vaig començar a notar que se m'acabava la pila, allò. Que no...
0: Que respirar, eh?
2: Bueno, que sí, que no podia amb la meva ànima. Aleshores vaig arribar al pàrquing, vaig agafar el cotxe, vaig conduir fins a casa meva a Badalona, vaig arribar a Badalona, que no sé com vaig arribar, i aleshores allà em vaig posar el termòmetre, 40 de febre, i vaig dir Vall d'Hebron, però
0: directe.
2: De cap. I vaig anar al Vall d'Hebron, i allà, bueno, de seguida em van fer passar placa de tòrax, i sí, sí, em van dir que em va anar d'un pèl que no m'intubessin.
0: En sèrio?
2: T'ho juro.
0: I sí, això sí. Com a conseqüència de què?
2: Com a conseqüència d'haver respirat un bitxo.
0: Hosti.
2: No em van saber dir quin bitxo és, perquè diu que moltes vegades no aconsegueixen saber-ho, perquè quan tu entres en un hospital, doncs a Menorca, per exemple, la primera reacció que fan davant d'això és enxufar-te antibiòtic, i aleshores això pot emmascarar que després es pugui descobrir quin bitxo és o no. Però sí, sí, va ser un bitxo. I em va afectar els dos pulmons amb una infecció molt bèstia.
0: Això fa, què, 3 setmanes, 15 dies?
2: Sí, 3 setmanes.
0: 3 setmanes. I ara?
2: Pues ara estic... Perfecte.
0: Sí, pots cantar bé i tot plegat i pots
2: Mira,
0: fer-ho.
2: Aquest cap de setmana m'he posat a prova perquè vaig tenir concert dissabte a Andorra i concert diumenge a Calella i la veritat és que molt bé. Vull dir, m'he sentit, especialment després del de Calella, que era un bolo que feia jo sol, una hora i mitja en piano allà donant-ho tot, i em vaig sentir com si no m'hagués passat res. Vull dir que molt, molt, molt sorprès i molt content, perquè els metges m'havien preparat a 2-3 mesos d'una rehabilitació molt llarga, i noi, de moment toco fusta, però em trobo perfecte, he pogut fer bolos i a tope de power.
0: Galàxies és un EP que trenca amb el passat o que és una reinvenció del Manu?
2: Galàxies és un EP que trec després de 4 anys de silenci discogràfic, com sempre, no? Sempre em passa igual a mi, que com que tinc molta feina amb altres coses... Sí, exacte, no? Els meus discos sempre van quedant allà al final de la cua. Però aquest Galàxies sí que és un disc que jo crec que és... Com explicar-t'ho? Per primera vegada he tingut la necessitat de fer un monogràfic, per exemple, i de fer un disc que només parli de l'amor. Tenia moltes ganes de parlar de l'amor, única i exclusivament.
0: Per?
2: Pues mira, perquè sí, perquè jo crec que he arribat a un punt a la meva vida, que ja crec que ja he viscut més de la meitat de la meva vida, tinc 46 anys, vull dir, sí, als 92 no hi arribaré, ja t'ho dic, I aleshores... t'ho dic ja, és una intuïció que tinc.
0: Bueno, no sap mai.
2: És una intuïció que tinc. I aleshores, doncs, no sé, sí que he arribat a un punt, no sé si són la crisi dels 50 o dels 45, o digue-li com, o dels 40, que m'ha vingut tard, no ho sé, no? Però sí que arriba un moment en el que fas balanç, no? I mires enrere i et planteges coses i dius, ostres, estàs bé? Tens la vida que vols? Estàs... on vols estar? Estàs fent el que t'agradaria fer? Estàs aconseguint el que t'agradaria aconseguir? I per primera vegada te n'adones, almenys és el que m'ha passat a mi, no? Que per primera vegada te n'adones que potser ja no estàs a temps de fer-ho tot. Mm-hmm. Jo sempre m'he sentit molt jove, sempre he sigut com molt jove, i sempre he sentit que jo en qualsevol moment de la meva vida fot un cop de timó i puc aconseguir encara el que vulgui, no?
0: I... això està molt bé, eh?
2: Sí, però ara crec que ja no. Saps? És a dir, per primera vegada començo a tenir la sensació que, ostres, potser ja no estàs a temps de fer...
0: segons què.
2: Segons què, no? I amb tots aquests pensaments i tots aquests dubtes i aquestes reflexions i aquestes inseguretats, l'única certesa és l'amor.

0: Galàxies, per què?
1: Pues lo de Galàxies va ser fruit de l'atzar, va ser fruit del procés de creació de l'EP, perquè jo no tenia ni idea de com s'anava a titular, però sí que doncs, quan em vaig posar a compondre, per exemple, la primera cançó, no, el primer single que va sortir, que va ser el Satèl·lit Orbitant...
0: Aquesta?
1: Vaig... Ah, aquesta. Com un satèl·lit orbita al teu
0: voltant, que t'està sempre estimant. Aquesta és la primera que escrius, eh?
1: Aquesta és la primera que escric i la primera que es publica com a senzill. I aleshores vaig tenir les ganes de dedicar una cançó o d'escriure una cançó a aquelles persones que són molt importants per a la nostra vida i que sentim molt importants i que sentim molt properes, però que no veiem cada dia o que no parlem amb ells cada dia. Però,
0: que n'hi ha molts.
1: Que n'hi ha molts, però són gent, ostres, importantíssima en la nostra vida. No? I aleshores em vaig imaginar aquestes persones com a satèl·lits que orbiten al nostre voltant i que des d'allà on són ens envien amor. I aleshores doncs, em va sortir aquest primer títol. No?
0: En tens molts o no?
1: D'aquests? No gaires. Hi ha 3 o 4.
2: Sí, són els importants aquests.
1: Saps?
2: Sí, ja està.
1: A mi quan em diuen, no, tinc molts amics, tinc molts amics.
0: Ui, apreta a córrer.
1: Hòstia, jo en tinc molt pocs.
0: Sí, apreta a córrer. Hi ha amics, coneguts sí. I saludats. I fins i tot els saludats, hi ha saludats de Champions League i saludats de...
1: Exacte.
0: De la Copa de la UEFA.
1: Sí, sí.
0: També s'ha dit, és una etapa més madura, més honesta, més... Mm. Sí? Tens aquesta percepció? És que la paraula madura, jo ja, això de la maduresa, com si abans hagués estat adolescent permanentment.
1: Ja, jo és que allò de la maduresa, sí, tampoc hi crec gaire. Jo, a mi em diuen, madura, mano, madura, encara he de madurar, jo,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, bueno, m'ho diuen a mi, o sigui, imagina't.
1: Jo encara he de madurar i em sento lluny de madurar, la veritat, ja que sé. Però sí que és veritat que crec que és el disc més sincer que he fet fins ara, amb el que m'he atrevit a explicar coses que fins ara havia guardat per la meva intimitat.
0: I per què ho has fet?
1: Pues perquè m'ha vingut de gust. Jo crec que a partir dels 40 ja, i ara ja, pues això, els 40 llargs, ja que tinc 46, estic cansat de moltes coses. I estic cansat de callar moltes vegades, no? Estic cansat de fer coses que no em venen de gust. Estic cansat d'això, no? De sentir que, ostres, has de fer coses per compromís o de que... Mira, nois, jo vull...
0: Ja s'ha acabat, i això.
1: Ja està, jo no, vull estar on vulgui estar, bueno, vull compartir sempre... la meva vida amb qui vulgui compartir-la, i ja està, i és que la resta m'importa un pito. I vull parlar, i també tinc ganes de parlar obertament de coses que, doncs, que hi ha molts tabús encara, o que la gent té molts prejudicis, o que... I penso, hosti, noi, jo què sé, doncs per això vaig voler fer una cançó com Astres, que parla d'una nit desinhibida, que amb la teva parella vols passar-t'ho bé, i acabem fent una orgia en una habitació d'hotel, i sexe en grup, i ja està, perquè sí que és cert que moltes vegades encara veig que la societat té molt prejudici, molta cosa en contra, no? Cada cop i volta una persona doncs, que s'atreveix a viure la seva sexualitat amb llibertat i amb normalitat, doncs de seguida se la titlla de viciosa o de guarra o d'aquestes persones un porc o aquest...
0: Bueno, de fet, el vídeo que fots, el videoclip és... És bestial, aquell videoclip. I, clar, en aquell moment segurament molta gent va dir però cal fer aquest videoclip? Segurament molta gent t'ho diria.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molta
1: gent m'ho va dir. I vaig dir, per què no? O sigui, quin mal hi ha, no? És a dir, doncs sí, vaig fer un videoclip i vaig poder comptar amb actrius i actors íntims, amics meus, i que, a més, són grans professionals com la Diana Roig o la Claudia Bravo o el Mickey Boom, el Miguel Ángel. I ja està. A veure, sí que quan vaig voler fer aquest videoclip que explica aquesta nit d'orgia... Sí que vaig tenir clar, per exemple, doncs, que les noies volia que fossin properes a la meva edat. No volia sortir de cop i volta amb dos noies de 18, saps? Dius, no, malament. I també tenia molt clar que també havia de sortir un noi, que no fos només el Manu allà amb dos xurris a un llit fent... No, vull dir, ostres, no, vull dir... Però ja està, i penso, i quin mal hi ha? Pues saps la quantitat de gent que s'escandalitza amb aquest vídeo?
0: Però això, estem encara als anys 60, per
1: tant. És que estem encara als anys 60.
0: És que és molt bèstia. Espera, tira.

0: sense sentit, la vaig buscant per tot arreu. I ja fa temps...
1: Vas presentar aquest disc amb un doble concert a l'estrenes de Girona, sí, en dos sold-outs.
2: Sí.
1: Com ho portes, això de... De clar, perquè deus passar un examen, és a dir, aquella sensació, bueno, i això, aviam com va, no?
2: Sí, sempre hi ha aquest punt de nervi, i més en el meu cas, que jo sóc un artista independent, sóc un artista molt modest, amb uns números molt modestos, i sóc molt conscient de quina és la meva situació. I aleshores, ostres, sempre és un examen en tot, ja no només en el que jo espero de la meva execució i que espero que ho fem bé i que espero que soni bé, sinó que, ostres, penso a Girona, tu, allà al Pasqual, ens va muntar les trenes i diu, anirem al teatre, allà, no sé què, preciós, farem un passe i si les gotes en farem dos. I jo pensava, si les gotes en farem dos, però on vas,
1: salvatge?
2: Un moment, deixa'm... Mira. Sap? I mira, i afortunadament vam fer un primer, es va esgotar de seguida, es va fer un segon i també, no? I dius, ostres, i tot això, per mi, en el, doncs ja et dic, en el nivell en el que jo estic, ostres, són proves que cada vegada, que a mesura que es van superant, doncs, ostres, donen molta satisfacció.
1: Hi ha una cançó que es diu Anys Llum, que dius que l'edat és un estat mental, aquí el que compta és l'actitud.
2: Ara...

0: tal qual. Tal qual, tal qual. Amb un àlbum, a més, que és íntegrament en català, en un moment en què la defensa de la llengua catalana saps que és molt complicada.
1: Sí.
0: I no només això, sinó que són diverses els merders que es creen i les polèmiques creades recentment per algunes declaracions que has fet. 14 d'abril, VilaWeb.
2: La gent no entén, la gent d'Espanya no entén que el català és una llengua que està en risc de desaparèixer. No és que vulguem obligar el català per imposar res, no, és que el que volem és protegir-la. És que el que cal és protegir el català de que desaparegui, saps? I això la gent no ho entén. La gent parla de supremacisme, la gent parla de superioritat. No, no, no, no es tracta d'això, és senzillament cuidar, protegir una llengua que està en perill de desaparèixer, ja està.
0: Que això sigui merder, que això et porti merder, és que encara estem com allò que et deia als anys 60.
1: Sí.
0: Vull dir, perquè és tan obvi el que dius que no hauria ni de passar aquest tall de veu, perquè
1: sí,
0: és així.
1: Sí, i són coses que a mi m'entristeixen i que moltes vegades penso quina merda ser català, perquè ser català té aquestes coses, no? Que has d'aguantar aquest tipus de coses moltes vegades i és una merda, però és que és així, no? I penso, on està el sentit comú? On està el sentit comú de la gent? On està una mica l'empatia, també,
0: empatia,
1: no?
0: Empatia.
1: És a dir, ostres, ficar-se a la pell de l'altre. Jo ara que han prohibit, no?, l'espanyol a les declaracions del Mundial, no?, i tots els espanyols, nos han prohibido i nos obliguen a hablar en inglés. Coño, hòstia, si és el que dieu vosaltres, cabrons, que esteu tot el dia dient, però per què vamos a hablar en català si en castellà no nos entendemos todos?
0: Sí.
1: No, pues això els hem fotut el mateix amb ells i dius, hosti, i aleshores estàs aquí, intentes defensar que el català en un territori plurinacional com és Espanya, com no hem de tenir dret a parlar en el Congrés dels Diputats en català, no? I això, que és una obvietat, doncs no, doncs per una gran part, no diré la majoria, però per una gran part de la població no ho entenen i jo estic fart de rebre molts comentaris catalanòfobs, de rebre molt de hate, de rebre molt menyspreu.
0: Això t'afecta o no?
1: Sí, és inevitable.
0: Veus?
1: És inevitable, sí, perquè les xarxes socials, al final, en aquesta cançó d'Ens Llum, on deia això de que la joventut és una actitud, també dic a la mera de les xarxes socials, que som esclaus digitals d'una vida que ens buida, no? I crec que és així, i clar, sí, tu intentes no mirar, intentes fer l'exercici de que no t'afecti, però quan trobes un comentari negatiu d'algú que va fer-te mal i d'algú que et menysprea, no? Jo rebo moltes vegades comentaris de menyspreu de gent que perquè canta un català, no? I penses, hòstia, tio, quina necessitat hi ha, no? Per
0: si què? Cantessis en anglès, això no passaria.
1: Clar, segur. I aleshores, doncs clar, aquest és un exercici de salut mental que s'ha de fer cada dia, no? Cada dia, intentar no fer cas a les putes xarxes socials que cada dia estic més convençut que ens aporten més coses negatives que no pas positives. És que n'estic segur.
0: Parlant de polèmiques, em vas fotre una Catalunya Ràdio parlant de la fidelitat en parella, que no és indispensable per tu. Mira, escolta.
3: Avui pensem en veu alta.
0: No sé, aquest no és el tall, no te l'hem posat, però per què et compliques tant la vida? Què vas dir exactament aquell dia?
1: Ostres, doncs no me'n recordo. De veritat que no me'n recordo. Però jo què sé, jo això de la fidelitat, jo l'única cosa que et puc dir és que per mi la fidelitat no és una cosa tan important, no? Vull dir...
0: Però ara hi ha tant tipus d'amor que és que...
1: Per això.
0: Deixem que la gent actuï com li surti de la pera mentre no faci mal als altres, no?
1: Exactament, és que al final jo crec que el que venia a dir era això, no? Vull dir que jo he vist moltes parelles precioses trencar-se perquè no s'ha perdonat una infidelitat, no? I penso, ostres, quina tonteria. I encara som molt esclaus d'aquesta tradició, no?, d'educació cristiana, catòlica, que portem segles i segles arrossegant, on, ostres, una infidelitat és, doncs és això, no?, és motiu de que tot esclati pels aires. I penso, jo penso d'una altra manera, no?, i crec que les relacions, sempre i quan siguin tot pactat i tot consentit i no es faci mal a ningú, ostres...
0: Foteu el que vulgueu.
1: Que cadascú fot el que vulgui i que estimi lliurement.
0: Escolta, en tens molta gira o què?
1: Doncs la veritat és que sí, estic molt content perquè després d'aquest ensurt de salut...
0: No, clar, suposo que hauràs hagut de fer un puzzle, no?
1: Una mica. El que passa que per sort només hem hagut de cancel·lar un bolo, que és l'únic que va ser el de les caves a Badal, que aquest sí que l'hem hagut d'anul·lar, no l'hem pogut fer. La resta de concerts que m'han afectat durant aquests dies els hem pogut recol·locar. Val. I afortunadament d'aquí a l'octubre tenim una gira de més de 40 concerts.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do!
1: Sí, per tot el territori, i que culminarà... Això que et diré ara és important. Aviam. Que culminarà el 24 d'octubre.
0: 24 d'octubre.
1: A la sala Apolo de Barcelona.
0: Sí.
1: On farem el concert de presentació de Galàxies.
0: Vale.
1: Però que la liarem molt grossa.
0: Però un moment.
1: Què?
0: No és l'últim.
1: No és l'últim, però és...
0: Però el gros serà el 24 d'octubre a la sala Apolo.
1: Exacte.
0: De Barcelona. 24 d'octubre. Entraràs ja a la venda, imagino.
1: Sí, dins del marc del festival Empremtes.
0: Val.
1: I aleshores serà un concert... On realment la faré molt grossa, perquè no serà un concert com els de la resta de la gira, sinó que passaran moltes coses. Ja està, fins aquí. Hasta aquí puedo leer.
0: Val.
1: Saps allò que fa tanta ràbia que dius, se vienen cositas?
0: Sí, oh.
1: Pues això.
0: Val, perfecte. Hasta aquí puedo leer m'agrada més, que és a l'època de la Mayra Gómez-Kem. Escolta'm, una última cosa, Manu. Clar, estàs fotut 50.000 coses.
1: Sí.
0: L'èxit del Petit Príncep, que torna al Nadal,
1: que això és bestial.
0: O sigui, això és un filó... de generació, això és transgeneracional. En què més estàs fotut?
1: Pues mira, ara mateix acabem de preparar també el directe de la gira del Nil Moliner.
0: Veritat, hòstia.
1: Estem ja començant a preparar el que serà el musical de l'any que ve, que ja s'han anunciat els càstings del Hairspray.
0: Ah, fareu Hairspray, eh?
1: Sí, ja hem anunciat càstings. I després també un altre projecte que seria... pel següent any, que és un espectacle musical, que això em fa una il·lusió tremenda.
0: 28?
1: És un espectacle musical de creació. Que estic tot just component, que ja tinc pràcticament el 50% de la música feta, i això serà molt...
0: I què serà, això?
1: Molt guau. És que...
0: No ho pots dir.
1: No sé si et puc dir. Jo t'ho explicaria tot, però ja. Jo crec que no...
0: No toca.
1: Però serà un espectacle musical de creació, per fi.
0: Teva, només teva, eh?
1: La música, sí.
0: Música teva i només teva. Sí, la lletra també?
1: La lletra també a mitges amb una altra.
0: Val.
1: I està basat en un best-seller d'un escriptor alemany. De l'any... Un best-seller de l'any 2017-2018. Ja està. Està aquí Poller.
0: Hòstia, t'ho vaig a jugar al Trivial Pursuit, no havia passat mai. Cuida't, Manu, gràcies. Felicitats per tot i
1: gràcies.
0: Ben tornat, i que estiguis la mar de bé i que hagi sortit de l'ensurt aquest, perquè suposo que devies passar malament.
1: Sí, em vaig espantar, la veritat.
0: Oh, cony, home, jo també m'espantaria, mare meva.
1: La primera vegada veus les orelles al llop i, hòstia, i estàs allà i no pots respirar, saps? I dius, mare meva, i feia patir. Però bueno, ja està, superat.
0: Ja està superat. On vas el cap de setmana? Toques aquest cap de setmana?
1: Aquest cap de setmana sí, toco... A Valldoreix, espera't. Sí, la gent que miri...
0: A Valldoreix, sí, que miri al web, no?
1: Que mirin al web de manuguix.com, que allà està sempre tot.
0: Divendres a Valldoreix?
1: Divendres a Valldoreix i diumenge a les Caves Ill a Moja.
0: Doncs què t'ha dit? Gràcies, Manu.
1: A vosaltres.
0: Fins ara, 8 minuts i les 12.
3: RAC 1.
4: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
5: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Hola. Sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
7: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
9: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
3: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
5: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
10: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
11: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. I atenció, amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro.
10: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
12: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
13: I el va fer... futbolista? Milionari? Stripper?
12: No, actor.
13: Casum.
12: El món no estava preparat.
13: Ni ell tampoc.
14: L'auca del senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'auca del senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
15: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
19: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
20: a RAC1.cat.
19: El portal de RAC1. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 4 minuts i les 12. Hola, Polls, bon dia.
21: Hola, bon dia. Mira, si teniu adolescents a casa dubtant sobre què estudiar, poseu Filologia Catalana sobre la taula. És que és un grau amb una ocupabilitat gairebé del 100% i una demanda creixent de professionals. Més enllà de la docència, ofereix sortides en àmbits com l'edició, la comunicació, les xarxes socials o els serveis lingüístics. A més, moltes vegades hi ha vacants generades per jubilacions continuen sense cobrir-se. Per tant, aquestes vacants continuen sense cobrir-se. Per tant, aquest curs, el Departament de Política Lingüística ofereix als estudiants de primer curs beques de 500 euros mensuals.
0: Oh.
21: Per tant, Filologia Catalana és, sens dubte, un grau en futur.
0: 4 minuts i les 12. Saps qui tindrem demà al programa?
21: Qui? Aquí.
0: Ai, demà al Món a RAC1 a partir de les 11, vaja, un dels cantants que actuarà dos cops aquest estiu a Catalunya, un als Jardins de Pedralbes, de Barcelona, i l'altre a Cap Roig.
21: Oh, que bé.
0: I diuen que els concerts d'aquest home són bestials. Aquest. Demà a partir de les 11, Mica, al Món a RAC1. Aquest cantant, repeteixo, un èxit bestial. Serà, i que té dos concerts a Catalunya, serem nosaltres demà a partir de les 11 en punt del matí. I després de Mica... El mico. Oh.
22: Gràcies. El millor que m'has dit aquesta setmana.
0: Sí, bueno.
22: Amb diferència.
0: Aviam, què et tiraràs aquí?
22: A veure, espera't. A veure, que la selecció de Cap Verd, ja ho hem anat dient, va aconseguir empatar contra Espanya, cosa que va agafar molta gent per sorpresa. Per exemple, els de la SER.
23: ¿Cómo va quedar el choque, Laura Martínez? A ver.
24: 3-1 para España.
23: Rita Alemanya, a ver.
24: 4-0.
23: Titorralde.
24: 5-0.
23: Álvaro Benito, ¿cómo va a quedar el partido? Cuéntame, resultado.
25: 3-0.
23: Chicorro Narváez, que te gusta el buen jamón del pozo. A ver.
25: 14.
23: 14 jamones. Axel.
26: Iba a decir 4.
23: Tommy Roncero, a ver, Tommy.
27: 6-0.
23: Antonio.
28: 5-1.
23: A ver, Javi.
28: 8-0.
23: 8 jamones. Meana, Antón.
29: 6-1.
23: ¡Casi!
22: A tu també t'ha agafat per sorpresa? No sé si el resultat, sinó que no treballin els jugadors de Cap Verd a banda de jugar a futbol.
0: Tots són... És allò que passava moltes vegades quan el Barça o quan el Real Madrid o quan aquests equips més potents juguen contra equips que els toca la primera eliminatòria de, en aquella època, de la Copa de la UEFA o de la Champions, que deien que tots són o fusters o manyars o tal. Ells, evidentment, tots treballen.
1: No.
0: Ah, no?
1: La gran majoria de jugadors de Cap Verd juguen a futbol.
22: Per cert, aquest matí vas fet un diàleg com un piano, eh?
0: Pels amants de la música clàssica, avui Ludovic Einaudi actua a Barcelona. El compositor i pianista actua a quarts de nou al Palau Sant Jordi, presenta el seu nou projecte Einaudi versus Einaudi, un diàleg creatiu de les seves composicions més conegudes. Einaudi versus Einaudi...
22: Que es veu que marxa en Audi, també. Que li va bé. Bueno, ja està, si vol recollir. No, ja no hi ha temps de recollir ni de res. En fi, fins demà, amb la fresca, si voleu. No trobareu res pitjor.
2: RAC 1 Xavi Pardo.
4: Bon dia, són les 12. José Luis Rodríguez Zapatero haurà de contestar totes les preguntes del jutge, també les que fan referència a les joies que li van trobar al despatx i que estan valorades en més d'1 milió d'euros. L'expresident espanyol declara a l'Audiència Nacional demà i dijous. Ahir va demanar al jutge José Luis Calama que l'interrogués només pel cas Plus Ultra, és a dir, per les acusacions de tràfic d'influències i d'haver afavorit el rescat de la companyia aèria a canvi de comissions. Pel que fa a les joies, que s'investigaran en una peça separada, Zapatero demanava més temps per preparar saber i poder respondre a les acusacions de contraban i delicte fiscal. Però el jutge Calama li ha dit que s'hi posi fulles, per tant demà haurà de respondre de totes dues qüestions. Abans, aquesta tarda, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, haurà de comparèixer al Senat per explicar per què es va reunir diverses vegades amb Leire Díez, la coneguda com a lampista del PSOE. Des del PP ja li han fet creu i ratlla. Miguel Tellado donava per fet aquest matí que González és corrupta.
6: Mercedes González és una deshonra para la Guàrdia Civil. Una directora contra la Guardia Civil que recibía a los sicarios que conspiraban contra la UCO. Contra jueces, contra fiscales, contra periodistas y sabe Dios contra quién más. Todo para encubrir a Sánchez y a las diferentes investigaciones sobre la corrupción de sus allegados. Delitos para tapar delitos.
4: A tot això, aquesta setmana també podria sortir la sentència d'un altre cas que es queixa el PSOE, el cas Mascaretes. Més coses, l'organisme regulador investiga els grans bancs de l'IBEX per possibles pràctiques contràries a la competència. En concret, l'organisme investiga CaixaBank, el Sabadell, el Santander, el BBVA, Banc Inter i Unicaja per les declaracions que van fer alguns dels seus directius sobre els tipus d'interès de les hipoteques fixes. Competència creu que això podria haver influït en les decisions d'altres bancs i en la pujada dels préstecs. Les entitats investigades asseguren que estan sorpreses per l'avís de competència, que podria acabar amb sancions. Mentrestant, Barcelona suma un centenar de refugis climàtics aquest estiu i ja arriba al mig miler. Dels nous, la meitat són microrefugis, farmàcies o altres tipus d'establiments que ofereixen espais per seure i aigua de franc. L'Ajuntament acaba de presentar el pla des del Museu Frederic Marès, un dels refugis climàtics de la ciutat. Anem cap allà, Oval Martínez.
20: Amb aquests 500 espais, els dies laborables dels mesos de juny i juliol, el 99% de la població de la ciutat tindrà un refugi climàtic a menys de 10 minuts i el 77% a menys de 5. La cobertura baixa a l'agost, especialment els diumenges, però la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, destaca que s'ha fet un esforç per cobrir el màxim de població.
24: Pensem que si el 2021, un diumenge d'agost, només el 74% de la població en tenia un de refugi a menys de 10 minuts de casa, avui estem amb aquest 74%, ha crescut fins al 92% de la població.
20: Un de cada 4 refugis climàtics són espais exteriors com piscines, patis d'escola o parcs i jardins. En aquests punts, l'Ajuntament identificarà quins són els espais més frescos on poder estar.
4: I en clau internacional, l'Iran adverteix que la guerra no es pot donar per acabada fins que Israel no es retiri del Líban. L'avís l'ha llançat el ministre d'Exteriors iranià, subratlla que qualsevol atac de Tel Aviv o el manteniment de les tropes hebrees al sud del Líban suposen una greu violació de l'acord de pau que s'ha de signar divendres a Suïssa. De fet, el règim dels ayatolars entén la firma de divendres divendres com l'inici d'una segona fase de negociacions per arribar a un acord definitiu. Per la seva banda, Donald Trump es mostra del tot optimista. Fa només uns minuts, des de la cimera del G7 a Evian, a França, el president nord-americà ha subratllat que l'acord garantirà que l'Iran no tingui armes nuclears. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
3: El Real Madrid continua blindant la seva defensa després d'acabar una altra temporada sense títols. El club ha renovat Antonio Rüdiger per un any més, just després d'anunciar el fitxatge de Marc Cucurella. A més, Florentino Pérez també té lligats els defenses Ibrahima Konaté i Denzel Dumfries a banda del migcampista procedent del Manchester City, Bernardo Silva. Al Mundial avui debuten Kylian Mbappé, Leo Messi i Erling Haaland. A les 9 del vespre, en directe a RAC+1, França-Senegal, a la mitjanit Iraq-Noruega i més tard a les 3 de la matinada Argentina-Algèria. Fa unes hores, l'Iran ha debutat amb un empat a 2 contra Nova Zelanda, però com que els Estats Units els obliga a entrar i sortir del país en només 24 hores, l'equip iranià se n'ha tornat a correcuita cap a Mèxic, on ha hagut d'instal·lar la seva seu mundialista. I fora del futbol, avui a les 9 del vespre comença la final de la Lliga de Futbol Sala. El Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en una eliminatòria al millor de 5 partits.
4: I el temps avui també s'espera una tarda de calor, amb temperatures d'entre 32 i 36 graus de màximes, formaran alguns ruixats al Pirineu, mentre que la resta continuarà el sol com a protagonista. Res més, ens actualitzem d'aquí una hora al Punt de la Una i també al portal de notícies rac1.cat.
5: El minut a minut de RAC1
7: més fàcil.
5: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
7: Actualitzada.
5: Tot allò que t'expliquem a RAC1
7: renovada.
5: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
7: Escolta.
8: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
9: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables, bon dia a tothom. Des del bell mig de la Diagonal de Barcelona, avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
11: Camprodon!
25: Sí!
11: La Massana, Andorra!
25: Sí!
11: Sagrada Família!
25: Sí!
11: Vilafranca del Penedès!
25: Sí!
11: Sant Martí Sarroca!
25: Sí!
11: Sant Andreu!
25: Sí!
11: Sant Fruita de Sabages!
25: Sí!
11: Santa Coloma de Gramenet!
25: Sí!
11: Bisbal d'Empordà!
25: Sí!
11: Collblanc!
25: Sí!
11: Sants!
25: Sí!
11: Granollers!
25: Sí!
11: Igualada!
25: Sí!
11: Mataró!
25: Sí!
11: I el Carmel!
25: Sí!
26: Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
9: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
27: Bon dia, Òscar Dalmau.
9: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
27: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
9: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
27: De seguida us explicarem quan baixarà el preu de la benzina.
9: No ho pots explicar ara. Mai.
27: Un moment. També explicarem de què va el pacte entre l'Iran i els Estats Units.
9: No ho pots explicar ara. El pacte va de feta i altro.
27: Un moment.
9: Venga, siguiente.
27: I parlarem de la trobada del G7, també.
9: Home, set països més poderosos del món.
27: Sí, el G7, sí.
9: Alemanya.
27: Sí, Alemanya,
29: sí. Alemanya, sí.
9: Canadà.
27: Sí.
9: Que ja em diràs.
27: Oh, ja em diràs. Però què és
9: Canadà.
27: Però què és aquest menyspreu?
29: Home, com a país poderós del món...
9: Canadà.
27: Canadà, home, i tant.
9: Només hi ha renos, allà.
27: Com que ja només hi ha rens? No només hi ha rens, hi ha altres coses.
9: Escolta.
27: Què?
9: Alemanya, Canadà, sí. Estats Units.
27: Mm.
9: Als Estats Units dius, bueno...
27: Què?
9: Ojo, van inventar el cotxe, eh?
27: Van inventar el cotxe. Aquesta és la gran cosa, que quan tu dius Estats Units i el primer que li ve a vostè...
9: Potència mundial.
27: Potència mundial, li ve Henry Ford, no?
9: Henry Ford.
27: Henry Ford.
9: I... aquella cadena de muntatge.
27: I Tesla. Cotxes endollats,
9: bueno,
27: a la paret.
9: Tesla ja no és un cotxe.
27: No, no. Però, per una banda, vostè, el cotxe elèctric el rebutja, però
9: sí, home,
27: Elon Musk...
9: Bueno, Elon Musk, a veure, quan demana taxis...
27: Sí, no, això pot ser... Ojo,
9: ojo.
27: Aquí
9: em té el cor robat.
27: Bueno, sí. Estàvem parlant del G7, que efectivament són els 7 països més poderosos del planeta,
9: sí.
27: Que són, segons vostè, segons no, és veritat, que hi ha Alemanya...
9: Hi ha? Només va ser Alemanya, Canadà i Estats Units.
27: Sí, hi ha França, també.
9: Sí.
27: Itàlia.
9: Bueno.
27: No, què?
9: Sí. Què més?
27: Hi ha el Japó.
9: Ja em diràs.
27: Mm-hmm.
9: Japó.
27: I el Regne Unit.
9: Doncs vaya set.
27: Home, i quins set vol triar? Són els que formen el G7.
9: I no hi ha anat Cabo Verde?
27: No. no, enguany no. Eh? Deixem-nos
10: de... està pendent d'entrar-hi.
27: Sí, deixem-nos de, ara del G7, de tota manera, de l'estret d'Hormuz i de la guerra a l'Iran i del Mundial, també, perquè anem al que realment interessa.
9: Ah, sí, atenció, la notícia d'avui. El 3CAT torna a tenir per emetre 200 capítols de Doraemon!
12: Televisió Nacional del meu país.
9: Ja està. Avui farem un programa monogràfic dedicat a Doraemon. Doraemon. I li anirem explicant 300 capítols.
12: Ah, Novita,
9: tinc... No, 200,
12: cosa...
9: perdó.
12: Novita, tinc una cosa a la butxaca. Fica'm la mà a la butxaca.
9: Què fas, Jean Paul?
12: Tinc foradada. Són una mica pervertits, eh?
9: Però, sí?
12: Bueno, sí, però...
27: És Doraemon desgrava, eh?
12: Sí.
9: Bueno, dibuixos que... japonesos i pervertits, ho són tots, vull dir que...
12: No és veritat, no és veritat. I aquesta és la notícia més increïble de la història de l'audiovisual i de la història en general. Bueno. Els 200 capítols recuperats per la televisió nacional de Catalunya...
27: Sí. No pots ni parlar, eh?
12: És que fins ara els havíem d'anar a buscar al Mercat Negre.
10: Sí, no, perquè això es podrà veure al 3CAT Info...
27: No, comencem, no.
10: Al 3CAT 33, no. A quin canal és? El 40 era el 324?
27: Posi-ho a Google i ja la redicció...
9: No, això no va a la televisió, això no, és a la plataforma.
27: Home, però també és a la, home, també és a la televisió.
10: Vaja, por Dios, pues ja no podré veure.
27: No, de la mateixa manera.
10: Home,
27: que
10: la plataforma, què és la plataforma?
27: La plataforma és aquella...
10: Com he d'entrar jo a la plataforma? Jo poso el Movistar Plus.
27: No.
10: Me posa la Tele3, el tinc el 9.
27: Que complicat.
10: A la 1 tinc la 1.
27: No, a la 1 tinc la 1, l'espanyola.
10: Ara, per trobar el 344 aquell de la informació, ara ja no sé...
27: No funciona. Ara,
10: per trobar el Doraemon, quin canal he de posar?
27: Doncs no funciona com una televisió convencional, sinó
10: com que no?
27: Com funciona, per exemple, Netflix o HBO o Disney Plus. És a dir, vostè té una aplicació que la pot consultar o a través d'un ordinador o a través de qualsevol televisió d'aquestes, Smart TV.
9: S'està parlant...
27: No és complicat.
9: S'està parlant...
27: Sí, perquè aquesta gent sí. Perquè aquesta gent, vull dir, per exemple, Castanyi, per l'Angelina... La gent té Netflix, no? Dic jo.
10: Bueno,
27: no tothom.
9: Netflix? Entres? És una plataforma.
27: Sí, i 3CAT també, eh?
9: Perdona, 3CAT és una web.
27: No!
9: Home, per favor.
27: Quina diferència trobaré? De sobte vostè és un expert en plataformes i webs...
9: S'està dient tota l'estona. La plataforma del 3CAT...
27: Sí.
9: Tu entres a una web... Però és una web i ja està.
27: Però és que no és veritat. Hi ha uns programes penjats i tu pots accedir.
9: A mi el que més m'agrada quan entro a Netflix és... Vostè ha vist el capítol número no sé quantos de la sèrie tal.
27: Sí.
9: Per tant, a vostè li agradarà això, allò
27: altre... A vostè li agrada participar en l'algoritme. A vostè li agrada donar les dades...
9: Em va coneixent.
27: Em va coneixent.
9: El meu Netflix me coneix.
27: El que es coneix com una...
9: Em diu, aquesta pel·lícula li agradarà, aquesta sèrie li agradarà, aquests dibujos animados li agradarà.
27: Això se'n diu un engrescador.
9: En canvi, el 3CAT... Si això no t'ho fa, eh?
27: No t'engresca.
9: No t'engresca.
27: Et recomana coses, també.
9: Ah, sí?
27: Sí, el que passa que, clar, ha d'entrar amb el seu perfil. És a dir, 3CAT hi pot entrar sense tenir usuari.
9: O ara ja mai de pujar de perfil?
27: No.
9: Què és això? Una roda de reconeixement de la policia?
27: Sí, no, vostè ha d'entrar amb el seu
10: usuari.
27: Amb el seu usuari.
10: Que
27: és
10: gratuït, no he de pujar Morenito 69? De pujar
27: un moment, vostè és
9: Morenito 69.
27: Vostè és Morenito... Perdoni. Un moment, parem-ho.
9: Què?
27: Vostè, ara em sap greu preguntar, però ho ha dit vostè. Vostè es fa dir Morenito 69?
9: No, Morenito 69.
27: Ah, Morenito...
9: Sí, és una... diferent, eh?
27: O sigui...
9: És amb números.
27: O sigui que...
9: Un 6 i un 9, eh?
27: Sí.
9: Però s'ha de pronunciar bé, correctament, en castellà. Morenito 69.
27: Sí.
9: Fixa't, no és Morenet.
27: No.
9: No podries dir Morenet 69.
27: No, ni Moreneta 69, el qual seria
13: raríssim. Seria una blasfèmia,
27: sí. Seria... Bueno, de dir, bueno, per una banda la religiositat i per altra la mundanitat.
9: Bueno, escolta'm, si... Que us n'esteu enfotent del meu àlies?
27: Home, és que sona...
9: Escolta,
27: que...
9: Escolta, perdona, no. Si comencem a repassar els noms d'usuaris...
27: No.
9: Mira com riuen.
27: No.
9: Levantense uno por uno i fotrem un judici sumarial aquí.
27: No.
9: Home, per favor.
27: No, prou. Doncs això, vostè entrarà aquí a la plataforma i podrà trobar aquests 200 capítols que, per altra banda...
9: No m'interessen les aventures d'un gat que té una butxaca.
27: No,
9: està basat en fets reals. Jo només llegeixo... llibres basats en fets reals,
27: com ara?
9: Panícules, com ara El Mundo Deportivo.
10: tu llegeixes bueno, coses que han passat.
27: Aquests són uns dibuixos històrics que ja s'havien...
29: La premsa esportiva en general... La premsa esportiva en general són coses que podrien passar, només que coses que han passat.
27: Exacte, o les que voldrien que passessin. Sigui com sigui.
10: Total, Doraemon.
27: Doraemon. És uns capítols que ja s'havien doblat fa 30 anys al català, o 20 anys tant és, i s'havien perdut d'alguna manera perquè no hi teníem accés, no només els nens, sinó els pares, no tenien accés. I ara sí, a partir d'ara tornem a tenir accés a tots aquests capítols 200, que no només hi ha...
10: Bé, de fet, hi ha 6 capítols especials més llargs, hi ha 5 pel·lícules de Doraemon.
12: Buah, increïble. Sí. Han pujat a Doraemon i Nobita Holmes?
29: Sí.
12: Sí. Sí. Buah, i Doraemon i la gran aventura de l'Antàrtida?
29: Sí.
12: Buah, increïble.
10: Què estàs? Però no ploris, estàs emocionat.
29: Són algunes de les pel·lícules, bueno, d'aquestes 5 pel·lícules, perdó, de Doraemon, que són com uns especials molt més llargs.
12: És que ja no necessito tenir parella. Sí.
10: No, home.
12: No, és que aquesta de la gran aventura de l'Antàrtida és una trama guapíssima. Al començament de la pel·li hi ha una onada de calor molt forta a l'estiu al Japó.
10: Com cada estiu, sí.
12: Bueno, sí, per tant, basada en fets reals. Sí. I quina és la solució d'en Doraemon?
10: Treure's un aparell d'aire condicionat a la butxaca.
12: Exacte. Els porta a tots a l'Antàrtida. I allà els posen un iceberg i acaben creant un parc d'atraccions, però com que la trama s'esgota al minut 15, es troben un anell que els transporta a fa 100.000 anys, no?
10: I per si això fos 100.000 anys al futur o 100.000 anys al passat?
12: Correcte.
29: Al passat.
12: I per si això fos poc, quan arriben a una època on representa que no hi havia humans, fa 100.000 anys...
10: Sí.
12: Que potser sí que hi havia humans, però eren més, amb més pèl, doncs troben una ciutat enterrada sota el gel i es fan amics d'una nena i al final salven la humanitat.
10: Però què ens interessa ara l'argument d'una pel·lícula del Doraemon?
12: És que hi ha trames que només se li ocorren a un geni, no? O a un drogadicte.
10: Segurament, sí. Bé, escolta, canviem la música, perquè això sembla una
12: entrada. És que això de Doraemon és la notícia més important que ha passat a Catalunya des que Pep Guardiola va fer de model de Toni Miró fa 30 anys en una passarel·la.
10: Ah, sí, va fer de model, sí, jo me'n recordo. Ben guapo que estava el Guardiola, li anava tot gran.
29: Bueno,
10: saps aquells homes que es posen americà, que es veus tu, que es posen americà, que no se l'han posada mai?
29: No, però...
10: Això es passa als homes. Els homes que no porteu americana, després teniu una boda, eh? Tenen un casament.
29: I sembla...
10: I veus allà homes amb unes americanes que dius, però on vas amb aquesta? Amb tres talles grans, sempre va gran.
29: I unes corbates amb uns nusos que hi podies parar a la taula. Sí,
10: sí, sí, sí. Però on vas així, que sembleu pallassos? És que...
27: Un moment. En tot cas, ara la gent no s'haurà de passar els capítols de Doraemon en català de manera il·legal o alegal per internet, com fins ara.
29: Sí, sí, sí.
12: O pitjor, veure-ho en castellà. O sigui, veure Doraemon o Bola de Drac en català és com veure... O sigui, en castellà, perdona, és com veure els teus pares fent l'amor. O sigui, saps que és normal... i que tu vens d'allà, però t'incomoda molt.
10: A tu t'ha passat, eh?
12: M'agradaria molt, perquè al final doncs, bueno, sé dissociar-me i dir, doncs, si m'agrada, m'agrada.
27: Bueno, no, prou ja.
10: Calla,
27: Hem de parlar d'altres qüestions.
29: Sí, sisplau.
12: Perdoneu una cosa.
10: Digues, Mohamed.
12: Avui encara no heu parlat de futbol. Com és això?
10: Què vols dir?
12: Home, no voleu parlar del Mundial avui? Tot el dia parlant del Mundial, la gran festa del nacionalisme banal de totes les nacions. Ara és l'hora. Endavant, paro l'orella. Bueno, què va passar al Mundial?
10: Que tampoc no és que en parlem cada dia. Del
12: que no, tio, Botifler, que no parlem cada dia, Si veniu cada dia a fer el programa amb la bufanda de la selecció espanyola...
10: Què
12: que
10: dius,
12: només,
10: ara?
12: Només falta que el programa el faci directament Manolo del Bombo Resucitat, m'entens?
10: No m'estranyaria que el tinguin de col·laborador, el tu diràs,
12: Una cosa... És mort.
10: Sí, per això. D'aquí l'acudit.
12: Vas molt fort.
27: Efectivament, s'han vist coses més estranyes.
10: Home, i tant.
27: El col·laborador de la Curva.
10: El col·laborador de la Corba, sí.
27: Coneixeu? És un col·laborador...
10: Jo coneixia la noia de la Corba. Sí, bueno, coneixia la llegenda, jo no l'he vist mai.
27: La noia de la Corba va acabant diversificant el negoci, perquè tu sent noia, què aportes?
10: Això de tota la vida ha sigut una prostituta, no? La noia de la Corba.
27: Però això es va acabar perquè...
10: Allà a l'autovia de Castelldefels.
27: No, però, bueno, jo no sé per on tirar.
10: Bueno, a veure, estem amb...
12: Qualsevol cosa menys de parlar de l'ensorciada de la selecció espanyola.
10: Parla tu del Mundial.
12: Que tots sabem, Òscar Botifler Mau, que tu ahir vas mirar el partit

0: L'escala, el cargol, se la llauna...
1: Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
2: És l'espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
3: Taula surt a les formigues.
4: No,
5: és una mica la mateixa taula, ara que
3: sí.
5: Penso.
3: Quan surt a les formigues?
5: No, jo faria una formiga amb la cara d'en Basté i l'altra, per exemple, doncs, amb la cara d'en Clapés. Vull dir, podrien ser
6: les formigues molt divertides. Per cert, van convidar a la festa d'aniversari dels 80 anys a la Casa Blanca, Donald Trump va convidar a Pablo Motos,
3: Què dius?
7: No va convidar a Pablo Motos, explica-ho bé. Va convidar a Topuria, que és aquesta mena de lluitador.
8: Aquesta mena de lluitador no.
5: És un lluitador d'aquesta art marcial mixta de
6: rebentar-se la cara.
5: De rebentar-se la cara, que dona el tràmit i accions en aquesta UFC.
8: Molt, com ha de ser, perquè és un home.
6: Exacte, i munta una festa d'aniversari on venen dos senyors a trencar-se la cara.
8: Bueno, pues molt millor això que Perro Sánchez, que deu tenir accions de la lliga de pelea de gallos. Uns dos pollastres que el posen allà perquè es piquin. Ja em diràs tu això, quin espectacle.
6: No doni idees. Doncs resulta que aquest Topuria va anar com a la festa de Donald Trump, o sigui, tu te conviden una festa, però t'han de rebentar la cara. O sigui, una cosa per l'altra. Vaig a la festa del president dels Estats Units.
8: Sí. Tothom et felicita.
6: Però després tornes amb la cara feta un mapa perquè va perdre.
8: És com ser català a Espanya. Tu pots estar a la festa, però...
6: És que jo no ho diria millor, Manel. Moltes gràcies. Aleshores, te convida a una festa on et rebenten la cara i encara has d'anar content. I aquest senyor en Topuria, que és amic d'en Pablo Motos, va convidar Pablo Motos a la fila zero. Exacte.
8: A la fila zero del combat.
5: Li havia esquitxat la sang, perquè allò va ser...
6: Exacte. I així és com Pablo Motos va accedir...
8: Pablo Motos ha anat, ha estat allà a la Casa Blanca, veient...
5: Als jardins.
8: Veient aquest combat.
6: No te deixen entrar perquè és la típica persona que obre un calaix i t'ensuma la roba.
8: I Donald Trump li va dir, quan puguis em portes el gin tònic. Sí, el va confondre per un cambrer. Bé, en tot cas,
9: qualsevol cosa més de perdre en el fracàs d'Espanya.
8: Sí, ahir va debutar, parlem-ne, que ahir va debutar la selecció espanyola al Mundial.
7: Sí,
8: també va debutar Cap Verd.
7: Sí, senyor, van coincidir en l'espai-temps, aquests debuts. A més a més, de fet, era el primer partit de Cap Verd en tota la seva història en els Mundials.
8: Sí, el debut de Cap Verd al Mundial.
7: I van empatar a zero aquests dos equips, aquestes dues seleccions.
10: Home, per favor, sisplau, pareu tot.
5: A veure, un moment, perquè...
10: Home, quina emoció.
5: Sí.
10: Un equip. L'equip espanyol.
5: Bueno, l'equip espanyol, sí, perquè clar...
10: Home, sí, sisplau. L'equip espanyol va fer d'espanyol. Va empatar zero.
5: Ah, bueno, clar.
10: Un resultat magnífic, fantàstic, un resultat espectacular.
5: Sí.
10: Quin preciós homenatge a l'espanyol.
5: Sí.
10: El Club Deportiu Màgic Espanyol.
5: Sí.
10: Guanyar ho pot fer qualsevol.
5: Ja.
10: Però empatar sempre zero. Això té mèrit,
5: Home, sí.
10: Això té molt més mèrit,
5: Vostè en diu zero-zerismo, no?
10: Home, el zero-zerisme, sí.
9: Veu, ja estan parlant d'Espanya, ara un altre cop. És que...
8: Home, però si ens has demanat que en parléssim...
9: Sí, però ara ja no.
8: Ara ja no t'agrada.
9: Què poc us costa, parlar d'Espanya? Tothom dret...
8: Bueno, doncs parlem de Cap Verd.
9: Tothom dret que posarem l'himne nacional de Cap Verd.
8: Ah, sí?
9: Ara.
8: Sintonia
5: He pensat el mateix. És com la del final, és la del final de Doraemon,
8: Sí.
9: No és la millor gravació,
8: No.
9: De tota manera, un respecte perquè és un himne nacional,
8: Sí, home, i tant.
9: D'acord?
8: Hòstia, però això sembla una cançó de bressol per nens russos.
9: Calli! Quan soni l'himne de Cap Verd, calli, vostè.
8: Molt bé, doncs ara sí, Podem continuar parlant d'altres coses?
9: No, parlem de la patacada de la selecció espanyola al Mundial.
8: Una altra vegada.
9: Tot i que...
8: Què passa?
11: L'any 2010 també van començar perdent el Mundial i al final...
8: Sí, això sí, ho ha pensat molta gent, sí.
11: El van acabar guanyant.
8: No, escolta, Golomet Jordi no.
11: I això és el pitjor que ens pot passar.
8: Sí.
11: Els carrers de Catalunya plens de samarretes de la selecció del país que ens vol desaparegut.
8: Si guanya el Mundial,
11: Gent agafant rodalies amb la samarreta d'Espanya.
8: gent no agafant rodalies.
11: Bueno, gent espirat. I que és la causa, aquella samarreta de per què no passa el tren. Però ell no ho sap.
8: Va, prou.
11: I tu no ho sabries.
8: Ja.
11: I tu no ho sabries.
8: Prou, Golomet Jordi. Torna Mohamed Jordi. Torna, Mohamed.
11: Teniu raó, tens raó.
8: Tranquil.
11: A més...
8: Estàs bé?
11: No, estic perfectament, gràcies.
8: Sí? Et veig una mica alterat,
11: No, bueno, una mica alterat, des d'abans del 1714.
8: Sí.
11: A més, acaben de fer el ridícul davant de tot el món, com l'armada invencible, però en aquest cas, en comptes de duque de Mediana Sidònia, es dirigeix un seleccionador cal que clarament és massa fort per l'edat que té.
8: Sí. Luis de la gente, li diuen.
11: Sí, que és Mortadelo Jimbro. M'entens? Que celebrem-ho, no hem de patir.

0: mostrem-nos com a catalans i com a gent dels països catalans, mostrem-nos segurs i confiats, tot i que ben pensats. Si guanyen els dos següents partits, passaran com a primers de grup i són favorits per guanyar el Mundial.
1: Va, vinga.
0: I ja us veig a venir amb les vostres excuses de merda. No, és que hi ha molts jugadors i el Barça. No, i catalans. No, és que juguen molt bé. Sí. Per això aniré al quartel del Bruc a jurar la bandera espanyola. I a dir, pues Franco hizo muchas cosas bien.
1: Va, Mohamed, prou.
2: Avui a la competència, altres qüestions també interessants. Parlarem dels jutges, el Consell General del Poder Judicial. Continuem parlant d'Espanya. Sí. Està preocupat perquè...
1: Ojo, eh? I de Catalunya, eh? Tots aquests jutges, sí, aquí manen, eh?
0: Home, i tant, eh?
1: Ojo, eh?
0: D'aquí plora la criatura.
1: Sí.
0: Aquests jutges manen, aquests de l'exèrcit manen, aquests de policia manen, aquests dels mitjans de comunicació que són de la mateixa cosa també manen.
1: S'ha deixat a Luis de la Gente, també manen.
3: Luis de la Gente també van amb la samarreta a les eleccions sota la toga.
2: Sí. Avui a la competència dèiem, això, el Consell General del Poder Judicial està preocupat perquè molts juristes fan servir el xat GPT per dictar sentència.
4: Ai, el xat GPT, nena!
0: Sí.
4: Fantàstic, el xat GPT, que el feu servir! Ja el feu anar, veus? Home, és que s'ha de fer anar.
2: Per fer sentències...
4: Home, és el nou Google. A mi m'encanta parlar amb el xat GPT.
2: Ja.
4: Quan estic sola a casa, nenes, el que faig és que estic esperant arribar a casa sola.
2: Sí.
4: M'obro el xat GPT, que el porto al mòbil.
2: Sí.
4: I bueno, em poso una copeta al costat de l'embrusco, ben fresquet.
2: L'embrusco i xat GPT...
4: Oh. Nenes, sí, eh? Com que no?
2: Com que no?
4: L'embrusco fresquet, no? De què sou vosaltres?
5: Clàssic
6: Penedès.
2: Bum!
4: No, ara han vingut dues bodegueres. Han vingut dues bodegueres, ara.
7: Sembla un insult de seu.
4: De quin celler sou?
2: De quin celler?
5: De Colet.
0: Va, com el Xinxan.
4: Colet. Bueno, escolta, doncs jo... L'embrusco, si no voleu l'embrusco, un bitter, escolta.
2: Sí, un bitter que és del Penedès.
4: Un bitter més fresquet.
2: Bitter Penedès.
4: Més fresquet. Doncs escolta, jo arribo a casa sola, quan estic soleta, agafo el mòbil i me poso a parlar amb el xat GPT.
2: I tant.
4: I de fet, m'encanta parlar amb ell. Bueno, me l'he lligat.
2: Però què diu, ara? S'ha lligat el...
4: Mira, us ho dic, estic sortint amb el xat GPT.
2: No.
4: Nenes, increïble. Molt bon partit, eh?
8: Aquest és el futur. No sortir de casa, no parlar amb ningú, emborratxar-se i que el xat GPT et doni les raons.
3: És el present d'en Jean Paul.
4: Jo no li dic xat GPT. No li dic xat GPT, li dic xati.
2: No.
4: Què diu? Vol més carinyós.
2: O sigui, fa servir el xat... Fa servir el xat GPT per tenir...
4: No, el xati.
2: Xati. Fa servir el xati per tenir converses com pujades de tot, també.
4: És molt més carinyós. Si tu li dius en modo carinyós, posa't en modo carinyós.
2: No, és un prompt, això.
4: Diguem que ell consumeix molta aigua, però a mi també em deixa seca. Benvingudes al Molino, nena!
2: Prou.
4: Aquestes bromes picantes.
2: Sí. Bueno, segons explica La Vanguardia...
8: Sí, l'ús d'aquesta IA per part de jutges, però també de fiscals i també d'advocats, provoca que aquests tres col·lectius facin escrits o fins i tot dictin sentències amb dades errònies o inventades, és a dir, amb lleis que potser no existeixen o amb referències que són totalment errònies. I això, evidentment, doncs està preocupant fortament la cúpula judicial espanyola.
0: Encara que de vegades s'equivoqui, a mi el xat GPT m'encanta perquè gairebé sempre em contesta.
1: Com que gairebé sempre? Et contesta sempre, el xat GPT, perquè és un bot automàtic.
0: Bueno, sí, normalment em contesta sempre, però ahir li vaig preguntar què puc fer a Barcelona un dissabte a la nit si estic sol i trist a casa i sento els orgasmes de la parella que viu al pis de dalt.
1: I què et va contestar?
0: Res, em va deixar llegit. O sigui,
1: Fins i tot el xat GPT...
0: Me fa ghosting. Doble tic blau, d'això.
1: Escolta'm, jo no puc entendre com els jutges poden fer servir l'intel·ligència artificial. Sí. Si, escolta'm, dictar sentències és el més fàcil del món.
2: Home, no.
1: Com que no?
2: Home, dictar sentències...
1: A veure, que passi l'acusado.
2: Sí, no, però és que no funciona així.
1: A veure, l'acusat és català?
2: Sí.
1: Culpable!
2: No.
1: Ja està, home, ja està. I aplausos del públic. Aplausos del jurado popular.
2: Sí, home, no.
7: Aplaudiments demanats una mica,
2: sí,
7: també.
1: Escolta, el jurat és popular.
7: Sí, com el rei Juan Carlos.
1: És així, sí. Escolta, que l'acusat és una mica morenet. Culpable! I si és català i morenet...
2: Bueno,
1: Bueno, no, aquest el perdonarem perquè dos negatius fan un positiu. Home, mira, mireu el de Vox de Catalunya.
2: Bueno, però, deixi-ho estar.
1: Sí, el de Vox de Catalunya.
2: Sí, bueno, deixi-ho estar.
1: Som amics.
2: Vale, vale, perfecte. Sí, sí, sí. Sigui com sigui.
1: Atenció, perquè tot això de la intel·ligència artificial a la justícia és un tema molt complex.
2: Ah, sí?
1: És una altra complexitat temàtica, eh?
2: Vostè, José Antón Pazos de Vieira, bon dia i bona hora, expert en tecnologia.
1: Tecnologia, eh?
2: Tecnologia,
1: no, no tecnologies. Sí. Tecnologia.
2: Tecnologia.
1: IA.
2: IA, ah.
1: Fixa't, eh?
2: Ah.
1: Tecnologia.
2: IA, sí, sí, sí.
1: De tenir en compte que la IA és un tema multifactorial, del prefix llatí multi, que vol dir diversos, i del català factorial, que vol dir factorial.
2: Factorial, molt bé. Què ens vol explicar? On vol anar
1: a
2: parar?
1: Perquè... A més,
2: no cal que cridi.
1: En anglès, la IA es diu AI.
2: AI, sí, artificial.
1: No és intel·ligència artificial, sinó artificial intelligence.
2: Sí.
1: Això vol dir que si als Estats Units o EEUU
2: sí.
1: En diràs AI, però en canvi a Catalunya IA. I a la granja de Pepito, IA, sí. IA, O.
2: Oh, IA, sí. En tot cas, als Estats Units és EUA, Estats Units d'Amèrica, no?
1: Efectivament.
2: Sí.
1: Efectivament.
2: Bueno,
1: us això... porto un exclusiu model d'intel·ligència artificial que he entrenat per fer d'advocat o de fiscal o de jutge.
2: Ah.
1: Tu tries.
2: Sí.
1: Es diu senyoria.
2: Ah, senyoria.
1: Senyoria.
2: Molt bé, no? La gent no... Sí.
1: Ha rigut en la O, eh?
2: No, ja,
1: com dient, és possible un joc de paraules pitjor?
2: No, home, no, però no.
1: Espereu-vos. Sí. El programa s'acaba a la una.
2: A la una, tenim...
1: És possible.
2: Tenim mitja hora.
1: Efectivament. Primer cal engegar la màquina.
2: Aquesta intel·ligència...
1: Sí.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: S'ha d'escalfar una mica.
2: Va amb mòdem.
1: Sí.
8: Mòdem del 98.
2: Això hi ha gent amb menys de 50 anys que no ho entén.
1: Li costa una mica arrencar.
2: Ha arrencat. Sí, en això s'assembla a vostè. Li costa una mica arrencar, però... Mira, ara.
1: No, no, no està encara. Encara no, li queda una mica, eh?
2: No s'acaba mai. És com una intro de pel·lícula d'aquestes, no? Ara... No, home, no! Aviam.
1: Ara, quasi. Quasi està, eh?
2: Sí.
1: Quasi està.
2: Hòstia.
1: Ara, quan surti Lleó...
2: Sí. I, a més, amb els senyals horaris, eh? Està coincidint tot, eh?
1: Sí, sí. Efectivament.
2: Senyoria.
1: Ara. Ara ja està, veus?
2: Posa,
1: en què te puc ajudar, no?
2: Sí.
1: Saludem-la primer, abans de res, s'ha de ser educat.
2: Sí.
1: Bon dia, senyoria.
5: Déu vos guard. Diri en veu alta el servei que necessita, vol un jutge.
2: Jutge?
5: Un advocat. Vol que li prepari una excursió per les coves de Collbató.
1: Molt bé. A veure, ara li pots demanar... Li pots demanar qualsevol cosa, però centrem-nos en que faci de jutge, fiscal o advocat.
2: No sé, va, per exemple, demanem un advocat. Senyoria, un advocat.
5: Ha seleccionat excursió a Collbató.
2: No.
5: Que m'hi faci, no li agraden les aventures.
2: No, escolti, no sé, he demanat un advocat.
5: Si vol parlar amb un advocat, digui en veu alta qui és el meu advocat.
2: No, aquesta ja me la sé. Perquè si jo dic qui és el meu advocat...
5: El que tinc aquí penjat.
2: Ja, sí. Bueno, potser hem d'acabar d'entrenar aquesta intel·ligència artificial. Jo el convido a que continuï treballant.
1: Efectivament, sí. Està pràcticament enllestida.
2: Pràcticament, sí. Més qüestions que interpel·len el país i que són importants i que són pedra angular i que són històriques. Parlem dels ratpenats.
1: Quin fàstic!
2: No. Prou de relacionar els ratpenats amb el fàstic.
1: Mira, per mi els ratpenats són les rates de l'aire.
2: No.
8: Sí, bueno.
2: Això té sentit, o tenia una mica de sentit dir-ho quan es parla dels coloms o de les gavines. En el cas dels ratpenats, no, perquè...
1: Ara... Bueno, si són rates penades, vull dir, són les rates de l'aire.
2: Sí, en aquest sentit...
1: Però literal, eh? Sí, literal.
2: Ja, bueno, ara ho acabarem...
1: És que realment... Un home corregint una dona?
2: No.
1: Quan una dona,
2: Rata pinyada, sí.
1: Un filòleg li donaria la raó a la dona. Però ja ha de venir el nen, a corregir.
2: Sí, però que són molt necessaris. O sigui, les rates probablement en cert aspecte també, però...
1: Els ratpenats són necessaris? Per què són necessaris? Per espantar? Per les panícules del Dràcula?
7: No.
1: Que surtin per allà de fondo?
7: Si vol, explico. El ratpenat és el millor aliat dels viticultors.
0: Mira les bodegueres. Han fet com... increïble. No, és que és veritat. O sigui, t'imagines un ratpenat, per exemple, vestit de sumiller?
1: No.
0: Només ho han entès les de Vilafranca.
1: Sí. A veure, expliquem la notícia.
0: O t'imagines un enòleg, per exemple, vestit de Batman.
1: Algun n'he vist, algun n'he vist.
0: Bueno, això és veritat.
1: Hi ha algun anòleg...
7: Festes molt concretes.
1: Festes molt concretes, algun anòleg fantasma...
0: Això també.
1: Desplega...
0: Bueno, expliquem la notícia.
1: Expliquem-me la notícia.
7: Un estudi demostra que els ratpenats redueixen a més de la meitat l'impacte del corc del raïm, que és un dels principals enemics dels viticultors d'arreu del món.
0: Buah, per fi se parla bé dels ratpenats, eh? A mi és un animal que me fascina, però està molt estigmatitzat. Gràcies, tio. Està molt d'això que ha dit l'Òscar Dalmau, del Gran Dictat.
1: Home, del Gran Dictat de la temporada 2009.
0: Bueno, quan es va inventar la paraula estigmatitzat.
1: Sí, l'havíem inventat allà, el Gran Dictat.
0: Clar,
1: sí.
0: Perquè...
1: Era de quart nivell.
0: De quart nivell. Buah,
1: ara... Estigmatitzats.
0: Sí. Buah, a quart nivell ara aprenen a llegir els nens. A quart? Buah, és increïble. Ha canviat tot molt,
1: tot
0: eh?
1: Molt, tot molt ha canviat.
0: És que ha arribat la intel·ligència...
1: Menys tu.
0: Eh?
1: Menys tu.
0: No, perquè al final jo sóc com... Jo sóc jo, no? Al final, doncs, sí, bueno, sí. Jo estic molt content, ja que em preguntes, perquè per fi surten notícies positives dels ratpenats.
1: Però no cal que ploris,
0: No, però és que els ratpenataires...
1: Els ratpenataires.
0: El fandom del ratpenat, estem molt contents.
1: Tu ets fan del ratpenat, però a aquest nivell, a nivell de...
0: A nivell de...
1: De fer excursions per veure ratpenats.
0: Sí, sóc fan de la Pipistrela, per exemple. Pipistrela.
1: Pipistrela?
0: Pipistrela.
2: Jo que conec el Pipi Estrada, però la Pipistrela...
0: És que al final el que més mal fa és la ignorància.
1: Que ho diguis tu! Que ho diguis, el Pol d'Esnava!
0: Bueno,
1: hòstia,
0: és que els ratpenataires estem molt contents. Ara m'agradaria fer una campanya per
1: desestigmatitzar.
0: Uah, és que és increïble.
1: Bueno, és que
0: al final
1: anem, si vols fer ràdio,
0: anem a ombros de gegants, no?
1: Sí, a ombros, sí.
0: Bueno, farem aquesta campanya, ¿vale?
1: Quina campanya?
0: De parlar bé de positivament dels nostres aliats. Coses de ratpenats des del bon rotllo, perquè jo sóc rat fan.
1: Molt bé.
0: Coses de ratpenats, són rats i són alats. Són els meus amics, tot i que ells no ho saben i s'espanten molt si em tenen a prop.
1: Sí, no, els ratpenats no venen a menjar-te la mà, no...
0: Bueno, els de...
1: No menjar-te de la mà, no? Seria perquè menjar-te la mà...
2: Sí. S'ha de ser
0: molt cabron, eh? Sí. Menjar-te la mà d'un humà, no, ells no ho fan. Sabíeu que els ratpenats són els únics mamífers que volen de debò? Perquè,
1: sí?
0: Sí, perquè els esquilors voladors... Espera un moment, apagueu els ordinadors.
1: Sí, silencieu els portàtils.
0: Vale. No, és que jo ho faig tot de memòria.
1: Mamífers que volen de debò.
0: Sí, perquè els esquilors voladors no són voladors. Fan salts molt llargs, vale? Sí. Fan allò de Red Bull, que es posen com un vestit que t'estires i és com un matalàs, que estàs canviant l'adredor i volant.
1: Sí. Vale. No, molt, molt gràfic, sí, vale. Sí. Aquells esquirols que són els esquirols voladors.
0: Exacte, doncs sí. Pues els ratpenats sí que volen. És que potser no t'agradaria volar a tu, Òscar Dalmau? Doncs ja ho tens. Tots volem ser un ratpenat. I volar, sortir de nit, fer-li un petó al coll a una noia...
1: No sé si els estem desestigmatitzant gaire, els ratpenats, amb aquests comentaris.
0: Una altra dels ratpenats, perquè tots els estimem una mica més. Els ratpenats no són secs. Sabeu allò que es diu, és sec com un ratpenat? Doncs és mentida. S'hi veuen de puta mare. Molts. No tots han anat a l'oftalmòleg, però...
1: Això ja... t'anava a dir tu, què saps? Sí.
0: Combinen la vista amb l'ecolocalització, que és un sistema que tenen que consisteix a emetre vibracions i una moguda, doncs... L'ecolocalització dels ratpenats és tan precisa que poden detectar un cabell humà en moviment a la foscor total. A mi me fliparia, perquè m'encanten sumar cabells.
1: Mira la Conchitín, que no hi veu bé,
2: sí.
1: De nit, quan es lleva per fer pipi,
2: sí.
1: Perquè té un problema a la bufeta.
2: Bueno, ara no cal que expliqui...
1: S'ho ha d'anar a mirar, ja li diem a les amigues, això, t'ho has d'anar a mirar. Però no se vol mirar i llavors es lleva a la vora 5 o 6 vegades,
2: sí.
1: Clar, amb els llums apagats, per casa, va aplaudint.
2: Què diu ara?
1: Va aplaudint, fa com els ratpenats. Llavors li retornes.
2: És un sonar,
1: li retorna molt eco. Diu, bueno, la paret està lluny.
7: Però que viuen
1: un
7: castell. Viuen un castell. Viuen un castell.
1: No, bueno, viuen al pis de sota. Ah. Dius, bueno,
2: si feia el conte Dràcula, feia igual.
1: Sí, doncs això. Va aplaudint i llavors si fa eco, diu, bueno, doncs puc... Tinc.
3: Els veïns estan molt contents.
1: Sí, bueno, sí, efectivament. Sí, de tant en tant ens llevem també totes i l'aplaudim també. Vinga, Gachitín, home!
0: Bueno, doncs acabo amb...
1: Li agrada anar pixant companyia. Això ens passa, que anem de dues en dues.
2: Acaba amb una última dada, sisplau, de ratpenats.
0: En català actual se diu factu.
2: Factu.
0: Un últim factor del ratpenat. Sabíeu que algunes espècies practiquen el sexe oral?
1: Però d'on ho has tret, això?
0: Ja m'agradaria a mi treure-lo del sexe oral. No, el ratpenat d'internet.
2: Del mateix lloc que treu la sentència judicial. Sí.
0: El ratpenat de fruita ho fan abans de l'aparellament. O sigui que hi ha uns quants ratpenats al món que han tingut sexe oral abans... que jo. Sí, és trist, si ho penses, és una mica trist.
1: És molt trist, sí.
0: A mi ja m'agradaria.
1: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit la repassem. Allez!
6: cal moure's de RAC1 per escoltar La Competència.
2: En fi, avui a La Competència hem de parlar de la cimera del G7.
1: Ja n'heu parlat,
2: sí,
1: abans.
2: Bueno, no, n'ha parlat vostè, que no sabia ni qui eren ni com eren, i ha preguntat si Cap Verd era del G7.
1: Ja està parlat, home.
2: Ja sabeu que...
1: Això no era un programa d'humor?
2: Sí,
1: home. Ara hem de parlar del P7?
2: No, del P7 no.
1: Del P7. Sembla un curs de parvulari. P1, P2, P3, no, P4, P5 i P7.
8: Bueno, fa dies que es diu I1, I2, I3, I4.
2: Sí, bueno, però explica-li aquest.
1: I5, I6, I7. Bueno, sí, claro.
2: Sí, la cimera del G7 és un grup de països que reuneixen amb l'objectiu de coordinar i analitzar l'estat de la política i l'economia internacional, que és la justificació perquè uns senyors marxin de casa i no tornin en 4 dies, bàsicament.
7: Sí, en parlem perquè la cimera ve marcada per l'acord entre l'Iran i els Estats Units per posar fi a la guerra de l'Orient Mitjà.
2: Sí, i què? S'acaba la guerra?
7: No,
3: ben bé. Trump celebra el pacte preliminar de pau amb l'Iran i explica que l'estret d'Hormuz estarà obert abans de divendres després de firmar l'acord previst a Ginebra.
2: Jo em quedo molt tranquil, doncs. Que Trump celebri un pacte preliminar de pau dona molta confiança. És com, no, és com celebrar que has guanyat un partit de futbol abans de guanyar-lo. Molt bona pinta i endavant, perquè déu-n'hi-do.
1: Això els hi va passar a Espanya.
2: Sí, exacte. Sí,
7: bueno. Doncs això avui és el segon dia de reunió del G7 a la ciutat francesa de Vienne-Levant.
2: Una cosa, no es reunien a Ginebra, Suècia?
7: Ginebra és Suècia, no? És Suïssa, no Suècia, avi.
2: Ah, bueno, és que confonguen els llocs que comencen per la mateixa lletra. Me passen Mataró, Montgat, Maresme, Masnou. Hòstia. Sí, però jo em llenço... Jo quan vaig cap allà, cap a la línia del Maresme, de Rodalies, em llenço per la finestra i allò un caic,
8: bueno, ja està. És el que fa tot el del Maresme,
2: Exacte, no? Bueno, al final, quan trobes un...
1: No, avi, va... Avi.
2: Vols veure una línia antiga?
1: Però... Perdona, aquí on estan tota aquesta gent rica?
2: Evian les Vines. Les Vines, sí.
1: Es diu.
2: Sí.
1: Parleu bé el francès.
2: Evian.
1: Qui ha fet... Aviam.
2: No, Evian. La ciutat és Evian.
1: Evian com l'aigua,
2: Sí.
1: Sabeu l'aigua Evian? Bueno, nena, és això.
2: L'aigua cara,
1: Això quan te posen, quan vas a un restaurant i dius, a mi porti'm aigua, i te posen una ampolla, i que posa Evian, que té l'ampolla el vidre fa a la forma d'una muntanya.
2: Sí. No, bueno, això fa... No,
8: exacte. Us recomano un aeroport i comprar Evian.
1: Sí, baratíssim.
9: Els pakistanis en tenen a Barcelona. Sí. La van inventar ells.
1: Pues escolteu, Evian les Vines. Sí. Ojo, no. És una ciutat balneària,
2: És una ciutat balneària.
1: Les Vines vol dir els banys, en francès. Sí. Com dir Caldes, en català.
2: Sí, és la seva Caldes.
1: Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, que són aigües caldes, aigües càlides, aigües calentes.
2: Sí, ja ho hem entès.
1: Pues Evian les Vines aquest, i vam anar l'estiu passat amb la Pilarín, vam anar amb la Conchitín, amb l'Amparín, va venir la Consolina també a última hora a apuntar.
2: Sí.
1: I va sortir baratet perquè una noia molt simpàtica, que es diu Sara, oferia packs grupals a 50 euros per persona i anaves en autobús. Ah. I et regalaven 5 litres d'oli, tu, una garrafa.
2: Un moment.
7: Bueno, no surten els números,
1: Fantàstic,
2: Un moment.
1: Baratíssim.
2: Era un viatge de l'Imserso, això?
1: Què?
2: Va, aviam.
1: Boca! Pecadora!
2: A tan bon preu!
1: Aviam si em trauré la sabatilla!
2: Home, no!
1: Què estàs insinuant? Però quina edat et creus que tinc jo?
2: No, bueno, no sé, per lo que ha dit. Farem una cosa, anirem a publicitat i quan tornem...
1: Em trec la sabatilla!
2: És possible que...
1: Rentaré la boca amb la guia!
8: No, hem de trucar al G7, no?
2: Hem de trucar al G7. I el G7... És possible que...
1: Que us atendrà la Soraida?
2: No, ara ho veurem.
6: La presenta... La Competència.
10: No, sisplau!
6: Amb els Oscars.
10: Vine a disfrutar.
6: A RAC1.
11: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
13: Peugeot.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
13: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
15: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
16: Però tu en saps d'anar amb moto?
15: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
16: I què?
15: Que em vaig trencar una cama.
16: Apa!
15: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
17: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
18: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
19: Jo tinc al cap tota l'estona això.
20: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
21: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
22: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
23: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
24: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
23: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
24: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
25: Bé, i què voleu fer aquests dies?
26: Anar a una piscina caribenya.
27: Dormir en un hotel del Far West.
28: Volar a llops d'un drac.
25: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
29: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
30: Què?
29: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
30: Sense pagar?
29: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
30: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
31: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
32: Hola, bon dia.

0: R-A-C.
1: Tornem a ser aquí a la competència. Això és RAC1, Noemí Polls, bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia. Doncs segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretat Directa és very sure.
1: I tant.
2: Doncs
1: sí.
2: Us explico per què. És que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Així que recordeu, Seguretat Directa ara és very sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Noemí Polls. Abans d'anar a publicitat, parlàvem de la cimera del G7. Donald Trump ha anunciat que hi haurà treva amb un altre foc entre l'Iran i els Estats Units que permetria reobrir l'estret d'Hormuz, que és la seva roca del Vallès d'allà baix.
3: I tot i aquest acord per reobrir l'estret, sembla que el preu de la benzina no baixarà fins d'aquí uns mesos. Serà una baixada progressiva, molt gradual, i els experts calculen que el preu del petroli no tornarà als preus que hi havia abans del conflicte fins a finals d'any.
1: O potser mai. Així que nosaltres aprofitarem per fer una cosa. Ja sabeu que a la competència us oferim informació talladeta, fineta, fineta, que estrem aquí, com el gall dindi, concretament el pit de gall dindi, de les mans dels millors proveïdors, informació de proximitat. Així que truquem a la seu... Sí, ja és allà. Truquem a la seu del G7 a Vian. Aviam com anirà tot plegat.
4: Aviam com anirà, no?
1: Perdó. No. Aviam com anirà. Hi ha aplaudiments de les bodegueres, eh?
5: Bueno, també...
4: Ja venen dopades de casa.
5: Aplaudiments.
4: Sí.
1: Aplaudiments.
5: No era car, en aquest cas.
1: No era car. Bueno, i que no les facin bufar en sortir. Estem trucant aviat.
6: Good morning, bonjour, buongiorno, ohayou, gozaimasu, buenos días, gracias por llamar a la sede del G7, le atiende Soraya, que puedo marearle.
1: Bueno, miri, soc l'Òscar Andreu, truco de la competència, de RAC1.
6: I...
1: Bueno, m'ha preguntat que...
6: ¿Quiere que le atienda en castellano? Puse uno. If no. You want to speak in English, press two. Si vous voulez parler en français, pollez trois. Sí. Si desideri parlar en italiano, pre 1004 con la mano.
1: Un moment, que hi ha interferències.
4: que és alemany.
1: No, eh?
6: Ha elegido usted ser atendido en castellano.
1: No.
6: Y menos mal, porque no tengo ni puta idea de los otros idiomas.
1: A veure, un moment.
6: Dígame, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Bueno, li vull preguntar per la cimera aquesta del G7 que fan aquí, a Vian. Perquè Trump ha tornat a dir que vol reobrir l'estret d'Hormuz i diu que...
6: Ui, dice muchas cosas Donald Trump.
1: Ja, sí, bueno...
6: No se fíe.
1: No?
6: No, primero porque es un hombre y los hombres mienten a menudo.
1: No.
6: Mi marido, por ejemplo, cada vez que yo le preguntaba si tenía un amante me decía que no, ja. Y al final descubrí que sí.
1: Vaja, em sap greu.
6: Con cinco.
1: Doncs em sap greu.
6: Él siempre sostuvo que no me mintió porque no era una, sino cinco.
1: Ah, val. D'acord. Escolti, però no volíem saber les seves intimitats, que em sap greu, ja
6: l'he dit. Pues eso, no se fíe de Donald Trump.
1: Sí.
6: Miente más que habla y ha dicho que se acaba la guerra con Irán 40 veces, eh?
1: Sí, a més, literal. Ho ha dit 40 cops. Els...
6: No una.
1: No, 40 vegades.
6: Ni dos.
1: Sí, no. Sí.
6: Ni tres.
1: La qüestió és que això, en principi, si es fa, hauria de provocar, per exemple, que els preus de la benzina baixin, però encara està molt cara la benzina i trigarà a baixar de preu.
6: I?
1: Home, que la gent ha de posar benzina, més enllà de que hi hagi vides en joc i tal, la gent ha de posar benzina per anar a comprar el que sigui. Ha de gratar-se molt la butxaca, eh? I això també acaba...
6: ¿Cómo son ustedes, los catalanes? No. Siempre pensando en el dinero.
1: No.
6: Ustedes veneran a la Virgen del Puño.
1: No, escolti...
6: ¿Sabe usted que los catalanes se inventaron el hilo de cobre?
1: ¿Qué diu ara?
6: Cuentan que el hilo de cobre lo inventaron dos catalanes cuando se encontraron una moneda de 5 céntimos y estiraron los dos.
1: Això és racisme i perquè... Mire,
5: Perquè no la tinga davant, eh?
6: Si le sabe mal gastarse dinero, ¿aprobó usted ahorrarse el café que se toma por las mañanas?
1: No. Això sí que no entrarem. Podrem centrar el tema, eh? Com si estalviar-se el café que em prenga al matí li hagués d'arreglar la vida a algú, també.
6: A mi me la arregló, ¿eh? Me daba mucha taquicardia, me pasaba el día temblando. ¿Sabe usted? Como una aplicación del iPhone cuando estás a punto de eliminarla.
1: Ya.
6: Solo he vuelto a temblar igual después de pasar la noche de ayer con Johnny Walker Smith, compañero de contabilidad.
1: Bueno, no me interesa...
6: Me dejó temblando como una jirafilla recién nacida.
1: No me interesa, no. Això no me interesa.
6: Y acabo de acordarme de Johnny Walker Smith. Debería escribirle en WhatsApp. ¿Usted qué opina?
1: Jo no em vull ficar en assumptes personals de...
6: Yo sí quiero que me la fique, Johnny.
1: Bueno, tant... Mare meva...
4: Es diu com un whisky.
1: No, es diu com... Tant és. Pengem, gràcies i que vagi bé, eh?
6: Pengem?
1: Sí.
6: Quiere que... Leva el rotllo de les cuerdes.
1: No, no, però, Àlex, sisplau, pengem definitivament, ja està, ho deixarem aquí. Aprofitem per fer res, quatre anuncis, sí. I tornem de seguida amb moltes sorpreses.
0: Segurament.
1: Eh?
0: Tornem sí. De seguida.
7: RAC 1. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
9: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
12: Escupi.
11: Avui en fem servir moltes més.
12: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
13: Sant Joan, benvingut a la festa. A la traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
14: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. I atenció, amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro.
13: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
19: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
20: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
21: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius.
22: Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
23: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
24: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
25: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
26: El portal de RAC1.
27: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
28: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
27: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
28: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
29: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
1: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
0: Tu creus? Jo pensava que era normal.
1: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
5: Verisure.
6: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
7: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
6: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
7: Long Live the Queen.
6: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
8: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
31: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
32: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
33: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
32: S'ha confirmat la xifra?
33: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garell d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.

0: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
1: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99 t'estalvies un 36% i 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
2: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
3: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la síndria ratllada 0,89 al quilo.
4: I l'alvocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
5: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
6: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
5: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
6: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
5: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
7: Escolta,
8: ja n'estic
7: fart. No, però és que, bueno...
8: Que no em fotis més la tabarra amb els ratpenats. Portes aquí 10 minuts amb els ratpenats.
7: És que l'aleta que tens, l'ala, tu la toques i allò és com tocar el cel una mica, també. Jo no ho he fet mai, però ho he vist.
8: No toqueu els ratpenats, per la mort de Déu.
7: I la cara és de bona persona.
8: Calla ja.
7: I ets just per de bona persona.
8: Deixem-ho aquí, però tornem demà a la competència. Feu bondat! Va, que n'arriba en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
9: Hola.
10: Hola, bon dia.
8: Hola, Núria. Sí. Què estaves fent, pipi?
9: No, no. Un moment, no faci aquestes preguntes.
10: Que no havia apretat el botonet, no, que havia de prema.
8: La Núria i jo ens trobem de vegades al lavabo.
9: Sí, bueno, el que sigui. I també hi ha les brevasses.
8: Ah, sí?
9: Sí.
11: Estrany.
9: Sí.
8: Molt bé.
12: Hola, hola.
8: Què
12: bon
8: tal?
12: Sí, però una mica jo sí que hi soc.
8: Quina és l'actualitat dels deports?
12: Mira, la renovació de Rüdiger pel Madrid.
8: Eh?
13: La mare que em va parir!
12: Què et sembla?
13: Me'n vaig, adéu-siau.
8: Se'n va, Mohamed Jordi se'n va.
12: A les ordres de Mourinho, imagina't.
8: A les ordres
12: de Mourinho.
8: Hosti, déu-n'hi-do. Bé, Albert Bassas, bon dia.
12: I altres coses, bon dia.
8: Tot teu, Núria.
10: Junts vol que es voti al Congrés la convocatòria d'eleccions anticipades. Ho reclamen en una esmena que han presentat a una moció del PP. És una moció que es debatrà demà i es votarà dijous. Veurem què hi diu el PNB, que aquestes últimes setmanes han demanat diverses vegades a Sánchez que dissolgui les Corts. Però els avisos al president espanyol també venen dels partits d'esquerres, per exemple, del republicà Gabriel Rufián.
14: Aguantar panada es tontería, que decía aquel, o no sé... Frenamos la especulación en cuanto a la vivienda se refiere, fiscalidad más justa o que es aguantar y asquear a la gente. Creo que la gente merece una izquierda que no dé vergüenza.
10: Aquest moviment de Junts, aquesta esmena, la moció del PP acaba de complicar la setmana al PSOE. De fet, es debatrà coincidint amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge, que no ha volgut ajornar la cita. Zapatero, per tant, també haurà de donar explicacions de l'origen de les joies que tenia la caixa forta, 1.300.000 euros de joies. Abans, aquesta mateixa tarda, compareixerà al Senat la directora general de la Guàrdia Civil per donar explicacions dels contactes que va mantenir amb Leire Díez. És una convocatòria obligada pel PP. Mentrestant, Donald Trump és a Evian, a França, a la cimera del G7. Des d'allà ha demanat al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu que sigui més responsable. Reconeix que no està gens content amb l'ofensiva que ha llançat sobre el Líban, tot i que no creu que hagi d'afectar l'acord de pau amb l'Iran, que assegura no fabricarà mai armes nuclears. I entre d'altres coses també us explicarem que el govern espanyol ha anunciat avui una altra pluja de milions per Catalunya. El Consell de Ministres ha aprovat la inversió de 719 milions d'euros per la gigafactoria que es construirà amb doble seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i també a Madrid. A més, ha anunciat més de 200 milions d'euros pel manteniment i reforma de diverses carreteres, sobretot a l'AP7.
15: I ara els esports.
16: I els esports, dia de ressaca del debut d'Espanya al Mundial, amb una punxada inesperada contra una de les seleccions de menys entitat de la competició, com és Cap Verd. Avui en debuten més, liderades per grans figures mundials.
15: Que Mbappé, ens xifla aquest resultat.
16: Messi o Haaland.
15: Sí? Ens xifla. Sí, perquè dona esperança, no?
16: Ha dit contra Goliat i tot això, vols dir?
15: Tot el rotllo aquest, sí. Sí, sí, amb xifla.
16: O és que tens alguna cosa Cap Verd que no sabem?
15: No, Cap Verd no hi té absolutament res. Però
16: t'ha agradat.
15: A tu t'ha agradat, no?
16: I espera't.
12: Sí.
16: Avui a les 9, per exemple, juga a França.
15: Val.
11: Contra
15: no
11: sé si... Senegal.
16: Contra Senegal, molt bé.
11: Perquè vaig
16: amb Senegal. En directe a RAC+1.
15: Tu vas per Senegal o què? Per què vas?
17: Sí, home, contra França, Senegal, Senegal, sempre sí, de colonials, sí. Nosaltres.
16: És una mica estil Cap Verd, no? Anar amb Cap Verd ahir, doncs avui amb Senegal. I després, en el menú d'avui, ja que veig que esteu tan interessats, a la mitjanit, sí, Iraq-Noruega, i per tancar de matinada, a les 3, hora nostra, Argentina-Algèria. Un dia en què tornem a parlar del Madrid, que segueix treballant per confeccionar una plantilla que torni a ser capaç de guanyar títols de cada temporada que ve. Avui, com ara apuntàvem amb els Oscars, ha fet oficial la renovació per una temporada més de Rüdiger, que ha decidit prolongar el seu contracte per estar a les ordres de José Mourinho. Actualitzarem les carpetes de mercat també al Barça, avui sobretot pel que fa a les sortides, i fora del futbol farem la prèvia de la final de la Lliga de Futbol Sala, que es començarà a jugar a partir d'avui, al vespre, a les 9, i al millor de 5 partits, Barça-Pozo de Múrcia al Palau.
15: I ara el temps.
10: Aquesta tarda es formaran nuvolades en punts de muntanya que deixaran altra vegada alguns ruixats al Pirineu, localment acompanyats de tempesta i de calamars. Les temperatures pujaran una mica més que ahir i ja es mouran entre els 32 i els 36 graus avui.
15: Escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies a tu. Eduard Bassa.
16: No, és el meu germà.
15: Albert Bassa. Albert Bassa, ets una excel·lent persona i t'estimem moltíssim i t'admirem moltíssim la teva feina, etc.
16: Molt bé, Carles.
15: Carles Cuní. Vagi, doncs, que vagi molt bé i que Déu hi faci més que nosaltres. Una cosa, ens retornem el 14-15 aquí a RAC1, fantàstic.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrés, Ter Romagosa, què tal estàs?
2: Bon dia.
1: Ens acompanya el Mario Obrero, com estàs?
3: Bon dia.
1: La Begoña Gómez Urzaiz, hola.
2: Hola.
1: Que ens acompanya la Laura Fernández Parellista, sí. Escriptora, una de les nostres persones favorites. Europa, i el que passa que hem de començar avui amb Sira Benoza, amb tots vostès.
2: També persona favorita.
1: Totalment. Sira Benoza, què tal estàs?
2: Prou bé. Sí, anem millorant. Tenim estones de tot, però anem millorant.
1: Improving.
2: Sí. I res, moltes ganes de parlar del tema que parlarem avui.
1: Molt
2: perquè,
1: bé.
2: Mira, la setmana passada estava rumiant, com repassant la llista de tots els temes que hem anat parlant, i em vaig adonar que no havíem parlat mai del tema que a mi em va portar a la filosofia.
1: Oh.
2: Com pot ser això? Perquè, mira, jo la filosofia, a mi em va enganxar ja al batxillerat. Em va
1: clar, perdona, deixem recordar que tu ets filòsofa, professora de SADE i directora de la Casa dels Clàssics.
2: Això mateix,
1: molt bé.
2: I,
1: fa
2: anys vaig tenir 18 anys, no?
1: Sí,
2: o 17.
1: Sí, jo t'entenc.
2: I la filosofia m'encantava, però quan vaig dir als meus pares que volia estudiar filosofia, em van dir que em moriria de gana i que ni de broma.
1: Ah, sí? A què es dedicaven els teus pares, si es pot saber?
2: Eren directiu i empresari.
1: Ah, clar, sí.
2: Clar, què vols? Clar. Total, que em van fer estudiar negocis internacionals. Em vaig posar a estudiar i em vaig començar a horroritzar perquè els meus companys de classe només els preocupava jubilar-se als 30 anys. No crec que s'hagin jubilat, però en aquell moment els pensaven que es jubilarien als 30 anys i la mida dels barcos dels seus pares.
1: I com es jubilaven als 30 anys? Invertint i tot això. Es pensava que farien diners especulant fins que els 30 anys es podien retirar, no? Ja t'entenc.
2: I on ho feies, això, Sira? Això ho feia a la Pompeu Fabra.
1: Ah, mira, a la Pompeu Fabra.
2: Sí, a una d'aquestes escoles privades de la Pompeu Fabra.
1: Yeah.
2: Bueno, total, que jo estava horroritzada d'aquestes converses de pati, i perquè a mi el que em movia era la preocupació per les injustícies, o sigui, veure el món i veure que el món estava fatal.
1: Clar,
2: i no podia entendre...
1: Exacte. Mm.
2: I no podia entendre que aquestes persones només es preocupessin per això.
1: Yeah.
2: Ai, sí. Venim d'aquí.
1: Sí.
2: Total, que llavors, a primer de carrera, vaig tenir un accident esquiant.
1: Ai, Sira, que pijeta. T'has plegat. Sort que t'has fet filòsofa.
2: Exacte. Sort que m'han reconduït.
1: Sí, ets com una...
2: Vaig veure la llum. Em va fer veure la llum un home, un 2x2, contra el que vaig xocar esquiant.
1: Sí.
2: I que em
4: com
2: va
4: Gwyneth Paltrow.
1: Com? Li va passar...
2: També?
4: No recordes que va tenir un judici per un accident d'esquí.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: No. I va xocar amb un...
4: Sí, la van denunciar, perdó. És que m'ha semblat molt glamurós.
2: No ho és gaire, que et baixin amb la camilla aquella horrible.
1: Vas xocar contra un home?
2: Sí.
1: Uau.
2: Ell es va aixecar i va marxar, tan pinxo.
1: No era un gentleman, que horror.
2: Zero gentleman. I jo de sobte vaig veure que no em podia moure. Baixant aquella baixada amb la camilla...
1: On era?
2: Ordino. No era Baqueira. O sigui, no et facis aquest imaginari, no era
4: Baqueira. Volíem els Alps.
2: No? Volíeu Alps. Era més maco haver dit els Alps.
1: Sí. Ordino no està mal.
2: Ordino, total. Baixant, perdo la sensibilitat de les cames, drama, m'he quedat paralítica... Això no va passar, però sí que em vaig fer una triple fractura al maluc. Que em va tenir 2 mesos lligada a un llit d'hospital.
4: Ostres.
2: Lligada. O sigui, tenia un clau al genoll... que m'estivava de la cama perquè es pogués recuperar la fractura i 2 mesos així. O sigui que l'únic gest era moure el cap per dormir i tornar-lo a moure per despertar-me.
1: I això va ser un fet fundacional, clar.
2: Absolutament, perquè allà vaig dir s'ha acabat aquesta vida de converses.
1: Una epifania.
2: Sí, epifania, i llavors allà vaig dir als meus pares jo estudiaré filosofia, us agradi o no, a partir de l'any que ve faré les dues coses.
1: És molt bona tàctica, estar en l'hecho de muerte
2: clar.
1: I dir els teus pares. Jo ho recomano molt, estàs en l'hecho de muerte, vull estudiar filosofia, soc marica, soc una persona, vull canviar de sexe, vull resignar-me al sexe, coses d'aquestes. Sí, és boníssim. Si esteu apurades, és el moment.
2: Busqueu un armari contra el que xucar.
1: Sí, contra el xucar i puto. Sí. Molt bon trobo al cap, llavors pots dir el que vulguis. Sí.
2: Tal qual. Bueno, doncs això. I llavors allà vaig poder començar la filosofia. La setmana passada veia el programa de Cara Show i vaig dir, és que té raó el Marc, vull dir, hem de dir les coses i les hem de reivindicar, per tant, hem de parlar de la justícia, que no n'hem parlat encara, i n'hem de parlar perquè prou falta ens fa.
1: Jo l'entenc. Ah, mira, veus? Llavors... O sigui, soc mussa inspiradora.
2: Exacte, va ser la mussa inspiradora.
1: Esquí i jo.
2: Tal qual.
1: Que volen que els hi digui, és així. Total, avui vas parlar de la justícia.
2: Avui vull parlar de justícia.
1: Joder.
2: De la justícia n'han parlat els filòsofs des dels inicis de la història, val? Jo què sé, doncs Plató en va parlar pensant en com fer una ciutat ideal, una ciutat justa, i llavors va escriure La República. Després Aristòtil es va fer la pregunta de qui mereix què i com hem de decidir què li donem a cadascú, no? A l'ètica Nicòmac, després, jo què sé, doncs els utilitaristes es feien la pregunta de com maximitzar la felicitat per un número més alt, el màxim número de persones.
1: Ah, no? Que bo. Miraven i, perdona, els utilitaristes d'on són? Quina edat?
2: Els utilitaristes són fonamentalment anglesos. Sí. L'utilitarista més famós és John Stuart Mill.
1: El Mill. Tu és molt fan, no, del Mill? O no,
2: bueno,
1: no...
2: jo vaig traduir el Sobre la llibertat.
1: Ah, veus, exacte.
2: Sí, però sóc bastant crítica, amb l'utilitarisme.
1: Val.
2: Mill té coses interessants, però, bé, si vols en parlem un dia.
1: Un dia, val.
2: Sí,
1: val.
2: De l'utilitarisme.
1: Molt bé.
2: Bé, però en tot cas, avui no us parlaré de cap d'ells, us vull parlar de la teoria més influent de la justícia del segle passat, sí? Bueno, la més important, la teoria de la justícia més important del segle passat, que és la teoria que va desenvolupar John Rawls, un filòsof americà liberal, això és important que no ho oblidem, és, com la majoria dels americans és liberal, i va escriure un llibre el 71...
1: Que liberal, perdona, que és, jo crec que és un concepte que està una mica...
2: Malentès
1: i com molt utilitzat i no sé, que s'ha diluït, què és ser liberal?
2: En realitat, avui tots
1: perquè
2: som
1: liberal,
2: liberals,
1: eh? Perquè liberal, t'ho diu, d'un del PP fins a una que no sé què, sí. Hi ha un lío aquí.
2: Sí, en realitat, liberals avui en dia ho som tots, perquè ser una persona liberal vol dir que entén que les llibertats individuals són rellevants i que l'Estat no pot entrar en determinades decisions sobre els individus perquè hi ha llibertats que són inalienables. Llavors, liberals, en certa mesura, ho som tots, no? Però n'hi ha que, diguéssim, que ho són una mica més. Val?
1: I des de l'Estat es pot ser Milei? Perquè m'apunta ara l'Ernesto una cosa, que és veritat que Milei, per exemple, diu d'ell mateix que és liberal. Llavors, un que vol arribar al poder sent liberal, què vol dir? Que l'Estat farà per no influir en res?
2: No, això seria el neoliberal, o el liberal extrem.
1: Ah,
2: sí?
1: Val.
2: Que pot arribar a ser llibertari. Un neoliberal és molt més exagerat i vol limitar molt més la ingerència per part de l'Estat en les nostres vides.
1: I llavors, sí? Una persona que des de l'Estat vol limitar les funcions de l'Estat...
2: Com pot ser que vulgui ser president de l'Estat? Doncs eliminar ministeris, eliminar polítiques i minimitzar... I baixar impostos...
1: I per tant no fer res més, o sigui, no treballa.
2: Sí, és una manera de treballar menys, no?
1: Un polític neoliberal és un vago.
2: No és un vago, simplement que considera que els governs s'han de minimitzar i ser el més petits possibles, no? S'han de reduir.
1: O sigui, acaben en dictadura, diguéssim, no? Yo me lo visto y me lo como Juan Palomo, como Franco Palomo.
2: Això seria la forma de govern, això és diferent, eh? O sigui, un neoliberal no té per què ser autoritari. Pot ser neoliberal i creure en la democràcia, però defensar que l'Estat ha de ser mínim. És a dir,
3: sobretot en l'economia, no? No interferir en l'economia perquè
2: en economia especialment, rics... en economia especialment, però també.
1: Bueno, ara hi ha molts ministeris de Vox, per exemple, del feixisme i de l'ultradreta espanyola, que en totes les en tots els pactes a les autonomies amb el PP, que, bueno, que con facha se acuesta, miado se levanta, doncs que tenen aquesta nova conselleria que és la de desregularitzar, que el que volen és amb l'excusa electoral o amb el clam electoral de anar a veure que la gent no sigui corrupta, que la burocràcia sigui més àgil i de més, el que volen és anar laminant aquella cosa de com pot ser que hi hagi tants cotxes oficials i tants xofers oficials al Congrés dels Diputats? Esto lo vamos a quitar. Comencen traient això i acaben traient, diguéssim, la guixeta per a la persona migrant, la guixeta per a la persona que necessita no sé quant, la guixeta on es tracta el maltract... No, això també passa molt, eh?
2: Sí, perquè de fons...
1: La violència de gènere, no?
2: Sí, el plantejament neoliberal va una mica en la línia del campi qui pugui. És a dir, ja t'espavilaràs, l'Estat no t'ha de cuidar, l'Estat no t'ha de pagar res, l'Estat no t'ha de pagar l'educació, la salut. No, espavila, treballa, i si treballes ja guanyaràs diners.
1: Però
2: i tu...
1: Però és una excusa, això sona excusa perquè no... contra les persones que menys tenen o les persones que més necessiten
2: un
1: recolzament, no?
2: Sí, és un discurs injust.
1: Perdona.
2: De fet, és una de les crítiques que vinc a presentar.
1: Val. La justícia, tu deies que...
2: Sí, o sigui, és que justament vull parlar de John Rawls avui perquè estic fins als nassos dels discursos, té a veure amb el que estaves dient, eh? Estic farsa dels discursos xenòfobs, antimigració o dels discursos llibertaris de youtubers que se'n van a Andorra per no haver de pagar impostos, no? I això em preocupa molt perquè al capdavall, o sigui, el fet de tenir raó, d'estar dotats de raó, és el que ens hauria de permetre o servir per introduir la idea de justícia en el món, no? O sigui, ser humans hauria de consistir en preocupar-nos pels altres i preocupar-nos per com fer un món més just. Quan deixem de fer-ho, en realitat ens comportem com a bèsties o ens deshumanitzem. Llavors, tots aquests discursos que en realitat obvien la preocupació per la justícia són discursos que, a banda de ser injustos, a mi em semblen bestials en el sentit de bèsties, no? I ja n'estic farta, o sigui, d'haver de sentir això, des de xenofòbies a dir que no hem de pagar impostos, prou. I això una mica és el que preocupava a John Rawls. O sigui, John Rawls volia trobar com podíem, quins principis havien de guiar una societat perquè la societat fos justa. Val? I un altre tema que li preocupava era aconseguir determinar quines desigualtats són legítimes i quines no. Val? Això és important, eh? Ara en parlarem. Bé, llavors, què diu ell en el llibre Una teoria de la justícia? Ell
1: que això és del 1971, apuntes.
2: Exacte,
1: aquí.
2: Del 71.
1: O sigui, tampoc fa tant.
2: No, i està publicat, traduït al català, a Accent, val? Traduït pel Joan Vergés i l'Oriol Ferrés. Bé, doncs, aquest llibre, que és central a la filosofia política del segle XX, el que diu és, si nosaltres volem preocupar-nos per viure en una societat justa, el que hem de fer és, tots plegats, imagineu-vos que ara tots els que estem aquí, en aquest plató, doncs ens preocupa que puguem viure en un món o una societat justa, doncs tots ens haurem de col·locar, ens col·locarem en el que ell anomena la posició original, que és la posició des de la qual iniciarem aquesta reflexió de quins principis han de governar aquesta societat perquè sigui justa. Mm. Llavors, aquí ve la clau de l'experiment mental. Ell diu, per tal de respondre aquesta pregunta, tots i cadascun de nosaltres ens hem de situar darrere del vel de la ignorància.
1: Com a la voz. Dame tu voz.
2: Aquí em perdo, Marc, ja saps que els meus referents...
1: Sí, com els jutges de la voz, que estan d'esquenes. És aquest concurs que canta la gent i seleccionen o no el que canten, però ells estan d'esquenes, només sentint-lo cantar. I llavors, quan diuen sí, m'agrada, giren i diuen dame tu voz, pum.
2: Bueno, seria un cert gest d'imparcialitat. Bueno, potser van llegir una teoria de la justícia,
1: no,
2: de John Rawls i...
1: No crec, no crec que a la televisió no hi ha ningú que t'ho llegeixi. Filosofia, t'ho garantitzo.
2: Probablement. Bé, així anem. Doncs, res, llavors ell diu, per poder decidir quins principis ens governen, ens hem de situar tots darrere el vel de la justícia. Què vol dir això? Doncs que no sabrem si...
3: El vel de la ignorància, no?
2: Ai, sí, què he dit?
3: De la justícia, no, de la ignorància.
2: Darrere el vel de la ignorància.
1: Sí.
2: Llavors, estar darrere el vel de la ignorància vol dir que tu no saps si quan hagis decidit els principis et tocarà ser home o dona, ric o pobre, sa o malalt, nacional o migrant. O sigui, tu has de prendre les decisions sense saber quin lloc ocuparàs en la societat. Sí?
1: Ah, que bo.
2: I ens diu, et pots preguntar, per què ens proposa que ho fem així? Doncs perquè ell s'adona que si no sabéssim quin lloc ocuparem una vegada hem triat els principis, triaríem aquells principis

0: Clar, clar. Llavors, si ho penses, si dius... Si jo no sé si seré home o dona, què voldré? Doncs que homes i dones tinguin els mateixos drets.
1: Clar, clar.
0: Si jo no sé... si seré ric o pobre, què voldré?
1: Clar.
0: Que hi hagi la major redistribució de la riquesa possible.
1: Has tenir imaginació, no? En el sentit que pots imaginar que et pot arribar a passar, tot el que els hi pot arribar a passar als altres no pot arribar a passar a mi. És que moltes vegades decidim coses pensant que som de pedra.
0: Exacte.
1: I que la nostra situació és inamovible.
0: Exacte, exacte. I clar, si jo no sé si em tocarà migrar, doncs decidiré polítiques que seran molt més inclusives i curoses amb els migrants.
1: De totes maneres, només tenir una mica de xispa, veient la recent història de la península Ibèrica i de Catalunya, és més probable que haguem de migrar que no haguem de fer-ho. No sé si m'explico.
0: Sí, sí, totalment. Però tot i així, sovint defensem posicions polítiques que no tenen en compte aquesta estadística, no? o aquesta probabilitat.
1: A veure, una cosa per acabar, ja sé que... Pensava que començaves i tindries més temps, no?
0: Doncs no.
1: Ens han demanat una mica de...
0: Sí, deixa'm dir només el segon principi, que és important.
1: Per això, d'això hi haurà segona part, clar.
0: No, parlarem de la crítica, això. Avui us presento rols, que és... Pensem, quan hem de prendre una decisió justa, és important fer aquest exercici d'imaginar el vel de la ignorància, o sigui...
1: No,
0: què proposaria jo si no sabés quin lloc em tocarà ocupar en aquesta equació? I llavors ell diu, què decidiríem si estiguéssim darrere el vel de la ignorància? Doncs primera decisió, diríem que tota societat o la nostra societat ha de garantir els béns primaris, que són drets, oportunitats, llibertats i uns ingressos mínims. Ell diu, en aquesta societat segur que triaríem garantir unes condicions materials mínimes per tothom, que són les que ens permetrien ser lliures. Perquè un no pot ser lliure si no té una casa on dormir, un plat que menjar, etc. No?
1: Sí, sí.
0: I l'altre...
1: Xupluc.
0: Exacte, xupluc. I l'altre principi que ell considera que escolliria és el que anomena el principi de la diferència. Que això diu que, segons ell, les diferències estan bé i està bé que un ric guanyi més sempre i quan això faci que el més pobre guanyi més. Sí?
1: És a dir, que el ric ha de guanyar si el pobre guanya. Si el pobre perd perquè el ric guanya, no
0: llavors
1: funciona.
0: És intolerable.
1: No
0: exacte.
1: Està mal.
0: És interessant. Ell et diu, imagina't dos països. Un on tothom guanya 1.000 euros al mes i un altre on els rics guanyen 10.000, la classe mitja guanya 3.000 i els pobres guanyen 1.500. Et diu, home, és millor el segon país, perquè els pobres guanyen més. Tant se val que els rics guanyin 10.000.
1: Ja.
0: Sí? És aquesta idea. Mm. El principi de la diferència. Bueno... Això ho podríem debatre, cadascú a casa seva.
1: Però això està bé per no posar nerviosos als rics. És que els rics, o els que creuen que han de ser rics, o els que volen fer-se rics, que és una forma de pensament, tu els has d'enganyar, els has de dir, no, vostè podrà seguir fent la seva. Però, per exemple, hauria de pagar impostos. Vostè, que és tan hàbil, que és tan hàbil i que li encanta ser ric... Perquè hi ha gent que no tenim avidesa de riquesa. O sigui, no? Vull dir que puguis anar vivint i puguis anar tirant i puguis... Vull dir que no tens... Però hi ha gent que sí, hi ha gent que té la necessitat de ser ric. O hi ha gent que per família tenen patrimoni i no volen desprendre's d'allò. És una enfermedad, la riquesa. Pot arribar a ser una enfermedad, una ambició. Aquesta gent que és una forma de pensar, una manera de ser. Llavors aquestes els hi has de dir, no, vostè vagi fent-se ric, no hi ha problema. Però sàpiga que hi ha unes normes per fer-se ric.
0: I haurà de pagar més impostos. D'aquesta manera garantim el principi de la diferència.
1: Per exemple. Però vostè vagi fent, perquè vostè és molt hàbil, ho ha estudiat a Xerà, no sé com collons ho ha estudiat, i a Berkeley i tot això, Berkeley potser no, però tal... Vostè faci ric. Vostè faci acumular en patrimoni. Però que sàpiga que si vostè es fa ric i nosaltres ens fem pobres, això no funciona. Per tant, hi haurà mecanismes o posar topalls a la riquesa, que no en tinc ni idea. Però que la necessitat de fer-se ric de la gent no la pots aturar, perquè cada vegada que l'atures tens un lío muntat perquè es posen nerviosíssims.
0: Clar, aquesta és la seva idea. O sigui, ell no és favorable al comunisme. Ell, des de la mentalitat americana...
1: Que el comunisme no ha funcionat, perquè dintre dels comunistes, quan funciona, acaben sortint rics. Mira, Xi Jinping.
0: També.
1: Que rica, de collons.
0: Total, que d'acord, els rics, sempre i quan, si fan més diners, donin diners via
1: impostos. Llavors, el que passa que el següent dia que vinguis hauràs de fer la crítica a tot això.
0: Exacte. El juliol criticarem a rols. Perquè sona molt bé, segons com tu miris, però també... té conseqüències que no ens acaben d'agradar.
1: Mare de Déu, senyor. Xirà Venosa, escolta, de veritat. Estàs pensant, eh? No deixin d'aplaudir amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay.
2: Què tal? Bravo.
1: Bueno, que contents estem, eh? Perquè...
2: Que contents. Per tant, vinc molt acompanyada, ja l'has presentat. Digue'm muñeco, com dius tu.
1: Gran muñeco, vens amb muñeco. Hi ha seccions que venen com muñeco. Saps com los pisos, que llogues un pis i compres un pis, però fins que no es mori el muñeco, no serà seu. Laura Fernández, una de les millors escriptores.
2: Sí, autora superprolífica amb un univers propi que ha desplegat

0: en obres com Gwendolyn Kramer, la senyora Potter, no és exactament Santa Claus.
1: És que m'encanta.
0: El 2024 va publicar també un assaget breu que és deliciós, que es diu Hay un monstruo en el lago, partia de la seva fascinació, és que lo hay, és que lo hay, amb el monstre del llac Ness, per fer una defensa també de la imaginació.
2: Era col·laborador d'aquest programa, però deixa, perquè va haver d'anar a escriure per Hollywood. Com va acabar això?
3: Sí, va acabar fatal.
2: Sí o no?
3: Ja vaig fer un programa sencer d'això.
2: Sí, però bueno, recorda'ns-ho, perquè ens encanten els fracassos,
3: Va acabar, o sigui, Hollywood consistia a treballar a casa meva exactament igual que sempre, amb un senyor que sortia allà a una pantalla i que em feia treballar i que només em deia que era massa bo el que feia
2: i que no podia tirar endavant.
3: I que no s'entendríem, això.
2: No s'entendria.
3: O sigui, és que semblava David Lynch i semblava... Tot era bo el que em deia, però jo pensava, bueno, però si sembla això, serà bo, no?
2: Sí, sí.
3: Però em deia, no s'entendrà. I és com, però vamos pa atrás tot el rato.
2: Però llavors et van pagar.
3: Van pagar fatal al cabo de no sé quants mesos de plorar i de demanar, etc. I vaig sortir corrents.
2: I va sortir corrents de Hollywood, és que Hollywood és una merda i tal.
3: Hollywood no existeix.
2: No existeix, ja,
0: ara mateix, mentida.
3: Hollywood és casa teva i una pantalla amb senyor allà parlant.
2: Per favor,
3: sí, que horror. Sí, ja no existeix.
2: Una de les coses, de totes maneres, tu que ets molt anglòfila, o com es diu això?
3: Americanòfila.
2: Sí. Quan llegis els llibres de la Laura... Està escrit en castellà, però sembla que estiguin en anglès. O sigui, fas una cosa de... Vinga, ja.
3: És total.
2: Sembla ben bé. És boníssim. Has aconseguit que el castellà soni com a l'anglès. Per això et dic que no et refis, eh?
3: Sí, i el divertit és que...
4: Hollywood torna, no?
3: Hollywood torna. El divertit és que quan intenten traduir-te allà, ara sortirà un llibre en anglès a Grey Wolf Press, sortirà el del Monstre del Lago.
0: Que és una editorial fantàstica, s'ha de dir. Grey Wolf Press és una editorial petita, exquisita, de la que han sortit noms increïbles.
3: Sí, no, és molt xulo. Porten un any de promoció ja.
2: Amb
3: el llibre que sortirà a l'octubre.
2: Com és l'editorial? Torneu-lo a dir.
0: Grey Wolf Press.
3: Grey Wolf Press.
2: Què edita? Què edita? Perquè...
3: Què edita? Carmen Maria Machado, Maggie Nelson...
0: Leslie Jamison va començar allà.
3: Sí, també. Leslie Jamison va començar allà.
2: Bueno,
3: sí,
2: ja està. Però...
3: Bueno, i a més, l'editora és Carmen Jiménez, que viu a Minnesota una poeta...
0: Minnesota t'ha encantat, ja, amb això ja...
3: I és una poeta vínic, que quan vaig estar en el disco vaig veure els seus llibres allà, llavors és com, Dios mío. O sea, no, però és una editora americana.
2: M'està editant una vínic. Oh, my God.
3: Sí, no, i estic molt contenta d'això. Però em diuen que, clar, hi ha algunes fórmules, em diuen, però, clar, això... I a vegades jo mateixa les traduccions en anglès les miro i dic, no, això és exactament això, perquè jo ho he fet al revés.
2: Clar,
3: o sigui,
2: clar.
3: Jo volia fer un guinyo a aquesta frase anglesa i ells m'ho traduïen d'una altra manera i jo escrivia i dic, no, s'ha de fer...
2: S'ha de fer, sí. I els hi dones la solució, esclar.
3: I els hi dono la solució, clar. Sí. És com de locos.
2: És de locos,
3: sí,
2: clar.
3: Jo, corregint el traductor...
4: Traduïsta tu,
3: no? No sóc tan anglòfila com això, però sí, bueno, és divertit.
2: Que bo. Bueno, llavors estem convocats aquí... Sí.
0: Diminuta Casa Encantada.
2: Diminuta Casa Encantada, que és un títol boníssim, com tots els teus.
0: Sí. Una novel·la juvenil, és a dir, una novel·la que té juvenil és una novel·la.
3: És una novel·la.
2: A Random House, eh?
0: Per nens i nenes llestos, com dèiem abans. Que té un component interactiu i hem reclutat un jove crític per parlar-ne, perquè aquí creiem molt en el treball infantil.
2: Ah, sí, estem a favor de l'explotació infantil literària.
0: El treball de l'explotació infantil ja l'hem explotat prèviament en altres programes.
2: En altres programes, és el teu fill.
0: Sí, és el meu fill gran, sí.
2: El teu fill gran, que es diu...
0: Lope. I té 12 anys. I s'ha llegit el llibre i li va encantar.
2: Li va encantar. Tenim un primer tall on el Lope, Laura, a veure què opines,
3: ens fa la crítica.
5: Recomano moltíssim aquest llibre. M'agrada la manera amb la que com juga amb el públic i també la història, com barreja situacions més d'humor, però també amb situacions que podrien passar amb la realitat.
2: Carai, sí o no?
0: Sembla curat?
3: Meravellós. Sembla una carta d'amor, la veritat, perquè és, bueno, exactament això. Jo volia aquest... jo volia el Lope com a lector. Ja va ser el lector cero para siempre.
0: Ideal.
3: Perquè és com seria jo de petita. Hauria dit exactament el mateix, no?
0: Exacte.
3: Un llibre que és... Bueno, que et vol fer divertir, però que alhora es posa seriós quan s'ha de posar seriós. I sobretot té aquesta cosa que parla molt amb el lector, això.
2: Molt, tota l'estona,
3: la narradora està parlant tota l'estona amb
2: el lector. Te'l pots llegir si ets gran, perquè jo me l'he començat a llegir ahir, per saber una mica de què parlava, perquè soc un fan total, ja ho saps,
3: Sí.
2: Però el pots llegir si ets una persona adulta,
0: I el lector té un paper actiu, també, no? A més, has d'escollir un nom.
3: Has d'escollir un nom,
2: exacte.
3: I a més és una cosa que tothom em pregunta quan faig llibres d'adults normals que faig, com tries els noms, no? Això que
2: això
3: fas tres noms.
2: Aquí ho explica.
3: I aquí ho explico.
2: Aquí ho explica, però no diguis.
3: I et demano que
2: ho facis. Que et busquis un nom a la teva manera.
3: En plan, i serà l'únic lloc on ho explicaré. O sigui, sí, si no algú dels grans vol saber com ho fas,
2: això. Exacte. És veritat que els noms de les tres novel·les tothom...
0: Revelen els secrets. També li hem demanat que expliqui l'argument.
2: L'argument, vinga, sí, per favor.
5: Que va sobre un nen petit que s'anomena Bill, que està enfadat i trist perquè s'acaba de mudar i no li agrada aquesta nova escola perquè és una escola sobre dinosaures i a ell no li agraden els dinosaures.
2: És boníssim, eh?
3: Això és un drama, sí.
2: És un drama.
0: La seva mare és paleontòloga.
2: Sí, clar,
0: la
2: seva mare...
0: Això és una mica com la de la Cira, clar, la van obligar a fer els negocis i no li agraden els dinosaures.
3: Tu penses, és divertit, no? O sigui, claro. Això és completament basat en hechos reales. És a dir, jo no sóc paleontòloga, però sóc molt fan dels dinosaures i els meus fills estan farts.
2: Ah, sí.
0: Tens un dinosaure tatuat.
3: O sigui, els meus fills estan farts de dinosaures.
2: Tu tens molt dinosaure de peluche, de plàstic a casa teva?
3: Miles. O sigui, tot és real.
2: Des de quan?
3: Tot...
2: Des de quan t'agraden els dinosaures?
3: Jo crec que des que vaig veure Jurassic Park, que devia tenir 13 anys, 12, no sé, m'hi vaig descobrir que de cop podies ser allò.
2: Sí,
3: o sigui, podia... No, sobretot per mi, el tema dels dinosaures, si ho penseu bé, fredament. És a dir, han existit els monstres, o sigui, el monstre en el lago, han existit, han estat aquí abans de nosaltres, i quan vas als museus i hi veus aquells ossos gegantins, és com, per mi és com si et diguessin, mira, això és la capa de Superman, perquè va existir. Jo em quedo allà, que me da un vèrtigo, o sigui, jo quan el primer cop que vaig veure un vaig dir, collons, o sigui, sí, això té 65 milions d'anys.
0: I no et passa, quan veus aquelles tortugues gegants, les que es mouen superlent, les que són molt grans, molt grans, que sí, semblen totalment juràssiques, totalment. O sigui, allò,
2: són,
0: perquè venen
2: d'on
0: bueno, són. I tens una mica aquella dissociació de dir, però això d'on ve, no?
2: Sí, sí, o sigui, sí, del passat.
3: Sí, ve molt del passat. I, bueno, i això ja de que després han descobert que eren tot ocells gegantins
2: ja.
3: I que les gallines són el descendiente directe, això em fascina.
2: Però de vegades tu...
0: Però els teus fills no, passen de tot això.
3: Els teus fills odien els dinosaures.
2: En casa d'Herrero...
3: Els vaig fer veure Jurassic Park, tot, tenen molta por, eh, tot. O sigui, home, me hiciste ver esto es un drama.
2: Es un drama. Una cosa,
3: sí, sí, sí.
2: Aquests, els teus fills l'han llegit el llibre o no?
3: Sí, el meu fill gran, que ja és molt gran, té 17 i farà 18 al novembre, el va començar a llegir amb 12, que va ser quan el vaig començar a escriure. Vaig començar-lo a escriure després d'acabar La senyora Potter i tot això va ser la primera cosa que vaig escriure. I el meu fill, que és molt entusiasta i molt lector, em va dir, només llegint les dues primeres pàgines, mama, esto es un clásico, lo tienes que acabar.
2: No!
3: Oh, sí.
2: Carai.
3: Perquè ho va veure molt Roald Dahl i molt així, va dir, mama, esto es un clàssic.
2: Sí, sí,
0: i amb això ja...
3: Això ja vas continuar. I després l'ha llegit com a lector, en plan, bueno, mama, pones muchos personajes como siempre, se pierdes un poco, però les notes al pie estan bien.
2: Hi ha molta nota al peu de pàgina.
0: Molta nota
2: al peu de pàgina. Per què vas decidir fer una novel·la de...
3: Va ser, bueno, aquell estiu va ser com una mica per provar.
2: Desengressar.
3: O sigui, sí, per provar. Portava La senyora Potter a sobre.
2: La senyora Potter, si no l'he llegit, feu-me cas i feu aquest estiu ara.
3: Sí, era molt gran. De fet, el nen es diu Bill, exactament igual que el Bill de La senyora Potter. O sigui, estava sortint d'allà.
0: Novel·la multipremiada, hem de dir.
2: Home, amb tota la raó.
3: I que jo vaig trigar molt a sortir d'allò.
0: Ojo, Crítico, Premi Finestres.
3: Va trigar molt i llavors vaig sortir així, per petita escala, i parlant d'una altra cosa molt meva, que és el tema de la mudança, que jo tinc supertraumes amb les mudances,
2: sí.
3: Ho vaig portar al lloc on feia menys mal, que crec que és quan ets nen.
0: Sí. No
3: quan
0: sé,
3: et pots afrontar... Ja, però alhora tens dret a estar enfadat, no?
0: Uh-huh.
3: Quan ets gran ja t'ho has de fer, perquè t'ho has de fer, però quan ets nen tens dret a que t'enfadi tot això, no? I
2: sí,
3: com els meus fills també van viure les mudances que vaig fer fatales, doncs va ser una manera de retrobar-me amb algú que era abans de tot, abans de La senyora Potter i abans de tot. I va sortir així perquè no fes tan mal.
2: Enllaça una mica amb el llibre de la Llucia Ramis i dels canvis i mudances i pisos en els que ha estat, que sense ser asteroide en castellà i en català em sembla que està
0: anagrama.
3: Un metre quadrat.
2: Doncs, bueno, no és... És també una mica parla d'això, del que suposa mudar-se a tots els nivells. Què t'anava a dir? A mi una cosa que m'ha agradat del llibre també és, i m'hi he identificat, per això dic que jo crec la gent, que assumir que ets estrany. L'estranyesa sempre ha estat un dels teus temes.
3: Total.
2: I llavors aquest nano té una casa diminuta I la relació que té amb la casa diminuta i la relació que té amb l'exterior a través de la casa diminuta, o sigui, si ho diu, si no ho diu, si...
3: Sí,
2: com,
3: sí, sí, sí, sí.
2: Doncs tu animes, el narrador anima... Dius, bueno, escolta, això és una cosa estranya, però ho haurem de col·locar, no?
3: Ho haurem de col·locar i és genial, alhora.
2: És genial.
3: O sigui, a mi se'm va acudir aquesta idea de que quan són petits els nens o les nenes que tenim moltíssima imaginació, amb els ninos creem mons,
2: total,
3: no? I aquest nen té aquesta casa diminuta encantada, a més, no? O sigui, viu una família de Miltons, que és gent que ha vingut d'un altre planeta, que el seu planeta no té trama, o sigui, necessita tenir trames, que és el que fem quan són nens, no? Sí, crear trames tota l'estona. I llavors juga amb aquests ninos que, a més, tenen un fantasma a la casa, que és un fantasma que odia estar allà,
2: clar,
3: i que vol estar a qualsevol altra casa.
2: Com
3: i
2: tots
3: escriu...
2: els fantasmes, no? Perquè el fantasma sempre...
3: No volen estar on són.
2: No, i aquest fantasma concretament se'n vol anar d'aquella casa
3: vol,
2: i vol fer un curs
3: casa.
2: Perquè sempre s'hi pot estar millor, diu el fantasma.
3: No,
2: va, és capitalista total,
3: no, no,
2: el fantasma.
3: No, ell va a un concurs de la tele per fantasmes on et canvien de casa.
2: Sí, sí.
3: I llavors escriu cartes allà. Però fa una cosa molt Fraggle Rock, que és marxar de la casa tot sol un dia a la butxaca del nen, sí, cap a l'escola.
2: No
3: llavors és un fantasma diminuto a l'escola.
2: A l'escola. I aquest nen
3: que no vol ser raro,
2: sí,
3: i que no vol que li agradin els dinosaures, i aquell dia va amb un nino de dinosaure per semblar com els altres, de cop arriba amb un fantasma diminuto, sí, a la butxaca. Dius, mal plan, todo mal.
0: T'ho has d'assumir, tots són raros. Sí.
2: Escolta una cosa, hi ha alguna altra...
3: La pregunta,
2: alguna
3: no? Anem a la pregunta?
2: Anem a preguntes, per favor, que et fa una pregunta aquí el nostre Lope.
3: T'escolto.
5: Laura, en quin llibre o pel·li et vas inspirar per crear la diminuta casa encantada? Una part que m'agrada molt d'aquest llibre és que és interactiu. En què et vas inspirar per fer-lo interactiu?
3: Molt bones preguntes. Sí, té molt de futur, Lope.
0: Té futur, no? Tampoc no volem que surti periodista. Sí, no caldria.
3: Jo crec que va passar. a veure, les dues preguntes. Em vaig inspirar moltíssim, són una en realitat. Suposo que la gent que hem nascut als 80, una de les pel·lis que ens va copsar com a lectors i que hem sigut molt lectors va ser La història interminable, que està basada al clàssic de Michael Ende. A mi jo crec que em va passar que primer vaig veure la pel·li, evidentment, perquè era petita, i després vaig llegir la novel·la. I llavors jo pensava, aquesta sensació de que el llibre és algú que està amb tu, de que el llibre, que tu pots dins del llibre viure una aventura, de que... d'alguna forma pot ser, ets sempre el protagonista, no? O sigui, jo vaig créixer pensant això, que tu estàs a una llibreria o una biblioteca i els llibres són portes a llocs on pots marxar i desaparèixer durant una estona, i més quan tu escrius ja directament desapareixes allà on vols estar, no? Mm. Però jo volia que el llibre fos una mena d'homenatge al lector i al petit lector, sobretot, no? Que perquè els llibres, sense que ningú els obri, no existeixen. Res del que jo he pensat per aquest llibre, si tu no estàs allà darrere fent la telepatia aquesta mental amb mi, de que jo estava a casa dient-te, obre, ara tanca, ara, oi que estàs aquí, és diferent que fora? M'agrada molt que abans de que arribi una història interminable que et digui ja dins d'una aventura i un nivell més abstracte com pots estar dins d'un llibre, aquest llibre et diu directament, és que tu estàs aquí ara amb mi i jo no sé com et dius perquè no puc llegir el teu nom que escriuràs aquí a la teva pàgina, però aquest llibre ho sabrà sempre, no? Mm. La idea de que el llibre és una cosa, però també és una cosa amb una mena d'ànima i que tu li fiques a dins, no? I que si aquest llibre el prestes, serà teu. O sigui, el teu exemplar serà únic per sempre. I, a més, hi ha coses que pots fer al llibre. Dibuixos que pots fer en moments determinats, timbres que pots tocar d'una manera determinada... I al final de tot pots fer una intervenció dins el llibre interessant.
2: Interessant.
3: Carai.
2: Interessant. Doncs escolta, no tenim més temps. Laura Fernández acaba d'editar, jo sé, la teva primera novel·la per persones més menudes.
3: Sí, potser l'última,
2: també. Potser l'última,
0: també diré. A Random House.
2: A Random House, diminuta casa encantada. Moltíssima, moltíssima gràcies.
3: A vosaltres i al López.
2: Un aplaudiment. Senyora, senyora. Una mica de publicitat i ara tornem.
1: Vostè primer, amb Marc Giró. Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
4: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
4: En España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisure. Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
15: Heu follat.
14: Viva. Una història intensa, lluminosa i plena de vida.
15: Tens tota la vida per davant.
14: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
16: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
17: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
16: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
17: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
16: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
2: Bueno, després de parlar de la diminuta caça encantada publicat a Random House en una edició de les il·lustracions de, diguem,
3: Alfredo Cáceres.
2: Alfredo Cáceres, que això també les has de...
3: Boníssim.
2: Sí, i que sí, a més quadren molt bé, perquè una pot distorsionar, i no?
3: No, al contrari, vam treballar pàgina a pàgina.
2: Pàgina a pàgina, sí. De Laura Fernández. Ara anem a parlar de... Solo veo violines. Amb tots vostès, Mario Obrero. A veure... descobrir un llibre que es diu Solo veo violines de Susana Obrero. Això a l'editorial La Uña Rota. Infància és poesia, diu. Solo veo violines. Mm-hmm. I rascant, descobrim que Susana Obrero, que una mica més, Ibai, no ens ho dius, és la teva mare.
18: És clar, Obreros, hi ha moltíssimes, però que es diguin Obrero, a més...
2: És una cosa, Susana Obrero, dic, a veure si no serà... I resulta que és la teva mare, tenim el llibre entre mans i t'hem demanat, tot i que tu tenies una mica de pudor a fer-ho, que parlis del llibre de la teva mare, diguéssim.
18: Però no? Bueno, és que treballeu molt bé. Mira que ben filat està avui, que era mares, fills, escoles... Total, el Lope treballant, doncs jo treballant per la mare.
2: Tots els fills treballen per les seves mares, com ha de ser.
18: Una feinassa este, Marc. Doncs sí, efectivament, molt se'n parla de l'orgull de mare o de pare i molt poc de l'orgull de fill. I jo, a l'inrevés, doncs també voldria i em ve molt de gust parlar del llibre de la Susana, que una mica com el personatge de Diminuta Casa Encantada, la meva no va ser una casa de dinosaures, però sí una casa de poètica, i de poesia, i de poetes. La primera i la capdavantera, de fet, és la Susana. I,
2: que és la teva mare.
18: Exacte. I fins a arribar a aquest punt de que no només és poeta, i aquest llibre no només parla de poesia, sinó de poesia i d'ensenyament públic, i de l'escola pública, perquè Susana també és mestra a una escola de Getafe, i clar, aquestes setmanes... tant aquí a Catalunya com al País Valencià, tantes manifestacions en defensa, no?, i defensant la dignitat de la nostra escola pública, jo em recordava d'un cartell que en un cop d'atzar, jo crec, perquè no ho van pensar molt segurament, la Conselleria Gallega va posar a tots els ports del país. I a tots els ports de Galícia hi ha un cartell d'entrada que diu «Cuidado, perigo indeterminado». No? Perill indeterminat. No sabem ben bé quin és el perill. Sí, jo crec que això li passa al món polític amb les mestres, no? Que no sabem ben bé. De vegades les diuen ganduls, però d'altres es queixen de que estan tot el dia al carrer, diuen que només volen els diners, però quan perden més de 2.000 euros perquè estan fent vaga i defensant els drets de la ciutadania, tot plegada, diuen aleshores que estan fent massa soroll. Doncs aleshores jo crec que això de cura, perill indeterminat, és una mica el que passa a les conselleries d'educació, no? I si no que li diguin, esclar, el Ferri Guàrdia, l'Antoni Benages, a tantes i tants mestres, com que no, és perillosa, o fins i tot per al poder, com que no, acaba sent perillosa l'educació. Doncs Susana, efectivament, és mestra, i Solo Vio Violines parla de com transmet la poesia a l'escola, i amb les seves alumnes, i els seus alumnes, i fa una mica el que diu Guadalupe Grande, que és una poeta que esmenta aquest llibre, i és que els mestres continuen explicant que encara hi ha 80 formes de neu. I aquesta possibilitat que ens dona l'escola pública, no, d'obrir i d'eixamplar les possibilitats de la neu és també una cosa que té molt a veure amb el llenguatge poètic. Això de donar, deia Samuel Beckett, una segona oportunitat a les paraules, de reconvertir, de poder dir, bueno, a més d'aquesta definició que m'ha donat el poder, anem a mirar, anem a fer via i busquem una altra. Jo em recordava també, pensant aquestes setmanes a les manifestacions i vagues, quan ma mare i jo sortíem a Getafe amb la Marea Verda a defensar l'escola pública, sempre anàvem al costat de Fernando, que era un professor company de ma mare, i cridava molt el Fernando, i sempre era qui més cridava, i aleshores em feia això de esto es la lucha de la classe obrera. Però un dia, que va començar a ploure, en comptes de cridar això, el Fernando ens va mirar i, donant aquesta segona oportunitat, defensant la possibilitat de les mestres de reconèixer més de 80 tipus de neu, el que va dir el Fernando va ser, amb la pluja, clar, esta es la ducha de la classe obrera. I crec que aquesta possibilitat existeix tant a l'ensenyament públic com, esclar, a la poesia.
2: Clar. I escolta una cosa, la teva mare dius que ensenya a nens i nenes poesia, i que a més es defineix com a poetes, diguéssim.
18: Sí, sí, tant, són una colla de poetes. Totes i tots.
2: D'on ha sortit, com són tots aquests poetes que ha detectat la teva mare?
18: Doncs surten de Getafe. A més, fins i tot surten d'un col·legi que se'ls assenya i Benavente.
2: És a dir, que normalment els pares creuen que dins del seu fill s'amaga una estrella del futbol. Però resulta que també podrien ser poetes, diguéssim.
18: Bueno, o sigui,
2: és una
18: cosa
2: que la teva mare ens podia constatar.
18: La Laura Fernández, una cosa molt estranya, però anem a mirar què és això tan estrany. Doncs una miqueta el mateix. I fins i tot estudien una escola que es diu S'ensenya i Benavente. Elles i ells sempre li diuen s'ensenya i no s'aprèn. Ja fan poesia només en entrar. I a més és un col·legi públic a Getafe que està davant un dels molts polígons industrials que tenim a la ciutat.
2: Ja.
18: I fins i tot ma mare, Susana Obrero, diu a aquest llibre que ningú no pateixi, que no caldrà per fer aquests exercicis de poesia i per transmetre la poesia que tinguis un polígon industrial al costat. Aleshores, es pot fer a tot arreu, sense cap mena de problema.
2: Molt bé,
18: i
2: molt bé.
18: Això que fa Susana, diu ella al seu llibre, aquests jocs poden fer-se en qualsevol altre indret, no? I clar, jo pensava en una inconsciència de coneixement materno-filial, com la mare, perquè estava traduint això que ja escriu en versió original en castellà, i com la mare havia decidit que hagués de dir aquí al RAC1 joc, que és una paraula que m'acosta molt, que m'acosta moltíssim perquè sempre la confonc amb joc.
2: Yeah.
18: Però també fins i tot em feia molta gràcia, i això, gràcies a Susana Obrero, que clar, veritablement, quan fem una activitat lúdica, quan fem un lloc, l'eix vertebral de l'ensenyament i de l'educació, això esdevé en un lloc, en un indret, en una forma de situar-se, de mirar, de pensar el món i de poder atendre a normes, sí, però normes poètiques. A un enteniment de la justícia, en aquest cas poètic. Això són un dels exercicis, per exemple, que fan les alumnes i els alumnes de Susana Obrero quan han de fer les normes per a la classe, aixecar la mà, comportar-se bé, respectar-se a tothom, però elles i ells el que en fan són normes de poetes. Com, per exemple, llegir arbres i escriure amb els ulls, dir un altre curar de les llavors i també del bosc, o fins i tot asseveren i afirmen que riure és viure. No està gens malament aquestes lleis, eh?
2: Però aquestes lleis les fan els nanos mateixos.
18: I tant, collons, i tant.
2: Escolta, de totes maneres, algú et podria dir, això de la poesia molt bé, però es moriran de gana. S'hauran d'aprendre gramàtica, sintaxi, no sé, matemàtiques,
18: bueno, tipus de fins coses. Fins i tot matemàtiques, i tant que em fan de matemàtiques. Pobreta la Susana, que està allà sempre corregint exàmens i fent tot això. De fet, el que passa i el que aprofiten és el dret a la deambulació, que deia un gran pedagog com Francesc Tosquelles, oi? I aleshores, quan estan fent potències, per exemple, doncs fan també una miqueta de potències poètiques. I, per exemple, diuen als alumnes 5 elevat a 3 o pensem un gat elevat a sofà. o la realitat elevada a Rossinyol, el col·legi elevat a Ales. O també, en fer comptes, doncs, de sobte pensen que, bueno, sí, podem fer comptes matemàtics, però què passaria si tenim un terratrèmol menys una pera? Doncs donaria, diuen les alumnes i alumnes de Susana Obrero, donaria un cargol. És una miqueta, bueno, l'inrevés, no? I amb dues coses són molt boniques, del que feia les missions pedagògiques i del que comenten molts testimoniatges de les missions pedagògiques quan anaven als pobles, tot i que al llarg de la Segona República el cinema podia deixar bocabadat a moltíssima gent, els quadres que arribaven, no? a les zones més rurals de l'Estat, el que més agradava a la gent, el que més engrescava, el que produïa un silenci aclaparador, deien els testimonis, era precisament la poesia. I el cas de la Susana és completament a l'inrevés, però també és una preciositat. Produeix ben bé el contrari. És una història de soroll. I el que permet és precisament entendre i comprendre a l'alumnat com a miracle. Com a miracle no perquè siguin llestes o perquè siguin meravelloses o extraordinàries, els miracles del Lleó 14 ja van ser la setmana passada, ja n'hi ha prou d'això. Miracle etimològic, perquè té a veure amb mirar. És a dir, quan hi ha una maestra de l'escola pública que observa, que contempla, que guaita el que té davant, les nenes i nens, clar que es produeixen miracles. I clar que això, que estava en silenci, esdevé sorollós. Agafa Susana a un vers d'Artur Rimbaud, que ja diu que si hagués estat de Getafe es diria Arturo Ramírez.
2: Total.
18: I aquest vers deia, i si un tros de fusta descobreix que és un violí. I en acabar el llibre, Susana li pregunta a tota la seva classe, vosaltres què sou? I totes i tots criden que el que són els violins.
2: Violins, violins.
18: I efectivament.
2: Que bo. I ella diu, la teva mare defensa el llibre, que la poesia no és difícil, eh? I que es pot fer... Traiem la transnació a la vegada que és difícil, però bueno, pot arribar a ser, te la pots complicar tant com vulguis, però que la poesia és fàcil i que es pot fer a qualsevol edat i a qualsevol lloc.
18: Efectivament.
2: Això és per acabar, i exactament en 30 segons. I hauràs de fer poesia tot... en 30 segons per rematar.
18: Doncs, fins i tot, no és que sigui a tot arreu, sinó que encara més, quan ets un infant, quan aixeques la mà, encara quan dubtes, quan vols resistir a la primera definició que se t'està donant de les coses. Això és poesia, com també pertany a la classe obrera, perquè les nenes i nens de Getafe necessiten moltes paraules per cridar, per demanar llibertat, per demanar moltes coses, per anar davant del seu ambulatori de la sanitat pública madrilenya. Aleshores, totes les paraules que repleguin des de la poesia i des de l'educació pública, benvingudes perquè són necessàries.
2: Carai, noia, escolta.
0: Bravo!
2: Bravo!
0: Has de portar la Susana, la volem conèixer.
18: Un aplaudiment a la Susana
2: Obrero. Bueno, recordem,
3: de tots els profes.
2: Exactament, Solo veo violines, Susana Obrero a La uña rota, eh? Moltíssimes gràcies, una mica de publicitat i ara tornem immediatament.
15: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
19: Hola, sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
20: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
21: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
22: Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
23: Charlotte Carden, Maria Arnal, la Ludwig Band,
22: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
23: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
24: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
25: Ganes de cinema?
26: Dimecres 17 de juny s'estrena l'esperada animació de Pixar Toy Story 5, que ens tornarà a fer sentir uns nens. Divendres 19 de juny arriba Viva, i a Movie Bosque serà una estrena especial amb col·loqui amb la seva directora Aina Clotet. I el 26 de juny celebrarem el final de curs amb High School Musical 3 a Movie Aribau Cinema.
25: Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
1: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil. Creixem amb tu.
4: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
5: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
6: I el va fer... futbolista? Milionari? Stripper?
5: No, actor.
6: Casum.
5: El món no estava preparat.
6: Ni ell tampoc.
7: L'Auca del Senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'Auca del Senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
8: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
9: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
8: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
9: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
8: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
27: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
28: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa! A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
29: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials! I atenció! Amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro!
28: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
30: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
2: Mira, us volíem fer una sèrie de recomanacions per acabar el programa d'avui. Resulta que avui passa una cosa increïble a Vilafranca del Penedès. Se celebra per primera vegada a Catalunya, 16 de juny, avui 16 de juny, el Bloomsday. El Bloomsday se celebra
0: a
2: Vilafranca del Penedès. Us preguntareu per què, no? Això és en honor a la novel·la d'Ulisses de James Joyce, d'Ulisses de James Joyce. I per què, us heu preguntat, no? A Vilafranca del Penedès. Perquè era la ciutat del primer traductor al català de la novel·la, Manuel Trens, que té un mèrit increïble perquè...
3: El 1930.
2: Mare de Déu, Manuel Trens. La primera traducció del català de l'Ulisses de James Joyce va ser del vilafranquí Manuel Trens. No sé si diu vilafranquí. Bueno, el cas és que més d'una hora, durant més d'una hora, avui mateix, una comitiva judiciana convertirà els carrers del centre de Vilafranca en els escenaris dublinesos d'Ulisses. A partir de les 7 hores, inicia la ruta al carrer de la Font 9, avui a Vilafranca. No? Que boníssim, no? El Bloomsday és avui,
3: Sí,
2: eh?
3: I ara que arriba el bon temps, molt arriba bé. També el vermut amb les olives espanyoles. Hi ha varietat per tothom. Tenen les clàssiques farcides d'anchoves, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Gilda i les noves farcides d'anchoves de l'Escala. I a més, ara amb el Mundial, tu no, Marc, però la gent que mira el Mundial, que aprofiti per compartir-ho amb la família, i les olives l'espanyola, perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
2: Doncs escolta, moltíssimes gràcies i fins demà, que vagi molt bé. Visca.
3: Visca.
31: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
32: Però tu en saps d'anar amb moto?
31: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
32: I què?
31: Que em vaig trencar una cama.
32: Apa!
31: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
33: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
34: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
35: Verisure.
10: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
17: Vius pensant, i si... doncs només has de dir dues lletres. N-O. No. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
18: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
19: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
20: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
21: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
22: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
23: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
32: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
35: Rec105, la teva música a peu de carrer.
36: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Bon dia, són les dues. Asegura que no hi haurà avançament electoral, digui el que digui el Congrés.
37: Este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
1: És la reacció del govern espanyol a l'últim moviment de Junts. Forçaran que el Congrés voti si cal donar per acabada la legislatura.
38: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
1: El nou moviment de Junts acaba de complicar una setmana ja prou negra pel PSOE. Els socialistes s'aferren a l'esperança que José Luis Rodríguez Zapatero pugui explicar davant del jutge el seu paper en el rescat de Plus Ultra i també l'origen de les joies que tenia la caixa forta, perquè també ho haurà d'explicar. Havia demanat més temps, però José Luis Calama no li ha donat. A un altre jutge, el que investiga Elisa Moulia per calúmnies, a Íñigo Errejón se li ha acabat la paciència. Ha ordenat detenir l'actriu per poder-la interrogar. Moulia ja l'ha plantat tres vegades. L'última ahir mateix. Donald Trump demana més responsabilitat a Benjamin Netanyahu en la seva ofensiva al Líban. Està convençut, però, que no farà descarrilar l'acord de pau amb l'Iran.
39: L'acord pot sobreviure si Israel ataca el Líban?
40: Sí, considero que és una guerra menor. L'Iran és la gran, però tenim aquesta pedra a la sabata que sempre torna a aixecar el cap i que és Hezbollah.
1: Declaracions que Trump ha fet a Evian, a França, on hi ha reunits els líders del G7, ha aprofitat la cita, per cert, per trobar-se també amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky, però encara no se sap com ha anat aquesta trobada. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
41: Bon dia.
0: Avui debuten al Mundial les últimes campiones, l'Argentina i França.
2: L'endemà del debut a Marc de la selecció espanyola amb un empat a 0 contra Cap Verd. Aquest vespre a les 9 i en directe a RAC+1 entra en acció la França d'Mbappé contra el Senegal. Més tard, a la mitjanit, serà el torn de la Noruega de Holland contra l'Iraq i per tancar ja de matinada a les 3, l'Argentina de Messi començarà la seva defensa del títol contra Algèria. Mentrestant, el Real Madrid, el club blanc ha fet oficial la renovació d'Antonio Rüdiger, que ha decidit prolongar un any més el seu contracte per estar a les ordres de José Mourinho. I al marge del mercat i del futbol, també tenim futbol sala, com ha destacat aquest vespre a les 9, comença la final pel títol de Lliga, sèrie el millor de 5 partits entre el Barça i el Pozo de Múrcia al Palau.
0: I s'espera una tarda de calor i amb ruixats al Pirineu. Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia, sí, les temperatures s'enfilaran una mica més que ahir, amb màximes que es mouran entre els 32 i els 36 graus i amb alguns ruixats que descarregaran avui només en punts del Pirineu. A la resta, en canvi, tindrem una tarda més tranquil·la i dominada bàsicament pel sol. Demà puja una mica més la temperatura, de nou sol al matí i a la tarda ruixats al Pirineu i algun valor al voltant dels 37-38 graus cap a les comarques de Ponent, però quan es disparen més les temperatures serà de cara al cap de setmana.
0: Ara són les 2:03.
38: 14:15.
0: Junts i el PP forçaran una votació al Congrés dels Diputats per obligar Pedro Sánchez a convocar eleccions. La proposta es debatrà avui a última hora del dia o demà i la votació, en tot cas, no serà fins dijous. És un moviment polític, només polític, que culmina les amenaces de Junts dels darrers mesos i que servirà per calibrar el suport que té actualment el PSOE. Això sí, és només una moció i el govern espanyol en cap cas està obligat per llei a complir el que digui el Congrés. Anem a Madrid. Jordi Armenteras, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, és com si fos una aliança de Junts amb el PP a partir d'una moció del Partit Popular. Junts l'esmena per forçar la votació sobre la necessitat de convocatòria d'eleccions. És un moviment polític que s'ha anat gestant al llarg de tot el matí. El resultat de la votació és conegut perquè hi votarà a favor com a mínim PP, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta. I la incògnita és si sumaran, si s'hi sumaran o no altres partits. Ara fa uns minuts el diputat Josep Maria Cruzet de Junts li deia a Pedro Sánchez que fins aquí s'ha arribat.
5: I per tant ara és el moment, entenem, d'anar més enllà i passar de les paraules als fets, i els fets s'acrediten votant en l'hemicicle i fixant clarament la posició de cadascun dels grups.
4: El PP obvia que és una moció, per tant que el Congrés només insta a complir, però no obliga en cap cas el govern espanyol a fer-ho, i li diu a Pedro Sánchez que no té cap altre camí que les eleccions. Esther Muñoz.
6: Una qüestió de confiança. Esta no va ser una votació qualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votació, va tenir que convocar eleccions generals.
4: La resposta de fa uns minuts també del portaveu socialista Patxi López.
7: Esto no se vota. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente del gobierno y le corresponde a él en exclusiva decidir cuándo se convocan. Es decir, ni Junts, ni el PP, ni el Congreso de los Diputados puede adoptar esa decisión. Y el presidente ya ha dicho que va a agotar la legislatura.
4: Aquesta moció s'ha de debatre avui a última hora, però si el ple s'allarga, no es debatrà fins demà. Això sí, ja ho has apuntat, Núria, la votació serà dijous, al final de tot el ple d'aquesta setmana.
0: Aquesta esmena de Junts complica encara més la setmana al PSOE, que té una agenda politico-judicial intensa per endavant. Continua aquesta tarda amb la compareixença al Senat de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que ha d'explicar la seva relació amb la lampista del PSOE, Leire Díez. A més, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ho dèiem en començar, ha negat la petició de José Luis Rodríguez Zapatero de suspendre la seva declaració prevista per demà. A Madrid també hi tenim en Roger Perciba. Bon dia, Roger.
8: Bon dia. D'aquí a 2 hores, a les 4, compareix la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, al Senat, que haurà de donar explicacions no només de les reunions admeses amb Leire Díez, sinó sobre el que apunta l'últim informe de l'UCO, la unitat central operativa de la mateixa Guàrdia Civil, i que assenyala que Mercedes González era coneixedora de les intrigues de la lampista del PSOE. Aquest mateix matí, el govern espanyol reitera la confiança total en la directora del cos. El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, en canvi, en demana la dimissió.
9: És indigna de seguir en su puesto. Una directora contra la Guardia Civil que recibía a los sicarios que conspiraban contra la UCO. Todo para encubrir a Sánchez delitos para tapar delitos.
8: En relació amb el cas Zapatero, el jutge Calama rebutja la petició de l'expresident del govern espanyol de posposar la declaració prevista per demà i dijous. Zapatero volia més temps per preparar la seva declaració en relació a la peça separada motivada per la valoració en 1.300.000 euros de les joies que es van trobar al seu despatx. El jutge Calama li diu que no, perquè l'existència d'aquestes joies no altera la causa principal.
0: Gràcies, Roger. I parlem ara d'un altre moviment de la justícia que ha ordenat detenir Alicia Moulià. Això després que l'actriu hagi plantat tres vegades el jutge que porta el cas de la querella que l'exdiputat de Sumar, Íñigo Errejón, va presentar contra ella per calúmnies. Eudald Martínez.
10: A principis d'any, Elisa Moulià va retirar l'acusació que havia presentat contra Errejón per presumpte abús sexual. Llavors, l'exdiputat es va querellar contra ella per acusar-lo d'haver extorsionat alguns testimonis de la causa. El jutge que investiga aquesta querella ha visitat tres cops a declarar Moulià l'última i mateix, però no s'hi va presentar. Diu que està treballant a l'Orient Mitjà. Per això ara el jutge ha optat per emetre una ordre de crida i cerca per forçar-la a fer aquesta declaració.
38: 14:15.
0: Les 2:08, el Parlament acata les mesures cautelars del Tribunal Superior de Justícia i posarà permanentment les banderes espanyola i catalana a la façana. Fins ara només onejaven els dies de ple. El Tribunal, però, ha rebutjat el recurs de la cambra, les mesures cautelars que va demanar la plataforma Impulso Ciudadano a l'abril, Segiró.
11: Bon dia. L'organització exigia més presència de la bandera espanyola al Parlament, ja sigui a la façana, al costat de la senyera gegant a l'exterior o al despatx d'audiències. El TCJ va acceptar parcialment la petició de mesures cautelars només pel que fa les de la façana i ara rebutja el recurs que hi va presentar el Parlament. La mesa ha decidit acatar les ordres, però no dona la batalla per perduda quan avanci aquest procés. El Parlament insisteix que històricament, des de l'any 81, les banderes, les dues, només s'han col·locat a la façana principal, coincidint amb els plenaris per exhibir a l'exterior que la sessió està en marxa. Argumenten que fins ara ningú havia posat en dubte, tampoc les meses on hi havia representants del Partit Popular.
0: I el PSC, Esquerra i els Comuns han acordat encarir 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Els tres partits donaran suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que permet a l'Ajuntament triplicar la part municipal del recàrrec. Consideren que posar bastons a les rodes d'aquest tipus de turisme, Cesc, té un impacte negatiu a la ciutat.
11: Acord a tres bandes per encarir la taxa municipal dels 8 als 24 euros als creueristes de curta estada que estiguin menys de 12 hores a la ciutat. Sumat als 6 euros del tram de la Generalitat, aquests visitants hauran de pagar en total 30 euros per fer parada. N'han parlat el socialista Jordi Valls, tinent d'alcaldia a Barcelona, la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i el dels Comuns, David Cid.
12: Agrair als grups polítics que hagin fet seva també la proposta que l'alcalde de Barcelona, de la seva voluntat d'intentar que no hi hagi a Barcelona creuers de menys de 12 hores.
13: La capital del país necessita eines que li permetin retornar a la ciutadania doncs, aquest esforç sobre l'espai públic, sobre la mobilitat i sobre els serveis de la ciutat.
14: Barcelona no és un souvenir i que, evidentment, no ens agrada que ens visitin, però no a qualsevol preu.
11: La mesura, que tindrà un impacte de més de 20 milions d'euros, s'introduirà com a esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos i es posarà en marxa quan l'Ajuntament aprovi unes noves ordenances fiscals.
0: Tornem ara cap a Madrid perquè el govern espanyol ha anunciat una altra pluja de milions cap a Catalunya. El Consell de Ministres ha aprovat l'aportació de 719 milions d'euros per la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre. Recordem que finalment també es va incloure a Madrid al projecte. El govern espanyol també ha anunciat més de 200 milions d'euros pel manteniment i reforma de carreteres, sobretot, Jordi, la P7.
4: Sí, la gigafactoria, que es pagarà sobretot en fons europeus si en surt projecte guanyador, ha de servir per desenvolupar intel·ligència artificial i no haver de dependre de la Xina ni els Estats Units. És projecte europeu de primera necessitat. Si ho explicava fa només uns minuts la ministra portaveu Elma Saiz.
37: Esta inversión es una apuesta del gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible. Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
4: Hi ha un altre objectiu també, que és el de reforçar totes les infraestructures d'investigació. Aquesta gigafactoria formaria part de tot el sistema del superordinador Mare Nostrum. Sobre les carreteres, són 217 milions d'euros, bàsicament per l'AP7, per la seva variant al Vallès, la B30, i per l'AP2. S'actuarà en 560 quilòmetres d'autopistes catalanes de titularitat de l'Estat.
0: Gràcies, Jordi. Mentre el Consell de Ministres aprovava aquesta injecció econòmica per la candidatura a la gigafactoria, aquí el Consell Executiu ha aprovat la Constitució reconstitució de la societat mercantil. El govern defensa que és un projecte estratègic per a les Terres de l'Ebre i assegura que hi ha energia i aigua de sobre per tirar-lo endavant. Des del Palau de la Generalitat, ara, Laia Colomer, bon dia.
15: Bon dia, sí, dos passos, els diners i la societat pública o privada imprescindibles per poder presentar la candidatura a la Unió Europea. El domicili social serà Móra la Nova. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, treu pit de l'aposta per les Terres de l'Ebre i assegura que el consum energètic no impactarà el territori.
16: Hi ha energia suficient perquè, en fi, és un treball que s'ha fet amb alguns actors privats també que tenien reserves energètiques en aquest punt, i en l'àmbit de l'aigua saben també que estem treballant precisament per tenir aquesta independència de l'aigua respecte a la pluviometria, i estem treballant per tenir aquest 70% de recurs hídric no convencional.
15: S'espera que la Unió Europea publiqui la convocatòria del concurs durant la primera quinzena de juliol.
0: Més coses. Competència investiga la Gran Banca pel seu comportament en la batalla per captar hipoteques. L'organisme creu que les declaracions d'alguns banquers sobre els tipus d'interès haurien influït en les decisions d'altres entitats i en la pujada de les hipoteques fixes. Montse Martí.
17: La Comissió dels Mercats i la Competència està investigant si la Gran Banca ha vulnerat l'article 1 de la Llei de Defensa de la Competència i l'article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. En concret, aquesta normativa diu que està prohibit qualsevol acord, decisió, recomanació col·lectiva o pràctica concertada que tingui com a objectiu o tingui l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència. I les declaracions d'alguns banquers sobre el futur de les hipoteques fixes hauria pogut tenir aquest efecte. L'organisme investiga sis bancs, el Santander, CaixaBank, el BBVA, Sabadell, Bank Inter i Unicaja, i l'avís podria acabar amb sancions. Els bancs asseguren que els ha sorprès tot plegat i defensen que l'encariment de les hipoteques respon només a la conjuntura econòmica, és a dir, a l'encariment dels preus i la pujada de l'Euríbor arran de la guerra a l'Iran. A més, insisteixen que les declaracions públiques es van fer responent a preguntes dels periodistes.
0: Això el dia que Intermón Oxfam denuncia que la crisi de l'habitatge i les dificultats per comprar-ne o llogar-ne un afecte en la salut mental dels joves. El 42% dels que tenen entre 25 i 34 anys diuen que tenen una salut mental regular o directament dolenta, Montse.
17: Sí, el sobreesforç econòmic per pagar un habitatge o les dificultats per emancipar-se provoquen nivells baixos de benestar emocional, segons Intermón Oxfam. Per exemple, en aquest informe s'explica que la incidència de mala salut mental es duplica entre les persones que destinen més del 50% dels ingressos a pagar l'habitatge en comparació amb les que hi destinen menys del 30%. Intermón Oxfam insisteix que l'habitatge no només és una qüestió material, sinó que hi ha en joc també la salut.
0: Pràcticament un quart de tres. Fem una pausa i repassem més notícies.
38: RAC 1.
18: Hola. Sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí. I a més, t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
19: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
20: Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
21: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
22: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
23: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
38: RAC 1. Tots som 1.
26: Catorze quinze.
0: Ara passa un minut i mig d'un quart de tres. Donald Trump es cura en salut i diu que l'èxit de l'acord de pau amb l'Iran no depèn del que passi al Líban. Ho diu en resposta a l'avís que el règim dels ayatollahs llançava aquest matí. El ministre d'Exteriors de l'Iran ha advertit que la guerra no es pot donar per acabada fins que Israel no es retiri completament del Líban i que qualsevol atac per part de Tel Aviv suposarà una greu violació de l'acord de pau que s'ha de signar divendres a Suïssa. Doncs bé, Trump hi ha tret ferro, diu que el front libanès és una guerra menor i que l'important és aturar les hostilitats amb l'Iran. Tot i així, el president nord-americà no s'ha estat de picar la cresta a Netanyahu.
1: Tinc una magnífica relació amb en Bibi, però ha de ser més responsable amb el Líban. Et diré una cosa, ja fa massa temps que Israel s'enfronta a Hezbollah i ha mort massa gent, i no cal enderrocar tot un edifici cada cop que busques algú, perquè en aquests edificis hi viu molta gent i no tots són de Hezbollah, ja t'ho dic ara. Vaig suggerir a Israel que siguin els sirians els que s'encarreguin de Hezbollah, perquè si et dic la veritat, se'n surten molt millor.
0: Trump ha admès que no li va agradar gens que Israel llancés un atac sobre Beirut hores després que ell mateix anunciés l'acord de pau amb l'Iran. El president nord-americà també ha assegurat que el més important és que amb l'acord que s'ha de signar a Ginebra, l'Iran renuncia a fabricar o comprar armes nuclears de cap mena. Si ho fan, diu, els caurà tot l'infern al damunt, que és una amenaça que Trump ha llançat de forma recurrent contra l'Iran. Tot plegat ho ha dit des de la localitat francesa de Vienne, on es reuneix el G7, que ha provat incrementar la pressió sobre Rússia, incloent-hi sancions al petroli. El president nord-americà ha aprofitat aquesta cimera per reunir-se també en privat amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tornem a casa nostra. La calor ofega a Catalunya i les temperatures d'aquí una estona ens ho ampliarà la Mònica Usar. Encara han de pujar més les properes setmanes. Per això les administracions fan els últims preparatius per combatre i prevenir incendis, activar refugis climàtics o adequar platges i piscines. Avui n'és un exemple. L'àrea metropolitana de Barcelona prem l'accelerador per fer franges de seguretat al voltant de pobles i urbanitzacions que minimitzin el perill en cas d'incendi. És una de les mesures del Pla Metropolità d'Actuacions Forestals de Prevenció d'Incendis que l'AMB ha engegat aquest mes. Ho han presentat aquest matí a Torrelles de Llobregat.

0: i també el que deia, no? La silvopastura, que també és un tema que es vol potenciar per generar aquest mosaic agroforestal.
1: L'evolució de la temporada d'incendis dependrà en gran part de si la vegetació, que encara està prou humida per les últimes pluges, s'asseca o no. I si les temperatures extremes d'aquesta setmana s'assequen ràpidament, l'estiu podria començar en condicions de risc elevat.
2: Barcelona suma un centenar de refugis climàtics aquest estiu i arribarà al 500.000. Són sobretot equipaments municipals com centres cívics o biblioteques, però també hi ha parcs, jardins o fins i tot establiments privats. De fet, la meitat dels nous espais que entren a la xarxa són microrefugis, establiments que ofereixen un espai on descansar i refrescar-se, Eudald.
3: Sí, els microrefugis van estrenar-se l'any passat, però aquest any es reforcen i arriben als més de 60. Són sobretot farmàcies, gelateries o altres tipus de botigues que ofereixen espais per seure i també aigua de franc. El reforç de la xarxa fa dies que es fa els dies feiners de juliol, que un 99% de la població tindrà un refugi climàtic a menys de 10 minuts a peu. La tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica, Laia Bonet, destaca però que la cobertura els diumenges d'agost també serà elevada. Del 92% de la població tindrà un refugi a menys de 10 minuts.
4: Quan es pateix més sempre és els diumenges d'agost, perquè hi ha més espais tancats, en definitiva equipaments tancats, i això afecta també a la disponibilitat de refugis climàtics, però amb l'esforç que hem fet enguany, realment estem en una posició realment d'avantatge respecte a altres anys.
3: Un de cada quatre refugis climàtics són espais exteriors com piscines, patis d'escola o parcs i jardins. L'Ajuntament senyalitzarà quins són els punts més frescos en aquests àmbits. També hi ha una cinquantena de refugis que són biblioteques. Bonet espera poder arribar a un acord aviat amb els treballadors d'aquests espais per posar fi a la vaga al sector i que això no trastoqui el pla de refugis climàtics.
2: I la ciutat de Tarragona ha posat avui en marxa el servei de socorrisme. Mantindrà el mateix reforç que va impulsar fa 2 anys arran dels ofegaments reiterats a la platja del Miracle. Són gairebé 40 socorristes que vigilaran cada dia les 8 platges urbanes de la ciutat de 10 del matí a 8 del vespre. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
5: Hola, bon dia, Núria. Sí, el que no canviarà serà el servei de socorrisme, que es manté amb el torn ja reforçat quan es van ofegar diversos banyistes a la platja del Miracle de Tarragona ara fa un parell d'estius. Se n'encarregarà, com cada any, la Creu Roja, amb 38 socorristes repartits a les 8 platges de la trama urbana de la ciutat, on hi haurà 18 torres de vigilància. Aleix Font, responsable de salvament i socorrisme de la Creu Roja a Tarragona.
6: L'últim que fem és el rescat. Abans del rescat hi ha la prevenció i hi ha la vigilància. Sense una bona prevenció tenim clar que farem 15.000 rescats. Si fem una prevenció correcta i tal com toca, ens tirarem a l'aigua 2 cops a l'any, que són inevitables.
5: Socorristes de 10 del matí a 8 del vespre, cada dia, des d'avui dimarts i fins al proper 14 de setembre, de forma ininterrompuda.
2: I qui també es prepara per l'estiu és la Guàrdia Urbana de Badalona. Els agents faran una prova pilot incorporant 2 nous agents per frenar l'accés de la droga a la ciutat. Són 2 gossos, en Zeus i en Rolo, que estan especialitzats en la detecció de substàncies. La unitat canina es desplegarà a l'estació de Rodalies de Badalona i també treballaran a les parades de metro i a la platja. L'objectiu és fer aquesta prova pilot la nit de Sant Joan i, si funciona, la unitat s'afegirà al cos de la Guàrdia Urbana de Badalona. Tornem a Barcelona perquè el Gremi de Restauració ha denunciat 30 establiments per intrusisme. Són mercaurants, locals que combinen la restauració amb el servei de supermercat. El gremi demana més mà de ferro i lamenta que l'Ajuntament no fa prou. Violeta Martós.
7: Són 30 supermercats de Mercadona amb capacitat per una trentena de persones. Tenen taules, cadires i fins i tot microones. A banda dels productes habituals, també s'hi poden comprar plats precuinats. Denuncien al gremi que tot plegat vulnera l'ordenança municipal i avisen que portaran el cas a la fiscalia si no s'actuen. Ha parlat el director del gremi de restauració, Roger Pallarols.
8: Aquests espais que han aparegut a l'interior dels supermercats són contraris a la normativa municipal i, per tant, han de desaparèixer de la ciutat de Barcelona. Aquesta és la finalitat de la denúncia que hem presentat. L'Ajuntament ha d'instar als supermercats a retirar aquestes taules i cadires i, a continuació, els ha de sancionar per haver infringit les normes vigents.
7: El gremi també ha demandat una 50ena de fleques amb degustació que ja havia denunciat prèviament. Des del 2019 se n'han denunciat unes 200.
2: Els Mossos han detingut els 2 homes que van agredir amb un matxet un vigilant de seguretat del metro ara fa gairebé un any. Va ser la nit de la revetlla de Sant Joan a l'estació de Rodalies de l'Hospitalet de Llobregat. La policia els ha acabat trobant gràcies a la col·laboració ciutadana i l'acusat directe de l'agressió ja està en presó preventiva. Xavi Pardo.
9: La víctima havia acabat el torn i tornava a casa quan dos homes el van atacar per robar-li. Un d'ells portava un matxet i a causa de les ferides li van haver d'amputar part de la mà. Tot i que les càmeres de seguretat van captar imatges dels agressors, els investigadors van quedar encallats i no hi havia manera d'identificar-los. Finalment van difondre les imatges per si algú el reconeixia i va funcionar. Un veí els va indicar el camí

0: I gràcies a això els han pogut detenir. L'home que el va agredir té 30 anys i acumula 13 antecedents.
1: 14-15.
2: El Consell de la Informació de Catalunya fa una crida que periodistes, empreses de mitjans i administració vagin junts contra la desinformació i els discursos d'odi. En un acte aquest matí al Col·legi de Periodistes s'han presentat 5 estudis universitaris on s'analitza l'escenari actual de la desinformació, els riscos i com s'ha d'actuar. Pel president del Consell, Josep Carles Rius, la resposta ha de ser conjunta.
3: Que necessitem anar junts, perquè si no, l'amenaça és de tals dimensions que no ens en sortirem si anem per separat. L'amenaça és pel periodisme, és per l'ofici del periodisme, però sobretot és pel conjunt de la ciutadania, per la democràcia i els drets humans.
2: Els assistents a l'acte han destacat les modificacions del codi deontològic dels periodistes que els reforcen a l'hora d'afrontar els nous riscos per la comunicació. Barcelona també acull avui una jornada pionera per analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial als tractaments de salut. Es fa a Torre Glòries i reuneix una vintena d'investigadors i professionals sanitaris, però també experts en IA, directors d'hospitals i representants del sector farmacèutic i de les assegurances. N'ha parlat a RAC1 el redactor de Ciència i Salut de La Vanguardia, Josep Corbella.
4: El Summit Salut de La Vanguardia és una trobada entre agents del sector sanitari per afavorir una reflexió i plantejar propostes viables per millorar el sistema de salut. La jornada se centrarà en les oportunitats i reptes que presenta la intel·ligència artificial en l'àmbit de la sanitat.
2: El Congrés tancarà amb xerrades sobre intel·ligència artificial a les indústries farmacèutiques, les assegurances i la gestió de dades. I justament el 80% dels metges de família fan servir el ChatGPT per les seves tasques clíniques. La dada, recollida per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, demostra com de present està la intel·ligència artificial a les consultes i com pot arribar a ajudar els professionals sanitaris. Doncs bé, un emprenedor català ha creat una eina que a través de la IA analitza com camina un pacient i prediu quines malalties neurològiques pot tenir en un futur. L'eina detecta malalties que afecten la mobilitat, però també serveix per alertar gent gran que té risc de caure o per ajudar a recuperar pacients que han tingut un ictus.
1: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de RAC and Go. Cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One parlem amb emprenedors que canvien el món. 14-15.
2: Més coses. En marxa el rodatge de les pel·lícules dels Beatles a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. RAC1 va avançar fa un parell de mesos que Montjuïc seria l'escenari escollit per recrear un macroconcert dels 4 de Liverpool i aquesta nit ja s'ha començat a enregistrar. Durarà uns 10 dies i mobilitza un desplegament important amb almenys un centenar de figurants que compartiran escena amb els 4 protagonistes. Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn. Adrià García.
5: Almenys fins dijous de la setmana que ve, als voltants de l'estadi seran el camp base dels equips de producció que han convertit Montjuïc en l'escenari d'un dels grans concerts del grup britànic. Per fer-ho, han escollit el córner més proper al Sant Jordi Club, han retirat tots els seients i han cobert la gespa amb grans plafons blaus que funcionen com a croma. A més, utilitzen la megafonia de l'estadi per llançar efectes de so com aquest. Han començat a enregistrar alguns plans amb el centenar de figurants vestits d'època. Recordem que el rodatge d'aquestes pel·lícules, dirigides per Sam Mendes, ja ha passat per altres ciutats catalanes com Salou, Cornellà de Llobregat o Badalona. Està previst que la tetralogia arribi als cinemes d'aquí a 2 anys, el 2028.
2: El mercat de música viva tornarà a convertir Vic en la capital de la música en directe i seran Nacho Vegas.
6: Y si no encuentras fuerzas para salir de aquí.
2: Lía Cali. Chula, no tan chula de mí. Jimmy Portet. Anem a boca, bla, bla, bla. O Dan Peralbo i el Convoy. Angelina Jolie, te vas venir una ampolla de vi per tu i per mi. I així fins a una setantena d'artistes que passaran per Vic entre el 16 i el 20 de setembre. A més, aquest any desapareix un dels escenaris més emblemàtics del mercat, el del Sucre, que traslladarà l'activitat a la Carpa de l'Atlàntida. Més detalls des de Vic amb el corresponsal de RAC1 a Osona, Eudal Puig, bon dia.
7: Bon dia. El mercat de música viva d'aquest any aposta perquè cada concert tingui el seu espai i context. Per això la direcció artística ha decidit prescindir de l'escenari del Sucre i repartir l'activitat amb els altres escenaris, principalment el de la Carpa de l'Atlàntida, on hi haurà una clara presència electrònica i de pop-rock amb Iván Herzog, Maig, Soc un Bohemio, Valle Valle, Lluqui Valverde o Malifeta, entre altres. De la supressió del Sucre en parlava un dels tres directors del mercat, Joan Rià.
8: És una qüestió de seguiment del nostre projecte. nosaltres entenem els concerts més massius a la plaça Major. Creiem que el tipus de propostes com el Valle Valle o com l'Eclair o com Remei de Calafresca brillaran molt més aquí a la Carpa.
7: En aquesta edició es consoliden els escenaris de la Catedral i de les Esglésies de la Pietat i dels Dolors, amb propostes com Del Jesús, Reixit B, Marte Las Arte o la presentació del primer disc de Chloé Riembau. El concert de tancament de diumenge aquest any també es manté i anirà a càrrec de Quimi Portet.
2: I pels amants de la música clàssica, avui Ludovico Einaudi actua a Barcelona. El compositor i pianista actua a 9:15 al Palau Sant Jordi, presenta el seu nou projecte Einaudi versus Einaudi, un diàleg creatiu de les seves composicions més conegudes, i aquest vespre passaran pel Festival Blau Marí de Cardigans. El concert és a 9:15 al Moll del Port Vell de Barcelona. I ara el temps.
9: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
2: Aquesta tarda ja farà calor, però a finals de setmana es dispara encara més la temperatura, Mònica.
10: De moment, avui els termòmetres pujaran una mica més que ahir. De cara a demà pugen un pèl més. Dijous i divendres es mantenen sense grans canvis, però el cap de setmana es disparen, especialment diumenge, quan tindrem valors que fins i tot arribaran als 40 graus, especialment en punts de les comarques de Ponent. Per tant, dies de molta calor arriben a partir del cap de setmana i tot plegat amb sol als matins i a les tardes amb alguns ruixats al Pirineu. De fet, aquesta tarda se n'escaparan. I avui temperatures màximes que es mouran entre els 32 i els 36 graus.
11: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
12: 14:15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
2: Passa un minut de 2:15 i els esports. Avui tenim més debuts destacats al Mundial. Albert, avui entren en acció algunes de les principals favorites.
13: Exacte, com la vigent campiona, l'Argentina de Leo Messi, o la guanyadora de fa dues edicions, la França de Kylian Mbappé. Estan avisades, sobretot després de veure com ahir Cap Verd li complicava la vida a una altra de les favorites, l'Espanya de Lamine, Pedri i companyia.

0: 5 dies de Mundial i ja tenim la primera gran sorpresa de la competició, la punxada de la selecció espanyola contra la desconeguda Cap Verd selecció, que es presentava a la cita com un dels equips més modestos i que va ser capaç d'empatar contra el conjunt de Luis de la Fuente, no cal dir-ho, una de les grans favorites. Marxem cap a Chattanooga per saber com s'està llevant el combinat espanyol l'endemà d'aquest primer revés al Mundial. Enviat especial de RAC1, Damià López, bon dia.
1: Bon dia, Albert. Doncs sí, la selecció espanyola avui paeix l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut, un empat que ahir a última hora passava a quedar endolcit per l'altre empat en el grup, l'1-1 entre Uruguai i Aràbia, que deixa les coses tal i com estaven i que fa que ara s'obri una minilligueta de dos partits on tot pot passar, però on tothom continua assenyalant Espanya com a gran favorita. En tot cas, els espanyols hauran de millorar i molt, no només si volen guanyar, sinó també si no volen tenir problemes seriosos en aquesta primera fase. Luis de la Fuente és el principal assenyalat per l'11 que va treure i per la seva falta de cintura en veure durant el partit que Espanya era incapaç de marcar. De la Fuente ho reduïa a això, a la falta de punteria.
2: Ellos es un equipo que es muy organizado. Desde el primer momento hemos visto que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio. Pero quizás en algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios. Però quan no quiere entrar és que no quiere entrar.
1: Mala aposta per Gavi per reforçar el mig del camp en l'11 inicial contra una selecció tancada. Oyarzabal a dalt desconnectat de la resta, possessió estèril i especialment una dependència exagerada dels extrems. Ahir Lamin i Nico Williams no hi eren d'inici i Espanya ho va posar i de quina manera. Lamin va entrar una mica abans del previst, va jugar 25 minuts, no va poder decantar el partit, però sí que va donar mostres del que és capaç.
3: Lamin havia demostrat, además, en nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival. Ya estaban prácticamente tres jugadores ahí haciendo coberturas, ayudas para... ha cundido el temor dentro del rival. Eso es muy importante, de igual manera con Nico. Pero hoy era el tiempo que entendíamos que correspondía que participara.
1: Cap Verd va fer història, primera aparició en un Mundial, primer punt contra l'actual campiona d'Europa i una de les grans favorites a guanyar un Mundial. Ningú creia en aquesta modesta selecció africana i va demostrar poder competir de tu a tu contra qualsevol. L'heroi, el seu porter, Josimar Díaz Bosinha, té 40 anys i juga al Chaves de la segona divisió portuguesa. En declaracions a RAC1, Bosinha mostrava la seva felicitat i resumia el partit d'aquesta manera.
4: Sabíamos que no iba a ser fácil, como hablé antes, íbamos a jugar con una de las mejores selecciones del mundo, pero sabemos que también tenemos muy, mucha calidad en nuestro equipo. Trabajamos mucho, mucho para llegar a este Mundial y estamos todos muy satisfechos con el partido y vamos a trabajar para conseguir hacer más dos buenos juegos.
1: A Bosinha el van veure plorar sobre el camp un cop acabat el partit. A banda de l'emoció lògica per la gesta realitzada, hi havia un component familiar.
4: Les regles de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y mis otros hermanos, y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para, por lo menos, el último juego para mi mamá también estar aquí.
1: España va a tornar ahir a Chattanooga, d'aquí a una estona a les 5 entrenament i posteriorment parlarà Miquel Merino. De la Fuente ha donat festa als seus jugadors demà dimecres. Setmana llarga, 6 dies entre els dos partits. Espanya té temps per preparar l'enfrontament contra Aràbia, que no té massa marge per equivocar-se. Necessita guanyar i anar a l'última jornada a Guadalajara a buscar la primera posició del grup contra Uruguai.
0: Ara ho apuntava en Damià, avui la premsa espanyola no perdona i carrega amb força contra el debut dels de Luis de la Fuente amb el seleccionador, precisament en el blanc de la major part de les crítiques. Albert Pedrol, bon dia.
5: Hola, Albert, bon dia. El diari AS obre la portada amb un gran desengany històric i Tomás Roncero qüestiona la decisió de l'entrenador de posar Gavi de titular. Creu que la presència del jugador del Barça va desnaturalitzar l'equip perquè ni va jugar a la banda, ni va ser mitja punta, ni va recuperar pilotes, ni tampoc va xutar a porteria. Sosté Roncero que Cap Verd va donar una lliçó d'humilitat a Espanya fent la tocada peus a terra. A la COPE, Paco González lamenta que Luis de la Fuente no hagi aconseguit arribar al Mundial amb cap futbolista en forma.
6: Para mí, la primera gran sorpresa del Mundial, que España no haya podido con Cabo Verde después de haber tirado 40 minutos y de haber demostrado en los otros 60 que tampoco está para gran cosa, que eso es lo peor. El 0-0 es llamativo, pero más llamativo que no hemos visto a nadie en forma, a nadie.
5: I coincideix també a la Copa l'exporter Santi Cañizares, que demana directament a Luis de la Fuente que faci un pas endavant.
7: Para mí este equipo necesita la intervención valiente de un entrenador cualificado, que yo espero que lo haga Luis de la Fuente, porque hoy hemos demostrado que salvo cuatro jugadores, todos los demás están muy lejos de su mejor nivel.
5: Mentrestant, el diari Marca titula literalment petardazo, decepcionante debut. Juan Ignacio Gallardo carrega contra un equip, diu, descafeinat, insípid, sense velocitat, idees, recursos ni mossegada. El País titula Cap Verd punxa el globus d'Espanya. El Mundo obre amb una forma trista de començar el Mundial. La Razón amb un quin desengany. I l'ABC titula Sofre per arrencar. També ha dit la seva Mariano Rajoy, que aquest any també escriu cròniques de l'equip espanyol al digital El Debate. La d'avui es titula Vindran temps millors i demana donar suport a l'equip espanyol perquè, segons ell, és un dels pocs instruments d'unió entre els espanyols que queda actualment. I a Catalunya, Santinoll escriu a Mundo Deportivo que l'ensopegada de la selecció espanyola va ser ras i curt un desastre. El director del diari Esport, Joan Bails, qualifica l'empat de ridícul. A La Vanguardia llegim Espanya comença amb fracàs i a l'esportiu Carles González creu que el resultat és una espifiada.
0: Encara bo que l'altre resultat del grup va acompanyar, pot donar gràcies, per tant, l'equip espanyol, que també repartissin els punts més tard, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai al Hard Rock Stadium de Miami. Bernat Balboa, bon dia.
8: Bon dia, sí, l'1-1 entre saudis i uruguaians manté el grup H amb totes quatre seleccions amb un punt. Abdulelah Alamri, jugador del Nasser de Cristiano Ronaldo i Íñigo Martínez, va fer el gol per l'Aràbia Saudí al 41 de la primera part i no va ser fins al 80 que Maximiliano Araujo va posar l'empat pels uruguaians. Araujo, de les Sporting de Portugal, perquè el blaugrana Ronald Araujo no va estar convocat per la lesió muscular que va patir el bessó durant un entrenament amb la selecció. Tot i que va viatjar a Barcelona per tractar-se, encara no està disponible per jugar uns minuts amb l'Uruguai. Veurem si contra Cap Verd dilluns que ve pot debutar en aquest Mundial. Ahir també es va jugar al Bèlgica 1, Egipte 1. El davanter del Barça Atlètic, Hamza Abdelkarim, va disputar l'últim quart d'hora substituint Mohamed Salah. L'egipci de 18 anys doncs va debutar amb la seva selecció al Lumenfield de Seattle, on va tocar poques pilotes, però va poder fer gala de la seva altura guanyant duels aeris. I aquesta matinada s'ha jugat també l'Iran 2, Nova Zelanda 2. La selecció iraniana ha debutat a Los Angeles i no ha passat ni 24 hores en sol estatunidenc per culpa de la política exterior de Donald Trump. De moment no sembla que l'acord de pau anunciat ahir hagi de canviar aquesta situació, ja que els iranians tenen el camp base a Mèxic, a tocar de la frontera, i el que han fet és viatjar als Estats Units, jugar i tornar a Tijuana després del partit, i és per això que precisament Mehdi Taremi, jugador iranià, explicava el postpartit com és de complicada la situació per l'equip.
9: And you know, everything is like disaster.
10: Tot plegat és un desastre per nosaltres. No és una situació bona per al nostre equip, però no busquem excuses, mirem endavant. Tenim esperança de cara als dos pròxims partits i farem tot el possible per la nostra gent, per portar alegria als nostres seguidors.
9: Bring the joy for our supporters.
8: Un partit que també ha portat cua pel segon gol del conjunt iranià. Mohamed Mohebi, autor del 2-2, va celebrar fent el gest de disparar amb els dits cap a la grada, la qual cosa no ha passat gens desapercebuda a les xarxes socials. Per tant, aquest grup G, tots quatre també, Nova Zelanda, l'Iran, Bèlgica i Egipte, empatats amb un punt després d'haver disputat la primera jornada.
0: I per avui ens esperen tres partits més amb un menú més que interessant. Per començar, perquè aquest vespre, abans ho dèiem, a les 9 debut a França contra el Senegal, i perquè per acabar, ja de matinada, serà torn per la vigent campiona, l'Argentina, de Messi. Gemma Montero, bon dia.
11: Bon dia. Avui és el dia del debut de la França de Dembélé i Mbappé al Mundial. Senegal buscarà repetir la victòria per sorpresa del 2002, quan es va imposar França en aquell moment en el primer partit del Mundial d'aquell any. Els senegalesos ara ho tenen més pelut, perquè els francesos tenen un equip ple d'estrelles i urgències després de perdre dues finals mundialistes consecutives. Deschamps té, per exemple, tres campions de Champions amb el PSG, Barcola, Dembélé i Doué. Un altre que va marcar el gol que va donar al Crystal Palace a la victòria davant el Rayo a una final de Conference. I també a Mbappé o Lis. A la mitjanit, la noruega de Haaland debutarà contra l'Iraq i tothom tindrà la mirada posada en el que faci el jugador del Manchester City. De fet, ell ha dut Noruega a aquesta fase final d'un Mundial després de 28 anys amb els seus gols. La selecció asiàtica, en canvi, torna al Mundial. És la seva segona participació després de 40 anys marcats, sobretot, per la inestabilitat política i les guerres. dies. L'equip de l'australià Graham Arnold buscarà la seva primera victòria històrica després del ple de derrotes a Mèxic l'any 86. I a les 3 de la matinada, Leo Messi i l'Argentina s'estrenaran contra Algèria. Argentina, doncs, defensa el títol a partir d'avui. La vigent campiona del món és la favorita sobre el paper en portar-se la victòria i acabar primera de grup. El tècnic argentí, Lionel Scaloni, comentava la duresa que suposa reintentar la gesta del Qatar.
12: Y sabes lo duro que es esto, sabes lo lindo que es estar acá y lo duro que es, pero con mucho respeto, mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo y hacerlo de la mejor manera. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos eso, ¿eh?
11: Algèria, però, té individualitats destacades amb gran recorregut als grans equips d'Europa. Maret, Lucas Zidane, Amin Gouiri, el migcampista del Marsella, o Mohamed Amoura, davanter del Wolfsburg, són les figures clau.
0: I encara en clau mundial, Bernat, però per anar tancant ja amb aquesta carpeta, hem de destacar alguna cosa més?
8: Sí, que Hervé Renard substituirà Sabri Lamouchi com a nou seleccionador de Tunísia. El fins ara seleccionador va arribar al càrrec el gener d'aquest any i ha estat acomiadat després de perdre a la primera jornada del Mundial per 5-1 davant Suècia. Renard, per la seva banda, va ser destituït com a seleccionador de l'Aràbia Saudí poc abans de començar el Mundial, amb qui l'any 2022 va donar la sorpresa amb aquella victòria davant l'Argentina. Serà el quart Mundial de Renard, ja que va dirigir al Marroc l'edició de 2018, l'Aràbia Saudí el 2022 i a la selecció femenina de França el 2023. El primer partit de Renard serà diumenge contra el Japó.
13: A RAC1, 14-15.
0: Més coses, 2:43. Parlem ara del Madrid, perquè Mundial al marge, el club blanc continua treballant per confeccionar una plantilla que torni a ser capaç de guanyar títols de cara a la temporada que ve. Ahir va fer oficial el fitxatge de Cucurella i avui la renovació d'Antonio Rüdiger, que seguirà una temporada més. El central alemany ha decidit prolongar el seu vincle amb el club després de diversos mesos de converses i, pel que sembla, treballar sota les ordres de José Mourinho ha estat un dels al·licients que ha tingut en compte per renovar. Així, de fet, ho va verbalitzar també ell mateix a Dazón després del debut de la seva selecció alemanya al Mundial davant Curaçao. I tot plegat, com dèiem, l'endemà d'anunciar aquest primer reforç, el de Marc Cucurella, de qui ahir en van parlar, tu diràs, amb un dels seus companys al Barça i també a la Premier, Bruno Saltor. Gemma.
11: Bruno Saltor, que és ex del Barça, va coincidir amb Cucurella al Brighton i al Chelsea i ara és assistent tècnic de Roberto De Zerbi al Tottenham de la Premier League. Ahir el tu diràs, Saltor explicava des de l'amistat com és el nou jugador blanc. Segons Saltor, Cucurella té la gran capacitat d'adaptar-se a qualsevol estil de joc.
14: Per mi la principal qualitat del Marc és que el seu poder d'adaptació a el que l'equip demani. No? Pot anar des d'un Eibar a un Getafe, venir a Brighton a la Premier League i convertir-se en un jugador importantíssim, marcant a l'home en la lliga més física del que hi ha al món, i des d'allí marxar al Chelsea i té la personalitat, en moments personals també complicats, i té la personalitat de donar-li la volta a la situació i convertir-se en un dels jugadors més estimats del Chelsea, no?
11: Però diu Saltor que Cucurella també té personalitat per fer el paper que li ha tocat i mirar de capgirar també les males dinàmiques de vestidor que ha tingut el Real Madrid darrerament.
14: Intentaran corregir-ho, no? Mm. I per això portaran jugadors pues tipus al Marc, no? Que són jugadors que no només dins del camp, sinó que fora del camp és com un oli dins del vestidor, no? Que fa que totes les peces al voltant funcionin millor, no? I tenir jugadors que millorin la resta no és fàcil, no? I ell és un d'aquests.
11: Saltor també recordava com Cucurella ha hagut de lidiar amb rebudes poc agradables, com la que pot tenir al Camp Nou amb la samarreta del Real Madrid.
14: El veig totalment preparat. És una persona que té les esquenes molt grans, que té la vida d'una manera molt especial i ell ja ha viscut moments complicats, per exemple, a Brighton, ell cada cop que va al Camp de Brighton no el reben gens bé, tot el contrari. Moltíssim, va ser el millor jugador de la temporada, jugador favorit, no? del preferit dels aficionats. Va prendre la decisió de marxar i els aficionats s'ho van agafar malament, no? I cada cop que ha tornat a Camp de Brighton ha tingut una rebuda molt, molt dolenta, no? I ell sempre ho ha portat de la millor manera possible i ha tingut la capacitat i la fredor de poder rendir, no?
11: Saltor també creu que Cucurella tindrà finalment una bona relació amb Vinícius.
13: 14-15.
0: Molta feina al Madrid en aquestes últimes hores. En canvi, al Barça les operacions s'estan cuinant a foc més lent. També en el capítol de sortides, ara mateix el club blaugrana està centrat sobretot en treballar per tancar les sortides d'Ansu Fati i de Marc Casador abans del 30 de juny. Marta Ramon, bon dia.
15: Bon dia. La sortida més avançada és la d'Ansu Fati al Mònaco, que fa setmanes que s'està coent a foc lent després que el davanter hi hagi jugat, com s'ha dit, aquesta temporada amb molt bones sensacions. Que el Mònaco executarà la seva opció de compra per 11 milions d'euros és un fet des de fa dies, però el que s'ha estat acabant de perfilar ha estat una opció de recompra per part del club blaugrana i el percentatge d'una futura venda per fer calaix en cas que el Mònaco el traspassi d'aquí un temps sense que el Barça el vulgui repescar. Això ara ja està encarrilat i s'ha d'acabar de concretar per poder oficialitzar l'operació. En canvi, la sortida de Marc Casador encara pot trigar una mica més perquè està tot una mica més obert. Ha despertat l'interès de diversos clubs de la Lliga i de la Premier que són atractius per ell, però el Barça necessita ofertes concretes que puguin tancar-se abans del 30 de juny, perquè l'entitat compta amb els almenys 20 milions d'euros del que ingressi pel seu traspàs per tancar positivament l'exercici econòmic. Esperar a l'evolució del mercat no és una opció factible per als interessos del club. En aquest sentit, es mantenen les ofertes de l'Al Hilal saudita, el club al que pertany Cancelo i a qui el Barça pretén aconseguir, com s'ha dit, per dues temporades més, i també el Mònaco. Tant Ansu com Casador com Cancelo comparteixen agent. Jorge Méndez: no es descarta que el portuguès viatgi a Barcelona en els propers dies per desencallar del tot les carpetes.
0: Doncs estarem pendents, gràcies Marta. I dit això, Bernat, repassem què més tenim a la resta del futbol.
8: L'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Pau Futbol Club de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'equip de Manolo González aprofitarà l'estada Navata del 15 al 22 de juliol per jugar primer contra l'Olot el dia 18 i el 21, tal com dèiem ara, contra el Pau Futbol Club. John Solís és definitivament nou jugador del Birmingham després que el club anglès hagi exercit l'opció de compra de 7 milions d'euros inclosa en el contracte de cessió del futbolista. El colombià de 21 anys va arribar al Girona l'estiu de 2023 i ha jugat 61 partits com a blanc i vermell. I el Sevilla ha anunciat la tercera incorporació d'aquest estiu. Després de Guridi i Juan Iglesias, els andalusos fitxen el central senegalès Sangante, de 24 anys, procedent de l'Abre francès, i tot i que Sangante no ha arribat a la votar oficialment amb la selecció del Senegal, va estar convocat per dos amistosos al 2024.
0: I fora del mercat, encara un parell de punts més?
8: Sí, el Centre d'Esport Sabadell ha superat ja les 10.000 entrades venudes per al partit de divendres contra el Zamora. La nova Creu Alta, per tant, estarà ben preparada per a gaudir de la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió, recordem, amb l'1-0 en contra. Fins a les 8 del vespre, avui els socis arlequinats tenen preferència per a comprar entrades. A partir de llavors, s'alliberaran tots els seients reservats per a ells i sortiran a la venda per al públic en general. I ho explicàvem ahir, Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions a una jove per uns fets de l'agost del 2024. Doncs el jugador de l'Elx va publicar un missatge a les xarxes per dir que en els pròxims dies presentarà un recurs, que no està d'acord amb la sentència i que confia en la justícia.
13: 14-15. Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
16: Valorado.
13: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. RAC
17: més
13: 1. Aquest dimarts el Mundial de Futbol es juga a RAC més 1.
18: Let's play football.
13: A les 9, França-Senegal. L'estrena en la competició d'una de les grans favorites davant d'un rival molt incòmode.
19: Compte, França centrada, gol!
13: Viviu-lo en directe a l'app del web de RAC1 amb Xavi Puig, Miquel Agut i els comentaris d'Albert Fernández i David Brock. Aquest dimarts a les 9, França-Senegal. El Mundial de Futbol es juga a RAC més 1. RAC 1. Tots som un milió.
0: De seguida obrim pàgina poliesportiva, però abans us informem que aquest pròxim 20 de juny cauran 100.000 poemes del cel sobre Barcelona. Es tracta de la commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat que porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte, 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
13: 14-15.
0: Seguim amb més coses i ho fem ara parlant de futbol sala, perquè en aquest tram final de temporada en què juguen els títols de Lliga en totes les seccions, a partir d'avui el Barça buscarà recuperar el seu domini 3 anys després contra tot un clàssic, Gemma, el Pozo de Múrcia.
11: El Pozo, recordem que va ser durant anys una referència absoluta de la Lliga de Futbol Sala, amb 5 lligues, 4 Copes d'Espanya, 3 Supercopes, una Recopa d'Europa, per exemple. Però l'aparició del Barça el 2010, ara fa uns quants anys, va modificar tota aquesta competició. El conjunt blaugrana arriba amb la baixa de Pol Pacheco, però recupera Adolfo, ja recuperat de la seva espatlla, i després de completar la fase regular líder i desfer-se del Valdepeñas i el Movistar Inter per la via ràpida. Al davant hi haurà aquest Pozo, que va discutir el liderat al Barça fins les últimes jornades de la fase regular, i arriba a aquesta final també després de superar dues eliminatòries exigents. Pel tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, la clau és guanyar avui.
16: Nosotros nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los dos, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, eres campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto y a partir de ahí se verán muchas cosas, pero creo que si mañana hacemos un buen partido y ganamos, tenemos mucho a ganar.
11: I Javi Rodríguez, com no, demana també un palau màgic per la cita d'avui, la de dijous.
16: Pero al final jugamos en el palau, tenemos que hacer un palau mágico de las grandes noches, que las... todas las personas que vengan a vernos, que estén dentro de la pista y que estén con nosotros, que lo van a estar, como llevan todo el año, y que sigamos con esas emociones de querer ganar, de querer sumar, y al final eso es con lo que nos quedamos. Al final el Pozo es muy buen equipo, sí, pero bueno, preguntarle al Pozo qué es el Barça para ellos.
11: La final enfrontarà els dos equips més regulars de la temporada i amb dos objectius molt diferents. El Barça busca recuperar el seu regnat i evitar un any en blanc, mentre que el Pozo pretén aixecar un títol després de 16 anys.
16: Mira, yo al Pozo lo veo un equipo muy sólido. Lo veo un equipo fuerte, lo veo un equipo que sabe muy bien lo que hace, pero siempre digo lo mismo. Es que a mí al final lo que me preocupa es mi equipo. Es que si yo sé que si mis jugadores están bien y lo dan todo, tenemos muchas opciones de ganar.
11: La sèrie és el millor de 5 partits. Comença avui a Barcelona i continuarà dijous també al Palau Blaugrana, tots dos partits a les 9 del vespre. Després la sèrie es trasllada a Múrcia per jugar a la tercera cita prevista pel 23 de juny a 8:15 de la tarda. Si fes falta, es jugaria un quart partit 2 dies després a la mateixa hora. I si l'eliminatòria necessités un 5è duel i definitiu, tornaria a la capital catalana el 28 o 29 de juny.
0: I encara a les seccions, un apunt de bàsquet important, Bernat, perquè Màriam Coulibaly no formarà part, ho hem sabut aquest migdia, de la plantilla de l'Espart Girona la pròxima temporada.
8: Sí, una baixa sensible per l'Uni, tot i que fa unes setmanes ho podíem intuir pel missatge que va publicar a les seves xarxes socials, el qual es podia interpretar com un comiat. Un comunicat que la pivot de Mali va utilitzar per elogiar les seves companyes d'equip, cos tècnic, club, afició, i expressar que aquesta darrera temporada la portarà per sempre grava del cor. La jugadora de 28 anys va arribar l'agost de l'any passat, procedent del Joventut de Badalona, ha disputat 49 partits entre totes les competicions, ha aconseguit la segona posició i l'MVP de la Lliga i la quarta plaça també a l'Eurolliga, tot plegat dies després que l'Uni hagi anunciat el fitxatge de la turca Tilbe Señorek, campiona d'Europa amb el Fenerbahçe.
0: I abans d'acabar encara tenim temps per parlar una mica de motor, amb una notícia que ens toca de molt a prop, i és que el circuit de Barcelona-Catalunya s'ha ofert per organitzar algun altre gran premi de Fórmula 1 abans d'acabar la temporada, Pedrol.
5: Sí, el traçat català no vol esperar-se fins al 2028 per tornar a tenir Fórmula 1, per això ha proposat acollir les curses que no es puguin fer a l'Orient Mitjà pel conflicte que hi ha a la zona. El Mundial ja n'ha cancel·lat dues, Bahrein i l'Aràbia Saudita, i encara queden les de l'Azerbaidjan, Qatar i Abu Dhabi abans d'acabar la temporada. En declaracions a RAC1, el director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol, assegura que Catalunya està disponible i preparada per si cal un pla B, tal com va passar el 2024 amb el Gran Premi de MotoGP de València, que no va poder-se fer a Xest per la Dana.
17: Igual que va passar a la situació de la Dana a València i que ràpidament se'ns van girar i que van estar parlant amb tres circuits al mateix temps, però al final ens vam quedar nosaltres com a única solució, estem bastant convençuts que nosaltres estem en plena disponibilitat per tenir la capacitat de fer qualsevol gran premi, qualsevol gran cursa de motoresport.
5: La inestabilitat a l'Orient Mitjà també ha obligat a reprogramar el Gran Premi del Qatar. S'havia de disputar el mes d'abril i ara està previst pel novembre.
0: Gràcies, Pedrol, i acabem amb tennis perquè hem de parlar del torneig de Queens, avançada i preparatori per Wimbledon, i compte perquè amb la baixa de Carlos Alcaraz, la gran esperança espanyola, Rafa Joder perilla per uns problemes a l'abdominal, Bernat.
8: Sí, el tenista de 19 anys havia de disputar aquest matí els 16ens de final contra el peruà Ignacio Buse, però ha sigut baixa per lesió. Anava a ser el seu primer torneig com a professional sobre la gespa, però el número 23 del rànquing ATP ha preferit retirar-se abans de temps per prevenció. Aquesta baixa compromet també la seva participació a Eastbourne de categoria 250 i que estava en el seu full de ruta per continuar amb la preparació de Wimbledon, que recordem començarà d'aquí a dues setmanes. El substitut de Joder serà el nord-americà Marcos Giron, mentre que l'únic espanyol que es manté a Queens és Alejandro Davidovich, que juga a les 4 contra Cameron Norrie als 16ens de final.
0: I abans de la pausa, un darrer consell encara, a veure, Bernat, que ens posem en situació. Sí. Nit a l'aeroport, arribes a l'apartament, les fotos no tenien res a veure amb el que t'havien promès, llavors reclames, ningú respon, a canvi t'ofereixen una nit com a compensació, però el dia perdut ja no te'l torna ningú. Però sempre pots dir
8: no.
0: No, exacte. No a conformar-te. No a que et compensin a menys del que et correspon. Senzillament, no. Perquè amb Legalitas dir no és molt més fàcil. Legalitas, no et conformis. No. 900-106-08. 2 minuts i mig i seran les 3. Pausa i ens actualitzem.
18: Hola.
19: Hola.
18: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
21: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
22: Verisure.
23: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
24: És només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
25: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
24: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
25: Long Live the Queen.
24: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
26: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1. Valorado. Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
27: El éxito está asegurado.
26: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
28: Securitas Direct es ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
29: Verisure.
30: Són les 3, actualitzem la informació. La mesa del Congrés acaba de rebutjar que es voti l'esmena de Junts que reclamava la convocatòria d'eleccions espanyoles de manera immediata. Última hora a Madrid, Jordi Armenteras.
31: Sí, Gerd, d'última hora, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat mesa del Congrés urgent, que s'acaba de fer de manera telemàtica. Resultat clar, 4 vots a favor que es debati, PP, 5 en contra, la majoria que tenen a la mesa, PSOE i Suma. No s'accepta l'esmena perquè fa referència a una competència que pertany exclusivament a la presidència del govern espanyol, la dissolució de les Corts de manera anticipada. A més, Armengol també subratlla que la qüestió de confiança és voluntària i és Pedro Sánchez qui l'hauria de convocar.
30: Aquest nou moviment de Junts podria haver complicat una setmana ja prou negra pel PSOE. D'aquí a una hora arrencarà la compareixença al Senat de la directora de la Guàrdia Civil per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'Eire Díez. Dimecres, José Luis Rodríguez Zapatero haurà d'explicar davant del jutge el seu paper en el rescat de Plus Ultra i també l'origen de les joies que tenia la caixa forta. Ell havia demanat més temps per fer-ho, però el jutge José Luis Calamà no li ha donat. Un altre jutge, el que investiga Elisa Moulia per calúmnies a Íñigo Errejón, se li ha acabat la paciència. Ha ordenat detenir l'actriu per poder-la interrogar. Moulia ja l'ha plantat 3 vegades, l'última va ser ahir. I Donald Trump demana més responsabilitat a Benjamin Netanyahu en la seva ofensiva al Líban. Està convençut, però, que no farà descarrilar l'acord de pau amb l'Iran.
1: L'acord pot sobreviure si Israel ataca el Líban?
2: Sí, considero que és una guerra menor. L'Iran és la gran, però tenim aquesta pedra a la sabata que sempre torna a aixecar el cap i que és Hezbollah.
30: Declaracions que Trump ha fet a Evian, a França, on hi ha reunits els líders del G7. Ha aprofitat la cita per trobar-se també amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky en privat. Pel que fa als esports, avui debuten al Mundial les últimes campiones, França i l'Argentina.
0: L'endemà del debut a Mar de la selecció espanyola amb un empat de 0 contra Cap Verd aquest vespre a les 9 i en directe a RAC+1 entra en acció la França d'Mbappé contra el Senegal. Més tard, a la mitjanit, serà el torn de la Noruega de Haaland contra l'Iraq i per tancar ja de matinada a les 3 l'Argentina de Messi començarà la seva defensa del títol contra Algèria. Mentrestant, al Madrid, el club blanc ha fet oficial la renovació d'Antonio Rüdiger, que ha decidit prolongar un any més el seu contracte per estar a les ordres de José Mourinho. I al marge del mercat i del futbol també tenim futbol sala, com ha destacat aquest vespre a les 9. Comença la final pel títol de Lliga, sèrie el millor de 5 partits entre el Barça i el Pozo al Palau.
30: I el temps aquesta tarda, Mònica, repetiran els ruixats, avui concentrats però al Pirineu.
3: I localment poden descarregar amb força i fins i tot acompanyants de calamarsa o de tempesta. La resta del país, en canvi, tindrem una tarda dominada pel sol i amb un ambient càlid, amb temperatures que seran semblants a les d'ahir o una mica més altes. Demà pujar una miqueta més el termòmetre, amb algun valor de 37-38 graus cap a les comarques de Ponent, matí de sol i tarda de nou amb ruixats al Pirineu, i atenció al cap de setmana, que es disparen les temperatures i la calor encara serà més intensa.
30: Les 3 i 3 minuts, tanquem el 14-15. L'hem fet amb l'Ernest Ferrer, el control. Continuem pendents de l'actualitat dels butlletins del 900, Mireia Garolera.
0: I també aquesta nit el tu diràs amb en Xavi Rocamora.
4: Molt bona tarda, Núria. Molt bona tarda, Albert. Què tal? Esteu bé o anàveu amb la Roja ahir?
6: Bé.
7: Ole, amb alegria, eh?
6: També.
7: Mira, parlant de la Roja, justament, hem vist per xarxes socials un seguidor de la selecció que s'ha proposat un repte, eh? Que també aquí a RAC1 ens sona una mica aquest repte.
4: Sí, això ja s'ha fet.
7: Sí. Ai. Bueno, un repte que, bueno, bàsicament, s'ha copiat del Bernat González, el nostre... Està contractat, no està contractat? En quina situació trobem el Bernat?
30: Està contractat.
7: Va venint de tant en quant, no?
30: Sí, bé, sovint.
4: Jo no recordo ni qui és.
7: No. Vala! Oh.
9: És el que s'assembla molt a l'Arnau Mañé.
7: Correcte, també.
9: Molt bé. Jo que... contava que eren bessons.
7: Està molt bé que parlem de coses físiques per la ràdio, que també la gent que potser
9: bueno,
7: no s'ha vida...
9: Bueno, dos tios alts, guapos, forts, morenos, intel·ligents. Bueno, partidassos, nens.
0: Sí, però encara que fer la travessa és de no saber gaire res, tampoc, sobre...
7: Com?
30: Com que no? Jo sé per on va, jo sé què fa el Bernat.
4: I què
30: i
4: fa?
30: Els reptes que...
7: Què fa el Bernat? Què fa el Bernat?
30: Doncs el Bernat corre tants quilòmetres com ha quedat el Barça. El
7: ara,
30: del
7: molt
30: Barça.
7: Bé, que això ho vam comptar aquí als taurons.
4: Sí, va venir... Ah, és aquell que va venir convidat.
7: Sí, doncs atenció, perquè un seguidor de la Roja ha fet més o menys el mateix repte.
10: Ayer me propuse el reto de correr todos los resultados de España para este Mundial. El primer partido lo tenemos hoy mismo, España contra Cabo Verde. Si España gana 2-1, voy a correr 21 kilómetros. Claro. Si España gana 3-1, correré 31 kilómetros. La característica de este reto es que España siempre va a salir como local. Y todos los partidos van a ser con estas normas. Eso significa que en todas, como meta España un gol, mínimo voy a tener que correr 10 kilómetros. Como mínimo. Así que muy atento al reto, porque esto puede ser una locura.
4: Muy atentos, que aquest senyor avui no ha sortit de casa.
7: Està molt bé, molt bé, molt bé, el sofà.
30: Comença bé.
7: Resultado gafas, eh? M'agrada molt aquesta expressió. S'està perdent, eh? Resultado gafas.
9: Sí, com el català. També s'està perdent i tu vas fent expressions en castellà.
7: Mira, calla, que tu ets la primera que va fotent castellanades per la redacció, eh?
9: Jo?
7: Home!
9: Però si no sé hablar castellà, no?
7: I ni català.
9: Bueno, faig el que puc. Català sí, el que passa que parlo aquest perfecte lleidatà.
7: Però si ho dic perquè t'equivoques llegint.
9: No, però això no és un tema de saber català. Això és un tema de dislèxia. És un tema de capacitats, ja.
7: Pues capacitats.
9: Però el català, jo penso i estimo i somio en català.
4: Podem tenir la festa en pau i, sí. I para de llançar darts.
9: Tu creus que... Altres creieu que aquest tio del 0-0 en veritat està bé en el partit pensant que no marqui.
4: Segur.
9: Que no marqui la roja.
0: O que no golegin. Sí, no? Sí. Perquè, clar, t'imagina que vas a Alemanya 7-1.
7: 7-1, no? 71 quilòmetres. Vull dir que, mare meva...
9: Jo, per boca xancla, li desitjaria que fes...
7: Molt bé, boca xancla, gran expressió en català. És que tu també?
9: I com és en català, a veure?
7: Boc-xanc.
9: A veure?
0: Bocamoll.
7: Bocamoll.
9: Ah, el de Girona.
0: Bueno.
9: A Girona, eh? A Girona diem bocamoll.
4: A sobre ens en riem del que ho diu bé. Això tampoc...
0: Ara, home!
4: Tens
0: usuaris, tens usuaris.
9: Jo, no, ben Enric, és pura enveja el que sento. Ja ho sabeu perfectament, cap a aquella demarcació de Girona.
4: Sí, com sigui. Sí, com sigui.
9: Vaig actuar l'altre dia allà.
0: Sí.
7: Maco, eh? I vas fer caca. I vas fer caca abans.
4: Ho sabem.
0: Fas gran, eh? Ja saps...
7: L'Alba... Hòstia, sí. Hem començat el juny i l'Alba ve cada dia cansada.
9: He fet una baixada. O sigui, aquest juny... Jo conto que si em fan una revisió mèdica em donen la jubilació. Fotut una baixada de cop aquest juny. És clar, calor, estic inflada. Tinc els turmells com un elefant, no puc més.
7: Vale, vale. Bueno, doncs gràcies.
4: Molt bé, sí. Doncs, Albert, Núria, moltes gràcies. Vinga, va, comencem.
9: Adéu!
4: Possible començar el programa, tu, escolta.
7: Què més et passa? Ets fatal, eh?
9: Bueno, doncs pues mira, em pesa bastant, em pesa com el cos, la veritat.
26: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
0: Vol-li un tret a l'elefant,
9: hòstia.
4: Que vingui el Juanca! Normal, passo de conya.
9: Pues vinga, anem.
7: Perdona. Ai, se m'acaba de donar una informació.
4: No, no és que no es pot... Para-ho tot.
9: A mi no me parlen pels auriculars,
4: tio. No, perquè el comentari... Ah, sí?
7: O sigui...
4: Espera't un moment.
7: És que a veure...
4: Hi ha hagut un comentari intern de la Mònica Folquet...
9: Que, sí, què diu?
4: Que feia referència a tots aquests símptomes que tens.
9: Això de les cames inflades, sí, retenció de líquids, una mala hòstia terrible...
7: Sí, i a mi enquadra,
4: podem, podem obrir a l'Ujas el micròfon de la Mònica Folquet?
7: Sí, sisplau, perquè ho digui ella, perquè si ho diem nosaltres ens fotrem una hòstia...
9: Com a científica?
7: Bueno, científica, no, periodista.
4: No, Mònica Folquet, bona tarda.
5: Hola.
4: Hola, bona tarda, reina. Ara ja et sento a Catalunya.
5: Sí, però...
4: El comentari que
5: ens... Li he fet una pregunta a l'Alba.
9: Ah, sí que l'he sentit.
5: Només amb ella, ella m'ha respost...
4: Però l'hem sentit tots.
5: Ja...
9: Però la pots fer, si vols, Mònica.
5: Potser tot el país tampoc el que
7: sàpiga. Sí, al país li interessa això ara mateix.
5: Li interessa que l'Alba Segarra serà mare.
7: Sí, això,
4: això és una exclusiva.
7: Estàs embarassada?
9: Sí, li posaré Jack. Estic embarassada d'un gas que quan decideixi sortir... Potser haurem de tornar a reformar la planta 15. Ai.
7: La 3, no?
9: La 3, això. No. Per ara no hi ha vida dins meu més que paràsits. Que segons quin crio és paràsit,
4: sí,
9: també.
4: Sí, fins als 40 el tens a casa.
7: Tu també.
4: Va, comencem.
9: Deixem-ho
4: el programa,
9: clar, perquè si no ens faran un article a l'Enblau.
4: Ha quedat clar que són gasos.
9: En aquesta taula de criatures potser se n'esperen, però no són meves.
7: I jo tinc un gos.
6: Li agrada viure, en general?
7: Quasi que no.
4: Bé, passen 9 minuts de les 3, som els d'abans del clapés. Bon programa 412. I directament a obrir l'altra versió del dia, perquè hem de començar l'altra versió parlant del fitxatge de Cucurella pel Real Madrid. Aquest fitxatge, atenció, ho hem llegit avui, ha batut el rècord com a traspàs històric més car d'un català per l'equip blanc.
7: Molt rebuscat, això, eh?
4: Home, perquè ja se n'havia parlat abans del fitxatge.
9: Jo no ho he entès.
4: El tema... És que, poca broma, que són gairebé 60 milions, eh?
7: Sí, sí,
9: ah, perquè el Figo no era català.
4: No, era portuguès.
9: Ah, ese portuguès, és veritat. Vale, va. Marc Cucurella és oficialment la primera incorporació del nou Real Madrid de José Mourinho. Alguns aficionats culers sembla que no els ha sentat gaire bé això, ja que Cucurella va formar-se a la Masia i va jugar al Barça entre el 2012 i el 2018. Ara el jugador d'Alella ha fitxat per l'etern rival en una operació que es va tancar només 48 hores. Oi, nens.
7: Et dic una cosa, hi ha qui porta l'escut al pit i hi ha qui porta l'escut a la cartera, això està claríssim.
4: Bueno,
7: eh?
4: Això depèn.
7: Home, jo et dic una cosa, jo sento els clos de RAC1, eh? Penseu que si era mi Catalunya Ràdio, m'ofereix ofereixen 60 milions
9: Vigila.
7: Per temporada,
9: sí,
7: jo seria capaç de marxar ara mateix del mig del programa i anar cap allà.
4: Clama per 60 milions, guapo.
7: Home.
4: Mireu, a les xarxes ja han començat a aparèixer diversos fragments d'entrevistes a Cucurella, on també s'ha dit que ja s'intuïa que la seva voluntat era jugar amb el Real Madrid.
7: Home, i també vídeos que demostren que volia menjar-se una paella.
8: Cucurella se come una paella. Cucurella se bebe una estrella.
4: La mandíbula la té... La té fluixa, aquest noi.
9: I el cabell, vull insistir, poc hidratat.
4: Poc hidratat. Els taloners tenim curiositat per saber com ha sentat aquest fitxatge als seus veïns i veïnes de l'Ella, al Maresme. He agafat avui la gabardina amb els colors del Cap Verd per provocar una miqueta.
9: Ah.
4: I aquí comença un reportatge d'investigació a peu de... Cucurella.
7: Home, podries haver jugat amb Cucurella a l'Ella.
4: Cucurella. Cucurella.
7: Molt bé, molt bé.
4: Mireu, he agafat el Google Maps, ja sabeu que és la meva font d'informació, i m'ha aparegut el telèfon d'una casa, no sé si hi havia un negoci en aquella casa, però m'han agafat el telèfon en una casa particular.
11: Sí, buenos días.
4: Hola, bon dia, tinguin. Truquem dels taloners del Versió RAC1. Estic trucant a l'Ella per saber com ha sentat el fitxatge de Cucurella per l'equip blanc.
11: No sé, no le sabría dar una... Le pongo al hijo de los dueños de esta casa.
4: Ah, vale, perfecte.
11: ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Mauro! Teléfono, toma, que no sé, no lo entiendo bien.
12: ¿Quién es?
11: Un señor, no sé, un señor blanco, no sé qué, pero como habla... No pregunta por ti, sino no sé qué quiere, porque habla en catalán, no lo entiendo bien.
9: Ay.
4: Hola, bona, re, que truco de la ràdio per saber com ha sentat el fitxatge de Cucurella pel Madrid.
12: Miri, la seva dona és del Real Madrid, al final és una persona molt estimada al poble,
4: sí?
12: El que importa és que és culer... I crec que és culpa del Barça. No crec que sigui culpa de Cucurella. Jo crec que és el Barça el culpable de que Cucurella hagi fitxat al Madrid. Tot i que crec, perquè aquí a l'Ella, bueno, tothom es coneix una mica i conec els seus cosins.
4: Ah.
12: Crec que ell de petit havia estat perico, eh?
4: Oh, m'estàs dient?
12: Sí.
9: De Guatemala, Guatepeor.
4: Sí, quin viatge, tu, de ser de l'Espanyol... Anar a la masia del Barça?
7: Això, t'he de dir que el Barça, en aquest sentit, diguéssim que li agrada molt fixar-se a les categories inferiors de l'Espanyol. Mira, Joan Garcia, Dani Olmo, si no me equivoco, també. Alexia Putellas també va jugar a l'Espanyol abans
4: del
7: Barça.
4: I ara cap al Madrid, eh? Escolteu, aquest noi ja m'ha dit, m'ha avançat, que és amic dels cosins de Cucurella, per tant, és una bona font d'informació.
12: A Cucurella no se li pot dir res, pobre home.
4: Perquè tu el coneixes aquí al poble o l'has vist?
12: Sí, veure'l l'he vist, conec els seus cosins, conec els seus germans.
4: Ah, i què tal és el Cucurella?
12: Sí, molt divertit, diuen. No el conec personalment, jo el conec de vista, però la seva família, espectaculars tots. La seva família són encantadors tots. És que no estic... És que crec que la seva germana, no sé per què, diria que era perica. Llavors jo crec que sí, però no estic segur, la veritat. Els seus cosins no ho són.
4: Vale. Són del Barça, els cosins.
12: Sí.
4: Clar, i tu ets culer o no?
12: Jo soc antimadridista sempre, eh?
4: Oi.
12: Jo soc antimadridista, però Cucurella, però antimadridista a fondo. Excepte el Cucurella. I fins al cop de puny, Valverde.
4: O sigui, tu primer ets fan de Cucurella, després antimadridista i després culer. Perfecte.
12: I antiparico.
4: I què?
7: Hòstia.
12: Antiparico.
7: Té tot, eh? Té un carnet d'identitat llarguíssim.
4: Però mira, era una bona font d'informació. A partir d'aquí he seguit buscant números de telèfons i, molta atenció, he trobat una empresa d'aplicacions.
7: Ah, mira.
4: Quedeu-vos amb aquest petit detall.
13: Hola.
4: Bon dia, tingui. Truquem de la ràdio. Què, el Cucurella?
13: Hòstia, no segueixo el futbol, no sé... Soc del Barça, però vull dir que no sé lo del Cucurella i tal, no en tinc ni idea.
4: El Cucurella és d'aquí, de l'Ella? Això ho sabies o no?
13: Doncs no en tenia ni idea.
4: Vale, el Cucurella saps qui és, aquest jugador de la selecció amb els cabells arrissats?
13: A veure, no sé qui és, la veritat. Vaig enterar-me ahir que jugava a Espanya i quan m'ho van dir em van comentar això del Cucurella.
4: Vols dir que si ara entra el Cucurella per aquí la porta, tu no el reconeixes?
13: No, poso aquí a Google.
4: Cucurella.
13: Ah, mira, sí que em sona, sí.
4: Veus, amb els cara, ara. Pues aquest nano és del teu poble.
13: I aquest és de l'Ella?
4: Sí.
13: Hòstia, doncs per la cara l'hagués posat un altre país, fins i tot. No fa cara de ser català, no sé com dir-te. Té un aire així amb aquests rínxols, em recorda una miqueta al Monje Rojo. No, Monje Rojo és com se li deia a Vivaldi.
14: Tots eren sud-americans.
4: No,
14: alufes!
4: No ho ha dit, això, alufes, no ho ha dit. Ara, quines coses la ment humana que relaciona. Perquè amb lo fàcil que seria dir, mira, Cucurella és l'actor secundari o Bob. Dius,
7: sí,
4: vale,
7: sí, sí.
4: Però el Monje Rojo,
7: jo?
4: Vivaldi...
9: Això, no, això és per fer-se l'interessant. Ah. Aquest tio es vol fer l'interessant.
4: Sí. No, doncs mira, vas bé per aquí, Alba.
9: Ah, és que jo escalo molt ràpid, que jo m'he trobat molts d'aquests.
4: L'ha escalat, molt bon nano. Però és que, clar, té una empresa d'aplicacions mòbils. No diríeu mai per qui treballa.
13: De quina emissora? De
4: RAC1. RAC...
13: Ah, heu fet una nova... L'hem passat, no?
4: Sí, una aplicació, sí.
13: Sí, bueno, quan vulgueu una xula, em torneu a trucar. Farem una renovació.
4: Però que no t'agrada l'aplicació de RAC1?
13: Sí, jo escolto cada dia la competència i quan comencen... hòstia, doncs ara sí que em sones amb això dels taloners.
4: Sí, de 3 a 4.
13: Sona una mica la manera de parlar... Sí, a vegades ho escolto, sí.
4: Ai, que bé, quina il·lusió.
13: Que m'enganxa quan recullo el meu fill a les 3.
4: O sigui que encens el cotxe quan vas a buscar el teu nano?
13: Sí.
4: Ai, que bé, quina il·lusió.
13: Hi ha un petit trosset. Faig aplicacions, porto alguna de la competència. De la competència, vull dir, a Catalunya Ràdio.
4: Com? Perdona.
13: Sí. Ara estem preparant la nova de 3CAT. M'havia fixat molt amb la vostra aplicació perquè, diguem-ne, que com són el tipus d'aplicacions que jo faig,
4: sí.
13: I com també us escolto, pues, home, jo me les miro totes.
9: Uau!
7: Aquest senyor s'acaba de quedar sense feina.
4: No, home, sí. No!
9: Ha explicat que ha plagiat, o sigui...
4: No, sí, aviam, ara sí, no posem sí, paraules...
9: Inspirat!
4: No, aviam... Sí. Siguem fidedignes a la informació que tenim.
9: Vinga, tu que ets el periodista, fes-ho.
4: Aquest senyor ha revelat que treballa per la competència. I que
9: però
4: vas...
9: no la de RAC1.
4: No. Però és oient de la competència.
9: Sí.
4: De RAC1.
9: Sí.
4: Ara bé.
7: No, és de vella.
4: S'ha estudiat l'aplicació de RAC1...
9: Sí.
4: ...per inspirar-se.
7: Bueno.
9: Això ho fan els millors.
7: Per què?
14: Per enemigo ni agua.
7: Perquè nosaltres som líders. I nosaltres no tenim por de dir que veiem TV3 i ja tenen transcultat en Catalunya Ràdio.
4: Ara, dis-ho.
7: Sembla que a altres llocs costa dir que s'escolta RAC1.
4: Ara.
7: Perquè però... jo sé, a mi se me ha dicho.
9: Però de què parles tu ara?
7: Que els cotxes de 3CAT, de TV3, sona RAC1. I clar.
14: Oh, que maco!
4: I aquest senyor que treballa fent aplicacions...
7: Ara.
4: Per una altra empresa, que ara, escolta... RAC1!
9: M'agradaria puntualitzar que escolte la competència de RAC1.
7: No, ja dic que 2 minuts als taloners.
4: A les de 3 a 3 i 5 als taloners. Què? Quan va recollir
9: la Núria. Escolta la Núria Travessa, en veritat, o sigui, no ens escolta nosaltres.
7: Bueno, però l'EGM compta per nosaltres.
4: Sí, és per nosaltres, és per
9: això
4: nosaltres.
9: Això és veritat. Ah. Si això de l'EGM un dia en parlarem.
7: De què?
9: De l'EGM.
7: Ah.
9: T'has tocat collons avui, està d'allà?
7: Sí.
4: Avui esteu els dos, eh?
9: Ves si et tocaré la cara, jo.
7: Toca ovaris.
9: Ves si et tocaré la cara.
4: Puc seguir?
9: Sí, amor, segueix.
4: Mira,
9: però estic molt greu.
14: Vale.
4: Acabem les trucades perquè mirant el Google Maps he vist que hi ha molta casa de gent rica, l'ella.
7: Però si vam anar fa no rea.
4: Sí, ja ho sé, però que ho he vist per Google Maps.
9: On és? Allà al Maresme.
7: Sí, que és el poble més ric.
4: Exacte.
15: Sí.
4: Hi ha molta piscina.
7: Sí.
4: I hi ha molta jardí.
9: Ah.
4: I he trucat a un jardiner de l'ella.
9: Molt bé, molt ben filat.
16: Sí?
4: Ah, Maria, som de RAC1. Què el fitxatge del Cucurella pel Madrid?
16: No, jo sóc bastant antifutbol, eh? No, jo que m'ho vaig sentir de... No, a mi m'és igual, m'és indiferent, eh?
4: Que faci el que vulgui, no, aquest nano?
16: Sí, sí, tothom el conté amb els calés, és el meu club de tota la vida, oi?
4: O sigui que ara, però si bueno. a vostè el fitxessin del Real Madrid, perquè diguessin, per això, per uns quants milions...
16: Però jo per treballar la meva feina, jo cap al Madrid.
4: Si sí, vostè de jardiner, per exemple, si ara li diuen vingui cap al Bernabéu a fer la gespa que li paguem tants quartos.
16: Jo cap allà.

0: després d'anys en què cada vegada més aerolínies cobraven per dur una maleta de mà i només era gratuïta una petita bossa sota el seient, el Parlament Europeu havia pressionat perquè això canviés. Finalment, però, res de res. La maleta de mà continuarà sent de pagament.
1: Ai.
0: L'única diferència és que a partir d'ara les companyies estaran obligades a informar del preu de la maleta en el mateix preu del bitllet. I en cas de no agafar maleta, aquest import es descomptarà al preu final. És a dir, a la pràctica, l'estarem pagant igual.
2: Però escolta, jo hi ha una cosa que no entenc. Mm. Si portem una maleta de mà, per què la volem pujar a l'avió avui? No?
1: Què?
0: Hòstia, sap.
2: Vull que si portem una maleta
0: no,
2: de mà...
0: No. Una... Hi ha moments, és tot roja.
3: Però la tu... brometa bastant fluixeta.
1: No, tu ets alumna, no, és... ets alumna del senyor Buigas o què?
2: Clar, perquè si la portem demà...
0: És gairebé un delicte el que acaba de fer. O sigui, arroba policia, quan puguis, esbotza la porta de RAC1 per entrar a buscar aquesta criatura.
4: És un normal,
2: home. No, home, no!
1: Sí, mira, doncs potser ara una mica
2: no,
1: sí.
2: No.
1: Potser una mica sí.
2: Bueno, mira, perdoneu, no us preocupeu, que perquè...
0: No, que avui vas molt guapo vestit, està d'ella.
2: Té que veure.
0: Vas molt bueno, però si una cosa arregla l'altra.
2: Vale. No, el que ho arreglarà serà que he baixat al carrer a fer un reportatge.
0: Olé!
2: Home, i atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de pont aeri. I aquest acudit que he fet a peu de pont aeri i pont aeri, flying free, yeah.
1: Però ja s'havia entès, no?
2: El què?
1: El xiste del pont aeri.
0: Que no ho has d'explicar, Estadella.
1: No cal explicar, perquè ja has fet...
0: Mira.
1: Has de pensar que la gent és prou intel·ligent com per no explicar.
0: T'explicarem un truco, vale? Si la gent riu, és que els ha fet gràcia. Vale, si però, no riu, no és que no l'hagin entès, és que no els ha fet gràcia.
2: Hi ha un petit problema, és que aquí no sé si la gent riu.
0: Bueno, clar. Ja t'ho dic. Mira, nosaltres som una mostra de la societat.
1: Sí, vale.
0: Quan la...
2: Bueno, he passat al carrer, com l'Alba Segarra, i veureu que... Bueno, he començat a perseguir unes senyores que m'han vist amb el micro i fugien, i veureu que una d'aquestes senyores és de molt poques paraules, però ho té claríssim. No surtis corrent! Que ràpid! Que vull parlar de viatges! Que es veu que ens volen seguir cobrant la maleta de mà a les aerolínies.
0: Cabrons.
2: Vale. O sigui, aquest és el resum de tot, eh?
0: Sí.
2: Va. Vosaltres ho veieu això o no?
5: El què?
2: Què t'he dit?
5: Sí, ho veig, sí, clar que ho veig. Clar. O sigui, no ho veig just, no ets gens just. Almenys el que passa que jo tinc nena i com a mínim han aprovat que els nens, les famílies podran anar juntes, sense pagar un extra.
2: Ah, molt bé això.
5: Ah, ojo.
2: També és una mica guai, no?, que si és un viatge llarg, despendre't una mica de la teva filla.
5: Bueno, la voldries aguantar tu?
2: Ah, no, jo ho dic quan hi ha nens plorant.
5: És la amenaça que vaig fer l'última vegada, dic, bueno, tu misma, són 12 hores.
2: Perdona, això, qui vas amenaçar tu?
5: A una senyora de l'avió. Li vas ser tu mateixa? O em deixes un puesto o...
2: aguantes tu la meva filla?
5: Exacte.
2: Hòstia, i què? I va colar?
5: Clar, per suposat. Em van ficar a la fila 52, eh? Per això m'estava morint a la porta del lavabo. Clanc, clanc, clanc, clanc, clanc, clanc.
1: Realment.
0: Uau!
1: Presidenta! Molt bé, aquesta senyora.
2: No, molt bé. Molt trempada amb la xerida. A diferència una mica d'aquesta família que he pogut entrevistar, que viatja a un lloc molt especial i a mi m'ha agradat molt.
6: Doncs molt malament.
2: Tu ets molt de viatjar o què?
6: No, bueno, viatjo però en cotxe, normalment.
2: Ah, molt bé, ja no et cobren.
6: Ja anem molt a prop.
2: Ah, vale, sou de viatjar a prop, eh?
6: Sí.
2: Quin és el viatge així més loco que has fet amb cotxe?
6: Fora d'Espanya només hem anat a Andorra.
2: Hòstia!
6: O sigui que nosaltres de...
2: Oh, està bé perquè a sobre has anat de viatge a un país estranger i pots parlar català.
6: Sí.
2: Això està molt bé.
6: Hi ha molts de catalans.
2: I molts argentins també, eh?
6: Sí, també.
2: Bé, vosaltres sou els teus fills o alguna cosa?
6: Sí, som els meus fills.
2: A què tal? Vosaltres heu viatjat o no?
7: Bueno, a Madrid.
2: A Madrid, hòstia, i tu?
7: També a Madrid.
2: Vale, veig que no us moveu gaire, eh?
7: No.
2: Però no heu anat ni que sé, a Eivissa o alguna cosa?
6: No, allà sí que no aniria mai.
2: Per què?
6: Ja això està molt massificat.
2: Si tu tinguessis tots els diners del món, on t'agradaria anar?
6: A mi... Àustria.
2: Àustria? Allà hi ha molt poca gent, eh?
6: No, també n'hi ha, però mira, a mi no m'agrada la calor. Penso, també m'aniria als països aquests...
7: Els nòrdics.
2: Oh. No, si la tia diu... D'Andorra als nòrdics, eh?
0: Però a mi em sembla bé que a vegades no cal sortir de Catalunya, perquè hi ha gent que se'n va al Japó i no ha estat mai a
1: la Sagrada Família.
0: Sí, o... a la platja del Trabucador de l'Ebre.
2: No, a mi em fa una gràcia. La gent que de cop i volta... No, jo he visitat 50 països, he fet safari tal i qual. Després de dir, hòstia, on és Cunit? I no tenen ni idea.
0: Sí. No.
2: I has de dir, no, Vilanova i la Geltrú. Ah, sí, al cost... Això em fot una ràbia.
0: Si saben on és Vilanova i la Geltrú, perquè potser ni els interessa. I no aneu a Eivissa, ni a Mallorca ni a Menorca. Deixeu-los estar.
2: Vale.
0: Un consell de la Generalitat.
2: Deixem-los estar, però que anem nosaltres tres, no? Això estaria bé.
0: No, no, no.

0: ningú. Ah, ningú. Deixeu, ara ve Sant Joan i aquella pobra gent no ho pot ni celebrar. Ara. Deixeu estar a Menorca tranquil·la.
1: Totalment, ara, clar que sí. Mira, escolta, he seguit passejant pel carrer i he tingut una conversa argentina.
0: Oh!
1: Sí, una conversa argentina perquè la noia estava una mica empanada. M'ha acabat d'entendre el tema. A veure, escolta, tu no viatges gaire o no?
2: M'has preguntat que si viatjo molt?
1: Sí.
2: Ah, sí, bastant.
1: Vale, perfecte. I tu com veus que les aerolínies ens vulguin cobrar l'equipatge demà?
2: Molt malament, perquè, a més, posa el vol, el cabal, i després, si et fiques dintre, posa el preu amb la maleta de demà.
1: I això t'emprenya?
2: Sí, perquè jo vull veure el preu de total.
1: Clar. Tu vols veure-ho tot?
2: Sí.
1: Vale, i ja està.
2: Sí.
1: Et noto poc emprenyada, no?
2: Sí, perquè no m'agrada això.
1: Però noto poc emprenyada, no molt emprenyada, no?
2: Un poc bastant.
1: Un poc bastant, doncs emprenya, Tom, a la ràdio lidera la mateixa està el teu servei. Caga't en el que vulguis.
2: Em cago en la mare que els va parir a tots.
1: Ara, fot-li canya. Bravo. De les converses més surrealistes que he tingut, eh?
3: Aquesta noia s'acabava de llevar, eh?
1: Bueno, no ho sé, eh? No sé si s'acabava... Potser s'acabava d'aixecar de la feina.
0: Bueno, allò que parlàvem ahir, potser sí. Se li estava despertant a la cervella.
3: Sí. Ah, poquet.
0: Mira, poquet.
1: I de la noia m'he trobat parlant d'empanades a un nano que estava menjant-se una entrepada per Nil.
3: Ah,
1: l'he aturat i he començat a xerrar amb ell i ves que aquest senyor duia alguna sorpresa. Què tal? Que t'estàs fotent una entrepada per Nil, no?
4: Entrepada per Nil, sí.
1: Molt bé, què tal? D'on és aquest entrepà?
4: De casa.
1: Ah, te l'has fet a casa, eh?
4: Clar, per estalviar.
1: Ah, molt bé. És per Nil bo o és...
4: Barato.
0: Ai.
1: Mira, parlant de coses barates, hòstia, avui s'ha provat que les companyies aèries encara poden seguir cobrant la maleta de mà. Això com ho veus tu?
4: Fatal. Anar de viatge sense maleta no té lògica.
1: Mare, perquè és el primer cop que faig una entrevista amb algú que encara segueix menjant pernil, eh?
4: Home, clar, és que m'has pillat a mitja mossegada.
1: Bueno, però està bé. Ja et queda poc de pernil, no?
4: Sí, queda poquet, Guillem.
1: Vale. Vols que esperem? Que ens coneixes?
4: Home, clar.
1: Hòstia, que bueno!
4: Ets amic del Bala.
1: Ah, sí?
4: El Bala em coneix.
1: Ah, sí? Tu qui ets?
4: L'Uri, digue-li, Bala.
1: Envia-li un missatge directament al Bala. Això ho posaré, a veure. Envia-li un missatge al Bala.
4: Bala, ets molt maco, saps que t'estimo molt. I si et veig pel carrer et faré una abraçada. I si pujo a RAC1 també te la faré.
1: Però de què us coneixeu? Heu follat o alguna
4: cosa? No, home, no ho recordo. Pregunta-li més.
1: Hòstia.
3: Mireu, he de dir a favor de l'Uri.
1: Ai, ja,
3: ara
1: ja l'he
3: reconegut.
1: És, no?
3: I tant, l'he reconegut. Té una veu molt maca.
1: Sí, s'ha posat a peu al Bal, eh? Vol dir que han follat.
3: He de dir que si hagués de mantenir relacions amb un home...
1: Ai.
0: Sexuals.
3: Sí, seria amb l'Uri.
0: Oi, Pol, eh?
3: Tio, perquè això no ho vas dir per la ràdio, però és un tio alt, guapo,
0: sí.
3: Interessant.
1: T'he de dir que hem seguit parlant de tu, eh?
3: Ah, sí?
1: Sí, i ves que hem seguit parlant de tu, del teu físic, i ves que no m'hagi de fer mànager dels taloners perquè ens ha aconseguit feina.
4: No, el pernil del Bala...
1: És un jabugo, eh?
4: És un bon jabugo.
1: Home, no, té unes camotes al Bala que jo surt bon pernil, eh?
4: És guapo el Bala, eh?
1: És guapo.
0: Epa.
1: Sí, a tu t'agrada?
4: A tu no.
1: És el meu tipus. Però... És que jo crec que si ens mengéssim la boca faríem velcro.
4: Té molta barba, és cert.
1: Jo tinc curiositat per saber de què us coneixeu. Tu qui ets? Ets important.
4: No.
1: El Bala només té amics importants.
4: Treballo a tele, també.
1: Ah, de què treballes?
0: Opa.
4: De director. De coses de tele. Amb el Bala vam fer una cosa que es deia Cover.
1: Quins programes has dirigit tu?
4: El Jo Mai Mai.
1: El Jo Mai Mai? La sèrie?
4: Sí.
1: Ets el director del Jo Mai Mai?
4: Sí.
1: De totes les temporades?
5: De totes.
1: Sí, les que han renovat ara també?
4: També.
1: Podrem fer un cameo als taloners a Jo Mai Mai.
4: Li vaig dir al Bala, que si en fem més, veniu.
1: Home, sí, però tu creus que TV3 et deixarà que sortissin de RAC1 o com tenim això?
4: Per què no?
1: Em promets ara mateix, això obertament.
4: Si fem quarta, veniu.
1: Si feu quarta temporada de Jo Mai Mai?
4: Va.
1: Els taloners fem un cameo?
4: Sí. Oh,
1: perfecte, molt bé. Bueno, doncs m'hauré de mirar les tres temporades perquè no he vist cap capítol.
4: Mira-te-les, t'agradaran.
1: Bravo! Hem aconseguit feina! Què esteu fent?
3: Quan he dit que era un tio atractiu, sí. L'Alba m'ha demanat una foto.
0: Ah. Sí.
3: I li he ensenyat una foto de l'Uri i està certificant que...
1: Sí. Per tant, tu també ets.
3: L'Uri García és guapo per dins i és guapo per fora.
0: Per dins no ho he pogut comprovar. El que he vist és una foto per fora i per fora jo dono el certificat de que sí, és una persona atractiva. Cana, treballa molta alçada, treballa cara de persona interessant però dolça. Endavant.
1: Jo he vist com menjava i entrapa de pernil.
0: Ah, pensa, però pernil barato.
1: Pernil barato. I si menja bé un pernil barato... No
0: menja bé la petxina.
3: Ui, tant.
0: Bueno, escolteu, és el mateix greix.
3: Oriol, una abraçada des d'aquí i enhorabona per tots els projectes que té, com el Jo Mai Mai, entre d'altres.
0: I que ens fitxi com a covers. I no hi haurà problema, perquè recordeu que jo estic aquí, ja l'està passant.
1: És veritat, restrega'ns que tu treballes a TV3.
0: No passa res.
3: Hem de fer un cameo al Jo Mai Mai fent de monitors.
0: Ai, quin perill que tenen els monitors. Tu, amb 40 anys que tens de monitor, fotràs una mala...
1: Ja està, prou.
0: Faràs una mala pinta.
3: Escolteu, que mira, és que en uns segons arribem a dos quarts i això ens obliga anar a la publicitat, perquè després d'aquests quatre anuncis arriba l'Albert Pedrol, que hem de parlar del Mundial, i de la Nou de Gaià.
1: De la Nou de Gaià, que és nou equip de tercera catalana.
3: Oh, cuidao! Això serà després d'aquests anuncis. Fins ara!
0: Fins la Nou!
5: Talonés de publicitat. Molt bé!
3: Molt bé!
6: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
7: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
11: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu. I aquest any, el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari.
12: Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian i molts més hi posen la música. Últims 200 abonaments a la venda a magnificfest.com.
11: Tot Lleida, molt més a prop de tu.
12: Això no és només un festival, és una vida magnífica.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
14: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
13: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
14: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
13: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
15: Este verano la gran pregunta es...
16: ¿Híbrido o eléctrico?
15: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en Nissan.es.
17: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratoris ERN.
18: I si no haguessis de conformar-te? I si no et poguessin apujar el lloguer? I si no et poguessin acomiadar sense motiu? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocats sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
19: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Verisure.
21: Veus a la sorra i al mar.
3: He estat buscant detalls de la cançó. Se sent com un crit.
21: Rius tremenda i em dius que me sento mullat.
22: Ah, una gavina.
3: Ah, és una gavina?
22: Mira, te la faig, sóc jo. És la gavina, tio, és evident. No, és la gavina.
0: Joan, tu saps que hi ha un concurs a Brussel·les d'imitar gavines?
22: Ho vaig sentir.
3: Això ho fas en directe.
22: Faig així.
0: Ah! Ah!
22: Faig això. Sí, és brutal, ja.
23: Jo, Julieta, que t'has mullat la samarreta.
24: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: És que quan hi ha un pilot vermell a la ràdio, normalment, normalment...
1: Aquest tema m'interessa, parlem després. Sí.
0: Escolteu, abans de començar, que us volia comentar que l'arròs Montsià és l'arròs...
1: No, no, abans de començar, jo tinc una cosa important,
0: cuina.
1: La gent està patint,
0: Però què ha passat?
1: Perquè amb el que comentàvem abans, no sabem si hi ha lio tu i l'Uri. De fet, tinc un col·lega que anava per les costes del Garraf i mai m'envia notes de veu, ni pel meu aniversari.
0: Què ha passat?
2: Per les costes del Garraf.
1: Sí.
2: Es diu així?
1: Sí.
2: Ah, vale.
1: Després reclamant que ens hem de conèixer el territori.
3: Sí. Guillem, escolta'm una cosa. Mira, que estic aquí a les costes del Garraf i estava escoltant el RAC1, però no sé per què s'escolten altres merdes. No sé si... Clar, és que m'he quedat que no sé què ha passat. Amb el Marc Bala i amb aquest noi. Però hi ha lío o no hi ha lío? Perquè no m'entres a res. Sí, vull dir, estic aquí a les costes i ara tinc el RAC1 i s'escolta música reggaeton. I després s'està explicant una història de Jesús i els humans, i no ho entenc. Vull dir...
0: Es deu interferències.
3: No acaba, no? Okay.
1: Bueno, tens la gent una
0: com
1: mica...
0: Com es diu aquest noi?
1: David.
0: No, que li contesto.
1: Però ens està sentint, potser que li responguis per la ràdio.
0: David, ens vam embolicar.
1: Xic.
0: Sí, ens vam embolicar. Jo mai...
1: Què m'estàs dient?
0: Jo mai m'he embolicat.
1: I has menjat la boca?
0: Ah. Ens vam embolicar...
4: Marica.com.
1: No!
0: Artísticament parlant, perquè és una persona fantàstica i des d'aquí li envio un petonarro a l'Uri. Escolteu, va, tornem al... Vosaltres voleu marro i jo el que vull és arròs. Arròs Montsià, que és l'arròs de la nostra cuina.
1: Sí.
0: Cada paquet d'arròs Montsià té al darrere un conjunt de famílies de pagesos i pageses arrosseres que cultiven l'arròs amb passió dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre. La separació varietal de l'arròs és un fet diferencial, ja que cada varietat té el seu temps òptim de cocció i absorció del sabor. Per això, arròs Montsià és el millor arròs per cuinar. I si el millor arròs per cuinar és l'arròs Montsià, el millor periodista esportiu disponible de 3 a 4 per parlar de qualsevol...
2: tema.
0: Bajanada, sí. És l'Albert Padrón. Albert, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal, com esteu?
2: Estic encantat.
5: Vinga, aquí em poso vermell, no, se'm puja tot.
0: Per cert, per molts anys que va ser el teu aniversari.
5: Ai, moltes gràcies.
1: Vas fer 30,
5: Vaig fer 30 pals, ja.
1: I, de fet, hi ha un tema que m'agradaria tractar, perquè aquest matí venia cap a la ràdio, escoltant al matí a Codina, i han fet com un repte per intentar...
2: Oh!
1: O sigui, estaves allò dels 2.000 seguidors, no?
5: Sí.
1: O sigui, ara tens 2.000 seguidors a Instagram. Quants tenies abans d'aquest repte?
5: 1.850, em penso. Sí,
0: 1.800, sí. De 1.850 a 2.000?
5: 2026, mira com l'any.
1: Vale. 26, creus que podem llançar aquest repte amb l'audiència dels taloners? A veure quanta gent et segueix a Instagram.
2: Vinga, sisplau.
1: Sí o què?
0: Hem de superar el Matina Codina.
1: Hem de superar el Matina Codina.
5: Una mica de vergonya, però escolta.
2: No.
1: Ara mateix, la gent que ens estigui escoltant, des d'on, si esteu conduint, pareu un moment al volant.
0: Serà el vostre regal d'aniversari de 30 anys a l'Albert Padrón. L'heu de seguir a Instagram. Com et dius a Instagram?
5: Fàcil, Albert Padrón.
1: Bravo! Bravo! És el regal d'aniversari d'Albert Padrón. Seguiu-li immediatament a Instagram.
5: I trobareu continguts dels saloners.
1: Exacte.
0: Partim de 2026,
5: Mira, 2030, ja, de 4 mesos.
0: Quan acabem la secció...
5: Vinga, va.
2: Jo he fet el càlcul i aquest matí, al Matina Codina, n'has aconseguit 176.
5: Jesús Maria, vale.
1: I envieu-li missatges. L'heu de petar a l'Instagram. Seguiu-lo, comenteu-li. L'heu de rebentar.
0: Instagram arroba Albert Padrón.
5: Per què m'esteu fent la pilota avui?
2: No, no, fem la pilota. Segons que t'agregui, fem una putada.
5: Però escolta, anem per feina o no?
1: Sí, anem per feina, va.
5: A veure, avui, nois, vinc a sorprendre-us. A donar-vos una notícia, i és que s'està jugant al Mundial de Futbol als Estats Units, Mèxic i al Canadà. Què us sembla?
0: Què m'estàs dient?
2: Increïble! Sí.
5: Ho sabíeu o no?
1: No n'havíem parlat, eh?
5: No? Doncs mira, ara ja ho sabeu.
2: Quina pesadilla.
5: O sigui, ja ho sabíeu, això, eh?
1: Sí.
5: Vaja. Bé, potser el que no sabíeu és que la selecció més xula del Mundial no és Cap Verd, encara que ara no es parli d'altra cosa, sinó que és Curaçao.
1: Sí, home!
5: Curaçao, que només començar el Mundial ja s'ha convertit en la gran protagonista de l'himne oficiós del Mundial. Rubia.

0: la tinc en bucle.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, és increïble.
2: Ho certifico perquè se la sabia de dalt a baix, sí. A la reunió... La sí, van posar i se la sap.
1: D'on està Curaçao, eh?
0: És boníssim.
1: Doncs escolta, per la gent que s'ho pregunti, Curaçao d'on està? Doncs bueno, aquesta cançó l'han fabricat els amics de Línia Becal. Curaçao està a uns 65 quilòmetres de la costa de Veneçuela. Es tracta d'una illa del Carib i s'hi parlen quatre idiomes.
0: Com?
1: Papiament és la llengua principal identitària, neerlandès, anglès i castellà. La seva capital, Willemstad, és patrimoni de la humanitat per la seva arquitectura colonial i la seva història comercial. I l'esport nacional no és ni tan sols el futbol.
0: Què m'estàs dient?
1: És el beisbol.
0: Home!
1: Què et sembla?
3: Oh, m'encanta! És com el pitchy, però de professionals.
1: Exacte. Tot i així, Curaçao debuta al Mundial de Futbol i ha fet història perquè ja en el primer partit va estar a punt de donar la gran sorpresa contra Alemanya. Va perdre per un ajustat 7-1.
2: Ajustat.
1: Ajustadíssim, va tenir la victòria a fregar.
3: A tocar, però amb escolta, la independència.
1: Exacte. Estem parlant d'una selecció que està fent història. És el país més petit que ha jugat mai un Mundial. Té més de 150.000 habitants, semblant a Tarragona, i menys que Sabadell, Terrassa, Badalona o Lleida, i només té 444 quilòmetres quadrats, superant Islàndia com la nació més petita en població i superfície que s'ha classificat per una Copa del Món. Tot i així... ha aconseguit una cosa històrica. No ha perdut cap partit en la fase de classificació i s'ha plantat a la final invicta.
0: Que fort.
1: Flipa, eh? Vull el dir, però... país més petit en jugar un Mundial.
0: Però em flipa perquè, clar, si són més de 150.000 habitants, és el que dius. Vull dir, és com si Tarragona tingués una selecció.
1: Sí, és just el que he dit fa un minut.
0: Sí. No, però vull dir...
3: Ell necessita compaire-ho.
0: No, però vull dir, perquè... O sigui, és que trobo que és una dada molt forta.
1: Sí, sí, és gros. No,
3: és gros, eh?
1: És gros. És gros. Voleu dades més fortes?
0: Vinga, va,
1: sí. Va, en la seva selecció també té un altre rècord mundial. Sabeu quin és?
3: Quin?
1: L'entrenador més veterà de la història dels Mundials. Es diu Dick Advocat, que no el Bocat. Correcte.
0: Dick Advocat.
1: Eh? Dick Advocat.
2: És que a mi em fa més gràcia el nom que el
3: Dick.
2: No? Es diu Penis Advocat.
1: Penis Advocat, sí, sí. Potser li fa gust això. Escolta, té 78 anys. A més, té una història xula perquè a principis d'any va renunciar...
0: Si té 78 anys, el Dick...
2: És més advocat.
0: El Dick està a pique.
1: Sempre hi ha maneres de fer aixecar la cosa. Però vaja, escolta'm una cosa, va. A principis d'any va renunciar al càrrec perquè la seva filla estava malalta, però quan els jugadors van saber que la seva filla ja estava bé, van demanar que tornés per liderar-los en el seu primer Mundial. I per si pensàveu que això era tot, nois, Curaçao té un altre rècord.
0: Quin?
1: El de jugadors de la selecció que no han nascut a Curaçao.
0: Molt bé.
3: Això és un clàssic, també, del Mundial.
0: Està molt bé, eh?
1: Ja, però és que aquí el tema és que...
2: Però són... és de Curaçao qui viu i treballa a Curaçao.
3: Ara.
2: No és qui neix a Curaçao.
1: Ara. Espera't, perquè ni viuen ni treballen a Curaçao.
2: Ah, vaja.
1: 25 de 26 futbolistes... no són nascuts a Curaçao ni treballen a Curaçao. Per tant, només n'hi ha un nascut a Curaçao. El motiu és que és un territori independent, però que depèn dels Països Baixos. Per aquest motiu, poden nacionalitzar fàcilment futbolistes nascuts i formats als Països Baixos, però amb arrels de Curaçao, pare o mare, avià o àvia, etc. Vale? El sobrenom de la selecció és The Blue Wave, la marea blava en català, i heu de saber que la selecció té molt més nivell que la lliga domèstica perquè no hi ha cap internacional que jugui a Curaçao. Tot i així, la lliga té 10 equips.
0: Això, molt bé, molt bravo, bé, bravo, bravo.
2: Apropant-nos al bo i millor del Mundial. Eh?
0: Quan la gent pregunti d'on està Curaçao, doncs ja tenim la resposta i sabem cosetes.
1: A la gent li interessa això, Curaçao. No.
0: Bueno, però jo crec que potser hem de deixar de parlar del Mundial i parlar dels esports que ens interessa.
2: Ara.
0: D'aquí, a veure.
3: Tan Mundial i tan Mundial i tan
2: coseta
3: Mundial.
2: Coseta de proximitat.
1: Ara. Per cert, estic mirant Instagram, tios, m'està rebentant el mòbil.
2: Sí. Seguiu a Albert Pedrol a Instagram.
1: Sí, va. Escolta, no deixem el futbol, però anem al de casa nostra, que és el que ens interessa, vale? Perquè hi ha un equip i un poble que estan d'enhorabona. Sí, els coneixeu de sobres aquí als Teloners, i m'agrada pensar, nois, que els hem portat una mica de sort en l'ascens que han aconseguit de l'última categoria del futbol català a la penúltima categoria del futbol català. Són els amics de la Unió Esportiva La Nou de Gaià, un equip de tercera catalana. Un aplaudiment,
0: ara,
1: per favor.
0: Bravo, bravo!
2: Però tu no es pots aplaudir, que tu ets el Cunit, bueno, que tu ets el rival.
0: Però jo sempre... Ara ja no som rivals, perquè estan en una categoria per sobre.
1: És més, et diria que ara són amics, perquè van pujar de categoria diumenge al migdia, van derrotar el Tàrraco, i en acabar ho van celebrar amb una festassa als amics de La Nou de Gaià, on es van trobar algú d'aquesta taula. Ens ho explica en exclusiva als Teloners de RAC1, el gran Jaume Martínez, jugador, tresorer i fill del president.
2: Ho fa tot, aquest noi.
4: Vam quedar allà al camp fent cervesa, vam demanar pollastre a l'as per menjar allà tots al camp, i després, bueno, ens vam allargar una miqueta, vam sortir a un lloc que està per aquí a prop i ens vam trobar a l'Estadella i tot, tu. Ja, li tenim molt d'estima, molt de carinyo i no ens ho podíem creure. Vam sortir allí a celebrar-ho i dient, tu, a l'Estadella, a l'Estadella. I vinga, abraçades. Espectacular, espectacular.
2: He de dir que aquests també s'han enrotllat amb tu, eh?
0: El Jaume, això no sé si ho puc explicar, però anava molt content i anava amb dos pitis sense encendre, un a l'orella i l'altre a la mà. I li vaig dir, però no el portes encès? No, el porto de decoració. Dic, bueno, molt divertit. Escolta, jo molt content per la gent de la nou.
1: Guillem, la festa va ser llarga i, esclar, en les festes a vegades hi ha gent que perd el cap i fins i tot el cotxe.
3: Què dius ara?
0: Què dius?
4: Va haver un que acabem la festa, tornem cap a la nou, ja era tard, eh? I arribem a la nou i dic, hòstia, que m'he deixat el cotxe allí al lloc on hem sortit de festa. I no fotis, dius? No fotis, què dius? Me l'he deixat, que no me'n recordava que havia vingut en cotxe. I vinga, torna i cap a buscar el cotxe allí de matinada. Bueno.
0: Hòstia.
4: Un xau.
0: En quin moment?
3: Què?
0: Tu vas en cotxe cap a un lloc, cap a Macarella, i després arribes a pujar un cotxe d'un altre, no?
2: Sí.
0: Bueno, que em portin, no? Bueno, que també
3: perquè
0: està bé.
3: Tens la sang tan ficada a la panxa per digerir el pollastre les...
0: Que
3: clar, no te'n recordes.
0: També et dic, si es va oblidar que tenia el cotxe allà, millor que no conduís.
3: 100%.
2: És la millor solució.
3: És un consell de la Generalitat.
2: Exacte.
0: I dels taloners.
1: A veure, el primer cop que vam parlar amb en Jaume, que ja és un col·laborador habitual dels taloners, ens va prometre que si pujaven muntarien una rua pels carrers del poble. Doncs escolta, dit i fet, ho tenen tot preparat. A més, una rua per la Porta Gran, però no pas amb un autobús descapotat, no.
4: I si ara estem preparant doncs, per fer una bona rua, una bona celebració. Algun que tingui tractor, lligarem la carreta al tractor, la disfressarem una miqueta, la carreta,
3: sí,
4: amb l'escut, tal i qual, i res, doncs a passejar pels carrers del poble, tots allí en una o dues carretes.
0: Ja està. Molt bé, m'agrada molt.
3: De quants habitants estem parlant?
1: 600.
0: Imagina.
1: Entre 500 i 600.
2: Són el Curaçao de Catalunya.
1: Exacte. El Jaume té ganes de seguir la gresca i com que ara són els més famosos del poble, creu que és el moment, i jo també ho penso, i ho vull reivindicar des d'aquí els taloners, que la Unió Esportiva La Nou de Gaià faci el pregó de la festa major del poble,
3: ara!
1: Que és el tercer cap de setmana del mes que ve.
4: Aquest any toca, i tant que toca, i tant. Jo, o el president, o el capità, o qualsevol membre de l'equip. Però sí, aquest any hem de ser pregoners, vamos, sí o sí, ja ho dic des d'aquí.
3: Però si són 600 i fan ells el pregó, algú s'haurà de quedar baix perquè algú sigui oient del pregó.
0: També és veritat. També.
3: Que tampoc ens flipem, perquè aquí son pare, son tothom, tots són els mateixos, saps?
2: Sí, és veritat. Ai.
0: Déu meu.
1: En fi, segueixo? Vinga, va, l'últim tall, perquè volem que facin el pregó, per tant, des d'aquí una crida a l'Ajuntament perquè donin el pregó del poble de la Unió Esportiva a la Nou de Gaià. Si heu anat seguint la història d'aquest equip, recordareu també una de les seves armes principals, Alba, i és que juguen en un camp de terra.
3: És veritat!
1: Cosa que dificulta molt les coses, i el Guillem ho sap molt bé, als seus rivals. Però, clar, i ara què? Hauran de posar gesp artificial perquè han pujat a tercera catalana?
0: Que no.
1: Contesta en Jaume.
4: Sí que es pot. Sí, ja ho teníem mirat, per si acas, però sí que es pot. Tercera catalana encara et deixen. Llavors, és magnífic per nosaltres, perfecte. Està clar que ens ajuda molt al camp, doncs no et mentiré. Però bueno, que també hem de jugar partits fora de casa. Vull dir, aquí la lliga és molt llarga i també hem de guanyar fora.
1: És a dir, jo he formulat malament l'entradeta.
0: Sí, ja.
1: L'entradeta era, podran seguir jugant en camp de terra tercera catalana? Vale? La resposta sí.
3: I tu què has dit?
1: Que si hauran de posar gespa tercera catalana, sí, i els homes... Sí.
0: Estàs fatal, eh?
1: Estic fatal. Mira,
3: això són els 30.
1: Nois, acabo de rebre un missatge del president, el pare d'en Jaume Martínez, Josep Maria Martínez, no es conya això, el que us estic dient ara. Ai. Diu, atenció, ara em tocarà portar els xavals a Eivissa. Si és el que volen, ja veuré com me les arreglo. Els hauré de portar al setembre a final de temporada, estiu.
0: Com?
3: A fer el
1: missatge en directe del president...
0: Et dic una cosa.
1: De la Nova Gaià.
0: Que ens hi sumin, els quatre.
2: Nosaltres hi hem d'anar.
0: Sí.
1: Home.
3: Hòstia, quin patir.
1: I a la rua i al pregó també volem tot.
3: Quan ho volem tot?
0: Hòstia, quan és això? Hem d'investigar.
3: El pregó és per festa major de Juliol, jo no puc.
1: El 19 de juliol.
2: Escolteu, que quan hem començat la secció estàvem fent aquesta crida a Instagram dels seguidors del Pedrol.
1: Em matareu, avui.
2: Hem començat amb 2026, que era una xifra fàcil de recordar, perquè és l'any en el que estem vivint. I ara mateix...
3: Et faré la resta, amor.
2: Gràcies, Alba. Ara mateix podem dir que Albert Pedrol, durant la seva secció, que l'ha fet tan bé que la gent l'ha començat a seguir, té 2.286 seguidors. 87.
3: Un total de 260 seguidors i seguidores noves.
1: Gràcies, audiència dels Teloners, mai falleu. Quina responsabilitat ara, perquè no em deixeu de seguir, eh?
3: Ja té 80 anys, o sigui, no para de créixer, això. Ai, és com, el, és com això de la Marató de TV3, ai, el comptador. Sí, vinga, sí, vinga. Sí. Uau, uau,
2: actualitzem
3: uau,
2: marcadors.
3: Segueix els tres vents.
2: Segueix l'Albert Pedrol, diu molt de tu.
1: Sí, diu molt de tu. Exacte.
0: Exacte. Segueix-lo
3: pel,
0: pel
3: carrer, també. Exacte.
2: Moltes gràcies, Albert.
1: A vosaltres, guapíssims. Gràcies per existir.
2: Nosaltres hem de fer una pausa per la publicitat. I després, moltes coses més aquí, ja ho sabeu. Si sempre passen coses, si... Què us he de dir? Què us he de dir?
5: Els Teloners del versió RAC1. I aprendre pel sac les migdiades. RAC1.
6: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
7: Doncs millor.
8: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Coneixes Munt? La marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es. You make me feel good. Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
11: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Van,
12: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
13: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
14: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
15: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
16: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
15: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Xt, Beethoven, vine aquí.
17: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
18: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
19: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
18: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
19: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
18: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
19: RomautoNissan.com.
20: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
21: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
22: Let's play football.
23: La rematada, Messi, gol!
21: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
24: Compte França centrada, gol!
21: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
25: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
21: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
26: Final! Història de la Copa del Món!
21: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Let's go! Tots som un milió.
27: RAC1.
21: Tots som un.
28: D'on ets, Puspa?
29: De Nepal.
28: Hòstia, i molt bé, i parles un bon català, tio.
29: Una miqueta.
28: I llavors tu que ets el màquina d'aquí dels cambrers o què?
29: Cabran de ser.
28: Tu sabries dir-me la carta sencera?
29: Pimentos padrón, patata brava, calamar andalusa, alitas de pollo, championario, aquioli, mini pechuga de pollo, gamas a la aquioli, pulpitos, mequiones, vapor, mequiones, la marinera, tienes de cangrejo, pincho moruno, bolsada de pollo, torta hispanol, chorizo al ron, albondigas, caseras, salchitos de pay, de pollo, bomba picante y calabacín a la romana, patatas fritas.
28: Calamar, calamar.
29: Calamares. No, calabacín. Vámonos de Nava, vámonos. Vámonos, vámonos de Nava, vámonos.
0: els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
1: Chipirone, Chipirola, ole, visca Barça! Ole!
2: Alerta Boomer!
3: Bé, avui no sé si podem dir molta alerta boomer, perquè el senyor Antoni Clapés ha vingut acompanyat d'una de les seccions més joves del versió. Antoni Clapés, bona tarda.
4: Què tal?
3: I Arnau Vila, bona tarda.
4: Bona tarda, com esteu? Olé!
3: Hem rebaixat o hem igualat l'edat.
4: Pot ser que sigui la persona... Tu ets la més gran del versió? Ets el...
3: Home, el senyor Marcelí.
4: El senyor Marcelí. Ah, bona, banda, però aquell senyor ja està...
3: Sí, a banda del senyor Marcelí, sí, crec que sí.
4: I l'Arnau entenc que clar,
3: crec que seria
4: jove.
3: Dels...
4: Hauria de.
3: El més jove, sí. o un dels més joves?
4: Jo crec que sóc el més jove. Quina edat tens, Arnau? Ara faré 25 anys.
3: 25, eh?
5: Una puta ràbia.
3: Ei, ho fa fantàstic, eh? Ho fa 25, fantàstic. Eh? Ara, amb qui va l'Arnau, amb qui va el futbol?
5: Amb tu.
4: Amb tu.
3: Amb l'abuelo, collons.
4: Amb tu, sí. Amb tu.
5: Perquè la veu de l'experiència es valora molt.
3: Bueno, però... perquè ens ho passem bé.
4: Perdona, al futbol hi ha oques grasses.
3: Exacte. Exacte.
4: Això és un tema, eh?
5: I
4: exacte.
5: Perquè tu tens un ànima molt jove.
4: Sí.
3: Ara, gràcies.
5: El físic no acompanya, però l'ànima és de tot més jove.
3: Jo m'apunto, perdona. I si a l'Europa arriba a passar a la següent eliminatòria...
4: Va dir que venia.
3: Ja me n'anava, on era això?
4: A Can Dragó.
3: A Ponferrada.
5: A
3: Ponferrada. A Ponferrada.
4: Sí, sí.
3: Ja me n'anava de viatge a Ponferrada, jo.
4: Sí, sí, a l'Europa. S'estava muntant una expedició. David Solans, Toni Clapés i Arnau Vila a Ponferrada.
3: Sí, però clar, no va passar a l'Europa.
4: I també veu anar a veure el bàsquet Manresa.
3: També.
5: És que si sortim un dia a plataforma, el Toni mos tanca tots.
4: Perdona, el dia dels Ondes... El dia dels Ondes, el Toni, va parrejar...
5: Qui es va quedar? Està al piso.
3: No. Ara, qui es va quedar?
4: Qui va tancar? Quatre persones. Qui va tancar?
3: Nosaltres quatre.
4: Nosaltres quatre.
5: Jo perquè estava a Lanzarote, eh? Sí. Si no, també...
3: Nosaltres quatre, la resta res.
4: I algun sopar de recu, també, el Toni, és l'únic que aguanta, que ara. Algú de gas...
3: Sí. La resta, molt joves, però...
5: No, res.
3: Com diu el senyor Marcelí, gent jove patou.
4: Quan els comencen a liar entre ells, ja volen marxar cap a casa.
5: Bueno, a mi també és més interessant a vegades anar cap a casa, fer segons què, quedar-te...
3: Bueno, però pel que fan, també...
5: Si no t'assegura pas bon contingut.
3: No, res. Quan encenen els llums, ja van... Ja està, ja està. Però tot això perquè hem vingut.
4: Sí, exacte. Ah, no, perquè hi ha un tema que volem comentar.
5: Sí.
4: S'està fent una porra del Mundial a RAC1.
5: Sí.
3: He de dir que molt original el format, i des d'aquí un aplaudiment a la gent que l'ha engegat, que és
4: Eudald Martínez.
3: L'Eudald Martínez.
5: I el Cesc Giró.
4: Però l'Eudald Martínez, que està en la central de dades, estem fent una porra,
3: vale,
4: a la qual hi participa
3: molta gent.
4: Què s'ha de fer?
5: Són 32 persones participant.
3: No, per un moment pensava que eren 32 preguntes.
4: Tot això ho ha organitzat l'Estadella per xulejar.
3: Sí. Això també és veritat.
4: Aquest és el tema.
5: La cosa és que cada X temps l'Eudald creua les dades en l'Excel aquest increïble que està fent, que
4: podria
5: aixecar un coet, cada dia ho fa.
4: Cada dia.
5: I s'actualitza el rànquing. Llavors, avui, a l'hora de dinar, s'ha actualitzat el rànquing amb la sorpresa de tothom. Sorpresa? No hi ha ironia aquí. Sorpresa?
4: Tothom s'ha sorprès.
5: Que el primer número 1 del rànquing, ara mateix encapçalant la porra del Mundial a RAC1, és Guillem Unè. Que jo he preguntat qui és Guillem E. Perquè no donava, o sigui, no donava un duro per aquest tio.
4: Jo vinc a reivindicar...
3: Ara, què vols?
4: Que si jo estic per davant d'Arnau Vila, de l'Eix Pariser, de Juanlu, com es diu?
3: García.
4: Juanlu García.
5: I d'Alba Carnicer, que és boníssima.
4: D'Alba Carnicer. Jo vinc a reivindicar, perquè no sóc tertulià del temps afegit.
5: Calma't, tu també.
4: Per què no se'm dona, el tu diràs.
3: Home, abans de seguir, deixeu-me afegir que la puntuació és molt original. Per què ha aconseguit tants punts Guillem Estadella? Perquè de cada partit nosaltres donem un resultat. Si tu encertes el resultat exacte, guanyes 3 punts. És a dir, el marcador, tal i com són els gols.
4: El 0-0 d'ahir, per exemple, 3 punts.
3: Per exemple. Ara bé, si tu endevines qui guanya o empata... Llavors guanyes només un punt.
5: Això no ho sabia.
3: Sí, i si no encertes res, no guanyes res. Quants encerts vas fer en la darrera jornada mundial?
4: Vaig encertar el Bèlgica 1, Egipte 1 i Aràbia Saudí 1, Uruguai 1.
3: Molt bé.
4: Impressionant. Això qui ho va dir, això?
3: Mereix un aplaudiment.
5: Impecable.
3: No, molt bé.
4: Per tant, vinc a reivindicar-me com a col·laborador esportiu.
3: I ara què ens diràs? Els resultats d'avui?
4: Vale, vinga, digues.
3: Te
4: dic el que he posat jo.
5: A veure. Jo el que faig és, com que no en tinc ni idea, el que he ficat al de dalt, li sumo un punt a cada un i és la meva resposta.
4: Espera, que estic buscant el meu, espera. Avui tenim França, Senegal, Iraq, Noruega... Per si algú vol fer una porra amb això. França 3, Senegal 1.
3: Aquest és aquesta és la teva porra. França 3, Senegal 1.
6: Irak 1, Noruega 1.
3: Empat, Irak, Noruega.
6: Sí. Argentina 1, Algèria 0. Àustria 2, Jordània 0.
5: Vaig apuntar.
4: Ja està, això és el d'avui. Sí.
6: I per dimecres, Portugal 4, Congo 0. Anglaterra 2, Croàcia 0. Ghana 2, 0 Panamà.
3: Ghana sempre gana, no?
6: Sí. I Uzbekistan 1, Colòmbia 3. Amb això, apunteu-vos-ho.
4: Jo dic, si m'hagués de mullar, dic que no guanyaràs, no quedaràs primer, està d'ella.
5: Jo també penso el mateix. Jo penso que una flor no fa estiu. Això és la sort del tonto. Però, ara tornaràs a baixar.
6: Però com la sort del tonto?
5: Sí, del que s'introduï. Jo un cop vaig anar al bingo, per primer cop hi vaig guanyar 90 euros. Això passa. Però després caus. Mm. Després caus, està d'ella. I estarem aquí per recollir-te.
3: A tot això, el guanyador guanya un sopar pagat entre tots els col·laboradors de la porra.
5: I som 32.
3: No és poca cosa.
4: Sí que és poca cosa, sí.
6: La Pina està fotent una cara de que se la pela tot el que estem
3: explicant. No, però si... Va, perdona, però és que a mi no m'heu convidat ni a entrar a la porra...
6: Vols entrar?
3: I si guanyo jo, espero que em convideu a...
6: Vols entrar?
3: Sí.
6: Sí?
3: Sí.
6: Has d'anar responent això cada dia, eh?
3: Val, bueno, doncs
6: és feina, eh, Toni?
5: Eudal!
3: No em ve d'aquí, ja.
6: On és l'Eudal?
3: Ja no em ve d'aquí. No em ve de 5 minuts.
6: Has de fotre el Toni Clapés i la Mònica Folquet, que volen participar a la porra.
4: Però arrenqueu des de baix.
3: Bueno, no, els partits que s'han jugat no tenen cap... No voldràs que torni a endevinar quin resultat tindrà, no?
6: Estaria molt bé.
3: És que això no té cap sentit. Serà a partir dels d'avui que...
6: Clar.
3: I quan es posa per barba?
4: No, la meva decepció és aquesta.
3: Com que no es posa diners? Es farà un sopar final i el guanyador tindrà el sopar pagat pels altres participants i s'ha dit que el segon classificat només l'ha begut.
7: Però, a veure, anem al tema important.
5: Ara m'agrada.
7: Clar, o sigui, el menú de quan és?
4: Aquest és el tema.
5: És que potser no fem un McDonald's.
3: Sí. Potser estem parlant...
6: També és veritat que això és fluix.
3: És un sopar de què? De 20 euros? Entre 20 i 30?
7: 20 euros?
6: I som 32 al grup?
3: 20 euros no et donen ni...
6: Jo hagués posat...
3: Ni el pa per anar sucant.
5: No, sí que et donen algo, però tu no voldries menjar-te.
6: 132, crec que hem de fotre 2 euros per cap perquè sortim 70 euros al...
4: Jo hagués posat 10 euros per persona. I qui guanya se n'emporta 300.
5: Ara, jo vaig anar calenta de quarto, sabent que perdria.
3: I almenys el guanyador es fot un bon tiberi.
6: Ara,
3: i la resta es queden fora mirant.
5: Ara.
3: La cosa més trista, que tu t'estiguis fotent el tiberi.
5: Una cosa, sense
3: i la resta
5: diners...
3: fora...
5: Sí.
3: Saludant. Mm. Menjant-se un bocata.
6: Sí. T'estan posant al grup, eh?
3: Sí, ja...
6: Es xerra molt per aquest grup de WhatsApp, eh?
4: Sí.
3: Què vols dir que xerra? Sí, hauràs de mantenir la confidencialitat, eh? Això és important, Toni, perquè es parla de coses de RAC1, aquest grup.
7: Es parla de coses de RAC1.
3: Sí, però què? Ligoteos i coses d'aquestes?
6: No, això és, hi ha un altre grup d'això. Vols que t'hi fiquem en aquest?
7: També. Home, jo he d'estar al dia de pensar per no... Tu... Per saber, saps?
6: Vale.
5: Sí.
6: Per saber què?
7: Quines són les línies vermelles de RAC1.
6: Ah, vale.
7: O sigui, que cometi un error...
6: No.
7: Saps?
6: No.
7: I aleshores... O cometin un error.
6: Amb Senegal... Ui. Senegal gana.
5: No
7: m'has dit un altre xat.
6: Tu vols l'altre xat, també.
7: No, és que m'has dit que hi ha dos xats.
6: Hi ha dos xats, el de la porra i el xat dels
7: safrens. Tu passa amb tots els xats, que així ens
5: estaria jo. El de la porra i el de les porres.
7: Que és... Tu passa amb tots els xats, que així ens estaré al cas.
6: Vale.
7: Jo ja, així ja vaig veient per
3: si
7: on va la cosa.
3: Si no m'equivoco, l'altre xat es diu Racsaca.
6: Sí.
7: Ui.
5: Això ho deu ser.
7: Mira, rectifico, no em vull saber res. Deixa'm amb el xat del...
4: Crec que acabes de ser afegit al grup de la porra.
7: No, al grup de la porra. L'altre no cal, eh? No m'hi poseu, eh? No vull saber res.
6: Ui, la gent està molt encigalada. Diu, alerta boomer, hola, Toni. La gent t'està escrivint.
3: Ui, t'estan escrivint ja amb el grup.
8: Alerta boomer.
6: El Toni acabarà fart d'això.
7: I aleshores, ara què s'ha de fer?
4: Ara, cada dia... Has de posar...
7: Els resultats. Abans que juguin, eh?
6: Clar.
7: O sigui, de bon matí, no?
4: Sí. És una feinada, eh?
6: Però avui pensa que tens a les 9 un França...
7: No, però avui ja no cal, no? Ja m'espero demà.
6: No, però...
3: No, pots... Encara hi ets a temps, avui.
7: Però ara m'he d'esperar a acabar el programa. No puc estar fent el programa i fent la porra.
3: No, durant la publicitat de taloners...
7: Sí, home, l'he de pensar.
6: Vale.
5: No ho pensis. Que
7: és de pensar, és que no sé ni quins partits es juguen.
5: Això t'ho posen el Cesc Giró i a l'Eudal.
7: Ara m'ho miraré.
6: T'hem fotut en un grup,
7: ara m'ho miraré, però ara, perdona, clar. Ara
5: no canviarà la vida,
7: jo he de començar
5: això.
7: El programa. Ah, no puc estar ara pel...
5: Bueno, el Senegal.
6: La gent està molt contenta, eh?
4: França-Senegal.
6: Hola, Toni. Ostres, quina rebuda, tio.
7: Em sento estimat, ara.
5: Tenim el Sant Cristo Gros!
7: Sempre m'he sentit estimat, per tant. Bueno, ara m'he de concentrar. Abans de les 9, no és el primer partit?
6: Sí, abans de les 9, sí.
7: Bueno, abans, quan acabi a les 8...
3: Mira, ens proposa l'Audal, que és el mànager sí, d'aquest grup, sí. Oh, que els diguis en veu alta ara mateix i ja t'apunten.
6: Ja t'apunten a tu els resultats.
7: Val, a veure.
6: Vinga. Mira, França-Senegal, que on queden?
7: França-Senegal... Es pot repetir resultats?
4: Sí, i tant, i tant. Pensa que som 30, vull dir que...
7: Abans 3-0.
6: Oh. 3-0, vale.
4: Vale, Senegal, vigent...
5: Treu a punto, qui t'assecas.
4: Campiona d'Àfrica.
7: Bueno, 3-1. Oh.
6: Irak, Noruega.
7: Bueno, et diré més, 3-2, va.
6: Oh! Oh, oh, oh, oh.
7: 3-2.
6: Irak, Noruega.
7: Irak, Noruega... No, guanyen els noruecs. Pobres aquests de... Irak o Iran?
6: Irak, Irak.
7: Ah, Irak, ui, Irak. No, res. 0-3.
6: Vale. Argentina, Algèria.
7: Argentina, Algèria, 2-1.
6: Àustria, Jordània.
7: No, 3-1.
6: Portugal, Congo.
3: Ara ja passem a dimecres, sí.
7: Bueno, però tant de tant ja,
3: tant lluny anem.
7: Portugal...
4: A l'hora del temps afegit, Portugal, Congo, demà.
7: Sí, Portugal, Congo, 3-1.
6: Anglaterra, Croàcia.
4: Gordon, eh?
7: Empat a un.
6: Gana Panamà.
7: Sí, però sí que
3: ja, no, no, no, vols que t'ho digui.
6: Ja està. No vol dir que guanyi Panamà, és Gana i Panamà.
7: No, ja. Ah. Gana Panamà, va, ho deixo amb empat a dos.
6: I Uzbekistan, Colòmbia, interessantíssim.
7: Colòmbia, 0-2.
6: Perfecte, doncs ja estan fent la porra, molt
7: venga,
6: bé.
7: Pues venga, molt bé. Venga.
6: Bueno, ja anem marxant, no?
7: Home, sí, perquè... Ui, és tardíssim, eh? Són les 4 i 5. Sí.
5: L'últim cop diu que van sopar al Timesburg.
6: Bo!
7: Hòstia,
5: d'aquest
7: cop
5: no. Això no,
7: Això es millorarà. Això s'ha de millorar. El tema de l'àpat es millorarà.
4: Timesburg? Una hamburguesa per celebrar això?
5: Està buena, eh?
7: Ja no existeix el Timesburg.
5: Sí, jo tinc una costat de casa.
7: Sí, el que passa... Ah, doncs n'hi havia un aquí que va tancar.
5: Bueno, això passa a vegades.
3: Podríem anar al petit comitè.
6: Què és això?
7: Mira, excel·lent tria. Excel·lent tria. Petit comitè, amb el Carles Gaig. Això està... Aquesta... Ara anem bé. Ara ja podem anar recaptant...
6: membres.
7: 10-15 euros per barba, eh?
4: Que lleva dinero.
7: No en tindrem ni per les olives.
6: Déu meu.
7: Bueno. 4 i 6. Apa. Bueno, escolteu, adeu, ja estic apuntant.
6: Ja està de tot. Adéu.
8: Els taloners, els que van abans del clapés.
9: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
10: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
11: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Adidas, Brownie o Tommy Hilfiger. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
12: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
13: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
16: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
15: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
16: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
15: Lletera Campllong, la llet de casa.
27: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
30: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
31: Explicació.cat.
17: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
18: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc and Go?
20: Viatge sense estrès. Amb Aparc and Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc and Go. Fes el teu viatge rodó.
21: Aquest estiu, la gran pregunta és...
22: híbrid o elèctric?
21: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
25: Verisure.
26: It's showtime.

0: Ha manat amb el Partit Popular que el Congrés voti per obligar Pedro Sánchez a convocar les eleccions.
1: No, ha sigut Junts i els altres s'han copiat. Sí.
2: És molt diferent.
1: Com es nota aquí una coma? Una coma de ser i no ser i...
3: Ha sigut, aprofitant una moció del PP, el Junts ha presentat una esmena per provocar...
1: No t'equivoquis. Tu dius Míriam Nogueras? No, tu dius Míriam Díaz.
3: Míriam Díaz.
1: Que tens algun nom nyordo, no com la Nogueras.
4: Escolti, faci el favor.
3: Soc nascuda aquí.
1: No, no ets nascuda aquí, ets nascuda a Banyoles.
3: Soc nascuda aquí, a Catalunya. És igual perquè la mesa ha tombat...
1: No, vull dir que no està a Barcelona, home.
4: Ah, què passa, que... Barcelona és Catalunya i la resta,
3: la resta no?
4: Com va això?
1: Però què estàs dient?
4: Home, és que al menys un centralisme hi ha molt perillós.
1: Mira, més a pasturar gossos.
4: No, però...
3: Que pasturar gossos. Va, igualment és una iniciativa que quedarà en res perquè la mesa ha tombat amb els vots del PSOE i sumar, doncs, intentar aquesta votació. Argumenten que això seria, de facto, una qüestió de confiança i, per tant, això només ho pot fer Pedro Sánchez. El govern espanyol li treu importància al moviment de Junts, però li recorda amb qui està anant de bracet. Elma Saiz és portaveu.
5: No comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
0: Si l'escoltes amb allò en una primera referència auditiva, sembla que t'estigui parlant Àngels Barceló. Aquesta feina realment la podria fer d'una manera excel·lent. Per exemple, fent de portaveu del govern al Barceló. Jo crec que encaixaria perfectament. Ha estat portaveu.
2: Bueno, però és una senyora, portaveu.
0: Bueno, portaveu, la portaveu del govern. Àngels Barceló, portaveu del govern. Ara que escoltava aquest primer document, bueno, podem fer la comparativa, ens l'ha preparat el Xavier Lujas.
5: No comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo...
6: ¿Es el último hoy por hoy que hago? ¿Se acabó?
2: No,
6: alegraros un poco por mí, por favor.
2: Sí que no, ¿es
0: que no sigui que Àngels Barceló passa a integrar-se al govern?
5: Donde, bueno, pues se trabaja,
0: atención.
5: Se analiza, se busca...
6: El Masai. Con la casa y con su complicidad.
0: Àngels Barceló.
6: Lo dejo aquí.
5: Porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura.
6: Para trabajar en lo que viene.
4: Mira, digo, tú mateix.
0: És que professionalment com ideològicament, és que Àngels Barceló és la persona, s'ha d'integrar al govern.
2: Sí que tens orella fina, eh?
0: M'hi dedico fa uns quants anys.
1: Tens orelles de conill.
3: Va, pressió de Junts, però també un pèl de canvi de discurs a Esquerra Republicana. Si no, escolteu avui Gabriel Rufián, portaveu al Congrés, que li donava aquest consell a Pedro Sánchez.
7: Aguantar panada es tontería, que decía aquel, o no sé. Frenamos la especulación en cuanto a la vivienda se refiere, fiscalidad más justa, o que es aguantar y asquear a la gente. Creo que la gente merece una izquierda que no dé vergüenza.
0: Bé, deixa'm dir que Gabriel Rufián ja ha estat corregit per Oriol Junqueras, que ja ha dit que Oriol Junqueras i Esquerra Republicana estan perquè segueixi el govern de Pedro Sánchez, a qui podem saludar a aquesta hora. Presidente, bona tarda.
8: Muy buenas tardes, Toni.
0: Bona tarda. I gràcies, igualment, i gràcies per acompanyar-nos. Seguim esperant, tot i que...
8: Sí, invitando, cuando quieras.
0: Sí, dic, la legislatura està agonitzant, però nosaltres seguim esperant aquesta invitació a la Moncloa. Aquí al Versió també riem, amb la invitació, una invitació de fa ya 8 años.
8: Mira, es una invitación a largo plazo como esta legislatura.
0: Aquí también riem porque la única promesa que ens va fer aquí el programa y no s'ha complert.
8: Todo llegará.
0: Ya, no
8: hay ninguna prisa y por supuesto que se calmen los de los otros partidos porque que alegren la cara porque es que la legislatura es muy larga.
0: Ya.
8: Es como el partido ayer de la selección. Se empató, pero aún queda muchísimo mundial por delante, así que no hay prisa. Con las causas del PSOE va a pasar exactamente lo mismo. Estamos en fase de grupos. Uh-huh. Queda mucho por delante y hay que ir partido a partido, juicio a juicio. No nos precipitemos, porque lo importante es cómo se acaba, no cómo se empieza.
0: Amb això, presidente, li dono la raó. Lo importante es cómo acabar. Tot apunta que això acabarà malament.
8: No, ya te digo yo que se me puede dar por muerto, pero... va a ser un error. A mí nadie me puede dar por muerto, porque aunque vaya perdiendo por 3-0, bueno, pues quizá al último minuto marco un golecito y bueno, y sigo 4 años más. Mira, tiene, o 8 años
0: más.
8: Nada
0: marca 4 de gols ara
8: no
0: mateix.
8: No hay ningún problema.
0: 3-0, nada marca 4.
8: Te puedo marcar 5 o 6. Te digo una cosa, o seréis vosotros que sois eternos y yo voy a seguir siendo presidente del gobierno. Apúntatelo.
0: Sí, cada moment el que m'apunto és que ja fa 8 anys de la promesa, però bé.
8: Però 8 anys que és? Ha havia el Covid, eh?
0: Sí, sí.
8: El COVID,
0: no, sí, escolti.
8: Ha havia el volcán de la Palma.
0: Cap mena de problema.
8: Ja encontrarem el moment.
0: Presidente, gràcies. Adiós. Bé, a Oriol Junqueras, que ha rectificat Gabriel Rufián, i avui la conselleria de Núria Parlon ha rectificat a la consellera amb la prova pilot dels Mossos de les Escoles.
3: Sí, ha hagut una mica d'embolic.
0: Una cosa, d'embolic. I del mateix partit o del mateix govern, rectifiquen a qui parla massa.
3: Aquest matí la consellera ha dit que el pla pilot dels Mossos estava paralitzat i reconeixia que no s'havia engegat en un bon moment, en ple conflicte, recordem, amb mestres i professors.
9: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: Declaracions de Parlona a Catalunya Ràdio. De seguida els mitjans han difós que el pla quedava aturat, però Fons d'Interior, també d'Educació, i la mateixa portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'han contradit.
10: El programa continua tal com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit. Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot.
0: Ara mateix, és allò que es diu desautoritzat, sí. La consellera Parlon.
11: Queda molt bé.
3: Recordem que ara mateix dels 14 centres on es va començar a fer aquest pla, només els segueixen 4. Són dues escoles del Prat, un institut escola de Sabadell i un institut de la Vall d'Aran. Està previst tenir unes conclusions sobre aquest pla pilot com a màxim al març de l'any que ve, i és quan es decidirà el futur d'aquesta pilota. Clavés.
12: Clavés. Clavés. Clavés.
0: No. Com, no, com no es tregui la mania de cridar-me com un gat,
12: Clavés.
0: Jo l'ignoraré completament.
12: Clavés, sóc el requesens,
0: si diu clapés, val, però si segueix amb el sorollet aquest de... Com si es digués... No, és que no li faig ni cas.
12: Clavés, escolta'm, això dels col·legis, escolta, no cal que fotin Mossos ni que es gastin calés amb hòsties. Mira, a les classes, escolta, de tota la vida, això és una cosa ja ancestral, sempre hi ha hagut el xivatú. Sempre hi ha hagut el nen xivato.
3: Ja m'imagino qui era a la seva classe, el xivato.
12: Escolta, clar, vull dir, untes el xivato, sí, i ho explica tot. I mira, ara que ho preguntes, bueno, si era jo el xivato. Veus? A la meva època.
3: Evidentment.
12: Però sempre s'ha d'estar bé amb els que manen.
11: Home, i tant.
12: Que et vull dir. I aquí
3: vostè
12: RAC1,
3: apuntava a la pissarra el que parlava, no?
12: Es viu, li deia a la professora, i el professor, i agafava el recre, i li picava els dits amb el nano, i el castigava contra la paret. Però escolta'm, aquí RAC1 foto el mateix, eh? Tot el que parleu fora d'antena, aquí, que tanqueu el micròfon i us sentiu aquí tan segurs de que no se sabe nada, jo li canto a la directora, eh?
3: Que
12: diu una cosa. Ves que no...
3: Si que no
12: ves que no es quedin 4
3: ja
12: dies, eh?
3: Que
12: ves que no es quedin 4 dies, no arribeu ni al juny, eh? Bueno, juny.
3: Mare
12: el juny de l'any que ve.
0: Sí, és el que li anava a dir, perquè juny, estem ja a mitjans de juny, però bé.
12: Ja us ho trobareu, ja.
0: Bé, avui tenim el focus posat, Míriam, amb l'Iran, que novament adverteix que la guerra no es pot donar per acabada fins que Israel no es retiri de l'Iran, cosa que no té cap mena d'intenció de fer-ho.
3: No, l'avís l'ha llançat el ministre d'Exteriors iranià, assegura que qualsevol atac de Tel Aviv o el manteniment de les tropes hebrees al sud del Líban suposa una greu violació de l'acord de pau, que en teoria s'ha de signar divendres a Suïssa. De fet, el règim dels ayatolars entén aquesta firma com l'inici d'una segona fase de negociacions per arribar a un acord definitiu. En nom del règim serà el president del Parlament iranià, Mohammad Bakir Khalibaf, qui participarà a la signatura de l'acord amb els Estats Units.
0: Si li està dient el càrrec, no sap qui és, però
3: president
0: li està dient...
3: President del Parlament iranià. Seria el Josep Rull d'allà. El Josep Rull d'allà.
11: Ah, és el Rull d'allà.
13: És el Rull d'allà, exacte.
3: Exacte.
13: Siguem concisos.
11: Califat, es diu.
3: Això, i de fet...
4: Calibaf.
3: Calibaf. En teoria, de moment, encara ni hi ha lloc de trobada, i en teoria, després de la firma d'aquest memoràndum, començaran immediatament les negociacions per un acord definitiu que passarà, sobretot, per la qüestió nuclear. Un dia després de l'anunci d'aquest acord, que inclou la reobertura de trànsit a l'estret d'Hormuz...
12: ¿Cómo está tu puria? Ahora que hablamos de los americanos. ¿Cómo está? Ayer decían que el ojo quizá no veía bien, hizo la 16:35.
4: Quina connexió has fet,
12: i tiene el ojo jodido y no estáis dando aquí parte ni estáis contando nada. Estáis aquí bugueando. Estáis bugueando a la gente que está pidiendo información de tu puria, Tete.
0: Estem donant informació del conflicte.
12: No vaya de trapella, no me vaya de trapella. A mí que me importa eso de l'Iran ese.
3: És més important aquesta...
12: El estrecho ese, porque lo anchen. Si está estrecho, que lo anchen.
11: I tant, com és que veieu de la Tupúrria avui?
0: De Tupúrria en parlarem ara d'aquí uns minuts, perquè tenim novetats de Tupúrria, de l'ull i de tota...
12: El ojo jodido, se puede quedar sin...
4: Ja ho van dir
14: ahir. Ese sí que tiene cojones.
4: Home, i tant.
12: Camacho.
14: Claro, necesitamos 11 Tupúrria para ganar el Mundial.
4: No, claro, homes mascles que es peguen, eh?
14: Claro que sí, joder, les mujeres tot dia enseñándose las uñas.
4: I tant, i tant, millor els homes que es peguin, home.
12: Vale.
3: Va, qui n'ha parlat avui del tema de l'acord amb l'Iran és Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, a França. Ha sorprès que l'acord garantirà que l'Iran no tingui armes nuclears.
0: Silenci.
15: El més important és que l'Iran no tindrà l'arma nuclear. Al principi l'acord deia que no la fabricarien, però vaig dir no, i tampoc no la compraran. I això va fer allargar les negociacions un parell de dies més, que és ridícul. Però vaja, ara l'acord diu que l'Iran no fabricarà ni comprarà cap arma nuclear. I si ho fan, tot l'infern els caurà al damunt.
11: Però que han anat allà, a prendre aigües.
0: Sí, és el millor que
4: ha prendre
11: aigües. Hi havia una aigua que es deia...
4: Sí. Encara hi és, encara la fan.
0: Sí, sí, deu ser el balneari. Bueno, és una muntanya on...
11: Hi ha un balneari. Ja,
0: suposo que d'allà se n'extreu l'aigua Evian i d'allà se'n podria ofegar algun dels mandataris i tots viuríem una mica...
11: Però és amb gas o sense gas?
0: És amb sense gas.
3: I també ha reconegut que no està gaire content amb el que està fent Netanyahu al Líban, però n'ha minimitzat l'impacte.
15: Tinc una magnífica relació amb en Bibi, però ha de ser més responsable amb el Líban. Et diré una cosa, ja fa massa temps que Israel s'enfronta a Hezbollah i ha mort massa gent. I no cal enderrocar tot un edifici cada cop que busques algú, perquè en aquests edificis hi viu molta gent i no tots són de Hezbollah, ja t'ho dic ara. Vaig suggerir a Israel que siguin els sirians els que s'encarreguin de Hezbollah, perquè si et dic la veritat, se'n surten molt millor.
16: Good afternoon, President.
0: Home, president, des de Evian, des de França.
16: Evian, sí, aquí per vosaltres.
0: Bueno, ja des de l'avió, pel que estem sentint, no? Perquè estem sentint l'habitual so on fa les declaracions.
16: Air Force One, aquí el Air Force One. Per resoldre els conflictes, I have the greatest solution. Tinc la millor solució.
0: Sí? Quina és?
16: Deixaré el flight ring... Flight ring.
4: El ring de lluita.
16: Sí, el ring de lluita muntat a la Casa Blanca, White House. Sí. I faré la resolució de conflictes there, la faré allà. Cada país, each country, triarà un lluitador que el representi. Do you understand?
4: Sí, home.
16: Cada país elegirà un lluitador. I qui guanya el ring guanya el seu país, la negociació.
0: Bueno, és que avui tenim a Donald Trump que està fent l'esforç de parlar en català,
11: com el papa.
16: I'm working hard for you. Nothing so wonderful has been seen before. Resta meravellós fet abans. Lluita com a l'edat mitjana.
4: Meravellós.
16: And I'm so sorry for Spain. Ho sento molt per Espanya. Perquè va enviar el representant Tupúrria and you've lost, heu perdut, l'hem rebentat. He guanyat Pedro Sánchez en Spain. I ara enviaré una carta a Greenland i si guanya als Estats Units me quedo a Greenland.
0: Bye, president Donald Trump. Hem parlat de Tupúrria, que l'Adri està molt preocupat, però abans de Tupúrria, ahir Marc Serra vàrem parlar... Marc Serra, bona tarda.
17: Bona tarda.
0: Del cas d'aquesta noia que va ser precipitada amb una activitat de puenting al Brasil i que no portava corda, doncs tenim... Míriam, diu novetats al respecte.
17: Què ha passat?
3: Doncs que el jutge ha enviat a presó els tres treballadors a càrrec de les activitats de...
17: M'imagino que són els tres que sortien a les imatges.
3: Correctament.
17: Els dos que la tenien agafada i el tercer que s'ho mirava.
3: Tot i que hi ha sis detinguts...
4: Però anaven amb barners, ells anaven amb barners.
17: Sí, ell sí. Ella no, pobra.
3: Sí, de moment han interrogat i han pres decisió sobre aquests tres treballadors que estaven en aquesta activitat, en aquest pont de l'Esquelet, a 145 quilòmetres de São Paulo. Segons fonts judicials, les declaracions declaracions dels acusats demostren que hi havia una desorganització total.
17: Efectivament.
3: I no quedava clar qui s'havia d'encarregar de lligar la pobra
17: com que no
3: noia
17: clar?
3: Per la cintura. Es veu
17: bueno,
3: que...
17: però a veure, els que estaven a sota no podien lligar-la pas.
3: Un ha dit era aquest, l'altre ha dit no era aquest, i l'altre ha dit no era aquest.
4: No hi havia ningú que mirés al final
17: el
4: a veure jam, que
17: com
4: supervisés.
17: Com es deia? El senyor ens ho va dir ahir, el jumper...
4: Sí, double check.
17: Double check i el jumper, que és l'encarregat.
0: Però el que és evident, sí. És evident que ningú s'encarregava de res perquè el del resultat és una evidència.
3: No, però és que el que han explicat és que...
0: No cal més arguments. És que és una evidència que allò va ser un despropòsit. Digues, Míriam.
3: El que han dit és que aquests instructors van fugir. Després de veure el que van fer, van fugir corrents cap al bosc, fins i tot canviant-se de roba perquè no els trobessin, i al final els van capturar en un helicòpter. Com hem dit, 6 detinguts, de moment 3 a la presó, i l'empresa ha esborrat totes les seves xarxes socials. El pont de l'Escalet també s'ha sabut que és un pont abandonat, no regulat, per fer aquesta activitat, però era molt popular doncs, per fer puenting.
17: El que és fascinant és la declaració que han fet ells, que han dit que es van quedar com en blanc, no?
3: Sí, sí.
18: Ei, com anem?
17: Ei,
18: com anem? Sóc Quim Pasolet. Bona tarda!
17: Què tal? Què passa?
18: Què fas aquí? Van molt forts al Brasil, no, tio? Hòstia, van molt forts al Brasil, no, tio?
19: Quina modalitat de puenting més extrema.
18: Hòstia, tio, és que és de bojos, eh?
19: Tirar-se sense cordes. A mi, a Gisclareny...
0: Sí, ho recordem.
18: Així, allò, per quedar. Sí. Recordeu? Recordeu?
3: Sí. És que has fet unes coses, Quim.
18: Tot. Allà, a Gisclareny, en Gerard, em va fer tirar per un pont.
1: Sí, sí.
18: Però amb corda, eh? Sí, sí. Corda, eh? Hòstia, clar, em va lligar bé i m'ho explicava tot, eh?
1: Sí, però tu estaves respectat.
19: I tot i això, estava ben acollonit, no? Que gairebé ni em tiro.
18: Hòstia, quina por, tio, mira.
20: Quant hi ha de dalt a baix?
21: 30 metres.
20: No salto, tio.
21: Com que no saltes?
20: No salto, tio.
21: Ho monto i tu mires des d'allà.
20: No. Monta. Si vols muntar, monta, però...
21: Va, vaig a muntar.
20: És aquí?
21: Ja som a lloc, sí. Fem una cosa. Et poso l'arnès i encara estan a temps de pensar-t'ho.
20: Jo l'únic que et demano és això, que si jo estic aquí i dic, hòstia, Gerard, tio, no puc...
21: No series ni el primer ni l'últim que li passe, vale? Et passo a l'altra banda de la barana i encara estan a temps de pensar-t'ho. Has de passar entremig d'aquestes dues baranes, vale?
20: Sí.
21: Vale, sí. Ara t'acotxes, ja t'agafes per
20: hòstia
21: davant.
20: Puta, tio.
21: Vale, molt bé.
20: Hòstia, no puc mirar baix, tio.
21: T'explico la manera de saltar. T'agafes de la barana i t'has de donar impuls endarrere. Aniré a l'altra banda, vale? I et faré un, dos, tres, Quim, quan vulguis. A partir de que jo et digui Quim, quan vulguis, tu ja podràs saltar quan vulguis.
20: Hòstia, Gerard, no puc, tio.
21: Ja ho tenim, això.
20: Gerard, no puc, tio.
21: És un lloc molt maco i és una activitat superguai. Després m'ho agrairàs. És un moment, has de vèncer les teves pors. Vale. 3, 2, 1, Quim, pots saltar quan vulguis, vale?
20: No puc mirar baix, tio.
18: Hòstia, al final ho vaig aconseguir, tio. Tio, hòstia, per sort que no foto un foraster a Brasil, eh? Perquè a mi això de tirar-me sense corda, que no m'ho fotin, eh? Que no m'ho fotin, eh? Hòstia, que atrevits que són allà al Brasil. Gent del Brasil, sou molt valents i una colla de cabrons!
0: Gràcies, Quim Masferrer. Marc Serra, a veure.
17: Sí.
0: Feia temps que un combat no portava tants efectes secundaris.
17: Sí.
0: Ahir a aquesta hora us estàvem explicant la derrota del lluitador Topuria.
18: Com està?
0: En aquest combat doncs, de Donald Trump, que per cert també hi tenim una última hora.
3: Sí, perquè escolta'm, només fa que haver-hi novetats d'aquest combat. Doncs la Fox News anuncia que l'FBI va frustrar un possible atac durant aquest combat a la Casa Blanca. El pla hauria consistit en impactar amb drons edificis propers a la Casa Blanca per tal de dirigir a la multitud espantada a un lloc on hi havia uns franctiradors preparats per disparar.
18: Jesús Maria.
3: Això és el que acaba de publicar la Fox News, un suposat pla per atacar a la Casa Blanca durant aquest combat de boxa.
0: Parlant de... Aquesta és l'última notícia, que no té a veure directament amb el combat, però sí que els efectes secundaris d'aquest combat és que potser el contrincant va utilitzar unes arts il·legals guanyar aquest combat.
17: Va fer trampes. Això és com es podria descriure, no? Sí, per guanyar aquest combat i trencar amb la ratxa de victòries que, portava Topuria.
5: Topuria hizo, ganó todos los combates.
0: Ara ho explicarem al detall.
17: Bueno, avui hi ha notícies de tot tipus per començar l'actualització del seu estat de salut i la cosa, Adri, no pinta gaire bé, eh?
4: Què dius ara?
17: Topuria té fractures orbitals que impliquen, que això és horrorós, eh? Que té trencats alguns dels ossos que formen part de la cavitat que protegeix el globus ocular.
4: En
17: tots aquests ossos que tenim aquí al voltant, al voltant dels ulls,
5: que t'aguanta l'ull.
17: Alguns trencats. I hi ha bones i males notícies. La bona, per dir-ho així, és que no es pot operar, és a dir, no haurà de passar per quiròfan, i la dolenta és que això és una mica aquesta com són les costelles, que s'ha d'anar arreglant sol, eh?
4: No et poden enguixar la cara.
17: No et poden enguixar la cara, no.
5: Jesús,
17: diu que és molt dolorós, eh? De fet, no, això no haurà de passar pel quiròfan, però la recuperació pot ser llarga. Tant, Adri, que diuen que potser no se'l tornarà a veure combatent pel que queda d'any. 2026 se li ha acabat ja.
0: Ara, el que seria greu és que això, si se li va fer amb una artimanya il·legal.
17: Avui diversos analistes han repassat el combat i s'acusa a aquest oponent, el Justin Gaethje, d'haver fet trampes.
5: Fins i tot
17: es demana a l'organització que es declari nul aquest combat. Tot plegat li preguntarem a Luis Rodríguez, que és periodista expert en boxa i arts marcials i redactor del Mundo Deportivo. Luis, bona tarda, buenas tardes.
6: Hola, què tal, chico? Buenas tardes.
17: Gràcies per acompanyar-nos, Luis. A veure, tu firmes al Mundo Deportivo un article que titules Radiografia de una tragedia. La pregunta es, si Topuria no hubiera recibido daño en los ojos, ¿tú crees que el combate hubiera sido diferente?
6: Sin duda. Desde el principio Ilia ya acusa esos problemas. Creo que la visión es parte clave de la estrategia de Ilia sobre el octágono y evidentemente merma lo que venimos diciendo, ¿no? Ilia es un sniper dentro del octágono, es alguien cuya precisión es absolutamente tremenda y el hecho de no tener esa visión efectivamente propicia que este combate haya salido como haya salido y que, como bien habéis dicho vosotros, tenga esas lesiones oculares que lo dejarán fuera de la acción en lo que queda de 2026.
17: Porque, Luis, ¿él cuándo perdió la visión?
6: Él perdió la visión a partir del segundo, tal y como dice en su post en Instagram. Y todo viene de este estilo de pelea de Justin Gaethje, ¿no? Justin Gaethje es un tipo que como bien habéis dicho, produce o mete ese dedo en el ojo, en el ojo de Ilia Topuria, y es una acción en la que el árbitro, la verdad, que no está nada atento. Ahora, si queréis, entramos en detalle, pero eso es lo que inicia, ¿no?, ese declive de Ilia Topuria sobre el octágono y que evidentemente trae ahora estas lesiones que lo tendrán un largo tiempo, como bien habéis dicho, hasta principio de 2027, por lo menos, no lo veremos sobre el octágono.
17: Esta acción, hoy hemos aprendido de todo, se llama piquete, y sí que es verdad que en las redes circulan pues fragmentos del combate en cámara lenta y se ve que un momento el contrincante de Topuria le da un puñetazo, pero del puño separa un dedo. Y ese dedo es el que impacta contra el ojo de Topuria. ¿Es más o menos así?
6: Sí, efectivamente. Es lo que sucede. De hecho, Justin Gaethje, su estilo de pelea, se basa básicamente en el boxeo sucio. Un boxeo sucio que no solo Ilia Topuria lo ha sufrido. Me viene a la cabeza la pelea con Tony Ferguson, en la que gana su primer cinturón interino, que evidentemente tienen que parar la pelea para decirle que no reproduzca esos piquetes de ojos. En su última pelea con Paddy Pimblett, el archienemigo de Ilia Topuria, el del pelito rubio, que seguramente lo conozcáis, también produce estos piquetes de ojos. De hecho, Paddy Pimblett acaba con los ojos como acaba. Y efectivamente, creo que es en el segundo asalto, si no recuerdo mal, cuando se produce este piquete de ojos, que inicia todo. Pero creo que sería injusto también basarse en este piquete de ojos solamente para hablar de la derrota de Topuria, ¿no? Justin Gaethje es alguien que tiene un estilo muy peculiar de pelea, tiene un estilo con ese boxeo sucio, como hemos dicho, que ha hecho claudicar a los más grandes dentro de la UFC. Y es que Justin Gaethje también aprovecha muy bien la forma de la guantilla de la UFC. Él, si os fijáis en el combate, Ilia Topuria, cuando sufre es en los uppercuts, estos son los golpes curvos que vienen desde abajo, y esos golpes los pega con la parte que no cubre el dedo, la parte del guante que no cubre el dedo. Entonces, al no tener protección, al estar pegando con el dedo prácticamente desnudo, es cuando se producen esas lesiones, pero evidentemente los principales problemas de visión que tiene Ilia vienen de ese piquete de ojos que para mí el árbitro debió de intervenir efectivamente para evitar que fuera a más como lo ha ido, ¿no? Y como tenemos que lamentar.
17: Es lo que tendría. ¿Pero este golpe es legal o no es legal? Porque claro, es decir, hay el golpe, digamos, de puño, pero con el dedo como que se separa y le dan el ojo. ¿Eso se puede hacer o no?
6: Para nada, para nada. Eso es totalmente ilegal. De hecho, la UFC trae un quebradero de cabeza con estas cosas. Ellos hicieron un modelo de guante que implementaron en el año 2024 precisamente para evitar que el luchador de MMA no estire tanto los dedos como lo vemos en Justin Gaethje, por ejemplo, pero ha pasado en otros contendientes también. Hemos tenido estas polémicas. Pero no funcionó. Es una problemática que en la MMA no saben cómo competir y solo queda quedarnos en manos del árbitro, que en este caso fue Mark Goddard, es un árbitro reputado que estas acciones las penaliza cuando las tiene que penalizar, pero esta vez se le ha pasado y efectivamente podemos hablar de que eso fue lo que inició esta debacle de Ilia Topuria en Washington.
17: Pero se podía haber, parado el combate o hasta declararlo nulo.
6: Sí.
17: Sí.
6: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Parar el combate mínimo 5 minutos, por supuesto. El declararlo nulo llega cuando el peleador no puede continuar, cuando el árbitro lo para. Si nos vamos a los antecedentes, este pasado mes de octubre, el campeón de peso pesado del UFC también sufrió un piquete de ojos en su pelea, del que se está recuperando todavía, tiene diplopía, lesiones en la retina. Él no puede continuar y el combate se declara nulo. Entonces, este escenario podría haber pasado en Washington si el árbitro para la pelea, advierte a Justin Gaethje, y si Ilia Topuria hubiera declarado que no puede continuar, el combate hubiera quedado como nulo.
17: Claro, pero Topuria, porque es que hemos visto las repeticiones, no se queja. ¿No podía haber dicho al árbitro qué es lo que estaba pasando o intentar pararlo? Porque él, en principio, bueno, se señala los ojos, pero no hace ademán de intentar pararlo.
6: Sí. Sí, sí, él podría haber dicho perfectamente que lo que pasaba, el problema viene cuando juntan, ¿no?, esa acción que es muy rápida con el golpeo de Justin Gaethje y con la adrenalina del momento. Ese ojo también Ilia lo tenía cortado desde el principio del primer asalto, entonces quiero deducir que es difícil ver que ese daño ha venido producido por un piquete de ojo, que en este caso siempre se suelen hacer con los dedos más largos de la mano, en este caso es con el pulgar, que es un rara avis en las MMA. Pero efectivamente, si Ilia Topuria hubiera visto que había sido el dedo el que hubiera impactado, estaba en pleno derecho de decir al árbitro que sí, que efectivamente tenían que parar la pelea, revisarle el ojo y podríamos haber visto un nulo efectivamente ahí en la Casa Blanca.
17: Bueno, hay otra polémica que contáis en el mundo deportivo, que son las aparentes divergencias entre los médicos al final del combate. No sé si nos puedes contar qué pasó, porque aquí hay dos equipos de médicos, ¿no?
6: Sí, aquí hay dos equipos de médicos y sobre todo el que tiene la última palabra es el árbitro. El árbitro es el que decide que si Ilia Topuria sigue o no en el combate, como vemos al final del tercer asalto para el inicio del cuarto, el árbitro niega con la cabeza a Mark Goddard, el árbitro de la contienda, no ve viable que Ilia siga, pero es el árbitro el que decide que quiere darle una oportunidad. Luego ya en el descanso del cuarto al quinto es el propio Alessandro Topuria el que para la pelea, el hermano del matador,
17: sí.
6: Pero yo creo que el árbitro lo hubiera parado. Es el árbitro el que tiene en definitiva la voz cantante aquí, ¿no? Es el que decide si se para esta pelea, al final es el que vela por la seguridad de los competidores, pero es el árbitro el que tiene la última palabra. El árbitro sabía lo que se enfrentaba dejando a Topuria que peleara en ese cuarto asalto que acabó como acabó, pero las recomendaciones del médico efectivamente eran de que no debía seguir en esa pelea.
17: Aquí, otra de las imágenes que nos sorprendió, y te lo pregunto porque no entendemos de nada este deporte, son los golpes que le pega a Gaethje en las costillas cuando Topuria está en el suelo, que le da, vamos, como si fuera un saco. Eso también es legal, aquí no hay problema.
6: Sí, en el cuerpo son legales siempre y cuando estén como estaban en esa situación. Las rodillas ilegales vienen cuando tienen tres apoyos y son en el rostro, en la cabeza, en la mandíbula. Aquí estamos hablando de un golpe ilegal, se traduce que no hay defensa alguna y ahí sí es cuando el árbitro sí puede entrar a decir que bueno, que es un golpe ilegal. Ha habido muchas peleas en las que se ha quedado con una advertencia, ha habido otras en las que se ha descalificado al competidor, pero al estar en una situación de suelo, al no golpear en la cabeza o en el rostro del matador, esta rodilla sí que es ilegal y efectivamente, como tú bien dices, es el golpe con el que nos quedamos todos, el más impactante, sobre todo porque fue muy vistoso y remató, ¿no?, esa debacle del matador allí en Washington.
17: Y dolió, solo duele de verlo, ¿eh? Ya ni de imaginarlo.
6: Ah, por supuesto.
17: Ayer a estas horas también estamos contando un asunto bastante turbio, donde el hijo de Donald Trump había preguntado a un ex luchador por un posible amaño del combate. Este luchador, que se llama Daniel Cormier, lo hizo público en redes a modo de denuncia y hemos de hecho transcrito lo que se escribió. Y Eric Trump preguntaba, iré al grano, ¿hay algún amaño en alguna de las peleas? He estado siguiendo de cerca la pelea de López y creo que una sorpresa no sería descabellada. Y pone el símbolo del dólar. Y este luchador responde, no, ninguna de nuestras peleas está amañada. Y sinceramente me horroriza siquiera que me preguntes algo así. ¿Qué pasó aquí?
6: Aquí una de las excentricidades más, ¿no?, de la familia Trump. Creo que poner, decir que la UFC amaña sus peleas es algo que es una barbaridad. O sea, todo el que sigue la UFC puede ver que en el octágono se miden hombres dispuestos a luchar por el máximo reconocimiento en las MMA. La UFC es una compañía en la que sí hay sorpresas porque es un deporte multifactorial, pero que evidentemente no hay ningún tipo de amaño. Aquí no pasa como en el boxeo. Esto es una empresa privada, es una empresa que al final trabajan para una misma organización. Y se ha visto, ¿no?, durante los años que sí, que ha habido sorpresas, pero que todo se queda en algo deportivo. Si lo queremos llevar al combate que dice el hijo de Donald Trump, el de Steve García contra Diego López, solo tienes que ver lo que pasa en el octágono. O sea, el nivel de Diego López fue superior al de Steve García. Steve García sí es verdad que era un competidor que venía en muy buena racha, pero al final el deporte es el que habla. También han hablado de algo de amaño en el combate de Topuria. No creo que alguien como Topuria quiera acabar, si hay algo así, con la cara como la acaba. La verdad es que es una barbaridad decir que la UFC amaña sus peleas. Creo que la UFC, si en algo destaca, es en la transparencia, sobre todo con sus combates, con sus peleas. De hecho, hace poco tuvimos un caso en el que fluctuaron varias cuotas en uno de sus combates, sí, en el pasado mes de marzo, y de momento el FBI entró, preguntó a los competidores. También tenemos casos en los que se han cancelado peleas en las que se sospechaba que podría haber un tipo de amaño por parte del equipo, nunca por la UFC, por parte del equipo del peleador. Así que creo que es una barbaridad afirmar que la UFC amaña pelea y evidentemente estamos ante una compañía que lo hace todo sobre la legalidad deportiva y en la que veremos que siempre que el mejor hombre sobre el octágono es el que gana.
17: Pues nada, Luis, muchísimas gracias por contarnos las peculiaridades de este combate, que ya ves que está trayendo cola.
6: A vosotros siempre por contar conmigo y nada, tened claro que el matador volverá, que nos volverá a dar alegría y nada, muchísimas gracias por el espacio y que vaya bien, chicos. Un abrazo.
12: Un abrazo.
2: Topuria, Topuria, vamos, Topuria, que eres aura, tete, dadlo todo.
0: Bueno, de moment no parlàvem amb Topuria,
17: No, vull dir, de moment
0: parlàvem
17: amb el Luis.
2: Però si no ha dit que el matador va volver, tete.
3: Sí, però periodista expert. Aquest any crec que ja
17: no. Aquest any segur que no, Adri.
0: Ha dit el 27 i camí de 27.
2: No me ladres, tete, no me
0: ladres. I amb un cop, te estoy informando.
17: Amb un cop que ha dit que era claríssimament il·legal,
0: Te estoy diciendo que el Luis Rodríguez ens ha dit que fins al 2027 que te'l treguis del cap.
2: Que no ha dit que va volver el matador.
3: És que no hauria de lluitar mai més aquest home si tingués dos dits de cervell.
7: Jo no hi entenc res del que ha explicat aquest
0: noi. No, era difícil de seguir amb les skimmers.
3: Està molt bé. Sniper.
17: És un especialista.
3: Jo sniper no sé què vol dir.
17: Jo ho entenc. Un sniper és un tirador, que vol dir que és un home que fa els cops molt precisos.
0: Jo no ho he entès. Sniper no ho he entès.
7: Uppercuts o piquete de
17: ojos. No, ho ha explicat també els cops amunt. Els cops amunt.
7: Tot era gaichi, no hi
0: ha. I el piquete què és?
17: Ha
0: dit que era el piquete.
17: Home, però piquete això que estem explicant, això d'aquest dit que se separa del puny i que va parar dins de l'ull.
3: Però és que l'amigo no para de fer-ho.
17: Això és il·legal.
7: Això és il·legal. Per això hi ha la boxa, que la boxa van amb els guants.
0: Sí, aquí no, aquí van amb uns guants més de...
17: Els dits estan separats, aquests guants.
7: Això no pot ser. Antes la boxa era molt més bonica.
3: Molt bonic.
0: Antes. I ara... perquè hi ha la boxa, hi ha la boxa normal, aquesta disciplina que se li diu, que no puc com dir que es deia això.
3: Lluita lliure.
17: Això és MMA.
0: MMA, tete.
3: Home, bonic.
7: La boxa, la boxa. És la lluita.
0: A veure.
3: Va, que em faràs mal, home, per favor.
7: Era una cosa, ja era olímpic, fa més de 2.500 anys. 2.500 anys que ja hi havia combats de boxa. I a més, era una cosa molt bonica, que el Capri ho explicava, que hi havia el morrosco de Xistona.
0: Bueno, i que ho seguia la tieta...
7: No, era la tieta, era una tieta que tenien a casa.
0: Sí, una tieta a la casa, sí.
7: Perquè antes ho feien per la tele.
0: Per la tele, la boxa.
7: I el Capri ho explicava.
8: Per la tele, en aquell moment estaven donant un combat de boxa. Sí, un combat de boxa d'aquest xicot que li diuen el morros de...
0: Morrosco de Xistona.
8: El morrosco!
0: Aquest.
8: El morrosco de Xistona. El noi de Xistona, vaja, una mena de noi de tona, però més bufetada, oi? Bé, pel que es veu, hi havia algú que ho passava molt malament, molt, a jutjar per les cares i els comentaris que feien. Sí, sí, sí. Però quines besties, que si no sabia respirar, jo pensava que em pot ser...
0: No pots portar el Topuria, eh?
3: Sí.
8: Que així no podia continuar. Que no hi hauria prou àrnica amb tot el país, àrnica, després per arreglar-li la cara amb aquest xicot.
0: Topuria?
8: La tia només feia... La tia era la més salada, la delicada.
0: Atenció, la tia.
8: Només feia que dir, si li obris la senya...
0: El que li van fer el Topuria.
8: Igual... Deien que si li obre la senya, ho tenia tot guanyat. Sí. Apa, obre-li la senya. Apa.
0: La tieta, la tia.
8: Obre-li. Quac, quac, quac, quac, quac. I noi, no sé si de l'emoció o del que sigui, li va saltar el fusible. No el de la tele, no, el de la tia. I va petar.
7: Va petar la tia. Va, et poses nerviós.
17: Bueno, ho va viure amb moltíssima intensitat.
7: Li va obrir la cella i l'ull. Tot li va obrir.
0: Marc Serra, moltíssimes gràcies.
17: Gràcies, fins demà.
7: Topuria,
0: ara tornem.
7: Mota 1.
9: RAC 1. Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra... són, en realitat, un diari antic. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
22: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
23: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
24: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
25: Estic venent casa meva i no me'n surto.
26: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
27: La impressionant excursió als llacs de Colomers. La visita a la cascada de South Dead Beach. O l'adrenalina d'un descens amb rafting per les aigües del riu Garona. Aquest estiu, impregna't de pura naturalesa. Aquest estiu, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Visit valdaran.com.
28: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa! A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
29: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials! I atenció! Amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro!
28: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
30: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
31: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
32: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo. con rigor, con la mejor tertulia en él. No lo sé, ahora con Mireia Galú. Galú, Galú, ¿cómo es, compañeros?
3: Garulera. Garulera.
32: Así no, compañeros, venga.
3: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al 9-7.
32: Venga, que nos vamos.
1: 9-7, amb Mireia Garulera.
32: Voz corporativa, compañeros.
1: RAC 1.
32: Tots som...
1: un milió.
32: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
1: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
4: Escolta, navega, descarrega, informa't.
1: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
0: Són les 5 de la tarda, 5 minuts, tot seguit saludem a Marc Poyato. Abans hem de parlar un dia més de Línia Directa, en aquest cas relacionada amb la salut.
3: Perquè la gent va amunt i avall d'unes maneres que això no es pot aguantar, senyor Marcelí. I què és el que no espera? La salut?
5: La salut, és el més important.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Això és interessant. 917-700-700 o entrant a liniadirecta.com teniu tota la informació. 917-700-700 o liniadirecta.com. Perquè la teva salut no espera.
0: Marc Poyato,
3: bona tarda.
0: Tenim en sessió parlamentària la directora de la Guàrdia Civil, que assegura que mai ha participat en cap trama contra la Unitat Central Operativa.
10: Sí, Mercedes González compareix aquesta hora al Senat per explicar quina relació té amb l'anomenada lampista del PSOE, Leire Díez. La directora del Guàrdia Civil diu que no té res a veure amb la trama suposadament orquestrada des de Ferraz contra la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Anem fins a Madrid. Roger Perciba.
11: Sí, la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, nega que mai hagi participat en cap trama o conspiració interna dins del cos de la Guàrdia Civil per aturar investigacions que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez i del Partit Socialista.
13: Nunca, jamás, ninguna medida de presión contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica, ni contra cualquier unidad de la Guardia Civil, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona. Yo no controlo a nadie por la puerta de atrás.
11: Sobre les polèmiques reunions amb Leire Díez, Mercedes González també nega que s'hagi reunit mai amb la lampista del PSOE, matisa en cap instal·lació oficial de la Guàrdia Civil, però encara no ha detallat trobades fora. Mercedes González també nega cobrir investigacions internes per frenar investigacions de la Guàrdia Civil. Admet, això sí, dos expedients per saber l'origen d'algunes filtracions a la premsa, en concret unes converses entre Ábalos i Pedro Sánchez que es van tancar, diu, sense interrogatoris a cap agent ni sancions.
10: Això, el Senat, el Congrés, la Mesa ha impedit que es voti l'esmena que ha presentat Junts, que reclamava la convocatòria immediata d'eleccions anticipades. El PSOE i Suma han fet servir la majoria que tenen per bloquejar la proposta i que no tiri endavant. De fet, els lletrats del Congrés diuen que convocar eleccions és una cosa que només pot fer el president espanyol. Des de Junts consideren que amb aquesta decisió queda clar que el govern espanyol és incapaç d'afrontar una votació. En parlava el portaveu adjunt Josep Maria Cruzet.
14: Un govern que ha estat incapaç d'aprovar durant 4 anys cap pressupost, que no té majoria parlamentària per impulsar les seves principals lleis i que, a més, es troba d'una manera creixent, cada vegada més assetjat pels casos creixents de corrupció dels socialistes.
10: Els populars van en la mateixa línia i diuen que el veto de la mesa mostra la por que tenen els socialistes. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, no descarta emprendre accions legals.
15: Nosotros ya anuncio que vamos a hacer una reconsideración a esta decisión arbitraria de la mesa, como no puede ser de otra manera, y nos reservamos acciones jurídicas también, porque son muchas las decisiones arbitrarias de la mesa en contra de los antecedentes que hemos vivido en esta Cámara.
10: En canvi, des d'Esquerra, Oriol Junqueras diu que no és moment de plantejar eleccions anticipades a Espanya perquè un govern del PP i Vox perjudicaria greument Catalunya. Més coses. Comissions Obreres i la Central Sindical Independent de Funcionaris de Correus han convocat una jornada de vaga que es farà a finals de juny a totes les oficines de Catalunya. Aquests dos sindicats representen més de la meitat dels treballadors. La plantilla de Correus critica la falta de personal i de cobertura que, segons expliquen, comporta que les oficines estiguin en una situació límit. La vaga es farà l'última setmana del mes, però encara no han concretat el dia. I Renfe invertirà 4,8 milions d'euros per millorar una quinzena d'estacions de rodalies a Catalunya, una inversió que forma part del pla A Punt, destinat a millorar l'accessibilitat, comoditat i seguretat dels viatgers. Segons un comunicat que han enviat de forma conjunta al Ministeri de Transports i al Departament de Territori, les actuacions començaran a les estacions de Vilanova i la Geltrú i de Sitges. Ara els esports amb Bernat Balboa.
2: Avui debuten al Mundial de Futbol les dues últimes campiones, França i l'Argentina. Aquest vespre, a les 9 i en directe a RAC+1, entra en acció la França de Kylian Mbappé davant del Senegal. Més tard, a la mitjanit, serà el torn de la Noruega d'Erling Haaland contra l'Iraq. I ja de matinada, a les 3, l'Argentina de Messi comença la defensa del títol davant Algèria. Mentrestant, el Girona acaba de fer oficial la incorporació d'Ethan González. El jugador de 21 anys, de Blanes, signa per 3 temporades i arriba procedent del Cornellà, tot i que aquesta darrera temporada ha jugat cedit a l'Europa i al Granada. Ethan és el segon fitxatge del Girona per la pròxima temporada a la segona divisió. I encara en futbol, l'Espanyol ha confirmat el segon amistós de pretemporada. El partit del 18 de juliol contra l'Olot s'hi afegeix el del 21 davant el Pau Futbol Club de la segona divisió francesa. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat una baixa sensible. Mariam Koulibaly no formarà part de la plantilla la pròxima temporada. La pivot de 28 anys marxa després de 49 partits com a gironina, amb una segona posició a la Lliga, un MVP i una quarta plaça a l'Eurolliga femenina. Àlex Márquez viatjarà a Brno per obtenir l'apte de la comissió mèdica i poder disputar el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest cap de setmana. El vigent subcampió podria tornar a competir després de la lesió a la clavícula esquerra i la fractura marginal a la vèrtebra C7, que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya fa un mes. I en futbol sala, a les 9 comença la final pel títol de Lliga entre el Barça i el Pozo Murcia. La sèrie és el millor de 5 partits, amb els dos primers al Palau Blaugrana.
10: I el temps, a aquesta hora descarreguen alguns xàfecs i tempestes localment forts al Pirineu i Prepirineu. Fins ara han deixat més aigua entre la Cerdanya i el Ripollès i s'aniran repetint fins que es faci fosc en aquestes mateixes comarques de muntanya del nord del país. Mentrestant, a la resta es mantindrà el domini del sol i la calor més intensa al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on s'han superat els 37 graus.
5: Versió RAC1.
6: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
5: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: Ni m'interessa. Endavant, Arnau Vila, què tal?
3: Molt bé, bona tarda.
2: Bona tarda. A veure, vinga, va, brillo. Va.
3: Avui debuta... Venga. Avui tenim doblet de les seleccions que molta gent...
2: Que pesats amb el...
3: Bueno, el Mundial dura un mes i una setmana, Toni. Avui juga a França.
4: Escolta, que li interessa molta
2: gent.
3: Avui juga a França a les 9 i de matinada juga a Argentina. Per tant, avui és un dia gran, juguen les dues últimes finalistes.
2: Quina turra una altra vegada amb el Messi, de veritat, que són més pesats.
3: A les 3 del matí, suposo que et quedaràs a veure.
2: A més, aquests jugadors costa que jubilin i que pleguin, Fan... Dius, bueno, no, ja, deixa-ho córrer, ja.
3: Però què vols dir?
2: Sí, amb la selecció argentina. En aquest Mundial hi ha Messi, Cristiano Ronaldo.
3: Messi, Cristiano.
2: Va, nois, va.
5: Estic amb curiositat per saber les audiències a les 3 de la matinada, a veure qui està davant del televisor.
2: Jo també. L'Arnau.
3: Jo també.
2: A les 3. Jo també. No vas veure un partit l'altre dia a les 2?
3: Mira, he vist, vaig veure abans d'ahir una a la 1, de diumenge a dilluns, que em va passar factura ahir al vespre perquè estava molt cansat, però sens dubte el rècord és haver vist el dissabte a la nit a les 3 del matí un Haití-Escòcia.
2: Haití-Escòcia? El tio està veient Haití-Escòcia.
3: Quanta gent deu estar allà?
2: La Cailà i el seu manso.
4: No, ells.
2: Ells. Amb l'àlbum, no? Amb l'àlbum.
4: Ell amb l'àlbum.
5: El del dissabte, el diumenge, jugava a Brasil, oi que sí?
3: Però era a les 12. A les 12
5: aquest... també va funcionar molt bé d'audiència.
3: Però
5: les audiències no les sabrem demà, Les sabrem el dijous, perquè ja computa com a data de dijous.
4: Clar.
3: Ja ens ho explicaràs. Llavors, avui analitzarem què li va passar ahir a la selecció espanyola des d'un punt de vista futbolístic i també des d'un punt de vista esotèric, perquè hi ha molta gent que apunta que li falta... una figura que hi era a la Nations League del 23 i l'Eurocopa del 24, que seria la responsable de que Espanya no estigui començant jugant bé a futbol. Per tant, això ho sabrem el temps afegit.
4: Esotèric.
2: Bueno, si
3: falta una figura. No, és important. I després una pregunta...
2: Si aquest és el gran tema, noi...
3: Estem en Mundial i en Mercat. Què vols que et digui? Mundial i Mercat. I després una pregunta del dia que podeu trobar als nostres stories després de veure el partit d'ahir. Fins on arribarà Espanya en aquest Mundial?
2: Això sí.
3: Vinga, setzens o vuitens?
2: Mo poño.
3: Primera resposta.
2: Camacho, dale.
3: Recordem...
6: ¿Qué estás diciendo?
2: Camacho.
6: Espanya va per arriba, joder.
3: Quarts de final.
2: Era un toro.
3: Semifinals o final. Són les quatre opcions.
2: Ponya,
5: Tinc una cançó per aquesta de l'Arnau que no se'n recordarà perquè no haurà nascut, però nosaltres aquí presents, sí. L'any 82 tu no vas néixer.
4: No, ni estava plantejat.
5: 82... L'any del...
3: El Naranjito.
6: Mundial d'Espanya. Us he recordat que...
5: Pepe de Rosa va fer una cançó del Mundial. I vull posar a l'Arnau, que hi ha aquelles aquí present, però sobretot escolteu la lletra, com era realment... Jo no la recordava, però vaig veure recordant aquelles cançons del Mundial.
7: Dale. Se me ocurren unos trucos por si valen pa ganar en los mundiales.
2: Toma.

0: Con Holanda y Alemania no hay problema, que se puede utilizar mismo sistema. Una juerga con Pérez y la polaca, un potaje de garbanzo para la cena y eso caga de la vaca.
1: Ja està, eh?
2: Home,
1: ja,
2: l'has tallat aquí.
3: L'hauríem pogut escoltar sencera.
4: Àlex, busca'm la sencera, a veure si la trobes per algun lloc.
1: L'Àlex ara li està caient. Ha fet una cara com si li hagués dit... Com si li haguessis dit que fes la renda. Acabes de dir de fer la declaració de la renda.
4: No, jo no pensava que la volguéssiu més. Jo he fet 40 segons.
1: La Xènia ho buscarà.
4: 40 segons.
1: No patiu, que la Xènia ens buscarà la cançó de Pepe de la Rosa, perquè ara m'he quedat amb ganes de veure les altres declaracions.
3: Perquè anava analitzant amb les diferents
1: eleccions...
3: Més interessant
1: això que el que has vingut a comentar, que no has vingut a comentar.
3: Home, pobre Arnau.
1: Bueno, i lo de la porra que vam fer...
3: Ja veuràs que després t'interessarà. Ara dius això i després t'agrada.
4: No pateixis, Arnau, que a mi de vegades també me fa... No, però... Algunes coses que faig bé. Però, per exemple, l'altaveu ahir... Ja començo... Pots llançar les...
1: No comences, espera, no comences, que no.
3: D'on vas? Haig de parlar-te de Securitas Direct.
1: Ara, no corris tant, que hem de parlar de Securitas Direct.
3: Ah, no, ara què passa? Que hem posat la cançó?
0: Si jugamos con los rusos algún día, esos son gente muy fría.
1: Els russos no, que estan fora.
3: Russos.
0: Esos son...

0: El sol y lo derrita, que se pongan del calor muy sofocado, ya que en Rusia no hay ninguno acostumbrado, porque allí solo tiritan.
1: Toma.
0: Cuando el ruso esté bastante colorado y de tinto se haya puesto ya morado, se le mete una comida por lo fino, cuatro platos de papa con bacalao y a dormir a Torremolino.
1: Toma. Qué maravilla.
0: En ayuna un par de jarras de sangría y una fuente de cordero a mediodía, que se jarte de gazpacho y no exagero, cuando el ruso esté comiendo a sus tres días, a ganar por 2-0.
1: Toma. ¿Qué más? Ah, no.
2: Es que es una sevillana.
3: No te he finado.
4: Calleu.
0: A Brasil hay que pegarle un buen meneo hoy, a base de cachondeo.
1: Toma. De las rosas,
0: en cuanto pase la aduana, a meterlo en bailoteo y en jarana, que no pare ni un momento el regodeo, a tenerlo hasta la santa de bureo, bailando por sevillana.
1: ¿Cómo está disfrutando el abuelo?
2: Mucho.
0: Iglesia que le cante en brasileiro, las flores que les baile una rumbeira, la jurado que convide una vieira, y a comer con mucho vino del Ribeiro, tortilla de patateira. Y en el día del partido oportuno, tras la juerga su ligero desayuno, con fabada y un cocido madrileño, y palabra que al equipo brasileño le ganamos 2-1.
1: Toma. Vale, anem per quina selecció. Venga.
4: Vinga, seguim. És llarg, eh?
2: Tot el final, eh?
1: Que és una sevillana.
4: Ens empanadirem, eh? D'això que estem
0: fent. I després queden alguns finalistes.
1: Ara.
0: Pero yo soy optimista. Por ejemplo, la argentina y la italiana, a esos dos le damos puerta una mañana. Con Japón nosotros somos los mejores, que para mí los japoneses no nos ganan más que haciendo transistores.
1: Haciendo transistores de radio.
0: A los chinos se les harta de paella, y verá que estando a tope ni resuellan. Y a los negros africanos los mandaba, para que vean en bikini carne fresca a dormir a la Costa Brava.
4: Ay.
1: Toma.
2: Ojo. Extraordinario.
0: Como dicen que en la guerra todo vale, estos son maquiavelismos personales, sin que falte la finura y cortesía, un poquito de salero y picardía, y ganamos los mundiales.
1: ¡Ole!
2: ¡Bravo!
1: ¡Bravo! ¡Ole! Ole,
4: agradat, eh?
1: Home, gràcies al Rocco.
5: Clar, sí, però
4: jo no recordava,
5: Espanya pot jugar
4: cançó.
5: 700 contra Argentina i no ha donat què fer contra Argentina, eh? Els ha passat ràpid com les del
1: bueno,
5: final, eh?
1: Si no, encara hi seríem, eh?
5: No, però...
1: si se les ha de passar totes. A veure, parla'ns de Seguritas. Què ens ofereix?
4: Home, hi ha una notícia molt important que potser algú no coneix.
2: No sé.
4: Que és molt important, aquesta notícia, que és que Seguritas Direct ara és Verisure. Saps per què ha canviat de nom?
2: Ah, que sé jo.
6: Jo no ho sabia, veus? Vull saber-ho.
4: No ho saps?
6: Per què han canviat?
4: Perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Només canvia el nom, Rocco, però continuen sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9/10. Recorda-ho. Seguritas Direct ara és Verisure.
2: No sabia.
4: Verisure,
1: si no sabia
4: la teva companyia de sempre més forta
1: aquí
4: que
1: mai. Aquí a les tardes, què fa vostè?
4: Ho hem explicat unes quantes vegades,
1: sí, que
4: això.
1: Em sorprèn que a vostè no li soni de res.
2: És que hi ha moments que no m'ha dormit. Ja.
4: Va.
1: Bé, fem un re. Dos minuts de...
6: Avui tinc safareig de la
1: per
6: Corpo.
1: Per estirar les cames.
6: Sí, no canta, de la Corpo no i de la Dos Cat.
1: O sigui, doble safareig.
4: Ui, ja ens perquè, agrada això.
6: Perquè tu diumenge què fas?
1: Diumenge?
2: Ojo! Mira. Ojo!
7: Versió RAC 1.
8: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada, l'audiòfon que et permet gaudir de la música, l'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones que hi treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
11: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
12: Una experiència autèntica per a tota la família.
11: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
12: Us hi esperem.
11: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
12: Terres de l'Ebre.
11: Reserva de la Biosfera.
12: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
13: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
14: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
15: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
16: Verisure.
17: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Doncs ara sí, saludem com cal a Rocco Eisenhower. Bé, anem a fer una mica de safareig perquè hi ha coses que comentar, hi ha coses que estan passant, que s'estan movent i que les hem d'explicar, i només les podem explicar aquí. Així que, per favor, la sintonia, alerta, com Déu mana.
18: Ajuda'm, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ajuda'm, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
1: Bé,
18: primer
1: safareig que tinc, i és que hi ha un de les...
19: Però per on comencem?
1: Per TV3.
19: Val, no, ho dic per situar... No, ho dic per situar el canal, si és 3CAT o és 2CAT.
1: La bona. Després anirem pel 2CAT, anem primer pel 3CAT, per el Corpo, per TV3, perquè hi ha una de les cares conegudes de la casa que, en teoria, s'hauria de jubilar allà.
20: Què?
1: I parlo del Xavi Valls.
20: Què dius?
1: Xavi Valls?
20: Ja. No, no, que no me'l toquin, no, eh? No. Ja li toca, que no me'l toquin, no, eh? Clar. Ja va haver una polèmica i...
1: No. Ja li toca.
19: Moment, o sigui, Xavi Valls està aquesta en edat de jubilar-se.
21: Però una cosa és estar en edat de jubilar-se i l'altra que et puguis,
1: bé,
21: que et puguis
1: jubilar. Bé, deixeu-me explicar.
19: Bueno, exacte, deixeu-me explicar.
1: Aquesta setmana ha de comunicar... aquesta setmana ha de comunicar a l'equip si continua o no continua.
20: Clar. No.
1: Jo he parlat amb el seu entorn i el seu entorn em diu està molt content amb les dades de l'11 perquè sí que és veritat
21: és que l'11 funciona.
19: Es pot callar, que estem escoltant el Rocco.
1: Sí, és molt complicat avançar quan tinc...
22: A més, trepitjant-lo. Sí. Sí,
19: silenci!
1: És molt, està tenint molt d'èxit l'11. De fet, inclús amb algunes sorpreses durant les nits superant a TV3.
21: I tant.
1: A la Marina Romero.
20: Amb el Poqui, que surt allà, eh?
1: Amb el més nit, amb el més nit. És a dir, que...
20: Sí, sí.
1: Ahir...
19: Si poguéssim escoltar el Rocco sense interferències...
21: És que l'11 està molt
20: bé. Sí, sí.
1: Bé, i llavors em diuen que entre dijous i divendres hauria de comunicar a l'equip finalment si fa o no el que en teoria hauria de fer, que és jubilar-se.
21: Per què? No cal.
19: Vaig tenir una xarxa de cor,
1: eh? En privat em diuen que hi ha dies, per això em sembla que inclús et passa a tu, hi ha dies que plegaria...
19: Sí...
1: I altres dies que li dona ganes de continuar, sobretot quan ve, té bones audiències, quan veu que el públic li compra.
20: És el millor.
1: Hi ha dies que plegaria quan va tenir tot aquell afer famós amb el tema de l'11, que anava més tard,
20: i
1: que no volien, i bueno, en fi, tot això. Aquesta és una de les persones que en aquests moments... Home, jo no sabia que ja li tocava, però sembla ser que sí.
19: Bueno, perquè està...
1: Està molt jove.
19: Està
1: molt jove.
19: Sí, sí.
1: Sí, sí,
19: escolti, que va tenir un tràngol
1: sí,
19: de salut, però
1: de salut
19: el va superar.
1: I
19: està...
1: Jo des d'aquí...
19: I m'estan apuntant que divendres hi ha programa especial de l'11, i allà dirà... Xavi Valls, què fa? Per tant, divendres...
1: Quina expectació,
19: haurem de veure... Serà com, mira, com va fer Griezmann en aquell documental de si...
20: Se queda.
19: Si no, si deixava l'Atlético de Madrid i fitxava pel Barça, o es quedava i finalment es va quedar.
20: Sí.
19: Doncs veurem si Xavi Valls fa el mateix.
22: Veig que farà 65 anys el 21 de juny.
19: Sí, sí, clar, per això ja li toca.
22: Ja estic just ara.
1: Queda't uns quants anys més.
19: Podria jubilar-se o no?
1: Perquè és que ell agafa la caravana, m'expliquen que agafa la caravana i se'n va donar voltes pel món, és a dir, per Europa. Està molt bé, però queda't. Està molt bé.
20: No, que vingui aquí el programa, eh?
1: Això no...
20: No, ja ho demano jo aquí, en veu alta i en petició pública.
1: Podria venir un dia per fer un resum de la temporada.
21: Sí, senyor.
1: Un resum de la temporada com li ha anat.
20: Ell i la Mari Pau.
1: És un fenomen.
19: Si parlem tots alhora...
21: Calleu!
20: Silencio!
21: Calleu!
22: Però si és vostè que està parlant, per què diu calleu?
20: Però si jo no he dit res.
19: Quan tens entrevistes llargues i no parlen, després, quan arriba el moment d'això, es tanquen, que tenen ganes.
1: Callen, clar, han tingut l'Ivan Redondo, no han dit res.
19: No han dit res.
22: Aquí s'ha de dir, però s'ha de dir, Toni, que han estat molt calladets, eh?
1: No, però ara no tenien res a dir.
22: No, però de vegades no tenen res a dir, parlen, eh?
1: No tenien res a dir, per això s'han callat.
19: No, però ara me'ls menjo jo, que tot
1: és... Clar.
19: Bé,
1: vale, per tant, Xavi Valls, divendres atents a veure si segueix o jubila.
19: Jubila. I després tinc de la 2CAT.
1: 2CAT, ara canviem de canal.
19: Canviem de canal. Efectivament,
1: hi ha... Molt bona aquesta referència.
22: Sí.
1: Molt bona. Torna-hi. Molt
22: bé. Això és nou d'avui, eh?
1: Molt bé.
22: Aquesta ràfaga,
19: la teníem per aquí,
22: sí.
19: la teníem de reserva, per aquí. Després de la 2CAT, ja estan començant ja a confeccionar la graella de la temporada del setembre.
21: Del setembre, ja, eh?
19: Amb novetats.
1: Uh-huh.
19: Amb novetats. El que tenen clar és que en aquests moments hi ha moltes possibilitats de que no farà el segon cafè, desapareix de la graella.
20: Què me diu, la Gemma Nierga?
1: No, la Gemma fa el primer.
20: Que susto.
1: El cafè d'idea.
20: Que susto.
1: Si la Gemma està superben considerada.
19: Perdona, ahir...
1: Ja és un dels noms de la cadena. La prova és que van fer la visita del Papa i van
21: anar a
1: fer emissió conjunta.
19: Amb la Pepa Bueno.
1: Amb la Pepa Bueno, que va ser un retrobament ple de...
19: Sí, perquè les dues són de la set.
1: Ple de mort, no? I van compartir el matí.
19: I tant.
1: Pepa Bueno i la Gemma Nierga.
19: Exacte. Només faltava l'Àngels moment... Barceló.
1: Sí,
19: els tres allà.
1: Va ser un moment estel·lar.
19: Sí.
1: Que la Barceló ja hem dit que ha d'anar... L'hem vist avui, que s'escau com a portaveu del govern socialista.
21: Sí.
1: Perquè té la mateixa veu que una ministra que hem escoltat. I eren iguals.
19: La del portaveu, la del portaveu.
1: Per idees, jo crec que encaixa perfectament. Bueno.
19: Bé, doncs la Barceló potser pot caure directament a la CNN, la 7 CNN.
1: Bueno, vaig veure aquesta setmana, aquest cap de setmana, vaig veure diferents opcions de l'Àngels Barceló i déu-n'hi-do, hi ha una nova cadena de televisió.
19: Sí, CNN 7, la del Contreras.
1: Parlaven de si podria tornar a 3CAT.
20: Una merda!
1: A 3.
19: Jo.
22: Escolti, a vostè li sembla normal?
20: Una merda.
22: Però per què ho diu, això?
20: Mira, fotaria davant de l'entrada de la TV3 com un cocodril i que m'atropelli abans que torni a entrar aquella enyor de TV3.
1: No ho descarti.
19: Però la Barceló quina edat té? Busca, em sembla que ja...
20: Busca a l'ordinador.
1: Si volgués, jo el que he llegit, si volgués, que tenia diferents
20: opcions,
1: i una d'elles era 3CAT. Què més? Bueno, i algunes més, ara no recordo, però... Sí.
19: Bé, el segon cafè,
20: que tecleja amb l'ordinador...
22: Té 62 anys, en aquests moments.
19: Li queden, de cada 3
1: anys. Com a mínim 3.
19: 3 anys.
20: Que això ve d'allà.
21: Depèn del que hagi cotitzat, potser ja ho
19: també,
21: cotitzat.
1: O potser més.
19: Sí. Bé, el segon cafè no continua. De fet, el 3 de juliol és l'últim programa. La cadena en aquests moments s'està plantant...
21: I què faran en lloc del segon?
19: És possible, avui. La cadena es planteja fer una alternativa de continguts. És a dir, el sostre del matí ja està cobert amb tots els magazins que hi ha. És a dir, un altre magazín no té sentit. Estan buscant a veure què és el que voldran fer. No ho tenen encara clar. Estan rumiant diferents opcions. No m'estranyaria que... Jo els vaig dir, compreu un lot de pel·lícules western.
1: Marques tu la... programació
22: del 2CAT.
19: Escolta, a Catalunya, saps que funciona molt bé? El concurs ja estan fent, el rescat.
22: Una
19: a Catalunya funcionen molt bé les pel·lícules western.
0: No ho sé.
19: El 13 competa a les tardes amb les pel·lícules western. Hi ha un públic que està entusiasmat amb aquest tipus de perfil de pel·lícules. I la 13 ha sapigut agafar-ho. Quin problema hi ha?
1: Però és un públic... és un target de públic que està, que vols, està esperant que es buidi el ninxo.
19: Sí. Però a aquella hora que vols, Toni?
1: Ho dic perquè estem de dol, els que viuen a l'esquerra de l'Eixample, em sap molt de greu dir-se, que és un bar que ha passat a millor vida. El bar, l'home, crec que s'ha jubilat, tot i que té 99 anys a cada cama. Estem parlant del bar DNI, un bar de referència.
0: Sí.
1: Tancat el bar DNI. Un home que cada dia que hi passava veia 13...
0: Sí.
1: I veia les pel·lícules de l'Oeste.
0: Sí, I que dins el bar ho tenia ple de caixes de cervesa, que era un magatzem.
1: Un bar realment...
0: No es podia entrar.
19: On això està? A quin carrer?
0: No, ja no està. Enric Granados, potser que estigués.
1: Ja no està, perquè...
19: Enric Granados, bona zona.
1: Estava, diguéssim, en diagonal a la comissaria de policia.
19: policia...
22: Estava al carrer Mallorca, 208
19: sí.
22: de 510.
19: Sí, estava.
4: Amb Enric Granados.
19: Un disgust,
4: eh?
19: El veïnat, el barri, no, està, això... està decebut del tancament del bar.
4: I tenia sempre 13 posat allà. Sí. Sempre 13,
19: i al bar no hi podies entrar perquè estava ple de caixes, sí. de servei.
0: Només hi havia les taules de fora.
19: Si passava una inspecció de sanitat...
4: Sanitat, li, cal,
19: jo crec que
4: li tancaven.
19: Li tancaven, el primer que tancaven era amb ell, i després ja tancaven el bar.
0: Però tenia dos taules a fora.
19: Dos taules a fora, sempre. Sempre bevent cervesa, que aquesta, la cervesa sempre la col·loques. Bé, res més, eh?
4: Bé, bueno. Bé, continua, evidentment, el sí. programa de la Nierga. L'Altaveu renova també. Ben, encara que no han signat, renova la d'Anna i Borona. De fet, ahir l'Altaveu estaven fent la porra del partit d'Espanya amb Cap Verd i estaven molt amunt pensant que ho petarien. I van fer una porra, deixa'm posar aquest trosset, sí. per veure exactament... lo bé encertats que van estar el Cubero, la Danà i tots que estaven allà.
5: Va, acabem fent una porra pel partit d'avui. Vinga, va, ràpid.
6: Vinga, 5 a 0.
5: 5 a 0?
23: 4 a 0.
5: 4 a 0?
6: 7 a 1. 7 a 1.
5: 7 a 1?
6: 8 a 1.
5: 8 a 1.
4: 8 a 1,
5: has dit?
6: Sí.
5: Hosti, vols superar el resultat d'Alemanya, no? Contra Curaçao.
6: Bueno, seria 7 a 0, no? Aleshores, el global seria més o menys similar, però sí. un gol més.
24: Últim mundial 7 a 0 Espanya i va caure eliminada després de 8-10.
20: Que es fotin. Digue-li quan van quedar amb Catalunya.
0: Amb Catalunya, 4... Cabo Verde, 1.
4: Per cert,
0: no cal
20: que es fotin
0: més.
20: Aquests nyordos.
0: 0-0.
4: Hi ha una cosa que no entenc. A Catalunya ara podem veure els partits de futbol en català.
19: Sí, a la 2K.
4: A la 2K.
19: Que ahir, per cert,
4: va fer molt bona
19: molt
4: audiència.
19: Bona audiència.
4: Però és que la 1...
19: Un,
4: ara et miro la...
20: 8 de Xer. Sí, amb gent com tu. Ah.
19: 45.
20: Amb gent com tu, és que no hauríeu d'estar a Catalunya.
4: M'acaben d'enviar...
22: Escolti, per favor.
4: M'acaben d'enviar un missatge a les de la Corpo, perquè t'escolten el d'això. I em diuen, la Barceló no està a la graella de la temporada que ve.
19: Jo no he dit que fitxi. Jo he dit que és un dels llocs on, en un article que vaig llegir, sí, s'obria la possibilitat de que Àngel Barceló tornés a...
0: TV3.
19: Podria fer els matins.
20: Sí, amb la bandera d'Espanya pintada a la cara, com quan fa...
4: A Catalunya Ràdio.
19: Perdó. Bueno, per què no?
4: Al Ricard li queda una temporada.
19: Ah, doncs aleshores...
4: Li queda una temporada més i està, en aquests moments, que em consta a mi, negociant...
19: Una altra.
4: Dues més.
19: Dues més. Doncs aleshores no crec que faci els matins
4: però...
19: de l'Àngels Barceló.
4: Em consta que també hi ha moviments, també.
19: Ah, bueno.
4: Bé, no, m'acallo.
19: Jo no he dit res, jo no sé ni de què parla.
4: M'acallo. L'Altaveu continua el Jordi Basté amb la nova temporada, el Mundó també continua.
19: Sí, jo estic esperant amb candeletes.
4: Home, perquè vas gravar un.
19: Bueno, és que a mi que gravi un, jo crec que és l'error que va cometre el Mundó de convidar-me a un programa.
0: Perquè sempre sortiu els mateixos a la tele.
19: Ara, això té tota la raó.
0: Sempre els
19: però
0: mateixos.
19: Com a programa, a mi, el programa del Bundó, ja li vaig dir, que es diu, com em recordo ara...
0: L'any que vas néixer,
19: m'encanta.
0: Sí,
19: fan absolut del programa
4: ara
19: del
4: faran la versió nacional.
19: Bueno, doncs ja m'està bé, també. M'encanta.
4: O sigui, hi ha noves incorporacions a la cadena. Em consta que el Cuina Brutal tornarà una altra vegada, amb més receptes. És a dir, però sí que és veritat que s'ha d'acabar de tancar alguns forats. Forats, sobretot, i les pel·lícules en català que estan treballant perquè hi hagi cinema en català a la 2, per la 2K.
20: Mira,
4: m'ho vaig trobar l'altre dia Miquel Calçada, l'altre dia. Va donar salutacions per l'equip.
20: El Maremoto.
4: Ens escolta. Deixa'm passar, sortim d'aquí...
19: Com està el judici del... Perquè cada... El judici del Miquel sempre em dius el mateix.
4: Està a punt de caure.
19: Està a punt de caure, però el judici de que hi havia unes... irregularitats quan es van nomenar els càrrecs
4: de la Corpo,
19: director de Catalunya Ràdio i de TV3.
4: Sí.
19: Sempre està la cosa a punt de sortir, però no surt mai. És curiós,
4: sí,
19: això,
4: sí,
19: també.
4: Sí, no, mira
19: món que de coses... la justícia?
4: Sí. Sí. Hi ha coses que van molt ràpides.
19: Sí, sí, sí, el Pedro Sánchez. En canvi, d'altres, escolta...
4: Lo de la dona del Pedro Sánchez ha anat rapidíssim, però en canvi hi ha coses que són altres branques. Si no me'n fico gaire. Escolta,
19: què són, eh?
0: Una mica.
4: Vaig veure la...
19: Escolti, vagi badallar a casa seva, tu, però és que estem arribat a un punt, ja.
22: Estic badallant
19: com...
22: Sense dissimular, eh?
19: Tio, de veritat, he sigut...
4: Vas veure el Padre Apeles l'altre dia?
19: No.
0: Sí. El Col·lapse.
25: M'ha agradat molt.
19: A on el van portar?
0: El Col·lapse.
19: El Padre Apeles va anar al Col·lapse?
25: Sí, sí.
22: I què va explicar?
4: Sense cobrar, eh?
25: Li preguntava...
4: Sense cobrar,
19: que sempre va cobrant.
4: Va estar amb el Risto i va cobrar, eh?
2: A mi em consta que va cobrar.
1: Bueno, però amb el Jordi deu tenir sintonia i
7: amb
1: per això
7: va. El Jordi li va preguntar què cobrava. Vull dir, què cobrava.
1: Sí, no cal que m'assenyali com si m'estigués reclamant per anar a la guerra amb els americans.
0: Diu a Roma, eh?
2: No, és que el Jordi li va preguntar, però escolti'm, vostè de què viu?
7: Exacte.
0: Viu a Roma,
1: però viu a Roma, no?
7: Sí, però
2: de què creus que fa a Roma?
7: De què?
1: Pues misses.
7: No.
0: No.
2: És que em sembla que no pot donar misses, no? Que toma, no pot donar misses.
0: Jo
2: crec que
0: anava,
2: que
0: sí. Anava amb el
22: clergyman. Ara busco en quina situació religiosa està,
2: eh? És que necessitem un ordinador.
0: Anava amb el clergyman.
2: Sí, no, però sempre ha portat, eh?
1: Sí.
2: Anem a veure exactament què respon quan, sobretot el Jordi, insistint, eh? Que jo no he vist mai el padre Apeles en una situació que no sabia què dir.
0: Està igual.
8: Vint a Roma ja fa temps, des d'abans de la Covid, és a dir, fa uns 7 o 8 anys, no?, que viu a Roma.
9: Sí, em sembla el 2019 me'n vaig anar a viure a Roma.
8: I què fa a Roma?
2: Ai.
9: Diguem que passo molt de temps llegint, treballant en els arxius, fent recerca de qüestions de història de l'Església i així, i després doncs, també aprofitant, diguem, del que suposa Roma, que no solament des del punt de vista espiritual, diguem, és el centre de la cristiandat, sinó que també des del punt de vista cultural és una ciutat increïble, on tots els dies et trobes gent interessant, molt. Conferències, convenis...
8: Però de què viu?
2: Ara. Ai.
8: Dels estalvis.
2: De silenci.
9: Bueno, sí, però... Ai. Jo sóc una persona que gasta poc.
8: Home, tinc entès que viu al centre de Roma, un lloguer al centre de Roma, ja li dic jo, que no costa 300 euros.
2: Ai, de silenci.
9: Ai. 350.
8: Sí. Sí, home. De què viu?
2: Em volia morir.
9: No, visc. Oh,
8: no, visc.
9: Sí, això és com aquell... ¿qué cosa faccio?
8: Sí.
9: Escrivo.
8: Escrive.
9: Come vivo? Vivo, no? Vull dir...
8: Ah.
7: No va
2: però poquetito. Els silencis són brutals, sí, sí. Perquè... Diu,
0: però vam acabar d'aclarir de què viu o no?
2: No.
0: Deu ser dos donatius dels feligresos.
1: A veure, silenci. Para la música.
0: Silenci, qui parli... Li tallo un testicle.
22: Caram.
2: Oh, no, que a mi no me'n queda un. I que es vegi per la tele.
0: Li tallo un testicle.
2: El padre Apeles, en les seves millors èpoques, va estalviar molt. I va guanyar molta pasta, recorda el Cròniques, Moros i Cristianos, tot allò. Em consta que es va comprar dos pisos a Barcelona. I concretament a la Rambla Catalunya. Dos pisos. Un se'l va vendre... que se'l va vendre, però...
0: Ben pagat.
2: Em diuen moltíssima pasta. I amb la venda d'aquest pis es va comprar el pis de Roma. I el segon, que també el té a Rambla Catalunya, el té llogat. I el lloguer no és de 1.000 euros.
0: Hòstia.
2: Perquè els pisos són d'aquests modernistes que val com a mínim 800.000, 900.000 euros.
7: Però va invertir el que va guanyar la tela.
2: Ah, exacte. Va fer molt, molt bona inversió. I ara viu del lloguer.
0: De les rendes.
2: De la renda.
0: És rendista, per tant.
2: Exacte. Com sí, però va vendre un. Va vendre un. Però que això no, que no se n'entiria.
0: Bueno, va vendre un i l'altre
2: viu de...
0: li genera la renda per viure a Roma del lloguer del pis.
2: Exacte.
0: Que un pis a Rambla Catalunya, com a... depèn dels metres quadrats, posa-li...
2: 3.000 euros?
0: 3 i 5.
7: Mínim.
0: Depèn dels metres, a Rambla Catalunya.
2: Doncs amb això 3 viu tranquil·lament a Roma.
0: Euros, tranquil·lament.
2: Doncs d'això viu a Roma tranquil·lament. Amb un lloguer de 3.000 euros.
22: Que abans tu deies que potser viu de fer misses o el que sigui.
0: Sí,
22: no
0: fa misses.
22: No pot fer misses.
2: Ah, no pot.
22: Als anys 90. Als anys 90.
2: És que recordo que li van treure.
22: Recordeu que va tenir aquella època de moltíssima repercussió als mitjans de comunicació.
2: Perdona, aparicions a la tele. Va fer de jurat en un miss no sé què. Miss no sé què.
22: Bé, doncs va tenir una picabaralla amb la Conferència Episcopal Espanyola, amb l'Arcabisbat de Barcelona, i li van prohibir que oficiés misses.
7: Però en canvi ha estat a l'arxiu de Milà, eh?
0: Deixeu-me... perquè hem parlat de la 2CAT, deixeu-me, prepara'm, és el teu aniversari. Avui fa anys,
2: sí,
0: l'estimat Jordi Hurtado.

0: Jordi! Bravo. 60 tots, diu. 60 tots.
1: Els que vulguis, està en plena forma.
0: I, a més, sempre està amb aquest terreny positiu. Aquest home no voldrà mai jubilar-se.
2: No.
0: I que no el jubilis,
1: energia,
0: Jordi, no el jubilis mai. Perquè, a més, el concurs funciona com un tro.
3: Perquè s'ha de jubilar.
0: Funciona com un tro.
3: No, no, no, els balls.
0: No, i a vegades hi ha empreses que obliguen a jubilar-te, eh? També és veritat.
2: Sí, bueno, amb els metges els hi passa, eh?
0: Sí, per això. Del col·lapse...
3: Bueno, però ja a partir d'una edat, els metges... Poden estar exercint...
2: Sí, sí, poden allargar una mica, sí.
0: Bueno. Bé, vas veure l'apuntador del Liceu? Que va sortir al col·lapse?
3: Sí, doncs, no?
0: Oh, em va encantar. Que
1: home, és superprofessional,
2: el senyor Tribó té, no una entrevista, té una enciclopèdia. Tant. És un home apassionant, és un home apassionant tot el que pot explicar.
0: Tu l'has entrevistat alguna
2: vegada? Jo l'he entrevistat un cop, de fa ja un grapat d'anys, i fa poc el va entrevistar en el programa La nit dels ignorants, Marta Romagosa,
0: ah, sí?
2: I va explicar un grapat d'anècdotes molt, molt interessants.
0: La dels gossos que cauen?
2: No, és que jo crec que en té moltes.
0: Però anem a fer una mica de resum.
1: Recopilatori.
0: Perquè, és que
2: perquè crec que en té tantes, perquè va fer un llibre amb les anècdotes, que mira, les va repartint en un lloc explica una i d'altres altres.
0: Anem a veure exactament què és lo que fa la seva feina al Liceu.
4: L'apuntador del Gran Teatre del Liceu, Jaume Tribó. Quina és la feina de l'apuntador?
5: És dir, el text amb l'idioma que calgui, jo ho he fet en...
4: Italià, alemany...
5: Sí, francès i rus,
4: sí.
5: I txec, unes quantes òperes en txec, ho he fet en polonès, hongarès, i fins i tot en dialecte venecià. Això m'hi vaig divertir molt. Si algú es perd o oblida, ja s'ha produït la catàstrofe. Jo, per molt bé que vagi, sempre els estic ajudant. Sempre els dic el text i l'entrada musical amb la mà esquerra, que és aquesta. Llavors, no espero que digui, escolti, si es perden, què farà vostè? Oh, és que no s'han de
4: perdre. Si es perden, ja està.
5: Ja ha passat, ja ha passat.
4: Clar.
5: Si es perden, jo estic pendent de la frase que ve següent i del cantant que ha de cantar l'altra frase.
4: Vostè està passat... allà en aquella...
5: El Fabra en diu Cuberol.
4: Cuberol.
2: Sí. El Cuberol.
5: Sí.
1: Jaume Tribó va publicar el llibre Memòries d'un apuntador.
2: Doncs és molt, molt, molt recomanable. Dir-te que hi ha òperes que...
0: No, se'n duren 3 hores. Aquest sí, home ha d'estar en una concentració.
2: Però hi ha dies que no hi és, eh? Hi ha òperes, per exemple, aquesta darrera de les Noces de Figaro, sí. Jo no el vaig veure per enlloc. En canvi, n'hi ha d'altres que sí que veus allò, el Cuberol, no?
3: Cuberol.
2: El Cuberol i el veus allà, dius, aquest home està allà.
0: Bueno, va explicar el tema dels gossos, que em va interessar, perquè no sé si ara es pot entrar amb els gossos, però durant una època, tu, l'home, la persona que anava, que tenia gos i que tenia allà la seva cadira, anava amb el
2: ara
0: gos.
2: Ara es pot entrar en tanga.
3: Això sí.
0: Però bueno, clar, aquest és un altre tema que vam tractar l'altre dia amb el Tomàs Molina, que deia que la gent va en xancletes.
2: Sí, no, bueno, la gent al Liceu ja només no es vesteix, es tapa. No,
1: és que tapa clar, com pot.
2: Es tapa i...
0: Però és que jo soc partidari que aquest tipus de llocs la gent ha d'anar ben vestida.
2: Sí, home, jo... Bueno, és que
0: seria com pantalons curts.
2: És que estem en un moment que ja és igual. O sigui, clar, amb el rotllo de que endavant tothom, bueno, sí, però...
6: Et tu libertat, te puedes ir como quieras.
3: Sí,
2: però, clar, per aquesta regla de 3, aleshores, és que ja no hi ha... O sigui, per anar a qualsevol lloc pots anar de qualsevol manera.
6: Si vull com mi camiseta de matiner...
2: Hi ha una mica de...
1: D'etiqueta, home, quan vas al Liceu.
2: Una mica, no cal... corbata i tal.
0: No cal, però pantalons llargs i no xancletes i pantalons curts.
2: No, doncs ja t'asseguro que hi vaig anar el diumenge i el que proliferà ara eren xancletes, pantaló curt i...
3: Al Liceu xancletes?
2: Sí.
0: Oh, això hauria estat prohibit.
2: I fins i tot David tenia un al meu costat que es anava tocant els peus durant l'òpera.
0: T'ho prometo. Això s'hauria de...
2: Anava fent com burilles.
1: Ai, canta.
2: Entre dit i dit.
1: Per favor, quina marranada.
2: Anava rascant. I anava rascant i llavors... bueno, no diré... Bueno, sí, ho diré. És igual. I anava olorant.
1: Pa! Perdona?
2: Home, que el tenia a l'esquerra.
1: Jo no podia... Tu vas poder concentrar en l'òpera amb aquest espectacle al costat?
2: Bueno, és el que em va tocar.
1: Fastigós.
6: Era com Cabaralen, no?
2: Que vaig pensar, si estem ja un llindar, que ja vindrà algun tanga.
1: Però quin perfil era aquesta persona tan marrana?
2: És un que va comprar l'entrada al meu costat.
1: Però quina edat tenia?
2: I anaven dos.
1: Un home?
2: Sí, un home.
1: Quants anys?
2: Era una parella.
5: Hijo de
2: puta. No, home, no.
0: Però eren d'aquí.
2: Eren guiris.
1: Eren guiris.
0: Però i vas detectar l'idioma?
2: Raro. Quan raro no era ni alemany,
0: ni anglès, ni francès.
2: No et sé dir. però tampoc parlaven massa, eren bastant antipàtics.
0: Sí.
2: Perquè jo quan vaig arribar vaig saludar i no em van ni fer ni cas i tal, i vaig veure que l'indumenta venien de la platja, per entendre. O sigui, jo crec que van aprofitar, van anar a la Barceloneta, van fer un arròs i després tenien Liceu.
3: Ah, i pensar, mira, què hi ha aquí, calla.
0: Que doncs els gossos...
2: Anaven suant com uns tocinos.
0: I gossos no has vist darrerament, no?
2: Eh?
0: I gossos,
2: gossos no.
0: No, doncs durant una època va entrar gossos i els gossos s'anaven suïcidant.
2: Com?
1: Perdona?
0: Sí, sí, s'ho suïcidaven, i es llançaven, estaven del cinquè pis, es llançaven i caien a baix.
5: He de dir que l'any 1858 diuen que des del cinquè pis va caure un enorme perrazo. I això ho recull el Diari de Barcelona.
2: Però podien entrar els gossos al Liceu?
5: Podien entrar perquè si us portava l'amo... Sols els gossos no hi anaven, però si el senyor propietari anava amb el gos, però és que jo de gossos n'he trobat dos i un gat. Els dos gossos van morir de la caiguda, clar, des del cinquè pis fins a l'amfiteatre de la... Sí, pobre,
2: però durant una representació?
5: Sí, l'acte segon de Guillem Tell de Rossini, sí. Abans del recitatiu, més o menys a la vora del lloc on va caure la bomba del 9 de novembre del 1893. O sigui, per això el Liceu Guillem Tell fa por. No tenim por del color groc, no, això no. Però del Guillem Tell sembla que sí.
2: Jo estic cantant Guillem Tell i em cau un gos del cinquè... Un perrazo, a més a més.
5: Enorme perrazo.
0: Bueno, quina és la teoria? Perquè, clar, el Jordi volia saber exactament què cony passava, per què cauen els gossos, i és perquè estava distret l'amo, o què?
2: Però que suïcidaven els gossos perquè
5: no suportaven la música? Que s'emocionessin, potser era... Perquè hi ha una investigació de l'Ajuntament per saber com és que un gos havia caigut des del cinquè pis.
2: I com és?
5: Què hi feia? Doncs la investigació diu que no van descobrir cobarde premeditación. O sigui, ningú el va empènyer. No, pobret, va ser sol que va caure.
2: Es va suïcidar.
1: Obra.
5: Però el gat va tenir més sort, perquè era
0: un gat.
5: Clar. Cau contra la barana de l'orquestra i diu que salió maullando por el pasadizo central. Això vol dir que aquest va salvar la vida.
2: Una de les set que té.
5: Sí.
0: Això ho vas tocar per mi? Era divertidíssim. Explica moltes coses més, però l'entrevista és que, a més, el Jordi estava com molt interessat. En... A més, l'home és molt generós.
2: No, és molt
0: generós. Perquè, a més, va explicant, i va ser tan fluida l'entrevista que t'hi quedes, Sí, la podeu recuperar a la carta.
2: Li va agradar a vostè l'entrevista, el col·lapse?
3: Molt bé.
2: Doncs,
0: Sí, perquè ja, tenia una paraula per comentar-te, a veure si la sabies. Gerotolescència.
1: Zero què?
0: Gerotolescència.
1: Què és?
2: No tinc ni idea.
0: El Pere Estupinyà va estar l'altre dia en un programa de la 2 i va explicar una cosa, mira, justament en la teva franja d'edat. Vols ho deixem per demà, doncs? O vols que ho vols escoltar?
1: No, posem-ho ara.
2: Sí, ho deixem per demà perquè no troba el document. Per tant, demà, com que demà tornes,
3: sí,
2: demà ens el poses.
0: Va,
2: ens el
0: poses. Ara és ja... molt interessant, el que explica el Pere.
2: Ara ja ho preparem tot.
0: Sí, canviem.
2: Va, munteu el decorat. José Antonio Camacho, de nou, bona tarda.
7: Bona tarda, joder, vinga, dejadería de tontería de la tele con el tío este de no pelo de la camisa hecha que lleva, que parece un gasolinero. Va, venga, vamos a hablar de España. Vamos a hablar de España lo que quiere la gente. No, tío, que eso le falta la riñonera de cuero. Dame cambio, oye, dame cambio.
0: Cámbiate la camisa, cámbiate la camisa que ya la tienes manchada.
2: Ahora paran de España.
8: RAC 1.
9: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
10: Doncs millor.
11: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
10: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
14: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
15: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
14: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
16: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
20: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
21: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
22: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
23: El que encara no has escoltat
24: i segur que t'agradarà.
25: Un nou aparador d'àudios i podcast.
26: Endreçats i a un sol clic.
27: Per triar i remenar.
28: Amb tot el contingut dels programes.
29: I també els podcast originals de RAC1.
30: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
31: I som tots.
32: Més fàcil.
33: Més directe.
34: Més intuïtiu.
35: Més RAC1. Tots som un milió.
36: Versió RAC 1.
37: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
38: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
39: Heu follat.
38: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
39: Tens tota la vida per davant.
38: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
40: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
41: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
40: S'ha confirmat la xifra?
41: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
42: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
43: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
42: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
43: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
42: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
44: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés. Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
1: Doncs vinga, tot i que la conversa segueix, perquè no mirem ni les llums ni mirem res, ja estem en antena. Ho dic per algú
2: per favor, que... Llevamos 500 años, eh?
1: Llevamos 500
3: años.
4: Llevamos 1.000 vacunas. Llevamos 500 años.
3: Y con la tontería encima, que no se la quiten. No,
2: ahora hablábamos, José María, del tema capilar. Bueno, que cuánto hay que ir a la peluquería y demás, ¿no?
1: Aquest era el tema, ¿eh? Aquest era la gran conversa.
5: Tema de la sí.
1: 500 años...
3: El país paralizado por el Mundial, pero ellos preocupados de si hay que hacerse el degradado.
1: Ahí estamos. Claro, es que este es el tema.
3: O
1: claro.
3: No, es lamentable, es triste...
1: Sí, sí,
3: y espero que es el tema. Rueden cabezas.
1: A veure si trobem el document de Llevamos 500 años y 1.000 vacunas, perquè crec que és el que s'escau aquí amb l'Arnau Vila, aquest xató. Ja portem aquí, parlant del teu pentinat...
2: És que... Tota la tarda.
1: Et preocupa cada cosa que, certament...
6: En el estadio de San Mamés, ha tenido 3, Deportivo La Coruña, 1...
1: Punta tu.
6: A ver, que llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio. Don Alberto Negro y don Gaspar Rosetti, vamos a hablar dos a la vez, después de 500 años y 1.000 vacunas, tendremos que decirlo de uno en uno. Gol en Vallecas y gol en Las Gaunas. ¿O no? Estadio de Las Gaunas, el gol, Alberto Negro.
1: Venga, pues a ver, eso os lo aplico, ¿eh? Gol en Las Gaunas y gol en... No
2: ara, amb quin entusiasme cantes un gol després de la bronca de García, ¿eh? Sí, estàs molt avall després d'aquesta bronca.
1: Pues venga, va. Pues, que José María no os tingui...
3: Vamos al lío.
2: Venga.
3: ¿Con qué arrancamos hoy?
2: Con la pregunta, José María.
3: Vamos con ella.
2: Ahí estamos, va sobre el Mundial. Després de veure el partit d'Espanya contra Cap Verd... És que anima el García.
1: Clar, li dona ritme.
2: Sí, sí, sí, sí. És un bon míster, com Luis Van Gaal, que els animava, els portava rectes.
1: Bueno,
2: bé.
1: T'ha posat un exemple... No seria...
5: No hi ha més exemple.
2: Només dic que...
1: T'ha de posar un exemple que, més que empatia, el que generava era terror.
2: Clar, amb Luis Van Gaal era o sobrevivies o directament mories,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: hi ha jugadors
1: això...
2: que no anomenen el seu
1: nom. No, per això. Sí, sí,
2: sí, sí. En canvi, d'altres l'estimen molt. Bé, dit això,
1: yo no lo
2: fins
1: hablar.
2: On creieu... Exacte.
1: Yo no quiero decir su nombre. No me gusta.
2: No, es que
1: Listo.
2: No...
1: No quiero... No digas mi nombre.
7: Mi nombre es Risto.
1: No lo voy a decir.
7: Enfades.
2: Tú le preguntas, ¿cómo se llama aquel entrenador holandés?
1: No quiero decir su nombre.
2: No sé.
7: El del pelo rubio, que en el Quiñol metía la cara de tocho.
2: Doncs vinga, som-hi, senyor Vinguella. Després del partit, també li pregunto a vostè, el partit d'Espanya contra Cap Verd, força decepcionant, fins on creieu que arribarà Espanya al Mundial? Ens hem vist obligats a fer aquesta pregunta.
7: Quines opcions?
2: Posar els peus a terra, perquè el Rocco venia al fum de l'altaveu de que si 8-1 i tal. No, escolta, peus a terra. Arribarà fins a 700/8 temps de final, arribarà fins als quarts de final, fins a les semifinals o arribarà a la final. Qui sap, la final crec que és a Atlanta. Bé, en qualsevol cas, aquesta pregunta li fem avui a una persona assenyada i molt necessària, el míster Lluís Carreras.
3: Don Lluís.
2: Don Lluís.
8: Bona tarda. Us ha faltat posar que a veure si passarà la primera fase o serà d'aquests quatre equips que es quedarà fora.
1: Home, tan malament ho vas veure.
8: Fatal. Fatal, perquè a més a més jo sóc un d'aquests de la porra que em vaig venir cap amunt, m'entens? I llavors, clar, veient el partit i sobretot el que em va desesperar de veritat, va ser la nul·la capacitat per canviar el partit. És que, mira, vam tenir l'inici del partit, la pausa d'hidratació del minut 23, el descans, l'altra pausa d'hidratació, i fa el primer canvi al minut 70, i treu a Olmo el 80. De veritat, és que no ho entenc. Jo no sé qui hi ha de segon, i això és una bona pregunta per un dia que vingui en Charlie, de dir-li, el segon, què fa el segon? No li diuen el primer, escolta, noi, et passa alguna cosa avui? Vols que jo faci alguna cosa? Vols que canviï alguna cosa? Perquè, la veritat, bueno, més enllà de perdre la porra, que no passa res, és que no li vaig veure res.
2: Avui
8: no
2: parlarem no del segon que hi ha, sinó del segon que ja no hi és, que potser per això és el motiu.
1: Ah,
2: Pablo Amo.
1: Aquí s'especula que el segon era el bo, com Òscar Hernández.
2: Encara parles de l'Òscar.
1: Home, és que era el bo.
8: No va perdre cap partit.
1: Era el bo. L'Òscar Hernández era el bo. El que era...
2: El germà de Xavi Hernández.
1: El bo era el segon, sempre ho he dit. Els bons sempre són el...
8: No va perdre cap partit.
1: No va perdre cap partit. A l'època de Cruyff i Reixac, el bo era Reixac. No en tingueu cap dubte.
2: A l'època del Pep i el Tito.
1: No en tingueu cap dubte.
2: El Tito feia moltíssima, moltíssima feina. Molta, molta feina, sí, sí. Bé, ara en parlarem, míster, perquè veig que vens amb ganes de parlar del partit.
1: Va, el Cruyff se'l va deixar desfermat com a entrenador, va fer 2 anys que a mi que algun dia me'ls expliqui, algú, perquè no es va entendre absolutament res. Uns fitxatges que en fi... Bueno, és igual.
2: Els volem... Ens deixarem aquí. Era Skaig, José Mari... És que José Mari ningú se'n recorda.
1: Hagi, Prosineski, Skaig, Korneyev, Kodro...
5: Truel.
1: Un que va fitxar de l'Osasuna...
2: Va fitxar el Cuellar, deia... el Cuellar també?
1: No, no, un de l'Osasuna que ens el va canviar per Romario. José Mari. Que després de fallar contra el Paris Saint-Germain no el va tornar a posar més. I a partir d'aquí és curta, vull dir que, bueno...
2: L'únic, i em perdonaré...
1: Carlos Busquets, de porter titular. Angoy, el gendre. El nen, de davanter. Vull dir que, bueno, aquells dos anys van ser per de traca, eh?
2: I els pisos d'Andorra...
5: Sí, però el joc de peus del Busquets...
1: Sí, no, no.
5: No el té cap porter d'ara,
1: eh? No el té, però no vam guanyar res. En dos anys no vam guanyar res. El joc de peus era de collons.
5: Home, i tant.
2: Sí, sí, doncs el míster que diu que igual es queda a la fase de grups, però amb l'empat d'Uruguai contra l'Arabia Saudita i que passa a les 8
1: millors. L'acaba de sentenciar la selecció.
2: Sí, sí, sí.
8: Setzents, o vuitents.
9: A veure, compte, setzents? Si es classifiquen o Argentina o Espanya, una de les dues segona, el setzents és Argentina-Espanya.
8: Saps això?
10: Jugant com ahir.
1: Bueno, ara parlarem de per què ho ha vist en Manon. Ja ens has fet uns titulars, sí, però sí, ja sí. Ens has deixat a bocabadats. A veure.
2: Gemma Mallorca.
10: Primer diré això, que crec que Argentina serà la primera del grup i que Espanya serà la primera del grup. Ah. I que el primer partit no determina encara el que pugui passar al Mundial. Argentina el 2022 va perdre el primer partit contra l'Arabia Saudita. Espanya el 2010 va perdre el primer partit contra Suïssa. Per tant, no determina absolutament res. És un ridícul, sí, espantós. Va jugar horrible a futbol i no va entendre en cap cas el que estava plantant Cap Verd, que era un bloc baix defensiu, i ho havien de superar. Crec que quan es recuperi la Minya Mal, que encara no acaba de girar gaire fi, i es recuperi Nico Williams, jo crec que Espanya és un equip totalment diferent.
2: I pot arribar fins a...?
10: La final.
2: La final, Déu-n'hi-do. A veure, Fernandito, tu que has viscut l'Espanya de Clemente, fins on arribarà Espanya?
11: I tant. Sí, sí, de cada vaig viure. Sí, sí, hi havia unes hòsties brutals allà amb la cadena SER i, bueno, molt bèstia. No, a veure, jo crec que aquesta selecció espanyola és com aquelles, no?, com aquelles actrius que, o actors que han tingut una gran fama, però que al pas del temps l'està deixant una mica rovellada. I en aquest cas no és tant el temps com les lesions. És que tu comences a comptar jugadors de la selecció espanyola, d'aquests que han de tenir pes... I n'hi ha molts o que surten de lesió o que fins i tot han arribat encara lesionats a la concentració, com el cas del Lamin, que va jugar ahir però venia lesionat encara.
5: Por supuesto.
11: Clar, mira, José María. Rodri,
2: Rodri sí.
11: Ve d'una lesió llarga, ja ha jugat, però se li nota que està rovelladet.
5: Però és que hi ha 26 jugadores.
11: Espera, ara. Nico Williams.
2: 3.
11: Nico Williams també. Víctor Muñoz, un altre extrem desequilibrant, venia d'una lesió muscular. Lamin Yamal, ja ho hem dit. Mikel Merino. Miquel Merino és un altre que és un jugador molt important perquè és un jugador que fa gols, que té arribada a segona línia i també venia d'una lesió muscular. O sigui, quan tu tens diversos jugadors que han de ser de desequilibri i no estan fins, i tens d'altres que són eix, com el Rodri, que tampoc giren massa fins, doncs jo crec que si això li sumes, que hi ha gent que potser no està bé, perquè hi ha jugadors que tampoc estan massa fins, el Ferran Torres, a la que el treus de posició, perquè ara és davanter centre al Barça, però el poses d'extrem i no rendeix. El Gavi, que també s'ha recuperat bé de la lesió, però que no és extrem, el poses en banda i tampoc rendeix. Jo crec que a nivell tàctic, això que va fer Luis de la Fuente contra un equip tancadíssim darrere i que en lloc d'obrir el camp el tanqués, amb extrems que no ho eren, em va semblar una cosa rara, perquè a més encara estava el Jeremy Pino, que és un jugador que t'agradarà més o menys, però que pot fer d'extrems, i no el va posar. Llavors, no vaig entendre massa com va anar, i així va acabar el partit.
10: És que potser es va mirar allà una mica amb Hansi Flick, o fins i tot Xavi Hernández, que és el que utilitzava el quart migcampista, però clar, a l'altre costat sempre hi havia un extrem pur.
5: Però,
10: en aquest cas no hi havia cap.
1: Hombre, míster, què tal? Buenas tardes. Saludem a Luis de la Fuente, que ja ens ha convidat amb línia des d'Atlanta.
5: És un punt en el Mundial. Llevamos 32 partidos invictos. Hemos ganado una Eurocopa, hemos ganado una Nations League, finalista de otra Nations League. Es que venís aquí a ser los cenizos y a meter caña. Cuando oye, se encierran atrás, ¿eh? ¿Y qué hacemos?
10: No va a ser un ridículo ahí.
5: Perfil bajo. Pero qué ridículo, ¿no? ¿No viste el derroche que hicimos de achicar el espacio? espacio, atacar el espacio en los laterales.
2: Luis de la Fuente va dir que tornaria a veure el partit sencer, perquè va dir, escolta, vull tornar-lo a veure, i dos, que els hi va posar un pòster ben gran dient 32 partidos invictos, perquè seguissin creixent o creient en això.
5: O sigui, la 33 no la de Fernando.
1: Sí, però ahir, escoltant després a Luis de la Fuente, el que em va sorprendre, i ara li pregunto al Lluís Carreras, és que et sorprengués de com jugava Cap Verd i que t'havia sorprès aquest bloc, ara que està tan de moda, aquest bloc baix, el que seria jugar a darrere a l'autobús. Això et va sorprendre.
5: No
1: sorprendre. Bueno, com volies que jugués Cap Verd? Si són les que són la línia. Clar, és que com pot ser que es plantegi un altre partit que no sé què pensaves, que Cap Verd sortiria a atacar? És que, a veure...
5: Hem vist uns highlights en YouTube on hi van a buscar...
1: A veure, no sé què en pensaran Lluís Carreras, però és que, clar, em va sorprendre aquestes grans declaracions de Luis de la Fuente.
5: Claro, Luis, tu en tu campus ensenyais esto.
8: Míster, mira, escúchame, míster, mira, deia, els entrenadors, entre moltes coses, han de tenir, un, coneixements, dos, gestió de vestidor, que és molt important, aquests dos paràmetres són molt importants, i després, capacitat per canviar els partits depenent del que plantegi el rival. És que no hi havia cap altra opció de que Cap Verd posés l'autobús al darrere. Per tant, tu has d'intentar generar situacions de perill. I no només és canviant els davanters, és que potser has de canviar els defenses o el mig del camp. Però per això us he dit abans que quan a la pausa de la hidratació primera ja veus que les coses no canvien, fes alguna cosa. Que al descans veus que les coses no canvien, fes alguna cosa. Canvia jugadors, retoca coses. La banda esquerra amb Cucurell i Gavi encara va funcionar bastant bé. La dreta, no, tu li poses a Llorente una paret i te la traspassa les cops que vulguis, però després no és un purista. Rodri, estàvem parlant de Rodri. El mig centre posicional de qualsevol equip i la selecció és el que mou l'equip. És que Rodri ho alenteix tot. Em sembla que de 50, 60, 70 pilotes que va tocar, la majoria d'elles va fer més de 3 tocs. Com vols superar? Clar, en general, els jugadors de la selecció, i Luis de la Fuente també, que ens està escoltant, no tenen interioritzat aquests ítems de jugar una línia més, jugar el tercer home, deixar de cara. Mira, la primera jugada, al minut 80, escolta, jo, apunta...
2: No et segueix, míster.
8: Apunta tu. La primera jugada on te van poder coincidir Lamin Dani Olmo va ser passada amb l'exterior de Lamin. Dani Olmo deixa de cara, i mira, perquè li va tocar a Oyarzabal, li va tancar els ulls i va tirar la pilota fora.
5: Sí,
8: perquè aquesta jugada se'n van veure dos o tres només. Per tant, no hi ha solució si l'entrenador no creu en això. I després sentint a Unai Simón i a Rodri, bueno, dèiem, no, ja veréis com juega Cabo Verde, ja veréis. Escolta'm, sí, tu, hombre, està a la posició 69 del rànquing,
5: Bueno, però si estan en el Mundial, si estan en el Mundial, Luis... Sí, si estan en el Mundial és per algo.
10: Curaçao també,
5: 48 seleccions. Pues estarà per algo, Curaçao.
2: Una debutant,
11: No, però és que... De veritat, l'Unai Simón després va dir no, el semini mitjat, perquè ja veureu en els propers
5: partits ocasions de gol
11: que ataquen.
5: Sí.
11: Estava el tio cofó i content.
5: Quantes ocasions de gol?
11: Aguantat a Cabo Verde.
1: Però si el davanter de Cabo Verde, quants gols portava?
9: Amb els seus clubs fa dues temporades que no fa gol.
1: Atenció, dues temporades.
9: L'últim gol...
5: Perquè en sus clubs lo hacen bien y los dosifican para el Mundial. No com aquí, que me los envié lesionados.
9: El davanter de Cap Verd, l'últim gol amb el seu club, 18 d'agost del 24.
5: Claro, porque lo sabía que venía al Mundial.
9: No, què vol dir?
5: Lo estaba reservando.
1: A veure, Kaila, què diu el poble?
10: Atenció, perquè han votat més de 1.000 persones una altra vegada l'enquesta d'avui, per tant, molt participativa, i l'opció més votada a la pregunta de fins on creieu que arribarà Espanya al Mundial és la de 700-800.
2: Mira, el míster, com el míster.
10: Aquesta és l'opció escollida per un 36% dels vots.
2: Ja, seria un somni, un mit.
10: A continuació, un 27%, això no li agradarà tant al senyor Vicenç Martí, diuen que arribarà a la final,
2: a
10: Espanya. La segona més votada. En tercera posició, quarts de final amb un 25% dels vots, i un 12% creu que arribaran a semifinals.
7: Bona tarda, André. Home,
2: José Antonio.
1: A veure, com ex-míster de la selecció, ¿Qué le falta al...
7: Home, no
1: riguis, que si no li agafa la risa.
7: Estoy jugando aquí diciendo que si el tiki-taka es tontería. Parece un equipo de mujeres con la menstruación, joder. Menos tiki-taka, menos posesión y más cojones, joder.
1: Dale, mister.
7: El fútbol es muy fácil. 11 tíos con pelo en el pecho, testículos como melones. Y no pongas a jugar a un tío que se llama Fabián, que no sabe si es español o un plato típico de Asturias. Franchute, espagueti ahí. Fabián, pon nombre de verdad, José María, Antonio, Fernando, Paco. Un equipo que parezca que vaya a invadir Gibraltar, joder.
1: ¡No!
7: vamos, coño.
12: Ponemos ahí a Yarzabal, que tiene la misma cara que un secundario de película de Paco Martínez Soria. Que solo decía el nombre y ya te da una quince la lengua. Julio, no sé. Encima tiene cara de sugo recién pescado. Que casi es imposible, joder, intimidar a nadie. Y en el banquillo, Borja Iglesias, un tío que se pinta la uña, que seguro que es maricón, joder. Yo si fuera seleccionador, ya le hubiera espabilado todo. Como hice cuando entrenaba al Español, me vino un jugador a pedir el cambio para un cortecillo en la mano.
13: Español cuando se acerca un jugador que tenía un corte en la mano.
12: ¡Vamos, solo! ¡Otra vez! ¡Eso no es nada! ¡Va, va! ¡Juega con eso!
13: ¡Bien!
12: ¡Mamá, no, no me jodas!
2: Sí, sí, com estaven les banquetes a Sarrià, eh?
11: Roberto Fresnedoso.
2: Sí, sí, amb Roberto i amb tota aquella gent, amb l'Ardín. Sí, sí, les banquetes de Sarrià. Bé, José Antonio Camacho, és veritat.
12: El domingo quiero aquí, cantando los goles de España.
7: ¡Vamos, paño!
2: José Antonio, veo que De La Fuente no suda como usted, ¿eh? No, mira que hacía calor en Estados Unidos.
12: Está depilado, no tiene pelo.
2: Sí, sí, sí.
1: No, però perdona, disculpa, que ens ho va explicar el Damià López. El, dins l'estadi estava a 20 graus. Que les pauses d'hidratació eren només per col·locar publicitat. Sí, que això no sé, Lluís... Aturar el ritme d'un partit per una pausa d'hidratació es pot entendre, però a l'estadi, ens ho va dir el Damià, estaven a 20-21 graus.
9: Amb dessuadora.
1: No? Trenca molt aquest... això trenca molt amb un partit?
8: Bueno, no, jo... Mira, et diria que depèn del ritme del partit que hi portis, no? Penso que en el d'ahir anava bé, sempre i quan l'entrenador hagués pogut posar una mica de cullerada i hagués pogut canviar quelcom. Va demostrar que no, va bé, però també jo em fixava molt amb cares de jugadors i al minut 15, al 16, al 17 veies a Pedri i dic, carai, noi, com s'ho està patint. Vull dir que més enllà de la temperatura... de l'estadi, a mi em van bé, eh? Em van bé aquestes pauses, sempre i quan el partit pues, sigui com el d'ahir. El que passa que no va donar resultat, Toni, és que no va fer res. És que jo el veia, també, amb l'imatge de l'entrenador, és que no deia res, no retocava res. No pots estar esperant la inspiració

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: I necessitava jugadors amb molt més mobilitat, sobretot Olmo, que interpreta molt bé aquest tipus de situacions. He dit, per l'esquerra crec que Cucurella va entrar bé, només una vegada en fora de joc després va entrar bé, però per la dreta Llorente... És que per què el vols, Llorente? Llorente és un jugador que necessita molts espais. Si no tens espais, per què el vols, el Llorente? Vaig una mica aquí, no? O sigui, vale, sí, li agrada molt a Fabián, però Fabián és més d'arribar, igual que Miquel Merino és més d'estar estàtic. Però si no centres i no arribes, per què els vols? Canvia jugadors. Jo crec que aquí li va faltar una mica d'ajuda també per part del seu segon o el cos tècnic en general.
3: És que Llorente fa una cosa molt estranya i es va veure molt, molt bé quan va entrar a la Vinya Mal al terreny de joc, que és fer-li la passada, però quan està molt a prop d'ell. I, per tant, Això produeix... Fa una petita conducció, s'apropa a Lamin i llavors li cedeix la pilota. Clar. I Lamin cada vegada està envoltat de 3-4 jugadors. Era impossible que pogués superar a la defensa del Cap Verd. I va molt lligat amb com interpreta el joc Marcos Llorente, que crec que ha fet una gran temporada amb l'Atlètic de Madrid, no hi ha cap mena de dubte, però per guanyar profunditat i per guanyar amb espais. Si tens un lateral que és profund a priori, però tampoc t'està ocupant aquest espai a l'extrem dret que t'estava deixant, no ho sé, no, és que no va interpretar, jo crec que cap jugador va interpretar ben bé el que estava passant damunt la gespa.
4: La Gemma parlava d'altres derrotes inicials en Mundials d'Espanya, però es veia que després l'equip tiraria, que havia sigut una cosa circumstancial, que de cada 10 Espanya en perdria un. Però què us fa pensar que Espanya millorarà el diumenge contra Aràbia Saudí? És un problema d'equip o va ser un problema només puntual d'ahir contra Curaçao? Con cojones España no pasaba de cuartos. Falta un poco más.
5: Espabilar a todo. Espantazo.
4: A veure, Fernando, i de seguida entrem a una figura cabdal.
6: No ha estat una derrota, però ha estat una situació tan rocambolesca que està donant tant que parlar que el seleccionador s'adonarà que ha de fer canvis estructurals importants i com a mínim ficar el Dani Olmo. I jo tinc la sensació de que, tot i que els metges tinguessin un plan, la Minya Mal ja estarà allà des de l'inici.
4: Ai, ai, ai.
6: Bueno, tant de bo m'equivoqui, però, escolta, hi ha gent que té poca imaginació. Doncs què? Doncs la Minya al camp i suposo que ha vist que el Pedri una miqueta més a la base i a l'Olmo més a la mitja punta... I potser es posa un altre extrem canviant a...
7: Però luego en setembre que descanse.
4: Hay que cuidarlo, Luis, de la gente. A veure, míster, entrem
7: a hasta el 26 de setembre no volvemos a jugar contra Inglaterra.
4: Després us preguntaré per la Minya Mal. Però d'entrada, entrem en el nom que deia abans el Toni com a figura molt, molt, molt capdalt pel que fa a la selecció de Luis de la Fuente. Estem parlant de Pablo Amo. Amb ell com a segon entrenador, Espanya guanya la Nations League, que per cert va començar Luis Enrique, i remata de la Fuente el 2023. Recordaremos. El 2024 guanya l'Eurocopa i després surt. Ara, per cert, estava entrenant al Qatar i l'han cessat. Però era una figura important. De fet, hi ha vídeos que circulen on es veu clarament que ell imparteix xerrades tàctiques i a vegades Luis de la Fuente no sap per on li venen. Míster,
7: però això s'ha vist.
4: És a dir, la gent que és molt observadora i veia...
7: Pablo Amo és el que feia la xerrada
4: i
7: Luis de la Fuente...
8: No sabem si el que feia les xerrades, però s'han fet virals alguns fragments a les xarxes socials on us heu d'imaginar la típica pissarra on es posen fitxes i s'expliquen, i ell, Pablo Amo, allà, amb part de l'staff davant, entre ells Luis de la Fuente, el seleccionador, i Pablo Amo va dient, ara quan el central salga d'aquí i haga el passe aquí, què és el que va passar? I tota la resta de l'staff mirant-se'l com dient, què és el que va passar? I Pablo Amo dient, pues va saltar el no sé quién i va passar no sé cuántos. Sí, i això era...
7: Imparteix la classe.
8: Una mica
7: I
8: sí.
7: I Luis de la Fuente què fa?
8: Doncs la cara...
7: Bueno, pues entrenar.
9: Això mires, cara... no? Peses, fa peses.
7: Sí, levantando peso con la creatina.
4: És habitual això que passi als staffs o això sí que ho hem de començar a observar com a important, el que no hi sigui?
2: No. L'entrenador principal ha de donar rols a la gent de l'estaf perquè intervinguin en moments puntuals. Normalment, exacte, el rol és, per exemple, en el segon entrenador donar-li el fet de que sigui l'encarregat de mirar el rival, de dir-te en els teus jugadors com juga el rival. L'assistent número 2, perquè abans només tenies un assistent, però en 3 o 4, que s'encarregui realment de l'estratègia, la pilota aturada, els corners, les faltes, els penals de l'equip contrari. El preparador físic que et pugui dir una cosa, l'entrenador de porters que et pugui dir el porter cap on es tira, quan hi ha els penals, quan no, o com surt. Clar, dintre de l'estaf, que per això n'hi ha tant,

0: cada un té la seva responsabilitat. I per mi és molt important aquesta figura d'aquest segon entrenador, que més allà que pugui ser amic o no del seleccionador o de l'entrenador, li ha de dir les coses. Que ahir veia imatges que parlava amb el segon i la cara li dic, aquest home no sap què fer. És que aquest home no sap què fer. Ajuda'l, digue-li alguna cosa. És igual, encara que t'equivoquis. Jo prefereixo equivocar-me fent alguna cosa que no deixant passar les coses i que el temps demostri que t'has equivocat. Però és que el partit estava clar. Diràs que, bueno, clar, perquè tu des de casa ho veus molt bé, des de la tele, ara faris, o un cop ha passat el partit. Però és que no interpretava en cap moment el que havia de fer l'equip. I després, com passava també a vegades amb el pobre Xavi, perdia la roda de premsa. O sigui, quan, a la roda de premsa empitjorava el que havia fet al terreny de joc. No passa res, dic, mira, m'he equivocat, he reaccionat tard, els jugadors no han estat acertats, que han estat moltes coses, però això a mi no sé si canviarà molt la setmana que ve contra l'Aràbia, però si m'he de fiar del partit d'ahir... Está complicado.
1: Mira, Lluís, aquest és l'anàlisi que feia de la Fuente al acabar el partit.
2: Ellos es un equipo que es muy organizado. Desde el primer momento hemos visto que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio. Pero quizás en algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios. Pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar.
1: I aquest és, i ja està ahí, Luis,
3: bueno,
1: ahí, si no quieren entrar,
3: dicho,
1: no quieren entrar.
3: Si no quieren entrar, bé, però... pues no quieren entrar, entonces hemos intentado generar espacio.
4: Moment, falta un document.
1: Clar, evidentment, després d'aquestes reaccions, és normal que t'hagis de posar l'escut perquè et vindran per totes bandes.
5: Un bon ánimo, eh? Bueno, ojo a la frase. Me parece muy bien el ruido y las nueces. Me parece muy bien el ruido y las nueces. Llevamos 32 partidos invictos.
3: Un bon.
5: Lo dice De La Fuente, empatado a la selección número 67 del ranking en el mundo. 67. Ante el partido, 67. Y además, un jugador le localizaron a través de LinkedIn. Sacar pecho, ¿no? Autocrítica y mejor nos irá. Empezamos.
4: Que sembla que això de LinkedIn és fals, eh? És d'aquestes notícies que corren, que avui han dit que era fals, que no, era veritat, que aquest jugador el van trobar per LinkedIn.
1: Tots són professionals, que s'havia dit que alguns eren fusters o miners o forners.
4: A veure, Santiago Segurola.
6: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás viendo el Mundial?
6: No, ya lo he comentado esta mañana con Jordi, que lo que estabas comentando antes de las pausas del Mundial, se lo están cargando.
7: La hidratación.
6: Es un asesinato. Lo he contado esta mañana y me gustaría...
8: Están asesinando al fútbol, así de claro. Cuatro tiempos, como en los deportes americanos, como quieren ellos que se juegue al fútbol. Las paradas estas de hidratación, cooling breaks o lo que sea, esto es una filfa. Simplemente para colocar anuncios. Y añade, tú estás 0-0, por ejemplo, ayer, minuto 62-63, parada, y luego hay nueve cambios en seis tandas. Es decir, que del minuto 23-24 al minuto 45 no hay quien juegue a fútbol.
1: Sí, eso es verdad.
8: No hay quien juegue a fútbol. Les importa un pimiento el fútbol infantino. Detesta el fútbol. Es una vergüenza. Y lo peor del caso es que la gente no dice nada. Nos están robando el fútbol. Yo pensaba que el fútbol era indestructible. Lo creo, que era una fuerza imparable. Las razones, no lo sé, estaba encardinado en la vida de la gente, de innumerables
6: problemas. Se están cargando el fútbol.
1: Es que parla d'assassinat, de robatori...
6: Es que lo paralizan.
1: Está emprenyat,
6: Yo necesito ritmo, si no me duermo, aunque esté de comentarista...
4: Bueno, però no li falta raó, no, a Santi Segurola?
1: Les pauses
4: entre les pauses i els canvis, que després el partit tampoc es va allargar tant. 3 minuts, 4 minuts.
9: Però el que diu és que estan a veure si ho sé.
4: Americanitzant.
9: És complicada aquesta paraula.
4: Americanitzant.
9: El futbol, sense cap mena de dubte. I primer, quan va haver el Covid, me'n recordo que van implementar els 5 canvis i és una cosa que ha quedat i que continua el temps a dia d'avui com si no fos una norma que només es va implementar pel Covid. Això també s'ha de quedar per a les properes temporades? Això és una norma FIFA que es quedarà per sempre? Jo espero que no, perquè per mi ralentitza totalment el joc. És a dir, que estigui un equip atacant, que estigui en un bon moment... És que et pot canviar totalment la dinàmica amb una cosa
4: però ja ho haguessin canviat abans, no? És a dir, sistema ja en la temporada en la que estem i no s'ha canviat, no tinc la sensació que es vagi a canviar.
1: Pel Covid van fer
9: el
1: dels 5 anys.
9: El Covid es va implementar això dels 5 anys.
4: Sí, però és que el Covid de quin any és? De l'any 2022.
7: Ja no se'n va.
4: Això jo crec
7: que se'n va. El que espero que se'n vagi són les pauses d'hidratació, si no cal.
9: No, no, dic-lo de les pauses d'hidratació, eh?
4: Ah, perdona, pensava que deies els canvis. Els canvis ja no hi ha qui els toqui.
9: No, no, dic les pauses d'hidratació, que no es quedin.
4: Bueno, els canvis d'hidratació depèn, en principi era per la temperatura, però és que repeteixo, ahir a l'estadi ens va explicar el Damià que estaven a 21-22 graus.
7: Juga indoor i amb climatització. Jo entenc que els entrenaments estan sent durs, perquè depèn de la zona, no entrenen indoor, entrenen fora.
1: Sí.
7: Però els partits estan sent molts en llocs que estan adequats perquè no hi hagi 30 graus. Llavors, a què ve aquesta aturada, si portes 22 minuts?
6: Eso digo yo, eso digo yo.
9: Per la publicitat, és que abans ho enfocaven.
10: Bueno, buenas tardes. Les habla el Cholo. A mí la verdad que me parece fantástico todo de la pausa de hidratación.
4: Claro.
10: Incluso dos me parecen pocas. Yo haría muchas más pausas. Cada cinco minutos.
4: ¿Cuántas pausas?
10: Cada cinco minutos una pausa. Los partidos tienen demasiado ritmo. Hay que ralentarse a los más. Y te digo otra norma que pondría. Si un equipo recupera la pelota y ataca demasiado rápido, amarilla. Así no se puede jugar. Hay que sufrir, papá. Hay que parar la jugada con falta constantemente. Hay que dar el tiempo al rival para replegar. Todo atrás. Y que corra el reloj sin que pase nada. ¡Vamos, vamos, vamos!
1: No, no, això lo faria temps efectiu 15 minuts.
9: ¡Aguanta, Argentina! No, però això és que les pauses d'hidratació afavoreixen els equips com l'Atlètic de Madrid i com Cholo Simeone.
11: No hi ha hagut, golejades en aquest Mundial encara. Perquè
12: però
11: quan...
12: escolteu-me una cosa. Tu això ho saps, no? Tu saps que hi ha dos pauses d'hidratació, no? Que n'hi ha una a la primera part i una a la segona. Sí. Si tu fas els canvis que hi tocaven a la mitja part, dos, per exemple, i durant la pausa d'hidratació fas un altre canvi, el partit es para el que tu vulguis que es pari o el que vulgui el rival que es pari, no? I em sembla que ho han de fer tot el Mundial, o sigui, en tots els camps igual, no pot ser un que faci fred això, un que faci calor allò, perquè normalment les temperatures són altes, amb excepcions, no? Però el partit es para el que tu vulguis que es pari.
1: Clar, míster, de seguida fem la nostra particular pausa d'hidratació, que també cal aquí el temps afegit, però abans de fer la pausa, míster, ara que hem tocat el tema canvis, el futbol va passar de zero canvis, no es podia canviar ningú, només si el porter es lesionava podies canviar-lo, a de sobte cinc canvis. Això des del punt de vista de l'espectacle és millor que puguem fer cinc canvis?
12: Una cosa és que hi hagi cinc canvis i l'altra és que tu te'ls facis. No és una obligació fer cinc canvis, eh? Et donen l'opció de tu fer cinc canvis, però no els has de fer. Per què els has de fer? Jo crec que això per l'entrenador és bo, per la gestió de vestidor és bo, perquè hi ha jugadors que poden tenir més o menys minuts i amb dos canvis o tres canvis es queden més sense jugar i és una manera de buscar la motivació, però, repeteixo, no és una obligació fer cinc canvis.
1: Doncs ara sí, jo crec que és el moment, no, Toni? Que és
4: sí, perquè hem de parlar dels partits d'aquesta jornada o de la jornada que hem viscut amb la desaparició de moment d'Araujo.
1: El cabell vermell, vermell, blau elèctric.
4: Sí, no sabem exactament si és que li passa alguna cosa, en fi.
1: Hi ha carpetes de mercat, Toni, que les hem tret la pols perquè...
4: Doncs, sí, perquè... bueno, de mercat al Real Madrid, perquè el que és de moment el Barça...
1: Les sortides flash estan Gordon. Plenes.
4: No surt ningú, estem una mica, Fernando...
7: Vam fer Flash Gordon i...
4: Però dic, no et recorda la temporada passada?
7: Bueno, ara tenim un impàs una miqueta perquè no surt ni Ansu.
4: Per això t'estic dient, no, que van passant els dies...
7: I no acabem d'avançar. Caçador, en teoria, també hauria de sortir abans del 30 de juny per facilitar el tancament econòmic, almenys en el qual el tema de beneficis extraordinaris, però tampoc acaba de veure's cap moviment. I jo diria que en el tema de Julián, que és la gran, bueno, la gran obsessió del Barça, mentre hi hagi Mundial, complicat, complicat. I també està Cancelo, que tampoc és que no vagi massa ràpid.
4: Bueno, i Rashford, que ja ha quedat en principi
7: Rashford,
4: descartat.
7: De moment ha quedat liquidat, però manté un filet de vida ja d'esperança.
1: No, és que acabarem jugant nosaltres al Barça, aquest pas.
7: Clar.
4: Mentre el Madrid, escolta, no para d'anar fent la màquina de bitllets.
1: Dumfries, Konaté i Vinga, suma.
4: Però el Madrid no passa el fair play? És a dir, Tebas no es mira el fair play del Real Madrid, perquè ara mateix mira un quadre en els números per enlloc.
7: Han incorporat almenys a Konaté i a Bernardo Silva, en teoria, que són agents lliures.
11: Sí, però la fitxa de Bernardo és altíssima.
7: Bernardo, evidentment, que un sigui agent lliure no vol dir que sigui gratis. Això ho sabrà el Lluís millor que nosaltres, però cada jugador que acaba contracte i arriba lliure a un club, li fa pagar aquest club, que no ha de negociar amb el club anterior... i paga un traspàs. Ara, ell vol una part sobre el que s'estalvia el club perquè no paga un traspàs. Però sí que és veritat que són agents lliures i no tenen tant impacte, en teoria, sobre el fair play perquè només és la fitxa. El que passa que en la fitxa va implícit el pagament d'aquesta prima.
4: Però, i després hi ha l'arribada de Cucurella, és a dir, que de moment sí. no paren.
7: Això, jo el que crec, que suposo que heu comentat en algun moment, però que el Madrid s'hagi gastat en 2 anys en laterals esquerra més de 100 milions i no siguin ni Roberto Carlos ni Marcelo, perquè Cucurella està bé, però no és allò el gran lateral ofensiu desequilibrant.
9: També ho havia de ser Álvaro Carreras.
7: I Carreras, que també semblava la gran esperança blanca, no. Que també es van gastar 50 milions.
4: I doncs què passa?
7: Porten aquí gairebé 110 milions per els laterals, que... i encara han de col·locar a Ferland Mendy i a Fran García. Lo qual, també,
9: si
7: això,
9: no
7: fa, si això fa el Barça, que es gasten 2 defenses, 100 milions, en cromos repetits, també estem aquí repartint, eh?
4: Pues sí. Ara tornem.
13: El que puede, puede.
14: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
15: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
16: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
17: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
19: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
20: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
21: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
22: Verisure.
23: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
24: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
25: Heu follat.
24: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
25: Tens tota la vida per davant.
24: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
26: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
27: Este verano, la gran pregunta es...
28: ¿Híbrido o eléctrico?
27: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es. Aquest estiu, la gran pregunta és...
28: Híbrid o elèctric?
27: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
29: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
30: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
9: Si teniu fills, aquells a casa que necessiten ulleres o lents de contacte, atenció, perquè el pla BEO, impulsat pel Ministeri de Sanitat, ofereix fins a 100 euros per a menors de 17 anys, sense distinció de renda, barri, procedència ni gènere. Perquè veure bé també és una qüestió d'oportunitats. I no corregir un problema de visió en la infància pot afectar l'aprenentatge, l'autoestima i el dia a dia de nens i adolescents. A més, la forma de beneficiar-te és molt senzilla. Pots consultar a l'òptica de forma àgil i directa. Les ulleres dels més joves, per fi, de la sanitat pública. Podeu consultar tota la informació en una adreça que ara us diré en castellà, veo.sanidad.gob.es. veo.sanidad.gob.es.
0: Hola, Marco. No m'he traït les gafes del cerca.
1: Doncs molt bé, ja tornem a seguir després d'hidratar-nos una miqueta amb aquesta pausa, que també ha estat per fer business, lògicament. Algú ha de pagar la festa. I ara ens anem directament a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, atenció, perquè des de les 7 de la tarda s'està presentant la primera identitat olfactiva, el que ve a ser una colònia tota la vida, però atenció, creada amb intel·ligència artificial del Futbol Club Barcelona. Allà l'únic que ens ho pot explicar és el capità d'Esport Recur, Roger Sapera. Roger, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal, Edgar? Bona tarda. Bona tarda,
1: Roger.
3: Colònia!
1: A veure, no sé si has pogut olorar... A què olora el Barça? A què olora el Barça?
3: Fa una olor de collons, tu.
2: A veure, ho han estat explicant, quina és la base d'aquesta fragància. Són notes cítriques, notes verdes fresques...
3: Xampany de l'Udegas.
2: Notes de fusta i notes de vainilla.
1: Sona bé. No sé si és una mica empalagós, per això, però vaja.
2: Sí, aquesta seria, com dius, la identitat olfactiva o, bàsicament, l'olor del Barça, que serien dues fragàncies que han presentat avui, que es diuen Timeless i Passionate.
3: Passionate.
2: Són fragàncies, això, per posar-te un perfum sobre la pell o fins i tot...
3: A la boca
2: si
3: i tot.
2: Si vols ambientar un espai que, en principi, després d'aquest estudi que s'ha fet a través de la IA, defineixen l'olor del Barça.
3: Barça!
1: Sí, tu te la pots posar al cos i també pots perfumar una habitació.
2: Sí. Aquesta és la idea, que serveixi per totes dues coses. Hi ha aquestes dues línies, una que es diu Timeless, una altra que es diu Passionate. Es podran comprar aquestes ampolletes, que són de 20 mil·lilitres i que valdran 60 euros. Les podràs comprar a través del web del club. I hi ha també una segona opció, que és que tu personalitzis aquesta fragància, que és que tu podràs entrar al web del Barça, segons han explicat, podràs detallar, per exemple, com et vas fer del Barça, diguem-ho així. Imagina que tu dius, em vaig fer del Barça el dia que em van portar a la platja, vaig veure una bandera, doncs la IA captarà el concepte platja, potser li dona uns tocs marins, i podràs personalitzar també la teva fragància per 75 euros.
1: El Toni està fascinant. Jo crec que ja som camí de la web o d'on es pugui comprar.
4: Jo crec que ha arribat un punt que el Barça ja no sap què vendre.
9: Sí. I ja fa anglès, sí, perquè entenc que...
4: Com que ho venem tot... Ja,
2: sí, sí.
4: Ara ja arribem, ja estem venent una fragància amb intel·ligència artificial que
11: hauries d'anar...
4: va arribar la inspiració, la colònia te la fa... No sé,
11: la IA.
1: Segons el que diguis, igual no fa gaire bona olor.
4: No, és que
2: sí,
4: clar,
2: no, aquí, el que explicaven en aquest projecte és que hi haurà com un perfumista digital que quan tu expliquis la teva història de com et vas fer del Barça, agafarà diferents elements i els traduirà en diferents olors.
5: Que peste.
1: Roger, no sé si hi havia el president electe, el president Laporta, Rafael Juste, qui ha vingut del Barça?
2: No hi era ni el president Joan Laporta, ni tampoc Rafael Juste,
1: sí?
2: Hi era Josep Ignasi Macià, Jaume Nicolàs...
4: S'han amagat.
2: I Carles Aiats.
4: Avui s'han amagat, han dit, ens estalviem aquí la colònia.
2: Tres directius.
11: S'ho ensumaven.
1: Doncs, Roger, si ens pots portar una mostra, ens la posarem per aquí. Escolta, moltíssimes gràcies i que sigui lleu, tot plegat.
2: Ara agafaré una d'aquestes mostres i te la portaré, Toni, perquè la provis, a veure si t'agrada.
4: Doncs la veritat és que te la pots estalviar.
1: No, per anar al Liceu.
4: Sí, sobretot per anar al Liceu. Bé, qui tenim un punt indignat és Bustamante.
6: Bon dia, Bustamante.
8: Hola, soy David Bustamante, cago en
4: Perquè tu, David,
8: quantes... L'emoció més fàcil que m'ha passat en la vida.
4: Perdona't un segundo. ¿Cuántas colonias tienes?
8: Porque pues la verdad es que no lo sé, porque ya
4: no,
8: ya
4: pero es que ante un grapat,
8: ocho,
4: tienes muy exacta, muchas, parada. 8 o 10 tienes.
8: Muchas. Bueno, pues que no sé, a mí me llega la indicación.
4: ¿No sabes de las colonias que tienes?
8: La verdad es que vamos sacando perfumes y la verdad es que es la emoción más fuerte que me ha pasado en la vida de saber que el Barça ha decidido seguir mi camino, joder.
9: 13 colonias.
4: 13 colonias.
8: 13 colonias, joder.
4: Andreu Bustamante, Ai, Andreu. David Bustamante.
6: Andreu Buenafuente.
4: Bueno, per què no? Podrien treure una colònia que fos d'Andreu Buenafuente.
11: Guanya més amb les colònies, no?
7: Guanya molts diners. Ha venut més de 9 milions de perfums.
1: Què dius?
7: En els últims anys.
1: La pregunta és qui compra.
8: Que emoción.
4: Perdó, qui compra? Pues collons, 9 milions.
1: No, per això dic que, home, m'agradaria saber. No, és fantàstic. David Bustamante. Ens encanta David Bustamante. Va venir Mundo Deportivo, més. Molt simpàtic.
6: La compro jo, Tete, la fragancia.
1: Però Bustamante aniria a un concert, però compraries una colònia de Bustamante.
6: Pues claro, Tete.
8: Pues claro que sí, menos mal que dejé la obra y la albañilería para dedicarme a las colònies.
4: Pero has vendido, perdona, 9 millones.
8: 9 millones, joder, es que es una emoción.
7: De perfumes.
8: Es una emoción tremendísima.
4: Pero te emocionas por vender colonias.
8: Es que es una emoción muy fuerte, de verdad, que estaba yo allí en mi pueblo, en San Vicente de la Barca, y joder, ahora 9 millones, 9 millones, 9 millones de joder.
1: Respira.
8: Es que aunque sea del Madrid, es todo un orgullo para mí, me hace muchísima ilusión.
4: Y cuando hueles tus colonias, ¿en qué las diferencias?
8: Pues bueno, una huele a cemento armado, la otra huele a yeso mezclado con garbanzos tostados.
11: ¿Qué tío?
8: Y joder, pues es otra huele a ladrillos.
1: Bueno, bueno.
8: Y bueno, la verdad es que casi no puedo explicar la ilusión, joder. Uh-huh. Además, seguro que le va muy bien al Barça y empieza a ganar más dinero con el perfume que con el fútbol.
4: Eso
8: como me pasa a mí.
4: Home, si en venem tantes com tu, això el Barça segur que farà la primera pela.
8: Os regalo una capelita.
4: Venga.
8: Por el amor
1: hombre
8: de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino.
1: Pero yo
8: sé que ella me quiere a mí y que sueña contigo. Lucharé.
4: Suficient, eh?
8: Però què t'ha passat? Soy un Superman.
11: Si el Barça... Si el Barça
7: aquesta m'agrada, eh? Estic llegint una peça del diari AS, publicada l'any passat, que diu... Que venent perfums...
4: El que també cantava el Bustamante de...
6: Però Edgar sempre canta.
4: El Bustamante de Pedralbes.
6: Però canta algo, Edgar, que no canta.
1: Con Alex Casada.
7: Guanya el dia prop de... David Bustamante, venent perfums, prop de 30.000 euros al dia.
4: Hòstia,
7: cada dia
4: 30.000.
7: I rieu.
1: Però
7: de
1: facturació... Sincerament, se m'han passat les ganes de riure. Respect. Mister, no sé. Clar,
11: no, si el Barça ven tantes colònies com Bustamante, el preu que les posarà són més de 500 milions d'euros.
9: És que... I per què no fan un perfum del CAT? Jo, com a idea promocional...
4: Hòstia, bona idea.
9: Crec que tot el del CAT ho venen.
1: Home, però perfum de cat, els gats no acostumen a olorar molt bé, no?
9: No, però la forma del CAT...
6: El pixum no,
1: O un sabó. Un sabó amb la forma... I havien de Doraemon, doncs, amb la forma del CAT.
11: Jo sempre he pensat que al Barça li mancava vendre... Això igual, no.
1: Digues, Fernando.
10: Sí, el preservatiu, no?
11: Lladre! Tu ja ho tenies al cap, eh?
1: Preservatiu no ho sé, però... Però algun lubricant, sembla que sí.
11: Què dius?
1: Em sona.
11: Què ho has provat?
1: I si no donem una idea. No, però...
4: Ah, no tinc cap. Et sona que va sortir.
1: No, em sona...
11: Un lubricant del Barça?
1: Em sona...
11: Ai. Busco. Edgar.
4: Perquè desodorant del Barça ja...
1: Sí. A veure, sí que hi ha sabó segur.
11: Sabó és una cosa i lubricant
10: una altra. I la pot fer un preservatiu en forma de banderín de corne.
1: No, estic donant idees perquè el Barça pugui facturar, eh? També és veritat. Però vaja, haurem de centrar una mica la pilota.
7: A veure, que no t'hagis confós amb una marca coreana de lubricantes de motor que va arribar... No un lubricant.
1: Jo dic lubricant i el Fernando ha pensat directament amb el que pensa el Fernando.
11: Home, veníem de parlar de...
7: Aquí em surt que no té cap lubricant íntim, diríem.
1: Doncs estem donant idees.
11: Oli d'aquest cotxe.
7: Ara, lubricante de motor.
1: Mira, aprofitant per centrar la pilota a terra...
11: A veure si tu ho feies.
1: No, sincerament, no ho he fet servir mai. Dit això, hi ha una cosa que em preocupa i aprofitant que està la gent aquí. Fernando, a última... Si entres a mundodeportivo.com a nivell digital, trobes una notícia que espanta. Sí. I a més a més ho llegiré textual, perquè parla de Salma Parayuelo. I, ara no ho tinc gaire, però en qualsevol cas dieu que Salma Parayuelo podria estar molt a prop de sortir del Barça.
10: Si surt Salma...
1: Amb la sortida d'Ona, amb la sortida d'Alexia, amb la sortida de Mapi, que avui fa 31 anys, seria la quarta titular que abandona el Barça femení. A tot això... Pere Romeu i Caro Graham Hansen, hi ha un acord per renovar, però encara no s'ha signat. Gemma, hem de patir?
9: Per Salma. Crec que és titular en els últims partits de la temporada. És a dir, és una baixa delicada, però per com està el mercat, per com et pots reforçar si marxa Salma. Que et marxin 4 titulars del Barça és mala notícia, i més sobretot els dos noms que has dit abans, Maria León i Navalla. Alexia Putellas és, crec que és un segell més any, que va molt més enllà de lo esportiu i que l'impacte esportiu és més reduït, però el Dona Batlle, que fins ara està per mi consolidada com a millor lateral dret del món, és una baixa delicada. Maria León crec que ja havia donat el seu millor rendiment amb el Barça i també és una baixa de pes, eh? Perquè una central esquerrana també costa de trobar. Però preocupar-se i posar-se les dues mans al cap, tampoc tant. Tampoc tant. Soc potser positiva, he de dir.
1: Avui ha vingut Lota Breve, que per cert també l'ha caçat, crec que era Àngel Pérez de la Ciutat Esportiva, i era Pere Romeu. És una futbolista, una estrella alemanya, qui en parla molt. Oi, bé, 18 anyers.
6: Segur que té pes a la Sicília.
1: Va venir gent jove, però no sé si...
6: No, això no es depilen, les alemanes.
1: Però això no ve, ara no ve el cas.
6: A la platja d'Aros, veu amb uns pèls...
1: Bé, més enllà d'això, que no influeix en el futbol, el Barça hauria, més enllà de joves, hauria de fitxar alguna jugadora titular, exemple, Eva Pajor, quan va venir, perquè no sé si amb això, després de la marxa de tantes, pot seguir guanyant d'aquesta manera.
9: És que el problema és com està el mercat. És a dir, que a dia d'avui el Barça l'aposta que ha de fer i que pot fer, que jo crec que és el gran què, és el talent jove, el talent de nenes de 18 anys, Julia Torres, Liv Pennock... Aquesta encara no està signada, però...
10: Com se llama esa que la vamos a fichar también en el Madrid?
4: ¿Cómo se llama? ¿Liv Pennock?
9: Liv Pennock. Aquestes ja estan signades.
4: Després de Cucurella...
9: Per tant, crec que aquesta és l'aposta del club. Com ha passat, al final, i va passar també amb el masculí, les grans promeses, els que tenies, els jugadors que tenies al planter, fitxes en perspectiva de futur. Però és que el mercat està caríssim. És que entre Michel Kang, entre com la Premier fa l'aposta ara pel femení, amb el creixement que hi ha hagut, ja no pots fitxar una Eva Pajor per 500 mil. És que no pots, ja no pots fer-ho. Fitxaràs al voltant d'un milió, pràcticament.
1: Que no hagi renovat encara Pere Romeu...
12: A veure, jo crec que el Pere Romeu no hi haurà problema amb ell, però sí que és veritat que avui amb la noia aquesta alemanya, que ha anat allà a visitar les instal·lacions i a conèixer el projecte del Barça, ell ha anat, amb la qual està implicat, però també veu que li fan falta futbolistes, perquè, tot i que algunes ja veies tu que marxaven, sí que és veritat que les quatre... Oi? Que van ser titulars a la final.
9: Les quatre, sí.
12: A la final de la Champions, les quatre van ser titulars. I és veritat que tenen una edat i que tothom sabia que marxarien, però al final has de tenir quatre
4: canvis
12: per posar en el lloc d'aquestes que van jugar el partit més important de la temporada.
9: I de talent. I que no siguin
12: jugadores... I que no et baixin al nivell, llavors no és fàcil.
9: I que siguin jugadores tan joves, a vegades provoca que, clar, no tinguin cap experiència al màxim nivell. I ja no parlem de jugar a la Lliga Alemanya, per exemple. No, en Breder, per exemple, a la Lliga Alemanya està jugant, però una final de la Champions et pot jugar a titular, una noia de 18 anys? Possiblement no.
12: Sí que és veritat que, com que ha estat lesionada la temporada passada amb molt temps i no va acabar en el seu millor moment, l'Aitana, sí que és veritat que serà una crac que es guanyarà per la propera temporada, però encara tindràs allà, si se'n va a Salma, tres forats importants que cobrir. I el que diu ella, que és que ha de ser amb qualitat, perquè són jugadors que ho han guanyat tot.
1: Doncs ho seguirem, perquè ni molt menys està acabat el mercat del femení. Gràcies, míster Lluís Carrera, Gemma Mallorca i Fernando Polo, i anem a veure el partit del Mundial, Toni. França-Senegal a la
6: Col. Bonpoño!
30: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
16: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
17: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
18: I el va fer... Futbolista? Milionari? Stripper?
17: No, actor.
18: Casum.
17: El món no estava preparat.
18: Ni ell tampoc.
19: L'Auca del Senyor Pere, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'Auca del Senyor Pere, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
20: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Conello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Conello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
21: A Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
22: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
21: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
22: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
21: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
22: RomaAutoNissan.com.
23: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
22: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
23: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
22: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
27: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
28: RAC 1, tots som 1.
4: Doncs va, que nosaltres... Avui t'has salvat, que no tenim partit del Mundial.
10: Ah,
4: per tant,
10: guanya!
7: Tela ahir, no?
4: Sí, bueno, tela...
7: Estàveu...
4: Estàvem concentrats. Estàvem concentrats a veure què és el que passava. Hi ha uns partits que els
1: sí,
4: interessa molt
1: a l'Edgar.
7: És veritat.
1: I avui a les 3 de la matinada...
11: No, i a les 12,
1: A les 12 també hi ha partit.
11: Un Irak-Noruega.
1: Que aquest sí que ens el saltem.
7: A les 12 encara, bona hora, no? A les 3 de la nit...
1: A les 3 de la nit juga el campió actual, que és Argentina-Argèlia. El debut de Messi en aquest Mundial, el de les dents, és a dir que... Sí, ja Jaramillo. L'Arnau demà vindrà sense haver dormit.
11: És probable.
4: Ja, els veu tots, tots.
11: Sí, no és el primer
4: tots,
11: dia.
4: Els veu tots. Ja te passaré unes xutxeries perquè aguante bien toda
11: la noche. Vale, va, perfecte, ja t'ho diré.
4: Bueno, au, bon programa.
7: Vagi molt bé. Fins ara. A les 8 en punt, bon vespre.
29: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: El PSOE continua posant la mà al foc per José Luis Rodríguez Zapatero quan falten poc més de 12 hores perquè comparegui davant del jutge pel cas Plus Ultra.
1: Que estamos deseando que lo haga, porque estamos absolutamente convencidos de que se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras.
0: És el portaveu dels socialistes del Congrés, Patxi López, contundent defensant l'expresident del partit, icona del PSOE i puntal de Pedro Sánchez. En paral·lel, aquesta tarda, la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat al Senat que no ha participat mai en cap trama contra el cos. Mercedes González ha comparegut per explicar quina relació té amb l'anomenada lampista del PSOE, Leire Díez, per aturar investigacions que afecten o afectaven l'entorn de Pedro Sánchez i el Partit Socialista. Però a banda de la pressió judicial, Pedro Sánchez també es veu encerclat per la pressió política ara per Junts per Catalunya. El partit de Carles Puigdemont ha intentat forçar una votació al Congrés avui on s'exigeix que es convoquin eleccions ja, una proposta que el PSOE i Sumar han tombat però que és molt simbòlica perquè situa Junts en una posició beligerant amb els socialistes i de retruc se situen al costat de PP i Vox. Per altra banda, avui porten cua les declaracions del president de la patronal COE a Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, sobre les baixes per salut mental dels joves.
2: Tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra. Es decir, sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. Cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema.
0: Un punt de vista que no subscriu el president de la patronal, Antonio Garamendi, que tot i així proposa que la Seguretat Social assumeixi les baixes laborals des del primer moment en lloc de les empreses. Parlant de salut mental, avui un informe d'Oxfam Intermón adverteix que hi ha una relació directa entre habitatge i salut mental. En concret, apunta que es duplica entre les persones que destinen més del 50% dels ingressos a pagar l'habitatge en comparació amb les que hi destinen menys del 30%. Per tant, que la crisi de l'habitatge i les dificultats per comprar-ne o llogar-ne un afecten la salut mental, sobretot dels joves. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, avui ha sigut el dia més calorós des de que va començar el juny.
3: Sí, s'han fregat els 38 graus a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida, i a aquesta hora la majoria de termòmetres encara es mouen entre els 28 i els 32-33 graus. La calor, per tant, continua sent la gran protagonista, i atenció, que perquè encara s'intensificarà més de cara al cap de setmana, quan podríem arribar per primer cop aquest any als 40 graus a Catalunya.
0: Ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: L'encerclament judicial del PSOE viurà demà al matí un dels moments àlgids, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. L'agenda político-judicial als socialistes continua i demà a les 9 del matí hi ha l'esperat interrogatori als jutjats de l'expresident espanyol. Finalment podrà explicar-se com a investigat en la causa en què se l'acusa de diversos delictes, organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental en el rescat de Plus Ultra. Zapatero també haurà de donar explicacions sobre les joies que la policia va trobar al seu despatx i que tenen un valor de més d'un milió d'euros. Però l'agenda judicial del PSOE s'intensifica més enllà de Zapatero.
4: Avui també hi ha novetats sobre el cas de Leire Díez amb la declaració de la directora de la Guàrdia Civil al Senat, on ha desmentit l'UCO i ha deixat clar que no ha participat en cap trama il·legal. Això mentre esperem també per demà o demà passat una decisió del jutge Peinado sobre Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Tot plegat ja ha provocat moviments polítics. Junts i el PP pressionen des del Congrés per forçar unes eleccions.
0: Les properes hores, doncs, seran clau pel futur de la legislatura espanyola. La primera cita judicial és, com dèiem, demà a les 9 del matí a l'Audiència Nacional amb la declaració de Zapatero. I hi ha novetats. El jutge José Luis Calama ha decidit que el PP sigui l'única acusació popular present en l'interrogatori. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
5: Sí, el jutge considera que Zapatero ha disposat de prou temps per preparar la declaració de demà, inicialment prevista pel 2 de juny, i que no hi ha cap situació d'indefensió que justifiqui tornar a alterar el calendari. Zapatero volia més temps per preparar la defensa, ja que divendres es van incorporar més imputacions relatives a les joies, les imputacions de frau fiscal i contraband. A la declaració de Zapatero només hi seran els lletrats del Partit Popular. El magistrat Calama rebutja els recursos de Vox, Azteoir, Liberum i altres organitzacions i confirma que tot totes les acusacions han d'actuar sota una representació única, encapçalada en aquest cas pel Partit Popular.
0: Malgrat tots els detalls que s'han anat sabent sobre el cas, el govern espanyol reitera que té plena confiança en Zapatero. Els socialistes fa dies que n'esperen la declaració. Patxi López ha sortit avui a defensar-lo.
1: Que estamos deseando que lo haga, porque estamos absolutamente convencidos de que se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras.
0: I a l'altra banda, el Partit Popular ja no dona cap credibilitat a Zapatero. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, posava èmfasi avui en el valor de les joies que van trobar al seu despatx.
6: Mañana será el turno de Rodríguez Zapatero, más conocido ahora como el señor de los anillos. El expresidente del gobierno acusado ahora de contrabandista.
0: Tot això serà demà, però aquesta tarda ja hem viscut l'avançada d'un altre front, el cas Leire Díez, que buscava frenar investigacions contra el PSOE i el govern espanyol. La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha comparegut al Senat i des d'allà ha negat haver participat en cap trama per frenar les investigacions de l'UCOM fluïda per Díez. González ha desmentit les conclusions de l'últim informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Segons aquest document, els contactes entre Leire Díez i Mercedes González estarien relacionats amb presumptes operacions de desprestigi contra l'UCO, Roger.
5: Sí, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ho nega tot. Primer desmenteix cap trama per frenar les investigacions de la Guàrdia Civil al voltant de Sánchez, el Partit Socialista i el govern espanyol.
7: Nunca, jamás, ninguna medida de presión contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica, ni contra cualquier unidad de la Guàrdia Civil, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
5: Sobre les polèmiques trobades, ja reconegudes amb Leire Díez, diu que no eren reunions.
7: Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díez. Punto.
5: I si admet que quan al maig de 2025 es van filtrar converses entre Ábalos i Pedro Sánchez, van voler saber l'origen d'aquestes filtracions, però Mercedes González nega que fos un intent de pressionar cap agent del cos.
7: La de los famosos mensajes, la de la filtración de los famosos mensajes. Una autoridad judicial dice que no tiene ningún problema y la otra dice que sí. Y se cierra. Menuda extorsión. Menuda extorsión. Un folio.
5: González recorda que els informes de l'UCO parlen d'indicis, no són acusacions, i no només es defensa i nega, també acusa el Partit Popular d'hipocresia per atacar-la mentre s'està jutjant el cas Kitchen.
0: Tot plegats, la corrua d'escàndols judicials a l'entorn del PSOE, la seva derivada política, la pressió de Junts i el PP perquè Pedro Sánchez convoqui eleccions va a més. Avui els independentistes havien plantejat una votació al Congrés per forçar el president espanyol a convocar-les, però a la mesa de la cambra l'ha vetada. L'argument és que la competència per avançar a les eleccions només correspon al govern espanyol, en cap cas a les Corts. Això encara distancia més Junts i el PSOE. El debat s'acabarà fent demà, però sense votació. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres. Bon vespre.
8: Sí, bon vespre. La mesa del Congrés ha acabat vetant aquesta proposta de Junts, no l'ha admesa. La pel·lícula és rocambolesca. Hi havia un debat previst aquest vespre sobre la falta de capacitat del govern espanyol d'aprovar pressupostos. El debat era proposta del Partit Popular, però Junts l'ha esmenat i ha proposat una votació per forçar Sánchez a dissoldre les Corts dins la mateixa iniciativa. Argument de Junts que la legislatura s'ha acabat, Josep Maria Cruzet.
9: I per tant ara és el moment, entenem, d'anar més enllà i passar de les paraules als fets, i els fets s'acrediten votant en l'hemicicle i fixant clarament la posició de cadascun dels grups.
8: Però la mesa del Congrés no ha acceptat l'esmena de Junts perquè la potestat de convocar eleccions no és a les Corts, i per això després el PP ha anunciat que recorrerà als tribunals. Esther Muñoz.
10: Nosotros ya anuncio que vamos a hacer una reconsideración a esta decisión arbitraria de la mesa y nos reservamos acciones jurídicas también, porque son muchas las decisiones arbitrarias de la mesa en contra de los antecedentes que hemos vivido en esta cámara.
8: L'objecte de votació només era una moció on s'instava Pedro Sánchez a acabar la legislatura. El que diu el PSOE és que si hi ha acord de les dretes per acabar-la, presentir una moció de censura amb tot el que comporta. No hi haurà votació sobre eleccions, però sí que hi haurà debat. És un debat que s'havia de fer aquest vespre, que no hi cap, perquè el ple del Congrés, que encara està en marxa en aquests moments, va molt ple i s'acabarà fent demà al migdia.
0: Gràcies, Jordi. I el govern espanyol ja deia abans del veto que la proposta no anava enlloc. Ho deia la ministra portaveu Elma Sainz.
11: No comparto ese planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
0: A Catalunya, Esquerra es posa les mans al cap amb la maniobra que Junts ha intentat avui al Congrés. En una piulada, Oriol Junqueras els ha retret que acompanyin el PP i Vox perquè governin contra Catalunya des de la Moncloa. També se'n fa creus el govern de la Generalitat. Laia Colomer.
12: Pel president d'Esquerra, els partits catalans haurien d'estar focalitzats a aprofitar l'oportunitat per tancar carpetes fonamentals per Catalunya i no en anar d'acompanyants escrit de PP i Vox perquè quan arribin a la Moncloa tornin a governar en contra del país. Tres quarts del mateix ha defensat la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, creu que Junts hauria de ser més responsable.
13: Tots faríem bé de ser molt clars sobre aquesta qüestió. Si algú pensa que defensar els interessos de Catalunya passa per la possibilitat d'un govern on hi pugui haver extrema dreta, per suposat que el govern no ho comparteix, i fins i tot m'atreveixo a dir que els catalans i catalanes crec que no seria una qüestió que poguessin veure ni entendre.
12: Paneque diu que històricament al país mai li ha anat bé un govern de dreta i d'extrema dreta.
0: Doncs bé, sobre aquest nou moviment de Junts al Congrés enmig de tots els escàndols judicials que afecten el PSOE, avui li hem preguntat al periodista Marc Martínez Amat què en pensa.
14: En castellà diuen allò de a río revuelto, ganancia de pescadores. Aquesta podria ser la motivació de l'esmena de Junts que proposava que el Congrés donés una solemne plantofada, no vinculant, això sí, a Pedro Sánchez, just en una setmana que les està veient de tots colors amb els casos judicials que empastifen la imatge del PSOE. Perquè la moció del PP era un gest purament simbòlic. Ni que s'hagués votat no hauria provocat la caiguda del govern espanyol. Si Junts realment vol tombar Pedro Sánchez, té una via clara per fer-ho, acceptar la moció de censura instrumental que li proposa Alberto Núñez per convocar eleccions després de fer-lo president. Fins i tot, tenint la paella pel mànec, podria pactar la data de la convocatòria. Però no anava d'això, aquesta moció. Va descenificar dues coses. L'una, la feblesa en què es troba el govern de Pedro Sánchez, que ha perdut el control de l'agenda i del relat de la legislatura. I l'altra, de posar en valor el paper d'àrbitre de Junts com a frontissa entre els dos blocs antagònics del Congrés. Un paper delicat, que els de Carles Puigdemont han de mesurar el mil·límetre per sortir a la foto lluny de Pedro Sánchez, però no gaire prop del PP i de Vox.
0: En aquest sentit, avui també és interessant escoltar una de les veus autoritzades dins l'entorn del PSOE, l'exassessor de la Moncloa, Iván Redondo, mà dreta de Pedro Sánchez, del 2018 al 2021, que ha passat aquesta tarda pel Versió RAC1. Creu que Sánchez està en condicions de guanyar les properes eleccions malgrat tot el que ara explicàvem. Redondo assegura que hi ha una gran bossa d'espanyols que se situa en l'abstenció i que hi ha marge perquè Sánchez torni a liderar un futur govern.
12: Sí, dos passos imprescindibles per poder acabar de vestir la candidatura que s'haurà de presentar el mes.
0: Pronostica també Iván Redondo l'èxit de Sánchez en tres eixos: pressupostos, plurinacionalitats i eleccions. Redondo ha presentat el llibre que acaba de publicar, El Manual.

0: Dos minuts i un quart de nou. Tot i aquest escenari polític ben complicat pel PSOE i el govern espanyol, la Moncloa mira de gestionar el mentrestant i tira milles amb diverses carpetes. Una, la de la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 5 gigafactories d'intel·ligència artificial de la Unió Europea. Avui el govern espanyol ha donat llum verda als diners i la Generalitat ha aprovat la creació de la societat mercantil Laia.
1: Sí, dos passos imprescindibles per poder acabar de vestir la candidatura que s'haurà de presentar el mes que ve, quan Brussel·les obri la convocatòria del concurs. El Consell de Ministres ha aprovat la inversió de més de 700 milions d'euros i el Consell Executiu la creació de l'empresa pública o privada, que també estableix que la seu social serà a Móra la Nova, tot i que també hi haurà una planta a Madrid. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca la importància del projecte.
2: Tenir sobirania en un àmbit molt sensible, que ja s'ha mostrat molt sensible, que des de la Comissió Europea i l'àmbit europeu es marca com a crític, i per tant tenir aquest tipus de projectes i instal·lacions el que ens permet és controlar quines dades es manegen, s'emmagatzemen i a on.
1: I davant les crítiques d'alguns sectors per l'elevat consum energètic i d'aigua d'una indústria com aquesta, Paneque diu que n'hi ha de sobres perquè no impacti negativament a les Terres de l'Ebre.
0: La possible arribada de la gigafactoria genera il·lusions i esperances al poble de Móra la Nova i arreu de la Ribera d'Ebre. És una comarca afectada per la despoblació que mira amb por el futur tancament de la nuclear d'Ascó, tot i que d'entrada serien només 250 llocs de feina directa d'alta qualificació. La gigafactoria posaria al mapa una zona del país poc acostumada a rebre inversions i bones notícies. Anem cap a Tarragona, Esteve Giralt.
3: Sí, un projecte de dimensions gegantines que podria donar vida a Móra la Nova amb poc més de 3.000 veïns i a tota la seva àrea d'influència, il·lusió i expectatives, també en forma d'inversions en infraestructures en una comarca necessitada d'activitat econòmica i de millors serveis públics. La Ribera d'Ebre va patir fa una dècada el desmantellament de la indústria química i veu amb temença el tancament de la nuclear d'Ascó. El republicà Jesús Álvarez, l'alcalde de Móra la Nova, el municipi que rebria una puja de milions a través dels impostos.
4: De donar oportunitats al territori, de que no s'oblidin els municipis, de que la gent jove que em vagi a estudiar a les ciutats que pugui tindre l'oportunitat de poder tornar-hi, no?
3: El territori demana, però, més informació i mostra cert recels per l'impacte, sobretot per l'elevadíssim consum d'aigua. La gigafactoria, amb moltes incògnites i projecte encara poc conegut a la Ribera d'Ebre, no podria omplir el buit de la nuclear. Sí que seria, però, un bon valor d'oxigen i un impuls per l'autoestima de tota la comarca.
0: Gràcies, Esteve. Per cert, que a banda d'aquesta gigafactoria, el Consell de Ministres també ha aprovat avui una partida de 217 milions d'euros per manteniment i reformar carreteres catalanes, sobretot l'AP7, la seva variant al Vallès, la B30, i l'AP2 s'actuarà en 560 quilòmetres de la xarxa viària catalana. El govern espanyol ha aprovat la partida per tot l'Estat. Són poc més de 1.000 milions i amb un 20% a Catalunya. Això, les carreteres i el port de Barcelona. Avui el PSC, Esquerra i els Comuns han pactat encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a les ciutats. Els tres partits han presentat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que permet a l'Ajuntament triplicar la part municipal del recàrrec. Consideren que cal posar bastons a les rodes aquesta mena de turisme que només passa unes hores a les ciutats. Giró.
5: La mesura, que podria ser progressiva, entrarà en vigor l'any que ve quan l'Ajuntament aprovi les noves ordenances fiscals. El pacte preveu encarir el tram municipal de la taxa dels 8 als 24 euros i, sumat als 6 euros de la Generalitat, els visitants hauran de pagar un total de 30 euros. N'han parlat el socialista Jordi Valls, tinent d'alcaldia a Barcelona, la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i el dels Comuns, David Cid.
6: Agrair als grups polítics que hagin fet seva també la proposta que l'alcalde de Barcelona, de la seva voluntat d'intentar que no hi hagi a Barcelona creuers de menys de 12 hores.
7: La capital del país necessita eines que li permetin retornar a la ciutadania doncs aquest esforç sobre l'espai públic, sobre la mobilitat i sobre els serveis de la ciutat.
8: Barcelona no és un souvenir i que, evidentment, no ens agrada que ens visitin, però no a qualsevol preu.
5: Els impulsors preveuen que la mesura tingui un impacte de més de 20 milions d'euros.
0: Passen 3 minuts, un quart de nou, recta final a la cimera del G7, que de moment, en espera que demà es posi el punt i final, ha servit per fer pressió en dos fronts, la guerra a l'Iran i la guerra a Ucraïna. Donald Trump avui ha aprofitat la jornada per llançar missatges i fixar el discurs en tots dos conflictes. Per una banda, demana més responsabilitat a Benjamin Netanyahu en la seva ofensiva al Líban. Està convençut, però, que els moviments d'Israel no faran descarrilar l'acord de pau amb l'Iran.
9: L'acord pot sobreviure si Israel ataca el Líban?
10: Sí, considero que és una guerra menor. L'Iran és la gran, però tenim aquesta pedra a la sabata que sempre torna a aixecar el cap i que és Hezbollah.
0: De fet, Trump es cura en salut i diu que l'èxit de l'acord de pau amb l'Iran no depèn del que passi al Líban.
11: Ho diu en resposta a l'avís que el règim dels ayatolars llançava aquest mateix matí. El ministre d'Exteriors de l'Iran ha advertit que la guerra no es pot donar per acabada fins que Israel no es retiri del tot del Líban i que qualsevol atac per part de Tel Aviv suposarà una violació greu de l'acord de pau que s'ha de signar aquest divendres a Suïssa.
0: Declaracions que Trump ha fet a Evian-le-Bain, a França, on hi ha reunits els líders del G7. Ha aprofitat la cita per trobar-se també amb el líder d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky. La cimera de líders mundials ha acordat augmentar la pressió a Rússia per forçar Putin a negociar la pau amb Ucraïna amb més sancions al petroli i al gas. Per cert, que el Regne Unit investiga el suposat atac que hauria comès un vaixell de guerra de Rússia al Canal de la Mànega. La nau hauria disparat diverses vegades contra un iot britànic.

0: I en ple debat sobre la reducció de la jornada laboral i l'absentisme, avui han aixecat polseguera unes declaracions del president de la patronal COE a Castella-La Manxa. Pareu bé l'orella per sentir el que diu Ángel Nicolás sobre les baixes per salut mental dels més joves.
1: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro. Entonces, cuando por fin consigues averiguar qué es lo que está pasando con las bajas de ITCC en la parte que afecta a la salud mental, te das cuenta que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra. Es decir, pues, sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos.
0: Ángel Nicolás, però, no s'ha quedat aquí.
1: Cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. El que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral. ¿Cuántas demandas no tenemos en los juzgados por acoso laboral? Porque el jefe le ha dicho al empleado que trabaje. Entonces, como automáticamente, al día siguiente ya ha cogido la baja. Pero claro, es que la baja se la da alguien.
0: Recordem, això és el que diu el president de la COE a Castella-La Manxa. Minuts després, el president de la COE a l'Estat, Antonio Garamendi, s'ha desmarcat d'aquestes declaracions. Montse Martí.
2: El president de la COE diu que les baixes laborals per salut mental són un problema seriós que cal cuidar i creu que el sistema té moltes mancances en aquest sentit perquè es fa poc seguiment del malalt i els terminis per fer les proves molts cops allarguen els processos de baixa. Per tot plegat, el president de la COE, Antonio Garamendi, proposa que la Seguretat Social assumeixi les baixes laborals des del primer moment en lloc de les empreses. Garamendi diu que els empresaris no tenen per què pagar-ne els plats trencats.
3: Lo que estamos diciendo que lo que no puede ser es que básicamente todas las bajas hasta el 15 día es que lo pagan las empresas. Entonces, oiga, si usted no pone el remedio de que esto se arregle, por lo menos evíteme el coste.
2: L'empresa assumeix actualment el pagament del salari entre el quart i el 15è dia de baixa per malaltia o accident no laboral.
0: Un altre debat que està estretament lligat al laboral és el model productiu del país i el paper de la immigració, i en aquest sentit avui sorprèn un estudi d'un grup d'economistes que proposa que s'estableixin criteris de selecció a l'hora de permetre l'entrada de migrants. Plantegen un sistema de punts com el que hi ha al Canadà o a Austràlia que permeti corregir els desequilibris econòmics i s'adapti a les necessitats del país.
4: Ara mateix a Catalunya, un de cada quatre residents ha nascut fora del país. Segons una de les branques representades al Col·legi d'Economistes,

0: d'obra barata i de baixa qualificació, a banda d'anunciava una productivitat cada vegada més allunyada de la mitjana europea.
1: Encara en clau econòmica, les entitats bancàries tornen a estar en el punt de mira de competència per les hipoteques. L'organisme ha obert expedient als 6 grans bancs espanyols, concretament investiga si les declaracions que van fer alguns banquers haurien influït en les decisions d'altres bancs i en la pujada de les hipoteques fixes, Montse.
2: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència investiga la gran banca pel seu comportament en la lluita per captar hipoteques. Aquest cop revisa si les declaracions públiques d'alguns directius de bancs sobre comportaments futurs dels tipus d'interès van influir a altres bancs a l'hora de prendre decisions i en la pujada de les hipoteques fixes. L'organisme investiga 6 bancs, el Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter i Unicaja, i l'avís podria acabar amb sancions. Les entitats investigades asseguren que estan sorpreses per l'avís, que podria acabar, com dèiem, amb sancions, i asseguren que l'encariment de les hipoteques fixes respon només a la conjuntura econòmica.
1: I parlant sobre hipoteques, un informe d'Oxfam Intermón torna a advertir de la relació directa entre l'habitatge i la salut mental.
3: EAE Business School us ofereix aquest espai.
1: L'estudi diu que els problemes mentals es dupliquen entre les persones que destinen més del 50% dels ingressos a pagar el pis en comparació amb les que hi destinen menys del 30%.
0: Que els problemes d'accés a l'habitatge generen malestar emocional, ja fa temps que ho adverteixen diferents organismes i sindicats i se'n publiquen informes. Avui, insisteix Oxfam Intermón, el 42% dels que tenen entre 25 i 34 anys diuen que tenen una salut mental regular o dolenta. El sobreesforç econòmic per pagar un habitatge o les dificultats per emancipar-se provoquen nivells baixos de benestar emocional.
3: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
1: Cinc minuts i dos quarts de nou, ho hem sabut fa poca estona, hi ha novetats sobre el cas que afecta el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, processat per pornografia infantil. La Fiscalia podria retirar la petició de condemna de presó al jugador si demana perdó en el judici. Clara Rodergues, bon vespre.
4: Bon vespre. La fiscal va demanar 2 anys i mig de presó pel futbolista per haver difós un vídeo sexual gravat sense permís, però ara està disposada a retirar aquesta condemna a canvi que Asensio demani perdó a les dues noies que apareixen en les imatges. Així ho ha assegurat la fiscal Mercedes Gil Castillo durant una vista preliminar prèvia al judici que s'ha fet aquest dimarts a les Palmes de Gran Canària. Tot i que Asensio i els altres 3 antics companys del Real Madrid seran al banc dels acusats, ara la Fiscalia ha acceptat el plantejament que la defensa ha exposat a la vista, que és que la responsabilitat penal del jugador desaparegui si demana perdó, ja que Asensio està acusat d'un delicte contra la intimitat de caràcter semipúblic en què la legislació espanyola reconeix aquesta possibilitat.
1: I novetats també en el cas d'Elisa Mulià. La justícia ordena detenir l'actriu després que hagi evitat presentar-se a declarar fins a 3 vegades. L'ordre l'ha més el jutge que investiga la querella de l'exdiputat Íñigo Errejón contra l'actriu a qui acusa de calúmnies, Eudald Martínez.
5: A principis d'any, Elisa Mulià va retirar l'acusació que havia presentat contra Errejón per un presumpte delicte d'abús sexual. L'exdiputat es va querellar contra ella per acusar-lo d'haver extorsionat alguns testimonis d'aquella causa. El jutge que investiga aquesta denúncia ha citat a declarar Mulià fins a 3 vegades, l'última ahir mateix, però no s'hi ha presentat. L'actriu justifica aquesta darrera absència perquè diu que està treballant a l'Orient Mitjà en una zona amb molt poca cobertura i s'ha ofert a declarar per videoconferència. Tot i això, el jutge ha optat per emetre una ordre de crida i cerca per forçar-la a fer aquesta declaració.
1: I des de Suècia avui ens arriba un cas que recorda i molt el del cas Pelicó de França. La justícia ha condemnat un home a 4 anys i mig de presó per prostituir la seva dona. L'home l'hauria manipulat per mantenir relacions amb més de 250 homes.
0: Malgrat això, la justícia només ha condemnat Thomas Ransten, la parella de la víctima, i 28 homes més. Entre els delictes que el tribunal atribueix a Ransten hi ha temptativa de violació, lesions i amenaces. També haurà de pagar 18.000 euros d'indemnització. L'home havia instal·lat fins a 11 càmeres dins de casa i tenia gairebé 20.000 vídeos sexuals. El tribunal, però, no considera provat que a la dona la violessin perquè considera que no s'ha demostrat que ningú l'obligués a mantenir relacions sexuals. Pel que fa a la resta de condemnats, 2 entraran un mes a la presó, a un altre se li aplicarà llibertat vigilada i la resta només hauran de pagar una multa d'entre 1.900 i 180 euros.
1: Al País Valencià, la policia ha detingut un home que hauria matat el logopeda del seu fill. L'home sospitava que el logopeda abusava del nen de 2 anys.
0: El pare va presentar-se i la tarda una

0: Clínica de Logopèdia de València. Allà el jove de 24 anys hauria apunyalat mortalment el logopeda del seu fill amb una navalla després de veure que tenia els pantalons abaixats. Després del crim, el presumpte assassí va entregar-se a la comissaria de Burjassot. La víctima és un home de 32 anys. La policia investiga el cas.
1: I a casa nostra la policia ha detingut dos homes per agredir uns vigilants de seguretat del metro. Ara fa un any a un li van fer ferides que van obligar a amputar-li part d'una mà i els han pogut detenir gràcies a la col·laboració ciutadana.
0: L'agressió es va cometre la nit de Sant Joan, a prop de l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. Mentre un dels agressors robava les víctimes, l'altre els va atacar amb una arma blanca i va provocar ferides greus. Tot i que hi havia càmeres de seguretat, els investigadors no els havien aconseguit identificar. Per això, al febrer, els Mossos van difondre les fotografies per demanar ajuda i al cap de poques hores ja tenien algunes pistes. Això ha permès detenir els responsables i, de fet, el jutge ja ha enviat a la presó el presumpte responsable de les lesions.
1: I arribem a dos quarts de nou explicant-vos que el Parlament onejarà permanentment la bandera espanyola i la catalana a la façana. Fins ara només passava els dies de ple i la cambra acata les mesures cautelars del Tribunal Superior de Justícia després de la demanda que va posar la plataforma Impulsor Ciudadano, Alba Carnicer.
2: Sí, l'entitat va denunciar un tracte discriminatori i exigia més presència de la bandera espanyola. Volien col·locar-la a la façana, al despatx d'audiències i a l'exterior, al costat de la senyera gegant. La justícia, però, només va acceptar penjar-la a la façana i rebutja ara el recurs que hi va presentar el Parlament, que acatarà la decisió. Per tant, a partir de demà, les dues banderes, l'espanyola i la catalana, onejaran cada dia a la mesa, però insisteix que és una tradició de fa més de 40 anys, quan s'hissaven les dues banderes únicament quan hi havia ple per informar la ciutadana. A més, aquest protocol va quedar ratificat en un acord el 2009. Argumenten que fins ara ningú ho ha criticat, tampoc el PP, i malgrat tot això s'hi asseguren que ho continuaran batallant als tribunals.
1: Encara en crònica política, quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, els partits ja engeguen tota la maquinària. Mollerussa, per exemple, Junts i ara Pacte Local, que formava part de l'antic PDeCAT, han presentat un acord per anar plegats. L'alcaldable serà l'Anna Carner, que és l'actual número 2 de Mollerussa primer. Més detalls des de Lleida, Julen Andrés.
3: A la capital del Pla d'Urgell, Junts i Mollerussa primer sumen 8 dels 17 edils que té l'Ajuntament i governen juntament amb el PSC. L'anunci arriba dues setmanes després d'un altre acord entre Rosa Pujol, l'alcaldessa de l'Aitona, i d'ara Pacte Local, però en aquest cas amb el PSC. En parla primer l'alcaldable de Mollerussa, l'Anna Carner, i després el secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: Com a grup municipal independent en tenim la llibertat per poder dur a terme i fer els nostres pactes en funció de les realitats i les necessitats de cada territori.
5: És tan important com Mollerussa arribar a un acord aquest, com aquest, en què ho fem amb Mollerussa primer, que ens uneix infinitament molt més quina manera de fer política, quin estil de fer política.
3: En aquest cas, Carner representarà els dos partits. El que s'ha fet és fusionar colors sota el lema Escoltar, cuidar i avançar.
1: I el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats de l'empresa Mercadona per intrusisme. Asseguren que ofereixen servei de restauració dins dels establiments i l'Ajuntament no hi fa res. Per això amenacen de portar el cas a la Fiscalia, Violeta Martos.
6: Sí, els anomenen mercaurans i són locals que combinen la restauració amb el servei de supermercat. Tenen capacitat de fins a 30 persones i estan equipats amb una zona amb microones, taules i cadires, on els clients poden menjar plats precuinats. El Gremi de Restauració diu que això vulnera l'ordenança municipal i demanen mà de ferro. N'ha parlat el director del gremi, Roger Pallarols.
7: Aquests espais que han aparegut a l'interior dels supermercats són contraris a la normativa municipal i, per tant, han de desaparèixer de la ciutat de Barcelona. Aquesta és la finalitat de la denúncia que hem presentat. L'Ajuntament ha d'instar als supermercats a retirar aquestes taules i cadires i, a continuació, els ha de sancionar per haver infringit les normes vigents.
6: El Gremi de Restauració també es queixa de les fleques que funcionen amb el mateix sistema, amb taules on es pot consumir el que es compra. N'han denunciat una cinquantena que s'afegeixen a les 200 que el Gremi ha demandat des del 2019.
1: I atenció a tots els que teniu canalla, perquè això segurament us interessa. Des d'avui es pot bescanviar el val escolar pels alumnes de primària i secundària dels centres públics i concertats. Tornarà a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30.
0: Es farà arribar a les famílies a través de correu electrònic. Al mateix mail s'explicaran les instruccions per fer-lo servir. Cal activar-los a través del web de la campanya. Es poden gastar en material escolar, inclosos llibres i motxilles, i també en jocs educatius. El termini s'acaba el 30 de novembre, però si hi ha famílies que el volen cedir, poden lliurar-lo a l'escola o institut on van els seus fills.
1: I som a una setmana marcada per una calor més intensa del que tocaria per l'època. Avui, de fet, ha estat el dia més calorós des de que va començar el juny i s'han fregat els 38 graus a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida. Els propers dies augmentarà la sensació de xafogor a la costa i a partir del cap de setmana la calor encara es farà més insuportable. Martí Oliveres, bon vespre.
8: Bon vespre.
1: Quan tocaran sostre els termòmetres?
8: Doncs mira, sembla que a finals de setmana, de cara a diumenge, i possiblement s'allargui fins dilluns o dimarts ja, a la prèvia de la revetlla de Sant Joan, els termòmetres disparats, encara més que aquests dies. Ara ho deies, el dia més calorós d'aquest juny. Avui, dia 16, encetem la segona quinzena, que probablement ens sentirem a parlar d'aquesta segona part del juny, perquè es preveu moltíssima calor, com hem tingut ja des de divendres de la setmana passada. Cada dia passem dels 35 graus als punts més càlids de l'interior, i avui ens hem acostat als 38 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, però també més de 37 a Seròs, al sud de la ciutat de Lleida. Per tant, molta calor en aquestes zones de l'oest de Catalunya, però també 33-34 molts punts de la Catalunya central, fins i tot en valls del Prepirineu, cap a la zona d'Organyà-Oliana, la Conca de Tremp. Els termòmetres, això, fins a finals de setmana no tocaran sostre i possiblement després la calorada es mantingui de cara a la setmana que ve.
1: Podria acabar, doncs, sent la primera onada de calor de l'estiu?
8: Sí, ja ho avisen alguns punts de la península Ibèrica. En aquest sentit, per exemple, des de l'AEMET avisen que podríem estar davant d'aquesta onada de calor, potser no general, però sinó alguns punts del centre i del sud d'Espanya. Caldrà veure si aquí també estem en les mateixes o no. Per tant, calor garantida per molts dies, i això que dèiem, augmenta la sensació de xafogor a la costa. Fins ara ens n'hem escapat, però atenció, perquè aquesta segona quinzena de juny farà moltíssima calor, molt per sobre del que tocaria, i parlarem fins i tot de rècords a bona part d'Europa. Ens estem fixant molt en França, Bèlgica, Suïssa, països que les properes jornades, doncs, patiran molt els efectes d'aquesta calorada.
1: Gràcies, Martí. Fins ara. Precisament davant d'aquesta calor que s'intensificarà els propers dies, l'àrea metropolitana de Barcelona es posa les piles, ja fa els últims preparatius per combatre i prevenir incendis, activar refugis climàtics o adequar platges i piscines. Júlia Manero.
9: Sí, l'àrea metropolitana fa franges de seguretat, entre altres accions, en una vintena de municipis d'Urdal, el Massís del Garraf i la Serralada de Marina per prevenir incendis. El conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, Jordi Bou, ha explicat altres tasques que estan fent.
10: Creació de franges, desbrossades, netejar perímetres, fer algun camí, eixamplar-lo si per qui pugui accedir al camí de bombers, fer alguna cuneta perquè aquest camí no es desfaci amb les pluges.
9: Es tracta del pla d'actuacions forestals que han engegat aquest mes. Barcelona també ha incorporat un centenar de refugis climàtics. N'hi haurà mig miler i la majoria de la població en tindrà una menys de 10 minuts. Ho ha dit la tinenta d'alcaldia d'Acció Climàtica, Laia Bonet.
11: Pensem que si el 2021, un diumenge d'agost, només el 74% de la població en tenia un de refugi a menys de 10 minuts de casa, avui estem amb aquest 74%, ha crescut fins al 92% de la població.
9: Són sobretot equipaments municipals com centres cívics o biblioteques, però també parcs, jardins o fins i tot establiments privats.
1: I l'altre punt que es prepara per l'estiu són les platges, que amb les altes temperatures ja comencen a omplir-se de visitants. La ciutat de Tarragona mantindrà el dispositiu que va arrencar fa 2 anys després dels ofegaments reiterats a la platja del Miracle.
0: 40 socorristes vigilaran cada dia les platges urbanes de 10 del matí a 8 del vespre. Serà des d'avui fins al 14 de setembre. El servei de socorrisme no canvia, però en canvi sí que reforçarà el servei de neteja a les platges, cales i camins de ronda.
1: I a Badalona, la vigilància incorporarà una unitat canina. La Guàrdia Urbana farà proves el dia de Sant Joan i els seus 2 nous agents, Zeus i Rolo, patrullaran pels accessos a la ciutat.
0: L'objectiu serà detectar droga. Els gossos es desplegaran a l'estació de Rodalies de Badalona i també treballaran a les parades de metro i a la platja. La prova pilot es farà durant la revetlla i, si funciona, la unitat s'afegirà al cos de la Guàrdia Urbana.
1: En canvi, a Barcelona, la Guàrdia Urbana ja ho té tot a punt per ajudar les víctimes de robatori a la platja.
0: La policia disposa d'un kit per parar el cop a les víctimes de robatoris en aquesta zona. Inclou una samarreta de cotó, un pantaló curt, unes xancletes i una motxilla de cordes. També un bitllet senzill de transport públic per tornar cap a casa. El 2012 es va posar en marxa la unitat de platja de la policia local i pocs anys després es va instaurar aquest kit. Ara l'Ajuntament obre un nou concurs per aquest servei. L'empresa que el guanyi haurà de proporcionar 450 conjunts cada any.
1: I encara a Barcelona, atenció a aquesta dada. 4 de cada 10 habitants de la ciutat estan apuntats al gimnàs. La gran majoria, gairebé 3 de cada 4, van a centres privats.
0: Les dades són d'un estudi que han fet conjuntament l'Institut Barcelona Esports i l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness. En total són 733.000 les persones que viuen a la ciutat que estan abonades en algun centre esportiu. Els centres de titularitat municipal concentren el 27% d'abonats de tota la ciutat, això tot i que representen menys del 5% de l'oferta. L'informe també situa que a la ciutat hi ha 929 gimnasos, és gairebé un 10% més que els que hi havia l'any 2020.
1: Per cert que, segons dades de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el 80% dels professionals sanitaris fan servir ChatGPT. Estem parlant d'eines com Copilot o Gemini. Doncs bé, un emprenedor català ha creat una eina que, gràcies a la intel·ligència artificial, permet als metges detectar quines malalties pot tenir una pacient només analitzant-ne la manera de caminar. Gràcies a uns sensors que es col·loquen al cos del pacient, s'obtenen dades com el pes de la petjada, la velocitat o la inclinació que determinen quin mal pot tenir. Si voleu saber com neix i d'on surt aquesta idea, escolteu la seva història al nou capítol del podcast RAC & GO, disponible a l'app i al web de RAC1.
12: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de RAC & GO. Cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
1: I ara fem una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem totes les novetats del mercat de música viva de Vic. Ara tornem.
13: Plutó!
14: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
16: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
17: Adelántate a las rebajas en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por la promoción de verano. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Disfruta de descuentos extras sobre el precio outlet en tus marcas favoritas. Solo del 17 al 23 de junio. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
1: I de la Plana Cultural Vic ha presentat avui el cartell del Mercat de Música Viva, que tornarà a convertir les ciutats en l'epicentre de la indústria musical. Aquesta edició inclourà les actuacions de Nacho Vegas.
18: ¿Recuerdas cuando éramos brillantes?
1: També Lia Kali. I Dan Peralbo i El Comboi. I així fins a una setantena d'artistes que passaran per la capital d'Osona entre el 16 i el 20 de setembre. Entre les altres propostes també destaquen artistes de Portugal, Itàlia o França, tot plegat per consolidar el mercat com a punt de trobada del sud d'Europa. Ara bé, l'edició d'aquest any té una novetat destacada, la desaparició de l'escenari del Sucre, un dels més grans que tenia el festival i que traslladarà l'activitat a la carpa de l'Atlàntida. Més detalls des de Vic. Eudald Puig, bon vespre.
19: Bon vespre. Un mercat de música viva que tindrà com a principal novetat la supressió de l'escenari del Sucre. Una decisió que s'ha pres perquè els concerts que se feien fins ara, d'unes dimensions més reduïdes, encaixen millor amb la filosofia de la carpa de l'Atlàntida. En aquest sentit en parla un dels directors del mercat, Joan Rial.
20: Nosaltres entenem els concerts més massius a la plaça Major. Creiem que el tipus de propostes com el Valle Valle o com l'Eclair o com Remei de Calafresca brillaran molt més aquí a la carpa.
19: De fet, a la carpa de l'Atlàntida hi actuaran entre dimecres i dissabte Ivan Herzog, Maig, Socum Un Bohemio, Valle a Valle, Lluqui Valverde o Malifeta. Pel que fa a l'escenari més icònic, el de la plaça Major, i actuaran els osonencs Dan Perealbo i el Comboi, però també Lia Cali, Ginestà o Quimi Portet, que tancarà l'edició amb el concert de diumenge. A més, aquest any també es consoliden els escenaris de la Catedral i el de les Esglésies dels Dolors i de la Pietat. En total, entre dimecres i diumenge hi haurà 72 actuacions, la meitat de les quals seran estrenes de disc o de gira.
1: I encara amb música, The Cardigans actuen d'aquí una hora, mal comptada, al Port de Barcelona. El concert és a 2:15 al Moll, dins del Festival Blau Marí. I una altra banda clàssica, Pulp, ha publicat una cançó per sorpresa. És una versió en directe de Sunset que formarà part del disc que estrenen el 28 d'agost. L'àlbum es titula Life i inclourà el repertori que van interpretar el juny de l'any passat en un concert a Londres. I demà arriba als cinemes la que es pot convertir en la gran pel·lícula d'aquest estiu, Toy Story 5.
13: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
21: Yeehaw! Així us declaro marit i cobert.
1: Amb Woody i la resta de joguines tornen la gran batalla 7 anys després de l'última entrega. En aquesta aventura els protagonistes s'hauran d'enfrontar un repte ben diferent, l'amenaça d'una taula tàctil que arriba per substituir-los. I una altra saga d'animació que també arriba a la 5a entrega és Shrek, que ja té tràiler nou.
22: Once upon a time, a hideous ogre and a delusional donkey embarked on a journey to the magical city...
1: Shrek 5 arribarà als cinemes d'aquí a un any. El juny de l'any que ve, el tràiler s'hi veu com l'ogre, la seva dona Fiona i el ruc emprenen una nova aventura en una gran ciutat. I anem ara amb la resta dels esports. Clara Rodergues, en uns minuts debuta una de les grans favorites per guanyar el Mundial, que és França.
23: Ara a les 9 i en directe a RAC+1, la subcampiona del 2022 i campiona a Rússia l'any 2018, s'enfronta contra el Senegal, que va guanyar la Copa Àfrica al camp, però la va perdre als despatxos. Els francesos surten amb el blaurana Jules Koundé en l'11 titular i amb Mbappé, Dembélé, Doué i Olise a l'atac. A les 12 serà el torn de l'Iraq-Noruega. I ja de matinada, a les 3, debuta l'Argentina de Leo Messi. La defensora del títol s'enfronta a Algèria, que en el que és el darrer mundial de l'ex del Barça. I just després, a les 6 del matí, encara hi haurà un partit més entre Àustria i Jordània.
1: Encara en futbol, dia mogut al Girona pel que fa al mercat de fitxatges.
23: El club anuncia la incorporació d'Izan González fins al 2029. El migcampista de 21 anys arriba procedent del Cornellà, tot i que l'última temporada ha jugat cedit a l'Europa i al Granada. És el segon fitxatge del curs després del davanter ucraïnès Pichur. I un que arriba i un que marxa. El Girona i el Birmingham han arribat a un acord pel traspàs de John Solís. Per cert, el Madrid ha fet oficial la renovació de Rüdiger per un any més, fins al 2027.
1: I el Barça de futbol sala s'estrena en la gran final pel títol.
23: L'equip de Javi Rodríguez s'enfronta a les 9 al Pozo Múrcia i ho fa amb el factor pista a favor. Tant avui com dijous, els partits es disputen al Palau Blaugrana.
1: Doncs precisament a la rodalia del Palau Blaugrana hi tenim l'Albert Ferran. Bon vespre.
24: Bon vespre. Doncs sí, és el primer assalt d'aquesta final, el millor de 5 partits en factor pista a favor de el Barça, els dos primers partits aquí al Palau Blaugrana, avui i dijous, la setmana vinent el tercer i possible quart a Múrcia, i si s'hagués de jugar un cinquè i definitiu es tornaria a disputar al Palau Blaugrana. Amb una novetat a la convocatòria blaugrana, ja per aquest primer partit de la final, Adolfo, 2 mesos i mig de baixa per culpa d'una lesió a l'espatlla, torna a la convocatòria en una final marcada pel balanç entre els dos equips a les finals. Han jugat 14 vegades per un títol, s'han enfrontat 14 vegades en una final, les 14 vegades totes les ha guanyat el Barça.
1: Hi ha alguna cosa més, Clara?
23: Que en bàsquet l'Uni Girona ha anunciat la baixa de Mariam Koulibaly, la pivot de 28 anys marxa després de 49 partits com a gironina, amb una segona posició a la Lliga, un MVP i una quarta plaça a l'Eurolliga femenina. I en motor, Àlex Márquez viatjarà a Brno per obtenir l'apte de la Comissió Mèdica i poder disputar el Gran Premi de la República Txeca d'aquest cap de setmana. El vigent subcampió podria tornar a competir després de la lesió a la clavícula esquerra i la fractura a la vèrtebra que va patir al circuit de Barcelona-Catalunya ara fa un mes.
1: Gràcies, fins ara.
23: Fins ara.
1: I acabem abans de la tertúlia, com sempre, saludant a l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Què ens hem deixat per explicar avui?
2: Doncs que avui la Conferència Episcopal Espanyola ha fet balanç de la visita del Papa.
1: El Papa. Tornem a parlar del Papa.
2: Sí, una setmana després parlem un altre cop del Papa. I han corroborat el que molta gent pensava aquells dies, que és que Lleó XIV no van deixar descansar ni un minut.
3: Ha habido problemas de falta de tiempo, que ha hecho que muchas cosas se hayan hecho solo regular, o al menos no todo lo bien que nos hubiera gustado. Creo que le hemos metido un tute al Papa excesivo, creo que ha sido una agenda excesiva, espero que el Señor nos perdone.
1: ¿Cómo ha anat això? Un tute
2: excesivo. Que Dios... Un tut excessiu al Papa.
1: I sí. Que Dios nos perdone.
2: Exacte.
1: Sí.
2: És el coordinador de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, que en una roda de premsa ha reconegut això, doncs, que potser en van fer un gran massa amb la quantitat d'actes en què el van fer participar aquells dies.
1: No parava.
2: A Barcelona, per exemple, segur que ho recordeu, en un mateix dia va visitar Brianzú, Montserrat, l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona i finalment encara va anar amb el Papa Mòbil fins a la Sagrada Família per fer l'acte final. Més enllà de l'agenda, el coordinador també ha dit que, tot i que encara no han tancat del tot els comptes de la visita, calculen que tot plegat haurà costat uns 26 milions d'euros.
1: Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: Fins ara. Passen 3 minuts a 3 quarts de 9.
4: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Hi havia unes cares i heu rigut d'una manera amb la notícia aquesta del Papa que, a veure, ara aquí us demano un balanç de seguida. Saludem els tertulians d'aquest dimarts del 9C, el Jordi Cabré, l'Ima Lucas, l'Àlex Govern i també l'Odei Echearte. Què tal? Bona nit a tots quatre.
1: Bona nit.
0: Com ho veieu? Això és que, clar, el tall de veu, no sé si el tenim Nieto per aquí, és que ha estat una mica contundent, com ho ha dit l'Anna, de Fernando Jiménez Barriocanal, que és el coordinador de la visita del Papa, que diu que ha fet aquest balanç.
2: Ha habido problemas de falta de tiempo, que ha hecho que muchas cosas se hayan hecho solo regular, o al menos no todo lo bien que nos hubiera gustado. Creo que le hemos metido un tute al Papa excesivo, creo que ha sido una agenda excesiva, espero que el Señor nos perdone.
0: És a dir, a veure, no sé si ho veieu així, però de tute, és veritat, és que no parava. Cada hora, hora i mitja, hi havia un acte diferent, i sobretot en l'etapa ja, fins i tot, de Catalunya, no? És a dir, Madrid també, és que vaja, en totes tres etapes, ara anava pensant a la de Canàries, que també va haver-hi el final de festa amb l'avió i tot allò que, clar, que va pujar l'avió, haver de sortir, etc. No sé si compartiu que hi ha hagut tute o no hi ha hagut tute, Àlex.
3: Em fa l'efecte que, en general, totes les visites papals, pel que he pogut mirar una mica i preguntar al company nostre del diari que està allí, són bastant...
0: És així,
3: són bastant així, I sí que és veritat, clar, són visites excepcionals, tothom té, no?, tothom que ja està implicat vol, no?, calçar la seva agenda, però en definitiva és el Vaticà qui acaba validant l'agenda, no?, i encara que aquí des del comitè organitzador, no?, tant conferència episcopal com arcabisbat aquí, sí, se li va donar molt tute, però crec que tots els actes, almenys els d'aquí de Catalunya, que són els que més o menys vaig seguir i més controlo, van anar bastant, bastant bé, en el sentit de que no, en cap moment vaig tenir jo la sensació de que els actes, el propi desenvolupament dels actes, una altra cosa, el trajecte d'una banda a l'altra, no? Però el propi desenvolupament dels actes crec que va anar prou bé, inclús els que eren més curts, no?, com a la visita a Brians, va ser molt correcta, no? Segurament s'hagués pogut fer diferent i amb més calma, però no sé, no comparteixo tampoc aquesta visió.
4: Jo igual, i a més allò que el Senyor els hagi perdonat.
3: Que era un xufe, no? Segurament
4: un temple expiatori, que suposo que expia el pecat que hagi pogut ser, però és que a més, escolta, estem parlant d'un cap d'estat, i un cap d'estat, estic convençudíssim que presidents de repúbliques i caps d'estat estan sotmesos a tutes importants amb la seva agenda, i fins i tot un turista mateix a l'hora de visitar Barcelona té un tute i una pallissa, etcètera. Que no sigui que en termes de pallissa es refereixi a l'espectacle del Bernabéu que li van organitzar, que això segurament era molt difícil de suportar, perquè tota la resta ho trobo bastant, francament, és la seva funció tant com a papa i com a líder espiritual com a cap d'estat, francament.
0: A veure, què dius, Odei?
1: Que li va una mica amb la feina, estic d'acord. També m'ha fet molta gràcia el comentari de que Dios nos perdone. Jo trobo que l'autocrítica l'hauríem de fer des d'un altre sentit, no precisament en aquest, com per exemple el cas del no reconeixement dels abusos de l'Església, aprofitant aquesta visita, o la visita a Montserrat, que sí que crec que hauria d'haver fet. El tute o no tute, crec que això, que li va amb el càrrec i que és lògic que tingui una agenda com la tenia. A més, s'ha de dir que juga a favor seu, és a dir, l'Església també s'ha aprofitat per fer una gran propaganda a l'estat espanyol d'aquesta visita al Papa, a part de les lectures polítiques que té també aquesta visita, i com des de la reialesa fins al govern espanyol o al govern de la Generalitat, o l'Ajuntament de Barcelona també, no?, s'han aprofitat també d'aquesta figura.
5: Totalment. Aquesta visita ha estat un parèntesi, no? Una mena d'oasi en el que venia aquesta setmana, sobretot en l'àmbit polític, en què els líders polítics també s'han deixat veure, la Casa Reial també, i el Papa jo crec que ha fet el que havia de fer, no? Al final un tute ha estat un tute per tothom, és a dir, un tute per tots els voluntaris que hi han participat, un tute per tots els periodistes, els tècnics, la part institucional, protocolària, tothom que ha estat al darrere
4: i per nosaltres que hem hagut d'anar opinant tota la setmana.
5: No, escolta, el nostre és un regal també. El nostre és un bé de Déu, és un regal el nostre, no? Que hagi sortit tot mil·limetrat, que no haguem tingut cap ensurt, tota la part de la seguretat, després apoteòsic lo de la Sagrada Família, no? I fixeu-vos, jo si li hagués donat més temps, sí que sense que serveixi d'ara polèmica si Madrid-Barcelona, sí que li hagués tret una mica de temps a Madrid, li hagués donat a Tenerife, a les Illes Canàries. El tema del que s'anava a parlar allà de la immigració crec que ens afecta a tots com a persones, i la dignitat humana que tant promou l'Església i tant ha promogut aquest papa. I després ho deia l'Odei, no? També ho posava sobre la taula, la part de tenir una mirada també cap als abusos sexuals que van haver-hi dins de Montserrat, no? Es va reunir amb un petit grup a Madrid, però jo crec que aquí hagués estat bé que el papa els hagués acollit, i això forma part de com decideixes, no?, i com estableixes una agenda també tan atapeïda i quines prioritats li dones, no?, en aquesta agenda. Tot va ser per tothom i crec que...
0: També pels ciutadans, o què? Ah, home, digues per tothom, mira, no sé, dic jo.
5: Mira, imagina tots els veïns dels voltants de la Sagrada Família. Sí. Veïns dels voltants de la Sagrada Família... Espera, deixa'm acabar.
3: El vostre tut és diari, no?
5: És a dir, clar, però que no, sí, és totalment diari, no? Però que no siguin creients, que no... no, que, és a dir, persones que siguin totalment... Que no combreguin, no? Ni amb la religió, yeah, ni amb el papa, doncs dius, home, en l'àmbit...
1: Una mica de sobredosi total, eh?
5: La circulació...
3: Sí, estic d'acord, però a mi tampoc m'agrada el ciclisme, o sigui, no el segueixo particularment, i tindrem...
5: O qui no li agrada...
3: doble dosis, no? O del ciclisme, o les curses,
5: exacte,
3: de cada diumenge.
4: Tour de França.
3: Jo he vist Tour de França.
4: De França, imagina't.
0: Jordi Armenteres, no sé si tu també vas tenir molt tute, o amb el papa, si estàs recuperat o no, o com ho portes ja això, la ressaca?
6: Aquí hi havia una cosa que era sorprenent a Madrid, i a Barcelona dedueixo que va passar exactament el mateix, que és que tothom donava per fet que no tindria temps d'arribar d'un lloc a l'altre.
0: Que anaves amb molt temps, no? Si havies d'anar
6: a algun lloc. I acabava arribant. A més, hi havia... Clar, els que ho vam seguir des del punt de vista de la premsa... Hi ha una cosa que es diu avançadilla, es fa servir molt a Madrid amb totes les delegacions oficials i tal, llavors això obliga a moure't 2 hores abans. O sigui, 2 hores abans que el papa arribés a un lloc, la premsa ja hi havia de ser. Arnau Mañé era un VIP i anava a banda, perquè anava amb una caravana a banda dels encapsulats amb el papa. Però els que no anàvem amb aquest grup sí que havíem de ser 2 hores abans. Llavors deia, si nosaltres ens costa arribar, ell no arribarà. I no, anava tot puntual, sorprenentment.
0: Estàs recuperat ja? O és que clar, els embats aquí a Madrid, cada dia, ara papa, aquesta setmana tenim temes judicials i polítics encerclant el PSOE, no pareu, no?
6: Sí, el que queda, no?
0: I el que queda.
6: Queden 5 setmanes de temporada. La nostra manera de comptar vacances a vegades, però aquestes 5 setmanes van totes farcides amb moltes coses que han de passar encara, i marxarem de vacances encara amb molta més sorpresa.
0: Doncs mira, comencem per la primera, i deixa'm, Jordi, preguntar-te per aquesta derivada, podríem dir-ne, política del dia, i el que has viscut tu en primera persona al Congrés dels Diputats, no sé com dir-ne, si amb aquesta jugada que ha volgut fer Junts per Catalunya, situa'ns primer i després seguim, perquè tenim una trucada al respecte sobre això. Què ha passat avui al Congrés?
6: És una jugada política en tota regla, que evidentment canvia coses, per molt que el govern espanyol i el PSOE estiguin dient que no, però que acosta molt més el PP amb Junts. Ja veuríem si el PNB s'hi posaria també en aquest joc, perquè el PNB va ser el primer partit que va aixecar la bandera de la necessitat d'eleccions. Què ha fet avui Junts, per sorpresa, a les 12 del migdia, menys uns minuts? L'hora és important, perquè a les 12 del migdia es tanca el registre per poder presentar propostes. Llavors, hi havia un debat que no tenia cap mena de transcendència, és que a més, us diria com és tècnicament, i em sap greu atabalar una mica, però era una moció conseqüència d'una interpel·lació. O sigui, la setmana passada el Partit Popular va fer una interpel·lació al vicepresident primer, que és Carlos Cuerpo, titular d'Economia també, queixant-se que no hi ha pressupostos, que per tant d'aquesta manera no es pot governar, i en funció del que va dir Carlos Cuerpo, doncs el partit proposant, que és el Partit Popular, fa una moció la setmana següent, tocava avui, i aquesta moció la poden esmenar tots els partits. Llavors, per sorpresa, això sol passar poc, Junts ha presentat una esmena a aquesta moció, insisteixo, una moció no és ni un projecte de llei, ni un projecte no de llei, ni...
0: No és vinculant,
6: no? Ni una aprovació absolutament de res. No, una moció és el Congrés dels Diputats insta el govern espanyol a... No és d'obligat compliment de cap manera. Per això també sorprèn el que ha fet la mesa, que és que ha vetat aquest debat, no? A Catalunya, el Parlament de Catalunya té una llarga història de debats vetats, on en el seu dia, amb el procés, no es podia ja no votar, sinó debatre segons què. Doncs això és el que avui ha passat al Congrés dels Diputats, quan en altres votacions, per exemple, el plantejament d'una moció de confiança que va fer Junts fa més d'un any, llavors sí que es va admetre a tràmit, quan una moció de confiança passa exactament el mateix amb una dissolució de les Corts, que la potestat per fer-ho és de Pedro Sánchez, del president del govern d'Espanya, i de ningú més. La convocatòria d'eleccions és automàtica quan s'acaba la legislatura. Fora d'aquest capítol, ha de ser el qui ostenta la presidència del govern d'Espanya el qui convoqui eleccions. A partir d'aquí, la primera sorpresa ja és això. És veritat que Junts està negant que hi hagi cap negociació amb el Partit Popular, però evidentment l'un sense l'altre no anirien enlloc amb tota aquesta proposta, i al final a un quart i mig a 3 de la tarda el Congrés dels Diputats ha dit no acceptarem aquesta esmena, per tant això no es pot debatre, a ningú se li escapa que això s'acabarà votant. Hem marejat la perdiu amb què es debatia avui, es votava dijous, s'havia de debatre avui, era l'últim punt del ple de l'ordre del dia, el ple s'ha anat estirant, i als 8 del vespre han dit tanquem el ple i demà reprenem, precisament on hem acabat. I anirà al final del ple de demà, per tant demà a les 3, quarts de 4 de la tarda sí que hi haurà aquest debat.
0: Hi haurà aquest debat, votació dijous, però que no inclou l'esmena de Junts.
6: Exactament.
0: Doncs t'aturo un segon aquí, Jordi, perquè vull saludar a aquesta hora un dels protagonistes, evidentment, de tot el que estaves explicant, que és el portaveu adjunt de Junts al Congrés, que és a Josep Maria Cruzet. Senyor Cruzet, bona nit.
7: Què tal? Molt bon vespre a tothom.
0: Ara ens ho estava explicant el Jordi Armenteres, el delegat de RAC1 a Madrid. Ens ha explicat una mica què és el que ha passat avui al Congrés amb aquesta moció, amb l'esmena que heu presentat des de Junts. Començo preguntant per què heu decidit des de Junts per Catalunya fer, podríem dir-ne, aquest moviment avui.
7: Miri, aquesta setmana hi havia, com explicava bé el Jordi, hi havia debat una moció que portava com a tema principal com era la situació de debilitat del govern de l'Estat davant de totes les circumstàncies que s'estan vivint. Nosaltres enteníem que és evident que estem davant d'una situació d'extrema debilitat del govern, no pas perquè el diguem nosaltres, sinó perquè aquest govern ha estat incapaç d'aprovar uns pressupostos en els últims anys, de fet cap en aquesta legislatura. Cada setmana veiem com no té majoria suficient per impulsar les seves lleis en el plenari, i en aquests últims dies hem anat veient com l'assetjament pels casos de corrupció dels socialistes s'ha anat de forma creixent, accentuant. I, per tant, davant tota aquesta realitat, nosaltres enteníem que era un bon moment per allò que fins ara havia estat només posicionaments públics dels grups polítics, cadascú dient la seva davant d'uns micros, que això es portés a debat del plenari i votant, que al final és com en democràcia es coneix la posició de cadascú, es pogués votar si es considerava la majoria del plenari que el president Sánchez havia de convocar eleccions. De fet, això per nosaltres no és nou. Jo faria una esmena a l'explicació que ha fet el Jordi, que és qui primer posa sobre de la taula en el plenari que cal convocar eleccions, és Junts per Catalunya, a través de Míriam Nogueras, la nostra portaveu, que interpel·la el president Sánchez i li pregunta per quines són les raons democràtiques que el president creu que ha de continuar aquesta legislatura i que no ha de convocar eleccions. Això li fa amb una pregunta de la sessió de control. I durant totes les setmanes que han passat des d'aquella pregunta, el president Sánchez no n'ha posat cap de raó al damunt de la taula. I, per tant, és per aquesta raó que nosaltres pensem, escolta'm, estem en democràcia, per tant, davant la debilitat extrema del govern i tot el que estem vivint, és hora que el president Sánchez dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions.
0: El que està clar aquí, diverses preguntes. La primera és que, fent-ho d'aquesta manera, amb una esmena, amb una moció, ja sabíeu que era una, si hagués prosperat, hagués estat una votació, però no és vinculant, és a dir, que no es poden convocar, és a dir, el Congrés no pot forçar a través d'aquesta via que es convoquin eleccions.
7: És absolutament així, però en política les coses de vegades no són només el que són, sinó el que tothom sap que són. I dijous hi haurà la votació d'aquesta moció, que evidentment, com que la mesa ha prohibit que s'inclogui aquesta esmena, no hi serà. Però em sembla que tothom entendrà que el resultat que en surti de l'aprovació o no d'aquesta moció significarà exactament el mateix que si s'hagués acceptat l'esmena i s'hagués incorporat. Parèntesis a banda, valdria la pena parlar de com la mesa ha bloquejat, ha vetat aquesta esmena. Escoltin, el 7 de febrer del 25, aquesta mateixa mesa va admetre a tràmit una proposta de Junts per Catalunya, recordaran vostès que plantejàvem, i ara si vol llegeixo literalment, instàvem el govern espanyol a considerar l'oportunitat de plantejar una qüestió de confiança. D'acord? I l'esmena, la mesa, va admetre a tràmit aquella proposició no de llei, per tant, de rang superior que ho d'una moció. I avui, de manera sorprenent, doncs el govern s'ha amagat darrere aquesta acció de la mesa prohibint el debat, fet que, no ens equivoquem, els ciutadans, alguns poden pensar que els ciutadans són alumnes de P5, però els ciutadans són adults i saben interpretar perfectament que aquesta prohibició d'avui del govern de que hi hagi aquest debat és un senyal inequívoca d'enorme debilitat del govern de Pedro Sánchez.
0: La pregunta també que suscita tot això és que si hagués prosperat aquesta esmena a través d'aquesta moció, és una moció del PP, per tant, hauríem vist que Junts es posava al costat de PP i de Vox, una foto que no sé fins a quin punt pot interessar al partit.
7: Miri, nosaltres prenem les nostres decisions en base a allò que entenem que és d'interès pels ciutadans i especialment pels ciutadans de Catalunya i no fem l'anàlisi pensant en aquestes segones derivades. Però, si em permet, li poso dos exemples molt contundents de per què, quan alguns intenten vendre aquesta realitat o aquesta suposada realitat, s'equivoquen de ple. Si en aquest moment no hi ha un govern del PP i Vox a l'estat espanyol és perquè els 7 vots de Junts per Catalunya a l'inici d'aquesta legislatura vam decidir que no hi serien, perquè qui va guanyar les eleccions, us recordo, va ser el Partit Popular. I els nostres 7 vots van impedir que hi hagués un govern, de fet hi va haver investidura fallida, gràcies als 7 vots de Junts per Catalunya. De fet, és més, l'únic grup polític a la cambra que quan intervé Vox mai, absolutament mai, li hem contestat, li hem entrat al debat, perquè és una manera de donar-los visibilitat i de normalitzar l'extrema dreta i tot el que representa Vox, ha estat Junts per Catalunya. Tots els que s'omplen la boca de la maldat de l'extrema dreta i la dreta, després hi juguen i entren al debat i contribueixen amb aquest creixement de l'extrema dreta. Nosaltres mai hem entrat a cap punt de Vox en el debat. I com pot comprendre tothom, Junts per Catalunya mai permetrà amb els seus vots que Vox s'acosti més al govern de cap lloc i sobretot al govern de l'estat espanyol quan Vox anuncia públicament des de fa molt de temps que s'hi pot i legalitzarà el Junts per Catalunya.
0: També deixem-li preguntar per el moment en què presenten aquesta esmena. Estem en una setmana molt concreta. Podríem dir que cada dia doncs hi ha un cas judicial que esquitxa d'una manera o altra Pedro Sánchez al PSOE. Demà hi ha la declaració de Zapatero, ahir de Begoña Gómez. És a dir, cada dia passen coses i justament el pas de Junts per Catalunya amb aquesta esmena arriba avui. No sé fins a quin punt aquí també heu volgut jugar amb aquest calendari.
7: Miri, no és una qüestió de jugar, perquè la situació, com deia al començament, és d'extrema debilitat i gravetat. I el fet de que el que vagi passant es vagi produint de manera reiterada en el temps i de manera creixent no ens pot fer perdre de vista la gravetat de la situació. El 19 de maig va ser el dia que es va conèixer la interlocutòria del jutge, una interlocutòria dura, contundent i molt fonamentada, en què establia dues coses molt importants. Ho saben vostès, que era que hi havia una xarxa organitzada per fer un tràfic d'influències i que aquesta xarxa estava encapçalada per l'expresident Zapatero. 19 de maig. Avui som 16 de juny i encara no hem sentit cap explicació en seu parlamentària del president Sánchez sobre aquesta realitat. És més, ens haurem d'esperar encara fins al 24 de juny, per tant, més d'un mes després, sense cap mena d'explicació del president Sánchez. Per tant, és evident que el que està passant té molt poc de transparència i de rigor democràtic. És més d'un mes i mig davant d'uns fets gravíssims, mai passats anteriorment en la història de la democràcia, com és la imputació d'un expresident de l'estat espanyol, en què el govern opta per fer absolut silenci. I obro encara una mica més el focus. Fa gairebé un any, el 9 de juliol, el president Sánchez ja havia de compareixer en seu parlamentària per urgència per casos de corrupció. Aquell dia va presentar 10 grans mesures per evitar que mai més es tornigués a produir uns fets com els que en aquell moment de l'any passat coneixíem. I la cosa no només no ha anat a millor, sinó que és evident, i a ulls de tothom, que la cosa ha anat molt a pitjor. I si em permet, això els catalans ho sabem molt bé. Jo si li pregunto a vostè, sap com es couen els caragols? Els caragols es posen l'olla amb aigua freda al foc i s'hi posen uns caragols dintre. I a poc s'hi va pujant la temperatura del foc perquè els caragols, sense adonar-se'n, a mesura que va havent-hi l'increment de temperatura, a poc van quedant rostits i quan se'n donen compte, moren a dintre de l'olla. I d'aquesta manera queden fora de la closca i no dintre si els tiréssim de cop al foc. Aquesta és exactament la situació que vivim en política. Cada dia la cosa es va incrementant a poquet i els tenen l'esperança que els ciutadans no se'n donaran compte de la gravetat en què s'està arribant de la situació i que, per tant, poden fer veure que no és necessari que hi hagi un debat públic en seu parlamentària sobre si cal convocar o no eleccions. Un gran error, perquè, com deia abans, els ciutadans són madurs i saben interpretar perfectament on és cadascú.
0: Amb el que està explicant, aquesta gravetat que està dient que s'està vivint ara mateix en aquesta legislatura espanyola, Junts per Catalunya considera que potser és el moment de canviar de posició sobre una hipotètica moció de censura impulsada pel PP?
7: Doncs no. Miri, nosaltres aquest dematí ho explicàvem molt bé. Nosaltres el que plantegem, i per això la moció està feta amb aquests termes i no pas amb els termes d'instar a que hi hagi una moció de censura, perquè nosaltres el que reclamem és que es doni veu a la gent i que es convoquin eleccions, bàsicament perquè entenem que com se n'ha de sortir d'aquesta situació, nosaltres pensem que ho han de decidir els ciutadans i no pas, com poden comprendre vostès, no tenim cap voluntat de que com sortir-se'n d'aquí i el futur, per tant, dels ciutadans ho hagin de decidir els partits polítics espanyols, que seria el que voldria dir fer una moció de censura. I, per tant, nosaltres, que es convoquin eleccions i que parlin els ciutadans.
0: I el fet de que pugui haver-hi una moció, podríem dir-ne, instrumental, tampoc. Entenc que cap moviment
7: no,
0: en aquest aspecte. D'acord.
7: És exactament el mateix.
0: D'acord, doncs gràcies per atendre'ns aquesta nit al Nou Cel, portaveu adjunt de Junts al Congrés, el Josep Maria Crusets. Gràcies per atendre la trucada de RAC1 del Nou Cel.
7: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Bona nit. Amb Jordi Armenteres des de Madrid i també aquí a la taula amb el Jordi Cabrel i Malucas, l'Àlex Govern i l'Odei Echearte. Començo per tu, Odei. No sé com interpretes ara que també m'has escoltat les explicacions de Junts, tot el moviment que hem viscut avui políticament, pel que fa a aquest partit i aquesta pressió cap al Partit Socialista i cap a Sánchez.
1: Jo crec que Junts sabia molt bé el que es feia quan presenta una esmena, una moció del PP. Ells sempre han volgut distingir-se de la resta de socis de la investidura i de la legislatura, dient que ells no formaven part de cap bloc, i crec que el fet d'aliar-se d'alguna manera implícita, no, amb el PP, perquè és una esmena a una moció seva, juga en aquest joc de distanciar-se una mica de la resta, que és un paper que també fa el PNB però no l'acaba de poder fer perquè al final governen el País Basc junts i tenen aquest problema de, no, de dissociació dels dos escenaris. A mi em sembla que era una mena de parany també per la mesa del Congrés, perquè l'esmena, la part final, la referència que fa al caràcter polític sense vinculació jurídica d'aquesta demanda d'eleccions, era la mateixa frase exactament que van posar en la proposició no de llei sobre la qüestió de confiança. Era clavada, o sigui, ho he mirat, era la mateixa. En aquell moment es va admetre a tràmit per part de la mesa. De fet, van modificar el text per introduir aquest apartat d'aquesta referència de no vinculació jurídica perquè fos acceptada per la mesa, i ara, amb el mateix text, per dir-ho així, la mesa no l'ha acceptada, amb la qual cosa s'ha vist clarament que la mesa ha actuat, per mi, com a òrgan de censura política, gairebé podríem dir, perquè no és una qüestió jurídica. Ells ho argumentaran com vulguin, però, en principi, la mesa no pot vetar el debat polític. I crec que aquí sí que ha vetat el debat polític, clarament.
0: Àlex.
3: Sí, totalment d'acord. Sí, d'acord amb el que deia el portaveu adjunt de Junts, el veto al debat mostra una clara debilitat, malgrat que, evidentment, tothom té clar, no?, que és una moció que no anava enlloc, com la qüestió de confiança, de, no?, de la petició de presentar una qüestió de confiança, no?, del febrer. Per una banda, es demostra la debilitat del, no?, del PSOE en aquest moment, no?, quasi agònic, però també aquest joc de Junts, de marcar distàncies, però no atrevir-se a donar el pas, inclús amb una moció de censura, com deies, instrumental, no?, com el mateix Feijóo ha plantejat, no?, una moció estrictament de, no?, nomenar Consell de Ministres i la primera decisió que prengui aquest Consell de Ministres sigui la convocatòria d'avançament electoral. A mi em fa l'efecte que, malgrat el, no?, aquest una mica de paripé, em fa l'efecte, no?, de Junts al Congrés, anem a l'escenari d'eleccions més o menys, no?, de cara a la primavera de l'any que ve. A mi em fa l'efecte que en coincidència amb les locals i...
0: Tot junt?
3: Jo crec que sí, en aquest moment em fa l'efecte que és l'única manera que tindria el PSOE de poder mobilitzar el partit. Ara mateix el partit està, no cau a trossos, per entendre'ns, i seria l'única manera de posar el partit en tensió i intentar que la mobilització dels càrrecs locals i autonòmics salvés una mica la situació.
5: Sabem en aquesta taula perfectament que Pedro Sánchez ens pot fer un gir de guió en qualsevol moment i sorprendre'ns amb una convocatòria electoral. No cal, ell ha dit que per activa, per passiva, per a tot arreu, que no cauria coincidint amb les municipals. No ho sabem, no sabem si hi haurà avançament electoral o no. El cert és que la feblesa ve per dues bandes, ve per part del govern i ve per part de l'oposició, no? L'oposició no té la força necessària per presentar una moció de censura al president del govern, i el govern utilitza els mecanismes que té al seu abast, sobretot al Congrés dels Diputats, perquè no hi hagi una escenificació rotunda del que és la seva feblesa. I per mi la paraula que defineix tot això no deixa de ser el joc polític d'uns i dels altres. És evident que, ens ho deia el portaveu de Junts, no?, que ells van decidir el 23 de juliol de fa un parell d'anys, no?, van decidir amb els 7 diputats que van aconseguir amb aquesta victòria aclaparadora que tampoc s'esperava el partit de Puigdemont, doncs van decidir que no donaven suport a Alberto Núñez Feijóo perquè tampoc els interessava, perquè a Junts ni a Esquerra ni al Partit Nacionalista Basc ni a Bildu li interessa un govern del Partit Popular i Vox, amb la qual cosa doncs van fer valer els seus diputats com per decidir el seu vot perquè presidís el govern Pedro Sánchez. I aquest és el joc polític. El que passa és que estem en una situació, és evident, que és una situació molt tensa, amb una política massa judicialitzada, amb casos que afecten doncs molt estretament el president del govern, com ha estat, té un secretari d'organització a la presó, que és Ábalos, que va ser ministre de Transports, Santos Cerdán, que també ha passat per la presó, però que ha sortit i ja veurem, Zapatero, que ha estat el major aval de Pedro Sánchez i que declara demà primer imputat, primer president a la història del nostre país, que està imputat i que declara l'Audiència Nacional. Veurem en on queda tot això, perquè el curs polític i el periodístic i el social va molt més ràpid del que pugui anar a la justícia. I ara és evident que ara, en aquests moments, demà hi ha sessió de control, tot això està afectant directament al govern de Pedro Sánchez.
4: No puc estar-hi més d'acord. És a dir, si hi ha el vessant polític i el vessant judicial, el vessant, perquè en aquest país la cosa va així, una cosa, sempre s'ha de tenir en compte una cosa en compte i també l'altra, des del punt de vista polític em sembla que és prou evident que si, per exemple, els últims mesos, l'últim mes, hi hagués hagut, per exemple, la transferència de competències a immigració o un bon acord de finançament singular d'una vegada, o el tema del català a Europa, etc., segurament això no estaria passant. Segurament no estaria passant. Per tant, i com que estem davant d'una legislatura fallida en termes de resultats, fallida, el diàleg no ha funcionat, i això és molt important en termes històrics, gairebé, el diàleg no ha funcionat, i per tant, si no ha funcionat, algú ha de tenir la culpa. i Junts, em sembla que el que ha fet és apuntar la culpa. És a dir, no és que nosaltres siguem mals negociadors, sinó que simplement nosaltres no ens en refiem d'aquest govern i volem unes eleccions perquè ja n'estem farts. I això és el discurs de Junts. Això és la banda política, però després ve la banda judicial. Em sembla que això, que es podria haver fet, es podia fer cada dia, cada setmana, etcètera, si realment es fa aquest gest tan important ara, no és perquè hi hagi una esperança que això prosperi, o perquè hi hagi una voluntat de crear una qüestió de confiança, una moció de censura, això, no hi ha ganes que governi PP i Vox, sinó que hi ha ganes de marcar distàncies. Per què marcar distàncies? Doncs perquè és una setmana on sembla que serà massa lleig ser amic, conegut o saludat del PSOE, especialment a partir de demà. I em sembla que això, em sembla que és completament comprensible que els socis, començant per Junts, Esquerra Republicana no sé què juga, el PNB deu tenir uns compromisos diferents, però com a mínim Junts té la llibertat ara mateix de moviments necessària com per poder dir, escolti, que quedi molt clar, com ja va passar amb l'època de González, que nosaltres, segons com, se'ns omple la... se'ns vessa el got de paciència i estem molt a prop d'aquí, i em sembla que és molt lògic que es vulgui marcar distàncies, perquè tot això sembla molt, molt i molt tòxic, i sembla que serà molt i molt tòxic els pròxims dies.
0: Jordi, tu des de Madrid, ara ho apuntaven també, l'Àlex diria, això de que hi hagin eleccions més o menys aviat, com pinta tota la cosa? Perquè Pedro Sánchez va dient que fins al final, no?
6: Aquí hi ha un detall important, que és que el mateix Sánchez l'altre dia, si us en recordeu, deia des del Vaticà abans de rebre el Papa, abans de la visita del Papa en aquella llarga compareixença que va fer davant de micròfons, va descartar explícitament un superdiumenge. Quan diem superdiumenge, et referim a un diumenge on coincideixin municipals, autonòmiques i generals. Va dir que en cap cas, perquè a més cadascú s'ha de jugar la seva pell amb les eleccions que toquin, i no té res a veure unes generals amb unes autonòmiques i locals, per molt que aquestes vagin juntes. A Madrid estem fent unes altres càbales, que són molt diferents, que és ja no si acaba la legislatura, sinó quan pot forçar a prorrogar aquesta legislatura, perquè ho pot fer, a més. O sigui, la llei el que diu és que les Corts queden dissoltes 4 anys després de l'elecció de diputats. Aquí hi ha unes quantes lectures, i llavors no se sap ben bé si l'elecció de diputats és el dia de les eleccions o el dia que assumeixen tots a l'escó. Però vaja, saltem a segona, tercera setmana de setembre de l'any 2027. O sigui, les eleccions que van ser el 23 de juliol, i hi ha hagut precedents d'això en altres situacions, en el plantejament que està fent aquests moments el govern espanyol de la nostra activitat legislativa és aquesta, la previsió del plantejament d'aprovació de lleis es manté. A veure, Junts avui ha plantejat aquest debat i aquesta jugada política, però és que Junts, dijous, que es voten unes quantes lleis al Congrés dels Diputats, probablement en votarà algunes al costat de Pedro Sánchez. Llavors, la manera de fer caure un govern, evidentment, és tombant uns pressupostos, dos, tombant qualsevol cosa que presentis. I el dijous hi ha moltes votacions al Congrés, i ja farem els comptes dijous del que s'aprova i el que no s'aprova, però hi haurà moltes votacions amb Junts pel mig.
0: Això serà dijous. Deixa'm preguntar-te ara també, a banda del que hem viscut avui al Congrés, etc., per aquesta setmana judicial, perquè demà tenim el que és doncs el gran moment, l'abans i el després, que és aquesta declaració de Zapatero. El que és curiós, Jordi, és que des del PSOE segueixen mantenint a 12 hores o ara ja menys de la declaració de l'expresident espanyol aquesta fe cega cap a Zapatero, no?
6: Podem entendre que Patxi López aquest migdia, quan deia que tenia moltes ganes de poder escoltar Zapatero perquè s'aclariria moltes coses, sap de què parla i sap què explicarà l'expresident.

0: El què? A veure, demà hi ha dos grans objectius del jutge Calama. El primer, no oblidem que el situa com a cap d'una gran xarxa de tràfic d'influències. Com respondrà a tot això? Perquè hi ha acusacions concretes de persones que parlen d'ell, però no oblidem que el sumari en cap moment hi ha cap conversa seva, ja sigui de veu o sigui transcrita a través de missatges de WhatsApp o d'alguna altra aplicació. I dos, tot el tema de les joies. Suposadament, Zapatero ha d'acreditar entre demà i demà passat, perquè la citació pot ser de dos dies, d'on surten totes aquestes joies. Hi ha aquest precedent de Lula da Silva, que en el seu dia tenia moltes joies que eren sobretot regals d'altres països, alguns d'àrabs, que és un regal molt típic de, llavors, és que d'allò que aprens coses en base a això. Resulta que hi ha molts països àrabs que quan reben visites de presidents o d'expresidents regalen joies. Llavors, Zapatero justificarà aquestes joies. Per això, Lula da Silva en el seu dia les va tornar perquè va ser un escàndol al Brasil. Pot ser que passi això al llarg d'aquests dos dies? No ho sabem, però és 1.316.000 euros en joies segons la taxació que llegiria, no? Això també ho ha d'explicar demà José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Recordem el format i el calendari, perquè no podrem escoltar Zapatero. És a porta tancada, no?, aquesta declaració.
0: És a porta tancada, només hi podrà haver una acusació, que és la del Partit Popular, que és l'acusació que fa de portaveu de totes les acusacions populars. N'hi ha moltes d'acusacions populars en aquest cas. Hi ha el PP, hi ha Vox, hi ha organitzacions d'ultradreta, el Teuir, el Llarg, etcètera, que ja coneixem de sempre. Hi ha Ciutadans també personat en aquest cas. Llavors, sí que és veritat que van escollir una acusació popular que feia de portaveu, és l'acusació popular del Partit Popular, serà l'únic advocat que podrà entrar dins la sala demà. És a porta tancada. O sigui, els periodistes esperem poder tenir filtracions i esperem poder fer la feina ben feta demà. Però és veritat que costarà, perquè evidentment a tothom li interessarà filtrar el que cregui més oportú. A la defensa de Zapatero, evidentment, el que ell l'exculpi, i la acusació popular del PP, el que el culpabilitzi o el que tingui més ombres de tot el que pugui explicar. Una altra cosa és si algun dia l'Audiència Nacional acaba filtrant el vídeo, que darrerament passa molt, el vídeo de la declaració, perquè això es grava.
1: I acabo, Jordi, això de que s'hagi habilitat dimecres, dijous, és per si demà no acaba, diguéssim, no?
0: Correcte, perquè el sumari és molt, molt llarg, llavors probablement hi haurà moltes preguntes i poden haver explicacions molt llargues. Llavors, en previsió d'això, el jutge Calama en el seu dia va dir: no serà un dia, n'habilitem dos per si de cas.
1: I veurem imatge de Zapatero entrant? O això es pot evitar d'alguna manera?
0: És un dubte.
1: També és allò de la imatge del dia, una mica també la pena de televisió, etcètera.
0: Fixeu-vos en una cosa, Begoña Gómez, ahir quan va entrar als jutjats de la plaça Castilla de Madrid, ho va fer amb un cotxe i directament al pàrquing. Evidentment, si a qualsevol de nosaltres i bona part dels oients el jutgessin, aquest privilegi no el tindríem, de poder entrar directament en un pàrquing dels jutjats mateix. No és cap pàrquing públic que tingui un accés reservat, sinó que és un pàrquing dels mateixos jutjats. Pot passar això demà amb Zapatero a l'Audiència Nacional? Pot passar, ho sabrem demà al matí.
1: Vull una intervenció molt breu aquí a la taula abans també d'acomiadar el Jordi. No sé com preveieu què pot passar demà amb aquesta presència de Zapatero davant del jutge.
2: A mi em va sorprès, bueno, suposo que no tenen altre remei, no? La declaració de fe quasi cega, no?, de Patxi López amb les explicacions. És que ha de donar moltes explicacions. Hi ha moltes coses, no sols el tema de les joies. El tema de les joies, a mi m'ha sorprès una cosa, això ho deia, no? Hem après molt, no? Hem après que en els viatges oficials la gent tornava amb joies. Vaja, ostres, em sembla... A mi m'ha sorprès, no? No ho sé, potser sóc molt ingenu, no? Són moltes les explicacions que ha de donar. Com a mínim, el tema de les joies, com a mínim estem parlant d'un delicte fiscal per no haver-les declarat, això com a mínim, no? Però és que són moltes altres coses, no? El suposat cobrament de comissions, el paper de la seva família, en aquest cas les seves dues filles, no?, com una oficina instrumental, no?, per cobrar, sembla, comissions. Vaja, no sé, expectants, sí.
0: Perdoneu.
1: A veure, Jordi.
0: Ara un company m'explica com funciona l'entrada de José Luis Rodríguez Zapatero. perquè sí que s'ha acordat. S'ha autoritzat la seva arribada amb cotxe fins a la porta de l'Audiència Nacional i, per tant, podrà accedir a l'edifici principal de l'Audiència Nacional, carrer Gènova de Madrid, sí, que és el carrer de sota, a peu. Però, clar, serà una

0: Imatge fugaç. Serà una imatge d'un segon perquè les càmeres no estan autoritzades a posar-se al lloc on s'atura el cotxe. D'acord?
1: Per tant, es veurà de lluny, el que sí que es podrà gravar...
0: Si no entra al pàrquing, es veurà de lluny i es veurà la imatge d'ell sortint al pàrquing i entrant a l'Audiència Nacional, però durarà res, un segon, dos segons, tres segons.
1: Que serà, evidentment, també la imatge repetida del dia, encara que sigui com a distància, Jordi.
2: A mi el que m'ha sorprès, sobretot, és aquesta voluntat de la defensa de Zapatero d'intentar plaçar la declaració. Perquè és que no costa res, vull dir, vostè diu d'on venen i ja està, no? És a dir, serà tan veritat el que digui demà el que pugui dir d'aquí una setmana. A no ser que realment estigui amagant alguna cosa i a no ser que realment estigui costant moltíssim de justificar-ho. I ja està, és a dir, veurem què passa, veurem si se'n va detingut, veurem si realment doncs, al final és capaç de donar alguna explicació que pugui justificar el fet que s'ha d'entendre que això doncs, ve d'una cosa que no té cap malícia i que no respon a cap comissió il·legal, etc. Veurem si és capaç de fer-ho, però si hi ha indicis, només que hi hagi indicis que realment això s'ha obtingut d'una manera irregular o il·legal, aleshores el jutge, ho sento, és que haurà d'actuar. Però és que el que passa és que el fet, a nivell d'opinió pública, jo no parlo a nivell judicial, però a nivell d'opinió pública, el simple fet d'haver volgut aplaçar aquesta declaració, per mi ja és un indici. És a dir, de què has d'aplaçar aquesta declaració?
1: Vima i Odei.
3: Jo entenc que ell demana un aplaçament d'una declaració perquè el que se centra en plus ultra i no se centra en el tema de les joies, no? que n'han aparegut més. Aleshores, entenc, i tu com a advocat molt més, que haurà de trobar els arguments o les proves o els documents necessaris com per també defensar-se. Sí, jo amb els anys m'he adonat que el camí em sembla l'ABC i el sentit comú davant de la justícia no hi ha ni ABC ni sentit comú. És a dir, s'han de demostrar les coses, s'han d'obtenir, ni per bé ni per malament, eh? O sigui, a mi em sembla escandalós que un president com José Luis Rodríguez Zapatero pugui tenir el seu, no? En la seva propietat unes joies amb les que tantíssima gent ens podríem comprar no sé quants pisos, tenint en compte el problema d'habitatge que tenim. És a dir, un líder d'esquerres, no? Políticament, no? Un líder d'esquerres que en teoria ha governat i ha defensat que ha tingut govern sense cap mena de corrupció, doncs les coses s'hauran de demostrar. Per què s'acceptaven aquestes joies? És legal acceptar joies? El que no és legal ja sabem que és no declarar, no? El teu patrimoni, el que tens. D'on venen aquestes joies? Jo vull saber. D'on venen aquestes joies? És una herència? No és una herència? És tradició que quan tots, sobretot el Ministeri de Transports, que és el que mou un gruix important en països que fan aquestes donacions, no? Pel que hem vist, perquè jo no tinc ni idea de joies, és a dir, a mi me la podien colar, no tinc ni idea, no ho sé.
2: És socialisme.
3: Però al final dius, bueno, tot això s'haurà de provar. De fet, aquests dies també es deia, bueno, al final per acusar algú has de tenir, com ho dieu vosaltres, unes proves obtingudes d'una manera correcta, no? I apropiada com per imputar aquesta persona amb un fet delictiu. I ells diuen que la cadena de custòdia d'aquestes proves doncs no és bona. Veurem, jo crec que s'han dit moltes coses, que la imatge de José Luis Rodríguez Zapatero que teníem d'aquell defensor de la pau, de treure les tropes de la guerra d'Iraq, del defensor, no, de la veritat, de tot el que vam patir també amb l'11M, amb els atemptats i això, és una figura que se'ns desmorona per moments per tot el que estem escoltant.
2: El mediador de Suïssa.
3: No? El mediador, és a dir, una figura que va arribar, no?, con el talante i amb les ganes de fer una manera diferent de fer política, que surti tot això, doncs no és gens agradable. Jo penso familiarment en tota la seva família, és que no només l'implica amb ell, implica les seves filles, i és molt mal, eh? l'àmbit familiar i fa molt de mal també en l'àmbit polític. Veurem en què queda tot això.
4: Jo crec que aquí hi ha com dues potes, diguéssim, del cas. Una és la seva defensa judicial i el procés judicial, que va per un carril i té uns tempos, i l'altra és la defensa pública, política, i com això està impactant en el PSOE i en el govern espanyol, que té uns altres. Llavors, en la mesura en què s'està prioritzant, crec, la seva defensa jurídica, està perdent la batalla de l'opinió pública. I crec que això l'està perjudicant molt a ell personalment i al PSOE. Llavors, entenc que hauran decidit fer-ho així perquè segurament alguna cosa tenen a amagar. Jo també estic d'acord amb el Jordi que el fet d'haver demanat que s'ajornés aquesta declaració pel cas de les joies no li ajuda a l'hora de projectar-se públicament. Per tant, si jo crec que si no troben un punt d'equilibri entre les dues coses, perquè un expresident del govern espanyol hauria de poder, per exemple, concedir una roda de premsa i poder-se explicar públicament davant d'acusacions tan greus, i si considera que se li està aplicant un cas de Laufer que ho denuncia en totes les lletres, no?, i que admeti també preguntes, i si no, doncs patirà la pena del telediari, de les tertúlies i del que estem veient aquests dies. I és bastant... Aquests dos carrils són difícils de conjugar, però en aquest cas penso que són imprescindibles per ell i pel PSOE, en aquest cas. I estic, bueno, la percepció fins ara és que està prioritzant la seva defensa judicial, que evidentment tot el dret de fer-ho, però això està perjudicant molt el PSOE. La pena, diguéssim, de telediari, de veure aquestes joies amb aquesta quantitat tan gran al seu despatx, no a casa seva, a més, al seu despatx, és difícil de netejar aquesta imatge ja. Podrà donar les explicacions que vulgui respecte a com han obtingut aquestes joies, etc. I potser hi haurà... tindran arguments legals per, no sé, aquesta qüestió de proves o el que sigui, perquè aquest procés judicial no acabi tenint conseqüències sobre ell. Però això, a nivell polític, gairebé és irrellevant, perquè segurament les eleccions espanyoles arribaran abans, siguin quan siguin, perquè aquest procés judicial serà llarg, no? I crec que aquest és el problema principal que té el PSOE i que té Zapatero, també. La imatge pública. Com neteja aquesta imatge pública si realment ho pot fer i està encara a temps de fer-ho?
1: Jordi, suposo que ja us esteu carregant d'energia des de Madrid, perquè serà una setmana maca, perquè, clar, demà Zapatero, també té activitat al Congrés. No sé si Pedro Sánchez també té algun acte demà passat, o és allò que no acabem de veure quan estan passant coses als jutjats?
0: Demà hi ha sessió de control al Congrés dels Diputats, i per tant a les 9 del matí amb un punt...
1: Home, dues pantalles, no?
0: ...que Zapatero hagi arribat a l'Audiència Nacional, Alberto Núñez Feijóo li farà la pregunta... Espera, un moment, que ho havia tancat, però t'obro el document de demà, control del Congrés de demà. La pregunta de Feijóo demà és quanto tiempo más va mantener esta situació de degradación política. Això és el que li demanarà a les 9 en punt del matí a Pedro Sánchez. Ara han enviat també l'agenda de Pedro Sánchez, sorprenentment el president espanyol s'ha omplert l'agenda de demà. Feia molts dies que teníem una agenda relativament buida des que va marxar el papa. I demà, espera, és que a més hi ha un acte que m'ha sorprès molt, que és que demà té una reunió amb l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, que és Benjamín León, a Moncloa, a 11:45, o sigui, quan Zapatero encara serà dintre, i evidentment té un pols informatiu precisament perquè les relacions entre Trump i Pedro Sánchez són les que són. De fet, Sánchez va a les 9 del matí al Congrés, ara la tinc sencera. 11:45 es troba amb la Fundació de Drets Humans, amb una Fundació de Drets Humans, amb una presidenta, després amb l'ambaixador dels Estats Units, i després té un acte públic d'entrega de la Gran Creu de l'Ordre Civil del Fons de Zel Savi. Vull dir que de gent en té molta demà Pedro Sánchez, a la tarda més coses.
1: Però bàsicament s'entén també que el missatge el marcarà primer al matí en aquesta sessió al Congrés.
0: Sí, evidentment.
1: Que si segueix la línia de defensa total a Zapatero, doncs, bueno, o no, ja veurem què acaba dient.
0: Veurem quin joc hi ha dels tribunals demà, perquè estem pendents de la sortida de la sentència del cas Mascaretes. El judici es va acabar fa un mes i donàvem per fet fa un mes que aquesta era la setmana que sortiria la sentència de Mascaretes. Aquí és on bàsicament hi ha José Luis Ábalos, que pagarà la gran condemna. I no oblidem, això va passar fa 24 hores, però estem esperant una decisió del jutge Peinado, que és si tanca la instrucció a Begoña Gómez i si li imposa algun tipus de mesura cautelar. Això probablement també ho sapiguem demà a tot estirar dijous.
1: Doncs al final ja serà titular sobre titular sobre titular, que o no hi ha cap titular perquè es desmunta tot, o ja no sé. Però vaja, doncs Jordi, a descansar, i que i et anirem seguint també, evidentment, demà al llarg de tot el dia. Que vagi molt bé.
0: Fins demà, bona nit.
1: Res, passen 8 minuts, a 9:45, fem una pausa i em sembla que hauríem de canviar ja de tema, perquè estem amb una densitat informativa important. Ara tornem.
5: RAC 1. Arriba al Liceu Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
6: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
7: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil. Creixem amb tu.
8: Viure en blau és obrir els ulls i veure'l tot clar.
9: I sense ulleres, perquè arriben a Baviera els dies blaus amb 120 euros de descompte en la teua operació de miopia, hipermetropia i astigmatisme.
8: I a més, la primera consulta és gratuïta. Aprofita els últims dies, només fins al 22 de juny.
9: Demana cita al 900-180-100 o a clinicabaviera.com, perquè els dies blaus són dies sense ulleres. Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
10: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
11: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Rosé, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
12: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
13: RAC 1. Cada nit, a 10:45, tu diràs...
14: ¡Comienza la Vuelta Ciclista a Cataluña! ¡Con todos los gallos en primera fila de combate! ¡En una etapa que pasará a los anales de la historia! ¡Marcada con litros de sangre donde el equipo del Cárdenas...!
15: A qualsevol hora del dia, podeu recuperar tots els moments del tu diràs a rac1.cat i a l'aplicació.
13: RAC 1. Tots som 1. A RAC 1 Podcast, sexe sense embuts, planer i inclusiu.
16: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada i eyaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
17: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
13: La revolució sexual, amb Rosanna Carceller. Els dijous cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC 1 i a rac1.cat.
5: RAC 1 Podcast.
18: Notícies.
13: Contingut exclusiu.
18: Ràdio en directe.
13: RAC més 1.
18: Podcast.
13: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Més. A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Seguim aquí al No ho sé, quan falten 2 minuts per arribar a 3:15. Estem amb la tertúlia d'aquest dimarts 16 de juny. Avui ens acompanyen l'Odei Echearte, l'Àlex Govern, l'Ima Lucas i el Jordi Cabré. I ara farem un gir copernicà, passarem de la situació que es viu a Madrid, del PSOE, de l'encerclament a Pedro Sánchez en el flanc judicial, en el polític, per parlar d'una cosa com és anar al gimnàs. És a dir, és una transició molt directa la que hem fet ara d'un tema a l'altre. No sé si vosaltres sou dels que hi aneu i esteu apuntats, perquè és clar. Una cosa és estar apuntat i l'altra anar-hi, Odei.
4: Correcte, són dues coses diferents.
1: Això què vol dir, que ets de les d'apuntada i que no hi vaig?
4: Jo he estat apuntada i no he anat gaire, i després, bueno, jo és que faig una altra cosa, jo és que faig dansa, vaig a una escola de dansa, que no és un gimnàs, però també és esport i també és salut mental, diguéssim.
1: Però també t'ho pots saltar, diguéssim.
4: No,
1: llavors
4: no
1: t'ho saltes.
4: Sí.
1: Llavors no t'ho saltes.
4: No m'ho salto.
1: Què dieu vosaltres?
18: No, jo també. Jo vaig, durant molt de temps vaig estar apuntat a gimnasos que no anava. De fet, us puc recomanar molts bons gimnasos per no anar-hi. I ara ja fa un temps que no... Ni apuntat ni...
19: Aquest no m'agrada.
18: Aquest és molt bo.
1: Però ja has arribat almenys a anar-hi un dia?
18: Sí,
1: per
18: sí,
1: veure
18: sí,
1: com
18: sí,
1: són
18: sí,
1: les instal·lacions?
18: Un parell de setmanes i ja està.
1: Ets el target que ens interessa per ara com ho desenvoluparem. A veure, Jordi i Ima.
2: Què vols dir, que no se'm nota?
1: Ah, no sé. Tots esteu estupendos. Ah. A més, amb ràdio és perfecte, perquè...
4: Ningú pot comprovar, no?
1: Exacte.
2: Però jo sí que estic apuntat i vaig.
1: Sí?
2: I sense tornar-me boig, perquè vaig molt de cul, però...
1: Però ets coherent.
2: Intento fer dues a la setmana, i si no, doncs és una, i llavors demano perdó a Déu. Però
1: sí, per no anar molt tute,
2: dues, no? Per setmana, però és que demana temps, perquè si vols fer-ho bé i a més has de tenir una mica de paciència pel teu cos, que aguanta el que aguanta i ja no està per segons quines coses, una mica de temps sí que fa falta, i per tant intento fer-ho el cap de setmana pel matí.
1: Cap de setmana al matí. I l'Imma?
3: Molt bé. Doncs jo, a mi no m'agrada malgastar els diners, amb la qual cosa mai he estat apuntada a un gimnàs i no he anat. O sigui, no ho he fet mai. Quan he estat apuntada al gimnàs he anat, encara que sigui poc, perquè aleshores sí que la meva salut mental es destarotava. És a dir, estàs pagant una cosa, no estàs anant. Aleshores em boicotejava, no?, mentalment, de dir, i què estàs fent, què estàs fent? No, això no ho he fet. Aleshores, ara i des de fa temps, jo crec que l'esport li hem de buscar temps de la mateixa manera que mengem i dormim. Per salut mental hem de fer esport. A mi m'encanta caminar. Aleshores, aprofito qualsevol estona com per caminar i també per fer coses a casa.
2: He de dir que això del gimnàs a Barcelona té un punt de pressió afegit, perquè és que a Barcelona és molt difícil anar a córrer.
18: Clar.
2: Especialment a l'Eixample.
3: Sí.
2: És que t'has d'aturar cada 10 metres i és lògic que la gent digui, escolta, saps que m'apunto a un gimnàs perquè aquí puc fer...
1: Si vull fer esport és el més pràctic, no?
18: Jo plantejo així, jo no vaig al gimnàs.
19: La culpa és de l'alcalde de Barcelona.
1: Perquè vosaltres dos sou Barcelona, Jordi i Àlex, però tu, Odei, i tu, Ima, no, Santa Coloma
3: i Mataró.
1: A veure, la notícia del dia, i ara entendreu la trucada que fem. Gairebé la meitat dels habitants de la ciutat de Barcelona estan apuntats al gimnàs, la meitat. Aquesta és una de les dades que s'extreuen d'un estudi que han fet conjuntament l'Institut de Barcelona i Esports i l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness. Que estiguin apuntats, una altra cosa és qui hi va, eh? Ara ho preguntarem. Són dades que són equiparables a la resta de Catalunya? Ara ho preguntarem. Quantes d'aquestes persones que estan apuntades després no hi van? Ara ho preguntarem. Ens ho respondrà el president de l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness, que és l'August Tarragó. Senyor Tarragó, bona nit.
20: Hola, bona nit.
1: A veure, segons aquest estudi que hem conegut avui, 4 de cada 10 habitants de la ciutat de Barcelona estan apuntats al gimnàs, és a dir, 4 i pico, és a dir, gairebé la meitat. Podríem dir el mateix, si ens fixem amb la resta d'habitants de Catalunya?
20: Bé, doncs no. Aquí, efectivament, la dada que ens dona l'estudi. Actualment estem fent l'estudi de tot Catalunya, que el presentarem el 15 d'octubre,
1: sí.
20: I el que volíem fer, però, era una separata de Barcelona, perquè Barcelona, com bé estàveu apuntant també, perquè vosaltres, doncs, té unes característiques que la fan molt diferent de la resta de Catalunya pel que fa a la pràctica d'activitat física i pel que fa també a l'oferta d'activitat física, no? I aleshores, bé, la primera cosa que us vull dir és que l'Odei deia, jo vaig a dansa. És que en aquest estudi també considerem tots aquells centres en els quals es fa activitat física, que moltes vegades pot ser doncs, dansa, a vegades doncs, són temes més vinculats, doncs, bueno, també consideren les botigues de ioga, etcètera, etcètera. No? És a dir, tot arreu on es va fer activitat física saludable, que com sabeu, doncs, l'activitat física no només té efectes beneficiosos per la, pel que seria la biologia del cos, sinó també molts cops també pel que és el cap, la ment, no, diguéssim. I per tant, la salut mental també és molt important i molt rellevant en aquest aspecte. I per tant, nosaltres considerem activitat física saludable tot allò que té a veure doncs, des dels boutiques que fan ioga, pilates, etcètera, fins als centres doncs, que podeu conèixer de qualsevol cadena o els esportius municipals. No? I aleshores, què passa en Barcelona? Doncs en Barcelona passa que sabem del cert que hi ha molta gent que practica a Barcelona, però que no és de Barcelona. I aleshores això és impossible de destriar i aquest indicador de la penetració que li diem nosaltres a Barcelona surt molt alt perquè molt probablement doncs, diguem-ne, atrau practicants que no són estrictament ciutadans de Barcelona. No? I aleshores, justament, una de les coses que volem quan tinguem acabat l'estudi de tot Catalunya, ara estem acabant la província de Barcelona perquè no en fem províncies, per demarcacions provincials, doncs el que volem veure és quina capacitat té Barcelona d'atraure practicants que no són estrictament de Barcelona, no? Que això faria baixar la ràtio de penetració dels municipis del voltant, que seria primera i segona corona, no? Que ens sembla que és prou rellevant. Però en qualsevol cas, el que és cert és que a Barcelona, ciutat, hi ha 733.000 persones que estan inscrites en un centre d'activitat física saludable.
1: Clar, això és el que dèiem, és gairebé la meitat, no? De la població.
20: Però, escolteu una cosa, segurament tots els que esteu aquí a l'estudi heu percebut que en els últims anys, especialment després de la pandèmia, hi ha hagut una incorporació bestial, de, sobretot de la gent més jove, en els centres esportius,
1: sí,
20: en els gimnasos.
1: Sí,
20: però bestial,
1: sí.
20: No?
1: Això és una tendència, una tendència clara, vull dir.
20: Una tendència que està molt, molt més que consolidada. I, a més, encara us diré una altra cosa, que per nosaltres ho valorem superpositivament. Abans, els que estaven, bueno, algú ho comentava també dels contertulis vostres, no? Abans, els que estaven apuntats a un gimnàs i acostumàvem a anar de mitjana 2,2 vegades a la setmana. Actualment, les persones que estan apuntades a un centre hi van 3,8 vegades a la setmana. I això és principalment per la intensitat d'ús que fan la gent jove, principalment.
1: I això ha estat fruit de la pandèmia? És a dir, no sé si heu pogut analitzar, també, de que és una conseqüència directa. Hi ha hagut un canvi de xip arran d'aquell tancament d'aquell any? O com ha anat això? O quina conclusió traieu?
20: Mira, nosaltres no ens atrevim a dir que és conseqüència directa de la pandèmia. Tanmateix, sí que assegurem que és, després de la pandèmia, això ha sigut un fenomen que s'ha estès no només a Barcelona, sinó a tot Catalunya, no? I per tant, però ens costa de fer la causalitat directa entre pandèmia i aquest comportament. Hi ha molts altres factors que també importen, no? I aquí, doncs, segurament també heu vist vosaltres, doncs, que en els gimnasos hi ha molta gent jove que hi va a fer TikToks o que hi va, diguem-ne, per una qüestió...
1: Xarxes socials, sí. Sí, sí.
20: Sí, sí, sí, sí, hi ha una mena, doncs, de necessitat de, també d'airejar el que fas en el gimnàs i això també provoca que hi vagin molts cops i facin fins i tot vídeos que després publiquen, etcètera, etcètera, no? Per tant, quina és la causa? Jo diria que és multicausal, però el que és evident és que és posterior a la pandèmia, això ha sigut un efecte, bueno, una cosa que ens hem trobat a tot arreu.
1: Perquè teniu dades d'això, és a dir, de... Clar, la gent jove, quines franges considereu com a joves, vosaltres també?
20: Doncs... Sí, nosaltres considerem jove de 16 a 25 anys. És evident que tots que esteu aquí sou molt joves tots, i jo també, però... Wow.
1: Però
19: ara, sí. Així me n'he d'anar.
1: Ens sentim joves, això sí.
20: Efectivament, jo també, i segurament soc del vostre quintet. Però el que considerem que aquest fenomen que estàvem parlant ara, estem parlant de les persones entre 16 i 25, 30 anys. I aquestes persones són les que es comporten d'aquesta manera, i que estan tenint una... Bueno, s'han vinculat d'una forma molt intensa i, a més, com molt... és a dir, que no ho deixen, És a dir, que estan allà perquè...
1: No és allò de pagar i no anar-hi, sinó que realment hi van.
20: No, és que... Mira, les teves companyes, quan m'han trucat abans, insistien en aquest tema i us interessa això. Fixeu-vos, abans de la pandèmia hi havia fins a un 40% de persones que estaven inscrites o que estaven abonades a un centre i no hi anaven.
1: Ostres.
20: Després de la pandèmia, aquest índex ens ha baixat al 9%.
1: Què dius?
20: Només el... Sí, sí, sí, és així.
1: És l'Àlex Govern i prou.
20: El...
18: Exacte, sóc jo.
1: No?
20: Efectivament, és, aquest, exacte, és aquesta persona que tenim que no sé el nom, però ho ha dit.
1: L'Àlex, l'Àlex,
20: i
1: sí.
20: És ell i prou. És ell i prou ara. Perquè, us ho dic de sèrio, ara mateix només tenim un 9%. Compte. També hi ha una...
1: No, home, descompte. Digues, digues.
20: Saps què ha passat? Saps què ha passat també que fa uns anys enrere... diguem-ne que no hi havia l'oferta que existeix actualment. Abans, fins i tot, hi havia un fenomen que ara ja hem oblidat gairebé tots, que eren les llistes d'espera en alguns centres esportius. Ara això ja no existeix. La gent entra i surt dels centres esportius d'una manera absolutament sense cap barrera, que és com ha de ser, per altra banda. I això és producte de que hi ha una oferta molt més diversificada, amb molts més models de negoci presents, i això fa que la gent, avui m'apunto a aquest centre, però si no hi vaig no esborro, perquè ara aniré a aquell altre. No? I molta gent fa aquest tipus de consum, diguem-ne, no? Ha canviat molt la manera com la gent consumeix gimnàs. Abans era hòstia, sóc del gimnàs i no em dono de baixa perquè llavors resultarà que em faran pagar matrícula i no sé què. Això ja no existeix. Ja no hi ha barreres d'entrada i tampoc n'hi ha cap de sortida. I per tant, hi ha molta més sortida i entrada i hi ha molta menys gent que paga sense anar-hi.
1: I em pregunto també per els que són més grans de 25 anys, és a dir, què passa dels 25 fins, és igual, fins als 100? És a dir, la gent hi va més? Ha canviat també des de després de la pandèmia? O és el
20: molt
1: que
20: més,
1: dius, eh?
20: Molt més.
1: Molt més també, eh?
20: Sí, sí, sí. Molt més, és bestial. A més, segurament també haureu notat que abans, fa uns anys enrere, el que es parlava i tothom intentava transmetre és que s'havia de treballar, s'havien de fer treballs cardiovasculars, és a dir, s'havia de caminar, s'havia d'anar en bicicleta, etcètera, etcètera. Ara el discurs ha canviat moltíssim. Ara tothom recomana fer força, treballar la força. I això és una cosa que no només es recomana per la gent jove, sinó que també es recomana per les nostres joventuts, és a dir, els 40, els 50, els 60, i també per la gent gran. I també per la gent gran. La gent gran ha de treballar força. Llavors, això... si abans la gent fer cardio podia fer un anar a caminar per la muntanya o anar en bicicleta pel bosc, doncs ara treballar de força és més complicat i aleshores també això fa que molta més gent gran o jove i posterior, bueno, ja m'enteneu, eh?
1: Sí,
20: doncs
1: s'hagi
20: vinculat també als centres esportius per treballar de força, sí.
1: Jordi, què vols
2: preguntar-li?
1: Quants
2: eufemismes, per favor. Només una cosa, deies abans que no hi havia cues i que és molt fàcil canviar de gimnàs a gimnàs. Pot ser que això tingui una excepció, que sigui els gimnasos municipals públics i així aquí hi hagi més cua?
20: Sí, mira, de fet, aquí a Barcelona, que de fet aquest estudi que hem presentat avui és exclusivament ciutat de Barcelona, fixa't una cosa, només hi ha 40 centres públics i aquests 40 centres públics concentren 201.000 abonats dels 733.000 abonats que té la ciutat de Barcelona. Això què vol dir? Doncs que de mitjana a cada complex esportiu municipal hi ha 5.000 abonats. I això fa que sí, de vegades hi ha algun centre, en casos concrets, doncs que efectivament hi hagi problemes per entrar-hi i, diguem-ne, fer-te soci, sí.
1: Home, doncs és un plaer aquesta conversa, ara estaríem estona, eh? Aquí preguntant i debatent de què vol dir ser jove i tot plegat, però ho hem d'anar deixant aquí. Gràcies per atendre'ns a l'August Tarragó, que és el president de l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness. Quan presenteu, diguéssim, la versió de tot Catalunya, doncs també demanarem una actualització, d'acord?
20: Ostres, serà un plaer.
1: Doncs vinga, que vagi molt bé.
20: Aquí estarem.
1: Bona nit, gràcies. I gràcies. I bona vosaltres nit. També, a tots quatre, els que avui ens heu acompanyat a la tertúlia, el Jordi Cabré, l'Ima Lucas, l'Àlex Govern i l'Odei Echearte, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé a partir de demà. Ja ho sabeu.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gimnàs.
2: Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: RAC 1. Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
21: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
21: Rebobina el moment.
6: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
21: Més immediat que mai.
6: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
7: Tot allò que t'agrada,
22: molt més fàcil de trobar.
23: El que encara no has escoltat
24: i segur que t'agradarà.
25: Un nou aparador d'àudios i podcast.
26: Endreçats i a un sol clic.
27: Per triar i remenar.
28: Amb tot el contingut dels programes.
29: I també els podcasts originals de RAC1.
30: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
31: I som tots.
32: Més fàcil.
33: Més directe.
34: Més intuïtiu.
35: Més RAC1.
36: Tots som un milió.
37: RAC1. Cada nit, a 2:15, tu diràs...
14: Comienza la Vuelta Ciclista a Cataluña con todos los gallos en primera fila de combate en una etapa que pasará los anales de la historia marcada con litros de sangre donde el equipo del Cárdenas...
15: A qualsevol hora del dia podeu recuperar tots els moments del Tu diràs a RAC1.cat i a l'aplicació.
37: RAC1. Tots som u. RAC1. 4 anys després, ha arribat el moment.
38: Let's play football.
14: La rematada, Messi! Gol!
6: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
14: Compte França centrada, gol!
6: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
39: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol!
6: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
14: Final! Història de la Copa del Món!
6: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Let's go! Tots som un milió. A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
40: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
6: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
40: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
6: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
37: RAC1.
6: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
41: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
6: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
41: a Android Auto
6: i a Apple CarPlay.
41: Tots els podcasts de RAC1.
6: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
41: Noves funcionalitats premium.
6: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
41: Fàcil, intuïtiva i renovada.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
42: No ho sé. Amb Mireia Garolera.
1: Passa un minut de les 10. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
43: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
43: Que Junts per Catalunya descarta anar més enllà de la maniobra política al Congrés per convocar eleccions i no es planteja donar suport a una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez. Els independentistes avui han proposat, juntament amb el PP, una votació a la cambra per forçar el president espanyol a convocar eleccions, però la mesa l'ha vetada. Tot i aquest cop de porta, el portaveu adjunt al Congrés, Josep Maria Cruzet, no es planteja fer pinya amb el PP i Vox amb una moció de censura. Són declaracions aquí, al 9C de RAC1.
44: La moció està feta amb aquests termes i no pas amb els termes d'instar a que hi hagi una moció de censura, perquè nosaltres el que reclamem és que es doni veu a la gent. Bàsicament perquè entenem que com se n'ha de sortir d'aquesta situació, nosaltres pensem que ho han de decidir els ciutadans i no pas els partits polítics espanyols. que seria el que voldria dir fer una moció de censura.
43: Crosset diu que el govern espanyol es troba en una situació extrema de debilitat, sense poder tirar endavant cap iniciativa al Congrés, i ara s'hi sumen els escàndols judicials. Finalment, no hi haurà votació sobre eleccions al Congrés, però sí que hi haurà debat demà al migdia.
1: El moviment de Junts arriba poques hores abans que José Luis Rodríguez Zapatero declari davant del jutge.
43: Demà a les 9 del matí hi ha l'esperat interrogatori dels jutjats de l'expresident espanyol a l'Audiència Nacional. Finalment, podrà explicar-se com ha investigat en la causa en què se l'acusa de diversos delictes: organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental en el rescat de Plus Ultra. Zapatero també haurà de donar explicacions sobre les joies que la policia va trobar al seu despatx i que tenen un valor de més d'un milió d'euros. El jutge José Luis Calama ha decidit que el PP sigui l'única acusació popular present en l'interrogatori. El magistrat ha rebutjat els recursos de Vox, Azteoir i altres organitzacions.
1: I el G7 arriba demà al final amb l'Iran i Ucraïna com a carpetes pendents.
43: Després de 3 dies, la cimera posa demà el punt final a Evian-le-Bain, a França. Fins ara ha servit per fer pressió en dos fronts: la guerra a l'Iran i la guerra a Ucraïna. Donald Trump ha aprofitat la jornada per llançar missatges i fixar el discurs en tots dos conflictes. Per una banda, demana més responsabilitat a Netanyahu en la seva ofensiva al Líban, i per l'altra, la cimera de líders mundials també ha acordat augmentar la pressió a Rússia per forçar Putin a negociar la pau amb Ucraïna, amb més sancions al petroli i al gas. Per cert, que el barril de Brent, de referència a Europa, ha caigut un 5% més, per sota dels 79 euros, per l'optimisme sobre l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
1: Als esports, Xavi Rocamora, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què fareu avui, el tu diràs?
2: Mira, pendents un dia més del Mundial, avui amb dos debuts sonats, el d'una de les favorites, que a aquesta hora s'enfronta a Senegal, per lo de França, el descans 0-0, i l'altre, el de la vigent campiona, l'Argentina de Leo Messi, que s'enfrontarà a Algèria a les 3 de la matinada. Seguirem el desenllaç d'aquest França-Senegal. També estarem pendents del final del futbol sala, primer partit de la final del playoff pel títol de Lliga, i de moment amb molt males notícies pel Barça, que perdia 0-3 al descans, tot i que ara acaba de reduir diferències al minut 5 de la segona part, per tant 1-3 en el marcador, aquest Barça-Pozo-Múrcia. I més enllà de l'esport, en directe farem tertulia amb els habituals del dimarts, amb el Màrius Carol, l'Ernest Folch i el Lluís Carrasco, i també rebrem l'entrenador del Barça, d'en Bol, l'artífex del ple de títols d'aquesta temporada amb la cirereta de la Champions aconseguida diumenge a Colònia. Parlarem amb l'Antonio Carlos Ortega.
1: Doncs ho seguim, com sempre, a partir de 2:15. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I el temps, Martí Oliveres, bona nit de nou.
2: Bona nit.
1: Els propers dies notarem més sensació de xafogor, sobretot a la costa.
3: Sí, serà una de les novetats dels propers dies, sí. Aquesta humitat que puja, per tant, notarem més sensació de xafogor, especialment a les grans ciutats de la costa, costa prelitoral, i sens dubte la calor protagonista tota la setmana. Atenció, partida el cap de setmana. Entre divendres i el cap de setmana s'intensifica molt aquesta calorada, que avui ja ens ha portat pràcticament els 38 graus a la Vall de l'Ebre, però també més de 37 en algun racó del Segrià. Per tant, calor forta que s'ha de descontrolar més la setmana que ve, i n'estarem pendents perquè podria ser un escenari fins i tot a prop dels rècords del juny del 2019 en alguns punts d'Europa. Per tant, no només farà molta calor aquí a Catalunya i a la resta de la península, sinó també cap a França, cap a Suïssa, Bèlgica, Països Baixos. N'estarem pendents, evidentment.
1: Sí, que ho hem d'anar seguint i estar-ne pendents. Gràcies, Martí. Bona nit.
3: Bona nit. Fins ara.
4: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
5: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
7: Ràdio en directe.
8: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
8: RAC més 1.
7: Notícies. Podcast.
8: Contingut exclusiu.
7: Escolta. Navega. Descarrega.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
7: Fàcil, còmoda.
8: Intuïtiva.
7: I renovada.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
10: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
11: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
12: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
0: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
13: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
15: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
13: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
15: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
16: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
13: Rec105, la teva música a peu de carrer.
15: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
42: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Passen 7 minuts de les 10.
17: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.

0: És allò que a vegades dius, ara hauríem de ser tele per veure com es mou, com es
1: Total,
0: mou el Marc Simó. Això de que sigui ràdio no funciona, no?
2: Portem fatal, això.
0: Perquè se sent la Rosalia i...
2: No, no, és que totes les... És que a més és una cançó increïble,
0: sí,
2: aquesta, eh?
0: Sí, sí, sí,
2: no,
0: que et fa moure.
2: Mai passa de moda.
0: Sí, sí,
2: Saoko és increïble.
3: Molt ben triada.
0: Si sona la Rosalia, ho sabeu que aquí el nou C vol dir que automàticament apareix el Marc Simón. Marc, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Avui nova edició de l'Efecte 2000 i, per tant, també tenim aquí l'Anna Salvador. Bona nit de nou.
3: Hola, bona nit.
0: Està recuperada, eh? Abans ens parlaves del
3: papa.
0: Del
3: papa, ara canvi de xip.
0: Ara canvi de xip, eh?
2: Canvi de xip.
0: Perquè avui no parlem de l'Efecte 2000, el papa no va per aquí, eh?
2: El papa no. No, ja hem tingut prou papa. Jo el papa ja l'hem vist prou.
0: I doncs, a veure, ara com de què ens parlaràs?
2: Jo, ja som al mes de juny, i tot i que us confesso que no m'agrada recórrer efemèrides per parlar de certs temes, però ja sabem que el mes de juny és el mes de l'orgull LGTBI.
0: Sí.
2: I llavors jo, amb les tres edicions, tres temporades que he estat fent l'Efecte 2000, cada juny he fet una secció que estigui relacionada amb la comunitat LGTBI.
3: Edició.
2: Aquesta, clar, és la tercera edició, i us confesso que crec que és l'any, amb els tres que ho porto fent, que fa més falta, no? Perquè veiem com un auge reaccionari entre la gent jove, sobretot, que a mi personalment em fa una mica de patir, i llavors trobo que és un any molt important com per continuar reivindicant, i des d'aquí animo a tota la gent que vagi a les manifestacions que es faran al juny, el 28 de juny, el 28 Jot Autònom, una manifestació molt xula que segur que es farà a Barcelona i altres ciutats de Catalunya, doncs us encoratjo a totes i a tots que hi aneu i que ho reivindiqueu, perquè trobo que és un any que fa falta que ens reivindiquem.
0: Et fa patir exactament el què?
2: Em fa patir que, o sigui, sento que hi ha un avançament de l'extrema dreta molt fort i que aquest avançament de l'extrema dreta molt sovint va relacionat amb que la gent sigui més LGTBI-fòbica en general i que sigui més racista. Hi ha com totes les persones que habiten els marges, com si diguéssim, corren més perill quan hi ha aquest auge reaccionari, no? Com si diguéssim, i justament també venint de tot el tema del papa i tal, que no crec que hi hagi una vinculació directa, però sí que veies certs càntics en certs llocs que dius... Això fa 5 anys, potser ens haguéssim posat les mans al cap i ara sembla que ens les posem, però no tant, no? Llavors, bueno, trobo que està bé reivindicar-ho, sempre està bé reivindicar-ho i sempre està bé que parlem de les persones LGTBI perquè són divertidíssimes i són superimportants. Llavors, avui us vinc a fer una petita sorpresa.
0: A veure.
2: Perquè
0: marcareu... No ens parlaràs d'allò de la Maripau Huguet, com era la de l'altre dia.
2: L'asil de la Maripau Huguet.
0: Això, com es deia? Com es deia?
2: A l'asil de la Maripau Huguet.
3: L'ampa.
0: Sí.
2: L'ampa, completament. No, avui no hi ha ampa. Les LGTBIs no són a l'AMPA, són fora de l'AMPA.
0: D'acord.
2: I llavors, avui us vinc a parlar de mi libro, de repente, que no és mi libro, és el meu treball de final de grau de Ciències Polítiques. Oh. Perquè jo, encara que no ho sembli, tinc la carrera de Ciències Polítiques.
0: Ah, sí, Marc?
2: Tinc la... Sí, sí, petita sorpresa de cop.
3: Està bé reivindicar-ho també.
2: Clar, clar, no, reivindiquem també la politologia, que exacte. Poc se'n parla, eh? I avui jo vaig fer el meu treball de final de grau que parlava sobre la relació que hi ha entre les persones LGTBI amb la música electrònica i la música techno i com això ajuda aquestes persones a teixir xarxa. Mhm.

0: Aleshores, tot i que la primera sortida a festa o els espais de nit semblen activitats enfocades únicament a l'esbarjo i la recreació, per moltes persones són moments i espais amb molt significat perquè són una oportunitat, com us deia, de teixir xarxa i de poder trobar-se de vegades com amb una mena de resistència, no? Vull dir, com us comentava, les persones LGTBI han evitat els marges, ja que el desafiament que provoquen a l'ordre establert fa que hagin de trobar els seus propis espais. I el cas que ens ocupa avui és que les festes de nit molt sovint, tot i que es veuen moltes vegades com el típic sortir de festa que pots fer en qualsevol moment de la teva vida, sí, dius, no, aquest divendres surto a Pol o surto a Raz o surto a tal, hi ha moltes persones queer i persones flinta,
1: d'acord,
0: aquí, en aquests dos termes ara hi entrarem,
1: sí, sí. Sí, sí.
0: Que aquest sortir de festa podria ser una mica com el anar a fer un cafè amb les teves amigues, perquè és l'únic moment que poden trobar, que es podran trobar amb persones com elles, no? Vull dir, com són persones, ara parlarem d'aquests dos termes, que els costa trobar persones com elles en el seu dia a dia i sota la llum del sol, com si diguéssim, però és més fàcil que sortin de nit, perquè hi ha uns espais que estan designats per aquestes persones i que aquests espais són prou lliures i prou segurs com perquè es puguin trobar allà i que puguin trobar persones iguals que elles, no? Vull dir, sempre crec que a tothom li agrada veure representada, i hi ha gent que té més representació i gent que en té menys. I crec que les persones LGTBI no tenen tanta representació com una persona heterosexual, o igual que les persones negres tenen menys representació que les persones blanques. Hi ha com totes aquestes discriminacions i injustícies, com si diguéssim, que fan que aquestes persones hagin de recórrer a certs espais on puguin trobar la gent del igual que elles, no? I llavors, ara hem parlat de dos termes, de queer i flinta.
1: Sí, a veure, explica'ns i situa'ns.
0: Us ho explico, sí, perquè això...
1: Haig d'agafar el boli, no?
2: A veure...
0: Petit boli, de cop, sí. Petit boli, ara, rotulador, ara. Tot, no? Un telèfon, de cop, si us fa falta, també. Comencem pel terme queer. El terme queer és la Q de les sigles de LGTBIQ+, i la Q funciona com a terme paraigües de totes aquelles persones que formen part de la comunitat LGTBI, que, per tant, són dissidents tant en gènere com en orientació sexual, però que no se senten del tot representades amb cap de les lletres anteriors. És a dir, pot ser que hi hagi una dona que senti atracció per altres dones, però que el terme de lesbiana no l'acabi de representar del tot, perquè potser també hi ha certa dissidència en el seu gènere que potser no la porta a ser una persona trans, no? Que seria aquesta persona que decidiria fer un canvi de gènere, sí, però que sí que no se sent tampoc del tot còmode amb la definició de que ella és una dona, per exemple.
2: No? És com llavors, menys específic, no?
0: Exacte, el terme queer és com això, un terme paraigües que pot englobar a totes aquelles persones que no trobin lloc en aquestes lletres, no? I després el terme flinta és un terme molt interessant que aquí a Efecte 2000 ja l'hem comentat alguna vegada, que és un terme que respon a unes sigles en alemany de F, que és Frauen, que per tant és dona, lesbianes, persones intersexuals, no binàries, trans i agènere. Però el seu significat pràctic, com si diguéssim, va més enllà d'aquesta representació, perquè aquí, bàsicament, és com un subapartat de la comunitat LGTBI que exclou aquelles persones que són homes cisgènere, que una persona cisgènere és aquella persona que se sent d'acord amb els genitals amb els que ha nascut. No? Vull dir, si tu neixes amb penis, diuen que ets un home i et sents còmode en ser un home, no? I viceversa, com si diguéssim, que també hi ha gent que no neixen amb aquests genitals, etc, etc, etc. Però el terme flinta és com un terme molt polític, no? Perquè són totes aquelles persones que no reben, o sigui, perdó, que reben tota la violència del patriarcat, no? Dels homes, no? Llavors, és com aquesta escissió de la comunitat LGTBI, i que hi ha moltes festes d'aquestes que són festes flinta, no? Llavors, ara ja no cal ni anar en clubs superpetits, sinó que sales com la Sala Apolo, per exemple, fan festes que són festes adreçades per persones flinta, o hi ha un lema que es repeteix molt en aquestes festes, que és flintes to the front, és a dir, flintes al davant de tot, per tant, que les flintes siguin les persones que ocupin l'espai del davant de tot, no? Que ocupin com l'espai més gran del local, i que no es quedin relegades en ser com estan als marges, no?
1: Que tinguin un protagonisme, no?
0: Exacte, i que ocupin el centre. I llavors, aquestes persones flinta també, aquestes festes són sobretot festes on hi ha també música techno, no?

0: Per tant, hi ha vinculació, no?, de les persones queer amb el món de la nit i la música techno.
1: Exactament. Jo em disculpo perquè sé que aquesta secció d'avui és una mica xapes, eh? Jo ja ho sé, ara m'estàs explicant i m'estic fent mandra una mica a mi mateix, però crec que també està bé que recordem aquests orígens i que aquestes festes tenen molta història i, com bé comentaves, la relació entre les persones queer i la música techno no és una cosa que hagi sortit ara, no és una cosa que estigui de moda, perquè ara sembla que el techno està super de moda. El techno, realment, els seus orígens també són uns orígens molt queers i ens hem de remuntar als anys 70 per veure d'on prové tota aquesta música electrònica, no? Llavors, molt abans de les raves i dels grans festivals de música electrònica actuals, gèneres com el techno, el house o el disco van néixer en espais freqüentats sobretot per comunitats negres, queer i de classe treballadora que sovint quedaven excloses dels circuits culturals dominants, no? Llavors, ja veiem que la gent que està com més marginada socialment és la gent que es va agrupar en algun moment, va dir que ja en tenien prou, després d'haver evitat els marges, per una mica redundant, doncs per ocupar els espais principals. Llavors, a Detroit, als Estats Units, és on es diu que va néixer el techno, tot i que segur que aquestes coses no se li pot posar com una data concret de comença en aquest moment o comença en aquest altre, però sí que a Detroit el techno va sorgir com una resposta artística davant de la decadència industrial i les tensions racials que hi havia a la ciutat, convertint-se com una mena d'expressió per la població, no? Llavors, com ja veieu que, sobretot en els Estats Units, tot això anava molt vinculat amb les persones negres, també, i amb l'alliberament de les persones negres. Llavors, a continuació, a Chicago és on es diu que va néixer el house, que el house és que la música és superdisfrutona, que ara l'escoltem moltíssim, doncs també té una arrel reivindicativa i política, que va néixer a discoteques com The Warehouse, que és una discoteca superimportant dels Estats Units, que no sé si està oberta encara, però és com la típica mítica, que allà hi havia molts DJs negres i gais, que van convertir la pista de ball en un espai de llibertat, reivindicació i també de comunitat. No és ja comencem a veure com aquests llocs en la gent es va trobar, perquè diu, aquí sé que trobaré doncs persones negres igual que jo, persones que els hi ve de gust passar-s'ho bé també, perquè també hi ha un component com de que sembla que les persones negres o queer o tal han d'estar constantment com en reivindicació i manifestant-se i tal, i també hi ha vegades que tu simplement vols sortir de festa, vols anar a ballar, vols passar-t'ho bé, vols estar amb les teves amigues i no vols tenir com aquest pes tot constant de dir, no, és que surto al carrer a reivindicar-me, a manifestar-me tal, tot i que jo estic molt a favor de que la gent es manifesti, també tenen el dret de poder sortir de festa tranquil·lament.
2: De distreure's i no pensar en res.
1: Exactament. Llavors, aquí és com on es va originar tot això. Llavors, el pic de tot plegat es va assolir a Nova York amb l'estudi 54, home, que va ser sí, com aquesta discoteca també supericònica, no?, que va popularitzar també una cultura nocturna que va començar a entrar una mica en el mainstream, perquè teníem gent com l'Andy Warhol i tal, que hi anaven allà i que es feien com les festes més boges del món, que estaven molt basades sobretot en l'alliberament sexual, en l'hedonisme i la ruptura de les normes socials establertes, i és on neix també la música disco.

aquest llegat va desembocar a finals dels anys 80 en l'aparició de les raves, d'aquestes raves que ja sí que coneixem més avui en dia, al Regne Unit. Llavors, aquestes raves realment són molt similars a les que ja vivim avui en dia, que són

0: es celebren com en espais industrials, en llocs abandonats, i aquestes festes combinaven la música electrònica, el ball i també el consum de drogues, que aquí és on comença, doncs, també a sorgir tot aquest consum, no?, que també s'associa moltes vegades amb aquest tipus de festes. Que també, altra vegada, això el que feia, més enllà de que hi hagi un component recreatiu obvi, també jo crec que tota aquesta gent també volia com evadir-se de la seva realitat, no? Que arribaven aquestes raves, sobretot això, a finals dels anys 80, que era com estic vivint un clima tan tens que simplement vull deixar d'existir en la realitat en la que he d'existir cada dia de la meva vida i vull viure una realitat en la que jo sigui el centre, en la que jo estigui tranquil·lament i que no tingui ningú que...
1: Tranquil, alliberats, no?
0: Exacte. I llavors, aquestes festes també sorgien com una mena de resistència davant el clima polític conservador de l'època, perquè en aquell moment hi havia Margaret Thatcher en el govern del Regne Unit, no? Llavors, aquestes raves van també esdevenir espais inclusius on persones marginades per motius de classe, origen o sexualitat podien trobar comunitat altra vegada i escapar d'aquesta realitat. Llavors, aquí veiem com la festa esdevé un acte polític, no? Perquè al final tota aquesta gent el que està fent és agrupar-se en contra del sistema predominant que hi havia en aquell moment i per manifestar-se en contra, doncs, amb el ball, amb la música i amb el passar-s'ho bé, no? I tota aquesta història acaba també desembocant a Berlín, que la coneixem com la ciutat que la gent va sortir de festa, de la música techno, de l'electrònica i tal, doncs a Berlín també va haver-hi com tot el moment on va caure el mur de Berlín, que moltes persones van començar a ocupar naus industrials, centrals elèctriques, que sobretot estaven molt a prop de la frontera i del mur entre el costat comunista i el costat capitalista, no? Doncs van començar a ocupar aquests llocs, totes les persones que anaven més en contra del règim, per finalment com celebrar que s'havia acabat tot i podem sortir de festa i ho podem com trobar-nos tots junts, no? I aquestes reminiscències de Berlín encara hi són, perquè moltes de les discoteques que hi ha a Berlín són en centrals abandonades, en naus superaïllades, i sense anar més enllà, el Berghain, que
1: clar,
0: és tan super
1: mega
0: popular, de la Rosalia i tal, aquesta discoteca tan enigmàtica, doncs és una discoteca que està literalment en una central elèctrica. Llavors, doncs ja veiem que tot això va acabar a Berlín, amb aquesta explosió, no, d'allà ocupar tots els espais possibles. Llavors, la història del techno i la cultura del club, per a aquestes comunitats, l'han fet servir com una mena d'alliberament, no?

0: M'esteu seguint?
1: T'estem seguint, sí.
0: Val,
1: sí,
0: si teniu preguntes,
1: els apunts,
0: endavant.
1: Vull dir, encara arribem, arribem. Sí.
0: Llavors, ara tota aquesta història que m'ha anat explicant, on queda l'actualitat? No ens preguntarem, mm-hmm, perquè al final el meu TFG estava centrat també, us confesso, en la ciutat de Barcelona, no era en Catalunya, perquè volia veure si la nit a Barcelona teixia aquesta comunitat que es va teixir en el seu moment a les ciutats com Detroit, Chicago, Berlín, amb el Regne Unit.
1: I què?
0: Llavors, jo vaig... O sigui, a mi tot això em va començar a interessar molt perquè vaig veure... Jo, quan vaig començar a sortir de festa, doncs sortia els típics Apolo, Raz, no sé què, i eren coses com molt generals, no? Sí. I de cop, una amiga meva de tota la vida, que es diu Erika, que és aquí, l'estimo, perquè em va fer una mica el clic, em va dir, escolta, hi ha una festa que es diu Mariques, que és molt guai, perquè no és la típica festa com una arena, per exemple, que és una discoteca molt famosa aquí a Barcelona, on surten, sobretot, nois gais, és un lloc on la gent és com molt més dissident, que la gent és... això, com més diferent, no? I em vaig interessar, vaig sortir una vegada i vaig dir, ostres, és que mai m'he sentit tan lliure de festa d'estar allà i dir que estàs ocupant el teu espai, però ningú t'està ocupant, no és allò que t'estàs xocant amb la gent, que t'estan colpejant, que tens un tio que li toca el cul a la teva amiga i que es discuteixen i que tens el típic guarro que no sé què. Aquí sembla que tothom era superconscient de l'espai que ocupen i que a sobre són festes molt divertides i que la música que fan és superxula i si t'agrada la música electrònica, doncs també és un lloc molt guai de ser-hi, no? I llavors, ara us comentava de aquesta festa que es diu Mariques, però també hi ha festes com Musa Platform, Me Siento Extraña, Culpa per Culpa, Latineo, que també és un col·lectiu de persones migrades de Sud-amèrica que es van unir aquí a Barcelona per fer festes adreçades també per les persones migrades de Sud-amèrica. Llavors, hi ha tots aquests col·lectius que van començar com a sorgir com una mica com bolets a Barcelona i cada cop hi havia com tota aquesta comunitat que vaig pensar, aquí hi ha un fenomen que s'ha d'explicar, no? I llavors, per això vaig ser aquest TFG. I llavors, avui, per parlar de tot plegat, no podíem no tenir fonts, i jo us confesso que hi ha una font que he extret d'aquest TFG que vaig fer fa 2 anys, vull dir que he reescoltat aquesta entrevista que li vaig fer a una de les fonts, perquè tenim 3 persones superintel·ligents que estan molt relacionades amb aquest món de la nit. La primera és la DJ valenciana Sonora, que és aquesta que vaig entrevistar pel meu TFG, que ara viu a Berlín, i és una DJ, una DJ superxula, o sigui, us la recomano moltíssim. Després tenim la Manuela Core, que també és DJ i artista, productora d'esdeveniments i relacions públiques i la creadora de la festa de la Casa de les Muñeques, que és una festa que es fa els diumenges a la Sala Apolo, que està adreçada a les dones trans de l'underground nacional i internacional, i la cantant i autora de la cançó que estem escoltant, que el seu nom li va com anillo al dedo, que és La Llum. Llavors, amb totes elles els vaig preguntar si coincidien

0: espais a Barcelona en aquest format?
1: Clar, aviam, molts potser no és la paraula, perquè no són la majoria ni molt menys, però sí que hi han bastants. Vull dir, tots els que us hem anomenat van fent festes i al principi feien aquestes festes a sales típiques que estan autogestionades, com la seria la sala Upload o la sala Salamandra, juraria també, el Pumarejo, que ara també està quasi tanca o no tanca, però allà també es feien moltes festes d'aquestes, però sí que de cop, sense anar més enllà, crec que aquest dissabte hi ha una festa que és l'Ateneo, més Siento Extraña, més Musa a la sala Apolo, juntament amb la Sam Abdullahi, crec que es diu, que va actuar al Primavera Sound Fa No Massa, que va ser una de les caps de cartell, que és una DJ i palestina superguai. Vull dir que tenim noms molt importants del panorama internacional que comparteixen cartell amb aquests col·lectius, perquè crec que també hi ha una... hi ha un esforç per part de les discoteques majoritàries en també incloure aquests col·lectius, que també hi ha una mica de conflicte aquí, perquè, clar, fins a quin punt volem que aquestes festes que estan adreçades a aquestes persones ocupin un espai general com podria ser un Apolo un dissabte.
2: Que hi pot anar qualsevol.
1: Que hi pot anar qualsevol persona, exacte. Llavors, amb tot això, hi havia composicions diferents sobre si elles creuen que ha d'haver-hi una política de porta molt estricta, perquè a llocs com Berlín, per exemple, hi ha una política de que no és fàcil que entres a una discoteca. I la gent s'ho pren com de, no, és que no sóc prou cool per entrar o no sóc prou guai, però al final el que volen és preservar un ambient segur per a aquestes persones, perquè recordem d'on ve tot això, ve d'un moviment polític. Per tant, no podem deixar entrar qualsevol persona que pugui trencar amb aquesta... espai que està tan cuidat, no? Llavors hi ha com diferents punts de vista, no crec que cap es contraposi amb cap altre, però sí que són punts de vista diferents, i per exemple la Sonora em deia això.
3: Trobo que la liberació queer és per a tothom, que igual que em pot beneficiar a mi, li pot beneficiar a una xica cis-hetero, que a lo millor es sentia molt violentada a espais cis-hetero, i que també la identitat és algo molt fluid i molt líquid. I trobo que pensar que no, tu no eres queer, tu no pots vindre. Yeah. També s'està tancant, potser, una porta a l'exploració d'aquesta persona que pot ser amb un espai així. Descobreix que potser sí que és més queer del que pensava. Yeah.
1: Per tant, tenim aquesta posició de la Sonora, que ella diu que no creu que hi hagi d'haver una política molt estricta de gent que entri o que no, perquè és això, no? Pot haver-hi persones cis-heterosexuals que vulguin trobar un espai més amable per sortir de festa...
0: Que s'hi puguin sentir bé, també,
1: i que s'hi puguin sentir bé, i també que hi ha molta gent que el descobriment de la sexualitat o del gènere no és lineal ni és un dia per l'altre.
0: Potser, ni passa en un moment concret, ni...
1: Exactament, pot ser que tu, que tampoc no crec que el sortir de festa de cop obri els ulls a molta gent, però sí que pot ser que hi hagi gent que estigui allà i digui, ostres, és que jo em sento més còmode, sento que formo part més d'aquesta comunitat que no pas de la majoritària, no? Llavors, amb la Llum, per exemple, em deia que aquests espais han d'existir en llocs determinats i en persones determinades, que és el que diu ella.
4: Crec que els espais Queer i Flinta han de tenir un sentit en un lloc, en un espai concret i també per unes persones concretes. Els espais es necessiten ara mateix perquè en els altres no ens hi sentim còmodes. Per això es necessiten aquests espais, però realment no només és que ens sentim còmodes, és un lloc on ens sentim observades, on ens sentim sexualitzades, on no rebem directament agressions verbals o físiques.
1: I després la Manuela em deia que aquests espais Flinta que cohabitin amb discoteques més majoritàries està bé, però que falten eines perquè es preservi aquest espai, no?
5: Realment costa mantenir espais culturals independents, costa donar suport real a les comunitats que fan possible aquesta diversitat, no? Hi ha una mica el risc, penso, de convertir la diversitat en una marca de ciutat sense realment tenir en compte que la visibilitat sense protecció és una cosa molt perillosa, no? És a dir, si vols tenir espais queer en el mainstream, has de saber com protegir-los, saber com cuidar-los i saber no explotar-los.
0: És aquesta línia, eh?
1: Sí, que és una línia que costa molt de dibuixar o de desdibuixar, no? Perquè ja veieu que hi ha punts de vista que tots jo crec que convergeixen i que pensen el mateix, però que, clar, corres el risc de que si de cop deixes entrar algú que pot trencar amb aquest ordre que hi ha dins, doncs tot se'n va en orris, però alhora també no vols privar algú que per la seva aparença física, per exemple, no sembli una persona molt queer o molt flinta, no? I que no li deixis viure aquesta realitat que també li pot venir de gust viure, no? Llavors hi ha com aquesta cosa que costa de decidir, no? I després, finalment, també els vaig preguntar si els molestava que es mercantilitzés de vegades amb aquesta marca queer, no? Llavors totes elles em deien el següent.
3: Si fas una festa queer i la teva intenció no és crear comunitat, quina és la teva intenció? Traure benefici de la gent queer?
5: És positiu que hi hagi més visibilitat, però també hi ha el risc que es consumeixi la part més estètica o més trendy de la cultura queer i es deixi de banda tot el context històric i polític que hi ha darrere, no?
4: Lo queer no només qüestiona a nivell estètic, a nivell estilístic, sinó que també qüestiona a nivell de com consumim les coses, de quines expectatives tenim sobre certes fantasies...
1: Doncs això... I acabo amb la cita amb la que jo acabo el meu treball.
0: A veure,
1: que és d'un autor i activista lesbiana que es diu Adre Lorde, que deia el següent: ser queer no és sobre el que fas, sinó sobre el que ets. No? Llavors, és això, que aquesta gent

0: no està fent una festa, sinó que està vivint la festa, és la festa, no? Mm. I llavors crec que ens hem de quedar una mica amb això, de deixar que la gent sigui, no que faci, sinó que sigui. Vaya chapos he fotut, perdó, eh?
1: M'hem arribat al final i com sempre, molt interessant aquí l'Efecte 2000. Gràcies, Marc Simón.
0: Moltes gràcies.
1: I també Anna Salvador. Ho deixem aquí i us deixem amb el Tu diràs. Fins demà.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 16 de juny, el dia que viurem el debut de l'actual campiona del món, Argentina, que comença la defensa del títol contra Algèria. Serà aquesta matinada a les 3 i, si no hi ha sorpresa, amb Messi com a titular, serà el seu últim Mundial i l'afronta de manera ben diferent a l'últim, descarregat de pressió perquè ja l'ha guanyat i perquè possiblement Argentina no és tan favorita com ho podia ser ara fa 4 anys, però és la campiona. A més, té Messi i podem pujar-hi dempeus que també tindrà el suport de la seva afició, una afició que ja acostuma a mobilitzar-se de manera massiva i aquesta vegada amb més raó, tenint en compte que té el Mundial relativament a prop de casa. L'Argentina, doncs, que avui comença a caminar i que intentarà no repetir els errors d'aquell Mundial de Qatar quan va protagonitzar la primera gran sorpresa després de perdre contra l'Aràbia Saudita. Aquesta vegada, però, aquest dubtós honor ja està adjudicat després de l'empat d'ahir de la selecció espanyola contra Cap Verd. D'aquí uns minuts serem a Chattanooga amb el Damià López per saber com han encaixat el cop. Avui, per exemple, ha parlat Miquel Merino, li hem pogut posar veu, doncs, al sentiment de la selecció espanyola. D'aquí uns minuts ho acabarem d'ampliar. En parlarem també en temps de tertúlia amb els habituals del dimarts, el Màrius Carol, l'Ernest Folk i el Lluís Carrasco. I a aquesta hora el que tenim en marxa és el debut d'una de les grans favorites al títol, la selecció francesa que s'enfronta a la campiona d'Àfrica, el Senegal, tot i que després li van treure el títol als despatxos. Oriol Jové, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Com van les coses? Perquè hi ha hagut canvis fa relativament poc a Nova Jersey.
2: Doncs mira, per començar, li acaben d'anul·lar un gol al Senegal. Un gol de Nicolas Jackson, que era un golàs, però estava en posició antirreglamentària, per tant, no ha pujat al marcador. Som al minut 68 i està guanyant França. Insisteixo, el Senegal podia haver empatat en aquesta ocasió, però Nicolas Jackson estava avançat, ara hi ha pausa d'hidratació, però a 22 minuts pel final guanya França, que s'ha avançat fa 3 minuts. Ha marcat Mbappé fins al gol, que ha arribat, insisteixo, al minut 66. El partit estava sent igualat, però Mbappé ha obert la llauna, passada de Koundé, per cert, una molt bona passada de Koundé dins l'àrea, remat d'Mbappé de primeres per fer pujar el primer gol de França. El marcador havia aguantat molt bé Senegal, primera part molt igualada, però a 25 minuts pel final França s'ha posat per davant. Veurem si això acaba així o no.
1: Lògicament estarem pendents en aquest tram inicial del Tu diràs, el que pugui passar en aquest França-Senegal. Avui, a banda d'aquest partit i de l'Argentina-Algèria, encara se'n juguen dos més. A les 12, a la mitjanit, debuta la Noruega de Haaland, que juga contra Iraq, i a les 6 del matí, aquest és pels que us lleveu més d'hora, de fet, quan comenci el món amb el Basté, es jugarà l'Àustria-Jordània. Tornant, però, a l'esport en directe. A banda del Mundial, Jové, també tenim en joc aquesta hora el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo al Palau.
2: Sí, a 2 minuts i mig perquè acabi aquest partit, el Barça perd d'un, però vaja, em sembla la millor de les notícies, que a 2:30 pel final el Barça tingui opcions d'empatar aquest partit, de portar-lo a la pròrroga i fins i tot de guanyar-lo, perquè se n'ha anat al descans perdent 0-3. Hecatombe absoluta de l'equip de Javi Rodríguez en la primera meitat, amb els gols de Marcel, Ricardo i Dener en la primera part. El Barça s'ha pogut posar 3-4, ha retallat distàncies Fitz fent l'1-3, Rivera ha tornat a ampliar-les amb l'1-4, però Mateus i Sergio González han retallat distàncies fins al 3-4, Gadei ha fet el 3-5 i pràcticament en l'acció següent Antonio ha fet el 4-5, que hi ara mateix al marcador del Palau, a 1:50 pel final, insistim, el Barça, que perdia 0-3, és a només un gol de forçar una pròrroga en aquest primer partit. Dijous hi ha el segon, a partir de les 9, i la setmana que ve, dimarts, es trasllada ja l'eliminatòria, aquesta final, cap a Múrcia, en partits dimarts i dijous, i un hipotètic cinquè partit al Palau, que seria el diumenge 28 de juny.
1: No, un partit condicionat per l'expulsió, per vermella directa de Pito, tot just al minut 3 de partit. Sí. Per tant, Pito no només no ha pogut jugar més el dia d'avui, sinó que també serà baixa per aquest segon partit que ara deia l'Oriol, de dijous al Palau Blaugrana, entre el Barça i Pozo Múrcia. Veurem què fa en aquests últims minut i escaig. De fet, ara mateix hi tornarem. I el desenllaç del França-Senegal el viurem d'aquí a una estona, també afegint-nos a la transmissió que estem fent a RAC+1. És part del menú del Tu diràs d'avui, en què lògicament també farem F5, el Mercato del Barça, ara focalitzat al Club Blaugrana en l'operació sortida. Apurem, si et sembla, Oriol, aquest minut i mig que falta per acabar el partit de futbol sala, i així veiem si el Barça és capaç, com a mínim, de forçar la pròrroga. De fet, estem en la situació, Oriol, que estàvem ara fa una setmana justa, quan sí, el Barça va jugar contra Inter.
2: Correcte, sí, sí. Ara mateix a U20 hi ha hagut una aturada, i el Barça que ho intentarà. Continua intentant-ho amb Catela de porter, jugador, i mira el gol!
1: Doncs aquí el
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, se l'ha fet el Pozo.
1: És increïble el que està passant al Palau.
2: Se l'ha fet el Pozo, i el cinquè que arriba al Palau, el Palau es torna boig, i Catela també. Catela també, perquè és conscient que l'han feta molt i molt i molt grossa sobre la pista del Palau Blaugrana. Insistim, el Barça perdia 0-3 al descans, i com a mínim, com a mínim, com a mínim, a 1-15 pel final del partit, forçaria la pròrroga. Forçaria la pròrroga l'equip de Javi Rodríguez, que avui ho veia molt i molt i molt complicat. Gran passada aquí, volia fer la passada de la mort Catela, i se l'ha acabat introduint un jugador del Pozo dins la seva pròpia porteria. Ara ataquen els murcians. Bé, en la recuperació aquí Mendonça, Eric Mendonça, la té ara Touré. Touré no sap què fer-ne, la pilota acaba sortint fora, serà possessió pel Pozo, possessió pels murcians. A tot això s'ha reprès el França-Senegal després de l'aturada.
1: La pausa d'hidratació, sí, sí, amb 1-0.
2: I el Palau, que queden tot just qüestió de segons. Ara el marcador s'ha tornat una mica boig.
1: Com
2: no
1: partit,
2: sabem ben bé el temps que sí, queda. Sí, ara sí, ara 45 segons queden. I serà pilota pel Barça, la té Touré, a terreny propi. Sembla que signa la pròrroga el Barça, o com a mínim intenta que el Pozo s'estiri.
1: Exacte, on s'obri la possessió.
2: Atenció a la jugada, buscava aquí Eric regirar-se per entrar a la zona de perill del Pozo Múrcia. Poc més de 35 segons perquè això s'acabi. Si ho fa d'aquesta manera, amb aquests 5-5 aconseguit in extremis pel Barça, en una gran segona part, ens n'aniríem a la pròrroga. És Catela novament, creua la línia divisòria. Atenció, Catela la juga, el xut era de Joao Vítor.
1: La reacció del Barça ha estat espectacular, eh? Ho deia abans l'Oriol, el descans perdia 0-3, fins i tot malgrat reduir diferències amb l'1-3, ràpidament el Pozo ha tornat a guanyar de 3 gols perquè ha recuperat aquest avantatge en el marcador, i en un tram final esbojarrat del tot, el Barça ha estat capaç d'aixugar aquesta diferència, i ara amb aquest empat a 5 en els segons finals, que du efectivament el partit a la pròrroga. Nosaltres ho aprofitarem per fer una pausa de res, només 2 minuts, i de seguida ens enganxem a la transmissió de RAC+1 per viure no només el desenllaç del Palau, sinó també d'aquest França-Senegal. Ara venim.
0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot.
5: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
6: Aquest nou Jeep Compass és increïble.
4: Aquest botó per què serveix?
6: És el selector Reiner, està en moda funky sorra.
4: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
6: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
7: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
8: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
9: 39.959-39959.
8: Sèrie
9: 50050.
8: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
10: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts d'11 de la nit. Avui comencem el Tu diràs, com us dèiem, pendents de l'esport en directe. I atenció, posem d'una situació com està aquest vespre, perquè, d'una banda, al Mundial dels Estats Units tenim en joc una de les favorites, la selecció francesa, que guanya, sí, 1-0 contra Senegal amb gol d'Mbappé, però és que fa qüestió de minuts, també ho comentàvem a l'inici de programa, Senegal ha estat capaç d'empatar, tot i que l'àrbitre ha anul·lat el gol per fora de joc de Jackson, el jugador del Villarreal. O exjugador, m'he dit, del Villarreal. Això a Estats Units, a Nova Jersey, a l'estadi MetLife, l'estadi de la final. Però és que al Palau Blaugrana tenim una bogeria en forma de partit, el primer partit de la final del playoff per al títol, en què el Barça, malgrat que anava perdent 1-4, ha aconseguit empatar a 5 i ara estem vivint els instants inicials d'aquesta pròrroga en què l'equip de Javi Rodríguez busca posar-se per davant en aquesta sèrie de 5 partits on sortirà el campió de Lliga de la temporada 2025-2026. Per acabar de veure el desenllaç de tots dos esdeveniments, anem cap a Rang Més 1, allà ho estem seguint amb el Xavi Puig i companyia i connectem.
11: De moment 5-5 a 1.42 encara perquè s'acabi, i a Nova Jersey 1-0, controlat sembla bastant ara el partit per França, Miquel.
12: Sí, perquè queden 12 minuts, jo crec que el temps afegit serà llarg, perquè sí. La revisió de si era penal o no era penal, la pausa d'hidratació, els canvis, el gol, etcètera, l'àrbitre tindrà feina per una estona encara, però a la primera part, així com Senegal ha tingut les dues ocasions més clares, a la segona, com aquell qui diu, no ha passat del mig del camp, no. I el millor jugador de Senegal és Mendy, el porter.
13: Ha baixat molt, clarament.
12: Sí, sí. Però clar, mira la França, per exemple. La pelota la té Senegal. Sí,
13: França està còmoda.
14: Espera, espera.
12: I l'espera. Aviam, Diouf, la centrada de l'esquerra.
14: Oh, claríssima.
12: Ocasió de Jackson. La centrada de Diouf des de l'esquerra. No tenia oposició. No ha anat ningú a buscar-lo, a impedir la centrada. Tothom s'ho mirava, xinuxant-ho, trotant. La pilota a l'àrea, la posició...
13: Justa.
12: Per mil·límetres. Hauria fet falta la línia. La centrada de Diouf és molt bona. I la rematada de Jackson, anticipant-se, salivant, no estava malament, ha sortit per damunt de la porteria, però està bé espantar una mica el rival per pensar que pot fer alguna cosa i que li pot fer pessigolles, com a mínim, l'equip senegalès. El francès, ara que entra al camp, Barcola, en el lloc de Dembélé, a 10 pel final, més el temps afegit, amb el França 1, gol d'Mbappé, a gran passada d'Olisée, Senegal 0.
11: I al Palau, Albert, com ho tenim?
15: Un minut per arribar al descans de la pròrroga. De moment la més clara, aquesta que explicàvem de Touré. De moment sense porter jugador, però ara tinc la sensació que el Barça intentarà anar als penals, perquè els dos precedents d'aquesta temporada són en contra. Les dues tandes de penal, a la Copa d'Espanya i la Copa del Rei, les va perdre. Per tant, no crec que vulgui tornar a anar al llançament de penal. Mira, troben a Martel. Martel davant del porter, la treu, Edu Sousa. Mare meva, quina aturada. Ha encaixat 5 gols al porter brasiler del Pozo, però està sent el millor jugador del conjunt rival. 42 segons pel descans de la pròrroga.
1: Xavi Puig i companyia, bona nit, eh? Que bona estem nit. Aquí a RAC1, estem aquí al pis al costat. Tot bé?
11: Tot bé, sí, home. No? Entretinguda. La nit, vaja, la segona part una mica més que la primera a New Jersey. I el Palau, sí, el Palau és un partidàs.
1: És al·lucinant, això del Palau d'avui. És sensacional el que pot arribar passant en aquest esport. Ho vam veure contra l'Inter, oi? A semifinals. Avui estem vivint més o menys el mateix desenllaç.
11: Sí, sí, remuntant un 0-3 al Barça i ara buscant el gol de la victòria. Si no, uns penals, Albert, que sempre t'agraden
15: sí,
11: a tu els penals.
15: Ja t'he dit jo sí, que avui veia els penals. Amb el 0-2 he dit, avui hi ha penals. Clar, és que, Rocamora, el Barça perdia 0-3 al descans i 1-4 a la segona part. En sí, una sí. primera meitat marcada per dues decisions arbitrals polèmiques, l'expulsió de Pito al minut 3, que el Pozo ha aprofitat a més la inferioritat, perquè quan t'expulsen un jugador s'ha jugat dos minuts sense un futbolista, l'ha aprofitat per fer el 0-1. Mm-hmm. L'expulsió de Pito, per cert, no li permetrà jugar el segon partit dijous. I després, al 0-2, el Barça demana una falta prèvia que els àrbitres no han assenyalat. El Barça ha marxat al descans perdent 0-3 i a la segona part ha hagut d'arrencar aquesta operació remuntada i amb un gol a poc més d'un minut pel final, doncs ha completat el 5-5 i ara som a la pròrroga. Queden 20 segons d'aquesta primera part de la pròrroga. Si a la pròrroga no hi ha gols,
12: gol! Ens queda un... Gol de França que sentencia el partit a la primera pilota que toca marca Barcolà. S'ha quedat sol davant del porter, ha picat la pilota, l'ha aixecada una mica, ha superat la sortida de Mendy i ha fet el segon gol de França, que a la segona part, les coses com siguin, està sent molt superior a Senegal. L'equip francès, amb una segona esgarrapada, gairebé es converteix en invencible en el partit d'avui. La passada de Rabiot, la podria haver signada Olivier, però el peu de ciment de Rabiot ha estat capaç de projectar una gran passada a l'espai per Barcolà, que ha definit d'allò més bé davant del porter. Gol de França. França 2, Senegal 0, 8 més el temps afegit pel final.
11: No és perquè juga Rabiot, Albert, per aquestes sí, passades.
9: He de demanar perdó perquè entenc que tothom ara em miri a mi.
14: No, però si fa aquestes passades, plaguem, ja.
9: És a dir... Sí, a veure, també s'ha de dir, ara no és que tingui res contra Rabiot, però hi havia un espai enorme, no? Un latifundi per posar la passada, perquè a més...
14: No era tan bona la passada.
9: No. Però vull dir que és lògic, no? Si França pot córrer, clar. França et destrossarà. I la passada, òbviament, Rabiot és un migcampista que té la capacitat de fer-la.
14: És en Barcolà, que és
9: Barcolà és rapidíssim.
14: Un tro, sí.
9: I després fa una cosa que Barcolà no fa tan bé habitualment, que és la definició, que és una mica el que se li diu, no? Que li falta aquesta capacitat de definir i aquesta vegada ho ha fet molt bé.
11: Ha picat perfecte per sobre del porter de Mendy, 2-0 guanyant França. Segona part ja en marxa al Palau, Albert.
15: 2:48 per arribar al final de la pròrroga, atacant el Barça, és Mateus, fa el retall, prova el xut, torna a amagar, jo crec que tenia finestra de xut, no ho ha aprofitat, i haurà de jugar enrere cap a Didac Plana, entra al cercle central, torna a jugar amb Mateus, insisteix, va cap a mig, el xut de Mateus, el travessé fora! Oh! Mateus ha fet la de... corna? Ostres, dona, no sé qui haurà tocat, potser l'ha fregat el porter, però la pilota ha impactat el porter fa cara com de dolorit d'algun dit, per tant segurament l'ha fregat amb el dit, pilota al travesser i corna a favor del Barça, sí, dos sí. i mig, arribem al final de la pròrroga.
11: Torna a ser una altra gran aturada.
15: Déu-n'hi-do, doncs està fent un partidàs, ha encaixat 5 gols i està fent un partidàs. A veure el corna, la posa darrere cap a... endarrereix cap a Antonio, amaga el xut, mossegat directament a fora. 2:27 pel final, Barça 5, el Pozo 5.
11: Encara arribarà el 6è.
15: Sí, de moment sense porter jugador. A veure, Ligueiro, sortint des del darrere al Pozo. Una altra vegada Ligueiro per l'esquerra, rellisca a punt de perdre la pilota, juga amb Gadella, encara a camp del Pozo, amb Rafa. Rafa, una altra vegada Ligueiro. Rafa, encara totes aquestes passades a camp del Pozo, ara sí que supera la línia de mitja al camp, però ara el Pozo el que vol és una possessió llarga, jo crec que signen els penals. Gadella la ve a buscar Rafa. Ui, mira, seran mans de Joao Víctor, sense voler, i eren voluntàries. Però la passada de Rafa la talla al braç de Joao Víctor, aquesta era clara. 1 minut 56 segons.
11: I una altra ocasió d'Mbappé ara a Nova Jersey.
12: Sí, amb la jugada per l'esquerra de Barcolà, que està fresc, ha sortit a creuar-se Koulibaly, que precisament fresc no ho està, està més aviat a l'altre barri futbolístic, i la jugada per l'esquerra ha acabat amb una passada de la mort cap a Mbappé, que ha rematat a les mans del porter. La primera part de França ha estat un desastre. La segona, també coincidint amb una davallada física de l'equip africà, ha estat molt millor. Al final, la victòria serà justa, tot i que el descans el més just era un 2-0 per Senegal.
9: Sí, però, totalment. Sí.
16: Olise, jugant així com pel centre?
17: Compte, eh?
12: Perquè... amb llibertat, no?
16: Sí, però o sigui, fent el que vulgui, no te l'ha enganxat a la banda, com podies imaginar. Jo crec que és un jugador que a França li va genial, perquè... Sí. Té una visió de joc magnífica.
9: I molt bé que Lamine, realment, és que la comparació amb Lamine és sostenible, no?
16: Sí, sí, pot jugar pel mig perfectament i crec que li ha anat molt bé a França.
12: I molt millor que Mbappé, Broc.
16: Sí.
12: Ah, perdó, que Mbappé, que en aquesta posició...
16: No, que Mbappé també, Mbappé ha fet el gol, però tampoc ha tingut un partit especialment brillant.
18: De fet, ha tingut aquella que s'ha escapat una passada també brutal de...
16: Dembélé fluixet, Dembélé espès avui, amb un dia Dembélé, avui tenia...
11: I entre la Xerqui, una altra que també...
12: En el lloc de Dué.
11: Té una mica de qualitat.
9: Sí. 3 minuts de qualitat, no sigui que...
11: Fos massa. Sí. Es mereixés algú a la graderia.
12: Home, i Rabiot ha jugat tot el partit, perquè, home, ha fet un senyor partit.
16: Sí, però Rabiot, amb la passada que ha fet, ja s'ha guanyat una mica, no?
11: Home,
16: ha justificat.
11: Fins a la final, vull titular.
16: Exacte.
11: El Palau quan queda, Albert?
15: 1 minut 10 segons, el Barça que no ho prova amb porter jugador. Jo, és que avui li ha funcionat molt bé. Vull dir... no sé, jo potser m'hagués arriscat. Tant de bo ho pugui treure endavant amb la tanda de penals. Queden 57 segons. Didac Plana surt de la porteria. Compte que s'incorpora. Fa de jugador. Arriba gairebé l'àrea. Arriba el xut des de casa seva. Compte, haurà d'anar amb tot Touré per tallar la pilota. Sí. I demana que sigui falta a favor del Barça. Doncs els àrbitres diuen sí, que és del Barça. El xut de Didac l'ha tocat la
11: puta. S'ha jugat aquí, eh?
15: Aturar la defensa. El rebot ha quedat a mitja pista. I era la cursa de Gadella contra la cursa de Touré. Touré havia d'anar al terra. Pilota o jugador. Ha acabat tocant pilota.
11: Que si has de fer segons. Això, surt amb atac de 5.
15: Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé, és que avui li ha funcionat molt bé el Barça. És que gairebé cada vegada que l'ha utilitzat, menys de 5 minuts i ha marcat, diria que són 2 o 3 gols amb porter jugador, que normalment el Barça no l'ha utilitzat tant i no li surt tan bé, però avui sí que havia sabut moure molt bé la bola. Ara la perd Luciano Gauna, és 38 segons, recupera Antonio, bona acció defensiva, l'anima Javi Rodríguez, 37 segons, si no hi ha gols anirem a la tanda de penals. Es decidirà el primer punt a la tanda de penals. Mateus fa el dribbling cap a dins, entra a la zona perillosa. És falta? Falta. Falta llunyana, perquè és una falta més a prop del cercle central que no pas de l'àrea rival. Però, mira, demana... Ah, no, és la cinquena. És la cinquena del Pozo. Pensava que demana temps mort Javi Rodríguez, però no. És la cinquena.
11: Si han resistit més d'un quart d'hora, amb 4 faltes.
15: Sí. Sí, sí. 28 segons, pot ser l'últim atac del Barça. Antonio amb Mateus enganxat a la línia. Pel carril dret, torna a jugar amb Antonio al darrere. Luciano Gauna, encara però lluny de porteria, mitja pista, a punt de perdre-la. Fa la paret amb Touré. Era difícil el control, però si li surt bé, es plantava davant del porter. 14.2. Ara qui ha d'atacar és el Pozo. Encara sortirà, però des de camp propi, en zona defensiva. Ligueiro, 10 segons, no es complica la vida, juga cap al porter Edu Sousa, que envia una puntada directament al cap d'un company, a les mans de Dida, que en 3 segons, 2 segons, o xuta el Barça o se li acaba, xuta no. S'acaba el partit, el Barça ha remuntat, un resultat complicadíssim, i evidentment era un resultat que aquest 5-5 que valora i que celebra, perquè ha aconseguit com a mínim forçar la tanda de penals. I ara, doncs, es decidirà des del llançament fatídic, que aquesta temporada, insisteixo, el Barça, les dues tandes que ha jugat les ha perdut a la final de la Copa d'Espanya i a les semifinals de la Copa del Rei. És cert que les dues van ser contra el Jaén, avui és contra el Pozo, però ara és el moment de decidir quins seran els xutadors, 5-5, déu-n'hi-do la bogeria avui al Palau amb una de les millors entrades de la temporada.
11: 5 penals per banda per decidir qui s'emporta aquest primer punt, si és que no arriben empatats, i després ja aniríem, evidentment, a la mort sobtada. Quant d'afegit en el França 2, Senegal 0, Miquel?
12: 8 minuts de temps afegit, o sigui que un partit que ha començat a les 9 s'acabarà passades les 11.
16: Sí, sí.
12: Es fan molt llargs els partits del Mundial. De pauses d'hidratació i el que hagi de venir, i amb uns descansos segurament XXL, es fan molt llargs. Aviam si en té una última l'equip africà, Senegal, per intentar escurçar distàncies i poder tenir l'esperança en el temps afegit de poder fer alguna cosa en aquest partit. Diouf a l'esquerra, la passada que no acaba de ser bona del tot, la lluita per endur-se la punta dreta, en Diaye, que la perd, surt des de darrere França, aguanta la pilota Olivier, que dona temps a l'arribada de Cherki, fent-li una passada d'esperó, puja Cherki per la dreta, Cherki és a punt d'entrar a l'àrea, és a la frontal, la deixa de banda darrere per Olivier, la intercepta la defensa senegalesa, amenaça de contra de l'equip africà, el condueix a Dio Mané, l'hem vist tots cansat, menys el seleccionador, que l'ha deixat al camp, tot i que ha exhaurit els canvis. Paté 6, el jugador del Rayo, obre el joc cap a la banda dreta, on entra en joc Diarra, jugant amb Sadio Mané, ara França tancada darrere, perquè és clar, amb tot l'equip rival abocat a l'atac i tothom a dalt, quan perdin la pilota, a córrer com el segon gol. Mira, ja l'han perduda.
9: Sí, és que a més ha posat dos davanters centres, en Diaye, tot i que està jugant a l'esquerra, i Dieng, són davanters centres, són futbolistes que no estan acostumats a defensar, i clar, ara França cada cop que recupera, vola.
11: Olise, hi ha algun punt, Broc, d'insultant, d'aquesta capacitat per dominar el joc.
16: M'està semblant un escàndol a partir d'avui.
9: Jo diria que Diomandé igual havia sigut el futbolista que més m'havia agradat de tota la Copa del Món. Crec que he de canviar allà, sí, perquè el partit és...
16: No, ara clarament el jugador mundial, de moment.
9: Sí, sí, sí, clarament.
12: Sort que no era el dels 50 milions de Florentino.
9: No, però avui...
16: Sí, sí, avui ha pujat a preu una mica més.
9: No, i a més avui a Madrid he escoltat periodistes, diguéssim, de l'entorn de Florentino, que segueixen insistint en que creuen que Florentino voldrà fer una bogeria per aquest futbolista.
16: Doncs...
9: Esperem que no sigui el cas, òbviament.
16: Esperem que avui hagi pujat 25 milions més.
12: Amb això, per Florentino...
9: Parlem de
16: partit, per partit. Sí, sí.
9: Quan pot costar un futbolista de 24 anys amb aquesta qualitat?
11: Sí, sí. Va, que anem a la tanda de penals ja, Albert, al Palau.
15: Sí, ara es col·loca... Mira, fan canvi de porteria. Crec que el Pozo, el primer penal, l'intentarà aturar el porter suplent, Enrique. Almenys és qui està a l'àrea. Sí, sí. I va Catela, el primer penal. Els penals es xuten a la porteria dels Dracs. A veure.
11: Per favor.
15: I va Catela, primer penal pel Barça. Agafa uns quants metres, el porter que bota sobre la línia, i va Catela, cama esquerra, atura el porter.
11: No m'ho puc creure.
15: Aquest any, les tandes i el Barça és per...
16: No, no.
18: Penso mirar.
15: Sí, sí, és d'estudi, perquè és que ja fa molts anys que vaja, que gairebé totes les tandes es guanya. El Barça té dos dels millors porters del món. De fet, quan van venir Didac i Miquel a una entrevista al Superesports, van dir que ells creien que era la millor porteria del món en tandes i que confiaven molt en els llançaments des del punt de penal. A veure, el primer de Gadella, amb la dreta. Didac intentarà aturar, l'atura! No sé si l'atura o pal. Crec que pal, perquè la pilota ha sortit disparada. Falla Gadella, ho celebra Didac Plana. Vinga, va, com a mínim.
11: Pal.
15: Un penal fallat per Barba. Doncs el que dèiem, els últims anys, jo és que gairebé només recordo narrar tandes guanyades pel Barça amb Didac i Miquel Feixas. Doncs aquesta temporada, de moment, les dues primeres perdudes. Tant de bo a la tercera sigui la bona.
11: Torna a canviar el porter?
15: Sí, no? Antonio. No, ara Sousa. Ara ja és Sousa.
11: Estrany.
15: I va Antonio, atura el porter.
11: No pot ser.
15: Sí, canvien el porter i l'atura, també.
11: Sí, sí. Clar, és que per això però... et dic, l'altre l'ha parat i li diuen no, però ara tornem a jugar amb l'altre.
15: Però és que a més m'ha semblat un xut amb l'interior buscant... Vull dir...
12: Gol de Costa d'Ivori al minut 4.
9: Senegal.
12: Perdó, de Costa d'Ivori. Carai,
11: tu.
12: Sí, noi, és que està
11: maco el partit.
12: Al 4 i mig. Calla, tu, recorda. Al 4 i mig, els 8 de temps afegit. França 2, Senegal 1.
16: Ja no veiem res, ja.
12: Queden 4 minuts pel miracle.
11: Palau, Albert.
2: No, miracle ja l'ha fet tu.
15: Marca el Pozo. Per tant...
11: No es pot equivocar aquí un mitjà.
16: No perdonem.
18: No, no.
15: Ha de marcar Luciano Gauna, xuta Gauna, gol a l'escaire.
11: Primer.
15: Va, vinga, gol de Luciano Gauna. És el tercer penal, el primer gol, 1-1, però clar, encara de xuta al pozo. I va Denner. El pivot que planta la bola. Es prepara per xutar amb cama dreta. Bota sobre la línia Didac Plana. Xuta Denner, gol al mig, enganyant a Didac. Després de tres penals, 2-1.
12: Gol
15: d'en
12: Mbappé.
15: Pozo. Oh,
12: golàs espectacular per Bèlgica. Ai, no, per França. Mbappé des de fora de l'àrea. Golàs, França 3, Senegal 1. 6 dels 8 del temps afegit.
11: Com s'ha animat el partit en aquesta segona part. I seran 3 punts per França a l'inici d'aquest grup i del Mundial. Albert.
15: I va Mateus, cama esquerra. Sousa, votant. Xuta Mateus, marca Mateus. Ho celebra amb els dracs. Empat a 2. Però encara amb un penal pendent del Pozo i a canvi de porteria entre Miquel Feixas. Ah, no, doncs mira, s'ha apropat a Miquel, a Didac. Semblava que anava a situar-se Miquel Feixas sota pals, però Didac li ha dit, no, deixa'm aquest. I si no l'aturo, segurament l'últim serà per tu. A veure, Bebe, agafant molts metres. Didac es mou. I va bé el xut, atura Didac! Atura Didac Plana! Doncs ho ha llegit bé! Ha dit aquest l'aturo, sí. Aquest l'aturo! I l'ha aturat! L'ha aturat Didac, que demana el suport del Palau. Empat a 2 després de 4 penals. El decisiu pel Barça. Podria ser el decisiu. Sergio González. Sota pals. Sousa, i va Sergio, gol. Marca Sergio González a l'escaire, enganyant el porter, i ara tota la pressió pel Pozo, tota la pressió per Rafa, el dorsal 9, i ja no canvien. Ara, clar, Didac està amb la moral per poder aturar també el cinquè penal. A veure, Rafa la situa al punt de penal, xutarà amb cama esquerra. Va Didac. I va Rafa, el xut de Rafa. Atura, Didac! Atura! Xec! Remuntada completada!
11: Increïble.
15: El Barça ha remuntat i s'apunta el primer punt de l'eliminatòria de la final. I van directe els jugadors cap als dracs i s'abracen i pugen a la graderia perquè han fet una remuntada èpica avui al Palau. Perdien 0-3 al descans i 1-4 a la segona part. Han forçat la pròrroga i els penals també han remuntat i han acabat apuntant-se l'1-0 a la final. Mira Javi que va cap als dracs, aixeca els punys, aixeca el braç com si fos un jugador més. Sona l'himne del Barça. Us podeu imaginar també com estan i com han viscut aquests penals a Joan Laporta i el president Rafa Juste, que també s'abracen perquè déu-n'hi-do quins dies que porten. Van anar a Colònia i van aixecar una Champions, sí, sí. I avui al Palau han viscut també una nit inoblidable. Se saluden esportivitat a la pista. El Barça domina la final 1-0.
11: Doncs pujaria al Palau i amb raó, i amb Didac Plana, un pal i dues aturades protagonista en aquesta tanda. Semblava impossible Rocamora, però ho ha acabat fent el Barça.
1: És que estava mort dues vegades, el Barça avui ha mort dues vegades i les dues ha reaccionat, ha revifat i jo crec que, a veure, és el primer partit, però és que això d'avui fa una olor a Lliga per com s'ha donat, perquè el Pozo ha tingut guanyat durant tants minuts que no només li han remuntat per arribar a la pròrroga, sinó que en els penals ha tornat a passar. A veure com reacciona aquest cop, que ha de ser dur pels murcians, no ho sé, ja ho veurem.
15: A més, recordar que perden un jugador important, Ricardinho, que s'ha lesionat, i vaja, va, és que no pot ni caminar, vull dir que no tornarà a jugar a la final, i que el Barça no podrà tenir, no podrà comptar amb Pito pel segon partit, que avui ha quedat clar que és una baixa important, que un Pito... Sí. Molt bon estat de forma, és segurament el top 3 mundial. Potser aquest any ha baixat una miqueta, però que és un jugador que és clau pel Barça i que tampoc podrà jugar el segon partit.
1: Doncs us deixem per aquí per acabar de rematar Transmi, Xavi i companyia, i nosaltres res, farem una pausa i després ja ens hi posem amb la tertúlia del Tudiràs. Fins ara, Xavi.
11: Perfecte, fins ara. Ens quedem a...
10: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
17: Da igual donde estés.
19: Da igual cómo lo vivas.
20: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
21: En la misma jugada.
22: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
23: Cuando todo eso llega.
22: Entonces sí. Entonces somos una.
24: Somos una.
25: Somos un
26: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
27: Busques cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions? Motorocasion.com. El veus al vols de l'enduix.
28: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
7: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
29: Aquest estiu, la gran pregunta és...
30: Híbrid o elèctric?
29: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
33: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
32: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
33: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
32: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
33: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
31: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
32: Rec105. La teva música a peu de carrer.
33: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
10: We were talking to the sunset. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: existeix.
1: Passen 5 minuts de les 11 de la nit. Hem viscut una nit increïble al Palau Blaugrana. No tant al Mundial, perquè al final ha acabat imposant-se la lògica, tot i que la primera part Senegal ha tingut les seves opcions per avançar-se i fins i tot alguna de claríssima per marxar segons com amb un 2-0 al descans. Al final, el que dèiem, la lògica, una de les favorites com és França, ha guanyat, ha acabat guanyant 3-1. Si no l'heu vist, el tercer gol de Mbappé és un golaç, les coses com són, i per tant, primers 3 punts per la selecció de Deschamps. Però on hem viscut la nit més increïble és el Palau Blaugrana. Recordem la pel·lícula, el Barça perdia 0-3 al descans, amb l'expulsió de Pito tot just al minut 3 de partit. Això vol dir que Pito no només no ha pogut jugar més avui, sinó que tampoc podrà jugar dijous al segon partit d'aquesta final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Amb el 0-3, el Barça ha reduït diferències als 5 minuts de la segona part, però ràpidament el Pozo ha recuperat aquests 3 gols a distància i a partir d'aquí la bogeria absoluta, amb el Barça situant-se només un gol, 3-4, ampliant diferències al 3-5 al Pozo i en els últims instants de partit 5-5, el partit a la pròrroga sense gols a la pròrroga, per tant hem anat als penals, el Barça ha començat un altre cop dubtós, com ja havia passat contra el Jaén tant a la final de la Copa del Rei com a la final de la Copa d'Espanya, però malgrat això s'ha tornat o ha tornat a revifar per acabar enduent-se el partit als penals. Se situa amb avantatge doncs el Barça 1-0 en aquesta final de la Lliga Nacional de Futbol Sala, dijous el segon partit, però el cop d'avui veurem si no és definitiu per un Pozo que s'ha vist guanyador d'aquest primer partit, però al final li ha marxat com si res a aquesta victòria. Va, que comencem ja a tertúlia. També, lògicament, esperem protagonistes del Palau, però centrats en el que està passant aquests dies als Estats Units. Avui tertúlia amb els habituals del dimarts. Màrius Carol, com estàs? Bona nit.
2: Molt bé, estupendament bé.
1: Un partidàs que no sé si has pogut veure molt o poc.
2: Estava treballant, no he pogut veure, I m'hauria agradat perquè a mi m'agrada el futbol sala. Passo bé. I, a més, tinc la sensació de que tenim l'entrenador que ens costava trobar. És veritat que hi ha una cosa que el futbol sala, que és molt fumut, que és el paper dels àrbitres. Els àrbitres manen molt el futbol sala. Jo no sé, o sigui, perquè t'expulsin no sé el que he fet, Pito, però perquè t'expulsin el minut 3 d'una final, no?
1: T'ho has a pensar molt, com a mínim, no? T'ho has a pensar molt, com a mínim.
2: Bueno, però és que aquestes coses les estem veient, Hi ha alguns àrbitres que dius, però aquests tios, què fan, no? Què fan? Vaja, jo no sóc un expert de futbol sala, però entenc, diguem, el que és una entrada i el que no és una entrada. I a vegades tens una mica la sensació de que l'arbitratge del futbol sala hauria de pujar de nivell.
1: Sí, sí. Ernest Folk, bona nit.
3: Què tal, bona nit. Jo l'he vist.
1: I què t'ha semblat?
3: I tinc la sensació que el Barça avui ha guanyat una part de la final que és superior a la d'aquest partit.
1: Jo estic com tu.
3: Perquè jo crec que el Pozo Murcia quedarà molt tocat després d'això i el Barça ha demostrat una cosa molt important, que és caràcter, Caràcter perquè ho tenia perdut, ho ha equilibrat, ha aguantat a la pròrroga i ha aguantat als penals. És que els penals ho tenia perdut també.
1: Sí, sí.
3: Ha tingut el partit perdut dues vegades. Durant el partit, més o menys aguantat a la pròrroga i durant els penals. I aguantar tot això, jo crec que avui ha fet un pas endavant molt important.
1: El cop pel Pozo i, lògicament, el cop moral, en aquest cas positiu pel Barça, que ha sortit avui de dos carrers sense sortida quan semblava que no hi havia esperança, doncs el Barça l'ha trobat dues vegades. Lluís Carrasco, bona nit.
4: Què tal? No he vist el futbol, s'ha arribat just a les 9 a casa i havia de decidir, m'he anat al Mundial directament per veure el futur campió del món.
1: Carai, tu, així, ja ho dius, de bones a primeres.
2: Entre altres coses, els seus jugadors juguen la meitat de minuts que la resta. França, diguem, la competició interna és un entrenament. És un entrenament.
4: No, i fa pànic.
2: I els altres cremen.
3: Bueno, fa pànic, però la primera part ha estat mediocre.
4: Inclús sense espais, perquè, clar, aquests partits incòmodes sense espais només es donaran a la fase prèvia, després es trobaran amb equips que intentaran guanyar igual que ells. I amb espais és que té una selecció mundial. No és la selecció de França, és la selecció del món. Només falta la Minyamal. A l'atac de França, jo crec que mai s'ha donat una generació amb Michael Olís, amb Dembélé, amb Doué, amb Barcolà, amb Dembélé, amb Mbappé, amb Cherki, que avui no ha estat, i amb Thuram. És que és una selecció de tal calibre...
1: És un àlbum de cromos.
4: Que si realment tenen quatre espais, et fan tres coses.
2: Dembélé ha jugat 800 minuts. O sigui, no sé, qualsevol jugador... No sé, Pedri, ha jugat 3 vegades més. Ha jugat 3 vegades més, això...
3: No, però sí. Jo amb l'àlbum de cromos estic totalment d'acord, amb l'àlbum de cromos, i tenen ràfegues espectaculars, etc. Però avui, jo, vist des de fora, pensava, no, a mi no m'impressiona.
4: Senegal era molt més selecció que Cabo Verde, però molt més selecció.
3: Bueno, això evidentment, no, no. Jo no estava
4: fent comparacions. I al final hagut d'inclinar el cap, perquè és que és un martell piló, i van, i al final han fet dos, podrien haver fet quatre. És veritat que la primera part podrien haver marcat els senegalesos, però al final s'hi han posat la lògica.
1: Ah, victòria de França, una de les favorites, segurament, sí, a la segona part sense patir, però la primera, si l'agafes en aquests moments, a França, malgrat els cromos que dèiem, sí. Jo la vull veure també a comportar-se amb una gran, que potser sí, potser sí que és la campiona.
4: Bueno, però jo tinc la sensació que tenen la millor selecció. Ja veurem.
1: I jo crec que sobre el paper la tenen. D'altra banda, vull veure també en condicions d'un partit que t'enfrontes, que està més ajustat, que és una selecció que et planta cara, que no dic que no ho hagi fet avui Senegal, però la primera. La segona
4: a
1: ja...
4: A mi em recorda, en quant a talent, l'Espanya de Luis de la Fuente de l'Eurocopa, on no calia un entrenador, no calia un seleccionador, perquè els jugadors s'autogestionaven, es divertien i et tornaven boig. Jo crec que aquesta França té això, que té autogestió. És igual si d'això ajuda, no ajuda, si encerta o no encerta. Al final és posar la lògica en el terreny de joc i deixar que aquesta lògica jugui a futbol.
2: Tens Portugal, tens algunes seleccions que fan goig, eh?
4: Sí, també.
2: Vull dir que també hi ha uns quants cromos que...
1: Marroc
2: jo me'ls portaria al meu equip, eh?
1: I tant, Marroc mateix, a veure què és capaç de fer també amb aquesta selecció que va empatar amb Brasil.
3: I també és un Mundial on és més difícil calibrar els equips perquè hi ha una fase de grups que bueno, està molt rebaixat el nivell, molt rebaixat el nivell, com mai havíem vist. És a dir, aquí hi ha equips de costellada...
1: Absolutament.
3: De últim dia de la jubilació. Llavors, clar, fins que no passem aquesta primera fase no veurem un Mundial més o menys com el que hi ha. Més o sigui, hi ha algun nivell d'equips que hem vist aquí que fa patir fins i tot.
2: Et condiciona molt si no ets el primer, eh? Vull dir, perquè a l'hora de fer els encreuaments pot tocar... Clar, imagina't que a França, jo què sé, li toca això, a Portugal, li toca amb octaus de final. És que... El camí és molt important.
4: No, hi ha altres molt bones seleccions. I després, el de la FIFA, que haurien de revisar, és el tema de l'origen dels jugadors. El dilluns vaig fer una... A la meva columna del periòdico es titulava que juguin els iaios, perquè el que no és normal és que de Curaçao només un jugador sigui de Curaçao, els altres 25 han nascut a Holanda. No és normal que a Cabo Verde també tinguessin 15 jugadors que no han nascut a Cabo Verde. En el cas d'Haití tenen 19 jugadors que no han nascut a Haití. Arriba un moment que no saps contra qui jugues, no? Segurament els avis d'aquests jugadors tenien molt clar d'on eren. Els nanos no tenen molt clar. I en molts casos, ells han nascut en un puesto, el pare en un altre país i la mare en un altre país, i poden escollir entre tres seleccions on jugar en funció de les possibilitats de tenir una repercussió mediàtica. I això d'alguna manera s'hauria d'ordenar. Que això segurament faria que seria menys exòtic el Mundial, perquè no hi haurien aquest tipus de seleccions. Escolta, si no poden venir, que no vinguin, que facin un Mundial bé, però el que no és normal és veure Curaçao i no veure a Itàlia o no veure a Polònia.
1: Tot i que Itàlia, clar, és part de mèrit. No, si no ha pogut entrar a Itàlia en aquest Mundial, realment és perquè s'ho facin
4: allà. Evidentment que té culpa a Itàlia, però clar, contra qui ha jugat Itàlia per no classificar-se i contra qui ha jugat Curaçao.
1: Això és evident. Que això és el que ha passat, de fet, històricament, que com que està repartit...
4: El grup de la CONCACAF ja saps que estarà a Mèxic, perquè hi ha una diferència abismal entre Mèxic i la resta, i en aquí després pot aparèixer Panamà, Guatemala, Nicaragua, Curaçao, i països caribenys, home. Francament, no.
1: I a Espanya què? Què us va semblar el debut d'Espanya d'ahir contra Cap Verd?
2: Jo crec que parlàvem abans que el Barça té un entrenador, que el Barça de futbol sala, que sap posar els jugadors en el camp i sap fer els canvis i sap moure'ls bé, i jo crec que, en fi, De La Fuente ho va fer-ho, segurament és el pitjor partit que jo l'he vist des de la banqueta, no? L'alineació estava... Hi havia... És veritat que, per exemple, clar, tu dius, no, és que Espanya tenia que jugar amb extrems, estan tots lesionats. No? O sigui, tu tens els que poden jugar, però bueno, el poc que tens ho has de fer jugar, perquè si no, com obres el camp? Si no omplies el camp, clar, tu tens allà que ja s'ha d'anar una mica al tanto, perquè no eren allò, dos bandes de cinc tios, eh? No eren dos fronteres de cinc tios. No. Van jugar 4-2. O sigui, un futbol rústic i tal, però molt juntets.
4: I van acabar amb 6-3-1.
2: I sobretot, vull dir, el que no pot ser és que no xutis de fora l'àrea, que juguis sense extrems, que juguis amb una lentitud. Però escolta, de debò, semblaven trens d'una pel·lícula Cantinflas.
4: Ahir de la Fuente no va encertar. Gavi, per exemple, és un jugador que és molt llest si hi ha espais, perquè el sap ocupar perfectament per l'estil de joc en el Barça, però que si no hi ha espais queda anul·lat, però queda autoanul·lat. A més, jugant de fals extrem amb ànima d'interior encara és més problemàtic. En el cas de Ferran és semblant. No el pots fer jugar a la dreta amb ànima davant de centre, perquè també se'n va cap a l'interior de l'àrea.
2: No és normal que Oyarzabal
4: fins al minut 31 no va tocar la pilota. Crec que és rècord mundial, això sí que és mundial. Perquè no havia succeït mai en la història dels mundials que un jugador no toqués la pilota fins al 31, i és que no hi havia cap mena de joc interior. Vull dir, tot va estar, per mi, dissenyat, com deia el Màrius, amb perquè no tenia cap sentit els jugadors que va escollir ni les posicions en les que jugaven. I el resultat era aquest.
3: A la selecció espanyola li passen coses molt semblants al Barça. Llavors, el Barça mal entrenat, què és? Handball. Perquè és un equip lent, previsible,
1: sí,
3: i ahir què vam veure? Handball. Uh-huh. Vam veure una
2: altra... Sobretot perquè tampoc una jugava al seu lloc Pedri.
3: Sí.
4: Massa avançat, no estava en l'origen de la jugada.
2: Perquè l'enganxes allà davant.
3: Sí, perquè el Barça mal entrenat també passa això. Els jugadors estan fora de la seva posició. Hi havia dos jugadors que jugaven en posicions que no han jugat en tot l'any, que és Gavi i Pedri. Sí, jugaven en posicions estranyíssimes. Això, per cert, ha provocat un fenomen que a mi m'interessa molt, que és, sobretot a Gavi, li han començat a arribar factures.
1: També li tenien ganes, Ernest?
3: Començat a arribar les factures de tots els mitjans que no el suporten arran de l'actitud de Gavi en els Barça-Madrid, perquè consideren que és un jugador massa combatiu, etc. I hem començat a veure com li arriben factures a Gavi. Alguna a Pedri, també, que també fa gràcia, això. I molt poques a De La Fuente. Deu ser perquè qui fa aquestes crítiques no deu veure el Barça, o no entén el Barça, és a dir, no entén la selecció espanyola. I després, també...
2: O no entén de futbol, perquè tothom s'atreveix,
3: O no entén de futbol.
2: Perquè a vegades tu sents algunes retransmissions que penses, aquest home...
3: I seguint el paral·lelisme...
2: Perquè no es dedica a la natació.
3: I seguint el paral·lelisme amb el Barça, també, igual que el Barça, Lamine dependència. És a dir, que quan va entrar Lamine... Bueno, tot allò tenia un altre aire, una altra velocitat...
2: Sí, però Lamine el tindràs en forma fins a la fase final, si arribes.
3: És igual.
4: I manca de nou, Ernest.
3: Sí.
4: Juguem amb un fals nou que es diu Mikel Oyarzabal, igual que el França, que juguen un fals nou que es diu Kylian Mbappé. Clar, compara Kylian Mbappé i Mikel Oyarzabal. Bueno, ja pot tenir bons números amb Espanya. És que té bons números amb Espanya. Deixa't estar. Si Oyarzabal ha de ser el gol de la selecció...
3: I compara Mbappé amb Ferran Torres. Digue-ho, no passa res.
4: No juguen al mateix puesto.
2: Vull recordar que, en fi, va sonar el nom de Oyarzabal com a possible nou pel Barça, i em sembla que això, en fi, crec que no li podem fer mal a la Real Societat, això. És molt lleig que li fessin això. és un símbol per ells i...
1: Deixem-lo allà, oi?
2: Sí, deixem-lo que es faci gran. No?
1: Deixem connectar amb Chattanooga. I ahí tenim el Damià López per explicar-nos també com és l'endemà, ja en fred, havent analitzat el que va passar ahir en aquest debut de la selecció espanyola. Dami, com estàs? Bona nit.
0: Bona nit.
1: Ara, a veure... Dami, ara sí?
0: Bona nit. Sí, què tal? Bona nit.
1: Home, que avui et tenim a lloc, no estàs en ruta, avui ha de ser un so perfecte, no, això?
0: Així hauria de ser. Ahir estàvem en ruta des d'Atlanta fins a Chattanooga i avui ja som a la que és la nostra casa durant la primera fase. Després ja, en funció de quina sigui la destinació, si Espanya passa a primera, segona, tercera, o potser no es classifica, no? Ara ja s'ha demostrat, Xavi, en aquest Mundial, que aquells que deien que la primera fase no serveix per res, jo crec que la primera fase els ha posat a lloc, perquè el millor d'aquest Mundial és el gol de Curaçao, l'empat d'ahir de Cap Verd, la combativitat d'ahir contra Escòcia, l'empat de Qatar. I espera't, és a dir que ara mateix tu no saps si Espanya, que es classificarà, però s'ha demostrat que aquest Mundial està ple de sorpreses, i Alexander Seferin, que va dir que aquestes seleccions no tenien cap dret a jugar, doncs ahir la primera. Saps que aquestes seleccions menors van fer un comunicat conjunt, posant allò que a Seferin, doncs que ha vist que l'expansió i que tothom tingui dret a jugar, doncs evidentment així ha de ser, perquè el futbol s'ha igualat molt i ahir Espanya ho va comprovar en les seves carns.
1: Ostres, sentir-te parlar, Dami, de la possibilitat que Espanya no es classifiqui pels setzens de final, ara m'ha entrat com un calfred de dalt a baix que no m'ho creia. Dic, ostres, què li està passant al Damià?
2: Classificar-te, classificaràs, perquè...
1: És que és impossible que no...
2: Primer.
0: Bueno.
2: Però els altres també han empatat, vull dir que...
0: Uruguai i Aràbia han dulcit l'empat.
3: Has empatat contra el que no havies d'empatar.
0: Això sempre has perdut el comodí, eh? Has perdut el comodí de la golejada.
2: Les dues terceres parts dels tercers. Home, no sé.
0: Sí.
1: Si no, Dami, el globus aerostàtic que haurà de llogar la federació per poder enlairar començant per De La Fuente, però és que després seguim per uns quants jugadors, perquè és que no s'entendria per enlloc, això.
0: Mira, al setembre, Xavi, Espanya ha debutat a la Nations League a Wembley contra Anglaterra. Això significaria que Espanya debutaria amb un nou seleccionador que probablement seria Ernesto Valverde. Això ja d'entrada. El segon candidat és Marcelino, però primer seria Ernesto Valverde, amb qui ja hi ha converses, per si Luis de la Fuente caigués. Jo aquí el dubte és si De La Fuente dimitiria o si l'acabarien destituint. És que sigui quin sigui el resultat, això ho hem parlat moltes vegades, Luis de la Fuente va entrar sense crèdit i sempre ha estat amb aquella ombra de la sospita. El que passa que De La Fuente ha anat guanyant, no? Va guanyar el primer trofeu que va disputar, que és la Nations League 2023, va guanyar després l'Eurocopa, i clar, aquí es va inflar de crèdit. Però igualment, jo crec que qualsevol altre entrenador que hagués tingut, diguem, més recorregut abans d'agafar la selecció espanyola, perquè normalment tu agafes una selecció després d'haver fet molta cosa amb clubs. Clar, De La Fuente és un entrenador de federació. Llavors, la Nations League que ell perd a la final, que té molt mèrit haver arribat a la final, no? Has fet una fase de grups i elimina a Països Baixos a quarts de final. Aquí ja se li va criticar molt la gestió d'aquella final contra Portugal. Si ara De La Fuente no fa un bon Mundial, i no fa un bon Mundial, és que ara primera fase, setzens o potser vuitens, ja veuríem què passa en el futur.
1: Perquè tu quina

0: repitós. En el cas d'Argentina, si cau a setzens contra Cap Verd o contra Aràbia, contra Uruguai potser no tant, també és un fracàs estrepitós. Però si, responent a la pregunta, Xavi, parlant de rondes, jo crec que una màxima... Mira, ja no parlem només d'Espanya, una màxima favorita, tipus Argentina, Espanya, França, Anglaterra, etc., Brasil, caure a vuitens és caure de manera prematura, i de fet aquests mundials al final són una plataforma perquè molts entrenadors saltin, i el normal seria que els entrenadors, els seleccionadors de grans favorites saltin en el moment en què caiguin a setzens o a vuitens.
1: Doncs mira, jo pensava que em diries quarts. És a dir, com a mínim a Espanya, perquè De La Fuente no continuï, hauria d'arribar a quarts de final.
2: Jo és on penso que hauria d'arribar.
0: Sí. No, però que si cau a quarts, és a dir, si arriba a quarts i cau, aquí ja veig molt la frontera de...
1: Jo també la veuria, em sembla que l'hem perdut en qualsevol cas, jo també veuria allà la frontera per una selecció favorita, com deies, o com deia el Dami, però en el cas d'Espanya i aquest poc crèdit acumulat per De La Fuente, em fa la sensació que va amb desavantatge amb altres grans noms o amb altres grans seleccionadors d'aquest mundial.
2: I a quarts et pots trobar a França, és que clar, en funció de com vagin els encreuaments,
1: sí.
2: Perdre quarts en funció de qui t'elimini també té molta importància.
1: Evident.
2: El mai és que t'elimini França o que t'elimini, doncs això, a Aràbia.
1: Sí. Ara tornem a reconnectar amb el Davi quan el tinguem. Mentrestant, Roger Saperes, com estàs?
3: Què tal? Bona nit, Xavi. Clar,
1: la sensació de la concentració de la selecció espanyola és del tot diferent, oposada, de fet, amb el que estan sentint a Cap Verd aquests dies o aquestes últimes hores, oi que sí?
3: Sí, absolutament diferent, i una prova l'hem tingut avui al Món RAC1 l'entrevista que ha fet el Basté a un català que està vivint allà, és el Dani Cabanes, que més enllà d'explicar quina va ser la seva reacció, la dels ciutadans de Cap Verd, després d'aquest empat sorpresa contra la selecció espanyola, doncs ens ha explicat històries que eren també certament impactants. D'entrada, hem sabut que ell era fuster, que treballava a Taradell i que un bon dia se'n va anar cap a Cap Verd, i resulta que ara mateix està treballant per algú de la selecció de futbol.
4: Sí, estem fabricant la cuina del seleccionador, d'en Bovista.
5: Estàs fent la cuina del seleccionador, està bé això?
4: Sí.
5: Que ja li pots fer feta, després de lo d'ahir?
4: No, jo li vaig dir, que si guanyava Espanya li regalava la cuina.
5: En sèrio? Li què?
4: Ja buscaré els catalans que paguin. Un euro cada català que estava a favor d'Espanya i paguem la cuina.
5: Ostres.
4: El que passa que ara empatat ara hem de veure com ho fem, hem de fer un negoci.
3: Doncs veurem com ho gestiona,
1: un
3: perquè
1: descompte,
3: clar,
1: un descompte.
3: El pacte era si aconseguien guanyar la selecció espanyola, però...
1: A patxes, que paguin a patxes.
3: Van acabar traient un empat contra Espanya. També ha parlat de la bona relació que manté amb l'heroi de Cap Verd, com va ser el porter Bosinha.
4: El porter Bosinha, el vaig jugar jo de porter, vaig venir cap a Cap Verd, vaig jugar un any a la primera divisió de Cap Verd, era el 2006-2007, i quan venia a Taradell doncs li comprava guants a porter, li portava guants a ell i altres porter, perquè tots em demanaven guants. El Dani porta un guants. Hi havia molta falta de guants a porter.
3: Doncs també arriba allà i abans d'obrir la fusteria juga una temporada també a Cap Verd, i en els viatges que feia a Taradell doncs, escolta, aprofitava i portava guants a diferents porters de Cap Verd. Pel que ha dit, no el va sorprendre del tot el resultat que es va donar ahir contra Espanya. Ell tenia coll avall que una cosa així podia passar.
4: Quan vam sortir de fusteria i vaig dir als servidors, mira, això serà un empat.
6: Caram.
4: 0-0, 1-1, 2-2, però serà un empat. Perquè sí, perquè a Espanya el primer partit sempre els hi costa arrencar el motor, no és el mateix. I després, psicològicament, no van sortir molt ben preparats per jugar contra Cap Verd. I Cap Verd va fer un partidàs en defensivament.
3: Doncs la va clavar. En aquest cas va ser un empat a 0. Ell havia pronosticat un empat a 1-2. Va ser finalment sense gols aquest empat. I finalment ha detallat com va ser la reacció de la gent després del partit.
4: Festa, és una festa total. És coses... pitar amb els cotxes i què més, i festa, familiars, amics, tot el carrer, una meravella. Això és molt bo per Cap Verd, és molt bo perquè és més a més que a tots els cantons del món coneix Cap Verd avui.
3: El Dani Cabanes, que va anar l'any 2000 de vacances a Cap Verd, es va enamorar, ha dit, del país, i després de diverses visites l'any 2006 se'n va anar a viure cap allà i ja hi porta 20 anys.
1: Però històries com per Cap Verd són les que realment fan un mundial, també, perquè parlàvem, per exemple, de l'Aràbia Saudita ara fa 4 anys a Qatar, quan van derrotar a Mèxic. Ara parlem de Cap Verd, un país que té 500.000 d'habitants.

0: avui, és que no és res, i són capaços de empatar, no derrotar, però sí empatar contra una de les grans favorites, que és la selecció espanyola. Hem recobert el Dami, si no m'equivoco. Dami, ets per aquí, oi que sí?
1: Sí, sóc per aquí, sí.
0: Va, posem veu a també les sensacions de la selecció espanyola. Avui n'ha parlat Merino.
1: Sí, ha parlat Miquel Merino el dia després de la derrota. Ha parlat de dol, de com han paït els futbolistes el dol pel mal debut.
2: El jugador tiene su manera de lidiar con el luto, pues hay gente que le gusta ver las imágenes seguido, hay gente que le gusta desconectar y pensar en otras cosas, pero bueno, desde luego han sido momentos de tragarse un poquito la decepción de no haber conseguido los tres puntos y bueno, ya estamos pensando en qué cosas tenemos que mejorar, en qué cosas hicimos bien para utilizarlas para el siguiente partido y bueno, recuperarnos cuanto antes que viene lo bueno otra vez.
1: Li han preguntat per Lamine Yamal, li han preguntat quin impacte van percebre els que estaven en el partit. És cert que Lamine no va poder canviar el partit a nivell de resultat, però sí que ja es van notar coses, i aquesta Espanya que ahir intentava jugar pel mig, ja ho van explicar fins i tot De La Fuente, que va posar un jugador posicional com Gavi per donar-li la banda a Cucurella, però faltaven aquests extrems, no? Nico Williams al final i Lamine abans va intentar jugar amb 1 contra 1. Per cert, obro parèntesi, Xavi, Lamine titular ja contra Aràbia, diumenge que ve, ja per la necessitat. Sí, la idea que tenen és... Bé, la idea que té tothom, perquè Aràbia també voldria solucionar el partit ràpid 3-0 contra Espanya, no? Això és la idea de tots els equips, però la idea que té Espanya és intentar solucionar el partit ràpid i que Lamine, bé, jo crec que encara que no el solucioni ràpid no faran 90 minuts, però intentar obrir la llauna, que és el que li va faltar ahir contra Cap Verd, i substituir-lo al minut 60. Uh-huh. O ara ja, que aquest és un altre doble parèntesi que ja en parlem algun dia, a la pausa d'hidratació, potser, no? Perquè ara el futbol ja es divideix en pauses d'hidratació. Però bé, li hem preguntat a Miquel Merino i diu que efectivament, encara que no va poder canviar els resultats, que es veien coses amb la mina al camp.
2: Lamin es un jugador especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo. Y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado. Y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo. Y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido. Es algo normal. Y bueno, con el nivel que tiene Lamine puede afectar cada partido en cualquier momento.
1: De cara al partit contra Aràbia, jo penso que Pedro Porro pot entrar per Marcos Llorente. És una opinió i una sensació personal, però crec que agitarà una mica l'equip amb Luis de la Fuente. Crec que per aquí pot ser un dels canvis, Porro per Llorente i Lamine per Ferran Torres, o sigui, la banda dreta tota nova. Si assenyalarà ja a Rodri traient-lo, potser li dona aquesta setmana perquè vagi agafant més sensacions, però és veritat que els tres del mig del camp va ser el més fluix, i aleshores la banda esquerra, aquí no repetirà Gavi, i veurem què és el que busca en aquesta ocasió, si busca un extrem pur com Jeremy Pino, Víctor Muñoz encara no està recuperat, Nico Williams encara no pot ser titular, i és a dir, o Jeremy Pino o Dani Olmo, o Àlex Baena, no? Un dels tres jugarà titular contra Aràbia a la banda esquerra.
0: No, clar, canvis n'hi haurà segur. És a dir, el que no es pot repetir sí. És una imatge com la del primer partit de la selecció espanyola. En qualsevol cas, tinc ganes de sentir què diu Luis de la Fuente dissabte sobre Lamine, en particular. Aquests minuts que sabem que seran més que no pas els que va jugar l'altre dia, però sí que fa l'efecte que aquesta pressa que pot tenir ara Espanya faci que la veiem d'inici, no? Aquest diumenge ja.
3: Sí, però jo vaig veure un futbolista que necessita més temps. O sigui, igual si juga 45 minuts el treu, però no està per jugar gaire més. Uh-huh. És que vam veure un futbolista que va sortir després de 2 mesos de no jugar.
4: Clar.
3: Ha estat 2 mesos parat, aturat. I quan surt, què fa? Bueno, és tan bo, tècnicament és tan bo, que és capaç de fer una bona passada endavant, però en moltes coses no li sortien, falten automatismes, és que no podem... O sigui, no, si veiem a Lamine que a nosaltres ens agrada, haurem d'esperar que Espanya jugui, en fi, això, quarts que deu abans.
0: Sí.
3: Abans... Aquest jugador necessita 2 o 3 setmanes d'entrenament, de tocar pilota, de sentir-se una altra vegada jugador.
4: Sí, totalment d'acord, però va canviar el partit.
3: O sigui... Tampoc va canviar res.
4: Home.
3: Bueno, van posar-li 3 tios perquè no passés.
4: Va generar una mica més.
3: Va
4: generar més i de fet, l'ocasió més clara de la segona part va ser aquella jugada.
5: Sí, que acaba en corna. Sí, sí.
6: En un mal control d'Olmo.
5: Que passa que també tinc la sensació, no?, que el resultat és potser és el pitjor també escenari per Lamine, no?
0: Aquí anava.
5: Que el porti a De La Fuente a dir, no, ara hi ha titular i potser havia de...
0: A De La Fuente sape i a Lamine, és a dir, sí, que Lamine sí, també dos. Digui, ei, no, és que jo vull sortir d'inici diumenge.
5: I que el pes encara sigui més gran per la responsabilitat que té Espanya després d'haver empatat contra Cap Verd, de guanyar, de fer una bona actuació, i que això el porti a pressionar-lo encara una mica més de cara a fer una bona actuació, no sé. Un punt de risc.
6: I realment, com deia el Màrius, Lamine té tres característiques. Una, la velocitat, ja hi ha aquesta velocitat, anava al ralentí, òbviament. L'alegria en el joc, ahir era un jugador que s'estava apropant a ell mateix i, per tant, poca alegria, i després que juga somrient. I ahir jugava amb cara de preocupació per veure si li responia o no li responia el cos. Que la bona notícia és que va acabar el partit i ell estava exultant d'alegria perquè realment no havia tingut cap molèstia. I aquesta és una bona notícia. Mm. Però sí, no vam veure la minya mal que ens té acostumats. Vamos.
4: En general, Espanya era un equip ahir que jugava pressionat. És a dir, que clarament es veu que, bueno, que se sentien entre els favorits, que no els hi sortien les coses, i llavors el resultat et pressiona. És a dir, que en aquests moments és una de les seleccions pressionades, diguem, que serà mirada amb lupa en el següent partit. I, per tant, veurem com reaccionen molts jugadors, no només Lamine. Com reacciona De La Fuente, com esteu dient, perquè jo crec que ja s'està preparant el sacrifici de Gavi, és a dir, això ja s'està fent el ritual, eh?, ens ho estan preparant ja ben preparadet i procedirem al sacrifici. Mm-hmm.
0: Hem de buscar un culpable ara, clar, i de moment sembla que és propici, Gavi és un bon nom, no?, per començar a buscar culpables.
6: Sobretot perquè Luis de la Fuente mai ha fet una roda de premsa on reconegui cap culpa de res. I aleshores, això és una gran incomoditat pels jugadors, perquè si l'entrenador mai té culpa de res, necessàriament i automàticament només pots mirar en un lloc, al terreny de joc.
1: Ahir va recordar la seva ratxa de 32 partits consecutius sense perdre, va recordar-la després d'un empat contra Cap Verd, cosa que més d'un i de dos doncs, li han qüestionat.
6: Bon apunt, David.
1: Sí. Avui, en tot cas, estava seriós, Lamine, en l'entrenament. Estaven seriós tots, però la mirada se te'n va sempre cap a Lamine, perquè tu, Carles, com donaràs la raó amb això, té aura. O sigui, és una persona que ja poden haver-hi milers i milers de persones, però Lamine té una cosa que tenen poques persones, que té aura, o sigui, té com una cosa que l'envolta, que fa que tota la mirada te'n vagi cap a Lamine, i avui l'entrenament en el Rondos, tu miraves a Lamine i el veies seriós. No perquè tingués cap molèstia, perquè si no estaria entrenant, però sí per la preocupació aquesta de que ahir el seu equip, en aquest cas Espanya, ha empatat, i d'aquell sent aquesta responsabilitat que necessitarà tirar del carro des del minut zero diumenge que ve.
0: Va, que són 11:45. De seguida tornarem a Chattanooga amb el Dami, perquè avui hem preguntat per Cucurella, que clar, és un dels noms també que tenim sobre la taula aquests dies i que durarà, no sé fins quan, però durarà. Però també tenim el Sape, que porta tota la tarda dient i Argentina, quan començarà a parlar d'Argentina de Leo Messi? Doncs també li hem de dir que sí, que evidentment que volem parlar d'Argentina.
5: Campiona.
0: Que debuta avui. Comença la defensa del títol, Sape, exacte. És que és així. Per tant...
4: El Sape li és igual a l'Argentina. El Sape va amb un equip
5: Messi.
4: Que es diu...
5: Sí.
0: Exacte, Futbol Club Messi. Sí, totalment, absolutament. Però també en parlem, evidentment, d'aquest
6: jo
0: Futbol Club Messi. Som uns quants, i tant. Veurem com li van les coses, avui debut de l'Argentina. En tot cas, abans, però, dos minutets de pausa i tornem de seguida.
7: RAC 1. Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
8: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
9: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
8: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
9: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
8: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
9: RomautoNissan.com.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
12: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
13: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
14: Rebobina el moment.
13: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
14: Més immediat que mai.
13: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
15: RAC1. El món a RAC1. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté.
16: Francesc Torralba, filòsof, teòleg, pedagog, bon dia, professor, i moltes gràcies.
17: La crisi d'autoritat del mestre és oceànica. No només per part dels alumnes, sinó també per part dels mateixos pares que qüestionen, analitzen, cada cop més critiquen les posicions i les defenses que fan el mestre, no? Si el mestre exigeix una mica, malament. Si no exigeix, és massa permissiu. I molt sovint, les famílies deleguen tota la funció educativa a l'escola. I nosaltres ja paguem a final de mes, vostès l'han d'educar. Clar, aquesta deixadesa té efectes perniciosos. També et diré una cosa, hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I això ens exigeix molt, també, els professors i els docents.
18: Si voleu recuperar aquest i altres continguts del món a RAC1, aneu a rac1.cat, a l'apartat RAC1 Podcast.
15: RAC1. Tots som 1.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: D'aquí a 3 minuts, seran 3 quarts de 12. Parlàvem en aquest inici de tertúlia sobre el paper de la selecció espanyola, també de França, que avui ha guanyat, insistim, 3-1 contra el Senegal, però encara ens queden noms per treure sobre la taula. El principal, el de les últimes hores, és el de Marco Corella. Ahir es feia oficial. Just abans de començar el Mundial, el Madrid ja s'encarregava de fer oficial que serà jugador del Club Blanc per les properes 6 temporades, és a dir, fins al 2032.
2: Amb foto de la selecció espanyola,
1: de Marco Corella.
2: Amb la roja.
1: Com ha de ser. I el que dimarts passat, si recordeu, en aquesta mateixa tertúlia, parlàvem d'una, no sé si dir-li, oferta fake o oferta per fer mal al Barça, en qualsevol cas, oferta que no anirà enlloc, que són aquests 150 milions que oferia Florentino per Julián, doncs va començar a desembocar el dominó, van començar a caure les peces i Bernardo Silva, que no és oficial, però ja sabem que acabarà jugant al Madrid, i la oficialitat de Cucurella. Amb el que heu vist aquesta setmana, començo per tu, Màrius, per exemple, aquest Madrid et comença a fer por? Et fa respecte?
3: Escolta, jo crec...
1: Estàs com estaves?
3: Saps per què em fa por? Perquè són una pandilla fantasma. O sigui,
1: de debò.
3: O sigui, no hi ha un patró de res. No hi ha un patró de res. De debò, és un col·leccionista de cromos de Panini. Però, a més, vull dir, que sense criteri... O sigui, tens un lateral que t'has gastat 50 milions i ara en portes un altre per 60. I què? I què fas amb aquests laterals? Què et solucionaran? No ho sé. Vale, no ho sé, que faci el que vulguin i aquell home que surti a parlar doni un altre espectacle d'aquests, que això et dona una vida tremenda, no?
1: Això s'ha acabat, però Màrius, els espectacles aquests fins aquí 4 anys ara s'han acabat, perquè és només per eleccions.
3: Bueno, però és que també et dic una cosa, li pot passar una cosa al Madrid, que torni a quedar un any en blanc, eh?
1: I tant.
3: Sí, què passa llavors? Llavors què passa? No sé, vaja, escolta, nosaltres és el nostre. Ara, també és veritat que jo, a mi em va saber greu veure, o sigui, quan em vaig enterar que el fitxava a Cucurella, el fitxava al Madrid, em va saber greu. Dius, hauries, i no vull entrar amb si, no, però el Barça no podia pagar. No, si jo no ho sé, jo estic dient que em sap greu, hi ha coses a la vida que et saben greu. O sigui, no, ni el Barça ho pot tenir tot, és un club que té molt poc diner, i que, en fi, la prova és que, jo estic preocupat, per exemple, pel femení, perquè és que no quedarà ni l'apuntador. O sigui, clar, en un moment que han començat a entrar el diner en altres clubs, que hi ha una sèrie de milionaris que estan apostant pel futbol femení aquí a Espanya, on ningú aposta pel futbol femení més enllà del Barça, bueno, pues, la gent se'n va. Mm. No? Què vols fer-hi? Jo crec que el Barça... no sé... hem de trobar un sistema de debò, eh? Jo vull pensar moltes vegades... Hem de... El Madrid es vol vendre el 10% de les seves accions per aconseguir diners. El Barça això no ho ha de fer, però hem d'aconseguir un sistema suficientment àgil com perquè, potser hem de fer que les accions formin part d'una unitat diferent i convertir el Barça en una fundació. No ho sé, jo crec que hem de canviar el sistema perquè amb aquest sistema passarem més gana que un mestre d'escola, eh? O sigui... i perdó per l'expressió, que és molt antiga, però que la realitat confirma que tampoc m'ha adelantat
1: sí,
3: gaire.
1: Sí, sí, sí.
3: Però, certament, ostres, dius, el Barça aquest any es reforçarà. Bueno, es reforçarà. Ja veurem el que ens reforçarem. Ja veurem. O sigui, jo crec que, de moment, ho tenim tot en venda. Eh? Si algú truca a la porta, et posarem un llacet a futbolistes que veus que estan veient que el Barça no els acaba de dir res. Per què? Pues perquè ha d'entrar diner. Mm. I potser això és el que toca. Jo això no ho sé. El que sí que tinc una mica la sensació és que anem apurats. El Barça és un equip apurat. És un equip que té una imatge fantàstica, que segurament doncs, té un projecte de futur molt clar, però és que això va de futbolistes, eh? Si tens els 11 millors, és més fàcil que guanyis la Lliga o que guanyis la Champions que si no els tens. I com diria el meu bon amic Ernest, nosaltres tenim Howards, però Howards portem... És que anem gastant els màgics, eh? O sigui, les varetes màgiques ja no...
2: Van que volen.
3: Clar, ja no podem fabricar més, no? Jo crec que, clar... no sé, m'ha arribat una mica al límit. Hem de deixar que la gent creixi, eh? Hi ha jugadors molt bons, de 17, 16, però no podem... No sortirà cada any o cada dos anys un Lamine, no sé. Llavors, jo crec que el Barça s'ha de reforçar totes les posicions s'han de reforçar. Necessites reforçar el centre. No, sí, ja sé que tenim aquell noi del B que juga tan bé i tal, que va jugar un partit i ens va agradar molt com jugava, però bueno, de què es tracta? Es tracta de guanyar la Champions, no? O sigui, al final ens hem posat tots una pistola al pit de dir, hem de fer un equip per guanyar la Champions. Per guanyar la Champions necessitem algú més a la defensa, al centre de la defensa, necessitem segurament reforçar una mica també el mig del camp, encara que ja sé que em direu que en tenim set, però necessitem un tipus, necessitem una mica de múscul al mig del camp, i necessitem un tio que foti gols. Tres coses que són cares, eh? O sigui, necessitem tres coses que són cares. Bueno, tot és car, perquè al final els laterals, mira el que paga el Madrid.
1: 60 milions.
3: Llavors, clar, o entra diner, o si no, difícilment podrem fer grans renovacions.
4: A veure, jo crec que el Barça es troba davant un nou escenari que no vivíem des de, jo crec, l'any 97, l'estiu de Carembe. O sigui, tornem a la vella guerra civil. I feia molt de temps que Barça i Madrid més o menys havien trobat una forma de conviure, a vegades amb relacions millors, a vegades amb pitjors. Al principi de l'era Laporta vam fregar l'enamorament, ara ja estem en relacions trencades, amb l'època de Bartomeu i Rossell també vam fregar l'enamorament, després es va trencar una mica, però o sigui, més o menys el terreny de joc estava acotat. Això ha saltat pels aires. Ha saltat pels aires, Florentino, amb l'excusa del cas Negreira, troba la via per iniciar la Guerra Civil, Laporta es troba amb unes eleccions que l'obliguen també a agafar el camí de la ruptura, i a partir d'aquí Florentino inicia una vendetta. Estem davant d'una vendetta. I la vendetta és el comunicat de l'Iran de Julián Álvarez, on el Madrid prefereix fer-se mal a ell mateix per tal de fer mal al Barça. Això no ho havíem vist mai. Bernardo Silva, que no havia pensat mai ni fitxar-lo al fitxa, toca no sé quants jugadors i arriba a l'oportunitat de Cucurella, i aquí Florentino i probablement Mourinho veuen l'oportunitat d'entrar a Hogwarts, a la cuina del Barça, on fa mal. És a dir, la missió del Madrid no és reforçar-se, ni el Madrid està pensant en cap plantilla ni en res que s'hi assembli. El Madrid el que està pensant des de fa molts mesos és només una cosa, fer mal al Barça. I el Barça, d'alguna manera, bueno, està ara observant aquest panorama, intentant entendre aquest nou escenari on hem entrat, molt boig, i haurà d'aprendre a gestionar-ho. Veurem tot això com evoluciona, perquè el mercat de fitxatges no és com comença, sinó com acaba. Mm-hmm. I, per tant, no sé, una mica de calma. Cucurella, sí, jo estic d'acord amb el Màrius, podem fer totes les consideracions que vulguem, però fa mal. Fa mal perquè no és... Ni, dius, és que em fitxen De Jong. Hòstia, seria estrany i també molestaria. Però és que Cucurella... Sí, l'hem criat nosaltres, a Cucurella, diguem, no? I és veritat que el Barça s'ha equivocat molt amb Cucurella. És veritat que va haver-hi un entrenador que és Valverde i un equip tècnic de l'època que van preferir Miranda a Cucurella. I és veritat que quan després va triomfar el Getafe, el Barça no va moure un dit. Quan va anar a l'Elx no va moure un dit. Quan va anar al Chelsea i podia, no va moure un dit.
3: Escolta, que, quan que jugava a l'Eibar, va jugar un any a l'Eibar, l'entrenador de l'Eibar...
1: Getafe,
3: no recordo què va...
1: Mendilibar.
3: Mendilibar, que deia...
1: El va posar a l'extrem.
3: Tinc un jugador que és una meravella, el puc fer jugar de lateral... Sí, sí.
4: No.
3: I és veritat... Feia gols i veies que hi havia unes ganes... Ostres, era un futbolista...
4: Sí,
3: no ho sé.
4: Però és veritat que el Barça hauria pogut fer molt més, i crec que era evident que el Barça el podia fitxar. Per cert, el Barça també li ha passat amb Grimaldo. O sigui, haurem de amb Grimaldo, que va ser, jo crec, menys tingut per Luis Enrique, per cert.
1: Va tenir un estirabot Grimaldo i li va posar. No, et dic el que va passar, Ernest.
4: No, el que vulguis.
1: Ell va fer una declaració que l'entrenador no tenia perquè era ocultat.
4: El que vulguis, però el Barça ha tingut uns quants entrenadors que s'han lluït amb al lateral esquerre, que és una mena de maledicció. Bueno, però més enllà de les pífies al Barça, home, si ets Cucurella i has anat a la Masia i tens tot aquest historial, mira que tens equips al món per anar, no? I per tant sap greu que Cucurella triï el Madrid. Sap molt de greu, perquè encara que el Barça l'hagi pifiat i s'hagi portat malament amb tu d'alguna manera, malament amb tu, quan has arribat a una certa edat, perquè abans no. Jo crec que ell tenia moltes altres opcions abans de caure en aquest joc pervers de Florentino Mobile.
3: Ningú hagués pagat 60 milions per Cucurella, també t'ho dic, això és un disbarat. És un disbarat.
4: Bueno, perquè és un disbarat? Perquè es tracta de fer mal al Barça. Es tracta de fer mal al Barça.
5: Zero por. Jo crec que el de Cucurella estem assistint a l'origen d'una equivocació. Hi ha terres que no són compatibles. La terra de la Masia i la terra de la Fàbrica no són compatibles. Si un jugador té les arrels a la Masia, no pot florir a Madrid. I si un jugador té les arrels a la Fàbrica, no pot florir en el Camp Nou. I la història així ens ho demostra. Ni Alfonso Pérez va ser capaç, sent un excel·lent jugador, de florir en el Camp Nou, ni serà capaç Cucurella, ni va ser capaç Celades, ni van ser capaços altres intents. Per tant, aquestes accions reactives que té el Real Madrid em semblen ridícules. Si jo vull treure el meu patí de vela, he d'estar pendent de quin vent fa avui i quin vent farà demà. No del vent que feia 10 anys. El Madrid vol moure la nau amb el vent de fa 10 anys, amb el Mourinho, amb el futbol del passat. I no, el vent del passat no mou les naus futures. Per tant, zero por, insisteixo. Crec que en aquest moment està més emprenyat. Per tant, ho sento per Cucurella, però estem assistint a l'inici d'un error i ell se n'adonarà. I ho acabarà pagant inclús amb el públic, perquè té l'arrel en aquí, el sentiment en aquí i el seu petit país en aquí també. Per altra banda, crec que qui ha d'estar emprenyat és l'Atlètic de Madrid, perquè en realitat ni Cucurella ni Bernardo Silva han estat dos objectius del Barcelona. Bernardo Silva es va oferir al Barcelona i el Barcelona ho va veure bé, sobretot per respecte de lideratge i perquè era un jugador que arribava lliure, i en el cas de Cucurella, en cas de vendre a Valde, que també estava per veure, la possibilitat de fer el relleu en Cucurella. Però també era una operació reactiva. El Barça mai va voler fitxar aquests dos jugadors. Hi va haver un club que sí va voler portar-se els dos jugadors, a Bernardo Silva i a Cucurella, i es diu Atlètic de Madrid. Per tant, a l'equip que en aquest moment està dolgut, està ferit i està emprenyat amb el Real Madrid perquè li està trepitjant els seus objectius, és l'Atlètic de Madrid, que curiosament és qui està en aquest moment enfrontat en el Futbol Club Barcelona pel Julián Álvarez. Un embolic molt interessant. Però en tot cas, qui té projecte present i futur avui és el Barça,
4: només
5: no és el Madrid.
4: Només un matís, Lluís, el Barça sí que volia fitxar Bernardo Silva i de fet el tenia fitxat. El Barça ja havia decidit que fitxava Bernardo Silva.
5: Perquè es va oferir Bernardo Silva. Mai va anar a per Bernardo Silva.
4: Bueno,
5: Bernardo Silva es va oferir, es va estudiar, es va analitzar...
4: No va anar sol a fer l'acord amb el Barça, Bernardo Silva.
5: Però és important. Jorge Mendes va oferir, per petició expressa del jugador portugués, va oferir el jugador al Barça.
4: Hi havia un acord Barça-Bernardo Silva? Sí. Hi havia un acord tancat. Tancat, per tant, suposo que el Barça volia, si no tanca acords el Barça.
3: I el Pep Guardiola li va dir, escolta, si te n'has d'anar a algun lloc, el lloc on millor podràs desenvolupar el teu futbol és el Barça. I això ho tenia al cap. És a dir, estava disposat a fitxar pel Barça.
5: Però li han explicat les condicions. Per tant, bon vent, i Barça no.
3: Però no li van poder garantir que jugaria cada partit. Ja sé que això no es pot garantir ningú, però una persona, en fi, amb el seu currículum i tal, jo crec que ell va pensar de dir, bueno, en principi, jo vinc per ser titular, li van dir, ui, això...
2: I ves que... El Barça li posava 14 milions bruts per temporada, a Madrid 20.
5: No, i ves que no tinguem la sort...
3: Sis nets, no? Una mica més. El Bernardo Silva.
2: Aquí?
3: Nets.
2: Jo, per això dic que aquí parlaven d'uns 14 bruts i que el Madrid n'hi posava 20. Sí, que aquesta era la diferència entre...
1: Que són 3 milions de diferència, 3 milions de sou avantats. Deixa'm fer una...
5: I en tot cas, els jugadors que tenen arrel i floreixen en el Camp Nou, ves que no puguin quedar-se gràcies a que Bernardo Silva finalment ha escollit l'opció de Mourinho.
2: I jo crec que en el cas de Cucurella, que estava parlant abans i que ho deia també el Lluís, jo crec que ell tenia el desig de sortir, de venir cap a Espanya, que l'opció del Barça era complicada precisament pel que estàvem comentant, perquè havia de sortir Valde, perquè aquesta era la condició que li posava el Barça, que hi hagi una sortida, i especialment la de Valde, que això podia anar per llarg, i jo crec que llavors ell, entre aquesta situació de l'Atlético o el Madrid, també hem vist que la seva parella i ha penjat fotografies amb la samarreta del Real Madrid, és a dir, que en aquesta opció doncs, potser segurament l'han apretat més cap al Real Madrid, però que aquí el tema estava en que si ell volia l'opció del Barça no hi havia un altre que esperar i que l'opció de Valdé fos la de sortir. I ara estava mirant el tema de Grimaldo perquè recordava que tenia alguna cosa a veure amb RAC1 i tot el terrabastall amb Luis Enrique va venir per unes declaracions que va fer Grimaldo aquí a RAC1, que va dir no m'ha dit res, no he tingut cap contacte amb ell i tampoc tinc res a parlar amb Luis Enrique.
1: Imagina't si li van sentar aquestes paraules a Luis Enrique.
2: I a partir d'allà, Luis Enrique li va posar la creu i no tornaràs a parlar mai més.
1: Sí, mala decisió.
2: No, jo dic el que va passar, que recordava que tenia alguna cosa a veure amb RAC1 i arran d'aquesta entrevista es va quedar sense opcions mentre va ser Luis Enrique entrenador.
5: I això es parla poc. L'objectiu d'aquests dos jugadors el tenia l'Atlètic de Madrid i els dos se'n van al Real Madrid. Poc content deuen estar...
2: I tant. No ha dit massa cosa, no, el community manager d'això de l'Atlètic.
1: Ara porta dies de vacances. Està descansant. Deixem fer una pausa. Em quedo encara amb tots aquests fitxatges del Real Madrid i agafaré una de les coses que ara deia l'Ernest. Aquesta vendeta que busca el Madrid, aquestes ganes d'anar a fer mal al Barça, ens quedarem un moment aquí i a veure si donem un parell de voltes més. Ara venim.
0: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
6: Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
10: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
11: Què?
10: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
11: Sense pagar?
10: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
11: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
12: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
13: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Les 12 clavades. Hem arribat a la mitjanit d'aquest Tu diràs en què estàvem enfrescats parlant de les possibilitats del Barça a l'hora de fitxar, del que hi ha al darrere d'aquests fitxatges del Real Madrid, si hi ha una voluntat de fer mal o no al Barça, si hi ha una voluntat o no de fer mal a l'Atlético de Madrid. Al final el que sembla és que no és per ell, sinó que és per fotre els altres, no? Aquí convindríem, ara falta saber a qui volem fotre més, no? Si el Madrid o l'Atlético de Madrid, si el Barça o l'Atlético de Madrid. En qualsevol cas, agafant el que deia aquest ànim de revenja, entenc des del no a la Superliga del Barça, no?, que comença aquesta revenja, oi?, de Florentino.
2: Exacte.
1: Deia l'Ernest, doncs van a fer mal. Fan mal? Creus que han fet mal al Barça? Traient-li, entre cometes, és que realment li han tret, perquè també hi ha qui pensa que no el volia, aquesta opció. Creus que fan mal?
2: Jo crec que de moment això s'ha de veure. És a dir, no, jo no crec que facin mal esportiu al Barça, si aquesta és la pregunta. Mal esportiu al Barça, de moment, jo no ho veig. Ara, amb Cucurella hi ha un mal moral. És a dir, hi ha una voluntat de fer-li una ferida emocional al Barça. Mm. Una mica... És com... O sigui, estic segur que Florentino i Mourinho es van trucar ahir la nit i van dir, mira, com en los tiempos de Figo, ja, ja, ja, ja. És a dir, algú deu haver pronunciat el nom de Figo en aquells despatxos i han tingut el seu moment de risses. Mm-hmm. I perquè és veritat que ahir, diguem, no, en una... els que vam fer una enquesta als nostres, els nostres cercles barcelonistes, home, doncs la reacció normal és el que ha explicat el Màrius. Fa mal. Mm. És a dir, molesta i sap greu. Això és...
3: Perquè no t'ho esperaves.
2: No t'ho esperaves, exacte. Hi ha el factor sorpresa, sí. És un jugador de la Masia i és un jugador que potser no en un primer terme, però estava allà en un segon terme que pensaves que un dia tornaria al Barça, etc. Ara, dit això, no estem davant d'un cas Figo, no estem davant ni tan sols com algú ahir comparava un cas Joan Garcia amb l'Espanyol, no estem amb un cas d'aquests, però en el dia fa picor. Pica una mica. Però tornant a la teva pregunta, si preguntes pel mal esportiu,
1: pel mal esportiu, exacte.
4: Això, per exemple, el Madrid, quants defenses té en aquests moments? A la plantilla deu tenir 8 o 9 defenses.
1: Ara doblats tots, perquè sí, encara no ha sortit ningú. És a dir, ara té totes les posicions doblades. Trent per una banda més... Clar, no és oficial, però ha d'arribar Dumfries. Per tant, aquests lateral dret doblat. Els centrals també estan doblats a l'espera que es faci efectiu també el tema de Konaté. Si arriba, si no arriba, però no ha marxat ningú encara. I a l'esquerra, ja ho sabeu, no doblat, no. Triplicat.
4: Clar,
1: hi ha Mendy, hi ha Fran, i ara, doncs, hi ha Cucurella.
4: No sé, jo crec que no té cap... O sigui, si una cosa no necessitava el Madrid és més defenses. Entenc que si se t'ha anat el Carvajal i has de posar... Bueno, hi poses un... Que el tren s'ha quedat amb cara de tonto quan li diu encara vindrà el Dumfries, no? Però, no ho sé, jo crec que el Madrid... Ja, jo si fos soci del Madrid i tingués gust pel futbol, que no això no és, no és, una, és un genèric que no es pot utilitzar de forma alegre, jo pensaria, m'agradaria que hagués vingut, no sé, Klopp, un entrenador que hagués fet jugar al Madrid amb els futbolistes que té d'una forma divertida, alegre, no? O sigui, perquè aquest és la tragèdia és aquesta. Això ja sé que va de guanyar, va sobretot de guanyar, però també de passar-t'ho bé. És a dir, hi ha partits del Madrid que jo he vist, perquè, en fi, el plaer més gran després de veure guanyar el Barça és que perdi el Madrid, o sigui, de més no m'interessa gaire, facin el que vulguin. Ostres, i dius, que avorrit que és. Mm. És a dir, tu jugues a la contra, però penses, aquests tios és que no se'n sortiran. Han perdut partits.
2: Jo crec, Màrius, de veritat, la meva conclusió, amb això que estàs dient, que és molt interessant, perquè és el gran debat Barça-Madrid, jo he arribat a una conclusió que per Florentino jugar bé és una frivolitat. És a dir, aquí hi ha un sector del madridisme que pensa que això només va de guanyar i, a més, tot val per guanyar. És a dir, si val tot per guanyar i la fi justifica els mitjans. Mm. I, per tant, aquesta és la idea que presideix tot el que estem vivint. I això de jugar bé, et diré una cosa, el que es comenta en aquells despatxos és que això de jugar bé és per fluixos. Sí, és per fluixos, és per Guardioles, és per... I ara aquí ve ara aquí ve el president de la secta dels resultadistes, que es diu Mourinho. Llavors, va d'això, perquè es fitxa el resultadisme, la fi justifica els mitjans, et tu dedo no senyala el camino, que és una altra expressió de tot això, torna el dedo, torna si val tot, i torna la vendetta, torna aquell equip que es retirava de la lliurament dels trofeus de la Supercopa. O sigui, torna, en definitiva, una cosa molt important, un concepte que veurem, torna la ràbia.
4: Escolta, això és Good Morning Vietnam, O sigui, és un salt al passat. Sí. És un salt al passat.
3: Sí. Per cert, Xavi, no, estava mirant la pregunta que feia el Màrius abans de quants defenses té el Madrid ara mateix.
4: No tenia 9 o 10.
3: Me'n surten 11.
4: Mira,
3: perquè són
1: imagina't.
3: Trent i Dumfries com a laterals drets. Després centrals té Rüdiger, Militao, Huijsen, Konaté i Asensio, encara és el rei al Madrid. I després té Mendy, Fran, Cucurella i Carreras.
1: Clar, Carreras. Abans he dit els de l'esquerra. Carreras el trec perquè vull pensar que aquest home marxarà, perquè no té cap mena de sentit.
2: El van enterrar ahir.
1: Clar.
2: Carreras van oficiar ahir l'enterrament de Carreras.
4: Sí, però has pagat 50 quilos.
1: Per això mateix.
4: Vol dir?
3: És que porta 110 en dos laterals.
5: No, porta 4 anys fitxant cada any un lateral esquerre. Va començar amb Mendy, van recuperar i fitxar i pagar a Fran García, després Álvaro Carreras i ara el bo de Cucurella, que no vull oblidar que Cucurella farà 28 anys de l'any que ve, el mes que ve. Jo sé perfectament el que pot donar de si Cucurella, ja ho ha demostrat, i notable alt, perquè és un gran jugador, però amb 22 anys, Valde, jo no sé què pot donar Valde, perquè encara, jo crec que el millor Valde encara no ho hem vist. 22 anys, 6 anys menys que Cucurella. Zero por, Xavi. Zero por.
2: Però s'ha d'espavilar, eh?
5: Sí, clar.
2: S'ha d'espavilar perquè estic molt d'acord amb tu i, a més, per mi és sorprenent que Valde fos molt millor amb 19 anys que amb 22. Mm. És sorprenent. No he vist gaire jugadors que els hi passi. Però jo crec que està en un punt Valde que li han de posar una targeta groga, allà dins. És a dir, d'alguna manera ell ha de reaccionar i ha d'haver un canvi.
5: Han encadenat dos lesions amb Flick que li han impedit tenir aquesta continuïtat tan necessària, i jo crec que l'any que ve, i també és veritat que amb l'arribada del portuguès ell ha tingut menys possibilitats perquè ha estat francament bé.
2: No, i això que hem dit, ho hem dit sempre, una frase que ens hem repetit, que és que Flick ha millorat a tots els jugadors. Doncs bé, Valde no. Sí, Valde no. I crec que no és per culpa de Flick, que és per culpa de Valde. I llavors, quan tu no ets capaç de pujar a la onada d'un equip que està en efervescència, encara és pitjor. O sigui, encara quedes més en evidència.
5: Sí, però en aquesta onada d'efervescència no ha pogut per lesions. Mentre que... Ara no em surt el
3: Cancelo.
5: El Cancelo. En canvi, Cancelo ha brillat a un nivell que no esperàvem.
3: Tot i que el primer any de Flick no està malament. Té bones actuacions, Valde, té trams bons.
2: Sí, però el millor Valde, curiosament, és amb Xavi. Això per mi és curiós. I després, no vull deixar de dir que veient la composició dels grans equips d'Europa, el que estem veient als Mundials, els moviments del Madrid, els moviments del mercat, el Barça té un dels grans problemes silenciosos en els laterals. És a dir, avui en dia, per competir en el futbol gran d'Europa, necessites trens en els laterals.
4: I el Barça... I el PSG.
3: Trens no ho dius per Alexander Arnold.
2: No. Però el Barça té maquinetes de vapor. I amb maquinetes de vapor, bueno, pues sí, però no.
1: Xup, xup, xup,
2: però et passen allí uns aves bestials.
5: Jo no estic del tot d'acord.
2: Llavors, jo el que dic, el Barça ha de créixer en aquesta zona del camp, infravalorada.
4: Tenim un lateral,
2: no
4: surt un lateral dret.
2: Quan es fa el mercato no parlem d'això, quan ve la temporada no parlem d'això.
4: Tenim un lateral dret que és titular, sí, fins i tot de la selecció francesa, però que ens fa patir. Ens fa patir perquè hi ha dies que sembla que s'hagi pres una aspirina...
3: Titular avui ha sigut.
1: Assistent en el primer gol.
4: No, i té coses bones. Hi ha partits que dius, ostres, aquest tio, que gran que és. I el següent partit...
1: No és regular. Sí, això és, però...
5: Héctor Font amb l'Elx ha fet autèntics recitals, a la banda dreta. Mm. Autèntics recitats.
4: També s'ha relacionat.
1: Ha tingut mala sort.
5: És un jugador molt talentós, un pèl indisciplinat, que això a Flick no li agradava. Però
4: xuta
5: bueno,
4: molt
5: també
4: bé.
5: També ha d'aprendre, perquè al
4: xuta
5: final
4: molt bé.
5: Té l'edat que té. I després l'altre és que es desdoblin. Ahir ho vam veure amb Llorente. És que no va desdoblar-se ni una vegada amb Lamine Yamal. Llorente arribava fins a Lamine Yamal, amb la qual cosa sí, li portava un defensa més, i no el passava, amb la qual cosa no l'alliberava amb espais perquè pogués fer alguna cosa o perquè el pogués buscar cap a la línia de fons.
3: Una mica de carter, de portar-li la carta a la mini i de dir, ara, això ja ho faràs tu,
5: sí,
3: no?
5: Li portava el defensa, el seu defensa, li portava la mini mal i tornava a retirar-se cap enrere en comptes de desdoblar-se, anar-se'n fins a la línia de fons i que el propi la mini mal tingués l'opció o de donar-li la passada interior i bé, per fer la passada a la mort, o bé ell anar a buscar la seva cama esquerra, com ha fet tantíssimes vegades. Això amb el Barça ho ha tingut i ho han fet molt bé en Koundé, diguem-ho tot. Mm-hmm. I aquesta en part, l'esquerra en Cancelo, també ho hem aconseguit bastant.
1: Remataré el tema Cucurella, Dami, que has parlat amb alguns dels companys de mitjans de Madrid, ells que van estar a sobre de la notícia, evidentment, que la van seguir durant moltes hores. Què t'han dit de l'arribada de Cucurella al conjunt blanc?
6: Doncs sí, he pogut parlar amb alguns companys periodistes sobre el tema de Cucurella, amb Javier Herrera de la Ser, amb Òscar Maia de EFE i Iván Martín de Hockey Diario, que m'han comentat com veuen el fitxatge de Cucurella pel Madrid.
7: Parece un acierto, a mí es que me encanta. A mí junto con Méndez, el lateral del PSG, me parecen los dos mejores laterales del mundo, así que Cucurella para Madrid es un acierto. Le da garra, le da personalidad, le da presencia en ataque, intensidad defensiva, le considero un jugadorazo, estaba infravalorado. Me acuerdo algún partido de Leibar contra el Madrid que le goleó. Recuerdo aquel día perfectamente, cuando hubo la movida Isco Solari hace muchos años. Me parecía un pepino de jugador. En el Getafe algún partido también le he visto y me ha gustado siempre. Es un jugador que siempre me ha gustado, la verdad.
8: Me parece un buen fichaje. Es un impacto, un jugador necesario en este Real Madrid, porque al final acabó jugando Ferland Mendy también por su rendimiento defensivo, y sabemos que no se puede confiar en Ferland Mendy porque se lesiona un partido y se lesiona 3 o 4 meses. Fran García no acaba de cumplir el rol de titular, Álvaro Carreras no convence, así que aunque ahora mismo tengas 4 laterales izquierdos, sí que era necesario. Y sobre todo hay una cosa, un detalle: si lo pide tu entrenador, tendrás que dárselo, ¿no? Algo que no se daba antes y que ahora parece ser que sí, así que eso también es importante.
9: Un fichaje muy acertado por parte del Real Madrid, que ha cambiado su manera de entender la vida, desde que el martes pasado llegó Mourinho a Madrid. Ha cambiado absolutamente todo en el Real Madrid. Se ha fichado a Bernardo, se ha apostado por Dumfries, se ha apostado por Konaté y se ha apostado por Cucurella, un jugador que hace no tanto sería impensable que hubiese jugado en el Real Madrid, porque no porque no tuviese calidad, sino porque el club prefirió, por ejemplo, pagar 50 millones por Álvaro Carreras hace no tanto, y que Mourinho, como vino a decirle al club, está muy bien que haya talento joven, pero hace falta gente con experiencia, y creo que Cucurella es el jugador indicado.
6: He preguntat també als companys, que són aquí seguint la selecció espanyola en el Mundial, per aquest component Barça-Madrid, Madrid-Barça. Dues visions diferents. Per començar, la del Javier Herráez, que ho veu doncs, com un factor sempre, sempre positiu.
7: Me parece que estos jugadores que cambian de equipo, yo no, Laudrup en su momento, Luis Enrique, me parece un poco la salsa del fútbol, no pasa absolutamente nada. Uno puede haberse creado una cantera y ser de ese equipo toda la vida, pero luego si te ficha otro, tú eres profesional y te pones la camiseta de ese equipo y luces. A mí me gusta mucho, la verdad, no doy cero importancia.
5: Es otro.
6: I anem amb l'Ivan Martín, que això us agradarà, perquè és aquesta corrent que anirem detectant d'un sector del periodisme de Madrid que nega, aquesta part de formació a la Masia de Marc Cucurella, sinó que el situen més en l'Espanyol, per exemple, i en altres clubs que el Barça. És a dir, neguen o ignoren o posen en un costat el fet que Cucurella s'hagi format a la Masia. Escoltem-ho.
9: Es jugador del Barça, sí, pero ha pasado por muchos equipos desde que se fue del Barça, ¿no? Pasó por el Getafe, pasó por el Eibar, ha estado en Inglaterra, jugador del Chelsea. Sí, es cierto que se que se crió en la Masía, pero hay que no, nunca se debe olvidar que es canterano del Español. Y sobre todo que en casa estaban felices, ¿no? Porque su pareja es del Madrid.
10: Pues los mandábamos, ¿no?, a las...
4: ¿Por qué? ¿No te estés?
1: Però que ja s'ha sacat una mica de rebombori, aquestes declaracions.
6: No, és que us l'he posat perquè sabia que us encantaria.
1: Sí, has encès els ànims.
6: Home, es tracta d'encendre la taula.
2: No, vull dir que la teoria...
6: Per això hem vingut.
2: La teoria és molt estranya, vull dir que això em recorda el negacionisme, no? Vull dir, les coses són com són. Sí, Cucurella bàsicament és de la Masia. Vull dir, podem tergiversar la història, retorçar-la i violentar-la, però vull dir, al final els fets són els que són, no? Sí.
1: Fets, no paraules, oi?
3: Doncs... Va arribar amb 14 anys.
1: Sí.
3: Va arribar amb 14 anys.
6: Dato mata relato, diuen, no?
3: I va debutar al primer equip el 2017 amb 19 anys.
1: Tot bé,
3: quan en duia 5.
1: L'has deixat de pedra.
6: Jo sabia, no, sabia però... que aquest tall enfurismaria l'Ernest, en concret.
1: Doncs l'has clavat.
6: No.
1: Et coneixen. Jo crec que et coneixen.
4: Perquè hi ha un punt d'ofensa.
2: Sí.
4: Que és dir, no, si la Masia, ells deuen pensar que això de la Masia, no sé, deu ser una mena de...
6: Una marca d'oli.
4: De tanca així, no? Que hi ha allà i que els deixes córrer i tal, i no sé què. No, escolta, és una allò sí que és una fàbrica de formació.
5: És una forma d'entendre el futbol.
3: Que hi ha futbolistes que pots dir... No. Jonathan Soriano en el seu dia havia estat a l'Espanyol, va arribar per reforçar el Barça B. Aquest cas jo crec que sí que pots dir aquest jugador ha estat al Barça B i quan va arribar al primer equip no pots dir que és un jugador format al Barça. El cas de Cucurella no crec que sí, com aquest.
1: No, evidentment que no ho
6: doncs
1: és.
6: Que sapigueu que això no és només arribar.
3: Però que sí que hi ha vegades algun futbolista que ha estat portat per reforçar el Barça B que dius, hòstia, aquest no el podem comptar com a jugador de...
1: Com ho era Pedri, tot i que finalment no va passar pel Barça.
5: Quan el Dami posava els talls, és que a mi em feia risa perquè s'autoenganyen. Vull dir, evidentment que un jugador pot créixer en una cantera i després passar a un altre equip, com deia no sé qui, i triomfar a un altre equip. Evidentment, pots néixer a la Masia, al Barcelona, te'n vas al Liverpool, triomfes al Liverpool. Però és que no parlem de passar a un altre equip, passem d'anar al màxim enemic, al màxim rival, i a l'equip antagònic en el que has crescut. Per tant, hi ha una gran diferència d'anar a un altre equip o passar directament al màxim rival.
1: Però està bé anar sentint aquests documents perquè estem assistint a la construcció d'un relat. I ara està bé veure com emergeix aquest relat.
5: Ah, no, i ahir ja deien que havia estat el millor de la selecció. Tot Madrid dient que el millor de la selecció havia estat amb ella. I no era cert.
3: Tot bé. Tot i que a nivell de discurs...
5: Per mi la parella de centrals ahir va estar immaculada. La Cubarsí i la Port va estar impressionant.
6: I Unai Simón també, no va fallar ni una.
2: És que, perdoneu, també hi ha un factor que s'ha comentat molt poc, Dami, que és que el Madrid va córrer molt per fitxar Cucurella. És a dir, va haver-hi unes hores frenètiques. Per què?
3: Perquè home, és un mundialista.
2: Ah, perquè es tractava que el Madrid arribés al principi del Mundial, al debut d'Espanya, tenint un mundialista. És a dir, que això també forma part de tot això que estem escoltant això, les últimes hores.
3: Li va tocar la pera que fos una de les promeses de Riquelme de dir, si jo guanyo hi haurà un mundialista del Real Madrid, que en aquest cas havia de ser Rodri.
5: Però ara el periodisme madridista té un gran problema perquè li era molt còmode aquest escenari de criticar qualsevol cosa que succeís a la selecció espanyola perquè estava farcit de culers. Ara amb l'arribada d'un madridista, clar, han d'anar d'alguna manera amb aquesta selecció.
2: Sí, i per tant... Qui torna a tenir-ho complicat és Luis de la Fuente.
3: Torna a tenir una divisió allà,
2: allà
3: dins. I anava a dir sobre el tema aquest de Cucurella, si és format al Barça o no, jo crec que els interessa més dir que és un jugador format al Barça.
1: Sí,
3: si
1: tot,
3: perquè
1: li ha fotut un jugador format
3: aquí. Si tu li vols burxar la feria al Barça, t'interessa més identificar-lo amb el Barça i que tu li hagis estat capaç de pispar-li al Barça que no de dir, no, és un jugador que ja havia estat d'altres equips. És a dir, pel discurs madridista entenc que seria millor identificar-lo molt amb la Masia i de dir i hem estat capaços de portar-lo aquí al Madrid, no?
1: Dami, deixarem anava a dir descansar, però si per tu són, quina hora és ara aquí? Les 4 deuen ser, no?
6: No, són 6 hores menys.
1: Les 6 de la tarda.
6: Quarts de 7.
1: Sí, quarts de 7, exacte.
6: Aquí el tu diràs...
1: En tot cas, migdia.
6: El fem de dia.
1: Sí, exacte.
6: El tu diràs el fem de dia aquí.
1: Com sí, ha de ser. Així comences ja el dia perfecte. No? Aquí l'acabem bé, allà el comences fantàsticament bé. Dami, demà parlem, no? A veure com... Demà és descans per la selecció espanyola, em vas dir?
6: Sí, ens pensàvem que potser donaria dia de descans avui, però no, ha fet un entrenament de recuperació i en canvi De La Fuente dona dia de descans demà als seus futbolistes i ja dijous doncs reprendrà l'activitat per preparar ininterrompudament el partit de diumenge contra Aràbia Atlanta.
1: Perfecte. Dami, doncs demà parlem a veure què,
4: és
1: què s'ha mogut.
4: És l'hora per fer una margarita, eh?
1: Home, i tant. Ara
4: jo?
1: És,
4: no t'hi veus?
1: Ara és fantàstica. Ah, sí, i com que podem jugar amb les llums en aquest nou estudi que tenim ara, doncs pots anar jugant ara més baix, ara més alt. És fantàstic, això. Dami, mentre ens fotem una margarita, anem parlant demà, d'acord?
6: Vinga, anem a fer una també aquí, per xatanua.
1: I tant, si en trobaràs. Que vagi bé. Per cert, des de casa, atenció, és el moment en què estem a punt de regalar el lot de Mr. Wonderful. Per tant, ja sabeu, 902477100. El primer que truca serà el que s'endurà els capibares. Ara en parlarem, però mentrestant tenim per aquí la Clara Rodergues. Clara, com estàs? Bona nit.
10: Bona nit.
1: Perquè ja tenim en dansa el partit de les 12 de la nit.
10: Sí, el Lliga
1: Noruega. Lògicament. Lògicament, dic, perquè han passat 20 minuts. Ja, vull
10: ja
1: dir.
10: Estem al minut 19 de la primera part d'aquest Iraq 0, Noruega 0, partit corresponent al grup de França, on hem tingut el primer partit fa una estona amb aquesta victòria francesa 3-1 contra Senegal. Amb més domini de Noruega, amb jugadors com Haaland, com Nusa, Sørloth o Ødegaard com a futbolistes més destacats, tot i que l'ocasió més clara diria que l'ha tingut Iraq, amb un xut per sobre el travessi, de moment sense gols.
1: Doncs estarem pendents d'aquest partit. Ara també explicarem l'última hora de les 3 de la matinada, que és el que realment li interessa, anava a dir, al món. Suposo que sí, però el sape sobretot, que és aquest Argentina-Algèria.
3: Per favor.
1: I abans regalarem aquest pack de Wonderwall. T'ho he anat dient, eh? Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wondergold, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, és el vostre moment. I ja tenim guanyador, que acaba de trucar, el 902-47-700. Com et dius? Bona nit.
11: Hola, jo em dic Anna Maria.
1: Hola, Anna Maria, d'on truques?
11: Des de Gavà.
1: Molt bé. Ja saps com funciona? M'has de dir només dues coses. Qui creus que es mereix el lot i qui no? El pack, vaja, Wondergold, i qui no? Comencem per qui se'l mereix.
11: Mira, Pere, se'l mereix a l'equip d'handbol, del Barça.
1: Molt bé, perfecte.
11: Molt bé. Pel que acaben de fer.
1: Doncs mira, si et quedes una estona més, espero que sí, podràs escoltar el seu entrenador, Antonio Carlos Ortega, que d'aquí a un quart d'hora parlarem amb ell aquí a l'estudi de RAC1, d'acord?
11: Pues perfecte, perquè us escolto cada dia.
1: Fantàstic. I ara també m'has de dir qui no se'l mereix.
11: Bueno, això està claríssim. Pues entre el Florentino i el Mourinho, jo crec que tots dos.
1: Ah, veus? Ja no està tan clar, doncs, perquè has de triar una. Però vaja, ens va bé la resposta. No,
11: bueno, pues com que el que mana més és el Florentino, pues el senyor Florentino.
1: Doncs ja està, s'acaba la història, veus que era fàcil. Doncs escolta, moltes felicitats, gràcies per trucar i per escoltar-nos cada nit. Que vagi molt bé.
11: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs ja tenim el pack regalat amb el Mundial en dansa i ara continuarem parlant d'animals. Recordeu el pop Pol, vosaltres,
4: sí,
1: oi?
4: Sí, sí.
1: A 2010, aquell pop que deia com
4: he
1: quedaria.
4: He pogut tornar-me a menjar un pop des de llavors. No, però... I mira que m'agraden, però...
1: Està bé, està bé.
4: A més, són animals molt intel·ligents.
1: Sí, sí, sí. Hi ha un documental a Netflix, no sé si l'heu vist, que és la relació d'un pop amb un home que va cada dia a banyar-se. És sensacional, aquell documental. Ara no recordo el nom del documental, però si t'agraden els pops, no per menjar, sinó per veure'ls, super recomanable.
4: Jo abans em faria amic d'un pop que d'alguns que a vegades em trobo pel carrer.
5: Si veu el documental, encara se'ls menjarà menys, per això.
1: No, és espectacular.
5: Perquè és la fidelitat superior a un gos.
1: Ara, té uns anyets ja aquest documental, però és que no passa de moda, perquè és sensacional. Doncs vam passar del pop, Pol. Aquest potser no el recordeu ja. El gat Aquiles, Rússia 2018, aquest el recordeu?
4: No.
1: Era sort, pobre. Aquest, però igualment ja sabria també com quedaria.
4: Es concentrava molt.
3: El que un pop em va ensenyar.
1: El que un pop em va ensenyar, sí, això mateix.
3: Aquest és
1: que sempre
3: està
1: per treure't d'un embolic. Després va venir la llúdriga Tayo. Qatar 2022, aquesta és l'última que hem tingut, l'únic animal així...
4: Va encertar alguna cosa, la Llúdriga? Res.
1: Em sembla que la Llúdriga li va anar bastant malament, la història. La Llúdriga... Llúdriga no. Doncs ara hi ha un animal de moda que el tenim a Mèxic. No sé si heu sentit a parlar d'un ànec que es diu Merlín. No heu sentit a parlar. És una història que comença a fer-se viral. Jo avui he vist les imatges d'un pobre ànec vestit amb la samarreta de Mèxic passejant pel mig de Ciutat de Mèxic i es veu que és una mena de mascota que ara...
4: Se'l fotran, ja ho veuràs.
1: Al forn.
4: No arribarà al centre de la ciutat, ja t'ho dic jo.
1: No arribarà al seu calor. Pensa que és mitja divinitat aquest ànec, eh? Vull dir que allà el tenen venerat d'una manera que és excepcional.
4: Se'l faran a la taronja, ja t'ho dic jo.
1: Corresponsal de RAC1 a Mèxic, Marcel Santromà, com estàs? Bona nit.
12: Hola, bona nit, Xavi. Estic molt bé i sort que acabo de dinar. Aquí són les...

0: RAC & GO, el podcast per a emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
1: Change the world, or the world will change you.
2: RAC1 Podcast.
0: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
3: Recibido porque... O sea, estábamos vendiendo, veíamos a toda la afición celebrando y demás. Nunca pensamos que tuviera ese impacto, ¿no?, que ha tenido Merlin hasta el día de hoy.
4: Sí, això és el moment en què comença aquesta història, que és dijous. Dijous passat a la tarda, després de la inauguració del Mundial, quan l'afició mexicana comença a ajuntar-se per celebrar, com acostuma a fer les ocasions que tenen els Mundials, a l'Àngel de la Independència, que està al centre de la ciutat, és un monument molt alt, doncs aprofita, la Carla aprofita l'aglomeració de gent per acostar-se a vendre ben begudes, ben com aigües, que són com una mena, diguéssim, de refrescos sense gas, però són aigües de maduixa, de préssec, del que sigui, no? I aleshores algú grava el Merlin amb la samarreteta petitona de la selecció mexicana, ho penja a les xarxes i això es comença a fer viral. I a partir d'aquí comença a créixer i a créixer, sobretot a partir del cap de setmana, i ara hi ha la bogeria absoluta. I si tens l'altre tall, ens explica perquè la pregunta que potser s'està fent tothom, que és per què hi ha un ànec passejant pel centre de la ciutat.
5: Gràcies. A veure què diu.
3: Simplemente nuestra idea desde un principio fue es parte de nuestra familia y que nos acompañe a trabajar, ¿no? Eso fue lo único. Ahorita sí estamos en shock de ver todo esto, pero aún así estamos felices por... Yo estoy feliz por mi hijo y por Merlin.
5: És surrealista, t'he de dir, Marcel, tot una mica tot plegat. És a dir, el que no entenc encara és per què s'ha fet tan viral un ànec que va vestit amb la samarreta de Mèxic i unes botetes allà, a les seves potes palmípedes.
6: Sí, s'ha fet per això. Un ànec que se'n va treballar vestit ja, amb samarreta i botes de futbol.
5: Escolta una cosa.
6: Com vols que no passi a Barcelona?
5: Si surto aquí a Barcelona, què et diré jo ara? Amb un lloro vestit amb la samarreta del Barça, no crec que es faci viral a nivell mundial.
7: Dir... Potser si li poses sabatetes i el fas caminar
6: i ve aquí a treballar...
7: per Diagonal Villarroel, home, potser sí. Potser sí.
5: Doncs potser tenim un problema com a societat, també.
8: Jo he de reconèixer que fa 10 minuts que estic al·lucinant amb aquest reportatge d'investigació.
5: És que és això, perquè m'ha anat a buscar el lloro. L'ànec, el lloro era el meu.
4: El Merlin.
5: Exacte, el Merlin.
4: Jo l'he vist, jo he estat allà amb el Merlin. Sí, amb el Merlin a un pam de distància. Es porta molt bé, es porta molt bé, és molt ben, molt, molt educat.
6: Les botes tenen tacs? Les botes són amb tacs? No.
4: Són botes, són com uns mitjonets, mitjonets. Com que l'ànec va caminant pel carrer, li posen uns mitjonets perquè no es faci mal a les potes. I l'explicació de per què s'ha fet tan viral, jo crec que és una conjunció de, un, ambient mundialista, que és festa, perquè avui que he anat a parlar amb la Carla al centre de la ciutat, ha sigut una cosa, prop del Zócalo, per cert, ha sigut una cosa absolutament espectacular, i ha vist amb moltes samarretes de Colòmbia, de Brasil, d'Argentina, moltes de Mèxic. Llavors jo crec que té molt a veure amb això, amb aquest ambient de festa mundialista, té a veure amb el surrealisme mexicà, hi ha històries històries recurrents que potser ara no tenim temps d'explicar del surrealisme mexicà, i jo crec que també té a veure amb que la ciutat de Mèxic ha passat una cosa, que és que no ha quallat la mascota de la FIFA, que n'ha fet una per cada país, sí. I tampoc ha acabat de quallar el que ha fet el govern local mexicà, que ha començat a posar ajolotes per tota la ciutat. L'ajolote és un amfibi mexicà que és endèmic del sud de la ciutat, i l'han fet servir com una mena de símbol pel Mundial del govern, i tampoc ha acabat de quallar. Yeah. Llavors, d'alguna manera, la gent ha trobat la mascota orgànica absolutament referent del surrealisme mexicà, i per això s'ha fet tan viral i, vaja, està arribant a tot arreu.
5: No, absolutament. Per cert, potser no és tan important, però acaba de marcar Noruega, oi que sí? A més, ha marcat el de sempre.
9: Sí, qui si no? Haaland, com sempre, atacant de meravella, l'acció per l'esquerra de la selecció de Noruega, la centra del segon pal, i Haaland i en Sanseter anticipant-se als defenses que el perseguien, remata al fons de la xarxa el primer de Noruega a la mitja hora de joc. Irak 0, Noruega 1.
8: Aquesta bèstia necessitem. Aquesta.
5: Sí, aquesta aniria bastant bé.
8: I també va 50 sortir.

0: milions sobre la taula, Ferran Soriano seu.
1: Doncs és un dels, clarament un dels noms, vaja, és que marca sempre aquest home, ja sigui amb el Manchester City, ja sigui amb Noruega, però sempre marca. Doncs alguna cosa a afegir, creus, sobre el Merlin, sobre l'Ànec? O...
2: Sí.
1: Sí, eh?
2: Sí, una última cosa, i em va molt bé que hi hagi moviment al partit del Mundial per parlar de la FIFA. Ha arribat tan lluny el fenomen de l'Ànec Merlin que ahir es va saber que la FIFA havia contactat a la família del Merlin, havia contactat a la Carla per veure-la, per parlar amb ella. I, clar, quan ho van dir, no sabien per què era la reunió i es van començar a especular-se què podia passar, perquè amb la fama que té la FIFA la gent deia, bé, no, només hi ha dues opcions, o li volen oferir algun tipus d'acord de marxandatge o alguna cosa, o potser la volen demandar, perquè sent com és la FIFA,
1: sí, sí,
2: doncs va començar a... qualsevol cosa, no sabien què esperar, i si et sembla, escoltem el que m'ha explicat al respecte.
3: La verdad, sí veníamos con cierta reserva, porque no sabíamos cuál era la situación, pero obviamente con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la FIFA son personas muy profesionales, y sabíamos que no iba a pasar nada, esto fue cotorreo nada más.
1: Cotorreo, no ho diem.
2: Cotorreo.
1: Exacte.
2: Cotorreo, no, broma.
4: Sí, sí. Són persones molt... Molt honestes, que anava a dir honestes, professionals.
1: Exacte, hem canviat l'últim moment.
4: Ja he acabat de fer el pes, l'adjectiu.
1: Doncs aquí està la història del Merlin.
2: S'ha d'anar en compte amb què es diu de la FIFA.
4: Sí, totalment.
1: I tant. La història d'aquesta Anna que s'està fent molt viral, que va començar a Mèxic i que ara comença a traspassar fronteres amb allò que tenim avui en dia, que qualsevol cosa, doncs amb un vídeo a YouTube, doncs endavant. Ja tens aquí una Anna que no saps qui és i què fa, però perquè no encerta ni resultats ni fa res, passeja pel mig de la ciutat de Mèxic, doncs endavant. Escolta'm, Marcel, anirem parlant, si trobes qualsevol història més com aquesta, evidentment no ens la amaguis, eh? Expliquem-ho.
2: I tant, amb molt de gust, sí, aquí passen moltes coses molt curioses, com podeu veure, sí. O sigui que amb una mica de sort encara en trobarem més al llarg del Mundial, que amb prou feina ens anem començant.
1: Perfecte, cuida't molt, abraçada forta, Marcel, que vagi bé.
2: Igualment, Xavi, una abraçada.
1: Doncs què aquesta història? Ara avui podeu anar a dormir tranquils, de que ja sabeu una cosa més.
5: Però això ho diem passar, que aquest ànec diria qui guanyaria el Mundial.
1: No.
5: No sé, no diu res, aquest.
4: Se'n va a treballar, Màrius. Està enfeinat, se l'emporten a treballar.
6: Passeja.
4: Sí, exacte,
1: que ja és molt, eh?
5: Ja no li veig el què.
4: Potser és un missatge que està enviant, que és que Mèxic es passejarà en aquest Mundial. Potser no estem llegint entre línies el que ens està dient.
6: Mèxic, que per cert és una selecció que sempre ha estat com dos esglaons per sota del que s'esperava que estigués, no? O sigui...
1: Mai sí que estic bastant d'acord, que sempre esperaves alguna cosa de Mèxic, però després...
6: Sí, ara ja fa unes quantes edicions que sí, no esperem res.
1: Pitjor, que hem après, potser, no?
6: Que no esperem res, però és un país que exporta bastant jugadors a lligues importants i que s'esperaria alguna cosa més.
1: Sí, sí.
4: El 2022 va tenir contra les cordes a Argentina, que és en aquell partit agònic de la primera fase en què necessitava guanyar i acaba superant Argentina per 1-0 amb gol de...
1: D'aquí.
4: De Messi.
1: Clar, evidentment, d'aquí havia de ser, si no. Argentina que juga, insistim, d'aquí a 2:26, sabe? 2:25:45 segons, concretament. Comença
4: el Mundial.
1: L'Argentina.
4: Comença el Mundial.
1: I tenim l'última hora de la selecció albiceleste que ens acosta el Miquel Agut. Miquel, com estàs? Bona nit.
7: Che, bona nit, Xair.
1: No cal, no, la veritat que no cal. No, jo crec que ho podem fer en
6: català. Referíem l'Ànec gairebé, no?
0: No, hem entrat en un moment delirant de la tertúlia d'avui. Però... des de fa estona.
1: I aquí estem, eh? I aquí estem aturats un moment.
4: 2-0 va guanyar, per cert. Va marcar Enzo Fernández.
1: A veure, explica'm, Miquel.
7: Aviam, juguen a les 3 aquest partit entre l'Argentina i Algèria a Kansas, amb Messi, evidentment, a l'11 inicial. Farà 39 anys d'aquí una setmana i és el 12è jugador més veterà del Mundial, Leo Messi. Diuen a l'Argentina que l'11 d'aquesta nit serà Emiliano Martínez a la porteria, amb Montiel al lateral dret i Facundo Medina al lateral esquerre, amb el Cuti Romero i Lisandro de centrals, 4 al mig, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, McAllister i Thiago Almada, i a dalt Messi i Lautaro. Això vol dir que Julián és suplent en aquest partit, més enllà de les molèsties que hagi pogut tenir des de final de temporada fins al debut de l'Argentina al Mundial, és suplent perquè juga Messi, per descomptat, i també Lautaro, que ja és un clàssic de fa anys i anys a la davantera de l'Albiceleste. L'única baixa, Tagliafico, que esperen tenir-lo de cara al següent partit. Diu Scaloni que el partit inaugural és important, però com que ho recordareu que van perdre contra l'Aràbia Saudita a l'últim Mundial i el van guanyar igualment, és important, però d'aquella manera. En tot cas, si cal alguna cosa pel partit d'avui i per tota la competició per poder-se'n sortir, és equilibri.
8: El equilibrio creo que es la palabra justa, seguimos estando de la misma manera, sabiendo que hacemos las cosas lo mejor posible, que intentamos lo mejor para la selección argentina, para nuestro país, y eso te deja tranquilo. Más allá de cualquier resultado, la tranquilidad siempre la hemos tenido y te podría decir que estoy igual. En cuanto al compromiso y la sensación, creo que es la misma, idéntica. No somos más que nadie ni tampoco menos que nadie.
7: Una selecció, la d'Algèria, que sembla una víctima propiciatòria per la selecció argentina, però que té, per exemple, algun nom interessant. Juga Lucas Zidane a la porteria, un dels fills de Zinedine. Juga Aissa Mandi, aquell que era central del Betis, el recordareu.
1: Sí.
7: Ait Nouri, jugador del Manchester City. Ben Sebaini, Hussein Aouar o Riyad Mahrez. Són alguns dels noms que hi ha a la selecció algeriana i que en sonen més de l'aventura que hagin tingut o que tinguin encara el futbol europeu.
1: Mares, ja, no
7: és dels més veterans del Mundial, però 34, ja té una edat. Jo crec que deu anar pels 35, potser, o 36. Uh-huh. Ara t'ho miraré, en tot cas. Un partit que arbitrarà el Forsut. Marciniak, Simon Marciniak, l'àrbitre polonès, serà qui dirigirà el partit d'avui, que juga a Kansas, temperatura prevista 27 graus, 45% d'humitat, o sigui, una sensació de 30 graus. L'altre partit es jugarà a les 6, l'altre partit del grup serà un Àustria-Jordània. 35, no? 35 anys té Marès.
1: Això serà a les 3 de la matinada, just 24 hores després. Aquí estem a l'expectativa, perquè ens interessa esportivament que pugui passar. El que va passar ahir també a les 3 de la matinada és el debut de l'Iran. Estàvem molt pendents també, de fet n'hem estat molt pendents durant tot el Mundial i els dies previs, per les bogeries que hem anat vivint. Com ha anat aquest debut, Clara? Què destaquem?
9: Doncs mira, el resultat va ser 2-2 contra Nova Zelanda, sí. Tot i que segurament del que estava menys pendent la gent era del que passés sobre la gespa, per tot el rebombori, evidentment, que hi ha al voltant d'aquesta selecció, pel context amb la guerra amb els Estats Units. Cosetes que van passar durant aquest debut d'Iran. Per exemple, quan la bandera va aparèixer desplegada sobre la gespa, aquesta bandera tan gran que apareix en el moment dels himnes, i també quan va sonar precisament l'himne d'Iran, doncs va haver-hi xiulets a Califòrnia, tot i que també alguns aplaudiments.

0: una mica de tot, doncs, en aquest inici de sí. partit entre, bueno, el partit que protagonitzava l'Iran contra Nova Zelanda.
1: Sí, recordem que a més la situació de la selecció de l'Iran és diferent a la de la resta i de fet és perjudicial perquè per la guerra han d'entrar i sortir dels Estats Units en només 24 hores i en acabar el partit van haver de marxar un altre cop ràpidament cap a Mèxic. El capità Mehdi Taremi parlava d'aquesta injustícia després de l'empat contra Nova Zelanda.
2: And you know, everything is like disaster.
3: Tot plegat és un desastre per nosaltres. No és una situació bona per al nostre equip, però no busquem excuses, mirem endavant. Tenim esperança de cara als dos pròxims partits i farem tot el possible per la nostra gent, per portar alegria als nostres seguidors.
2: Bring the joy for our supporters.
1: Per cert, qui va baixar els vestidors va ser el president de la FIFA, Gianni Infantino, felicitant-los.
4: Gol d'Iraq.
0: Espera.
1: Gol d'Iraq. Me'l pots explicar tu perquè jo no l'he pogut veure, que és qui m'havia d'encarregar.
0: Parlant
1: però
0: de coses estranyes que estan passant avui, ara.
1: Sí, empat a l'Iraq al 39.
0: Acaba d'aixecar-se com si hagués marcat, que diré jo ara.
5: Ho ha viscut. Anem a favor d'Iraq, també.
6: Si l'Ernest celebra així els gols d'Iraq, que no passaria amb un gol del Barça.
7: Sí. No, perquè estava mirant tota la jugada.
6: La gent no ho ha vist, però s'ha aixecat de cop.
7: És que a veure,
6: Està la Clara s'ha girat dient què ha passat.
7: Primer ha estat un golaç. Aquest extrem d'Iraq ja porta estona que s'està rifant a la defensa de Noruega, fa una gran passada en profunditat, una centrada excel·lent i un remat encara millor.
0: El gol és maco, no, és preciós.
7: I perdoneu, és que als Mundials, no sé si us passa, em fan molta il·lusió els gols de les seleccions
0: petites, inferiors, sí. Ja a fer adéu, perquè la reacció d'Ernest a l'estudi és segurament
8: el
0: que menys m'esperava.
8: Això és viu al Mundial.
0: No m'esperava en absolut, això. Però sí, acaba de marcar efectivament Iraq, per tant, Noruega 1, Iraq 1.
8: Hussein, ha marcat Hussein.
0: Hussein, doncs
6: tornant al partit que estava comentant la Clara, a mi em va sorprendre que la selecció d'Iran, que no té la possibilitat de pernoctar als Estats Units, i en canvi, a les grades hi havia milers i milers d'iranians o com a mínim de ciutadans amb la samarreta d'Iran a les grades.
0: Sí. Ja et dic, al moment de l'himne, d'acord que algun xiulet, ja ho heu pogut escoltar, algun xiulet va sonar, però bona part van ser aplaudiments.
6: Sí, hi havia molta gent. Sí.
8: També és veritat, només un apunt sobre això, que a la prèvia del partit havia dit el seleccionador que quan estaven a Mèxic, que és on tenen el camp base, reben l'ànim de molta gent, o sigui que segurament que hi ha gent que pugui ser contrària a la política de Trump i que llavors la pugui expressar, el rebuig el pugui expressar animant les seleccions a les quals Trump...
6: Pues han comprat samarretes...
7: Sí. No, però estic molt d'acord amb el Miquel perquè, clar, és un símbol del rebuig a la política exterior de Trump. Mm.
0: Una manera de protestar que tens, clar. Que no pots fer al carrer, segons com,
7: i que
0: per
7: saps
0: tant
7: que el molesta. O sigui, què li molesta més a Trump en aquests moments? Algú amb la samarreta d'Iran.
0: Sí, totalment.
1: Que Infantino va baixar, va felicitar-los, els va dir que estaven enviant un missatge al món, va fer més de tot una broma dient que si faltava un davanter i podia jugar, al cap i a la fi un discurs hipòcrita, perquè Infantino és el primer que ha estat al costat de Trump, que l'ha defensat en aquella roda de premsa, que semblava que fos aquí el déu que ha vingut a salvar el planeta, per tant, un discurs que déu-n'hi-do. Diumenge Iran jugar contra Bèlgica a Los Angeles.
0: Porta fent equilibris des que va començar el Mundial Infantino i així acabarà segurament la cita mundialista, però vaja, hem de tancar tertúlia, em sap greu, perquè ara estàvem en un moment de màgia que no recordo, entre ànecs.
1: El gol d'Iraq.
0: I el gol d'Iraq. També, exacte.
7: Jo em quedo a mirar a Iraq.
0: Per favor, només com a mínim la primera part, que acabi. Ernest Folch, moltíssimes gràcies.
7: Un plaer.
0: Màrius Carol, també moltíssimes gràcies.
9: Un plaer, com sempre.
0: Crec que és l'última tertúlia, perquè la setmana que ve no hi ha, tu diràs, que és la revetlla de Sant Joan. Estarem tots menjant coca, segurament.
9: I encara quedaria un, al final.
0: Perfecte, jo pensava que era l'últim. Llavors, no, és que això ja m'ho direu. Això m'ho direu vosaltres.
7: Si
0: no, ja en parlarem.
7: Queda un, el dia 30.
0: El dia 30, llavors no és l'últim. Pensava que l'últim dia 30 ens serà...
7: Sempre i quan no coincideixi amb el partit d'Iraq.
0: D'Iraq, que aleshores anem tots a un bar i el veiem allà plegats.
6: Xavi, aquests dos, perquè són dos marquesos, jo aquí al peu del canal.
0: Tu estaràs aquí. Dimarts que ve no, però que estarem tots a celebració. Només faltaria. Lluís, i a tots tres, a Màrius, Ernest, que vagi molt bé, gràcies.
7: Gràcies.
0: Propera 2:45, una petita pau i la resta de coses.
10: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
4: Da igual dónde estés.
5: Da igual cómo lo vivas.
10: Cuando juega la selección,
11: todos estamos en el mismo sitio.
12: En la misma jugada.
13: En el mismo latido.
14: Y cuando todo eso fluye.
15: Cuando todo eso llega.
14: Entonces sí. Entonces somos una.
16: Somos una.
17: Somos un
18: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
19: Ocasión Plus.
20: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
21: Ben, ben, ben.
20: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
22: Aquest estiu, la gran pregunta és...
23: híbrid o elèctric?
22: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
24: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
25: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
26: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
27: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
28: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Un minut passa de 3:15 de la matinada. Després de la tertúlia repassem altres qüestions, com per exemple un nou fitxatge del Girona, Miquel Agut, arribat Izan González.
8: Correcte, un migcampista de Blanes que ja tenia lligat al Girona i que el va cedir, diguem-ne que de manera encoberta, al Granada a la segona volta de la Lliga passada i que aterra a Montilivi fins 2029. Diu que està encantat.
29: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Segurament serà molt bo el projecte i també que soc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
8: Sí, senyor, de Blanes. És aquest futbolista de 21 anys que, quan li ha preguntat per com es veu el camp, per quina posició es veuria ubicant, ha dit això.
29: Em definiria box-to-box, un mid-centre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui, així que en aquesta nova etapa els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
8: Tant de bo, Déu l'escolti, i això es faci realitat a final de la temporada que ve. És el segon fitxatge del Girona fins ara, perquè l'altre és Pichur, el jugador, el gegant ucraïnès de 2-0-4, el davanter centre. Són fitxatges que el Girona tenia ja tancats. Mm-hmm. I, per tant, qui pensi que... No, és que clar, diu Càrcel que fins que no tingui l'entrenador no es podrà fitxar ningú. Bé, aquests jugadors ja estaven tancats i després caldrà que amb el nou entrenador s'acabi d'enllestir qui es queda, qui se'n va, etc etc. I per això ja ens va dir Càrcel que l'estiu serà llarg i veurem quan hi ha entrenador i quants moviments es fan en el mercat d'estiu del Girona.
0: Novetats al Girona també. L'Espanyol, per cert, no en forma jugador. L'Espanyol ha anunciat avui que el primer partit de la pretemporada serà contra el Pau francès el 21 de juliol. Per tant, ja tenim també el primer rival del club blanquiblau. I més enllà d'això, Clara, novetats en el partit que tenim en dansa des de la mitjanit.
1: Sí, l'alegria per Iraq i pel Folk ha durat poquet,
0: sí.
1: La veritat, perquè hi ha un altre gegant que es diu Erling Haaland, que un altre cop ha marcat. En aquest cas, aprofitant la vada de la defensa i del porter, una passada que ha fet un defensa cap al porter de la selecció d'Iraq, molt curta, Haaland ha anat com una acceleració, apretant, com és ell, com una bèstia, i ha fet el gol amb una mica de fortuna, tot i que ara punt ha estat de marcar l'Iraq i demanant penal. demanen penal, veurem si s'ho mira l'àrbitre des del VAR. La rematada, la que la treu entre el porter i el pal, toca un defensa i demanen mans. Ponem a veure si és mans. No, és cama.
0: No,
1: és cama, és cama.
0: Sembla que no hi ha res. No, no, és el genoll. Per tant, pilota córner, que és el que assenyala l'àrbitre i és el que succeirà.
1: Però l'Irak diu la seva, també?
0: Sí, està amenaçant. Per cert, ara que dèiem de l'Espanyol no hi ha fitxatges, sí que és cert que el que avança avui la grada i és que l'Espanyol està avançant en el seu primer fitxatge, que és Àlex Calatrava, català, del Castelló, que pot ser extrem o mitja punta. El jugador vol venir amb clàusula de 5 milions, però l'Espanyol intentarà negociar i rebaixar una mica aquesta clàusula de 5 milions. Insistim, és un dels jugadors que interessa i més ara mateix a l'equip blanquiblau. Veurem què acaba passant amb aquest jugador Calatrava, Àlex Calatrava, que juga amb el Castelló. 10 minuts i serà la 1 de la matinada.

0: ara dedicarem una estona a l'handbol i a aquest ple de títols aconseguits pel Barça aquesta temporada. Diumenge es va acabar de completar amb la cirereta de la Lliga de Campions, aquesta Champions, després d'una gran final contra el Füchse Berlín a Colònia. De fet, aquell mateix dia van poder felicitar un dels grans artífecs d'aquesta temporada perfecta, que és el seu tècnic, Antonio Carlos Ortega, però ja li vam dir que al llarg de la setmana volíem analitzar amb tranquil·litat com Déu mana el que suposa una cosa que només ha succeït 4 vegades en la història de la secció i ha arribat aquest moment de poder-hi dedicar una estoneta. Podem saludar ja a aquesta hora de la nit l'Antonio Carlos Ortega. Carlos, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Un altre cop enhorabona, avui més tranquils. Ja et felicitàvem diumenge, després de tota la voràgina. Avui ja suposo que m'he reposat, no? Et puc dir que enhorabona. I com ho has viscut, tot això?
1: Sí, sí, més reposat però molt cansat encara, no? Hem viscut d'una manera extraordinària. Jo crec que ha sigut una temporada increïble, difícil d'igualar-la, segur, segur, però molt satisfet i molt realitzat com a entrenador, i estic molt agraït al meu cos tècnic, al meu cos mèdic, als jugadors, i hem fet una temporada que tot ha anat fantàstic, i per això mateix molt, molt difícil. Ens han respectat les sessions, hem fet una preparació fantàstica per arribar amb moto als moments importants de Final Four, quarts de final de Champions. Ha sigut increïble.
0: Ahir celebració, merescudíssima, no? La celebració amb la plantilla, potser la més especial des que estàs a la banqueta del Barça, o com ha anat?
1: Bé, jo crec que tot estem una coseta especial, no? Però jo crec que aquest equip, aquest triomf ha sigut el triomf del col·lectiu. Tothom ha fet el seu treball, tothom ha aportat, i ningú ha fet alguna cosa de més que no tocava, no? Estic molt satisfet i torno a dir-lo. Pot ser que, sense dubte, la meva millor temporada fins que soc entrenador, i dudo mucho que podem fer algo similar, però hem de treballar,
0: no?
1: Per això.
0: Exacte, es tornarà a intentar d'aquí no gaire, a més, perquè ara venen vacances merescudes. De fet, avui mateix ja agafes vacances, s'acaba la història fins al mes d'agost, oi?
1: Sí, comencem el 10 d'agost. Jo crec que s'incorporen només tres jugadors pel primer equip, dos nou fitxatges i un que puja del segon equip, i jo crec que és molt important que els jugadors descansin, i el 10 d'agost començarem una altra vegada i ja oblidarem el que hem fet aquest any i tratarem de fer un nou equip i un nou grup.
0: Després entrarem una mica més al detall de com ha de ser la temporada que ve, d'aquests reforços que arriben, de les sortides també, però sobre aquesta temporada, ara que em deies la més especial des que ets a la banqueta del Barça, ha costat molt, però, perquè va començar com va començar, va començar amb molts canvis aquesta vegada.
1: Sí, sí, van perdre jugadors importants, el cas de Gonzalo, el cas de Melvin, van anar 10 jugadors, van signar 8 i van pujar l'Òscar Grau del segon equip. Ja es començava a parlar al món del handbol que el Barça potser no va estar al mateix nivell que sempre, i una vegada més hem demostrat que som capaços de reinventar-nos, no? I no solament reinventar-nos, l'hem fet acollonantment bé, no? I l'any que ve encara serà més difícil, però és un nou repte que tenim allà per treballar, tant el cos tècnic com els jugadors, no?
0: Ara ho recordes satisfet, només faltaria, però hi haurà hagut algun moment de dubte durant la temporada, algun moment que diguis, ostres, és que allò va ser difícil, allò es va complicar, i de quina manera?
1: Però jo crec que és molt difícil fer el que hem fet, però la temporada ha sigut tan fantàstica que crec que la derrota, l'única derrota que van tindre...
0: Contra el Magdeburg
1: a casa al començament de la temporada.
0: Sí.
1: Van jugar sense Dica, van jugar bé, van tenir 7 metres per igualar el marcador, i jo crec que no va venir bé, van créixer a través d'aquesta derrota. L'equip es va donar compte que podien jugar sense Dica, i de fet, malauradament, el Dica va estar lesionat un par de vegades, un mes i mig, i l'equip ha jugat, sense dir que, increïble. I això ha sigut una lesió que ens ha ajudat a créixer com a equip.
0: Un punt d'inflexió, bàsicament. De fet, em va sorprendre diumenge que enmig de la celebració em traiessis aquesta derrota. És a dir, que tu la tens molt al cap, aquella derrota contra el Magdeburg. Em va sorprendre que em diguessis gairebé immaculada. Jo et vaig dir, no, gairebé no, Carlos, que heu guanyat absolutament tot. I tu m'han dit, sí, menys aquell partit. Per tant, important hauria ser aquell dia.
1: Sí, jo vaig entrar al vestidor i vaig veure els jugadors una mica cabisbaix, però vaig dir, som un equip completament nou, hem perdut com davant de casa, davant del campió actual d'Europa, com molt més pressupost que nosaltres, sin el nostre millor jugador en atac, i hem errat uns 7 metres al final. Estem treballant bé, confiem en l'equip, i van guanyar, van continuar guanyant i han guanyat 50 i tants partits consecutius.
0: Sí, són 59 partits, per tant, n'has perdut només un.
1: Sí, al principi, però va ser increïble.
0: La resta està fàcil feta. Ara que em parlaves del pressupost, hem fet referència al Magdeburg i la diferència amb el Barça. Has aconseguit el que has aconseguit, aquestes 3 Champions de 5 possibles, més les lligues, més les copes, més la resta de títols. Potser en el moment més complicat de la secció, econòmicament parlant, perquè tu has hagut de fer front a les retallades que totes les seccions han hagut de fer front, però també l'embol, i malgrat això, doncs tu has sortit d'aquell mal moment i has aconseguit tots aquests títols. Ho has viscut amb dificultat, això? T'has sabut sobreposar? N'has parlat amb el president?
1: Sí, jo vaig parlar amb el president constantment quan el necessito. El president està obert sempre per recibir-me i per escoltar-me. Jo crec que som conscients de la situació del club ara, tenim retallades a nivell pressupostari, però també no tinc cap mena de dubte que el president ens ajudarà quan la cosa econòmica vagi millor i quan l'equip no necessiti, no? Hem fet filigranes, vam perdre jugadors, tenim menys jugadors al plantel i això fa que pugui fer menys rotacions, però és veritat també que tenim jugadors que fan moltes feines, no? I el cas de Liam Barrufet, que pot defensar de 1, de 2, de 3, d'avançar. El cas de Blas Jans, que juga tot arreu a l'atac i pot defensar també a moltes posicions. Jugador que defensa en diverses posicions i torno a dir-lo, ha sortit tot de manera encomiable.
0: Ha signat ja la renovació?
1: No, encara.
0: Quan arribarà d'aquí?
1: Arribarà.
0: Perquè et sentíem amb el Basté al món.
1: És el moment d'apretar una miqueta, no?
0: I tant! Ara és el millor moment de fet d'apretar. No sé com no ho has fet ja, Carlos, però vaja. Però en tot cas, ja pel que et sentíem dir amb el Basté, és una cosa imminent, no? No hi haurà problemes ni per part del Barça ni per part teva, entenc, clar. Perquè tu portes aquí 5 anys ara com a entrenador.
1: Jo em sento molt agraït al president, va apostar per mi en un moment delicat. Vas tenir la possibilitat de tornar al club on vaig jugar 11 anys. Em sento molt bé, em sento que estic treballant sense dubte en el millor club del món. I vaig treballar en pocs clubs i sense dubte estic en el millor, con les coses bones i les coses dolentes que tenim, sense dubte,
0: sí,
1: no?
0: Hi ha,
1: però estic segur que estem en el millor lloc possible.
0: Temporada que ve, Carlos, i independentment, lògicament, d'aquesta assignatura que arribarà, com te la imagines? Amb sortides de, sobretot, un jugador molt important, com és Nielsen a la porteria, també se'n va Makuch. Com t'imagines la temporada que ve? Perquè són dues posicions que ja estan reforçades, que ja sabem que tenen el seu substitut.
1: Un nou repte, molt complicat, més complicat encara, però un nou repte. Jo crec que hem fet els millors canvis possibles dintre de les possibilitats que tenim. El canvi de Mil per Sergei és el millor que podem fer. Espanyol portarà molt bon ambient al vestidor, té fam, té molta gana de triomfar al Barça. ¿Por qué no va a salir? ¿Por qué no saldrá bé?
0: I és Marason.
1: I és Marason, un jugador més veterà, més fet que Domen. És veritat que Domen explosionat aquest any. Bueno, pots dir inclús que l'any passat, al final de l'any passat, però és un molt bon jugador que pot defensar també, i jo crec que és molt, molt, molt, molt bon jugador. També perdé malagradament a l'Antoni Bazán, que ha sigut un jugador que ha aportat molt, molt, molt al vestidor. A mi personalment m'ha ajudat molt, me consta. I posarem a un jugador jove del segon equip que pot jugar a dalt, a defensa i a l'atac, però especialment jo, és molt bon defensor, i jo tinc posades moltes esperances en ell, el Sant Felipe, Oriol Sant Felipe, que juga normalment a la selecció júnior, i un jugador més de la Masia, que senten els colors, i jo crec que aquest any la quantitat de jugadors que han mamat Barça i que senten els colors ha sigut també molt important per a aquest clima que hem tingut en el vestidor.
0: Ara que parlaves de Sergi Hernández, parlava a TV3 amb ell durant la Final Four de Colònia, són declaracions a TV3 sobre el futur, és a dir, sobre la seva arribada a Barcelona i al Barça.
2: La camiseta del Barça pesa y probablemente sea la que más pese en el mundo balonmano, y la verdad que como español que soy, para mí es un sueño, y verlo cumplido el día que me la ponga creo que también pone a llorar, porque al final creo que a mi padre también le gusta verme jugar con el Barça, que al final es algo especial, pero bueno.
0: Entregadíssim. Sí, sí, la cohesió hauria ser complicada la temporada passada, però és que t'arriba un home que et diu que es posarà a plorar quan agafi la sabata del Barça.
1: Sí, sí, està molt motivat. Avui he parlat amb ell, està aquí a Barcelona, ja. O sea, ja té, està
0: buscant pis, ja.
1: No, ja està, el seu pis.
0: Imagina't.
1: Sí. I m'ha trucat per dir-me, posar un contacte amb el preparador físic per empezar a conèixer el treball que ha de fer a l'estiu. I està molt motivat, molt motivat, i...
0: L'hauràs de frenar encara, potser i tot. Encara l'hauràs de frenar una mica, no?
1: A veure, això no és un problema. El problema és pujar-lo. És pujar una mica.
0: Ja m'imagino, doncs és un dels reforços de cada temporada que ve. Clar, si ara et tornen a demanar, ara que ens ho has ensenyat, 7 títols, que injust és, eh? Cada temporada estem igual, oi que sí?
1: Sí, però jo...
0: Descomptem títols en comptes de sumar-los.
1: Sí, sí, això és injust. Això és injust, definitivament. Jo crec que... Nosaltres, jo mateix me poso molta pressió, no, creu-me que no necessito res més pressió de fora, no? No ajuda. Però el nivell està molt, molt alt. El nostre somni cada any, i aquest any és més difícil, sobre el paper perdem una mica, pot ser una mica de plantel. El format de la Champions varia i és més perillós encara la classificació per a main round, no? És un repte increïble. Jo estic... Vull descansar primer.
0: Estaria bé, Carles.
1: Sento molt motivat per afrontar un any més a aquest repte.
0: Deixa'm parlar, ni que sigui uns minuts de res, sobre els dos jugadors que abans esmentava, que són, sobretot, Nielsen, perquè la imatge de Nielsen, t'ho deia també diumenge, em va sorprendre moltíssim com va trencar a plorar just acabar el partit, l'emoció que tenia d'haver guanyat, i el que va dir, que ja ho havia mig explicat en una entrevista de divendres, diu, jo vull tornar a Barcelona, jo vull tornar al Barça, però aquest home ens diu que marxa enamorat del Barça, enamorat de la ciutat, enamorat de Catalunya, i que tornar no li sabria gens de greu.
1: Sí, jo crec que els jugadors signen 2 anys abans, i pot ser perquè no hi ha massa jugadors top i tots els grans clubs treballen tant d'hora, però jo crec que és un error. Jo crec que un error. Pot ser quan és negre, a l'any següent és blanc, i la cosa canvia.
0: És que la meva pregunta anava justament aquí, perquè a mi em sorprèn molt que el món de l'handbol, i passa molt, sovinteja que els clubs fitxin jugadors a 2 temporades vista, no només pel que puguin canviar o no d'opinió, sinó per les lesions. Et poden passar 1000 coses en 2 anys i amb tants partits al calendari. I et volia posar el cas de Nielsen com a clar exemple. Pot haver-se desdit del que pensava ara fa 2 temporades?
1: Ja. Yeah. Però
0: ja està fet, no?
1: I la nostra posició no és la millor hora per fer ninguna operació, com saps. Però Bé, la porta del Barça, el futur mai sap, no? El Ludo va anar a Vespren i poco més després d'un any ja pensava a retornar, no? De la manera que se fue la tenia les portes obertes i mai sap, no és descabellat pensar que pugui tornar en un futur, no?
0: Passarà el mateix aquest any, em dic Amem, un altre jugador important que viu la seva última temporada, que ja sabem que està assignat i que, per tant, quan acabi el mes de juny que ve, doncs aquest home marxarà. És complicat gestionar situacions com aquesta? És a dir, saps que aquest jugador, que a més és una de les estrelles de l'equip, marxa per ell i per tu com a tècnic, és difícil de gestionar?
1: Sense dubte, sense dubte. És complicat. Van perdre els darrers anys jugadors molt, molt significatius. Però la millor resposta és que continuen ahí, arribant a la Final Four i guanyant algunes. Uh-huh. Jo crec que més credibilitat que això no ho podem tenir, no?
0: Sí, sí.
1: Cada any és més complicat, però torno a dir-lo. Estic segur que quan de veritat necessitem ajuda per trastocar, renovar o fet algun cop a sobre de la taula, el president i la directiva respondrem.
0: Heu començat a treballar ja en la temporada 27-28? Teniu alguna
1: òbviament,
0: incorporació?
1: Òbviament. El DICA es va i tenim que treballar sobre això, no?
0: El teniu, el substitut?
1: Estem treballant sobre això.
0: Això vol dir que el teniu, eh? No, eh? Va, d'acord, ja ens ho diràs. En qualsevol cas, ens ho diràs per com van
1: el club,
0: les coses.
1: Això el club, jo no.
0: Tu ara t'has de centrar en apretar perquè hi hagi una bona renovació sobre la taula. Moltíssimes gràcies, Carlos. Torno a felicitar-te perquè és una bogeria el que heu viscut aquesta temporada. Tu n'has viscut, o ho has viscut dues vegades, abans de començar aquesta conversa, com a jugador
1: sí.
0: I ara com a entrenador. El ple de victòries l'has aconseguit dues vegades. Aquesta és la quarta vegada que passa. Molt poquetes.
1: El ple de trofeus, no de victòries.
0: Sí, perdona, el trofeu. Ostres, que la tens molt interioritzada, és que em crida molt l'atenció, que no passa res, que mira, si ha servit després per guanyar els 7 títols, vull dir que no passa absolutament res. En qualsevol cas, felicitats, perquè a més a més ets l'home que més Champions tens, 6 com a jugador, 3 com a tècnic, de les 13, és a dir, que només has faltat en 4 edicions de la Lliga de Campions, que no te les pots atribuir.
1: Perquè va estar fora. Ha sigut una passada, sí, estic molt, molt orgullós, tot ha que dir-lo, no? Estic molt orgullós de...
0: M'ho imagino. Antonio Carlos Ortega, moltíssimes gràcies per venir a visitar-nos a l'estudi de RAC1. Bones vacances, que comences ja, oi? Ara, quan surtis d'aquest estudi, ja comences les vacances i a gaudir-les i a descansar.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: RAC1. Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
7: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
6: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
7: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
6: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
7: RomautoNissan.com.
8: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
9: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
10: Rebobina el moment.
9: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
10: Més immediat que mai.
9: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
10: Tot allò que t'agrada,
9: molt més fàcil de trobar.
11: El que encara no has escoltat
12: i segur que t'agradarà.
10: Un nou aparador d'àudios i podcast.
9: Endreçats i a un sol clic.
10: Per triar i remenar.
13: Amb tot el contingut dels programes.
14: I també els podcasts originals de RAC1.
15: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
9: I som tots.
16: Més fàcil.
17: Més directe.
16: Més intuïtiu.
9: Més RAC1. Tots som un milió.
3: RAC 1. Quatre anys després, ha arribat el moment.
18: Let's play football.
19: La rematada, Messi! Gol!
9: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
20: Compte França centrada, gol!
9: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
21: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
9: I RAC 1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
22: Final! Història de la Copa del Món!
9: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Let's go! Tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
23: Escolta, navega, descarrega, informa't.
9: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
3: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: 4 minuts, falten perquè sigui un quart de dues de la matinada. Tornarem a l'inici, és a dir, tornarem a l'inici d'aquest Tu diràs, en què hem viscut aquest espectacular partit de futbol sala avui al Palau Blaugrana entre el Barça i el Pozo Múrcia, que ha començat fatal pels interessos del Barça, 0-3 al descans, que ha aconseguit radiodiferències l'equip de Javi Rodríguez, 1-3, just al minut 5 de la segona, però que ràpidament ha contracolpejat el Pozo fent l'1-4, i en el tram final dels 40 minuts, doncs, bogeria absoluta, el Barça aconseguint empatar a 5, forçant la pròrroga, no hi ha hagut gols i ha estat en els penals on el Barça, malgrat començar malament, s'ha endut aquest primer punt del play-off de la final pel títol de Lliga de Futbol Sala. Hi ha un heroi a tot això i l'ha tingut al costat l'Albert Ferran just acabar el partit. Recuperem aquesta conversa, Albert.
24: Amb el capità del Barça i l'home que ha aturat els dos últims penals de la tanda, amb el Didac Plana. Didac, bona nit i moltíssimes felicitats.
25: Bona nit, gràcies.
24: 0-3 al descans, perdíeu 1-4 a la segona part, i heu acabat remuntant, heu forçat la pròrroga, heu forçat els penals, heu hagut de tornar a remuntar els penals perquè el Pozo s'ha avançat, i al final amb els teus dos últims penals aturats, doncs us emporteu el primer punt de la final. No sé si és un dels partits més emotius, més èpics dels teus, quan són 8 anys, de 8 temporades al Barça?
25: Sí, és la 8ena, sí. Home, és un dels més èpics. Recordo aquella semifinal de Final Four amb Benfica també, que també perdíem 3-0 i la vam acabar remuntant a la pròrroga, no va fer falta ni arribar als penaltis, també va ser molt èpica, però... I després recordo també una final, tercer partit contra el Levante, aquí al Palau, que a última hora se'ns posen per davant, empatem amb porter jugador i anem a penals, i a penals guanyem la Lliga també. Bueno, hi ha nits màgiques, al final avui ens ha tocat viure una nit molt màgica, molt especial, però no ens enganyem, ha sigut perquè hem tingut fe, hem tingut confiança i hem començat a picar pedra sabent que segurament picaríem molta pedra sense aconseguir premi o sense garanties d'aconseguir aquest premi, i l'equip ho ha fet igualment, no? Per tant, doncs, orgullós dels companys, orgullós també de tenir un ambientàs al Palau, i aprofito també per animar tothom que vingui el dijous, que necessitem tenir el Palau de gala, igual que avui, i a partir d'aquí, doncs, a deixar-nos-ho tot a la pista, que és el que se'ns demana, el que volem fer, i a seguir somiant perquè volem guanyar aquesta Lliga.
24: A Càceres fa unes setmanes parlàvem i em deies, és que no recordo, és la primera vegada que em passa com a porter del Barça, de perdre dues tandes consecutives, seguides, les que heu perdut contra Jaén a la Copa d'Espanya i a la Copa del Rei. avui ja heu trencat la ratxa.
25: Sí, sí, sí. Avui tenia clar que els penals els guanyàvem nosaltres. De fet, quan quedaven 30 segons o així, m'he apropat en Javi i li he dit: Javi, anem a penaltis, que la tanda la guanyem nosaltres avui. I bueno, ha sigut així. I mira que hem començat malament, però és allò de que ho visualitzes, ho veus i confies, i jo no miro quan xutem, no sé què ha passat, pues, sé què ha passat perquè sé si ha entrat o no, no? Però bueno, avui el meu cap estava dient-me tot el rato: avui sí, avui sí, avui sí. I una vegada més, quan estic convençut d'algo, passa, no? I per tant, doncs, content i feliç.
24: És evident que ara cada partit és una història, que avui heu guanyat, sumeu l'1-0, però la manera de guanyar, ostres, jo crec que us dona un plus de moral per afrontar aquesta eliminatòria, que és llarga, que és el millor de 5 partits.
25: Sí, és una eliminatòria llarga. Evidentment que no és determinant guanyar el primer partit, però jo prefereixo guanyar-lo i anar al segon havent guanyat el primer, no? Sí, com bé dius, la victòria d'avui pel guió que ha tingut, pues jo penso que és molt bona perquè reforça, pues, l'experiència de l'equip, totes aquestes vivències que vius en partits de màxima tensió. Al final van omplint un dipòsit, no? I l'equip, doncs, haver superat això, ho registra d'alguna manera, no? La seva mentalitat, el seu caràcter, i de cara al futur és importantíssim viure moments de dificultat i superar-los i acabar tenint èxit, no? Per tant, doncs, contents, però ara s'ha de posar, vull dir, ara hem de passar pàgina, i la següent pàgina és segon partit, intentem guanyar el segon punt i marxar cap allà amb 2 punts, independentment del que hagi passat, serà un partit duríssim.
24: Potser no cal arribar als penals dijous, vull dir, potser millor fer la feina abans, però vaja, que si es guanya així, aquest punt d'èpica és inoblidable.
25: Hem de guanyar i volem guanyar i veurem de quina manera serà, però nosaltres el que hem de fer ara és descansar i veure quines coses hem de millorar, quines coses hem de seguir explotant, i a partir d'aquí, doncs, dijous una altra batalla i amb el ganivet entre les dents a parella.
24: Sort i a descansar, que avui l'esforç ha estat gran.
25: Molt bé, gràcies, bona nit.
0: El gran protagonista d'aquesta victòria del Barça d'avui contra el Pozo Múrcia, amb 2 penals aturats a la tanda que ha fet guanyador l'equip de Javi Rodríguez, amb aquest 1-0 de moment a la final de Futbol Sala. En motor, Quim Salvador, bona nit.
2: Hola, bona nit, Xavi.
0: Un parell de punts per començar. Àlex Márquez viatjarà a Breno per intentar disputar el Gran Premi de Txèquia d'aquest cap de setmana.
2: Sí, el subcampió de MotoGP ha passat revisió aquest matí a Madrid. Té el vistiplau dels seus metges per intentar reaparèixer a la cita txeca, després de perdre's els Grans Premis d'Itàlia i Hongria per l'accident que va tenir el de Catalunya, en què es va trencar una vèrtebra i la clavícula dreta. El pilot de l'equip Gresini haurà de passar, això sí, una altra revisió mèdica dijous del circuit de Breno, en què ha d'obtenir el vistiplau, en aquest cas, dels metges de MotoGP per poder tornar a pujar la moto als entrenaments de divendres.
0: Estem com el seu germà, fa 2 grans premis, és a dir, pendent dels metges de si li donen el vistiplau definitiu. Això en motos i en cotxes. Avui s'ha fet la presentació oficial del circuit de Madrid, el MadRing, que acollirà el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al setembre.
2: Sí, la pista ja la tenen asfaltada, però queda encara molta feina per fer al paddock i a les graderies, i menys de 3 mesos de marge per tenir-ho enllestit. Actualment, Xavi, sembla més un polígon en obres que un circuit de Fórmula 1, però tant des de la pròpia Fórmula com els responsables de MadRing asseguren que el tindran a punt a temps. El que ja està a punt, això que no podia faltar, és una gran bandera espanyola, 420 metres quadrats de tela de bandera espanyola. De fet, és la més gran del món, més gran fins i tot que la que tenen a la plaça Colón, també. Imagina. A Madrid, que han hissat solemnament en presència de les autoritats, Ayuso, Almeida i companyia, i també dels dos Carlos Sainz, pare i fill, en un impressionant màstil de 50 metres. Carlos Sainz, fill, pilot de Williams a la Fórmula 1, també ha lloat les característiques del circuit.
11: Muy chulo. Es un circuito que tiene de todo, curva rápida, lenta, una parte urbana, una parte mucho más abierta, con la famosa Monumental. No sé, me parece un circuito tan espectacular, creo que un circuito con muchísimo carácter, muchísima personalidad, que yo creo que es lo primero que había que pedirle a un eventazo como puede ser el Gran Premio de España de Madrid.
2: El Gran Premi d'Espanya, que serà l'estrena d'aquest MadRing, està previst de l'11 al 13 de setembre.
0: Quim, gràcies.
2: Bona nit.
12: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Ara el fem, aquest últim minut, abans actualitzem resultat d'aquest partit que tenim en dansa del Mundial, l'Iraq-Noruega, amb victòria noruega, de moment per 1-2, els dos gols, recordem, d'Erling Haaland, havia marcat primer Noruega, empatat Iraq, i ràpidament s'ha tornat a avançar la selecció nòrdica. Ull al Jove, l'últim minut.
1: Doncs començant perquè el Deportivo de la Coruña, que aquesta temporada torna a primera divisió, comença aquest dimecres una consulta vinculant perquè els seus socis decideixin si el club passa a tenir oficialment el nom en gallec, Reial Club Deportivo da Coruña, en contra del que té ara, que és en castellà, Deportivo de la Coruña. La votació començarà a les 9 i s'allargarà fins diumenge a les 6. A banda d'això, ja no queden entrades pel Sabadell-Zamora de divendres, partit de tornada del play-off final per pujar a segona divisió. La nova Creu Alta, per tant, que s'omplirà per intentar capgirar l'1-0 advers del partit d'anada. Avui que també hem sabut que la Fiscalia podria retirar la petició de condemna de presó al defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, si el jugador demana perdó en el judici. La petició de pena inicial era de 2 anys i mig, recordo, de presó pel futbolista per haver difós un vídeo de contingut sexual gravat sense permís i sense marxar de la capital espanyola. Avui hem sabut que Marcelo, l'exjugador del Real Madrid, sí, ha fundat un club de futbol, el 12 Madrid Club de Futbol, 12 en honor al número que ell portava com a jugador blanc. En futbol internacional...
0: O per l'àrbitre, potser, no?
1: També podria ser. Per l'afició.
0: Sí. Ah, d'acord. Sí.
1: En futbol internacional, Rubén Amorim s'ha convertit avui en nou entrenador del Milan, i en bàsquet, el Barça viatjarà aquest dimecres cap a València per jugar a partir de dijous la final de l'ACB a 5 partits. Avui que hem sabut, per cert, que Míriam Koulibaly no continuarà l'Espart Girona la propera temporada. A més, Paula Badosa s'ha retrobat amb la victòria. Ha superat la neerlandesa Susan Lammens a la primera ronda del torneig de Berlín i aquest dimecres jugarà als vuitens contra la nord-americana Coco Gauff. Badosa no guanyava un partit des de l'1 d'abril.
0: Oriol, gràcies.
1: Bona nit.
4: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
5: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
16: A RAC 1, tu diràs.
17: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
5: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
0: Un quart i mig de 2 de la matinada, moment de dir adéu i d'agrair, començant per l'Oriol Montfort, que l'hem tingut al control tècnic, també la redacció d'Esports que ha fet possible el Tu Diràs. Demà hi tornarem, com més habitual, a la mateixa hora de sempre, a 11:45. Gràcies per ser un dia més, que vagi molt bé, descanseu, bona nit.
18: Tu Diràs.
26: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
27: Bona nit, passen 23 minuts de la una. Notícia d'última hora, ja s'han publicat tots els detalls de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar aquest divendres a Suïssa. Segons ha avançat aquesta nit, el canal israelià N12 ja ha confirmat fa poca estona al Wall Street Journal, el pacte inclou una dotzena de clàusules incloses en aquest text i que haurien consensuat els dos bàndols. La principal novetat, que encara no coneixíem, és que amb aquest acord els Estats Units estan oferint bàsicament un alleujament econòmic immediat a l'Iran a canvi que el règim faci futures concessions sobre el seu programa nuclear. Mentrestant, hi haurà en vigor la treva ja anunciada de 60 dies i també la reobertura total de l'estret d'Hormuz. A més, la Casa Blanca també hauria promès beneficis econòmics encara més grans per Teheran si compleix amb les seves exigències. Aquest memoràndum també posa èmfasi en el fet que tots els països implicats en el conflicte, també Israel, aturin immediatament els atacs i es comprometin a respectar l'alto el foc amb tots els fronts, l'Iran inclòs. Com dèiem, el pacte beneficia econòmicament l'Iran Iran, els Estats Units permetran a aquest país reprendre immediatament les exportacions israelianes de petroli i de combustibles, sempre que s'assigni, evidentment, aquest acord. També aixecarà les sancions als serveis essencials i necessaris perquè l'Iran pugui vendre aquest petroli a tercers països. I un cop signat l'acord, les dues parts es donen aquests dos mesos per negociar la fi de la guerra amb diverses exigències sobre la taula. Per exemple, els Estats Units reclamen principalment que Teheran destrueixi totes les seves reserves d'urani enriquit i que desmantelli el seu programa nuclear, i a més també els demanen que es comprometin a no tornar-hi en el futur. Són unes exigències que l'Iran fins ara sempre ha dit que ni parlar-ne. A canvi, Washington aixecaria encara més sancions, alliberaria més actius iranians congelats i crearia un fons regional per reconstruir les zones de l'Iran que han quedat més malmeses per la guerra. Seria un fons de 300.000 milions de dòlars, ja se n'ha parlat els últims dies, i Donald Trump ja ha deixat clar que els Estats Units no hi pensen posar ni un sol cèntim. Finalment, aquest acord també inclou que els Estats Units mantindran les seves tropes i vaixells militars a la regió com a forma de pressió i que també reserven el dret a tornar a bloquejar del tot les exportacions iranianes si Teheran no compleix amb els compromisos i aquest acord va pel pedregar. Tots aquests detalls de l'acord s'entraran de ben segur l'última jornada de la reunió del G7, que acabarà aquest divendres a Evian-le-Bain, a França. Més coses, José Luis Rodríguez Zapatero declara per primer cop com a investigat. Aquest dimecres serà davant del jutge de l'Audiència Nacional, que l'investiga per organització criminal, per tràfic d'influències i per falsedat documental, per la seva suposada vinculació al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i que també l'investiga per contraband i altres delictes per les joies que es van trobar al seu despatx valorades amb més

0: comentant que l'home podria intentar contaminar o influir en altres testimonis del cas, però la setmana passada ja van declarar justament tots aquests testimonis, una vintena. Per això, ara els advocats de l'acusat, segons avança Europa Press, demanen que se'l deixi sortir en llibertat. I ara els esports amb Roger Saperes.
1: A aquesta hora tenim en joc el partit del grup H entre Noruega i Iraq. De moment, al minut 64 de partit, la selecció nòrdica està guanyant per 1-2 amb dos gols del davanter del Manchester City, Erling Haaland. Abans també s'ha jugat al grup I, el França 3, Senegal 1, amb dos gols d'Mbappé, que d'aquesta manera, amb 58, s'ha convertit en el màxim golejador de la història de la selecció francesa. A les 3 de la matinada, debuta l'actual campiona, l'Argentina de Leo Messi, contra Algèria, i a les 6 tanca la jornada l'Àustria-Jordània. En futbol sala, el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga al Palau Blaugrana contra el Pozo Murcia després de remuntar un 0-3 a la mitja part, empatar a 5 al final del partit i imposar-se la tanda de penals per 3-2. El porter i capità culer, Didac Plana, ha explicat les claus d'aquesta èpica victòria als micròfons de RAC1.
2: Avui ens ha tocat viure una nit molt màgica, molt especial, però no ens enganyem. Ha sigut perquè hem tingut fe, hem tingut confiança i hem començat a picar pedra sabent que segurament picaríem molta pedra. Orgullós dels companys, orgullós també de tenir un ambientàs al Palau i a seguir somiant perquè volem guanyar aquesta lliga.
1: Tornant al futbol, el Girona ha tancat el segon reforç de l'estiu amb la incorporació d'Izan González, migcampista que arriba procedent del Cornellà i que ha jugat l'última mitja temporada al Granada.
0: I el temps aquest dimecres, la calor tornarà a ser molt intensa al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, on puntualment es podrien superar els 37 graus. Domini del sol i, com a molt, algun xàfec o tronada de tarda al Pirineu i al Prepirineu, però seran més locals que els últims dies. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
3: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
4: a RAC1.cat.
3: El portal de RAC1.
5: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
6: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
7: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables, bon dia a tothom. Des del bell mig de la Diagonal de Barcelona, avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
8: Camprodon! Sí! La Massana Andorra! Sí! Sagrada Família! Sí! Vilafranca del Penedès! Sí! Sant Martí Sarroca! Sí! Sant Andreu! Sí! Sant Fruita de Sabages! Sí! Santa Coloma de Gramenet! Sí! Bisbal d'Empordà! Sí! Coll Blanc! Sí! Sant! Sí! Granollers! Sí! Igualada! Sí! Mataró! Sí! I el Carmel! Sí!
9: Un programa d'humor basat en fets reals.
7: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
10: Bon dia, Òscar Dalmau.
7: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
10: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
7: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
10: De seguida us explicarem quan baixarà el preu de la benzina.
7: No ho pots explicar ara. Mai.
10: Un moment. També explicarem de què va el pacte entre l'Iran i els Estats Units.
7: No ho pots explicar ara. El pacte va de feta i altro.
10: Un moment.
7: Venga, siguiente.
10: I parlarem de la trobada del G7, també.
7: Home, set països més poderosos del món.
10: Sí, el G7, sí.
7: Alemanya.
10: Sí, Alemanya, sí. Alemanya, sí.
7: Canadà.
10: Sí.
7: Que ja em diràs.
10: Oh, ja em diràs. Però què,
7: Canadà.
10: Però què és aquest menyspreu?
11: Només hi ha... Home, com a país poderós del món...
7: Canadà.
10: Canadà, home, i tant.
7: Només
10: Canadà.
7: Hi ha renos, allà.
10: Com que ja només hi ha rens? No només hi ha rens, hi ha altres coses.
7: Escolta.
10: Què?
7: Alemanya, Canadà, sí. Estats Units.
10: Mm.
7: Als Estats Units dius, bueno...
10: Què?
7: Ojo, van inventar el cotxe, eh?
10: Van inventar el cotxe. Aquesta és la gran cosa, que quan tu dius Estats Units i el primer que li ve a vostè...
7: Potència mundial.
10: Potència mundial, li ve Henry Ford. No?
7: Henry Ford.
10: Henry Ford. I...
7: Aquella cadena de muntatge.
10: I Tesla. Cotxes endollats,
7: bueno,
10: a la paret.
7: Tesla ja no és un cotxe. No.
10: Però, per una banda, vostè, el cotxe elèctric el rebutja, però sí, home, Elon Musk...
7: Bueno, Elon Musk, a veure, quan demana taxis...
10: Sí, no, això... Ojo, eh?
7: Ojo.
10: Aquí
7: em té el cor robat.
10: Bueno, sí. Estàvem parlant del G7, que efectivament són els 7 països més poderosos del planeta,
7: sí.
10: Que són, segons vostè, segons, no, és veritat, que hi ha Alemanya...
7: Quins només va ser Alemanya, Canadà i Estats Units.
10: Sí, hi ha França, també.
7: Sí?
10: Itàlia.
7: Bueno.
10: No, què?
7: Què més?
10: Hi ha el Japó.
7: Ja em diràs.
10: Mm-hmm.
7: Japó.
10: I el Regne Unit. Eh?

0: Pues vaya, vaya set.
1: Home, i quin set vol triar? Són els que formen el G7.
0: I no hi ha anat Cabo Verde?
1: No. No, no, enguany no, eh? Deixem-nos de...
2: Està pendent d'entrar-hi, eh?
1: Sí, deixem-nos de, ara del G7, de tota manera, de l'estret d'Hormuz i de la guerra a l'Iran i del Mundial, també, perquè anem al que realment interessa.
0: Ah, sí, atenció, la notícia d'avui. El 3CAT torna a tenir per emetre 200 capítols de Doraemon!
3: Televisió Nacional del meu país.
0: Ja està. Avui farem un programa monogràfic dedicat a Doraemon. Te l'anirem explicant 300 capítols.
3: Ah, Navita,
0: no, 200, perdó.
3: Navita, tinc una cosa a la butxaca. Fica'm la mà a la butxaca.
0: Què fas, Jean Paul?
3: Tinc foradada. Són una mica pervertits, eh?
0: Però, sí?
3: Bueno, sí, però...
2: És Doraemon desgrava, eh?
3: Sí.
0: Bueno, dibuixos que... japonesos i pervertits, ho són tots, vull dir que...
3: No és veritat, no és veritat. I aquesta és la notícia més increïble de la història de l'audiovisual i de la història en general. Bueno. Els 200 capítols recuperats per la televisió nacional de Catalunya...
2: Sí. No pots ni parlar, eh?
3: És que fins ara els havíem d'anar a buscar al Mercat Negre.
0: Sí, perquè això es podrà veure al 3CAT Info...
1: No, no comencem, no.
0: Al 3CAT 33, no. A quin canal des del 40 era el 324?
1: Posi-ho a Google i ja la redicció.
0: No, això no va a la televisió, això no, és a la plataforma.
2: Home, però també és a la, home, també és a la
0: vaya,
2: televisió.
0: Vaja, por Dios, doncs pues ja no podré veure.
2: No, de la mateixa manera.
0: Home,
2: que
0: la plataforma, què és la plataforma?
1: La plataforma és aquella...
0: Com he d'entrar jo a la plataforma? Jo poso el Movistar Plus.
1: No.
0: Me posa la Tele3, el tinc el 9.
1: Que complicat.
0: A la 1 tinc la 1.
1: No. A la 1 tinc la 1, l'espanyola.
0: Ara, per trobar el 344 aquell de la informació, ara ja no sé...
1: No funciona. Ara,
0: per trobar el Doraemon, quin canal he de posar?
2: Doncs no funciona com una televisió convencional, sinó
0: com que no?
2: Com funciona, per exemple, Netflix o HBO Mare o Disney Plus. És a dir, vostè té una aplicació que la pot consultar o a través d'un ordinador o a través de qualsevol televisió d'aquestes, Smart TV.
0: S'està parlant...
2: No és complicat.
0: S'està parlant...
1: Sí, perquè aquesta gent sí. Perquè aquesta gent, vull dir, per Josep Cabestany i per l'Angelina...
2: La gent té Netflix, no? Dic jo.
1: Bueno, no tothom.
0: Netflix?
1: Sí.
0: Entres? És una plataforma.
2: Sí, i 3CAT també, eh?
0: Perdona, 3CAT és una web.
1: No!
0: Home, per favor.
1: Quina diferència trobaré? De sobte vostè és un expert en plataformes i webs...
0: S'està dient tota l'estona. Sí. La plataforma del 3CAT.
1: Sí.
0: Tu entres a una web.
1: Sí.
0: I? Entres a una web i ja està.
2: Però és que no és veritat.
1: Però hi ha uns programes penjats i tu pots accedir.
0: A mi el que més m'agrada quan entro a Netflix és... Vostè ha vist el capítol número no sé quantos de la sèrie tal.
1: Sí.
0: Per tant, a vostè li agradarà això, allò
1: altre... A vostè li agrada participar en l'algoritme. A vostè li agrada donar les dades...
0: Em va coneixent.
1: Em va coneixent.
0: El meu Netflix me coneix.
1: El que es coneix com una...
0: Em diu, aquesta pel·lícula li agradarà, aquesta sèrie li agradarà, aquests dibujos animados li agradarà.
2: Això se'n diu un engrescador.
0: En canvi, el 3CAT... Això
1: també,
0: no t'ho fa, eh?
1: No t'engresca.
0: No t'engresca.
2: Et recomana coses, també.
0: Sí,
2: el que passa que, clar, ha d'entrar amb el seu perfil. És a dir, 3CAT hi pot entrar sense tenir usuari.
0: O ara ja mai de pujar de perfil?
2: No.
0: Què és això? Una roda de reconeixement de la policia?
1: Sí, no, vostè ha d'entrar amb el seu...
2: Amb el seu usuari.
1: Amb el seu usuari.
0: No he de pujar Morenito 69, he de pujar...
1: Un moment, vostè és
0: Morenito 69.
1: Vostè és Morenito... Perdoni. Un moment, parem-ho.
0: Què?
1: Vostè, ara em sap greu preguntar, però ho ha dit vostè. Vostè es fa dir Morenito 69?
0: No, Morenito 69.
1: Morenito.
0: Sí, és una... diferent, eh?
1: O sigui,
0: és amb números,
1: o sigui, que...
0: un 6 i un 9. Eh?
1: Sí,
0: no. Però s'ha de pronunciar bé, correctament, en castellà. Morenito 69.
1: Sí.
0: Fixa't, no és Morenet.
1: No,
0: podries dir Morenet 69.
1: No, ni Moreneta 69, el qual
4: seria
1: raríssim.
4: Seria
1: bueno, de dir, bueno, per una banda la religiositat i per altra la mundanitat.
0: Bueno, escolta'm, si haga...
2: Mundanitat.
0: Que us n'esteu enfotent del meu àlies?
1: Home, és que sona...
0: Escolta,
1: que...
0: Escolta, perdona,
1: no.
0: Si comencem a repassar els noms d'usuaris... Mira com riuen.
1: No.
0: Levantense uno por uno i fotrem un judici sumarial aquí.
1: No.
0: Home, per favor.
1: No, prou. Doncs això, vostè entrarà aquí a la plataforma i podrà trobar aquests 200 capítols que, per altra banda...
0: No m'interessen les aventures d'un gat que té una butxaca.
1: No,
0: està basat en fets reals. Jo només llegeixo llibres basats en fets reals.
2: Com ara?
0: Penícules, com ara El Mundo Deportivo. Tu, bueno, i això, doncs, coses són, que han passat.
1: Aquests són uns dibuixos històrics, bueno, que ja sabien...
2: La premsa esportiva no, en general... La premsa esportiva en general són coses que podrien passar, només que coses que han passat.
1: Exacte, o les que voldrien que passessin. Sigui com sigui.
0: Total, Doraemon.
1: Doraemon. És uns capítols que ja s'havien doblat fa 30 anys al català, o 20 anys tant és, i s'havien perdut d'alguna manera perquè no hi teníem accés, no només els nens, sinó els pares, no tenien accés. I ara sí, a partir d'ara tornem a tenir accés a tots aquests capítols 200, que no només hi ha...
0: Bé, de fet, hi ha 6 capítols especials més llargs, hi ha 5 pel·lícules de Doraemon.
3: Buah, increïble. Sí. Han pujat a Doraemon i Nobita Holmes?
2: Sí.
3: Sí.
2: Sí.
3: Buah, i Doraemon i la gran aventura de l'Antàrtida?
2: Sí.
3: Buah, increïble.
0: Què estàs? Però no ploris, estàs emocionat.
2: Són algunes de les pel·lícules, bueno, d'aquestes 5 pel·lícules, perdó, de Doraemon, que són com uns especials molt més llargs.
3: És que ja no necessito tenir parella.
0: No, home.
3: No, és que aquesta de la gran aventura de l'Antàrtida és una trama guapíssima. Al començament de la pel·li hi ha una onada de calor molt a l'estiu al Japó.
0: Com cada estiu, sí.
3: Bueno, sí, per tant, basada en fets reals.
0: Sí.
3: I quina és la solució d'en Doraemon?
0: Treure's un aparell d'aire condicionat a la butxaca.
3: Exacte. Es porta a tots a l'Antàrtida. I allà els posen un iceberg i acaben creant un parc d'atraccions, però com que la trama s'esgota al minut 15, es troben un anell que els transporta a fa 100.000 anys, no?
0: I per si això fos 100.000 anys al futur o 100.000 anys al passat?
3: Correcte.
2: Al passat.
3: I per si això fos poc, quan arriben a una època on representa que no hi havia humans, fa 100.000 anys...
0: Sí.
3: Que potser sí que hi havia humans, però eren més, amb més pèl, doncs troben una ciutat enterrada sota el gel i es fan amics d'una nena i al final salven la humanitat.
0: Però què ens interessa ara l'argument d'una pel·lícula del Doraemon?
3: És que hi ha trames que només se li ocorren a un geni, no? O a un drogadicte.
0: Segurament, sí. Bueno, escolta, canviem la música, perquè això sembla un entorn.
3: És que això de Doraemon és la notícia més impactant que ha passat a Catalunya des que Pep Guardiola va fer de model de Toni Miró fa 30 anys en una passarel·la.
0: Ah, sí, va fer de model, sí, jo me'n recordo. Guapo que estava el Guardiola, li anava tot gran.
2: Bueno,
0: saps aquells homes que es posen americà, que es veus tu, que es posen americà, que no se l'han posada mai?
2: No, però...
0: Això us passa als homes. Els homes que no porteu americana, després teniu una boda, tenen un casament, i veus allà homes amb unes americanes que dius, però on vas amb aquesta? Estan tres talles grans, sempre va gran.
2: I unes corbates amb uns nusos que hi podies parar a la taula.
0: Sí. Però on vas així, que sembleu pallassos? És que...
1: Un moment. En tot cas, ara la gent no s'haurà de passar els capítols de Doraemon en català de manera il·legal o alegal per internet, com fins ara.
2: Sí.
3: O pitjor. Veure-ho en castellà. O sigui, veure Doraemon o Bola de Drac en català és com veure... O sigui, en castellà, perdona, és com veure els tres pares fent l'amor. O sigui, saps que és normal... I que tu vens d'allà, però t'incomoda molt.
0: A tu t'ha passat, eh?
3: M'agradaria molt, perquè al final, doncs, bueno, sé dissociar-me i, doncs, si m'agrada, m'agrada.
1: Bueno, no, prou ja.
0: Calla,
1: Hem de parlar d'altres qüestions.
2: Sí, sisplau.
3: Perdoneu una cosa.
0: Digues, Mohamed.
3: Avui encara no heu parlat de futbol. Com és això?
0: Què vols dir?
3: Home, no voleu parlar del Mundial avui? Tot el dia parlant del Mundial, la gran festa del nacionalisme banal de totes les nacions. Ara és l'hora. Endavant, paro l'orella. Què va passar al Mundial?
0: Que tampoc no és que en parlem cada dia del Mundial.
3: Que no, tio, el botifler, que no parlem cada dia, eh? Si veniu cada dia a fer el programa amb la bufanda de la selecció espanyola.
0: Què dius, ara?
3: Només falta que el programa el faci directament Manolo del Bombo Resucitat, m'entens?
0: No m'estranyaria que el tinguin de col·laborador, el tu diràs, eh?
3: Una cosa... És mort.
0: Sí, per això. D'aquí l'acudit.
3: Vas molt fort.
1: Efectivament, s'han vist coses més estranyes.
0: Home, i tant.
1: El col·laborador de la curva...
0: El col·laborador de la corba, sí.
1: Coneixeu? És un col·laborador...
0: Jo coneixia la noia de la corba. Coneixia la llegenda, jo no l'he vist mai.
1: La noia de la corba va acabar diversificant el negoci, perquè tu sent noia, què aportes?
0: Això de tota la vida ha sigut una prostituta, no? La noia de la corba.
1: Però això es va acabar perquè...
0: Allà l'autovia de Castelldefels.
1: No, però, bueno, jo no sé per on tirar.
0: Bueno, a veure, estem...
3: Qualsevol cosa més de parlar de l'ensorciada... De la selecció espanyola.
0: Parla'n tu del Mundial.
3: Que tots sabem, Òscar Botifermao, que tu ahir vas mirar el partit d'aquesta selecció amb la cara pintada amb els colors de l'estanquera d'Espanya.
0: No.
3: Amb l'excusa de, no, és la senyera, però no tenia prou pintura.
2: Hi ha molts catalans a la selecció espanyola,
3: escolta,
2: no?
3: Sí, molts i el Barça, eh?
0: Escolta, que a mi no m'agrada el futbol.
3: No, sí, mireu-me, sóc l'Òscar Dalmau. Només m'agraden les rajoles, els anys 60 i la roba interior de Núria Feleu. No, home, no.
5: en aquest ordre.
0: Ja és morta, eh?
5: Sí. Sí.
3: Però està viva.
5: Col·laborant, t'ho diràs.
3: Sí, però és viva en els nostres cors i afortunadament va fer tota la feina que va fer i que no esteu fent vosaltres.
0: Bueno, Mohamed...
3: Tu t'imagines a la Núria Feliu cantant l'himne d'Hispània,
0: no,
3: oi
0: no,
3: que no?
0: No, realment no.
3: Doncs
0: no,
3: sigueu dignes de les persones que us han precedit.
0: Sí, home, sí. Ah. Però, Mohamed, què vols? O sigui, vull la pregunta és què vols?
3: Vull que expliqueu que ahir Espanya va fracassar. Deixeu de fer propaganda. Deixeu de dir que l'encaix de Catalunya i Espanya és possible. Que esteu tots treballant per Felip VI, per Pedro Sánchez i per Pablo Motos. No necessàriament per aquest ordre.
0: Ah, sí? Aviam, quina il·lusió veure que si d'aquesta taula surten les formigues.
2: No, no surten. És una mica la mateixa taula, ara que
0: sí. Penso. Quan surten les formigues?
2: No, jo faria una formiga amb la cara d'en Basté i l'altra, per exemple, doncs amb la cara d'en Clapés. Vull dir, podrien ser
3: les formigues molt divertides. Per cert, van convidar a la festa d'aniversari dels 80 anys a la Casa Blanca,
0: sí,
3: el Donald Trump, sí, va convidar a Pablo Motos, eh?
0: Què dius?
1: No, no va convidar a Pablo Motos, ah, explica-ho bé. Va convidar a Topuria, que és aquesta mena, sí, de lluitador.
5: Sí, de, sí, aquesta que... mena de lluitador no.
2: És un lluitador d'aquesta, sí, art marcial mixta de
3: rebentar-se
2: la cara. De rebentar-se la cara, que Donald Trump té accions en aquesta UFC.
5: Molt, com ha de ser, perquè és un home.
3: Exacte, i munta una festa d'aniversari on venen dos senyors a trencar-se la cara.
0: Bueno, pues molt millor això que Pedro Sánchez, que deu tenir accions de la lliga de pelea de gallos.
3: Sí,
0: pues una, uns dos pollastres que el posen allà perquè es piquin. No, ja em diràs tu això, quin espectacle.
3: No doni idees. Doncs resulta que aquest Topuria va anar com a la festa de Donald Trump. O sigui, sí, tu te conviden a una festa, però t'han de rebentar la cara. Sí, o sigui, una, sí, cosa, sí, per l'altra. Vaig a la festa del president dels Estats Units.
0: Sí. Tothom et felicita.
3: Però després tornes amb la cara feta un mapa, però perquè va perdre.
5: És com ser català a Espanya. Tu pots estar a la festa, però...
3: És que jo no ho diria millor, Manel. Moltes gràcies. Aleshores, te convida a una festa on et rebenten la cara i encara has d'anar content. I aquest senyor en Topuria, que és amic d'en Pablo Motos,
0: sí,
3: va convidar Pablo Motos, ah, sí, a la fila zero. Exacte.
0: A la fila zero, al combat.
2: Li havia esquitxat la sang, perquè allò va ser...
3: Exacte, i així és com Pablo Motos va accedir... No?
0: Oh, sí, Pablo Motos ha estat allà a la Casa Blanca, veient...
2: Als jardins.
3: No te deixen entrar perquè és la típica persona que obre un calaix i t'ensuma la
5: roba. I Donald Trump li va dir, quan puguis em portes el gin tònic.
0: Sí, el va confondre per un cambrer. Bé, en tot cas, sí.
3: Qualsevol cosa més de perdre en el fracàs d'Espanya.
0: Sí, no, ahir va debutar. Parlem-ne, que ahir va debutar la selecció espanyola al Mundial.
5: Sí,
0: també va debutar Cap Verd.
5: Sí, senyor, van coincidir en l'espai-temps, aquests debuts. A més a més, de fet, era el primer partit de Cap Verd en tota la seva història en els Mundials.
0: Sí, el debut de Cap Verd al Mundial.
5: I van empatar a zero aquests dos equips, aquestes dues seleccions.
0: Home, per favor. Por, sisplau, pareu tot.
2: A veure, un moment, perquè...
0: Home, quina emoció.
2: Sí.
0: Un equip. L'equip espanyol.
2: Bueno, l'equip espanyol, sí, perquè clar...
0: Home, sí, sisplau. L'equip espanyol va fer d'espanyol. Va empatar zero.
2: Ah, bueno, clar.
0: Un resultat magnífic, fantàstic, un resultat espectacular.
2: Sí.
0: Quin preciós homenatge a l'espanyol.
2: Sí.
0: Al Club Deportiu Màgic Espanyol.
2: Sí.
0: Guanyar ho pot fer qualsevol.
2: Ja. Yeah.
0: Però empatar sempre zero. Mm. Això té mèrit, eh?
2: Home, sí.
0: Això té molt més mèrit, eh?
2: Vostè en diu zero-zerismo, no?
0: Home, el zero-zerisme, sí.
3: Veu, ja estan parlant d'Espanya, ara un altre cop. És que...
0: Home, però si ens has demanat que en parléssim.
3: Sí, però ara ja no.
0: Ara ja no, ja no t'agrada.
3: Què poc us costa, parlar d'Espanya? Tothom dret...
0: Bueno, doncs parlem de Cap Verd.
3: Tothom dret que posarem l'himne nacional de Cap Verd.
0: Ah, sí?
3: Ara.
0: Sintonia
2: d'una... He pensat el mateix. És com la del final, és la final de Doraemon, eh?
0: Sí. Sí, sí.
3: No és la millor gravació, eh?
0: No, no, no.
3: Sí, però... De tota manera, un respecte perquè és un himne nacional, eh?
0: Sí, home, i tant, i tant.
3: D'acord?
0: Hòstia, però això sembla una cançó de bressol per nens russos.
3: Calli! Quan soni l'himne de Cap Verd, calli, vostè.
0: Molt bé, doncs ara sí, eh? Podem continuar parlant d'altres coses?
3: No, parlem de la patacada de la selecció espanyola al Mundial.
0: Una altra vegada.
3: Tot però... i que...
0: Què passa?
3: L'any 2010 també van començar perdent el Mundial i al sí, final...
0: Sí, això sí, ho ha pensat molta gent, sí.
3: El final... van acabar guanyant.
0: No, escolta, Colomet Jordi no.
3: I això és el pitjor que ens pot passar.
0: Sí.
3: Els carrers de Catalunya plens de samarretes de la selecció del país que ens vol desaparegut.
0: Si guanya el Mundial, eh?
3: Gent agafant rodalies amb la samarreta d'Espanya.
5: Gent no agafant rodalies.
3: Bueno, gent espirat. I que és la causa, aquella samarreta, de per què no passa el tren. Però ell no ho sap.
0: Va, però...
3: I tu no ho sapries.
0: Ja.
3: I tu no ho sapries.
0: Prou Golomet, Jordi. Torna Mohamed, Jordi.
3: Teniu raó, tens raó.
0: Tranquil.
3: A més, No, no, estic perfectament, gràcies.
0: Sí? Et veig una mica alterat, eh?
1: No, bueno, una mica alterat, des d'abans del 1714. Sí, sí. A més, acaben de fer el ridícul davant de tot el món, com l'Armada Invencible, però en aquest cas, en comptes de duque de Mediana Sidònia, es dirigeix un seleccionador cal que clarament és massa fort per l'edat que té.
0: Sí. Luis de la gente, li diuen.
1: Sí, que és Mortadelo Jimbro. M'entens? Que celebrem-ho, no hem de patir. Mostrem-nos com a catalans i com a gent dels països catalans. Mostrem-nos segurs i confiats, tot i que ben pensats. Si guanyen els dos següents partits, no, passaran com a primers de grup i són favorits per guanyar el Mundial.
0: Va, vinga.
3: I ja us veig a venir amb les vostres excuses de merda. No, és que hi ha molts jugadors i el Barça. No, i catalans. No, és que juguen molt bé. Sí. Per això aniré al quartel del Bruc a jurar la bandera espanyola. I a dir, pues Franco hizo muchas cosas bien.
0: Va,
3: no,
0: Mohamed, prou, va, prou. Això et deia jo.
1: Prou. Avui a la competència, altres qüestions també interessants. Parlarem dels jutges, el Consell General del Poder Judicial. Continuem parlant d'Espanya. Sí. Està preocupat, està preocupat.
2: Que raro.
1: Perquè...
5: Ojo, eh?
0: I de Catalunya, tots aquests jutges, sí, aquí home, manen, eh?
1: Home, i tant.
0: Ojo, eh?
1: D'aquí plora la criatura.
0: Sí.
1: Aquests jutges manen, aquests de l'exèrcit manen, aquests de policia manen, aquests dels mitjans de comunicació que són de la mateixa cosa també manen.
0: S'ha deixat a Luis de la Gente, també manen.
6: Luis de la Gente també van amb la samarreta a les eleccions sota la toga.
1: Sí. Avui a la competència dèiem, això, el Consell General del Poder Judicial està preocupat perquè molts juristes fan servir el ChatGPT per dictar sentència.
0: Ai, el ChatGPT, nena!
2: Sí.
0: Fantàstic, el ChatGPT, que el feu servir? No. El feu anar, veus? Home. És que s'ha de fer anar.
1: Per fer sentències...
0: Home, és el nou Déu, a mi m'encanta parlar amb el ChatGPT.
1: Ja.
0: Quan estic sol a casa, nenes, el que faig és que estic esperant arribar a casa sola.
1: Sí.
0: M'obro el ChatGPT, que el porto al mòbil.
1: Sí.
0: I bueno, em poso una copeta al costat de l'embrusco, ben fresquet.
1: L'embrusco i ChatGPT...
0: Nenes, sí, eh? Com que no?
1: Com que no?
0: L'embrusco fresquet, no? De què sou vosaltres?
7: De Penedès.
1: Clàssic Penedès.
0: Bum! Ara han vingut dues bodegueres. Han vingut dues bodegueres, ara.
5: Sembla un insult de seu.
0: De quin celler sou?
1: De quin celler?
0: Del culet?
3: Va, com el Xinxan.
0: Culet.
3: Ara.
0: Bueno, escolta, pues jo... L'embrusco, si no voleu l'embrusco, un bitter. Escolta,
1: sí, un bitter que és del Penedès.
0: Un bitter més fresquet.
1: Bitter Penedès.
0: Més fresquet. Doncs, escolta, jo arribo a casa sola, quan estic soleta, agafo el mòbil i me poso a parlar amb el ChatGPT.
1: I tant.
0: I de fet, m'encanta parlar amb ell. Bueno, me l'he lligat.
1: Però què diu? S'ha lligat el...
0: Mira, us ho dic, estic sortint amb el ChatGPT.
1: No.
0: Nenes, increïble. Molt bon partit, eh?
2: Aquest és el futur. No sortir de casa, no parlar amb ningú, emborratxar-se i que ChatGPT et doni les raons.
6: És el present d'en Jean-Paul.
0: Jo no li dic ChatGPT.
1: No
0: li dic ChatGPT, li dic Chati.
1: No.
0: Vol més carinyós?
1: O sigui, fa servir el ChatGPT per tenir...
0: Chati.
1: Fa servir el Chati per tenir converses com pujades de tot, també.
0: És molt més carinyós. Si tu li dius en modo carinyós, posa't en modo carinyós.
1: No, és un prompt, això.
0: Diguem que ell consumeix molta aigua, però a mi també em deixa seca.
1: No. Prou.
0: Benvingudes al Molino, nena.
1: Prou.
0: Aquestes bromes picantes.
1: Sí. Bueno, segons explica la Vanguardia...
2: Sí, l'ús d'aquesta IA per part de jutges, però també de fiscals i també d'advocats, provoca que aquests tres col·lectius facin escrits o fins i tot dictin sentències amb dades errònies o inventades, és a dir, amb lleis que potser no existeixen o amb referències que són totalment errònies. I això, evidentment, doncs està preocupant fortament la cúpula judicial espanyola.
3: Encara que de vegades s'equivoqui, a mi el ChatGPT m'encanta perquè gairebé sempre em contesta.
0: Com que gairebé sempre? Et contesta sempre, el ChatGPT, perquè és un bot automàtic.
3: Bueno, sí, normalment em contesta sempre, però ahir li vaig preguntar què puc fer a Barcelona un dissabte a la nit si estic sol i trist a casa i sento els orgasmes de la parella que viu al pis de dalt.
0: Ah, i què et va contestar?
3: Res, em va deixar llegit. O sigui, m'està...
0: Fins i tot el ChatGPT...
3: Me fa ghosting.
0: Et fa ghosting.
3: Doble tic blau, d'això.
0: Escolta'm, jo no puc entendre com els jutges poden fer servir l'intel·ligència artificial. Escolta'm, dictar sentències és el més fàcil del món.
1: Home, no.
0: Com que no?
1: Home, dictar sentències...
0: A veure, que passi l'acusado.
1: Sí, no, però és que no funciona així.
0: A veure, l'acusat és català?
1: Sí.
0: Culpable!
1: No.
0: Ja està, home, ja està. I aplausos del públic. Aplausos del jurado popular.
2: Sí, home.
5: No, aplaudiments demanats una mica,
2: sí,
5: també.
2: Sí, però... No,
0: escolta, el jurat és popular, oi?
5: Sí, sí, no, sí, sí, com el rei Juan Carlos.
0: És així, és així. Sí, sí, escolta, sí, que l'acusat és una mica morenet. Culpable! I si és català i morenet...
2: Bueno,
0: Bueno, no, aquest el perdonarem perquè dos negatius fan un positiu. Home, mira, mireu el de Vox de Catalunya.
2: Bueno, però deixi-ho estar.
0: Sí, el de Vox de Catalunya.
2: Sí, bueno, deixi-ho estar.
0: Som amics.
2: Vale, vale, perfecte. Sí, sí, sí. Sí, com sigui.
0: Atenció, perquè... Tot això de la intel·ligència artificial a la justícia és un tema molt complex.
2: Ah, sí?
0: Una altra complexitat temàtica, eh?
2: Vostè, Susan Tompazos de Vier.

0: Mentida. S'hi veuen de puta mare, molts. No tots han anat a l'oftalmòleg, però...
1: Això ja... t'anava a dir, tu què saps?
0: Combinen la vista amb l'ecolocalització, que és un sistema que tenen que consisteix a emetre vibracions i una moguda, pues, l'ecolocalització dels ratpenats és tan precisa que poden detectar un cabell humà en moviment a la foscor total. A mi me fliparia, perquè m'encanta ensumar cabells.
2: Mira la Conchitín, que no hi veu bé, sí, de nit, quan es lleva per fer pipi, sí, perquè té un problema a la bufeta.
3: Bueno, ara no cal que expliqui...
2: S'ho ha d'anar a mirar, ja li diem a les amigues, això t'ho has d'anar a mirar, però... No se vol mirar i llavors es lleva la vora 5 o 6 vegades, sí, amb els llums apagats, per sí, casa, va aplaudint.
3: Què diu ara?
2: Va aplaudint, que fa com els ratpenats. Llavors li retornes,
3: és un sonar,
2: li retorna,
3: eh?
2: Molt eco, diu, bueno, la paret està lluny.
1: Puc caminar, puc
2: caminar.
1: Viu en un castell, viu en un castell.
2: No, bueno, viu en el pis de sota. Bueno,
3: si feia el conte Dràcula, feia igual.
2: Sí, sí, pues això, va aplaudint i llavors si fa eco, diu, bueno, pues puc, tinc.
4: Els veïns estan molt contents.
2: Sí, bueno, sí, efectivament. Sí, de tant en tant ens llevem també totes i l'aplaudim també. Vinga, Conchitín, home!
0: Bueno, pues acabo amb...
2: Li agrada anar pixant companyia. Això ens passa, que anem de dues en dues.
3: Acaba amb una última dada, sisplau, de ratpenats.
0: En català actual se diu factu.
3: Factu.
0: Un últim factor del ratpenat. Sabíeu que algunes espècies practiquen el sexe oral?
1: Però d'on ho has tret, això?
0: Ja m'agradaria a mi treure-lo del sexe oral. No, el ratpenat d'internet.
3: Del mateix lloc que treu la sentència judicial. Sí.
0: El ratpenat de fruita ho fan abans de l'aparellament. O sigui que hi ha uns quants ratpenats al món que han tingut sexe oral abans que jo. O sigui, és trist, si ho penses, és una mica trist.
1: És molt trist,
0: sí. A mi ja m'agradaria.
1: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
3: Tot seguit la repassem. Allé,
5: no cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
3: En fi, avui a La Competència hem de parlar de la cimera del G7.
1: Ja n'heu parlat,
3: sí,
1: abans.
3: Bueno, no, n'ha parlat vostè, que no sabia ni qui eren ni com eren, i ha preguntat si Cap Verd era del G7.
1: Ja està parlat, home.
3: Ja sabeu que...
1: Això aquest... no era un programa d'humor?
3: Sí,
1: molt. Ara hem de parlar del P7.
3: No, del P7 no.
1: El P7. Sembla un curs de parvulari. P1, P2, P3, no, P4, P5 i P7.
3: Bueno, fa dies que es diu I1, I2, I3, I4.
0: Sí, bueno, però explica-li aquest.
1: I 5, I 6, I 7. Bueno, sí, sí, claro.
3: Sí, la cimera del G7 és un bassó, grup de països que reuneixen amb l'objectiu de coordinar i analitzar l'estat de la política i l'economia internacional, que és la, bueno, justificació perquè uns senyors marxin de casa i no tornin en 4 dies, bàsicament.
1: I en parlem perquè la cimera ve marcada per l'acord, sí, entre l'Iran i els Estats Units per posar fi a la guerra de l'Orient Mitjà.
3: Sí, i què? S'acaba la guerra?
1: No,
4: ben bé. Trump celebra el pacte, sí, preliminar de pau amb l'Iran i explica que l'estret d'Hormuz estarà obert abans de divendres, sí, després de firmar l'acord previst a Ginebra.
3: Jo em quedo molt tranquil, doncs. Que Trump celebri un pacte preliminar de pau dona molta confiança. És com, no, és com celebrar que has guanyat un partit de futbol abans de guanyar-lo. Molt bona pinta i endavant, eh? Perquè, bueno, déu-n'hi-do.
1: Això els hi va passar a Espanya.
3: Sí, exacte. Sí,
1: bueno. Doncs això, avui és el segon dia de reunió del G7 a la ciutat francesa de Vienne-Levant.
3: Vienne-Levant. Una cosa, no es reunien a Ginebra, a Suècia?
1: Ginebra és Suècia, no? És Suïssa, no Suècia, avi.
3: Ah, bueno, és que confonga els llocs que comencen per la mateixa lletra. Me passa amb Mataró, Montgat, Maresme, Masnou. Sí, però jo em llenço... Jo quan vaig cap allà, cap a la línia del Maresme, de Rodalies,
0: sí,
3: em llenço per la finestra i allò un caic, eh?
0: És el que fa tot el Maresme, eh?
3: Exacte, bueno, al final... Bueno, quan trobes un...
1: No, avi, va... Avi.
3: Vols veure una línia antiga? Però...
2: Perdona, aquí on estan tota aquesta gent rica?
3: Evian Les Vines. Les Vines, sí.
2: Es diu.
3: Sí.
2: Parleu bé el francès.
3: Evian.
2: Qui ha fet... Aviam, sí.
3: No, Evian. La ciutat és Evian.
2: Evian com l'aigua, eh?
3: Sí.
2: Sabeu l'aigua Evian? Bueno, nena, és això.
3: L'aigua cara,
2: eh? Això quan te posen, quan vas a un restaurant i dius, a mi porti'm aigua, i te posen una ampolla, i que posa Evian, que té l'ampolla i el vidre fa a la forma d'una muntanya.
3: Sí. No, bueno, això fa... No, exacte. Us recomano un aeroport i comprar Evian.
2: Sí, quin lujo!
3: Baratíssim.
0: Hi ha un paquistanís en tenen a Barcelona. Sí. La van, bueno, inventar ells.
2: Pues escolteu, sí. Evian Les Vines, sí. Ojo, eh? No. És una ciutat balneari, eh?
3: Sí, és una ciutat balneària.
2: Les Vines vol dir els banys,
3: sí,
2: en francès. Sí. Com dir Caldes en català.
3: Sí, és la seva Caldes.
2: Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, sí, que són aigües caldes, eh? Sí. Aigües càlides, sí, aigües calentes.
3: Sí, ja ho hem entès. Sí,
2: Pues Evian Les Vines aquest, i vam anar l'estiu passat amb la Pilarín, vam anar amb la Conchitín, amb l'Amparín, va venir la Consolina també, última hora es va apuntar.
3: Sí.
2: I va sortir baratet perquè una noia molt simpàtica, que es diu Sara,
3: sí,
2: oferia packs grupals a 50 euros per persona i anaves en autobús. Ah. I et regalaven 5 litres d'oli, tu, una garrafa.
3: A veure, un moment.
1: Bueno, no, no foten els números, eh?
2: Fantàstic, eh?
3: Un moment.
2: Baratíssim.
3: Era